0: hi ha un problema de fertilitat. Vale? Aquí això és important, que ho tinguem en compte, després entendràs sí. el per què. Llavors, jo en aquell moment jo no sabia que tenia un problema de fertilitat, que després serà que sí, i quan em diuen que no per els serveis públics, dic, bueno, vaig al privat, no passa res, serà una inseminació, 1.000 euros, al voltant d'uns 1.000 euros, anem ràpid, no? Llavors accedeixo allà. I una de les primeres proves diagnòstiques que em fan pel privat és una prova que veuen si les trompes són permeables. I resulta que les meves trompes no eren permeables. Aquí ja hi ha un problema de fertilitat. Mm-hmm. O sigui, en la meva situació, encara que hagués anat amb un home, no m'hagués pogut quedar embarassada. Perquè l'única opció a nivell biològic que jo hagués pogut ser mare és a través d'un in vitro.
1: Mm-hmm. Vale? Que les diferències, o sigui, per entendre-ho, sí. és com quan es fa la unió del, no?
0: Clar,
1: de l'òvul
0: en una, jo tampoc sóc experta amb el tema, però
1: amb
0: així
1: la teva vivència segur que ens ho explicaràs molt bé.
0: I ha explicat d'una forma molt bàsica, molt planera, en la in vitro, no? La fecundació in vitro, el que fan és estimular els òvuls i fora, al laboratori, els inseminen. Llavors, quan toca, segons la menstruació i segons uns períodes que ells tenen com molt prefixats i molt estudiats, quan toca, llavors et fan la transferència, que és posar-te a l'úter aquell òvul fecundat, amb la qual cosa les probabilitats que et quedis embarassada són molt més
1: perquè ja està, diguéssim, fecundat l'òvul des de fora.
0: I a més de fecundat des de fora és que te'l posen a dins de l'úter, mm-hmm. amb la qual cosa el viatge a les trompes a l'úter no l'han de fer. Llavors, jo això de forma biològica no ho podia fer perquè tenia hidrosalpings, és una cosa que és que tens les trompes permeables i ja com aigua impedeix aquell viatge de les trompes a l'úter. Llavors, primer batacasso, no?, per dir-ho vulgarment, és que no podia ser mare i a sobre m'havien d'operar, perquè m'havien de treure les trompes per poder fer el següent pas, que era l'in vitro. Total, jo faig pel privat dos tractaments complets d'in vitro. Això són 15.000 euros.
1: 15.000 euros. Sí. 15.000 euros que, recordem, si haguessis estat heterosexual, te'ls haguessin pagat per la sanitat pública.
0: Sí, exactament. Llavors, què passa? En aquest procés, bueno, és un procés molt llarg, i a més, amb la parella llavors, bueno, vam deixar, perquè jo tenia claríssim que volia ser mare, sempre ho he tingut clar, i era com una cosa, una lluita interna, llavors jo vaig dir, jo seré mare sí o sí. Llavors ho vam deixar i, bueno,
1: quan... Va ser un desgast, també.
0: Sí, clar, és que això desgasta molt, a tot tipus de parelles. L'anar, a més, clar, al final és com un desig, jo vull, no ho aconsegueixes. Al final, jo ho recordo com moments molt complicats, no?, de no saber per què. Perquè, a més, el problema és que no et diuen, tens un problema o et passa això. A mi em deien, jo la segona vegada, el segon tractament que vaig fer, recordo que jo li vaig dir amb la doctora, però em passa, hi ha algun motiu mèdic pel qual jo no pugui ser mare? I em deien que no. De com ho hem de fer? Perquè, clar, jo porto 15.000 euros gastats i ningú m'assegura res. No et poden assegurar res, això és normal, ells no saben... Perquè hi ha molts factors que intervenen en això, no? I llavors jo aquí, quan ja era el segon tractament, jo estava bastant ensorrada. Però bueno, després ho vam... Pues això, la parella, hi ha un desgast molt important, cadascú va seguir el camí que havia de seguir, després amb el temps, no?, aprens a mirar una mica en perspectiva i dius, bueno, era el que havia de ser, perquè al final jo crec que ser mare és una responsabilitat, mare i pare, és una responsabilitat molt, molt gran i realment has de voler i ho has de sentir. Perquè tot i això ja comporta a vegades, no?, pues sobretot a nivell de parella, algunes controvèrsies o algunes dificultats, no? Si un fa això per l'altra persona, crec que és un error gravíssim. Llavors, bueno, en aquell moment, amb aquella parella, ho vam deixar, cadascuna va seguir el seu camí, I jo al cap d'un temps que ja estava més reforçada, estava, bueno, ja havia refet la meva vida, i això vaig decidir que era o ara o mai, perquè ja tenia 35 anys, no? I vaig dir, això no pot ser.
1: Per tu sempre has tingut aquest sentiment de mare, de voler ser mare.
0: De voler, sí, sí, sempre ho tinc molt clar. I llavors, quan va ser arrel d'un viatge que vaig veure en una altra comunitat autònoma, no? Que doncs, tenia unes amigues que ho havien fet per la cartera de serveis públics i això, i vaig arribar aquí com amb molta força, vaig dir... Això ho hem
1: de... Si hagués estat a Treusassol, m'ho hagués pagat l'administració, llavors jo vull també... Clar. Perquè recordem que en el protocol es posava clarament que sí, es pagava, sí. Diguéssim, es finançava quan eren parelles heterosexuals. Estem parlant de fa 10 anys, no estem parlant de fa 50.
0: Clar, jo tinc una carta del 2013 on se'm diu això, o sigui, tinc la carta guardada de record, no? De l'administració de sanitat, on se'm diu que se m'exclou dels serveis de reproducció pública perquè no compleixo els requisits, que és que sóc una parella homosexual. També les dones solteres s'hi podien adherir.
1: Ah, les dones solteres tampoc es
0: podien afegir-s'hi. Per això crec que va ser una consecució molt important al protocol del 2016, per això, perquè també incloia les dones solteres que havien decidit que volien ser mares i no havien trobat una parella, o és igual, o no l'havien trobat, o no volien, no? I també si van poder...
1: És que era com molt discriminatori, com molt antic, no? Era clar, com aquí... un concepte molt de la família és home-dona i
0: aquí
1: és impossible.
0: Aquí la història és que quan jo dic vaig a denunciar-ho, em poso en contacte amb l'associació de famílies gais i lesbianes,
1: LGTB,
0: sí. Que era presidenta, llavors, la Cati Pallàs, que considero que és una persona que se l'ha de reivindicar perquè ha dut a terme un munt de lluites que s'han de dir, perquè la seva feina, i no d'ella només, sinó de totes aquestes entitats, doncs, és molt important i a vegades no es veu prou la feina que fan. Llavors em vaig posar en contacte amb ells i em van dir, Míriam, m'ho has de denunciar, perquè el teu cas és un cas de discriminació flagrant, perquè a sobre de ser lesbiana és que posa que has de tenir un problema de fertilitat, i jo el tenia. O sigui, la història, a la llei del 2012 era obligatori que tinguessis un problema de fertilitat.
1: Clar, diguéssim que per les parelles heterosexuals els hi pagaven si no hi havia un altre camí per poder ser pares.
0: Clar, que passa que però això en una això... parella heterosexual és un camí natural, no? O sigui, tu tens relacions i et quedes embarassat. Sí, si no et quedes embarassada, llavors vas a aquells serveis.
1: Però tu no podies quedar-te embarassada.
0: Clar, jo no podia de forma natural, però a més, tampoc podia perquè tenia un problema de fertilitat. I aquí era el quid, no? Llavors em van dir... ho hem de denunciar, i avui en dia les denúncies o el que més impacte té és mitjans de comunicació. Bueno, ara ja anem a...
1: En aquell moment,
0: el 2016 et parlo, 2016. Llavors el que vam fer va ser trucar a la tele. Truquem a la tele i sí, això, aquesta notícia s'ha de fer, l'hem de recollir, i va ser molt curiós perquè jo vaig gravar la notícia, recordo, a finals de juny.
1: Vas trucar a Televisió Espanyola, si no m'equivoco.
0: Sí.
1: Per posar també en valor aquesta casa, clar, sí, que sí. Clar.
0: Vaig trucar a Televisió Espanyola i llavors en seguida hi havia una periodista que es deia Joana Cendra, que es va posar en contacte amb mi i, bueno, va fer la notícia.
1: Ara està a Ràdio Nacional a Lleida. La volta es queda en la vida.
0: Doncs amb la Joana... vam fer la notícia, vam gravar la notícia a casa de la Cati Pallàs, i la notícia va estar gravada amb l'enfocament de com discriminava aquesta llei que teníem. Doncs resulta que la meva notícia va sortir, aquesta notícia va sortir a la televisió, a Televisió Espanyola, al cap d'una setmana, quan ja s'havia aprovat el protocol nou. Per què? Quan la Joana Cendra va anar...
1: Va trucar
0: per contrastar, per confirmar que aquesta notícia era certa, clar, allà al govern no li interessava això. A més, teníem el conseller de Sanitat, que era en Toni Comín, una persona molt sensibilitzada, també perquè s'ha visibilitzat dins del col·lectiu. Llavors, clar, no podíem permetre que això sortís als mitjans públics.
1: Perquè a la resta de comunitats autònomes també passava igual?
0: Clar, depèn del govern que hi hagi. Llavors, en Toni Comín i el govern de llavors va accelerar allò que jo vaig reivindicar, que també vull dir una cosa que també crec que és important, perquè jo no és que fes que allò fos una realitat o que es canviés el protocol de fertilitat o que s'aprovés el protocol de fertilitat, perquè no em sembla just. Perquè aquest protocol venia molts anys que s'estava gestant, que hi havia associacions, totes les associacions de famílies LGTB, que portaven molts anys lluitant per allò. Mm-hmm. El que passa que jo em vaig trobar en la circumstància, en la tesitura, en el moment, en el lloc,
1: i que a més tenies diguéssim el fet també de la teva situació,
0: clar,
1: sanitària, que t'impedia ser mare per un sistema que no fos aquest.
0: Clar, però que la lluita... No, jo he sigut pionera en el sentit que en aquell moment jo vaig decidir lluitar perquè jo creia que era just, però que aquesta lluita, les associacions LGTB feien molt de temps, mm-hmm, que estaven organitzades, que estaven lluitant, que estaven reivindicant, o sigui que en aquest sentit que voldria una mica visibilitzar el paper d'aquest associacionisme que està dia rere dia rere dia lluitant pels drets de les persones LGTB o de les dones o de les persones migrants. O sigui que al darrere, no, a vegades hi ha una figura que marca com una icona, no? Mm-hmm. O es visibilitza com algo d'una lluita, però no és aquesta persona sola, no transforma.
1: És tot un col·lectiu, no? Sí. Una força conjunta la que pot fer-ho. Saps quants anys feia que el protocol estava així establert, aproximadament? Ho veu parlar?
0: Clar,
1: des de sempre, que només s'acceptés parelles heterosexuals, des dels inicis del tractament a Catalunya?
0: Jo crec que aquí a Catalunya, el 2012, hi ha un protocol que diu que és totalment discriminatori. El 2017... hi ha el protocol de fertilitat al qual...
1: El que es canvia.
0: M'hi acullo jo, no? I m'hi adhereixo, m'hi sumo. I després hi ha un altre, el 2023, que, si no recordo malament, en aquest ja es poden incloure persones trans, també. Mm-hmm. O sigui, va un pas més enllà, no? Cada vegada anem aconseguint més drets. En el del 17, que és el 2016, s'aprova el juliol del 2016. Sempre he dit 17 perquè el meu fill va néixer l'any 17. Llavors, per això, de fet, quan s'aprova el juliol, jo el novembre d'aquell any entro dins de la cartera de...
1: Va ser de les primeres, vas anar allà i
0: sí,
1: jo...
0: Sí, en aquest sentit, sí que vaig ser la primera. De fet, jo recordo quan vaig anar a l'Hospital Sant Pau que vaig anar allà, em donen tots els papers, la paperassa, i em diuen, has d'anar a aquest edifici, et diran que no, et tocarà tirar el mur al terra, picar pedra, perquè tu has de dir que sí, si tenen algun dubte, que em truquin a mi. Diu, però és la primera vegada que es dona aquesta situació.
1: I per què t'havien dit que no? Perquè encara no estava...
0: Bueno, perquè em va dir, igual l'administrativa, que rep allà, encara no ha rebut aquesta informació o no ha atès mai una situació amb aquesta...
1: I et van dir que no?
0: No.
1: I et van dir que sí, directament t'havien vist a les notícies.
0: Saps què passa? Que jo ja anava directe amb els papers, en plan, escolta, això es pot fer, i ho tenia molt... Estava en un moment com molt reivindicatiu, amb moltes ganes, i va ser així, i això va ser el novembre que em van em van trucar i al gener vaig començar el tractament i a la primera em vaig quedar embarassada.
1: Mm-hmm. Vas donar a llum.
0: Sí.
1: I què tal l'experiència? Aquesta experiència que tu volies ser mare des de fa tants anys?
0: Bueno, tinc dos... tenim dos nens, la meva parella i jo. Un la gestatella i l'altre el gran, la gestat jo. Bé, bé, bueno, clar, la maternitat és un viatge estratosfèric. Bé, és... bueno, és clar, és una experiència vital molt transcendent, no? És... ser mare o ser pare, que et canvia la vida amb moltes coses molt, molt bones, i també s'ha de dir, amb una renúncia molt, molt gran. O sigui, a vegades tenim mitificat, no? Jo a vegades veig a les xarxes aquestes mares ideals o aquesta educació ultraconscient, i a vegades no és tot ideal.
1: I ara passa molt això, no?, que moltes persones volen ser pares i mares, pel que veuen també a les xarxes, aquest món meravellós de color rosa, de color blau, quan segurament, jo pel que sé, que no sóc pare, però pel que puc veure, tampoc és així. Té les seves coses bones, òbviament, molt bones, però també hi ha altres coses que...
0: Bueno, jo crec que la maternitat o la paternitat és un... genera un sentiment d'amor incondicional, o sigui, són...
1: Sempre diuen que deixes de ser tu el més important.
0: Clar,
1: passa
0: però
1: a ser
0: prioritzes...
1: l'altra persona, no?, que neix.
0: Clar, és que és un amor molt, molt, molt gran, o sigui, és que no es pot dir... no tinc paraules, no?, com per poder expressar, però sí que és cert que és una renúncia molt, molt, molt gran. De fet, jo, quan algunes amigues, no?, amb edat de tenir fills tenen dubtes i això, jo els dic, si tens dubtes, no ho tinguis. Perquè la renúncia, durant uns anys, renuncies a la vida que tu tenies, o la vida com la coneixies. T'aporten altres coses. Jo també he intentat sempre... jo soc mare, però tinc unes inquietuds, tinc una feina, tinc unes amistats... Sí que està clar que jo, abans de ser mare, m'anava un mes a l'Índia a viatjar amb una motxilla.
1: Mm-hmm.
0: I ara no ho faria. M'entens? O vivia...
1: Bueno, ho has fet en un moment de la teva vida,
0: clar.
1: Ara fas altres coses, i qui saps, en un futur...
0: Sí, te'n clar,
1: puguis
0: anar
1: amb el teu fill o filla, no sé què...
0: Tinc dos nens.
1: Amb els teus dos fills, te'n pots anar
0: segurament,
1: a l'Índia, també.
0: Segurament que sí, però sí que és cert que sempre hi ha... o si marxo jo sola o amb la meva parella, sempre hi ha com una preocupació de... i els nens com estan, saps? Però bueno, per
1: però
0: mi...
1: els nens creixeran, també.
0: Clar. Sí, sí. Però per mi és més gratificant, és molt, molt gratificant, i no m'empenedeixo, tot i que a vegades pots perdre els nervis. També és cert que avui en dia treballem 8 hores, escrivim el diari, llegim, sortim... o sigui, jo no vull deixar de fer tot això que jo era abans de ser mare.
1: Mm-hmm.
0: Això, clar, costa. Jo hi ha dies que arribo molt cansada, molt esgotada, i la gent em diu, et compensen el pàdel? Doncs sí, si ho faig és que m'està compensant, perquè igual, doncs mira, em fa sortir de la rutina, o et compensa... Ara amb el temps intento dir que no a aquelles coses que no em surten, no em són gratificants, no? Estic aprenent a posar límits.
1: Mm-hmm.
0: Em costa, perquè sí que és cert que tinc una prioritat, que són dos nens de 6 i 9 anys, però a vegades feia coses per obligació, i ara intento fer les mínimes. Intento gaudir. A la meva feina gaudeixo molt, perquè m'agrada molt el que faig, però si escric al diari Comarca, el que sempre escrivia doncs, trimestralment, ara només escric quan em ve de gust. Llavors igual m'inspiro i et faig 3 articles en una setmana i els envio, i surten o no. O no, si no surten no passa res.
1: És adaptar-te també a les noves circumstàncies, no?, que t'envolten. Total. Jo insisteixo en allò, no?, que va ser l'any 2016, és que fa 10 anys que el protocol establia, era superdiscriminatori.
0: Sí, doncs ara sembla que hem avançat molt, que anem avançant, però estem en un moment complicat.
1: Ens posem les mans al cap pensant que això pogués existir fa només 10 anys.
0: Doncs així és.
1: Però també és el que tu dius, això també pot indicar que la cosa pot canviar al revés.
0: Bueno, estem en un moment, jo no sé la lectura que farem des d'aquí, no?, des del programa, Quim, però crec que fa falta molta pedagogia i bueno, molta educació, i no sé què és el que fa falta, perquè estem en un moment de retrocés de drets que teníem per assentats, que sabíem que estaven així i que no canviaríem, vale? Jo ara, qui em tindria més por? No por, perquè igual la paraula no és por, però ara em tindria més preguntes que fa 10 anys quan vaig decidir ser mare sí o sí, perquè en aquell moment, fa 10 anys, crec que estava tot més normalitzat, que hi havia més llibertat, que avui en dia fa por el que es veu als mitjans, el que es veu a les xarxes, el que es veu al carrer, no? A nivell de, és igual, a nivell de drets de dones, de drets LGTB, jo crec que estem en un moment molt complex i haurem de posar-nos, de remengar-nos tots a treballar per canviar aquesta deriva que està prenent la situació en qüestió de 4 anys.
1: A tu algun cop t'han discriminat o t'has sentit algun comentari per ser mare de dos nens sent lesbiana? Alguna cosa que t'hagi pogut ofendre? Perquè a vegades es poden dir coses que es fan sense cap mala intenció, sí, que tu això es detecta, eh? Però quan algú diu una cosa i dius, ostres, per ignorància o per mala fe, fins i tot?
0: Jo he de dir que he tingut la grandíssima sort, primer, de tenir la família que tinc, amb la qual cosa, des de que jo vaig dir m'agraden les noies, em va costar més a mi dir-ho que no amb ells, que tothom ho tenia...
1: Això li passa a molta gent, també.
0: Superacceptat, no? De dir, aviam, Míriam, mm-hmm, no passa res, o sigui, no passa, no entenem per què t'estàs tancant, no? O sigui, em va costar dir-ho, i tinc la sort de tenir una família tota, o sigui, pares, pare, mare, germans, cosins, tothom. Mai he rebut una mala paraula o un qüestionar que jo vulgui ser mare o cap tipus de discriminació. Els amics, per suposat, perquè s'escullen. Llavors sempre he tingut la sort d'envoltar-me de gent maca i gent amb qui he volgut estar. Llavors, en aquest sentit, mai sí que he tingut un parell de situacions a la feina. Soc professora de secundària i una vegada unes pintades que em van dirigir a mi i a més profes, però clar, els altres profes els van insultar amb altres insults i a mi em van posar doncs, fac bolleres i bueno, i algun mail, un mail que he rebut, però la veritat que he tingut la grandíssima sort de no trobar-me situacions molt desagradables. Sí que en alguna situació, en alguna conversa amb gent que jo no coneixia, no? Pues, i la figura del pare, no? On és? Aquests nens necessiten una figura paterna, però és que no m'interessa. O sigui, jo crec que la gent que ja pregunta això és que no vol ni escoltar una resposta. Mm-hmm. Que li puc donar, eh? Però no són gent que ja ni escolten, ni tenen una amplitud de mira, ni volen saber.
1: I aquestes idees creus que ara estan molt més presents i també moltíssim, fins i tot a l'educació, perquè deus veure com pugen. No sé, ets professora de quina edat tens els teus alumnes?
0: Jo soc professora secundària.
1: I a secundària?
0: De 12 a 18.
1: De 12 a 18, no sé si notes que d'ara a fa 10 anys...
0: No, el que com... noto és d'ara, de fa 4 anys cap aquí, una deriva molt preocupant. Sí, sí. Jo tinc la sort que treballo en un bon institut, amb un bon alumnat, però sí que veig raonaments. Amb el tema migratori és un drama, perquè cada vegada pues, arriben gent aprenent discursos. És que abans tu aprenies del que t'explicaven a casa o del que t'explicava la professora o el que algú que llegís al diari, agafava un diari i llegia, no? Avui en dia els alumnes, molts d'ells, no tots, no vull posar aquí els joves, perquè per sort no són tots els joves, ni molt menys, però uns quants, i adults, no posem els joves i adults, aprenen per TikTok o per...
1: Aquests influencers canvien uns missatges molt anti-LGTB i anti-igualtat.
0: I amb el tema migratori també. És un desastre.
1: Es nota molt quan és una idea que, és, que tu la repeteixes perquè l'has escoltat, perquè és una idea que dius, no?
0: I que no està fonamentada, o sigui, escolten, reprodueixen tal qual el que l'influencer, o és igual, o no influencer, algú que segueixen per xarxes, ha dit, no? Abans, la persona que no sabia d'un tema parlava al bar o al carrer i d'allà no sortien les argumentacions.
1: Cunyados hi ha hagut sempre.
0: Clar, sí. Però ara tenen un micro, que arriba molta gent. I això és extremadament perillós. Donar un micròfon a gent que no en sap, que no coneix, que no empatitza, que deshumanitza. O sigui, jo crec que hi ha coses... hi ha conceptes claus que hem de tornar a retrobar, que és l'empatia, la humanització. Hi ha una deshumanització col·lectiva. Estem...
1: Que darrere de cada història hi ha una persona.
0: Clar, no podem veure tot un col·lectiu segons un estereotip que tu t'has prefixat per una experiència negativa que tu has tingut o per una experiència que t'han explicat des de xarxes. És que això és molt perillós. Però clar, el treball no és només de l'escola o dels instituts. Aquí, jo crec que en el punt en què estem ara, primer, el treball bàsic, la base d'una educació, de l'empatia, de la humanització, de la solidaritat, és casa. O sigui, això és bàsic. Que des de casa els nens vinguin amb valors perquè després sempre és més fàcil, bueno, jo ho noto molt, no?, quan hi ha un alumne treballat amb una família, uns valors, una educació, que podem opinar diferent, però té la capacitat d'escoltar, d'empatitzar. Això és essencial, no?, d'una persona que no té aquesta base.
1: Doncs anem veient com va evolucionant tot i tots intentem posar el nostre granet de sorra. Recordem que fa 10 anys hi havia un protocol a la Generalitat que no permetia que les dones lesbianes ni les dones heterosexuals solteres poguessin acollir-se a través de la sanitat pública a la reproducció assistida i que des de fa 10 anys això s'ha canviat, que no fa tant de temps i que ara sí que pot passar. La Míriam Ojeda no podia fa 10 anys i fa 10 anys va aconseguir canviar gràcies també a tot el col·lectiu LGTBI que durant anys va estar picant pedra. Míriam Ojeda, un plaer, moltíssimes gràcies per venir al Plurals i Singulars.
0: Gràcies a vosaltres per convidar-me.

0: Aquesta setmana a Barcelona s'ha presentat La Quaderna. Es tracta d'un llibre de passatemps LGTBIQ+, i com els seus autors diuen, per travestis i per desviades. Avui tenim amb nosaltres els seus autors, Jens de Vries, molt bona nit. També tenim a Lluís Mosquera. Lluís, molt bona nit.
1: Què tal?
0: I la Choriza May, que feia les il·lustracions. Choriza, molt bona nit.
2: Bona nit.
0: Escolteu, explica'ns una mica què és això de La Quaderna, per a aquells que no vegin el que tinc a les meves mans ho puguin entendre. Qui comença, va?
1: Jens, que va ser el germen de La Quaderna.
0: Doncs venga.
3: La Quaderna es, como bien dice el título, un libro de actividades y pasatiempos. En este caso, hemos buscado un tipo de juegos que nosotros querríamos jugar. Es decir, hay muchos libros de pasatiempos, muchos cuadernos de actividades de verano, pero no hay ninguno que nos apele directamente a, pues, a las maricas, a las travestis, a las desviadas, ¿no? Y queríamos crear un juego donde nosotros tuviésemos un poco el conocimiento adecuado para pasárnoslo bien con ellos. Estamos muy acostumbrados a juegos donde te piden de repente saberte el delantero, ¿no?, del Real Madrid.
0: Claro.
3: Y nosotros
0: si te pierdo, no tengo ni idea.
3: Exacto.
1: Ni idea. No, y que tingueres el coneixement i que pogueres aprendre. Nosaltres sempre ho diguem, hem après mogolló en el procés de buscar referents, fer xocs en els referents que coneguem i en els que no. I igual que jo, quan hago un autodefinido del libro de la playa de mi madre, aprendo de repente el nombre d'un escritor, doncs ficar en el lloc que es mereixen els nostres referents que coneguem ja i que encara no, per a poder jugar i acabar aprenent nous.
0: Perquè hi ha un imaginari col·lectiu LGTBI que és el que apareix en aquell llibre, no?
3: Exacte.
2: Jo crec que en Espanya tenim una cultura pop molt xula i són coneixements que mai s'ha valorat que els sàpigues. De repente usas tots els noms de les travestis de Drag Race Espanya des del començament fins al final, i este llibre és l'únic lloc on realment això celebra que tinguessis aquests coneixements. Aleshores està molt guai.
1: Sí, no? De fet, som les persones del col·lectiu que s'encarrega de la cultura pop. Sí. Llavors, l'altre dia ho parlava amb un col·lega que la peli d'Avatar, que vale un munt de milions i és el més esperat no sé què, al final no transcendeix res a la cultura pop porque no hay nada para el colectivo, no hay un personaje que le puedas decir jazz, ni yo qué sé, una parella de lesbianes o algo.
3: Hasta los alienígenas son bros, ¿no?
1: Sí, hasta los Avatar son como huyó, huyó, y de repente pues no moláis, entonces no estáis en la cultura pop. Y a vosotros tenéis ese conocimiento tan importante de que de repente, yo qué sé, Choriza llamó a María Patiño, María Putoño, en un programa después de comer, pues es importantísimo.
0: Fuiste tú, ¿eh?
2: Claro. Va a ser yo.
1: Es importantísimo para la cultura pop. I també coses que són més importants o que tenen més rellevància a nivell cultural també, i sobretot això, mogolló de, per a mi per lo menos era molt important ampliar el catàleg de referents que no sols nosaltres tenim, sinó qualsevol persona a la que li agraden els passatemps pot jugar a este xoc, sea o no del col·lectiu, que això també és
0: molt
1: important.
0: És que això t'ho anava a dir, perquè no només són per persones del col·lectiu, la cultura pop arriba a molta més gent, no? Està molt més oberta.
2: Totalment, i que a més és divertit, que són cosetes que parles amb els teus amics i que al final són referents que nosaltres tenim, i et sorprèn realment la gent de la que connecta. És molt xulo, i veureu en forma de xoc, en forma de ostres, aquesta informació la puc gastar per a alguna cosa, les il·lustracions del llibre també, que són cosetes que són il·lustracions que només pots trobar en aquest llibre, com pues, de repente exactament a Anna Looking fent un Nova i totes aquestes cosetes, referències de looks espanyols que han sigut icònics i internacionals, pues, la veritat que és un llibre molt únic.
3: I al final són 60 juegos dentro del libro, y creo que cada uno de ellos puede apelar a una persona totalmente diferente. Hay juegos desde frases hechas de abuelas, ¿no?, hasta cosas de manga, de videojuegos, otra vez de drag queens.
1: Hombre refranero, maricón o pregonero. Correcto. Es un juego de completar refrans de yayes. Y es que es això, sempre quan te compres un xoc de passatemps, hay uno que te saltas. Nosaltres no volem que... De fet, molta gent, quan està començant a veure el llibre, diu, ai, no sé si lo voy a saber hacer. No passa res. Jo quan me compro un llibre de passatemps, de Blackie Books o el que siga, perquè nosaltres som molt fans de tota la vida, no faig totes les pàgines i no passa absolutament res. I de sobte fas una que te sabes casi todo, però hay una cosa que le tienes que preguntar a un amigo. Pues perfecte.
0: Nosaltres... Es que jo crec que precisament aquests llibres són per compartir,
3: claro,
0: també,
3: exactamente.
0: No?
3: Es la gràcia. Es un poco nuestro lema, ¿no? Que lo más bonito que puedes hacer con una persona es pasar tiempo juntos, claro. Y dentro de pasar tiempo está el concepto de pasatiempos. Y están pensados exactamente para jugarlos con un grupo de personas o con tu madre, de repente, con tu amiga, con aquella persona con la que tú crees que puedes saber de repente la solución a uno de los problemas.
1: También volíem que fuera molt regalable de... Desde el punto de yo soy la persona del colectivo, pero yo le voy a regalar a la mocha hermana mamá y a las mis amigas que no son del colectivo. En plan, este es mi mundo. O sea, este es mi mundo y es divertidísimo. Vas a aprender mogolló de cosas. També hem volgut ser en alguns xocs concretament molt didàctics d'explicar el espectro de género, coses que estan com, no lo estamos, entonces que sois un rollo hablando con la E y todas esas cosas. Pues está explicat en forma de xoc, però és un lloc accessible on poder entendre conceptes que nosaltres a lo millor tenim molt apresos o no, perquè les mateixes persones del col·lectiu tot el rato estem aprenent coses noves i en forma de xoc, no? Que al final és molt de...
0: És la millor manera d'entrar també, coneixements, no? Perquè si t'estàs, jo què sé, t'estan pues, explicant alguna cosa d'una manera més passada, això és molt, molt lleuger i va s'interioritzant.
1: Sí, i ens importava molt sobretot això que... Diguem una cosa i després la contrària, que és com, importa mucho, todo lo que hay es importantísimo, pero al mateix temps es un libro de pasatiempos. O sea, equivócate, hazlo mal, llévalo a la playa, mójalo, da igual, porque da igual. Lo importante es que existisga, ¿no? Nosotros, James va tindre esta idea en 2017, Dewey, y el llibre així en 2026, porque es que es de veres que, pues bueno, los procesos, pero tarden molt en poder omplir un llibre de referents del colectivo LGTBI, ¿no? Llavors ara...
0: ¿Y ya tan referents?
1: Sí.
2: Sí, sí, sí, se mos han quedat
1: fora.
0: I per això el volum 1, no?
2: Exactament.
0: Que hi haurà volum 2, això m'ha encantat.
2: Totalment. N'hi ha que tirar, si és que de repente se mos ocorrixen inclús més idees, dir, ostres, no m'has tacat aquesta persona, o este referent, o este xoc estaria guai. Tenim tres quadernes en el cap, esta és la primera, una selecció dels referents. Moltes amigues també, de dir, que també, ai, per què esta il·lustració d'esta persona? Perquè és amiga i mos havia a ficar-lo en el llibre, la veritat. Aleshores, està fet amb molt d'amor, el llibre.
1: Sí, de fet, lo de volum 1 va ser idea de l'editorial, sinó que nosaltres sols estem seguint optimistes.
0: No.
1: Si l'editorial li te pone d'ahí volumen 1, és com perfecte.
0: Heu pensat en 3, però qui diu que no poden haver-hi 10? Vull dir, no? És qüestió d'anar fent. I la cultura pop, de fet, cada dia surten més coses.
1: Sí. De fet, nosaltres en el procés ha hagut un moment de fins així, esta ja és la quadrema. Perquè no deixen de passar coses i nosaltres hem pensat els xocs molt arrel de coses que van passant, no? El divorcio de los Javis, esto tiene que estar, hay que haber un juego de quién se queda qué. Claro, Hit the Rivalry, la serie hot del momento, vale, pues un chat de no sé qué. Claro, no podríem estar fent la quaderna per a sempre i no publicar-la mai. Llavors és, vale, fins aquí yo nunca podré dormir porque no sale Pedro Pascal en la cuaderna, o diguem-me ahir en la presentació, i bueno, pues ja saldrà en
0: el volum 2, cap problema.
3: Exacte.
1: Però sí, sí, estem molt pendents de la cultura pop i de, sobretot, quin aprenentatge o quin xoc que faci molta risa, perquè sobretot en pretes que siguen molt divertida, poden guardar-nos per a este projecte que jo crec que si n'hi ha dos o tres és el mateix projecte, però sí, partido sí, en volúmenes.
0: Claro. Heu notat una evolució de la cultura pop? Em refereixo, per exemple, tu parlaves de Drag Race, tu vas participar a Drag Race, això també ha donat com molt més contingut. No sé si fins fa 10 anys hi havia un tipus de cultura pop i ara de cop i volta és com molt més mediàtica, no sé.
2: És que la cultura pop al final és cultura, i és cultura d'Espanya i ens pertany a tots, que al final nosaltres l'hem recollit en este llibre, però sí, Drag Race també jo crec que el que fa és recollir la cultura pop i convertir-la en proves, en passarel·les, i és realment el que Lluís es dedica.
1: Però i és molt pionero també el travestisme, o sigui, totes les cantants pop, que totes diuen jo sóc una travesti, totes es reconeixen com a travesti. De fet, en el llibre també expliquen molt el espectro travesti, no? Que n'hi ha moltes coses, ara quan de repente tu sobrina està dient estoy sirviendo cunt, és que això és llenguatge travesti i ja no forma part sols de les travestis. Llavors nosaltres, el llibre de passatiempos fa 10 anys no estaria en un show travesti i a dia d'avui...
3: Sí, exacto, la cultura, jo crec, LGTB o la cultura està ballroom, la cultura drag, que sempre ha sido más subversiva, un poco más underground,
0: sí.
3: De repente está percolando mucho la cultura pop, se está adaptando la forma de hablar, la forma de actuar. De repente es travestis, pegas una patada a una piedra y te salen 5.
1: Y hay una pasapalabra.
3: Que es maravilloso. Sí, sí. Y de la misma manera la cuaderna es algo que igual hace 10 años hubiese sido algo más subversivo, algo más...
0: Más underground,
3: más
0: ¿no?
3: Underground, más nicho, y ahora lo que queremos es eso, es ponerlo a un público más grande que sea mezclado con cultura pop, porque es que es inseparable.
1: De hecho, empezamos un poco como porque no lo está haciendo, porque no existe ya todavía, ¿no? Que al mismo tiempo era como, pues vale, vamos a hacerlo y nos vamos a pegar una hostia increíble, porque esto es...
0: No, no crees que no...
1: Ojalá no, pero no, también es de ver es que nosotros no sabemos, no coneguemos el nuestro target, porque volem que siga per a gent que li agraden els passatemps, que ja és un nicho.
0: Jo el veig, per exemple, ideal per viatges amb amics.
1: Perfecte.
2: Total, 100%.
1: No? Sí. Però sí. Se'ls teniu que comprar tots.
0: Això ja, que cadascú faci el que vulgui.
2: Uno per grup, no. Uno per cap.
1: Claro, o sea,
0: però no. Que estiguin a l'avió, tot l'avió amb una quaderna.
1: Total,
0: sí. I llavors allà jugant.
2: Sí.
3: Total.
0: Que no tens, allà no tens cobertura. Pots jugar. És el moment per jugar aquests passatemps.
3: Això és el punt. Creo que també hi ha algo muy refrescante de este tipo de juegos, que es la analogía, porque estamos, claro, has comentado el avión, que no hay conexión con el móvil y es de los pocos momentos donde haces otras cosas, ¿no? Lees un libro de repente o haces pasatiempos. Esto no hablamos ahí en la presentación, pero es interesante,
1: sí.
3: Que es muy agradecido, al menos para nosotros, tener momentos en los que te sientas con amigos, uh-huh. Tienes el móvil dejado de lado y juegas, uh-huh. Compartes tiempo con ellos haciendo algo analógico, algo con un papel, con un boli,
1: sí.
3: Rayar las libretas, los cuadernos como tú interpretes. Nosotros, Luis y yo, que hacemos pasatiempos constantemente, nos gusta cuando hacemos un juego y luego marcar en la esquina con quién lo hemos jugado, la fecha, dónde, y luego lo quedamos también como si fuera un recuerdo de ese sitio, y mola mucho porque se impregna, ¿no? De esas...
1: Sí, hay una, eso es una cosa que empezamos, Luis y yo, casi de manera natural, ¿no? Como dónde estábamos y con quién y qué día era, porque es un... No queremos como... Tirar el libro de pasatiempos me parece como feo, ¿no? Es como una foto que se queda ahí.
3: Se vuelve ritualístico casi.
1: Estábamos en la playa con no sé quién. Entonces, de repente, que nosotros tengamos la capacidad y la posibilidad de generar esa posibilidad para otras personas, ¿no? De nosotros volem que no existisca la persona que lo sabe todo y la tenga que hacer solo. Es que nosotros tampoco somos esa persona. Hem tingut que buscar mogolló de documentació.
0: Clar,
1: pues,
0: no és fàcil.
1: Esportistes LGTBI, era molt difícil trobar suficients per a tot el xoc. Vull dir, hem fet un treball de recerca.
0: Com ha estat aquest treball d'elaboració de la quaderna? Com va néixer? I com després l'heu anat fent i com s'ha traduït? Perquè aquí hi ha una feina compartida, no?
1: Sí. Mm-hmm.
3: D'alguna manera hi havia una divisió. ¿Quieres comentarlo?
1: Sí, habla tú.
3: Había una división, ¿no? Luis es más escritor e igual aportaba más a la parte del tono, de la cohesión, de los juegos con los textos, las presentaciones. Yo diseño juegos, entonces me encargaba a lo mejor más de la parte técnica de los juegos, de la jugabilidad dentro del formato. Y Choriza es... Yo creo que lo más importante, que es toda la imagen,
0: es una,
3: diseño,
0: la imagen es muy chula, ¿eh?
3: Es lo primero que ves y lo más importante prácticamente de la cuaderna, que es ese impacto visual que buscamos con los colores, que sean tan representativos de lo que queremos plasmar. Y surgió, pues yo creo que de una simbiosis de las tres cosas, porque al final, siendo cada uno encargado de un tema, por así decir, de una parte del trabajo, acabamos... trabajando hasta físicamente juntos,
1: sí,
3: muchas veces,
1: sí.
3: Y aportando a todo el mundo en todo. Todo el mundo hicimos los juegos juntos, los textos juntos, el humor juntos.
1: Sí, y había moments molt pràctics, ¿no? De vale, yo voy a revisar el tono y me voy a poner solo con el tono. Y Jens, yo voy a jugar a los juegos y Choriza, pues yo lo que no tenga ilustración ni me
0: lo voy a pintar.
2: Ni lo voy a ver.
1: Claro.
2: Yo estoy descubriendo a la cuaderna, era un xoc que no tiene ilustración y dije, qué graciosos son estos chicos.
1: Y había moments molt pràctics. Al mateix temps, el estrés... Som tot, no? No ens agrada dir que... Bueno, sí, Choriza fer les il·lustracions ella sola, evidentment, però sí que ells dos també escriuen, nosaltres dos també dibuixem. Choriza és l'única travesti, però no, perquè ella és també i jo quasi. I llavors hem tingut molt... Ha sigut un grup de treball també amb l'editorial, que des del primer moment estiguen super a favor i ens han ajudat molt, inclús amb la maquetadora. Hem treballat molt en equip, en una sensació d'una roda infinita, agotadora també moltes voltes, no? Perquè de repente

0: en los huevos? A. Hacen tríos con machos para la fertilización. B. Roban huevos de parejas de macho y hembra. C. Una de ellas siempre es bisexual. O D. Los piden por AliExpress.
1: Jo crec que està flipant la Consol i no sap què dir, però una és certa. Consol, A, B, C o D. Quina dius? La A. És la A?
2: Hacen tríos con machos para la fertilización.
3: ¿Cómo es la Consol, eh?
2: Eso es correcto.
1: Consol, molt bé. Vale. Molt bé, molt bé. Jo us he dit que ella era molt de cultura queer, així és que l'ha encertat. Recordem que la Quaderna ja la trobem a les llibreries, Estos pasatiempos para travestis y desviadas, que és el volum 1, que hi haurà 2, hi haurà 3, i quién sabe si 4, 5 o 6.
2: Es importante, todo el mundo puede ser travesti, todo el mundo puede ser desviada.
1: No, sí, y que además se aprende haciendo esos pasatiempos. Chorizame, muchísimas gracias, moltíssimes gràcies per venir al Plurals i Singulars.
3: A tu, preciós.
1: Jens de Fris, també moltíssimes gràcies. I Lluís Mosquera, també moltíssimes gràcies per venir a Ràdio 4.
0: Un plaer. Yo no sabía cosa normal o una alucinación.

0: David Baldú, molt bona tarda.
1: Hola, bona tarda, com esteu?
0: Tornem a estar aquí una temporada més fent Diana amb tu.
1: Tornem a ser aquí, contents, amb embranzida, amb força i amb tot el que ens vingui, tot i que avui comencem la secció tenint un record de gent que ja no hi és, però vaja, perquè ha estat un estiu de força pèrdues, diguéssim, pel que fa al panorama interpretatiu internacional i nacional, i bueno, i no està malament començar recordant a la gent que ha tingut un impacte potent en el públic.
0: Estàvem escoltant a Dolly Parton, no? La que havia mítica... fet també el seu cinema, aquesta cantant.
1: Sí, no? Cantant, compositora i actriu icònica, feminista de la pionera, o sigui, i que ha estat fins a l'últim moment a la batalla, perquè no fa tant que va treure fins i tot un single amb un videoclip i tal, ens ha deixat als 80 anys, que, bueno, haguéssim pogut triar una mica més, no?, com si diguéssim. Al mateix temps ens deixava el Tim Curry, el mític actor britànic, recordat per Rocky Horror Show principalment, però després és un home amb una trajectòria molt particular. Havia fet del Cardenal Richelieu amb una versió de Los Tres Mosqueteros que protagonitzaven la Rebecca de Mornay i el Chris O'Donnell. O sigui, havia fet una versió estranyíssima de La família Adams per la televisió, un telefilm on ell feia el pare de La família Adams. Bé, un recorregut molt particular. Després d'arrossegar diversos problemes de salut els darrers anys, doncs ens ha deixat també aquest estiu.
0: El recordava Susan Sarandon,
1: sí,
0: que ha reaparegut al Festival de Venècia.
1: Sí, senyora.
0: En
1: sí,
0: aquesta
1: senyora.
0: Edició de la mostra, de que ja ha acabat, ara anem cap al proper festival.
1: Bueno, ara ja començarem la onada de festivals, que és allò de que ens tornarem bojos, però ja ens ho trobarem. I d'aquí, posant la mirada una mica més a casa, doncs ens vam despertar un dia tots amb la mala notícia de la mort de Manolo Solo, un actor descomunal, vist en moltíssimes pel·lícules, sobretot en els últims anys, un actor d'aquests que havia estat picant pedra tota la vida i que a partir dels 50, jo crec, va començar com a despuntar, aquestes coses que passen
0: en
1: les carreres.
0: No? Podríem
1: sí,
0: dir-ho?
1: A tenir així? Més l'oportunitat de... Ell es va guanyar la vida tota la vida, d'actor, però a tenir més l'oportunitat de tenir uns reconeixements, de guanyar un Goya...
0: De fer els seus protagonistes... No?
1: I molt secundaris, perquè va seguir fent secundaris fins al final. I també ens despertàvem no fa tant amb la trista notícia que ens havia deixat de manera bastant sobtada el Francesc Garrido.
0: La veritat és que no ho superem.
1: Francesc Garrido era d'aquests actors amb unes carreres molt peculiars. Era un home que triava des d'un lloc molt honest i molt autèntic, un tio que em podia dir que sigui una cosa i que de cop i volta no s'hi trobava i ho deixava. I que això també està com molt mal vist per part de sempre, els productors, tal i qual, és com una putada. Però jo també penso, hòstia, si tots seguíssim una mica aquest exemple, segurament les implicacions que hi haurien als projectes serien molt més fidels a un mateix, no? El Francesc era així, era un tio outsider, un tio lliure, amb un cap completament privilegiat, amb una implicació amb el que feia descomunal i absoluta, jo diria, i després era un company estimadíssim per tothom.
0: Deixa'm dir que pels periodistes també.
1: També. Jo aquí ja no ho
0: toco
1: tant.
0: Això no és fàcil, eh?
1: No
0: guanyar-se el carinyo dels periodistes no sempre és fàcil.
1: I mira que sempre anava envoltat d'aquella aura de misteri, el Francesc, perquè tenia aquella expressió,
0: aquell
1: no,
0: posat,
1: que a vegades no sabies ben bé què estava pensant, no? Havies d'esbrinar molt a veure què li passava, havies de rascar molt per saber...
0: I la veu.
1: Que... Sí, sí.
0: I una veu molt particular, també.
1: Ha deixat un buit total a Catalunya, absolutament. Hi ha hagut reconeixements a tots els teatres, des de tots els teatres, des de totes les institucions productores, s'ha fet un record cap a la seva figura. Amb una varietat de personatges brutals, amb uns contrastos i amb unes diferències molt heavies, o sigui, un tio que havia triat molt fer coses absolutament dispars i diferents i d'una manera molt autèntica. Era un home molt particular. És d'aquests actors que només ell treballava d'aquella forma, no? Llavors, gairebé que t'havies de pujar al seu carro perquè era un camí molt interessant. Era un tio que et sorprenia, que de cop i volta teixia les seqüències i les escenes per alguns llocs diferents que en aquell moment li fluïen i resultava. O sigui, ja tenia molta credibilitat. Un actorazo i un company meravellós. Jo vaig tenir només l'ocasió de treballar amb ell dues vegades en una pel·lícula que es deia L'illa de l'holandès, no sé si tu te'n recordaràs, fa molts anys.
0: Del Siegfried Montleón.
1: Del Siegfried Montleón, la primera pel·lícula del Siegfried Montleón.
0: Que tu ets un nen.
1: Jo era bastant nen, sí.
0: Eres el nen de la pel·lícula.
1: No. 15 o 16 anys.
0: Series el nen, no sé.
1: Sí. I després amb una minissèrie que es deia Armacenda, que ens vam com poder retrobar com... jo ja de més gran, jo doncs ja en devia tenir 20 i picos i tal, 25, i era un altre món, no? I sempre hi havia aquesta cosa d'una persona que era cuidadós amb els altres.
0: Era acollidor.
1: Sí, i que s'ocupava de que tot el seu voltant, si ell estava allà, tothom estigués a gust. O sigui, hi havia una cosa que li sortia de fer de papa global, d'alguna manera, no? Quan ja era jove, vull dir, no, res a veure amb l'edat. En fi, ha estat una bufetada molt...
0: Ha estat un cop de destral.
1: Molt potent, sí, molt potent per tots. Ha deixat gent molt tocada. Tota la comunitat teatral catalana, doncs, està de dol i ho estarà, perquè a mi em consta, de fet, que molts companys de diverses funcions s'han trobat com per fer un brindis, diguéssim, per rememorar-lo a nivell privat, però a partir de les produccions on ell havia estat treballant, i sobretot d'aquests últims anys també. I, bueno, un tio que ens deixa molts projectes que tenia per endavant i jo penso que amb un esperit una mica salvatge que estaria molt bé que adoptéssim.
0: Aquesta capacitat de risc, no?
1: Sí.
0: Que ell ha deixat en sí. projectes, en pel·lícules com La Silla, Smoking Room, bueno, sí. i l'última, L'Anfitrión, també.
1: Total.
0: Seguia arriscant.
1: Hi ha algú que és un llegat que estaria bé
0: que
1: l'emportéssim. Que a nivell d'actor, a nivell del que parlem, no diguéssim, a la secció, a nivell interpretatiu, que tots seguíssim una mica l'estela del Francesc Garrido en aquesta mena de llibertat a l'hora de poder arriscar-se en enfocar els personatges a la seva particular manera. Tant de bo ens hagi quedat alguna cosa. Jo vull pensar que sí.
0: Està bé recordar-lo avui aquí en Dafnis Baldut.
1: Esperem
0: molt bona
1: tenir
0: tarda.
1: Tenim notícies més bones les properes setmanes, o sigui, no tot serà així, però bueno, havíem, si no
0: era
1: jo
0: un
1: crec
0: deute.
1: Que no podíem començar d'una altra manera.
0: Era un deute, clar que sí.
1: Un petó.
0: Vola el Francesc Garrido.
1: Sisplau, sí,
0: gràcies.
1: Senyor. Gràcies.
0: Dafnis. Esteu escoltant el Va de Cine, això és Ràdio 4, estem estrenant temporada... I som dintre la celebració dels 50 anys de Ràdio 4, la primera en català, i amb tu. Una ràdio on el cinema també es veu, ens agrada dir-ho així, i volem parlar ara d'un congrés que tindrà lloc a Barcelona aquesta propera setmana i que és molt important per la gent del cinema i per tots els que es mouen al voltant dels festivals. En concret, tenim a Jenny Montagut de convidada. Ella és la coordinadora del Flash Hub, que és així com es diu el congrés, no? Bona tarda, Jenny.
2: Hola, bona tarda. Sí, Flash Hub.
0: I l'acompanya Guim Bonaventura, coordinador del Catalunya Film Festival. Hola, Guim, què tal?
3: Bona tarda, Conxita.
0: Benvinguts. Ja som tots de tornada, no?
3: Sí, bé, aquí la Jenny i el seu equip han estat actives tot l'estiu perquè aquest congrés que es fa la setmana que ve, que és just tornat de vacances, doncs ho tingués tot a punt, i la resta que hem pogut potser descansar una mica deixant-ho en bones mans, doncs sí, tornem a estar actives.
0: A veure, anem veient el que és aquest Flash Hub, és un congrés, podríem d'alguna manera, salvant distàncies, equiparar-lo amb tot el que es cou durant els dies del Mobile a Barcelona? Quina pregunta t'he fet, Jenny?
2: Déu-n'hi-do. Jo crec que a un altre nivell, sobretot de volum d'assistents i d'activitats, però crec que d'importància més o menys.
0: Quantes persones aproximadament calculeu que hi participaran?
2: Nosaltres des de la primera edició hem anat creixent una mica, però tenim unes 300 persones acreditades que venen durant dos dies a Barcelona. Aquest any, per exemple, també tenim molts festivals de fora de Catalunya, molts festivals internacionals que venen aquí com a espai de trobada i espai de compartir aquestes experiències durant tot l'any.
0: Són directors de festivals, programadors, persones que d'una manera o altra participen en l'organització d'un event tan important com són aquests?
3: Sí, de fet, a nosaltres ens agrada fer una concepció per tothom qui treballa en un festival. I qui també qui s'hi vol obrir camí. O sigui que anem a les direccions i la gent de programació, però realment també hi ha molta gent de producció, hi ha molt consolidada, però després molta gent que està començant. I ens agrada oferir continguts per tothom.
0: La febre dels festivals no s'atura, sinó tot el contrari, no? L'altre dia em deia, ara se'n presentaran dos més, no? Que el Guim Bonaventura té controladíssims, no?
3: Bé, sí, nosaltres a l'Associació Catalunya Film Festival som ja 56 membres, només de Catalunya, evidentment, i nosaltres ens tenim controlats doncs uns 150 més que no formen part de l'associació, que és veritat que van sorgint, van desapareixent, van així fluctuant, però ja especialment aquí és un territori on agrada fer festivals de cinema, on agrada vincular el cinema amb preocupacions i maneres d'expressar-se.
0: El Catalunya Film Festival és com el Barça més que un club.
3: Ho intentem, sí.
0: Sí, ho dic per experiència pròpia, és molt difícil accedir-hi, eh?
3: Sí, és una entitat que té 20 anys i que llavors és un sector complex, per dir-ho així, perquè molts festivals es fan amb pocs recursos i potser des del voluntariat, per dir-ho així, i llavors de vegades doncs, costa gestionar això com a organització i establir com requisits d'entrada a l'associació, coses així, doncs de vegades costa més del que semblaria des de fora. És veritat que tenim un equip de gestió de l'entitat i que intentem doncs, agilitzar aquestes coses, però que bueno, que sí, que és un sector complicat. I si em permets tornar un moment al que dèiem abans amb la Jenny, el Flash també sorgeix perquè és un sector que no té espais de formació. No hi ha cap carrera universitària destinada a fer festivals de cinema. Jo crec que hi ha poca gent a la vida que des de petita es plantegi fer un festival de cinema, i és una cosa que surt més tard i normalment com a vocació secundària, i per això nosaltres estem aquí per omplir això i per anar facilitant que es facin festivals i que fem doncs, tot aquest ecosistema al voltant que tu deies ara de l'associació i de com es fa un festival i tot això, doncs intentem que sigui possible.
0: Has posat damunt la taula, Guim, un tema que crec que és molt important, segur que la gent hi està d'acord, perquè és veritat que el cinema ha anat entrant a les escoles, ha anat entrant, no?, a la part educativa, però potser més lentament del que a tots nosaltres ens agradaria, no? S'ha de fer molt pressing en aquest aspecte? Hem de fer més pressió?
2: Sí, els festivals són una gran eina, en realitat, i crec que el Guim estarà d'acord. Aquest any, per exemple, presentem una activitat que precisament parla sobre com els festivals són una eina, la creació visual i el cinema són una eina per a l'educació. Hi ha un projecte, Guim, el projecte que teniu a Catalunya Film Festivals de Contraplà, que al final el que fa és ser una eina també per a aquests infants i aquests joves, i els festivals des de fa molts anys són una pantalla. Hi ha moltes escoles que van als festivals a veure cinema i que descobreixen propostes que d'una altra manera probablement no podrien descobrir.
0: Cal rejuvenir i modernitzar el cinema, en això també estarem tots d'acord, no?
2: Bé, jo crec que no és... Fins ara ens fèiem una pregunta, no?, que és quin públic tenim? Jo crec que ens hem de passar a preguntar una mica quin públic no tenim i per què no el tenim. Nosaltres aquest any també, per exemple, estem treballant molt amb accessibilitat. Flash ha sigut un congrés que des de la primera edició ha sigut accessible, però a vegades també ens preguntem, vale, quines barreres té la gent per arribar al cinema? Quines barreres té una persona per poder gaudir d'una pel·lícula? Des d'un adolescent, un infant, fins a una persona que va amb cadira de rodes o que... O sigui, com fem accessible per tot el públic, no? Per totes les persones que puguin gaudir d'aquesta experiència.
0: Barcelona és una ciutat molt cinematogràfica. Això tampoc ens ho pot discutir ningú, no?
2: Sí, en tenim molts, però també n'hi ha molts arreu del territori. Crec que cada vegada més hi ha més propostes que descentralitzen una mica aquest cinema, que descentralitzen una mica l'oferta cultural de la ciutat, i que al final una persona d'un poble petit del Pallars pot anar a veure un festival de cinema amb propostes que d'una altra manera tampoc no hi arribaria.
0: Hi ha convidats importants en aquest Flash Hub d'aquest any. Heu convidat a molta gent de fora?
2: Sí, la veritat és que aquest any hem fet un esforç per tenir aquestes mirades també de persones que treballen en festivals, que són exemple en moltes coses i que també volem que ens aportin no només, no només aquest exemple, sinó també l'experiència de compartir una mica, no? De poder, que crec que és una de les bases de FlashHub, que el que volem és aquest espai de compartir, aquest espai de crear i de construir entre tots, perquè a vegades també fer un festival de cinema és una mica que durant tot l'any, no?, estàs com tu sol treballant amb el teu petit equip, que normalment són equips molt reduïts en la majoria dels casos, i sembla com que no surts una mica de la teva bombolla, després arriba, passa 3 dies, un cap de setmana,
0: i ja l'has cremat, ja està, com sí. Una cigarreta.
2: Sí,
0: no?
2: I portes com tot un any treballant per 3 dies. Llavors també volíem, no?, que hi hagués aquest espai, i el fet que aquest any també vingui molta gent de fora, vinguin, tenim a la Mimi de Sheffield, tenim la Roya Sadat, que és una de les impulsores del festival de cinema afgà
3: de dones,
2: que vindrà també a explicar-nos una mica la seva experiència. A més, ara estava protagonitzant un documental, no és un documental, és una pel·lícula de ficció.
3: Perdó, sí, o sigui, he de continuar treballant. La Roya, que és afganesa a l'exili, doncs continua treballant en cinema per explicar l'Afganistan i per fer arribar a l'Afganistan referents per les dones que hi ha al país, que malauradament, doncs, com sabem, s'han d'amagar, i impulsant aquest festival de cinema de dones a l'exili també, no? És un repte que ens va semblar molt interessant. Si em permets altres noms,
2: sí,
3: a parir de deixar-nos, perquè tenim uns 35 convidats i convidades, o sigui que n'hi ha moltíssims. Tenim molta gent d'aquí, de Catalunya i d'Espanya, que tenen molta cosa a explicar també.
0: Doncs Geni Montagut, Guim Bonaventura, ja ningú discuteix la utilitat dels festivals. Crec que la feina que esteu fent és molt important. Valia la pena posar-la en valor, perquè vosaltres a la vegada el que feu és sempre posar en valor i explicar molt bé la feina que fan els festivals de cinema, que crec que això sempre és important explicar-ho aquí a la ràdio. Moltes gràcies per venir i espero que aquest Flash Hub sigui l'èxit que espereu.
2: A vosaltres, sí.
3: Moltes gràcies.

0: sota sospita. Amb Laura González.
1: Hola, què tal? Molt bona nit. És l'hora de la coartada perfecta. Entreteniment cultural per a ments inquietes com la teva.

Foscor, històries, ficció, realitat i passar-ho bé, clar. I sacsejar-nos. I compartir la nit a Ràdio 4 fins les 11.

Som Cristian Estanescu i Laura González i avui tenim novel·la negra, retrat social, vi, territori i molt més. Benvinguda, benvingut, comencem.

0: Bé, ja sabeu aquí al Sota Sospita en aquesta nova temporada la incorporació de la Susana Hernández ha facilitat, bona nit.
1: Hola, com estem?
0: Ha facilitat doncs, que puguem endinsar-nos més en el món de la ficció negra, criminal, en el món que ens agrada, sí, perquè ens permet entendre moltes vegades com som, com a éssers humans, com és la nostra societat. La Susana ens parla de llibres, ens parla de sèries, ens parla de personatges, ens parla de professionals, i en aquest cas vens molt, molt ben acompanyada.
1: Sí, efectivament.
0: Tal i com ens vas explicar la setmana passada que succeiria.
1: Efectivament. Aquí tenim l'Empar Fernández amb nosaltres. Empar, molt benvinguda.
2: Moltes gràcies.
0: Gràcies, Empar.
1: L'Empar ens ha presentat la seva darrera novel·la, que aquests dies doncs, ja la podreu trobar a les llibreries, La vida clandestina, publicada per Al Revés Editorial. És una novel·la que comença quan hi ha una filtració d'aigua en un pis en construcció i sembla que aquesta filtració ve d'un pis pilot en el que troben el cadàver d'una jove i a partir d'aquí doncs, l'inspector Mauricio Tedesco comença a investigar. Empar, per la gent que no conegui el Tedesco, que jo crec que n'hi ha poca ja perquè ja té la seva trajectòria, però explica'ns una miqueta qui és, com ha sorgit i en quin moment es troba en el començament d'aquesta història.
2: L'inspector dels Mossos, Mauricio Tedesco, és un home que té prop de 60 anys, que va quedar vidu fa uns anys i que és un home més aviat seriós, és un home de poques paraules, té molt pocs amics, només té un. Si li preguntessin, ell només té un amic. És un home no gaire popular a la comissaria i, en definitiva, és un home profundament humà i empàtic, però no ho sembla gaire. És a dir, manté molt les distàncies. La vida clandestina és la quarta entrega protagonitzada per aquest inspector de policia que té una vida personal bastant solitària. Bueno, va quedar vidu, té una filla, la filla la veu poc. En aquests moments, en aquesta entrega, la filla té una parella nova i ell està adaptant-se a aquest canvi, està intentant acceptar aquesta nova parella, acceptant la filla d'aquest home al que gairebé no coneix i es pregunta i com la tractaré. De fet, és una neta gairebé afegida amb la que ell no comptava i tots aquests canvis el tenen una mica d'estarotat. Però com a policia és un molt bon policia, sobretot és un observador. No domina la tecnologia, no és un home d'acció, però és un gran observador.
0: És una mica un policia també d'aquells d'arrel, de carrer, de passejar, de mirar al seu voltant, d'envoltar-se de bona... Sí que dius, no és el més simpàtic del món,
2: no
0: ho seria,
2: no,
0: però en canvi està ben considerat.
2: Sí, està ben considerat sobretot per una part de la comissaria,
0: sí.
2: que s'estima més treballar amb ell, que no necessita unes grans explicacions, que l'aprecia com a persona, malgrat que sigui...
0: Esquerp en algun moment.
2: Que sigui molt esquerp, etc. Bueno, el cas és que, si, pel que fa a resultats, és un molt bon policia. Una de les coses que ha sabut fer Mauricio Tedesco és envoltar-se d'un equip que el que fa és equilibrar les seves mancances. És a dir, no domina tecnologia, però té un agent que és un crac. No és un home d'acció, però té una agent, la Lídia San Pedro, que és una persona amb una ment i ràpida d'actuació que, diguem-ne, que una mica el complementa. El que ha sabut és fer-se un equip.
0: Això és el que fan les persones intel·ligents.
2: Clar, és el que fan les persones que saben com s'han de fer les coses. Llavors, un dels seus encerts ha estat aquest.
0: Com ens explicava la Susana, no? Apareix aquest cadàver en aquest edifici. Quina serà la dificultat en aquest cas per a Tedesco?
2: La Natàlia, aquest cadàver, és una noia que en principi costa de saber qui és, costa sobretot de saber què porres fa en un pis pilot quan resulta que a l'edifici només s'han instal·lat dues famílies. I anem sabent a poc que aquesta noia patia d'un trastorn bipolar, que a més té un germà al qual li ha complicat molt la vida durant tota la seva vida junts, perquè conviure amb un malalt mental sempre és complicat i en el cas d'un germà menor encara és més complicat. Llavors, a poc anem sabent com ha estat la vida d'aquesta família i arribem a no entendre, perquè no tots els casos de Tedesco queden resolts. És a dir, Tedesco al final arriba a una hipòtesi que és la seva hipòtesi, però no necessàriament és la veritat al 100%. Ell imagina que les coses han anat així, però no podria posar la mà al foc. De fet, un cadàver en un pis pilot és verdaderament una cosa força estranya. I arriba doncs, a aquesta hipòtesi que li sembla lògica, però és tot el que hi ha.
1: Ens aturem una miqueta en la Natàlia. Tu comentaves que és una noia que pateix un trastorn bipolar. És un tema, el de les malalties mentals, que toca sovint, que t'interessa?
2: Sí. M'interessa molt. M'interessa el fet de com és de difícil la vida pels malalts, com és de difícil la vida per les famílies, com és de difícil de vegades arribar a un estat més o menys de benestar i assumible per tothom, i de vegades també com es veuen implicats en crims, tant volent com no volent. És a dir, sí, m'interessa i sovint a les meves novel·les apareix El miedo en el cuerpo, hi havia un nen autista, a l'anterior, a Ser el nuestro secreto, hi havia una nena adoptada que tenia també una idea preconcebuda de com havia de ser la seva vida. De fet, el dia a dia que vivim tots ens acosta molt a les malalties mentals. Tots, sí. Tots coneixem i de vegades tenim molt a prop gent que pateix.
3: És veritat que et vas llicenciar en el seu dia en psicologia clínica, no? I clar, això et permet tenir una visió àmplia sobre les malalties mentals, els trastorns, les... Bé,
2: sí, potser tipus també de... ser una mica més sensible.
3: Clar.
2: Sobretot cap a les dificultats. De fet, també heu de pensar que una malaltia mental greu necessita molt de suport i no sempre els familiars troben aquest suport ni amb la sanitat ni amb els serveis socials. És un suport, evidentment, que són diners i són recursos. Llavors, bueno, això també és una cosa que caldria que tinguéssim molt clar.
3: Bé, és que depèn de quina classe social pertanyes o com sigui la teva butxaca, doncs, clar, perquè un psicòleg no se'l pot pagar a tothom, i llavors si tu tens alguna necessitat de psicòleg-psiquiatre a través de la Seguretat Social...
2: O una escola especialitzada pel teu fill...
3: Això mateix. Doncs igual tens una sessió cada 3 setmanes i dius, què fem amb això? No? Perquè és veritat que la quantitat de professionals tenint en compte l'administració pública, és a dir, doncs és molt més minsa, i clar, amb els diners tot es pot.
1: La vida clandestina trobo que és un títol molt adient, sincerament, no només pel cas de la Natàlia, que està d'estrangis, no, per dir-ho així, en un pis pilot, sinó també per el tema de la immigració.
3: Els clandestins
1: que
3: de debò, no?
1: Exacte, sí. Que són realment clandestins, el cas de l'Idrissa i dels seus companys, que viuen una vida absolutament dura i que posa els pèls de punta de pensar que està passant això tan a prop nostre i que som doncs, totalment ignorants o que realment no ens importa o no ens afecta com ens diria que afecta.
3: Qui és l'Idrissa?
2: Sí. L'Idrissa i els seus companys, fixeu-vos com és de vegades de greu la història de determinada gent, aspirant a la invisibilitat. Més endavant, a veure, l'aspiració última, evidentment, és a una feina, és a viure bé, és a tenir una casa, però l'aspiració immediata, l'ambició immediata és ser invisible i anar traient el dia a dia i aconseguir uns euros diàriament per poder sobreviure. I aquesta és la realitat de l'Idrissa i dels seus companys. Per això la vida clandestina, perquè ells, de fet, de moment, mentre no aconsegueixin cap altra cosa, el que necessiten és ser clandestins.
3: I com aconsegueixen aquests euros pel dia a dia? Com viuen? Què fan?
2: Hi ha una mena de contractació, diguem-ne, invisible, que consisteix en pagar poquíssim a gent que accepta salaris molt baixos. Fins i tot subhastar la feina, i el que accepti el salari més baix, si en 10 o 15, si tu t'atures a 15, la feina és per tu, si tu aspires a 30, t'has quedat sense feina. Es diuen subhastes a la baixa, i és una cosa que es coneix, que es celebren en determinades cantonades perquè hi ha determinades empreses que necessiten mà d'obra i que busquen aquesta mà d'obra baratíssima.
3: Em sona prehistòric, saps?
1: És pràcticament esclavitud, això.
2: Mà d'obra que de vegades va amb les seves pròpies eines.
1: Madonna. O sigui, el treballador porta
3: sí,
1: les
3: seves feines.
1: Sí,
3: jo això ho he vist a pel·lícules, saps? Allò que arriba el patró i diu, necessito tres treballadors, jo!
1: Exacte,
3: sí. Jo ho he vist a pel·lícules, això existeix.
2: Això continua passant, Això continua passant i, bueno, aquests tres, quan poden, algun d'ells accepta aquest salari tan baix perquè necessiten menjar. No només necessiten menjar, sinó que sempre es pot esgarrapar algun euro per enviar-lo a casa teva. Mm. És que és una vida tan, tan, tan complicada.
3: I els de casa teva, què els hi diuen aquestes persones? Que estan bé?
2: Bueno,
3: que... A mi em crida l'atenció això també, perquè no sé, jo n'he conegut de disfressar la realitat.
2: Clar, evidentment.
3: Disfressar la realitat per no explicar que estàs en la misèria, no?
2: Que estàs en la misèria i que aquests euros te'ls estàs traient de la boca perquè no pots ni menjar de vegades. És a dir, clar, disfresses la realitat i m'imagino que és una aparença de, bueno, anem tirant, la cosa no va malament, quan pugui t'enviaré més, i així.
1: Sí, jo en una època on vivia, al pis del costat hi havia unes noies que eren dominicanes i que es prostituïen i algun cop doncs, parlant amb elles i tal, doncs clar, ja els deien als familiars doncs, que treballaven en una botiga, que feien feines, clar, que cuidaven avis perquè no es preocupessin, perquè no patissin, perquè no s'avergonyissin, i els enviaven diners i els explicaven doncs, una vida completament diferent de la que tenien. Jo m'imagino que això... extrapolat a altres situacions deu ser més o menys comú.
3: Clar, perquè si no també, o sigui, tu estàs en un lloc que et rebutja, ets la darrera, no? Estàs en el darrer estrat, en el més de sota d'aquella piràmide social, però si tu comuniques tot això a la família que has deixat per buscar una vida millor, és com un fracàs.
1: Exacte.
3: Llavors hi ha una part, m'imagino, d'amagar en aquest sentit, llavors viure amb vergonya, viure a més, com deia l'Empar, amagant-se d'aquelles autoritats del sistema perquè no et faci fora.
2: Ostres, és frustració,
3: és molt bèstia,
2: és derrota,
3: viure això. És molt bèstia viure
2: bèstia,
3: això.
2: Sí.
3: I això és el que moltes vegades l'Empar retrata en les seves històries, vull dir, ella mira allà on no volem mirar, sovint, amb la qual cosa sempre és més que una lectura d'entreteniment. Vull dir que això és una opció, no? Vull dir, en aquest cas és estil en part, no?
2: Sí, bueno, és estil en part i és una de les coses que la novel·la negra pot fer. No està obligada, la novel·la negra pot ser de molts tipus, però una de les coses que pot fer la novel·la negra, hi ha gent que parla de denúncia. Jo no parlo tant de denúncia, sinó de crònica. No?
3: Retrat?
2: Sí, és un retrat. La societat funciona així, és el que hi ha i no... No som millors perquè només perquè tanquem els ulls. Llavors, bueno, és un retrat.
1: Fa poc, en un festival que vam coincidir, comentaves que tu ets més de personatges que de trama.
2: Sí,
1: jo
2: sí.
1: També. Tens la sensació de que cada cop en la novel·la negra en general hi ha trames més enrevesades, girs més impostats...
3: Bueno,
2: hi ha trames més enrevesades.
3: Estic de girs inesperats fins a no tenir con. És que clar, entre el concepte i l'obligació de fer guions... Sí. És una cosa?
2: Sí, fa poc, fa uns mesos, el Carlos Bassas deia que cada vegada hi ha més novel·les negres que són guions de cinema reescrits.
1: Sí.
2: Parlem de trames enrevesades, de 300.000 personatges que ja no saps d'on surt aquell que ja no recordes el nom. No m'agrada la novel·la negra que presenta dificultats. M'agrada la novel·la que flueix, que es pot llegir sense haver de retrocedir per veure aquest d'on surt, etcètera. Sí, i les trames enrevesades no m'interessen, igual que no m'interessen els psicòpates.
3: No t'interessen els psicòpates, eh?
2: Penso que sovint darrere del crim de vegades hi ha un mòbil, de vegades hi ha una raó, de vegades hi ha venjança, gelosia, ambició, i de vegades hi ha fatalitat. Però m'agrada trobar d'on surten les coses. El matar per matar, pues, no m'interessa gaire.
3: És curiós això, eh? Vull dir, a mi, per exemple, que també m'interessa bastant aquella part fosca de l'ésser humà perquè sí, com són els detonants i com és l'evolució, fins i tot quan un ésser es converteix en criminal en sèrie, crec que hi ha un procés que té a veure amb l'entorn, amb les carències, amb els traumes, en fi. Però això que dius és molt interessant perquè ja no és la gelosia o l'ànsia de poder o el que sigui el que comporta, sinó la desgràcia de viure on un viu, d'haver passat per segons quines vicissituds de la vida, d'haver... Vull dir, la pròpia trajectòria de l'ésser humà és la que comporta, i encara dius una cosa més amb això de la fatalitat, i és que el fet de, en un moment donat, cometre un crim no vol dir que tu siguis un criminal.
2: Ni de vegades que ho hagis planificat.
3: Exacte.
2: Bueno, la vida és molt complexa i, bueno, d'aquesta complexitat a mi m'agrada mirar aquesta complexitat. I lo de psicòpates ja sé que no, sona malament,
3: no.
2: Però la personalitat psicopàtica no necessàriament té darrere una trajectòria traumàtica ni maltractes.
3: No? Ah, no, clar, el que neix així, neix així.
2: És una personalitat.
3: Això també.
2: Mm-hmm.
3: Això també. Una altra cosa és l'assassí, però és veritat que el psicòpata, que n'hi ha, que la majoria no assassina,
1: no,
3: està
1: la
3: clar.
1: Majoria no.
3: La
1: no,
3: majoria
1: no,
3: els tenim al pal voltant.
2: Sí. Digues-li tòxic.
1: Exacte, sí.
3: Hi ha moltes maneres suaus de dir-ho. Però és veritat que simplement és així. El que passa és que no cometrà cap crim, en principi, o com a mínim cap del que després hagi de pagar.
1: Un crim ritual, com a mínim no.
3: Això.
1: Molt sovint, en part, tu alternes la novel·la juvenil amb la novel·la criminal, per dir-ho així. Què t'aporta cada una d'aquests gèneres?
2: De vegades el que m'aporta és el canvi de registre. És innovar, és canviar. Quan escric per joves el to és diferent, de vegades també són diferents les trames, els delictes, els crims, no tenen res a veure, però sobretot és el canvi de registre en l'escriptura, i això m'aireja una mica. La diversitat també em convé, i m'agrada moltíssim també. De fet, continuo en el gènere negre fent novel·les per joves. Espero en algun moment contribuir a fer lectors de novel·la negra adults.
1: Tant de bo.
3: Sí. Què et diuen els joves, en tot cas, els lectors?
2: Bueno, en principi que bé, que els hi agrada. Sí, les sensacions són bones. Però, de totes maneres, entre els joves, i recordeu que hi ha moltes més lectores que lectors, els gèneres que triomfen no és la novel·la negra.
3: Ja.
2: És
3: el romantasy, no?
2: El romàntic noir, que no és el meu gènere. De vegades la fantasia, bueno, són altres gèneres, eh? Per això m'interessa obrir una bretxa, perquè tinguem tots plegats algun futur.
1: Més mèrit té, no? De fet, has sigut finalista, no?, d'un premi molt important. Amb La Caída.
2: Sí, amb La Caída vaig ser finalista del Premi EDB.
1: És un dels
2: premis
1: importants.
2: I és molt estrany que sigui una novel·la negra finalista d'un premi per joves.
1: Ho perquè, celebrem.
2: Sí, perquè, ja us explico, no és el gènere que més es ven.
3: Parlem de gènere negre i dones, si us sembla, que és un tema, per sort, ja superat, però bueno, el gènere negre no ha deixat... vull dir, en el seu origen era molt testosterònic, la cosa ha evolucionat, hi ha moltes dones autores, etcètera, etcètera, els protagonistes han canviat, vull dir, la dona ja no és només la víctima, és també, no?, qui surt a primera plana, en això hi heu contribuït, vull dir la Santana és, és en aquest sentit bastant pionera, a més, però ara... I això ho dic com a lectora, eh? I jo he vist com una moda de molts senyors que es posen a la pell de la heroïna femenina amb uns trets molt, de vegades, masculins en quant a manera de funcionar, i clar, ells, és que mi protagonista és una mujer. Ja, carinyo, però...
2: Muchas Lara Croft.
3: I llavors sí, llavors no sé com ho veieu vosaltres.
2: Bueno, no sé, jo crec que cadascú té llibertat de fer el que vulgui.
3: Sí, home, sí, faltaria més,
2: eh? El que passa és que també sospito que el fet de fer que la teva detective sigui una dona és precisament per abastar una part del mercat i una part d'aquestes lectores, que són més lectores que lectors.
3: I pot ser una petició editorial, fins i tot, o no?
2: Pot ser una petició editorial, però també pot ser una decisió possiblement intel·ligent de l'autor...
3: En qüestió.
1: Sí, jo m'he trobat autors que m'han dit: ai, ajuda'm, perquè això no sé com fer-ho, perquè clar, no em surt un personatge femení. Però ja, tu no tens, no sé, mares, germanes, dones, amigues, ex...
3: I uns a la cara per observar.
1: Sí, no, vull dir, no sé, són persones com qualsevol altra, i ja està. Diu: ja, però és que em trobo la sensació que no la psicologia no em surt. Dic, doncs, no sé, fes un esforç.
2: Jo crec que hi ha gent que ha pensat: ara convé fer això.
1: Sí, és una qüestió de moda. Però és el que ja m'incosta entendre, no? Tu parlaves de psicòpates, hi ha molts autors que es posen al cap d'un psicòpata i que te'l creus i tot.
0: I són capaços de fer-ho, però després no però són no... capaços de fer un personatge clar. Femení líder que no sigui una Lara Croft, com deia
1: l'Empar. Clar, dius, per favor, no? Vull dir, no és tan difícil.
0: Exacte. Llavors és com una mica, no sé, boig en aquest sentit, i em crida l'atenció. Jo, vull dir, l'any passat, no me recordo amb qui ho parlava, també, no sé si era en un festival o en una conversa privada, vull dir, no ho recordo. Però recordo de dir, bueno, és que hi ha com una... Ara has de posar sempre una parella que han de tenir diferència d'edat. Si pot ser que ella estigui per sobre d'ell, sí, millor.
2: Contenció sexual no resulta.
0: Exacte. Si pot ser que un dels dos vingui, no?, en el seu lloc perquè vingui de fora, ja, millor. I llavors es creen com uns rols que han de ser necessaris per aquest diàleg intergeneracional, però... que és que no sé si sembla que algú ha fet un guió i ha dit ara això.
2: Sí.
0: I llavors és com... Bueno,
2: és un patró que repeteix moltíssim i molt a les sèries de televisió.
0: Sí, exacte.
2: Exacte. A més, s'han conegut abans, ja es detestaven...
0: Exacte, i quanto tiempo s'inverte, canvi... no?
2: I...
0: Sí,
1: en fi. I en 5 minuts ja saps tot el que ha passat i el que passarà.
2: És fins a avorrir. Per això, no sé, la novel·la negra, que també és cert que ha ampliat horitzons moltíssim.
0: Sí, sí,
2: i ara...
0: sí.
2: Fem novel·la negra molt diversa, sí, afortunadament.
0: Afortunadament.
1: Sí, sí, és d'agrair.
2: És d'agrair, perquè els puristes de la novel·la negra ens deixaven només una via.
1: Sí,
2: i,
1: no. I d'aquí no es podia sortir.
2: I d'aquí no es podia sortir.
0: Sí, això ja ho hem superat, per sort.
2: Jo diria
0: no?
2: que sí, i a més, si no, pues no m'importa gaire.
1: Tampoc, francament.
0: Molt bé.
2: Si hi ha algú que no ho ha superat, és el seu problema.
0: La vida clandestina, avui estem parlant amb l'Empar Fernández a motiu d'aquesta propera publicació que la Susana sí que ha llegit i que la resta esperarem uns dies abans de poder tenir-la entre les mans. I a tu què t'ha cridat més l'atenció d'aquesta història?
1: Doncs la veritat és que diverses coses. D'entrada, l'estil de l'Empar a mi m'agrada molt perquè flueix molt, perquè es llegeix molt bé, perquè és elegant sense ser recarregat. O sigui, a mi m'agrada molt com escriu. I després, doncs, la profunditat dels personatges, no? La manera en la que té d'entrar en la vida d'aquests personatges, que a més són molt variats, perquè són en diferents ambients, diferents persones, i em sembla que estan molt ben dibuixats tots els ambients i tots els personatges, i te'ls creus, i com dèiem abans, doncs com que te'ls creus pateixes molt, no?
0: Jo crec que també, que suposo que passarà el mateix a la vida clandestina, perquè l'instant en què se encienden les faroles tenia també tot aquell ambient,
1: sí,
0: tota aquella pluja que vam llegir. Jo recordo haver-lo llegit en moment de sequera, pot ser?
2: Estava escrit en moment de sequera.
0: Ah, i mentida, hi va haver-hi les pluges quan es va publicar.
1: Quan es
0: deia, hòstia, quina premonició, no?
2: Quan es va publicar van arribar les pluges, però portaven una sequera brutal.
0: Sí, tremenda. I va ser com una premonició. Jo llegia i dic, hòstia, si és veritat, si plou! Però, llavors, clar, aquella pluja constant, aquella grisor, diguéssim, que trasllades, és com que la construcció, aquells, no sé, aquell ànim de Tedesco, és com si tot encaixa, la manera com descriu a l'entorn barceloní, en aquest sentit, perquè estem en carrers que coneixem, doncs és com que tot és com una única unitat, tot suma, no? I llavors crec que la construcció de l'ambient, m'imagino que serà similar aquí a la vida clandestina.
1: Sí, sí, és similar, sí que l'època de l'any és diferent,
0: sí.
1: Per tant, aquí la pluja és més un desig, no? Sí que plou una mica, però no,
0: val,
1: no suficient.
0: D'acord.
1: No plou tant com a l'estat
0: que li agrada sentir la pluja.
1: Però sí que l'ambient barceloní torna a estar molt ben retratat, barceloní i dels voltants, en aquest cas, perquè també apareix el Baix Llobregat, apareixen diferents barris, diferents zones, i sí, jo crec que Barcelona té aquest paper protagonista també.
0: Així és, no?
2: Així és.
0: Així és, voluntàriament.
2: Sí. Voluntàriament, sí. A veure, Tedesco és un inspector de la comissaria de les Corts. El seu àmbit d'actuació és, evidentment, és Barcelona. I en aquest cas també surt fins al Baix Llobregat, però, bueno, surt l'acció al Baix Llobregat. Però sí, Barcelona és important. No seria la mateixa novel·la fora de Barcelona, seria una altra diferent. Mm-hmm.
0: Si tens alguna pregunta més,
1: doncs
0: jo el que
1: una...
0: tinc ganes és de llegir-la.
1: Home, clar, ja t'he fet dentetes, evidentment. Doncs una, que són dues. La primera és el projecte que tinguis entre mans, si ens pots explicar alguna coseta, i finalment si ens pots recomanar alguna lectura negra.
2: La propera, estic acabant la següent del Tedesco, que passa en un juliol sofocant.
1: Sense pluja.
2: Sense pluja.
3: Com el que acabem de passar,
2: amb una calor brutal.
3: D'acord.
2: Sí. I també estic acabant una juvenil. I, mira, és en castellà la que us recomanaré. Estic llegint, he llegit dues d'una col·lecció de Salamandra que publicada, segur que algú de vosaltres ha vist la sèrie de l'Inspector Morse. Salamandra està publicant les novel·les. Les novel·les són dels anys 60. Queden com molt enrere i queden com antigues, però si les mires amb ulls dels anys 60 són molt interessants. Estan molt bé. Hi ha una, sobretot, que és Requiem por todos los muertos, que és la que estava llegint ara, m'ha agradat molt. Però sobretot perquè quan un escriu i està molt agafat i molt fixa a la seva actualitat, quan passa el temps veus que aquesta actualitat ha passat, però si la saps apreciar, hi ha comentaris que fa l'inspector que ara no es faria ni de cap manera. Formarien part de l'autocensura de l'escriptor, segur. Però és molt interessant.
1: Doncs prenem nota.
3: Molt bé. Doncs, escolta'm, que moltes gràcies. Llarga vida a Mauricio Tedesco i a les històries de l'Empar Fernández també. Sí, una cosa més que volia. Quan parlem de literatura juvenil, a partir de quina edat és?
2: Bueno, la novel·la que vaig treure és a partir de 12 a 16 anys.
3: Val,
2: aproximadament.
3: Encara m'he d'esperar llavors per la Jana, que li agraden molt els misteris.
2: Sí.
3: I dic, bueno, però si t'agraden molt els misteris,
2: no,
3: ja ho sé,
2: no,
3: però jo crec
2: dos,
3: que això passa perquè ella tenia 2 anys i jo quan estava llegint a casa ella em deia, bueno, 2, 3, que li llegís en veu alta i ella s'adormia, llavors jo intentava saltar-me desquartizar-ho,
2: claro.
3: Intentava saltar-me paraules, no, la sangre, però
1: claro. Però ja li va ser inocular, no?
3: Es quedava però sopa, absolutament, i jo havia de llegir en veu alta però sempre pensant en saltar-me coses, no?
2: Sí, sí, sí.
3: En fi, era per tenir-ho en compte. Empar, moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres.
3: Fins la propera. Susana, fins la setmana vinent.
1: Fins la setmana que ve.

0: Avui amb la nostra sommelier de capçalera, la Meritxell Falgueres, en aquesta nova etapa dedicada a conversar amb dones professionals,
1: sí.
0: Ens portes cap al teu territori, en el territori sí. professional, vull dir.
1: Sí,
0: eh?
1: Ho sento, però és veritat
0: que... Està bé, ja ens agrada, ja ens agrada.
1: Seguiré pecant una mica de vi, però sí que tinc moltes ganes que aquesta secció sigui com degustar una copa, però no només una copa de vi, sinó també la vida, la manera de fer, la perspectiva de diferents dones que admiro de casa nostra, i... clar, el món del vi tinc la sort que conec a molta gent i en especial avui vull parlar d'una dona de números, perquè era economista, que va acabar enamorant-se a la terra i involucrant-se en el projecte familiar, però sobretot que ha sigut la primera presidenta de la denominació d'origen Montsant, que és una cosa que sempre diem, no?, des de Dones del Vi, que hi ha aquest titular, no?, de sí, jo tinc moltes dones a la meva bodega, ja, però fent què? Perquè ens agrada també estar en els jocs de poder. Llavors, doncs, que l'Alba Balcells, en el seu principi, que va ser la primera directora de l'Incavi, o que la Pilar Just, que la tenim avui aquí a l'estudi, estigui dirigint la Déu Montsant, fa doncs que també les viticultores, les enòlogues, les sommeliers, no?, totes aquestes dones del vi, ens sentim inspirades.
0: Clar.
1: I que puguem veure que podem estar a la piràmide
0: a dalt de tot, a dalt de tot. Pilar Just, benvinguda al Sota Sospita.
2: Moltes gràcies.
1: Que se sent a dalt de la piràmide.
0: Exacte, no, però és veritat que abans d'arribar a aquest cim, m'agrada, m'interessa molt el teu recorregut vital. O sigui, aquí quin tipus de família pertanys, perquè ens expliquis, no?, l'origen de tot plegat, que t'hi dediques a una altra cosa, que després fas aquesta, no?, aquest retorn, no sé si a l'origen. Explica'ns una mica.
2: Bé, el meu projecte és... jo començo de zero, és a dir, el meu projecte de vi comença de zero.
0: Val, de zero.
2: Jo sóc aquella generació que cap al Priorat érem la generació perduda, que marxa d'aquí, ves a estudiar fora.
0: Perquè aquí no hi ha res a fer, no?
2: No hi ha res a fer, no hi ha futur. I jo sóc... som tres germans, el germà es queda amb el negoci familiar i les dues germanes ens anem a estudiar a Barcelona. Bueno, jo estudio a Barcelona... i bueno, les coses em van bé. Jo a més sóc economista i actuària, és una cosa molt especialitzada en matemàtica, i llavors era d'aquelles feines que tu sorties de la carrera i ja tenies feina. Per tant, jo desenvolupo la meva carrera professional aquí a Barcelona, però és una cosa que no m'omple. És aquell sentiment de que els pares et deien marxa i diuen, pues ara jo torno. I me n'entorno, i en aquells moments hi havia una finca que estava perduda, que jo passava amb el bus cada dia per anar al col·le, pel davant d'aquesta finca, una finca molt gran, que en aquells moments havia caigut amb decadència, i per aquelles casualitats de la vida una cosina se n'entera que estava a subhasta dins...
0: Ostres...
2: I comencem a batallar i comprem aquesta finca. Una peça de finca molt gran que no l'haguéssim pogut comprar si hi haguéssim sigut Déu Montsant en aquell moment, de 47 hectàrees, i comença un projecte. Un projecte no pensat en el vi, sinó pensat en fer que els fills nasquessin allà.
1: Una aquella... filosofia de vida.
2: Sí, perquè jo sóc d'un poble molt petit, Pradell de la Teixeta, un poble que no té ni 200 habitants.
1: És que no, ni el conec jo.
2: És a dir, és anant que quan tu entres al Priorat, abans d'arribar a Falset, hi ha un poblet molt petit que es diu Pradell de la Teixeta. I jo sóc d'allà. I l'interessant de tot això és poder una finca tornar-la que estigui viva. I al món del vi hi entrem, hi entro jo sobretot, primer perquè m'agradava beure vi, però no per produir vi. Penseu-vos que l'any 2001, a la Déu Montsant, quan neix la Déu Montsant, hi havia una il·lusió.
1: Total.
2: Una il·lusió.
1: Nous aires,
2: unes ganes, una manera d'entendre i de fer, i tothom, els joves que tenim una mica de vinya, perquè la primera vinya la planto l'any 98, has de fer vi. Jo recordo en aquests moments el Francesc Capafons, que era un amic que estava dins de la Junta i era d'aquells que sempre tenia aquell esperit de vinga, fem vi, i que entrin nous projectes. I em va enredar, ens va enredar ella, així de simple, i vam començar a fer vi a casa seva, a casa seva, sense tenir cap intenció de fer vi, perquè nosaltres veníem al raïm, a la cooperativa. I comencem a fer de Falset, a la cooperativa de Falset, i comencem a fer vi, i van dir, vinga, una mica, per veure què és això, i ens enredem i fem no 300 ampolles per consum, sinó que fem 5.000, i això s'ha de vendre.
1: Sí, perquè no es pot veure tot.
0: Déu-n'hi-do,
2: I aquí comença com un projecte que no és una cosa, jo, economista, ni cap projecte d'estudi econòmic, de viabilitat, de res, sinó com una il·lusió de vida, de manera d'entendre, i això t'atrapa. El món del vi és un d'aquells mercats que...
0: Ja, però fixa't que passa la cosa de vés-te'n d'aquí, que aquí no hi ha res a fer. Terra no hi ha res a fer. A portar 25 anys al cap... No,
2: no, 25 anys porto al capdavant.
0: La DEO. I ara tu al capdavant. O sigui, el creixement en aquest sentit, no?
2: Però jo crec que... imagina't, jo també entro dins el Consell Regulador, perquè el Francesc m'enredi i em diu, Pilar, és que no tenim cap dona dins el Consell.
1: Això fa quan?
2: Pues mira, jo entro al segon mandat de la DEO, però jo com a vocal, però sense, saps allò, jo arribo allà, no sabia ni que era una DEO. I sobretot gent molt gran, que jo deia, mare meva, on anirem, no? Però teníem la sort que teníem, hi havia el president en aquells moments, el Jaume Domènech, que tenia molt esperit
0: de visió,
2: de comunicació, i sobretot de donar a conèixer la DEO. I si ell va fer tota aquesta feina de promoció i fet una mica més d'aterrar el que és... Bueno, ja fa 11 anys que soc president de la DEO.
0: 11.
2: És a dir, 11, que es diu aviat. I he fet una feina d'aterrar, de coneixement, de sobretot prioritzar el que és el viticultor. Pensa que una de les coses de les que estic més orgullosa, a la DEO Montsant l'any 2001 es pagava el quilo de raïm...
1: Això t'anava a preguntar.
0: A veure, explica'ns.
1: Per més temps de barema, tal, anava a preguntar pel preu de raïm, per quants cellers sou ara i què tal aquesta anyada 2026, encara que ja sabem
0: que...
1: Fins que
0: no acabi. Abans i ara, fa 25 anys ja.
2: Fa 25 anys el preu estava amb 0,30, 0,28, 0,30. Fa 25 anys.
1: Aquestes vinyes de viticultura heroica, amb el que costen.
2: Clar, nosaltres estem pel damunt de l'Eurovin en aquests moments. Poques DOs poden dir això, és a dir, només tenim la DEO veïna, que potser està a 1,90 o 2 euros, és a dir...
1: La veïna entenem que és el priorat, forma de croissant a braseu, no?
2: Sí, i això també és una feina de posicionament de producte a mercat, de molta promoció, de sobretot de dir, no fem vi per fer vi, sinó fem vins que siguin un fidel reflex del territori d'on pertanyen, no? I aquest, jo crec que això ha sigut el gran salt que ha fet la DEO.
0: Les altres preguntes eren, Neri, sobre la barema d'enguany i...
2: Sí, barema d'enguany. Doncs bastant bé, ja portem la barema
1: bastant
2: més...
1: Bastant bé vol dir del 0 al 10?
2: jo crec que... És a dir, jo pel que he armat a casa meva, jo només he armat la garnatxa blanca en aquests moments, és a dir, podia donar quasi ratllant el 9, que és a dir, molt bona qualitat, i ja portem més de 2 milions de quilos entrats. És una barema, de les baremes més primerenques que tenim. No sé si és tant pel canvi climàtic, però també una mica per les noves maneres d'entendre i de com fer vi, no? Que busca tothom, per buscar més frescor, més acidesa, tothom verma abans.
1: I l'altra pregunta era el tema de quants cellers, perquè això vull enllaçar, que crec que el 26 de setembre la Lia es parda. La Lia és molt parda al Montsant.
0: Veure,
1: i no sé si tots
0: els
1: cellers
0: de
1: la denominació. Explica'ns una mica si estaran tots.
2: Moltíssims. Portem el 25 anys, aquest any, que fem 25 anys,
0: 25.
2: Portem un munt de coses fetes, actes fets, molts maridatges, molts tastos, i el dia 26 fem la primera festa a la barema de la DEO Montsant. I l'interessant de tot això, dius, barem. El primer, jo, quan vam pensar en la data, dic, voleu dir que els cellers no estaran en plena barema i no voldran venir a la festa de barema i tindrem problemes, perquè penseu que nosaltres som microcellers, no sí. estem parlant de, grans, de grans grups. Cellers. Mm. Llavors, doncs, clar, el celler és viticultor, laborador, és a dir, comercial, molts ho fan tot.
1: El que etiqueta, el que fa la xarxa...
0: Sí, la mateixa persona,
2: sí.
0: no?
2: Sí, allò, cada vegada posant-se i traient-se el barret. Mm. Doncs serem 30 cellers.
0: Llavors, explica'm una mica més d'això, d'aquesta festa, perquè dius, no, home, jo no treballo anant molt del vi, puc venir?
2: Home, i tant.
0: Doncs
2: i tant.
0: Això és el que ens interessa, perquè hi haurà
2: també.
0: Hi haurà vi, hi haurà degustació, hi haurà DJs, vull dir que serà festa en tots els sentits de la
2: festa
0: paraula,
2: grossa.
0: Amb majúscules, d'aquesta verema, i com ho hem de fer, perquè a mi m'interessa.
2: Com ho hem de fer? Doncs res, entreu a les xarxes de la Déu Montsant i teniu allí els links per poder pagar l'entrada i venir. I sobretot amb moltes ganes de venir perquè serà una festa grossa.
1: Com val? És que això és molt català, però si no poseu, deixo l'entrada. A veure, volem saber quant costa.
2: Jo em penso que costa 25 euros.
1: Ah, ok, molt bé, molt bé.
0: Tinc una pregunta per les dues, ja saps que és una cosa que m'agrada fer, tenint en compte que tenim a dues dones del món del vi. I tal com ens explicava la Pilar, i tal com ens ha explicat moltes vegades la Meri, aquest panorama ha canviat molt. Vull dir, no? la Pilar deia quan hi havia aquells senyors grans, no? I s'ha feminitzat, però, i la Meri ho ha explicat moltíssim, el procés és dur i encara en queda, com aquell qui diu, no?
1: Sí.
0: M'agradaria una mica que m'expliquéssiu respecte a la vostra experiència en aquest sentit, i després una segona pregunta que té a veure amb quelcom que jo he observat anant als restaurants, perquè heu fet una tasca interessantíssima. Perquè jo ara vaig als restaurants del meu barri i la carta és fonamentalment de vins catalans.
1: Sí.
0: I abans només hi havia el Rioja i el Ribera.
1: I el Rías Baixas,
0: i el Rías Baixas sí, és veritat. Però llavors jo hi ha alguns llocs del bar que tinc l'oferta, la carta de vins catalans destacada i les recomanacions que et fan des de, ja et dic, restaurant de barri, és de vins catalans. I això és una feina que heu anat fent, picant pedra, i que trobo fantàstica. I m'agradaria també com ha estat per vosaltres aquesta visió d'expansió i de posar en el centre de la mirada, no? Els vins de casa nostra.
1: Jo
0: són aquestes dues qüestions.
1: De com a sommelier, que per mi doncs, anar a un restaurant de Nova York i veure vins a Déu Montsant em dona molt de plaer, però com tu dius, em dona més de plaer quan vaig aquí i és una carta... O fins i tot el Seia Gelida, que cada vegada ens demana molt i la fama que estava fent la Déu Montsant de vins autèntics, però també qualitat preu plaer, com molt guais, etc. I llavors el que deies el tema de ser dona en el món del vi, clar, a mi com a comunicadora... m'anava bé, saps? Perquè era com la nena, que això es passa amb el temps, senyora, i aquesta originalitat m'ha servit bé pels mitjans. És veritat que el vi a l'hora de negociar o fer business, potser això també m'ha...
0: Sí, però també,
1: no
0: Meri,
1: bé,
0: també
1: no
0: Meri, tens una
1: bé.
0: Imatge a Rosetta, Mona i tal, que moltes vegades has de trepitjar i dir, escolta'm, vull dir que darrere d'aquesta façana hi ha una professional,
1: O això, ser massa extrovertida, ser massa simpàtica, que al final també és un masclisme meu d'intentar agradar sempre, doncs això, no, senyores, a mi quants cops m'han ensenyat a tastar en un lloc, o de tractar-me de tonta, i com tu ets tan educada, en comptes de deixar-los en ridícul, dius sí, però després te'n vas a casa amb una ràbia que tampoc és normal. Això també és veritat que amb l'edat ja vas agafant doncs... però tu com ho has portat? Perquè també al món del camp i dirigint i tal, i sent dona, doncs not easy.
2: Mira, primer, per la primera pregunta, sí, cada vegada trobes més vi català, però aquí a Catalunya de cada 10 ampolles que es consumeixen, només 3,4 són catalanes.
0: Oh!
1: Escolta'm, doncs el Seia Gelida serien 7,
0: me les veig jo.
1: Sí. I les té. O sigui...
2: Doncs això és el gran drama que tenim en aquests moments. És a dir, totes les DOs hem de fer molta promoció exterior per exportar, perquè a casa nostra no, això no passa, no es consumeix. És un dels reptes que tenim més propers que hem d'afrontar. En un país de vins com el nostre, lo normal és que això estigui 7-3. És a dir, nosaltres estem al revés, la proporció és al revés. És a dir, per una banda, el tema del consum del vi, hem fet molta feina, hem picat molta pedra, però que el nostre país, Catalunya, és un gran mercat i tothom ve aquí a vendre. I és una d'aquelles assignatures pendents que tenim. I pel que fa al tema de ser dona dins el món del vi, jo també, Mary, també, això de nena, també m'ho han dit més d'una vegada. I sobretot, sobretot aquesta vez de defensar els teus projectes d'una manera molt més contundent, molt més treballada, molt més pensada, perquè te'ls diguin ok. Això m'ha passat moltíssim, és a dir, tu has de la teva professionalitat l'has de demostrar multiplicada per 3.
0: En aquesta situació del vi o de la projecció del consum del vi català arreu, a casa nostra, etc., hi ha una part que té a veure amb el consumidor, en creure'ns que tenim uns vins fantàstics, que no tenen res a envejar a qualsevol altre lloc ni a qualsevol altre país, i reivindicar-los. Jo, per exemple, personalment, jo, temps enrere, anys enrere, no eren la meva preferència, fins que vaig dir, escolta'm un moment, ets catalana? Ets de Catalunya?
1: Com vas tenir aquest tic?
0: Simplement agafant consciència. Llavors, per això penso que moltes vegades és molt important la divulgació. Tu n'has fet moltíssima,
1: en feu moltes, i t'estan coses que t'agradaven.
0: T'estan també, però és que, a veure, vull dir, que són bons és indiscutible.
1: Sí,
0: que n'hi ha
1: sí,
0: per tots els gustos també és indiscutible.
1: També.
0: Llavors, moltes vegades, un tria el què per el que li han posat més fàcil.
1: Totalment.
0: No? Vull dir, tothom deia, pues jo soy de Ribera o de Rioja. No, perdona, és que no has mirat més enllà. No saps de què ets perquè no els has tastat. Llavors, jo crec que hi ha una part de responsabilitat del consumidor.
1: I de perspectiva, si com tu has dit.
0: De perspectiva. Si tu ets, no sé, m'imagino, no ho sé, de Borgonya,
1: sí,
0: quin vi prens? El d'allà. En canvi, sí, els catalans moltes vegades tirem cap a d'altres. Ens agrada el tema aquest exòtic.
2: Tens tota
0: no,
2: la
0: fem
2: raó.
0: País, sí. Fem reivindicació i defensem allò que és nostre perquè repercuteix directament en un benefici cultural, territorial i econòmic.
1: I ara em sap greu que no t'hagi gravat un reel perquè això hagués estat trending topic. No, però és que el que has dit...
2: El que has dit és
1: sí, però fins i tot et diré més, no?, que ha dit ella. Si t'agrada el Borgonya, però és que és veritat que ara hi ha molts tipus. Si dius, no, mira, és que abans si tu volies un vi negre, Pinot Noir, amb olors a violeta i amb poc grau i molta agilitat, només te'n podies anar. Però no és el cas.
2: Ara,
1: és que ara també n'hi ha aquí.
2: És que mai la qualitat dels vins catalans havia estat la que és ara.
1: Sí.
2: És a dir,
1: I la diversitat.
2: Això és l'altre. Sí. La quantitat de marques, la quantitat de cellers que hi ha. Mm. És a dir, mai hi havia estat, no només de la Déu Montsant, sinó de tot l'espectre del vi català.
1: Sí, sí, sí.
2: Per tant, hauríem de tenir aquesta aposta no només per part del consumidor, sinó per restaurador, perquè sigui conscient de dir, escolta, jo vull un vi català. Mira, aquest cap de setmana jo estava amb un xiringuito de costa, sí, de la costa de Tarragona,
1: sí,
2: vaig acabar de bermar la garnatxa blanca i després sí, me'n vaig anar amb un xiringuito a menjar un arròs negre. I em va fer mal de panxa, perquè em van ensenyar la carta catalana i potser hi havia un 60% de vins de fora.
0: No, jo crec que, vull dir, això també ho hem de demanar i ho hem de reivindicar. Sí, jo quan vaig fer aquest clic de consciència, jo miro directament i demano els catalans, i no per fer-li la pilota, però els que, el primer que demano és el Montsant.
1: Ella
0: sempre,
1: és molt montsenca.
0: Soc molt de Montsant.
1: Bueno,
0: jo vaig a la xolita del meu barri i ja saben que m'han de posar un Montsant. Jo vaig a la bodega, a la Echapallà del meu barri, que soc de Nou Barris, i ja saben el que... I crec que, doncs, que està bé que sigui així.
2: M'agrada molt que digues això, no?, que ets Montsant, però jo crec que una de les coses que ha fet bé la denominació d'origen és que el segell de garantia Montsant sigui un plus pel productor. El nom de la DO,
0: sí,
2: o la pròpia DO, perquè els vins que han parat sota el segell de garantia de la DO els hi dongui un plus a l'hora de poder vendre.
0: Clar,
2: més fàcilment.
0: És com
2: fàcilment,
0: que te'n refies,
2: no?,
0: de que saps que estarà
2: sí,
0: bo.
2: Sí, sí, sí, i això és una d'aquelles coses que el que tu dius, no?, que la gent se'n refia que sota el paraigües Montsant el vi estarà bé.
0: Enoturisme, quelcom en el que també sí. podem participar, no? Simplement doncs, tenint-ho com a opció. Ara és una època perfecta per fer escapades pel territori, per interessar-se doncs, per aquell lloc, per les característiques geològiques, geogràfiques, uh-huh. biològiques, per entendre per què el vi és així, etcètera, sí. etcètera. I a partir d'aquí, evidentment, per disfrutar d'un passeig entre vinyes, de la bona gastronomia, dels bons tastos...
1: Total, no? És que deies el futur.
0: Hem de posar en valor això.
1: I jo pensava, el futur més immediat, que és que la tardor per mi és la millor estació per fer naturisme, per fer maridatges, perquè soc una boja dels bolets, amb atats al porc, i el futur més immediat per mi és aquest.
0: És gaudir de la tardor així.
2: Sí.
0: Pilar, just la presidenta de l'ADEO Montsant, moltíssimes gràcies per aquests minuts avui al Sota Sospita, per aquesta vetllada i xerrada tan interessant. Gràcies per compartir amb nosaltres també la teva experiència.
2: No, gràcies per convidar-me i sobretot per posar en valor com feu el món del vi i sobretot aquests projectes de vida que sobretot que són que estan dins de la Déu Montsant. Mm.
0: Meritxell, moltes gràcies per portar la fila.
1: Ens veiem a la festa de Barema.
0: Això
2: us esperem,
0: també,
2: us esperem.
0: Aquí, eh?
1: Sí. Adéu. Adéu.
0: Bé, doncs, quines ganes de fer un vinet ara després d'aquesta conversa. Hem de tancar el Sota Sospita, hem tingut una mica de tot, hem tingut interessants xerrades, tant de ficció i realitat, novel·la negra i històries tristes del

electrònica contemporània amb aquest Chopping Mountain. Tanquem, de seguida arriba a Xavi Collado amb el Metrópoli. Nosaltres tornem demà amb la Sílvia Catalán, la psicologia, parlarem de narcisistes, el dimecres de ciència i de quan comença el pensament científic, com no tindrem la biografia criminal, bé, i moltes coses més al llarg de la setmana aquí al Sota Sospita. Adéu-siau.

Ràdio 4, la ràdio que t'escolta.

0: Bona nit, són les 11. Benvinguts a una nova edició del Metrópoli de Ràdio 4, en aquest cas la 2378. Salutacions de Xavi Collado. Fins als 12 de la nit parlaré amb dues artistes d'aquest país. La Diana Navarro, que ve per parlar del concert del dia 30 al Liceu, aquesta ciutat a Barcelona. I la Lolita Flores, que aquests dies la tenim fins al dia 27 amb un espectacle de Federico García Lorca que es diu Poncia.
1: Metrópoli, amb Xavi Collado.

Bona nit, demà tornem a les 11 en punt aquí a Ràdio 4. Salutacions de Xavi Collado al Metrópoli, d'aquí a gairebé 24 hores.

0: Ràdio 4. La comanda. Amb Natàlia Sánchez i Raül Balam.
1: Al mercat hi ha avui per vendre dues branques de flors clares tot just enrossades. Són les flors de dimecres de cendra, cendrós, en ses boires mig assolellades. Ja s'escorren els vels celestials. El cel no riu encara i la terra somia, però de dalt a baix, de baix a dalt, hi corren tremolors de pròxima alegria. Quaresma, Joan Maragall.
0: La comanda. Amb Natàlia Sánchez i Raül Balam.
2: Què et sembla aquesta entradeta de luxe que tindrem a cada programa?
3: Doncs un privilegi que la senyora Carme Ruscalleda ens acompanyi cada programa de la comanda per obrir-nos les portes de la cuina és un luxe, t'he de dir.
2: És un luxe i una fantasia, però no ens en anem de figa perquè crec que hem de començar un programa vostè i jo.
3: Doncs fem la intro oficial.
2: Perfecte.
3: Som Natàlia Sánchez.
2: I Raül Balam.
3: I aquesta temporada ens hem proposat un repte. Descobrir què és el que hi ha darrere de la gastronomia catalana en aquest programa que comença avui, La Comanda, els diumenges a Ràdio 4. Volem descobrir què hi ha darrere dels plats, de les receptes, les històries desconegudes d'una de les millors cuines del món, la cuina catalana.
2: Cert, una cuina més que mil·lenària i hem vingut, jo crec, en el millor lloc on es pot començar una bona recepta com la nostra, que serà d'aquestes de xup-xup, que és en un mercat.
3: I no estem en un mercat qualsevol, us hem de dir.
2: Estem, jo crec, que al mercat dels mercats. Hi ha molts mercats a Barcelona, però un dels més famosos que hi ha, doncs és on ens trobem, en el mercat de Sant Josep.
3: El mercat de Sant Josep, altrament conegut com el mercat de la Boqueria. Per què es coneix també com el mercat de Sant Josep, el mercat de la Boqueria? D'on ve això de Sant Josep?
2: Mira, Sant Josep és perquè aquí s'alçava el convent de Sant Josep de les Carmelites Descalces.
3: Efectivament, un convent que va ser enderrocat després de la crema de convents de 1835. I per què també li diem la Boqueria?
2: Mira, lo de la Boqueria, això em sembla a mi una autèntica fantasia, perquè aquí es venia a vendre com a mercat abans que fos mercat, cap a l'època medieval, cap al 1200, i com que estava fora de muralles, no es pagaven impostos, o sigui que de porc i de senyor se n'ha de venir de mena.
3: Efectivament, i un dels productes estrelles doncs, era la carn i el boc, el mascle de la cabra, i d'aquí diu la llegenda que ve la Boqueria. Bé, som al mercat de Sant Josep, som a la Boqueria, concretament al pas Ramon Cabau, un personatge clau de la gastronomia catalana que va transformar aquest mercat.
2: El va transformar, el va estimar, el va alçar. Una persona, un artista que va tindre un final molt tràgic en aquest mercat. I avui al final del programa en parlarem amb dos grans experts sobre la matèria, mai millor dit.
3: De fet, fixeu-vos-hi, abans d'entrar a la Boqueria, al pas Ramon Cabau, a mà esquerra hi ha una escultura que homenatja a Ramon Cabau.
2: Hi ha una placa commemorativa doncs, d'en Ramon, que era molt peculiar vestint. Es veu que era un espectacle quan venia en aquest mercat. Sempre anava empolainat i engalanat. Passejava pel mercat, comprava perquè tenia un restaurant a Barcelona i era on te feia la compra, que és on s'ha de fer la compra, als mercats.
3: Doncs entrem al mercat de la Boqueria a veure què ens hi trobem.
4: La comanda. A Ràdio 4.
3: Doncs tot just entrar, ens trobem perquè Vidal Pons, del 1897.
2: No, la primera pedra del mercat es va ficar com a mercat, es va ficar el 1840, i ens trobem ja una parada, que és el Vidal Pons, que és una parada de fruita i fruits secs, que data des del 1897. O sigui que ha vist passar tres segles de vida. Ha passat aquell, ha estat en el segle XIX, el 20 i el 21.
3: És de les parades icòniques i històriques d'aquest mercat que hem de dir que aquests darrers anys doncs li ha costat mantenir i preservar la seva essència. D'això també en parlarem avui, però et sembla si anem a la part central del mercat, que és on hi ha el peix? Sí.
2: Home, és una de les parts que a mi m'emociona més perquè sí que les parades de fruita i les parades de carn, veus la frescor que tenim que tenim en el país, però quan veus les temporades de veritat és quan és amb una parada de peix. Emociona perquè sobretot veuràs, per lo que veurem a la parada, veurem a quina temporada de l'època de l'any estem.
3: Ja hi som, que és el que ens trobem.
2: Encara que el món estigui canviant molt i anirem parlant totes les setmanes d'aquest canvi climàtic que ens trobem, sobretot perquè farem molt incís en el producte que toca, però mira, et trobes doncs aquí el que són els calamars, el que són les sèpies, el que són les cananes. Tot aquest producte és l'estrella ara quan és el setembre i octubre.
3: Hola, bon dia, com està?
2: Què és el que més ara abunda en un mercat, sobretot a la parada de peix?
5: Tota varietat de productes. Hi ha de mariscos fins a peixos, passant per sardines, bogavantes, llagostes, el que vulgueu.
3: Moltíssimes gràcies. Què ens faries amb tot el que, amb tots aquests productes?
2: Jo dic, és que a mi em fa molta il·lusió el calamar. Sí que, per exemple, mira, ara tenim aquí davant doncs aquests varats o aquestes cavalles amb escabeig. És una manera de fer-te una conserva molt interessant. Els bonítols també te'ls pots fer amb conserva d'aquesta manera, bullit i després guardats amb oli, perquè els puguis anar fent servir tu per quan hagis de fer un entrepà o vulguis fer una amanida de tomàquet. Però al moment del calamar, esclar, és que el calamar ja m'estic frisant per fer-los un dia farcits com els feia la meva tia Pepeta.
3: Que boníssim, un dia ens has d'explicar aquesta recepta de la tia Pepeta.
2: Bueno, ja sabeu que de tant en tant faig receptes per Instagram i la farem un dia, perquè era una recepta que amb pocs ingredients era una autèntica meravella. Era sobretot un mar i muntanya, no? Amb botifarra i calamar, que serien els productes estrella que es feien servir, i només porta tomàquet, ceba, all i julivert. No porta res més, el seu oli, la seva sal i pebre, però poc més, i amb això fas un plat que de veritat, plores d'emoció.
3: Doncs parlant de mar i muntanya, et sembla si anem a parlar de menuts?
2: Home, és que són, podríem dir que són una de les estrelles dels mercats, I ja n'he vist aquí dos o tres de parades de menuts,
3: Doncs mira, farem una cosa, per parlar de menuts, ens assentarem a una taula, ens asseurem, ens ho prendrem amb tranquil·litat i començarem, ara sí, oficialment, aquest primer programa de La Comanda, et sembla?
2: Em sembla fantàstic.
4: La Comanda, amb Natàlia Sánchez i Raül Balam.
6: I aquí té el costum de comprar als mercats. D'anar a plaça, com diem popularment.
4: 1984. Les nostres coses. Televisió Espanyola.
6: Comencem per la Boqueria. També dit Mercat de Sant Josep, perquè ocupa el lloc d'un antic claustre del convent que hi havia a la Rambla. Cada matí, des de primera hora, peix, carn, verdures, fruites i tota mena de comestibles entren pels ulls, abans de convertir-se en menjar i beure dels bons barcelonins i de molts turistes que s'embadaleixen davant dels colors i les olors de les parades del mercat barceloní per excel·lència.
4: La Comanda, cada diumenge a les 2 del migdia, a Ràdio 4.
3: Les nostres primeres convidades són mare i filla, la Francisca i Rosa Gavaldà, de Menut Rosa. Quan vam decidir que el primer programa de La Comanda l'havíem de fer des de la Boqueria, el Raül em va dir, una de les convidades han de ser les de Menut Rosa. Sí, ho vas tenir claríssim, això.
2: Home, claríssim perquè, primer perquè tenen paradeta des del 1900. I llavors, perquè m'estimen moltíssim. Sempre que vinc aquí al mercat o estic a l'aula, perquè estem a l'aula de la Boqueria, on se fan demostracions i presentacions, sempre venen a saludar i sempre acaba alguna galteta o sempre acaba alguna coseta. I això és molt d'agrair.
3: Per cert, també és molt d'agrair que avui han vingut públic. Un aplaudiment, públic aquí a la Boqueria per veure aquest primer programa de La Comanda. Francisca i Rosa Gavaldà, molt bona tarda, com esteu?
7: Molt bé. Molt bé.
3: Des del 1900, parada a la Boqueria. Com va començar tot plegat? Qui comença?
7: Francisca.
3: Vinga, Francisca.
7: Vinga, comença la meva iaia. Primer va començar venent amb cistells a fora on hi ha les pageses i després va poder comprar una parada aquí dintre. Això va ser l'any 1900. I fins avui, 126 anys.
3: 126 anys. I quan hi comences, tu? Fa 126 anys, no, Francisca?
7: No. Una professora li va dir al meu pare, aquesta nena val per estudiar, i envia-la a estudiar i a la universitat. I el meu pare va dir, a la Boqueria.
2: Bueno, eren els temps que corrien. Bueno, la boqueria pot ser un lloc d'estudi i com una universitat molt bona, eh?
3: És millor que una escola.
2: Sí, jo us ho dic com a experiència, perquè la meva escola i la meva universitat va ser a casa, també. Jo vaig aprendre a la casa i aprens moltes coses, des de producte, comptabilitat, i aprens moltes coses
7: moltes
2: a gestionar.
7: Moltes coses, i molt de la vida. Moltes coses que la vida no t'ensenyaria aquí dintre, les acabes coneixent totes.
3: Ara ens explicava la Francisca que no va tenir massa opció. En el teu cas, Rosa?
7: No, ella sí.
8: En el meu cas sí, tenia opció. Vaig acabar el COU, aprovat, bones notes, però per desgràcia vaig perdre dos germans, època rebelde, i vaig dir que no seguia estudiant. En vez de poder fer una bona carrera de medicina, els meus germans eren hemofílics i els hi van posar un sida tots dos. I en vez, bueno, vaig decidir que la vida era injusta, amb 17 anys, que em vaig quedar sola i no vaig voler continuar estudiant. I llavors, bueno, vaig fer dos anyets que tampoc vaig treballar allà. És que al final em van dir la boqueria.
7: Universitat o boqueria? Ella diu boqueria, doncs ale.
2: Però la boqueria també cura, no?, d'aquesta, sí, d'una pèrdua així, també a l'abraçar i l'entreteniment potser també dona aquesta energia.
8: La meva mare també va perdre dos germans, o sigui que la meva àvia també va perdre dos fills, i la boqueria, a la família, diguéssim, part femenina, ens ha salvat la vida.
7: La boqueria ens ha salvat de navegar a Sant Boi. L'amistat de la gent, gent que ens ha apreciat molt de sempre. Això ens ha ajudat a sortir molt endavant de la pena que tenim, i la tindrem tota la vida. Però la boqueria, com deia la meva mare, això ha sigut, m'ha retornat la vida. Pues a mi també, i amb ella també.
3: Sí, clar, anava a preguntar-los que què suposava per vosaltres la boqueria. Ja ens heu explicat. Sí, bueno, ha estat un salvavides.
2: Un salvavides.
8: Ho és tot. Exacte. Jo he crescut com a persona.
2: I com era? Perquè, esclar, són dos ambients molt diferents. Com era l'ambient de quan vau començar totes dues, tant la Francisca com la Rosa?
7: Quan jo la vaig conèixer, hi havia 58 parades de l'UNOSTO.
2: De menuts, eh?
7: Sí. 58.
2: Encara hem fet una volteta, bueno, però Déu-n'hi-do.
7: Què? Quants en queden?
3: Clar, de 58, 3.
2: Però de menuts, que és una cosa que normalment la gent no li dona el valor que ha de tenir, perquè no hi ha cosa més sana que, per exemple, que un peu de porc o que un peu de vedella per al col·làgen que arriba a tenir.
7: El peu de vedella, la meva filla, que això sí va aprendre a ser xef de cuina amb la Hoffman, fa un postre estil bolivià que porta el nervi de la pota de vedella, que és col·làgen viu.
2: Sí, és 100%.
7: I ho converteix en un postre. És una passada.
2: Una passada.
3: Explica'ns això.
2: Clar que sí.
8: Agafes una pota de vedella i la bulleixes 3 o 4 hores. Tu saps allò, a poc a poc. Sí. Bueno, ho vas desossant tot amb el caldo de cocció que queda, tritures la pota, llavors la coles, evidentment, i llavors li poses, doncs, llet, sucre, canyella, vanilla, clau d'olor, i deixa, bueno, es qualla. És com una flamera, i és el millor que pots menjar. El col·làgen pur, no com el del súper, allò que són polvitos.
2: Clar, clar, és 100%.
8: I és bo per la pell, per la panxa, pel cabell, per tot, és protector d'estómac.
2: O sigui que hi ha
8: una meravella.
2: No hi ha excusa per menjar col·làgen directe i portar tant sigui per dolç com per salat.
3: Uh-huh. Ara la Francisca ens explicava com ell era aquest mercat de Sant Josep, aquesta boqueria, fa anys. Hi havia 58 parades de menuts. Què més recordes d'aquella boqueria?
7: El que millor recordo d'aquella boqueria és que tots érem una família. Tots ens estimàvem. Tots patíem, ai, fulano passat això. Érem, ens estimàvem, ens barallaven, ens dèiem de tot, però als 5 minuts patíem per tots. Era una família. En aquest moment no diria això ni boja. És molt diferent, no té res a veure. Ha canviat com ha canviat el món. Abans érem d'una altra manera, i ara és una manera tan diferent que sincerament, a mi em costa una miqueta d'empassar.
3: Una de les claus d'aquest canvi que estàs comentant, Francisca, és la massificació turística. No sé com conviviu amb el turisme.
7: Malament.
3: Rosa.
8: Malament. Però també necessitem el turisme.
7: Clar que necessitem el turisme.
8: El turisme perquè els bars d'aquí viuen del turisme. I jo he viscut als bars, Raül també... Tots vivim del clar, turisme.
3: Més
8: bo, més necessitem clar. Un equilibri, que és el que no tenim ara mateix
7: no,
8: a la boqueria.
7: No el tenim, però... i ara en aquest moment es vol que la gent torni al mercat de la boqueria. I la meva opinió és que la gent ja no tornarà al mercat de la boqueria.
3: Tu creus, Francisca?
7: Sí.
3: Per què?
7: El Raval no té barri. El Raval no té barri. Aquí a la boqueria venia la gent a comprar des de... Què et diré? Horta, venien de Cornellà, que teníem un mercat molt bo a Cornellà, però no, venien aquí. Okay. Sarrià, a l'Eixample, tothom venia aquí. Vale? Ara, en aquest moment, degut a les circumstàncies que ha canviat molt la forma de vida de la gent, doncs ara des del Covid, etc., escolti, Caprabo, fulano, que em podeu portar això, que em podeu portar allò?
2: Bueno, per això jo crec que és molt important sempre ficar aquest paraigües doncs, a l'agricultura, a la ramaderia i la pesca,
7: exacte.
2: Perquè al final és el motor econòmic d'un país.
7: En definitiva ho necessitem tots.
2: Clar, jo sempre dic que està molt bé el turisme, però el turisme ve a menjar, i si no tenim aquests tres pals de paller que donen tots aquests productes, també estem predestinats a perdre el turisme. Per això hem de cuidar tots els àmbits que són molt interessants. Sí, però jo crec que hi ha un interès per la cuina que potser fa uns anys no estava, i és amb la gent jove que la té, i això és molt bo, i potser ens podria arribar a salvar, per dir-ho d'una manera.
8: L'hàbit de la compra ha canviat molt. Abans venies dissabte, divendres, feies la compra de la setmana, t'organitzaves, ara viuen el dia.
2: Clar.
8: Surten de la feina ràpid, van al súper, compren clar. I marxen.
3: A veure si canviem això amb la comanda,
2: Jo crec que es canvia. Jo sóc una persona optimista i jo crec que sí, perquè dic, quan... Baixar no podem baixar més. Jo dic,
7: no?
2: Crec que... No, home, no.
3: Cap amunt,
2: s'ha d'anar cap amunt sempre, i més amb l'energia que té vostè.
3: Mira, vull parlar precisament de la gent de mercat. Com és el dia a dia al mercat? La conciliació, Rosa, a veure.
7: Les discussions.
8: No. Bueno, discussions no. Amb mare i filla sempre.
3: Això és un clàssic.
2: Però això és l'essència d'una relació, eh? No, si no, malament, eh?
8: Vull rectificar una miqueta a ma mare, perquè abans ha dit que abans era família. Jo, per mi, ara, amb els companys del mercat, continuo fent família.
7: Sí, sí.
8: Amb la direcció, amb la gerència. Per mi, personalment, som més que només gerents. Clar. Per mi són família i amistats.
2: Bueno, les famílies amb els temps canvien.
8: I vosaltres igual. O sigui, jo sempre presumeixo el Carles Gaig, la Bellan... Tots per mi no són clients, són família.
7: A l'Albert Adrià.
8: Una iaia que em compra una galteta m'és igual que no em compri 10 quilos. Per mi, que una iaia em porti per Nadal un ramet...
2: De grèvol, clar.
8: Per mi això, m'arriba al cor. No són clients, són família.
3: Clar, la relació claro. Amb la clientela que es viu en un mercat no té res a veure amb el supermercat.
8: I recomano a la jovent que torni al mercat, perquè l'experiència que tenim nosaltres... No pots anar al Caprabo perquè no la tindràs.
7: El que més hi ha en la parada nostra, no sé amb les altres, però crec que encara en queden, és empatia total i absoluta amb el públic.
3: Ara us vull fer la pregunta a l'inversa. Per què el jovent s'hauria d'animar a treballar al mercat? Que el relleu generacional és un altre dels problemes que hi ha als mercats avui en dia.
7: Un problema enorme.
3: Rosa.
8: Home, jo... Animar-los a treballar, és molt dur el mercat per treballar, o sigui, sí. Jo avui he començat a les 5 del matí, és molt durillo i a l'hivern és... però realment és que s'estan acabant els oficis, realment no n'hi ha, o sigui, l'ofici de peixater, el meu, per exemple, les mans comptades, no n'hi ha.
7: La gent d'aquí no vol venir a treballar.
8: És que és massa sacrificat.
3: Sí, però si no fem aquest sacrifici s'acaben els mercats.
8: Ah, ja està.
7: És un dels problemes que podem tindre. És un dels problemes que podem tindre. Perquè el meu germà també té parades de menuts fora de la boqueria i, bueno... És horrorós, estan desesperats.
8: No en trobem, no. Gent d'aquí no vol trobar. Em perdó, que només m'estaran sentint, però hem fet moltes entrevistes. No, és que jo el dissabte me'n vaig.
7: Ai, no,
8: no, és que el dissabte és el dia més fort del mercat.
7: Això ens hi trobem contínuament.
8: Però tot els oficis igual que a cuina també trobaràs molt complicat.
2: Sí, però s'ha de crear escola, perquè al final un ofici d'aquests són molt agraïts, perquè tothom potser veu la brutícia, però és que no n'hi ha tanta de brutícia, no hi ha cosa més neta que pugui ser un menut.
3: Acabem, Rosa, Francisca, parlant en positiu. Quina és l'essència del mercat de la Boqueria que es continua mantenint?
7: Bueno, amb els que tu has tingut sempre una relació important, amb la mare d'ell, amb els clients que tenim. Jo tinc una clienta de la Galteta per ella sola perquè no té res més i ens va portar un ram de llaurer i de no sé quantes coses. I dic, i vostè per què ve a portar-me això avui? Diu, perquè em tractes com si jo fos un cuiner dels grans. Dic, per mi vostè és el mateix que ells, perquè me l'estimo igual.
3: Doncs amb això ens acomiadem de les primeres convidades de la comanda.
7: I no us hem explicat que ens hem anat a vendre a Londres, Marsella, Turí, la Toscana i Budapest.
3: Bueno, escolta, això no sé si allargar-ho o deixar-ho per una segona.
2: Això haureu de tornar cap aquí a explicar-nos això de menuts de Rosa de Barcelona al món, eh? Això ens heu de...
8: Moltes gràcies pel primer programa.
7: I moltes gràcies per
8: haver-nos
7: deixat parlar.
3: Ai, moltes gràcies.
7: Perquè som bastant pesades, almenys jo.
2: No, home, no.
7: Ma filla no tant, però jo sóc una pelma.
2: Ha sigut... No, ens heu enllustrat perfectament, de veritat.
3: Francisca
7: qualsevol que vulgui venir a la parada nostra i a la Boqueria trobarà molta simpatia, empatia i carinyo pels nostres clients.
2: Dit està.
3: I aquesta entrevista n'ha estat una petita mostra. Moltíssimes gràcies.
8: A vosaltres. Encantades.
9: La comanda. 1984. Les nostres coses. Televisió espanyola.
10: Senyora Teresa, sí. El mercat ha canviat molt en els últims anys?
11: No ha canviat. Ve ser el mateix, eh? Una mica, però vamos, no, molt poc, eh?
10: Les costums, per exemple, hi ha un dia fixe de mercat, un dia especial o més
11: fort? Sí, sempre se sol vendre més els dimarts i els divendres. És quan una mica hi ha una mica més de venda.
10: I els gustos de la gent, vostè què creu?
11: Home, han canviat una mica, però vamos, no. La gent pues, venen a comprar i pues, gasten el que poden.
10: És més exigent que abans, el curs
11: de la gent? Sí, una mica sí.
10: Llavors,
11: una mica més exigent, sí.
10: Llavors vostès han de tenir una major exigència també en el...
11: No, el que tenim és nosaltres molta paciència és per poder-los atendre aquests clients, amb l'exigència que ells venen. Però som nosaltres els que mirem de que el client compri, de que el client estigui content i que s'emporti el millor que ell vulgui.
10: En quant a la clientela, és fixa, és molt fidel?
11: Sí. Clientela molt bona, que venen a comprar, que encara que vinguin a Pedralbes, que visquin al Passeig de Gràcia, venen a comprar aquí a la Boqueria.
10: Són particulars? Són gent de restaurant?
11: Sí, molta gent particular i algun restaurant també.
10: I passavolants?
11: Sí, també molts passavolants.
9: La comanda, cada diumenge a les 2 del migdia, a Ràdio 4.
3: Per recuperar la clientela de Barcelona i del barri, parlarem ara una mica en positiu, Raül, s'han posat sobre la taula un seguit de mesures i reformes, les comentem, amb la Lluïsa Ripoll, atenció, ella és vicepresidenta del Mercat, secretària de l'Associació de Comerciants del Mercat de la Boqueria i una de les responsables de la parada Peixos Ripoll Estera.
12: Sí.
3: I atenció, del web peixos.cat, que va ser la primera plataforma online a Catalunya en vendre peixos. Lluïsa, bona tarda.
12: Hola, què tal?
3: Escolta, quina aventura, això. De peixos.cat.
12: De peix.cat.
3: Peix.cat.
12: Sí, la veritat és que sí, quan vam començar, la idea va sortir, imagina't, amb un amic que feia webs i tal, al pati de l'escola dels meus fills, imagina't. I el meu pare em deia, això és impossible, nena, com vols que algú compri peix per internet, saps? I mira, i aquí estem.
3: Bueno, estàs a totes les salses,
2: Això és una mica de visionària, no?, veure... Bé, on hi havia mercat, mai millor dit.
12: Sí, al final t'has de reinventar, no? Això quan et diuen, ai, reinventa, nosaltres ens hem reinventat 50.000 vegades perquè la venda ha canviat, és veritat, però és que la societat també. Llavors, si no canvies amb la societat, et quedes enrere.
2: Sí, el de Mahoma i la muntanya, no?
12: Exacte.
3: I això precisament és el que voleu fer ara des del mercat de la Boqueria, una sèrie de reformes per preservar l'essència
12: Sí, per preservar l'essència i per tornar una mica als orígens, ja no només també del mercat i de la venda, sinó que al final una mica tots ens donem compte que la societat se'ns està escapant una mica de les mans, no? I som una mica incongruents perquè ens passen coses i en volem unes altres, no? I és com tot lo de les xarxes, tot va molt ràpid i aquí el món encara no va molt ràpid, no? I nosaltres volem preservar això perquè realment és saludable, és el millor que ens pot passar, deixar els mòbils a les butxaques, tenir converses amb els comerciants i tornar a tenir una vida social que és ja no només perquè mengem bé, sinó perquè realment això és saludable a tots els nivells de la nostra vida.
2: És posar aquell fre de mà una mica per parar una mica, i algú tenia que començar,
12: sí,
2: a fer-ho, no?
12: I a vegades aquí nosaltres ens han donat el premi al millor mercat del món, no? A vegades som criticats, però perquè som un mercat molt gran, ens hem hagut de reinventar en moltes coses. És difícil baixar a vegades al centre de la ciutat, doncs per els fruitaires, no? Nosaltres patíem, perquè moltes famílies han patit, perquè la gent no venia a carregar 5 quilos de patates, 5 quilos de taronges, no? Era una mica complicat. Bueno, s'han reinventat, millor, pitjor, a la gent li agradarà més o menys. Jo crec que tot és bo i tothom aprèn del que fa, i si t'equivoques pots rectifiques. I el que estem fent ara una mica és que tot això segueixi, perquè la vida ha evolucionat i el mercat també, però segueixi d'una manera ordenada, no? I per això volem posar molt èmfasi en això de que volem recuperar una part que sigui de mercat tradicional i que totes les parades ho tinguin, perquè això també implica que hi hagin professionals al darrere, que això és el que he dit abans, no? Això costa, tenir professionals, perquè és més fàcil ser youtuber que ser peixater.
2: Sí, però si no es donen les eines,
12: clar, no hi ha manera.
3: Una de les mesures que, de fet, fa pocs dies que veu anunciar per recuperar aquesta clientela local és el fet dels aliments frescos.
12: Sí, perquè nosaltres sí que és veritat que hi ha parades que potser han deixat de tenir la venda de producte fresc, perquè s'han trobat que no venia potser, no? Gent a comprar producte fresc i han fet més producte elaborat. Nosaltres volem que això torni perquè, per això, no? Per no deixar enrere els professionals, que hi hagin professionals darrere les parades, que puguin... perquè aquí el producte et parla, no? Tu vas a un súper, el producte no et parla, aquí hi ha un professional al darrere que t'està explicant com es talla, com ho vols, com es cuina, i fins i tot et recomana quin restaurant pots anar-t'ho a menjar, no? Vull dir que aquí el producte et parla, i nosaltres volem una mica tornar a tot això, perquè hi ha molts professionals que tenen ganes de tornar a tenir clientela d'aquí. Llavors, la gent de la ciutat que torni a baixar, no? Que nosaltres hem sigut el mercat de referència a la ciutat sempre, i volem seguir sent-ho, i ho farem, eh? Ho farem molt bé.
2: Però aquest és l'optimisme que jo crec que fa falta, i una mica també a tot el jovent que ens escolti, és perdre aquesta por, no? A vegades veuen que és més fàcil potser anar a una gran superfície i agafar una cosa que ja està feta, però és clar, el tracte que tindràs a una persona que encara que no en sàpigues, a vegades hi ha aquella por a les peixateries d'anar, sí, dic, com demanaré jo, si vull fer una cosa, com ho demanaré? És deixar-se portar, i al final que tens un assessor professional que et dirà el que has d'agafar, com ho has de fer a través de lo que vulguis fer.
3: És que al final un mercat és coneixement.
2: Clar, és coneixement i aprenentatge al 100%.
12: I diu molt de nosaltres i de la nostra cultura. Tu quan vas a una altra ciutat, jo
2: clar, vaig
12: als mercats.
2: Jo tots ho fem.
12: Perquè te'n vas a un museu i saps com vivien abans, i te'n vas a un mercat i saps com viuen ara. No? Vull dir que t'explica, és el pols de la ciutat, t'explica qui ets, on ets i d'on vens. I per mi això és algo que és essencial. Essencial i que es perd a molts llocs, però a Barcelona no. Tenim 42 mercats municipals, o sigui, 40 d'alimentació. Anem al mercat.
2: És que és aquesta la reflexió, no? Ho fem quan anem de vacances i anem a veure mercats, que és el que fan potser els estrangers que venen aquí, que van a veure mercats referents i que són bonics, però en canvi a casa nostra no ho fem. És com el que té tos i rasca els ous, no?
3: Sí. I aquestes mesures de limitar el producte elaborat al mercat per potenciar el producte i l'aliment fresc, i també hi ha una reforma que començarà d'aquí uns mesos al mercat de la Boqueria.
12: Sí, hi ha una reforma. Això fa una mica de cosa, però sí, hi ha una reforma. Jo crec que entre tots estem lluitant molt entre tots, i fem reunions eternes entre l'administració i els comerciants, i les dues parts tenen moltes ganes de que això es faci bé i tornem a ser referència a Barcelona en positiu. I jo crec que ho aconseguirem, farem algo molt, molt, molt xulo.
3: Serà una reforma considerable, no?
12: Bastant considerable. Primer, bé, hem de treure tot el sostre, que això ja és...
2: És tela.
12: I a més tot anirà en plaques solars, vull dir que hi ha un projecte que toca molts espais, i la peixateria també serà nova. Això, els peixaters tenim una mica de por, però ho aconseguirem.
3: Per què? Per què hi ha por?
12: Home, perquè hem de marxar fora, perquè a vegades els canvis costen. Que els canvis costen.
2: Ficar-te en obres costa, fer un canvi costa.
12: Sí, perquè saps quan comences i no saps quan acaba.
3: Però quan a mi em fa por canviar la rajola del lavabo de casa, imagina't.
2: Però la sensació que hi ha de quan està fet...
12: Home...
2: No, ja no te'n recordes després del canvi. Sí que passes un desert... passarà un desert molt llarg, però és que al final serà tan xulo que jo crec que val la pena, no?, enfangar-se.
12: I tant, i a més els peixaters, el nostre ofici no és fàcil, no és còmode, i ara estem treballant en unes condicions que potser no són les òptimes.
2: Clar,
12: i quan tornem estarem molt més còmodes treballant, serà molt millor.
3: Lluïsa Ripoll, vicepresidenta de la Boqueria, moltíssimes gràcies, i
12: visca
3: aquests pobles que són els mercats.
12: I tant. Moltes gràcies per venir.
2: Gràcies.
9: La comanda, amb Natàlia Sánchez i Raül Balam.
13: Ramon Cabau és l'home de Gut d'Avinyó, és l'home de la gastronomia, és l'home de la poesia. Ramon Cabau, per favor, durant un minut, parla'ns de tu ara i de tu, del que esperes arribar a ser, del teu futur, de la teva actualitat. Tens un minut, o callem o t'escoltem.
9: Ràdio 4. 11 de maig de 1980. Programa La Primera Volada, presentat per Jaume Pol Girbau.
14: Dintre del món en el qual estic immers, aquest món que en dieu vosaltres de la gastronomia, m'han donat la gent una valoració que potser no em mereixo. El meu esforç actual és poder aconseguir la valoració justa o poder arribar a aconseguir el que ells m'han donat sense mereixer. Si aconsegueixo això, seré molt feliç.
9: La comanda, amb Natàlia Sánchez i Raül Balam.
3: Aquest que sentíem ara era en Ramon Cabau, gastrònom i personatge clau per la cuina catalana, també per la Boqueria, ho dèiem al principi. Una peça clau també per començar a parlar de cuina de mercat. I parlem de cuina de mercat del mercat de Sant Josep amb en Quim Márquez, el meravellós Quim, del Quim de la Boqueria, i en Josep Socarrats, que ell és director de la revista Arrels, autor del llibre Mercats, un món per descobrir, i gran coneixedor de la figura de Ramon Cabau. Bona tarda, com esteu, Quim, Josep?
15: Hola,
16: bona tarda.
15: Bona tarda.
3: Ai, estem molt contents que estigueu aquí amb nosaltres.
16: I nosaltres també,
3: Comencem parlant una mica del mercat. Quim, tu vas arribar a la Boqueria a final dels 80,
16: sí,
3: perquè volies una moto.
16: Exactament. T'has llegit el llibre, no?
3: Com va anar això?
16: Pues mira, vaig començar, encara estava estudiant, amb 16 anys, i volia comprar-me una moto, i li vaig plantejar al meu pare, i em va dir que mentre estigués a casa seva jo no tindria moto. I clar, al principi vaig pensar, dic, bueno, primer tinc que treure'm el carnet i començar a fer coses, no? Però necessito diners perquè no me'ls donaran. I em va sortir una feina a rentar unes cuines, a netejar unes cuines d'una zona industrial del Besòs per les tardes, i així vaig començar la cuina.
3: I vas acabar al Xispas.
16: I, bueno, vaig començar a la Boqueria, al Xispas, a l'any 87.
3: Que era un bar...
16: Era un bar de 2,80 metres de barra, tenia un petit sòtano i teníem 5 taburets.
3: I com era aquella boqueria de final dels 80? Com era la
16: una,
3: recordes?
16: Era una bogeria. Era una boqueria plena de gent, de dones, amb el carret... Afortunadament, en aquella època teníem molt de barri. I a sobre, gran part de Barcelona, quan volia comprar alguna cosa que no trobava als seus mercats, venien a la boqueria. Això s'ha acabat.
3: Josep, en el teu cas, arrel, reivindiqueu molt l'arrel, el producte, el pagès, el camp i els mercats.
15: També la vida de mercat, sí, sí. Els mercats, que són primer de tot producte, òbviament, perquè és el que un mercat ens garanteix i ens ha de garantir respecte a altres sistemes de distribució alimentària, però que clar, que a més és aquest punt de trobada, de socialització i de cultura espontània que té el, tenen els... cada país en té, en realitat, cada país en té d'una manera o una altra, però específicament a Catalunya i als països mediterranis tenim places com la de la boqueria que estem ara i com la de molts pobles i ciutats que alguns amb més dificultats però d'altres amb més vitalitat conserven i que la nostra aposta és que es conservi.
3: El 2020 vas publicar Mercats, un món per descobrir. La boqueria tenia un paper clau. Encara, però, l'hem de descobrir?
15: La boqueria segurament sempre s'ha de descobrir com tants mercats, però més la boqueria és un mercat molt especial de la categoria de grans mercats del món, no? Sempre...
2: Referent,
15: no?
2: És com
3: si i per molts el millor mercat del món que ha estat considerat
15: exacte.
3: Així
15: quan, allò, si vas a Istanbul i has d'anar al mercat de les espècies, si vas a Budapest i has d'anar al gran mercat, o sigui, estem jugant aquesta lliga de mercats que defineixen les ciutats i que amb tot el que ens acaben d'explicar la boqueria que ho ha definit, si a vegades pensem que està una mica despistada, no hi ha la voluntat i donarem suport en tot això en que sigui un mercat que expliqui Barcelona, no?
3: La cuina de mercat, que venint cap aquí pensava, és que la cuina de mercat és la cuina que nosaltres hauríem de fer a casa.
2: És la que hauríem de tenir del nostre receptari, doncs, el cuinar i el cuinar cada dia una cosa i el preparar-te les coses pel dia de demà. Jo crec que hauríem de tenir en el número 1 de la nostra taula periòdica.
3: En quin moment està la cuina de mercat ara mateix, Raül?
2: Jo sóc una persona optimista, jo veig interès. Jo crec que és molt bo que hi ha interès, però és clar, sí que els mercats estan que la gent no hi va. Abans ho dèiem, no? Jo crec que hem de perdre una mica la por, que no passa res que si no en saps. Jo crec que estem en un moment que tothom vol saber, però ningú vol dir jo no en sé. Jo me'n recordo la primera vegada que a casa em van ficar el menjar de personal, quan començava la cuina, cap allà al 96-97, em van ficar espaguetis a la carbonara. Jo me'n vaig anar a la mare cap coix i li vaig dir: com es fan els espaguetis a la carbonara? Perquè no en sabia, tenia vergonya de preguntar-ho. I la mare va dir: vés i pregunta-ho, perquè només seràs ignorant una vegada. Quan t'ho expliquin ja ho sabràs, i llavors ja sabràs fer-los. I jo crec que ens hem d'aplicar una mica això. Tots som ignorants, però tots tenim la capacitat d'aprendre. I on te pots aprendre més és anar a les esperades i tindre aquesta curiositat de voler fer les coses quan toquen. Jo crec que és molt important.
3: Quim, com és
16: totalment
3: això de fer cuina
2: ell
3: de mercat
2: sí que fa,
3: al
2: sí que
3: mig
2: fa.
3: Del mercat de la boqueria amb el producte 2 metres
2: ell sí que fa
3: i en un espai
2: mercat.
3: Que clar, l'espai que tens no té res a veure amb el que té el Raül, per exemple, al restaurant.
16: No, ni el que jo tenia abans, tampoc. Per mi ara tinc un palau, no,
3: clar,
16: encara
3: clar,
16: que sigui
3: clar,
16: petit.
3: Clar.
16: Però sí, això sempre ho he dit. Una vegada Ferran Adrià...
3: És que aquí parlen del Ferran, del Carles...
2: Però aquests són argots que ja t'has de començar a acostumar.
3: D'acord, és el primer programa.
2: És el primer programa, però aquí això, quan es diu Ferran, ja saps qui Ferran.
15: I a més era veí d'aquí.
2: Clar, tenien aquí el taller.
3: Doncs què et va dir el Ferri?
16: Estava Ferran amb l'Arzac, un dia fent el vermut, un Nadal, i em diu: tio, és que tens el restaurant més petit del món amb el magatzem més gran i més important del món. I
3: tal qual.
16: O sigui, ara no hi ha tant de producte, però fa anys enrere era... És que és molt fàcil cuinar quan vens a la boqueria, perquè veus producte i en seguida... Sobretot quan t'agrada el que fas, no? t'il·lumines amb qualsevol cosa, no? I era el que parlàvem fa una estoneta. Ara ja no, desafortunadament, que no hi és el Petràs, però jo entro per darrere del pàrquing i els matins d'arribar i trobar-te tot aquest món de bolets, d'herbes, de verdures, allò era ja entrar amb una injecció de ganes de cuinar que això ajuda molt.
3: Un dels teus plats clàssics són els ous amb xipirons.
16: Sí.
3: Tinc un dubte. Sempre vas a la mateixa parada a comprar els xipirons, els ous, o vas variant?
16: No, sempre a la mateixa.
3: Sí, eh?
16: Sí, sempre, sempre. Compro els ous a Calaf i no sé si hi ha un detall que hi ha gent que es dona compte i una que no. Jo tinc ous només blancs, no tinc ous morenos, no? Això és la qualitat de o sigui, és la classe de gallina la que posa un ou o un altre. Jo tinc una deducció, no sé si m'equivoco o no, però
2: és la teva deducció.
16: És la meva deducció.
2: És si és la teva, per tu és la bona.
16: Clar, o sigui, la gallina que posa ous blancs posa una tercera part dels ous que posa l'altre tipus de gallina que posa els ous morenos. I jo penso que si dona 3 i l'altre dona 9, aquests 3 jo crec que són de millor qualitat.
3: Estàs innovant, estàs investigant noves cosetes?
16: Sí, sempre. Tinc aquesta inquietud i, bueno, els últims anys també he fet cosetes per Àsia i Àsia té moltes coses interessants per aprendre, tècniques, productes i, bueno, anem introduint aquí alguna coseta. També tinc 4 treballadors que són peruans i amb el que ells aporten i el que nosaltres sabem, doncs fem cosetes junts i descobrim moltes coses.
2: És que aquesta és una riquesa, aquesta és la globalització que a mi m'interessa, no? Totes aquestes savieses que hi han de fer les coses, és com els morters, no? Dic, totes les generacions o totes les cultures tenien morter però mai es havien trobat les cultures.
16: Exactament.
2: Que fem coses molt semblants, que potser les diem diferents, però que després moltes coses recorden a coses que ja teníem, sí. Això, eh?
15: D'aquest llibre que parlàvem de Mercats un món per descobrir, una de les revelacions era aquesta. No som tan diferents,
2: no.
15: Tot i ser cultures que estan quilomètricament allunyades i que potser en origen mai havien estat connectades. Ara tothom està connectat, òbviament.
2: Però també... ja ho estàvem i no ho sabíem, no? Perquè tots fem servir un morter. I totes les cultures la fan servir.
15: Sí, perquè penso que al final som l'única espècie animal que cuina, nosaltres. Per tant, siguem on siguem, ens hem hagut d'enfrontar a situacions semblants. I després també una cosa que m'agrada molt a mi és que veure la gent pot dir que li agrada més menjar, menys menjar, més cuinar, menys cuinar. Però en el fons a tothom li agrada menjar bé amb el que té a prop. I això és un altre dels coneixements, de les descobertes que fas quan prens una visió global de la gastronomia, que tot arreu hi ha gent que vol menjar bé, hi ha gent que troba aquell ingredient o aquella tècnica que no és imprescindible per sobreviure, perquè pots alimentar-te com a gasolina i punt, però que en canvi et fa més feliç. Clar,
2: volem aquest gust de menjar, no? Aquesta, este gozo, deixa-m'ho dir així.
15: I en aquest sentit també m'interessa molt els llocs on els climes són més adversos o més exigents o més durs, perquè la terra a vegades no és tan generosa, però l'enginy de la gent llavors s'ha d'activar molt, no? I penso que justament els països mediterranis com el nostre, que ens trobem amb això, hem pogut desenvolupar unes cuines amb molta sensibilitat, amb molt detall, amb molts matisos. I els mercats, que és com quan vas al mercat central de València i et trobes aquelles parades d'espècies que conserven allà també, doncs dius, és la felicitat.
3: Ara has dit sensibilitat i enginy. Crec que ha arribat el moment de parlar d'en Ramon Cabau. Era farmacèutic, era advocat i va acabar sent un gran gastrònom, precursor de grans cuiners, el Ferran, la Carme... Què va suposar Ramon Cabau per la boqueria?
16: Bueno, jo vaig tindre la sort de conèixer-lo, però desafortunadament va passar el que va passar amb Ramon el mateix any que jo vaig arribar a la boqueria. Llavors vaig tindre la sort i l'honor de veure'l, de conèixer'l, de servir-li algun talladet.
3: Era un personatge.
16: Era un personatge.
3: Sí, oi, Josep?
16: Sí, sí.
15: Però
16: sí,
15: sobre de tot era això. Fixa't que tu abans, quan t'escrivies, deies precursor de la Carme, del Ferran, de tots aquests cuiners, ell no era cuiner.
3: No era cuiner.
15: Ell no havia cuinat mai. El que va fer ell era, o sigui, era una persona a qui li encantava la gastronomia, com a consumidor, com a intel·lectual, com a pensador, i que després buscava, no sempre eren fàcils aquestes relacions, però buscava els cuiners amb qui treballaven i interpretaven la seva gastronomia, i van fer aquella meravella que era el restaurant L'Agut d'Avinyó, que hi havia no pas tan lluny de la Boqueria, no? La seva gran aportació va ser, doncs, donar una dimensió gastronòmica, jo diria que universal, en un moment en què no hi havia ni xarxes socials, ni internet, ni res d'això, a la cuina catalana. És a dir, si en aquell moment la cuina de referència era l'alta cuina francesa, és a dir, anem a tractar les mongetes com Déu mana. Per això no li agrada, deia que el seu plat, un plat que detestava, eren les mongetes amb botifarra, sí, perquè considerava que era massa bàsic i massa bast, i que les mongetes mereixien, bueno, bé, després aquí va fer amb tots els ingredients de l'horta i tot plegat, va fer meravelles, al costat, ja et dic, sempre de cuiners que van col·laborar amb ell i que van fer que l'Agut d'Avinyó fos un restaurant referent, també perquè com a restaurant hi havia la part de la cuina, òbviament, però també del concepte de què és un restaurant, de la gent que ve a fer el restaurant, com porto la gent al restaurant, com s'ho passa bé la gent al restaurant, com la gent al restaurant socialitza i es culturitza. Però en tot això, i com que el menjar era el centre de tota aquesta operació, la Boqueria era el seu espai on es proveïa. Ell era un gran personatge aquí en aquest mercat, perquè hi venia cada matí, ell crec que canviava de parades, no feia com tu, perquè i que mirava...
17: Els volia tots contents.
3: Sí. Sí, de fet, els paradistes l'esperaven, a veure si vull per aquí.
15: Perquè, clar, després era generós quan trobava el producte que ell volia, no? O sigui, en aquest sentit, cuidava molt a tothom i valorava molt la feina. Que al final pensem que ell va acabar sent proveïdor de la Boqueria, perquè en el moment que tanca l'Agut d'Avinyó, bueno, la seva etapa al restaurant va seguir uns anys més, però quan ho deixa, quan per raons familiars, el que sigui, ja no es dedica al negoci, però ell, a Canet de Mar, que és on es va...
3: comprar una gran finca.
15: Sí, era com una mena d'exili seu allà, però allà es va dedicar, que ell també tenia coneixements d'agronomia, a fer de pagès i a començar a experimentar també i a millorar i a produir hortalisses que... Si seu, és que s'estimava tant la Boqueria, i explicarem per què quan t'ho diguis, estem mantenint el secret per qui no el sàpiga, s'estimava tant la Boqueria que venia cada dia aquí a portar els seus productes conreats per ell mateix, o sigui, es va situar a l'altra banda dels...
17: Sí, va fer tota la roda, sí, no?
15: Va fer tota la roda.
3: En la seva època, quan encara estava a l'Agut d'Avinyó, venia cada matí, com molt bé explicava Josep, a comprar, no pagava però ell...
15: No.
3: Després venia la seva madreta, que era aquí...
17: Sí, això sí que és artista.
3: Els paradistes. Era una diva. No, Ramon, sí. Cabau era una diva.
16: Home, és que tu el veies i veies un artista, sense conèixer-lo, eh? O sigui, el veies amb aquella barba blava que portava llarga, el seu barret, el seu bigot i la pluma aquella que portava el barret i tal, i deies...
15: Els mocadors.
17: Qui és aquest, podria, no? Comparar una mica com el Dalí de la gastronomia, no? Sí, de l'ostriònic, sí, que era ell.
15: Era un personatge d'aquesta categoria i d'aquesta...
17: Que et giraves a mirar-lo, o sigui, sí, paraves i t'atrapava, no?
15: I profundament barceloní, tot i que ell havia nascut a Lleida i circumstàncies van fer que de molt petit s'instal·lés a viure amb una tia aquí al Ciutat Vella, a Barcelona, i per tant era un personatge profundament identificat amb la ciutat i que aportava a la ciutat una manera, una alegria i també una qualitat que a vegades s'ha trobat a faltar. El que passa és que després se'l va oblidar, però a la seva època era una persona que sortia en portades de revistes, que havia protagonitzat publicitat, que va travessar l'Atlàntic i va arribar als Estats Units, i això ha passat amb pocs personatges d'aquí, i ell una mica l'hem oblidat.
3: Esclar. I per què? Per què s'ha oblidat la seva figura?
15: Jo penso que poden haver-hi moltes circumstàncies... Tendim a oblidar, potser el fet de ser restaurador i no un cuiner fa que tu no deixis, ell no té un llibre de les receptes de Ramon Cabau, no? Per exemple, que és una cosa que després et faria més fàcil
17: recórrer
15: coses així, no? És aquesta cosa que pot tenir la gastronomia, que pot ser efímera, tu has menjat i ja te'n vas, però clar, el personatge transcendia el que t'has menjat, perquè la seva filosofia gastronòmica, ja dic, que era valorar tant el producte d'aquí, segurament la Carme Ruscalleda, conscientment o inconscientment, no ho sé, no vull... Això potser ho saps tu.
17: A la mare i el pare els va renyar.
3: Explica-ho.
17: Els va renyar perquè van anar a menjar al restaurant, tenien taula a les 9 i van arribar a les 9:15. I els va renyar, que aquí es pensaven que eren ells de no tindre respecte, perquè en allà després menjarien més persones.
15: Sí, perquè...
17: I allà hi havia un temps i que tenies que tenir respecte pel públic que vindria després i per la gent que estava a la cuina, que els estava esperant. O sigui, que era una persona que a més ensenyava, per dir-ho d'una manera.
15: Sí, o sigui, no? és que per ell... tenia un valor cultural molt important la restauració, i el veies amb ell, es veu que era una persona amb un encant. De fet, hi ha una entrevista que el veus que aquest senyor parlava, tenia això que es diu un carisma, aura, digue-li com vulguis, i el va posar al servei de la gastronomia. Ens en vam oblidar després, tot i que sabem que el seu final no va ser...
3: Josep, que t'estàs morint de ganes.
15: Home, perquè és com ho vaig conèixer i vaig pensar, aquesta persona és algú, jo i tanta altra gent.
3: Deixa'm, però, recomanar el llibre que ha fet sobre la figura de Ramon Cabau el nostre col·lega Marc Casanovas, una òpera gastronòmica, Vida i mort de Ramon Cabau, Ànima de la Boqueria. Just a l'entrar al mercat de Sant Josep hem explicat que a mà esquerra hi ha un homenatge a la seva figura. Demano que tothom que vingui a partir d'ara a la Boqueria s'hi fixi, perquè passem de llarg.
17: No, 100%, perquè és una persona que posa en valor a la cuina de mercat més que ningú. Jo crec que és per quan s'entra, almenys fer reverència.
3: Ell no només va transformar la Boqueria, Eduard Soleil ho ha explicat mil vegades, de fet Soleil diu que és el seu segon pare, i ell explica que la Boqueria abans i després de Ramon Cabau no té res a veure, però és que Ramon Cabau estimava tant la Boqueria que va decidir que aquí fos el seu final.
15: Sí, que arriba un dia de l'any 87, el març era el dia de buscar.
3: 31 de març.
15: 31 de març, oi? Anava, més o menys el tenia ben memoritzat. Bé, és igual que ell ve aquí, que saluda tothom, a tothom, o almenys a la gent amb qui ell tenia més tracte, comparteix una flor, el que sigui, i res, que estan aquí, era farmacèutic, recordem-ho, però es va preparar un trago de cianur, i se'l va veure, i com ara estem aquí parlant en aquest programa a mig matí, doncs a mig matí es mora al mig de la Boqueria en braços del seu gran amic Llorenç Patràs, qui en certa manera va ser gairebé el marmessor del seu llegat, almenys el sentimental, no?
3: Tu recordes totalment aquell final? Tu recordes aquell dia de març del 1987, que tu estaves recent arribat?
16: Sí, jo estava recent arribat i jo estava treballant, i clar que va començar a fer un soroll tot. No? De què ha passat, s'ha caigut, no sé què, n'hi havia una carta que no sabíem res, no sabia què escriure.
3: Una carta que li va deixar en Patràs.
16: Li va donar al Patràs, i bueno, clar, va arribar ambulància, se la van emportar i no sabíem què havia passat. Pensaven en un infart, pensaven, clar, això va passar els dies i es va descobrir tot, no?, el que va passar.

0: Fiquem les festes nosaltres.
1: Efectivament, aquí ho celebrarem tot.
2: Bueno, ara espero que sempre que els aniversaris es convidin, no? Que
3: home, ja, sí, és que no, no.
1: Josep Quim, un plaer.
4: Moltíssimes gràcies.
5: Gràcies.
1: Ja ho tenim fet.
0: Ja ho tenim fet. Se m'ha fet curt, eh?
1: Ja parlarem amb la direcció perquè potser, escolta tu, una horeta més de programa ens la
0: mereixem. Jo crec que sí. Ens escoltem i ens mengem el diumenge que ve, no?
1: Efectivament, aquí serem. Un plaer.
0: Igualment.
1: Vinga, ja ho tenim.

0: Sense memòria. Amb Isabel Díaz.
1: Comencem la quarta temporada de Sense memòria i ho fem, com sempre, quan cal, sortim a l'exterior per conèixer la història i com s'investiga sobre el terreny i quan cal, també, des de l'estudi, ens fem moltes preguntes i, de vegades, fins i tot hi trobem respostes potser poc conegudes del nostre passat. Perquè la història no és només un seguit de dades en un llibre tancat, és una matèria viva que es respira, que es toca i que es descobreix a peu de camp, escoltant el so del territori i les explicacions dels investigadors. Aquest estiu hem tornat a agafar els micròfons i ens hem llançat a la carretera seguint el fil de la nostra memòria més antiga per racons increïbles del territori. Hem baixat, per exemple, fins al Montsià per trepitjar el jaciment de la Cogula a Ulldecona i a pocs quilòmetres el llegat dels Ilercavons als ibers de la Moleta del Remei a Alcanar, acompanyats dels arqueòlegs del GRAP de la Universitat de Barcelona, entre ells, David García i Robert.
2: Hola, bon dia, Isabel, què tal, com estàs?
3: Tornant a descobrir terrenys o territoris, anava a dir inhòspits, no són inhòspits.
2: Jo diria complicat directament, per exemple, jo no em tallaria. Sí, nosaltres, per bé o per malament, no, els jaciments que toquem des del GRAP no estan dintre de coves o d'accessos fàcils o com les viles romanes, que bàsicament, si volguessis, podries excavar des de dintre el cotxe. Nosaltres no, els nostres se'n van a dalt de muntanyes i, com és el cas del jaciment que ens toca avui, doncs muntanyes una mica escarpades i llavors sí, l'accés es fa mica difícil.
3: Hem baixat la muntanya, això em sona una cançó.
2: Sí, és veritat.
3: I som a la Moleta del Remei. On som? Digue'ns què és això de la Moleta del Remei, ara tal i com la veiem en l'actualitat.
2: En l'actualitat la Moleta doncs és un jaciment arqueològic visitable, que és propietat i de l'Ajuntament d'Alcanar, gestionat conjuntament per l'Ajuntament d'Alcanar i el Museu de Terres de l'Ebre, i que tot, diguéssim, la tutela científica és del GRAP, nostre, és nostre, el GRAP de la Universitat de Barcelona. La Moleta s'aixeca per primera vegada durant la primera edat del ferro, aquell moment que parlàvem abans de l'arribada del Mont Fenici, etcètera, etcètera. Vaja gent dels ports del Baix Aragó, i aquí hi ha un gruix de població important que construeix un poblat que pel període és molt gran.
1: Entre fenicis i ibers hem trucat a Jaén, on l'antropòleg Emilio Lara ens ha parlat de la història de l'oli d'oliva.
4: Esa civilización mediterránea milenaria que nos retrotraemos al menos 2.000 años, 3.000 años antes de Cristo, pues ahí van cabiendo todas las civilizaciones que han pasado por el Mediterráneo. La del Próximo Oriente, la Creta minoica, Grecia, Roma, Al-Ándalus, la España ya de la Edad Moderna que descubre el Nuevo Mundo. Y el aceite de oliva, pues, es una pervivencia en la cultura popular, en la cultura tradicional de ambas orillas del Mediterráneo. Y entonces, pues, yo ahí me sentí, pues, como en casa a la hora de escribir esta historia.
1: De sud a nord hem arribat fins a la Noguera, on el viatge en el temps ha estat estratosfèric, amb només 24 hores de diferència, en un enregistrament fet també al mes de juliol a dos jaciments arqueològics van saltar de l'època medieval i la necròpolis de Santa Coloma d'Àger a la prehistòria més profunda de la Cova Gran de Santa Linya, amb dos equips del Campus d'Arqueologia i Paleontologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. A la cova, gairebé un santuari prehistòric, van poder preguntar tot i més sobre la línia, una sàpiens de 14.000 anys d'antiguitat. Javier Sánchez Martínez és un dels codirectors del projecte d'excavació.
5: Bueno, la línia ja quasi és de nostra família, perquè portem treballant sobre ella i estudiant-la gairebé quasi, bueno, 5 anys, com has indicat. Per nosaltres va ser una sorpresa, en primer lloc perquè les restes òssies a la Cova Gran no es preserven molt bé. És una de les petites mancances que tenia el jaciment, i el fet de trobar uns fragments cranials al 2020-21 es va sorprendre molt per la, bueno, la importància de la troballa. I a més, al pas dels anys ens hem vist que efectivament era una troballa molt important.
1: I del que sabeu fins ara, me la pots descriure? Què sabem d'ella? Jo no sé si amb restes de fa 14.000 anys podem estudiar el rang d'edat que tenia,
3: Però què en sabem d'ella? Era adulta? Quina activitat tenia? Sabem que menjava? Sabem com, mm-hmm. com vivia? Què en sabem?
5: De moment el que sabem és que és una dona d'una edat més o menys avançada. Per aquell moment no sabem que és adulta. Sabem que té unes contusions, hem vist que els ossos presenten algunes contusions relacionades amb treballs forçosos, no? Que al final són poblacions i persones que estan molt acostumats a fer treballs físics. A més, els paleantropòlegs també que han realitzat l'estudi ens han indicat algunes dades també que possiblement estan relacionades amb la pèrdua de massa òssia, densitat òssia, i que pensem que podria estar relacionada amb la menopàusia en aquestes poblacions. És un dels individus més complets que tenien a la península ibèrica d'aquest període, del final del Paleolític Superior, i bueno, això ja col·loca una posició molt important al context fins i tot europeu.
1: De tornada a l'estudi, hem reunit alguns dels historiadors que millor coneixen Alexandre el Gran, com el catedràtic de l'Autònoma Borja Antela Bernárdez i el divulgador Mario Udo.
6: Però fusión como fusión, en tanto que gobernante universal por el bien de la humanidad, yo me imagino más a Alejandro como Sauron que no como Gandalf o Aragorn, la verdad. No sé qué opinas tú, Mario.
7: Sí, además hay una evidencia clara que es el continuo debate que hay en el seno del ejército macedonio acerca de la mezcla con los persas. Continuamente le están reprochando a Alejandro que adopta costumbres persas. Hay una reticencia entre los propios macedonios que sigue vigente tras la muerte de Alejandro.
1: Mentre que en aquest mateix programa, a Esparta, ens esperava un altre dels grans coneixedors del món helenístic i dels seus mites, com Pedro Olaya. Pedro, ¿dónde estás?
8: En estos momentos estoy en Esparta, en Grecia, en el Peloponeso.
3: Creo que en estos momentos debe ser motivo de envidia para Mario y para Borja.
7: Totalmente, totalmente. Aunque era calor.
8: Bueno, hace calor, pero aquí en Esparta me llaman el duro.
9: ¡Eso es Esparta!
1: I és que aquest estiu ha fet calor. Jo crec que en aquestes alçades ja no cal explicar-li a ningú. Però això planteja dubtes sobre el calendari de moltes de les excavacions arqueològiques que es fan en ple estiu. De tot això anirem parlant en aquesta temporada de Sense Memòria, en la que sí o sí tindrem espai per a personatges històrics molt, molt interessants sobre els quals potser fins fa poc no ens havien fet les preguntes adients. Per exemple, la reina Juana de Castella, més coneguda com a Juana la Loca, va ser realment una figura irrellevant a la seva època? Doncs això li van preguntar a l'historiador Eduardo Juárez Valero.
10: Pues igual no. Te digo yo que no. Si hubiera sido irrelevante, para empezar se la habrían cargado. La habían matado rápidamente o la habían encerrado, pero muchísimo antes. No, es una protagonista esencial de aquella historia. Nadie se atrevía literalmente a borrarla del contexto histórico. Y ese encierro, que más que un encierro, es un alojamiento, y no en un castillo, es un palacio, el palacio de Tordesillas. Y lo cierto es que la persona en sí sufre un contexto claro de aplastamiento, de convertirla en un fantasma, pero nadie se atreve a decir que es eso, ¿no? Que es prescindible, que es transparente, ¿no?
1: Lo que sí era, seguramente, era demasiado incómoda.
10: Muchísimo. Pero bueno, cuando las mujeres llegan al poder en determinadas circunstancias, bueno, ocurre ahora, ¿sabes? Y el 19 ocurrió especialmente. A lo largo de la historia, las mujeres tienen que luchar de forma denodada, no solo por hacerse valer, por demostrar que son capaces de desarrollar ese poder político, sino sobre todo por recuperar y conservar la memoria de lo que han hecho, porque las mujeres rápidamente son olvidadas y borradas de la historia, transformados sus nombres, atribuidos sus méritos a hombres, evidentemente, y pasan por la historia como actores secundarios, cuando estamos viendo que en el caso de Juana de Castilla era la protagonista número uno.
1: Ya os avanzo que esta conversa no te perdua. I de la història de la Xina, què us han d'explicar? És que és un camp inabastable. De moment estem preparant un programa sobre el primer emperador xinès de la dinastia mongola, de la dinastia Yuan, Kublai Khan, contemporani de Marco Polo i ho estem fent a partir de l'entrevista que vam enregistrar amb l'historiador nord-americà Jack Waterford. A la història oficial xinesa, Kublai Khan no ha tingut un espai o un moment principal, però potser la Xina que ell va imaginar s'assembla molt més a la del present que no pas a la d'altres dinasties arxiconegudes.
11: So, for example, today, even the word China, we use it often to mean the country and sometimes to mean porcelain. And Chinese porcelain, we have a stereotype for the most part. We have a stereotype in our head of a blue, a very bright, vivid blue design, floral design usually, in the porcelain, in the China.
12: Avui dia, quan pensem en porcellana xinesa, tenim tots al cap el mateix estereotip, aquell blau brillant i viu de disseny floral. Doncs bé, això va arribar des de l'Orient Mitjà, amb tints i pigments que venien de l'Iran.
11: So you can see how this combination of Middle Eastern culture from Iran and Iraq with Chinese culture in the Far East.
12: És un bon exemple de com la trobada entre la cultura de l'Orient Mitjà i la cultura xinesa va produir una explosió de noves idees, nova tecnologia, nous béns i nous gustos. Va ser un moment molt important en la història del món.
11: Very important role in that from beginning to end.
1: I sí, també tindrem alguna coseta de vikings, però aquesta vegada no ho hem preguntat a cap historiador anglès, ho hem preguntat directament a un historiador noruec, Ture Saia. Li hem preguntat si potser els anglesos medievals van influir en la història vikinga més del que coneixem.
13: That's a difficult question because I think they both would have a very different history if it wasn't for the other. And of course, parts of the population of England came from Scandinavia and became English. Some of them from Denmark, some of them from Norway, and so on. So it's all mixed together. But if I have to choose to answer your question, I would say that the monarchies that was created in Scandinavia by the end of the Viking Age were to a very large extent modeled on the English monarchy.
14: Realmente és una pregunta molt difícil perquè la història tant de l'Anglaterra medieval com dels vikings hauria estat molt diferent si no s'hagueren conegut, però també és cert que part de la població d'Anglaterra ja venia dels països escandinaus, de Dinamarca, de Noruega, vull dir, era una gran barreja. Però sí que és veritat que, al final, les monarquies que es van crear a Escandinàvia un cop va acabar l'era vikinga es van fer en la imatge de les monarquies angleses. Així que potser va ser un poquet una paradoxa que els vikings marxaren d'Escandinàvia per saquejar i per enriquir-se, aprofitant-se d'Anglaterra, però al final van acabar sent colonitzats per un model de vida diferent al seu.
1: Tot això ha estat només un avançament de les històries que us anirem explicant setmana rere setmana a Ràdio 4. Realment venim molt carregats en aquest inici de temporada. Però avui començarem aquest Sense Memòria explicant-vos el que van trobar i el que van conèixer al jaciment de Santa Coloma d'Àger a la comarca de la Noguera, ja en plena zona prepirinenca. Penseu que és un territori carregat d'espais històrics i culturals, com ara la Col·legiata de Sant Pere d'Àger, i alhora és un dels millors punts del planeta per observar el cel. De fet, allà es troba el Parc Astronòmic del Montsec. Però hi va haver un temps en què aquest racó de l'actual prepirineu català quedava travessat per la frontera superior de l'Andalús, un moment en el que apareixerà un personatge gairebé mític de la història d'aquell territori, com és Arnau Mir de Tost. Però abans de la seva entrada en escena ja hi havia gent que des de feia segles habitava aquest espai de la vall d'Àger i s'enterrava en una gran necròpolis a tocar d'una basílica. Doncs aquest lloc és Santa Coloma d'Àger i al juliol el vam anar a conèixer tot just durant la campanya d'excavació arqueològica. Aquesta història, aquesta visita, us l'explicarem en calma, us l'explicarem amb dos capítols, dels quals avui n'escoltarem el primer. Així que, benvingudes, benvinguts, comencem.
15: Sense memòria. Amb Isabel Díaz.

0: Som al jaciment arqueològic de Santa Coloma d'Àger a la Noguera, tot i que en aquesta primera part de l'entrevista ens hem traslladat a la Casa del Montsec, que està tot just a tocar, al principi del camí per accedir al jaciment, perquè som en ple mes de juliol, com hem dit en algunes ocasions, doncs ja hem arribat, aquesta és la tercera onada de calor de la temporada, així que una part de l'entrevista la farem a cobert i després ja ens traslladarem físicament al jaciment. Un jaciment que té una basílica de l'antiguitat tardana i una extensa necròpoli en sarcòfags, tombes monumentals, que es va fer servir com a tal des del segle V fins a haver entrat al segle XI, ja en plena edat mitjana. Un jaciment que potser ens explica com aquesta vall d'Àger era un centre important de poblament rural en època, doncs, dels visigots, en època musulmana, i també, per què no, quan arriben personatges potser més coneguts de la història com Arnau Mir de Tos. Jesús, com era aquesta vall d'Àger abans de la conquesta d'Arnau Mir de Tost?
1: Bé, la bona pregunta, perquè de fet, arran precisament de l'arqueologia, intentem redefinir i reescriure la història d'aquest territori. És ben cert que Arnau Mir de Tost era la figura, o ha sigut la figura més coneguda, la figura més estudiada, però també és ben cert que a partir de l'arqueologia hem anat veient que tenim altres, diguem, habitants, tenim altres realitats, altres estructures que ens fan això, redescobrir, redefinir aquesta vall. I de fet tenim a partir d'això dos jaciments que són claus. Un, que és el que parlem avui, que és Santa Coloma, que amb aquesta cronologia que fins avui podem afirmar bé, que se'n va entre el segle V i el segle XI, i molt a prop d'aquí, d'acord, al marc d'una intervenció d'urgència, que és un altre lloc molt, també molt, molt singular, que es diu Santa Maria, està a uns 800 metres en línia recta, o 900, que també és aquesta cronologia molt semblant, més petit per això, i només el tenim datat per una intervenció d'urgència que es va fer dintre la casa. Per tant, bueno, tenim una arqueologia activa, una arqueologia que ens permet això, redefinir aquest territori i tornar-lo a reescriure per la història també de la part occidental de Catalunya.
0: Jesús Brufal Socarrat és codirector del projecte d'excavació de Santa Coloma d'Àger, especialista en arqueologia andalusí i medieval. També el seu camp és l'arquitectura, el paisatge, la identitat. El primer de tot, gràcies per rebre'ns avui, com dèiem al principi, en un juliol que està marcat per la calor. També ens acompanya la Àngela González Centelles, és arqueòloga, codirectora també de l'excavació. Bon dia, Àngela.
2: Bon dia.
0: Ara al principi, quan abans de presentar el Jesús, he fet una breu descripció d'on ens trobem. Clar, és un espai que explica molts segles i diferents moments de la història, aquí en un punt concret de Catalunya, en el Prepirineu, a la Noguera, en un espai que en diferents moments, a més, es converteix en espai de frontera. Però ara, quan anem al jaciment, què és el que ens trobarem? Ens ho pots explicar?
2: Ara mateix, tota la zona de necròpolis on es van documentar sarcòfags, que potser són les coses més visibles, i les estances funeràries amb murs construïts en pedra, ara està tapat. O sigui, ara això no ho veurem, perquè el que estem obrint és la zona 6, que és una zona on vam documentar ja des de l'any passat tota una sèrie de cabanes, de fons de cabana, que ens comença a explicar una mica més sobre aquesta comunitat que comença el segle V, aquesta comunitat tardoantiga, on vivia, perquè fins al moment només trobàvem els morts. Llavors és prou interessant. De fet, per exemple, en totes les intervencions que havíem fet fins al moment, que era en zones de necròpolis, no havíem recuperat fragments ceràmics ni cultura material més enllà de les pròpies tombes i dels propis individus. Des de l'any passat estem recuperant molta ceràmica, que de fet ens parla també de si hi ha importacions, si no tenim importacions, ens parla de com vivien i no tant de aquesta cultura de la mort que ja la teníem més ben entesa.
0: De fet, és, anava a dir, no és un problema, però sí que gairebé totes les èpoques històriques l'arqueologia el que més troba i d'on es treu, sobretot quan ens anem a èpoques més antigues que les que esteu treballant vosaltres, a acaben sent les necròpolis una mica les que et donen aquesta informació de la societat, però si evidentment tenim l'oportunitat d'arribar més enllà de la necròpolis, doncs això ja és un luxe. Clar, hem començat parlant de que aquí hi ha una basílica, encara que no pugueu accedir a tota la estructura, però hi ha una basílica de l'antiguitat tardana, d'aquell moment en el que els visigots entren a la península, però que també s'està desmoronant o s'està desfent, descomposant les estructures de l'imperi romà d'Occident. I jo suposo que aquí a la península, a Hispània, doncs hi ha una desfeta d'estructures, o més que desfeta, reorganització. El poder mai es perd, suposo que és com l'energia, no? Sí, no. Per això a mi m'agradaria que ens centréssim ara, més que res per situar-nos, és què passa en aquesta banda del món on ens trobem ara, quan aquest imperi romà s'està recomposant i entrem en aquest moment fosc en quant a fonts històriques, que es diu l'antiguitat tardana. No, dic fosc en quant a accés d'informació, no dic que fos una societat negativa, no, per exemple. No?
2: Dic perquè se li havia... Era l'època fosca, no?
0: Ho he dit amb tota la intenció, també.
2: Estem intentant, no?, treure-li aquest nom.
0: Què passa en aquesta banda del territori català, per exemple, en aquest Prepirineu, ara concretament som a la Noguera, però en aquesta banda de Catalunya?
2: Clar, tenim molt poca informació perquè tenim molts pocs jaciments. Llavors, el que veiem és una tònica d'abandó o reutilització d'estructures de les viles romanes, que eren els nuclis d'hàbitat que trobàvem en zones rurals en època romana, i anem trobant diferents tipologies d'ocupació de les zones rurals. Una d'elles és justament la reutilització de les viles romanes, però hem començat a documentar des de fa poc, realment, un altre tipus d'ocupacions, que són els fons de cabanes, que són unes ocupacions de poques famílies, amb poca població, i que són unes poblacions agrícoles autosuficients, són comunitats que tenen estructures productives, forns on s'ha documentat fons de dòlia, sitges, emmagatzematge, són societats petites, potser formades per 4 o 5 famílies, i que els trobem tant en forma de cabanes com petites masies, que també són construccions amb murs, però que al final el registre ceràmic que trobem en els diferents tipus d'hàbitats és el mateix, que és ceràmica local, que és un dels problemes que tenim per datar aquests jaciments. Tota la ceràmica que trobem, o la gran majoria de ceràmica que trobem, són ulletes de ceràmica reduïda, de producció local. Llavors, les tipologies que teníem en època romana, que gràcies al comerç et marcava molt bé aquestes produccions i aquests les cronologies de producció, això es perd. I la mateixa ulleta que et pots trobar aquí a Lleida te la pots trobar a Girona, però també te la pots trobar molt diferent i que l'hagin fet a la mateixa època, perquè és una producció local.
0: Clar, el que tenim és comunitats molt, molt petites, molt disperses en el territori, i tret del que havien estat grans centres urbans, com per exemple Barquino, que sí que continua mantenint una estructura molt urbana i tot això, a la resta del territori tot queda molt més dispers. És això el que ens hem d'imaginar, no? Sí. Clar, això passa, doncs, entre aquests segles, diguem, quart, setè, vuitè. I arribem al segle vuitè, i llavors el poder polític a la península ibèrica canvia de mans, perquè hi ha, en principi, en un primer moment, el poderós califat Omeia, que amb la seva capital a Damasc conquereix gran part, anava a dir del món Mediterrani, però bueno, sí, del Mediterrani Sud, i tota la península arriba gairebé al Pirineu. I aquí, doncs, a partir d'aquell moment, les terres de Lleida, també on ens trobem, queden integrades dins dels dominis que després coneixerem com a l'Àndalus, i en la seva primera època com a califat de Còrdoba. Jesús, tot i el trencament polític, perquè és un trencament polític brutal, fàcilment identificable, les coses canvien molt aquí en aquest territori, en aquesta vall d'Àger?
1: Clar, aquesta és la gran pregunta, i és el gran tema que portem molts anys treballant. I de fet, en part aquest jaciment està en una dinàmica d'un projecte europeu, que és el Met Green Ref, que el que cerca és precisament això, preguntar-se si hi ha canvis de fons amb la conquesta i en quin moment es fan. Per ser més precís amb la resposta a la teva pregunta, clar, el segle VIII és el segle que nosaltres tenim més desconegut ara mateix, i seguim amb el que diem anteriorment amb la conversa. Les fonts escrites són poquíssimes i l'arqueologia feta amb jaciments que tinguessin cronologia del VIII, tant si són urbans com si són rurals, són poquíssims i a més amb molta diferència entre ells. Això és una altra cosa que també seguim l'estela d'on venim. Clar, aquest territori on estem nosaltres ara, la resposta és que encara no ho sabem. No ho sabem més enllà del que sabem que passa als entorns urbans, que és on s'ha conservat una mica més d'informació, tot destacant, per quedar-nos a prop, Calle Serra Augusta, o sigui, Saragossa, imagineu si ens anem d'anar lluny, de Lleida sabem molt poquetes coses, i després sabem del tema de les conquestes i atacs i contraatacs entre el que passa als Pirineus, perquè a més la frontera ens queda lluny, al VIII. Està a la cara nord del Pirineu, i de fet va retrocedint a partir del tema carolingi, no? Vull dir que tenim molt poca informació del 8, si bé la cosa comença a canviar amb el 9 i sobretot amb el 10 en endavant.
0: Però, per exemple, una de les coses que trobeu en aquest espai que esteu excavant actualment, que té diferents zones i que ja s'han fet diferents campanyes des de fa anys, és cert que l'espai més gran, el principal espai, és una necròpoli, és una zona d'enterrament, però abans, per exemple, m'explicàveu que, clar, aquesta zona d'enterrament es manté com a zona d'enterrament de la comunitat o de les comunitats que viuen al voltant en aquest territori durant segles. Això ens parla, per començar, ja ens parla d'una comunitat.
1: És molt interessant això, perquè més enllà del que comentes, que és aquesta continuïtat en ocupació, clar, per si fem a l'Àndalus, és molt suggeridor que després de la conquesta i durant una colla de segles, aquestes comunitats rurals no canvien de religió. Si ens mirem estrictament el tema cultural, o sigui, ells es mantenen com a cristians, d'acord? Aleshores, aquestes comunitats són dimnis, o també potser popularment més coneguts com els mossàrabs. El cas d'aquí dalt és molt interessant perquè en tenim la gran sort que la necròpolis se'ns ha conservat força bé, si més no, en aquest solar, i tenim preparat un tren d'individus per estudiar, per excavar. Però després sortim d'aquí i baixem cap a la plana o tirem Vall de l'Ebre amunt i ens passa el mateix. El patró és molt semblant. És a dir, no, els entorns rurals, sobretot, no acabem de detectar una presència de població, si més no, musulmana. Deixem-ho així, si són autòctons, és a dir, conversos, o si són nouvinguts des de la zona del nord d'Àfrica o des del Pròxim Orient. Val? Això és una cosa molt interessant. Aquests es mantenen en, si més no, en el marc ideològic. Clar, parlar d'aquí d'islamització també és un altre d'aquests conceptes molt controvertit en la historiografia, sobretot pel contingut polític, però podem parlar d'altres qüestions, perquè al final el que anem veient, el que potser veurem, perquè a mesura que anem avançant en l'estudi, en els anys bioarqueològics, ja veurem què passa, si aquests individus doncs, tenen trets d'arabització o no. Per això, torno a dir, encara ho tenim en l'aire.
0: Des de quan s'excava i des de quan excaveu en aquest jaciment, ara dic concretament de Santa Coloma d'Àger, perquè evidentment tota aquesta zona, no només l'espai de Santa Coloma d'Àger, està ple de diferents investigacions al llarg del temps, però aquest espai des de quan s'excava i vosaltres des de quan hi sou?
1: Sí, d'excavar hi ha una primera excavació de debò, que és l'any 83, que és quan en el marc de l'obra del camí del Coll d'Ares, quan el feien, la motonivelladora es va clavar i van dir, ja se sabia que per allà hi havia alguna cosa, perquè pagesos de la zona, Puig de Cadafalch, a principis del segle XX ja van veure que hi havia uns sarcòfags, no? Aleshores van dir, bueno, doncs aquí fem la primera campanya, i de fet són campanyes abans de la llei de patrimoni inclús, vull dir que estem en aquest moment també de la primera arqueologia incipient al país i més medieval. L'any 83 és la primera intervenció, que es documenta la basílica, i l'any 84 se'n fa una altra, que entra una mica cap al solar on avui hi ha el jaciment. Val? Hem de saltar molt temps enllà, i és en l'any 97, en el marc, perquè això és d'un propietari, és d'un particular, el solar aquest, que es feia que volia fer un magatzem, i al moment de fer els solaments, ups, va aparèixer allí la necròpolis al medieval. És aquest moment en què la Direcció General va decidir, ja amb la llei de patrimoni en marxa i tot el més, comprar, adquirir aquest solar per protegir-lo, tal i qual, no? Des d'aleshores ençà ja va haver una intervenció molt puntual al marc d'aquell programa de televisió Sota Terra, que vam fer un sondeig, i a partir d'allí, a partir de l'any 14 i l'any 15, vam iniciar unes primeres intervencions que vam continuar, que aquí s'incorpora ja l'Àngela l'any 18, i que a partir de l'any 22, doncs amb l'Àngela continuem treballant.
0: Sí, no que hem vist el micròfon abans d'acabar de... Espera, sí que ho
1: faciés. Vale, acabo de fer la segona
0: part. I és a partir d'aquí on t'incorpores tu, no, Àngela?
2: Sí, l'any 2018 vam fer una primera intervenció gairebé de salvament perquè hi havia tot un seguit de tombes tallades per la mateixa carretera que també està tapant la basílica, i es veien els individus des de la carretera. Vam fer una primera actuació allà per documentar aquestes tombes que estaven partides totalment. Després vam tornar el 2022, 2023, 2024, 25 i fins al 26 avui en dia. Portem 5 campanyes quasi bé seguides, menys el Covid, que es va quedar allà al mig.
0: De fet, en el jaciment, clar, es pot veure, teniu identificat una part de la basílica, però només una part, perquè ara parlaves d'excavacions d'urgència i altres coses. Un dels problemes que hi teniu és que la carretera passa per sobre de la basílica. Primer, tenim la possibilitat de saber com era, quin espai ocupava, vull dir, ens podem fer una idea, i després, realment, què és el que sabem d'aquesta basílica?
2: Clar, durant l'excavació dels anys 80 sí que es van fer plantes i seccions i es va excavar dintre per l'època que era prou científicament. Gràcies a aquestes plantes sabem la forma que tenia en planta, però poc més. Les fotos són molt antigues, són blanc i negre, llavors el problema és que, clar, tenim l'asfalt justament a sobre. No podem veure, diferenciar si tenim diferents fases. Tenim documentació, però tenim una documentació que no ens permet reinterpretar l'edifici. En planta podria ser una basílica. A partir de les fotos es veu un altar, es veu una part de presbiteri, es veu una nau diferenciada de la capçalera, vull dir que tot indica que sí que tindríem una basílica molt rural i molt petita, però sí, i el fet de tenir totes les habitacions, les estances funeràries que hem documentat a la zona sud, el que ens està parlant doncs, justament és que tenim el nucli de la necròpolis d'època tardoantiga seria aquesta basílica, i al voltant tota una sèrie d'estances funeràries on la gent s'hi va enterrant.
0: Clar, perquè és molt diferent, encara que sigui una basílica petita, perquè ens fem la idea, o perquè els oients es puguin fer la idea, és molt diferent una basílica, ni que sigui rural i petita, que no una petita capella, no?
2: No, clar, i a més això és una
0: i basílica... el significat que té, vull dir, o la presència, o el que significa dins del territori, el que d'alguna manera dona servei.
2: Clar, imagineu-vos si tenia importància, que de fet suposem, i tenim bastant clar a partir de l'individu més antic que tenim, que la construcció de la basílica hauria d'anar per segle V, al voltant del segle V, però és que fins al segle XI s'hi estan enterrant al voltant. O sigui, és un lloc de culte que es manté durant 600 anys i que està clar que la memòria social d'aquesta població no perd importància en cap moment. De fet, hi ha una acumulació d'individus que vam fer un cop amb en Jesús, vam intentar calcular en aquest camp amb la densitat d'individus que tenim de tombes, quantes tombes podrien haver, i no crec que eren unes, no sé, 3.000? Sí, només en el camp, vull dir que la gent, i clar, si això t'ho imagines amb un poblament dispers, això vol dir que la gent venia a propòsit d'enterrar-se aquí, perquè 3.000 persones vivint a Àger, ni ara ni mai, vull dir que...
0: No? No, fins i tot ara és difícil fer-se la idea, no? O sigui, clar, que m'imagino...
2: Durant molts anys, eh? Vull dir, no vol dir que els 3.000 estiguessin
0: ja,
2: a
0: l'hora. Una cosa, però llavors aquest enclavament, aquest espai, té algun antecedent en aquesta zona?
2: No, aquí la gran pregunta és on està l'ocupació romana? Perquè, o sigui, a veure, es diu Àger, no? Que és un topònim més romà, no pot ser. És una zona cultivable, vull dir que... Sabem que hi ha d'haver alguna vila o algunes viles en aquesta vall. però no l'hem trobat. I nosaltres no trobem tampoc cap traça en el nostre jaciment que ens pugui indicar que a prop del nostre jaciment hi ha una ocupació romana.
0: Jesús, estem parlant de que aquest espai, o sigui, aquesta necròpolis, aquest cementiri, aquesta basílica, d'alguna manera tenen un ús entre el segle V i el segle XI. Al segle XI hi ha, diguem, la conquesta ja cristiana de la zona, vull dir, dels senyors feudals del moment de la zona, ja passava a mans cristianes al segle XI. Potser el personatge més conegut és Arnau Mir de Tos, però hi ha més personatges implicats en aquesta història. I què passa a partir de l'11? Es deixa de fer servir aquest espai funerari, aquest espai sagrat?
1: Fixeu-vos que aquí tenim la sort de que tenim la dada arqueològica, que sí, a partir també per anàlisi de radiocarboni sabem que els últims individus són dels anys 20 i pico del segle XI, que estan allí inhumats, també amb ritual de fossa simple antropomorfa. I també sabem pel text escrit, que és un... De fet, sabem el nom de Santa Coloma pel text escrit del segle XI, que fins 1166 tenim tres referències que es diu Eclésia de Santa Coloma. Però després, aquesta eclésia, ja, la paraula eclésia ja no apareix, i Santa Coloma sempre va relacionada a una partida de terra que és una vinya. Per tant, fixeu-vos com canvien força el tema després de la conquesta per part de Arnau Mir de Tos, la definitiva, i l'entrada de la feudalització en el territori de la vall de la Vall d'Age.
0: I hi ha tota una reorganització urbanística, tot i que a nivell rural, però hi ha tota una reorganització, suposo que del poder i de la urbanització o ordenació territorial.
1: Sense cap mena de dubte, perquè aquest context del segle XI, estem a la meitat, més o menys, és un moment en què, si sortim només d'aquí de la vall, així per entendre-ho més bé, és el moment en què s'accentuen els processos de conquesta des de tots els comtats, d'acord? Especialment Urgell i Barcelona, però també per part del Regne d'Aragó, que el tenim aquí al costat mateix, d'acord? Cap al territori andalusí. Què fan? El procés de feudalització és la conquesta, és la prisió, és acaparar patrimoni per aquestes, diguem, baixa noblesa que viu de la guerra, viu de la guerra i viu de la frontera. Aleshores, clar, això canvia moltíssim i canvia el territori. Què fa la feudalització quan entra en un territori nou? Concentra la població. Concentra la població, això sí, en un únic nucli, si bé és fàcil que en un mateix territori hi hagi diversos nuclis de població petits. Això es veu molt bé on som nosaltres ara, però també si fem un cercle ràpid cap a la zona de, diguem, la Noguera més oriental o la zona de la Segarra, per això hi ha tants petits nuclis, que és aquest moment del segle XI, un moment de, diguem, d'una força per part d'aquests comtats per anar a buscar, diguem, anar a conquerir, a eixamplar el seu patrimoni cap a l'Àndalus.
0: I clar, llavors què li passa a aquest territori? Jo suposo que ja era un espai de frontera, vull dir, però es fortifica més. D'alguna manera ja apuntaves que es creen nuclis petits, nuclis urbans més compactes, però com es reorganitza?
1: Sí, aquí, a veure, la dada exacta no la tenim, d'acord? Perquè aquí estaria molt bé tenir la informació arqueològica de les excavacions de la col·legiat de Sant Pere d'Age, però sí que és cert que tenim el text escrit. El text escrit és molt detallat, sobretot per part d'Arnau Mir de Tos i la seva esposa Arsenda. Arsenda és un personatge clau en la feudalització i l'urbanització de la Vall d'Age i els territoris que acumulen tant cap a la cara sud del Serra de Montclús com també cap a la Ribagorça històrica, ja avui actual a Aragó. Aleshores, clar, es concentra la població en nuclis, es fortifiquen i a més es crea allí la parròquia, que és la clau. És la parròquia, és l'església principal, que és la parròquia, que és la que organitza, és la unitat mínima, d'acord, que organitza la comunitat de creients d'aquesta església, que arriba al segle XI reformada, que vol dir també l'església que s'ha feudalitzat, que és la famosa doctrina del Dictatus Papae, d'acord, que des de Roma s'intenta posar ordre, d'acord, s'intenta posar ordre a tot el territori europeu, d'obediència evidentment romana, i bé, doncs és fantàstic perquè tens la feudalització en ple rendiment.
0: I Santa Coloma d'Àger deixa de fer-se servir també com a necròpoli? S'estrellada la necròpoli?
1: Evidentment, una de les normes d'aquesta església reformada és aquesta. No només creem la parròquia dintre del nucli urbà, sinó que també al costat de la parròquia s'ha d'enterrar la comunitat. S'acaba això d'enterrar-se en altres esglésies o en llocs, diguem, més aïllats o que tenen un contingut, no sé si la paraula dir-li pagana o d'una herència més pagana, o perquè la comunitat està més així segmentada o més aïllada i s'entraven al costat mateix, no? Que són aquestes petites inhumacions. Ara això s'ha acabat. L'església ho organitza i com que la mort és molt important pel cristianisme, la mort de fet és el que més es recorda. Rarament se sap en aquestes cronologies quan naixes. El que importa és quan morts, perquè és l'estadi natural que el ser humà ha de fer segons la doctrina de la fe catòlica.
0: M'equivoco si dic que quan Arnau Mir de Tos entra, troba una societat plenament articulada, però amb arrels, vull dir, encara visibles, romanes, visigodes o de l'Àndalus. I ara et diré, mentre llegia, hi ha un detall que em va cridar l'atenció de les dues filles que van sobreviure d'Arnau Mir de Tos i de la seva dona Arsenda, una, la que va emparentar amb el vescomtat de Cabrera, es deia l'Edgarda. I jo quan llegia el nom de l'Edgarda, jo deia, a mi aquest em sona un nom molt got o molt visigot. No sé si estic equivocada.
1: No. De fet, Albert Benet fa una colla d'anys, quan va estudiar també aquest territori, no només la Vall d'Àger, sinó tot això d'aquesta zona del Montsec, troba pobladors a la vessant del Montsec amb noms molt, molt curiosos. Alguns noms llatins i d'altres són noms germànics. Clar, aquí entrem en un diàleg que és molt interessant i que no tenim una resposta clara, però és molt interessant perquè, clar, quan parlem de frontera i estem a la frontera, no hem d'imaginar mai una frontera tancada, sinó que és una frontera molt oberta i porosa, amb què té de tot, moments de convulsions, però moments d'intercanvis de tot tipus, culturals sense cap mena de dubte. Però també cal dir que en aquests processos de conquesta, a vegades troben la col·laboració per part d'aquestes comunitats que sí, estan sota context andalusí, però que són cristians i que mantenen un lligam a un altre costat. El mantenen d'alguna forma, el mantenen. No tenim ben definit la forma, no la tenim ben definida. I parlarem de dos casos ràpids. A la Ribagorça hi ha dos municipis, encara avui hi són, que és Joseu i Aguilaniu, i l'altre és Castellonroi. Aquí hi ha dues comunitats de mosàrabs que molt tardà al 10, s'enfaden, són cristians, per sort, s'enfaden contra els musulmans de Lleida i no volen pagar. Però després se sap que aquests que s'enfaden després ajuden a que arribin els altres. I això és algo que és fàcil anar-ho veient a altres territoris de la península. Que passés això aquí, no ho podem verificar perquè el text no ens ho diu i aquí l'arqueologia és molt difícil arribar a aquest detall. Però aquestes cosetes les trobem.
0: Per cert, abans de que sento dir-vos que d'aquí a no poc deixarem l'ambient agradable d'un espai tancat i ens anirem al jaciment, però vosaltres esteu més acostumats que jo, o sigui que segurament patiré més jo que no vosaltres. Però abans de marxar, jo vull apuntar, clar, ens han entrat molt en la necròpolis, la basílica i una mica les estructures socials d'aquests segles de canvi, de tant de moviment de gent i de poders per la zona. Per alguna cosa que em vas comentar, jo no sé si esteu fent també un estudi sobre les hortes històriques de la Vall d'Àger. Jo vull que m'introduïu a aquest tema i em digueu què és i també què estem descobrint.
1: Clar, estudiar un jaciment arqueològic no, avui en dia ja no s'entén si no entenem l'entorn, no? Aleshores, com sembla que va la cosa, no? Que estem definint que aquí tenim una comunitat pagesa que ens ve de molt enrere en el temps, com bé ha explicat l'Àngela, no? Bé, aquesta comunitat vam veient que té una sèrie de materials a dintre, de les cabanes i de més, no? Però aquesta gent menja, no? Aquesta gent menja i aquesta gent té una salut. Aleshores, clar, què és clau per entendre aquestes comunitats? No només si el que hem definit molt bé del jaciment, sinó els espais agraris. I espais agraris en un territori mediterrani són de dos tipus, els de secà i els de regadiu. Els de secà els tenim molt ben definits, sobretot a partir de l'11, amb la documentació escrita, I també els de rec. Per això ens hem centrat més en els de rec per la seva idiosincràsia. Clar, molt aviat després de la conquesta tenim algunes poques referències d'aquestes hortes històriques, aquí a la Vall d'Àger n'hi ha unes quantes, que parla que ja hi ha canals, que ja hi ha horts, d'acord? I és molt aviat això, des dels anys 40 i pico o 30 llargs. Clar, això és una sospita que vam pensar, ostres, si això ja hi és, i la conquesta de Ramon i Retors, que és la segona, ja comencen això, compra-vendre, no? a donar, a veure si aquesta, que sembla que són hortes, venen de la fase anterior, o sigui, de l'etapa andalusina. I aquí ve l'interès. Més enllà d'intentar, ficar cronologia amb aquestes hortes, i dos, aquestes hortes que aportaven, què feien aquests pagesos allí per tal de ells entreien, pues això, aliments, però també una cosa molt important, excedent pel mercat.
0: De totes maneres, no estaria molt fora de lloc imaginar-lo. És cert que en el sud de la península ho tenim molt més assimilat, tota la horta de l'espai o del moment a l'Andalús, tenint en compte aquest espai, aquest territori de Lleida, on el moment andalusí són uns quants segles, vull dir que no són només dècades, doncs no seria tan, no sé si la paraula està ben dita en català, però no seria tan descabellat pensar-ho.
1: És cert la teva afirmació i a tall d'hipòtesi, però també tenim un problema, que és que aquestes hortes sí, pot tenir aquest origen, sobretot per aquest impacte de la conquesta i sobretot del món rural, que és la famosa Revolució Verda, no? Però l'altre problema que tenim és assegurar que aquestes hortes tenen aquest origen andalusí, perquè costa molt poder datar-les, inclús poder-les contextualitzar, i això companys de l'Autònoma ho han estat fent i tenen una tradició historiogràfica molt, molt, molt, molt potent. Aleshores, aquest és una mica per això que sempre anem amb aquest punt de perquè és molt coherent, però com que després ens tenim d'entrada una mancança de la documentació aràbiga sobre això, però després aquestes hortes s'han mantingut en el temps, si aquestes hortes s'amplien després de la conquesta, si aquests individus quan arriben aquí i conquereixen això diuen, ostres, això ens aporta uns rèdits per la fiscalitat brutal, l'església s'hi suma, i clar, què fan aquestes hortes? Es fan enormes. Tot el que tenim avui, de fet, són hortes d'època baix medieval i moderna, l'extensió, i el que veiem d'aquí a Navall, cap a la zona de Balaguer, Lleida, Tortosa, i podríem anar seguint cap a totes aquestes grans, diguem, hortes urbanes, periurbanes o estrictament rurals. Clar, tot això és d'aquest context ja que ens ha anat aprofitant l'aigua per la irrigació. Torno a dir, l'apunt que tenim és aquest, que a vegades ens costa això tenir-ho clar.
0: Bé, de fet, som en un territori en el que l'activitat agrícola continua sent, o fins ara ha continuat sent, doncs una mica el puntal de la seva economia. És un espai agrícola, evidentment,
1: sí,
0: té unes arrels profundes.
1: Sí, però fixeu-vos que arran del tema aquest d'aquesta iniciativa d'estudiar els regadius històrics, també ens donem compte que aquestes hortes avui estan en silenci. La vida que tenia... L'horta, pel pagès, és un lloc de molta vida. On hi ha aigua, hi ha vida. Això, aquesta afirmació no és només perquè allí floreixen les plantetes, l'herba i demés, sinó perquè també, inclús nosaltres, hi anem, no? I anar a l'horta implica que s'hi ha d'anar tot sovint, perquè hi ha molta feina a les hortes, no? I vas a una horta de qualsevol lloc, sempre sense soroll. Vas als secans, malauradament, avui estan molt en silenci. Clar, aquest projecte que ve sobretot promogut per la Fundació Ramon de Tost aquí d'Age i finançat pel projecte IRMU, clar, que busca no només és l'estudi històric arqueològic, sinó també és recuperar aquestes hortes per una pagesia del segle XXI. El repte és molt gran, però clar, també estem en un temps de molts canvis, amb un clima que no sé si a dir-li nou, no sé si està canviant o ja és un clima nou, però aquí hi ha una cosa molt interessant amb aquesta vall, és que tenen aigua, i tenen una aigua que es va, que encara se segueix canalitzant perquè es pugui aprofitar. Tenen unes terres que encara estan ben delimitades, els horts, i que costaria molt poc ficar-les en funcionament, perquè a més és una terra bastant bona, i a més són terres que s'han guanyat a la pendent. És espectacular els murs de pedra seca de 4-5 metres per guanyar les terrasses aquestes agràries, no? És una cosa molt, molt, molt bonica. Aleshores, clar, aquest projecte el que busca també és això, estratègies per a que s'optimitzi l'aigua altre cop, i això implica doncs, preguntar-nos coses sobre el sistema, i després, que aquesta és la gran feina, és recuperar la comunitat de regants d'aquestes hortes.
0: I això s'està treballant, estudiant o investigant ara?
1: S'està fent tota l'hora.
0: Tota l'hora. I suposo que en complicitat de la societat d'aquí, vull dir, no, estan implicats diferents nivells, o no?
1: El treball és intens, uh-huh, i esperem arribar a bon port.
0: Bé, ens esperen la resta de l'equip d'arqueòlegs que estan treballant en la campanya d'enguany a Santa Coloma d'Àger. Àngela, quants hi sou en aquesta campanya?
2: Doncs aquest any som molts, la veritat, som 15 en total. Tenim dos treballadors d'una empresa externa i la resta són estudiants de la UAP i en tenim dos d'internacionals, una xinesa i un noi de Gibraltar.
0: Mm-hmm, molt bé. Doncs anem a conèixer-los i també anem a conèixer l'espai, que jo sé que abans he vist alguna pedra que dèiem, això què és això? I ens heu dit, no, això és un sarcòfag, no? O sigui que anem a buscar-lo.
2: Súper.
0: Vinga, fins ara. I avui ho deixem aquí. La setmana vinent us explicarem a Sense Memòria la visita que vam fer al jaciment de Santa Coloma d'Àger. Hi haurà sarcòfags sense identificar o els primers rastres de cabanes, és a dir, zones habitables en aquesta gran necròpolis que amaga milers de tombes prèvies a la feudalització de l'edat mitjana. També parlarem amb els estudiants d'arqueologia sobre la seva experiència i en una mena de sincronia històrica ens trobarem amb un convidat sorpresa que també està investigant la figura d'Arnau Mir de Tos i la seva geografia per a un llibre que encara ha de veure la llum. Vicenç Villatoro, què fas aquí?
3: En aquests impressos instants no, però normalment estic escrivint i escriure sol demanar informar-se. Sobretot si escrius, encara que sigui en gèneres literaris, no gèneres, diguem-ne, acadèmics, necessites, com a mínim, no dir més bestieses a les imprescindibles. I llavors intentes veure on hi ha gent que en sap, que t'expliqui coses certes sobre les que tu puguis jugar, però que el fonament sigui cert i no sigui una pura invenció.
0: Tot això i més us ho explicarem en el següent capítol de Sense Memòria, el segon que dedicarem a l'excavació arqueològica del mes de juliol d'aquest any 2026 al jaciment de Santa Coloma d'Àger.
4: Sense Memòria. Ens agrada la història.

0: Sentit de viure. Amb Manel Domínguez.
1: Benvinguts i benvingudes. Obrim, doncs, la finestra a la nova longevitat. Un espai on aturar-se per escoltar és també una forma de pensar. Una ràdio on joves i sèniors comparteixen, com diem sempre, criteris, idees que capgiren les mirades, veus que obren consciències. I des del combat de la informació contra l'edatisme, trenquem silencis. Intentem ser un raig de llum sobre la transformació social i sobre la dignitat de totes les edats, un espai on ningú sobra. I sempre recordem allò de l'edat d'una persona no classifica la bellesa de ningú. El nostre sumari. El sumari és, com sempre, molt obert, ho intentem, i holístic, on qui mana és el valor del contingut. Avui, la futura llei de la gent gran, la futura llei de les persones grans. Del temps de vida guanyat als drets garantits. En tot, sabem quan comencem, però no ens preguntin com podem finalitzar. El contingut marca la dinàmica del sentit de viure. Som el que el valor del diàleg i la paraula decideix. Dissabte, 8 del matí. Bona hora, bon dia a tothom que ens escolta ara mateix i també als nostres escoltadors, els nostres oïdors que ho faran al llarg de la tarda, del matí o de la matinada mitjançant el web de Ràdio 4 o la plataforma de RN Audio. Per tant, benvinguts tots i totes. Senyora diputada, senyora Mònica Rius, diputada del grup parlamentari socialista, a més és ponent relatora de la llei de la gent gran de Catalunya i portaveu de drets socials i inclusió. Senyora diputada, senyora Rius, bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Això de ser ponent relatora vol dir és qui mana amb la llei o ara per ara?
2: És no tant qui mana, però sí qui gestiona la ponència.
1: D'acord, d'acord. Senyor Antonio Martínez de Loyo, ell és president de la Comissió d'Advocats Sèniors del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, el que diu l'acrònim ICAP. Senyor Martínez de Loyo, bon dia.
3: Bon dia, senyor director, resta de companys, bon dia.
1: És un plaer veure'l sempre, eh?
3: El plaer és meu.
1: Bueno, d'acord, doncs mira, això passa el mateix amb la senyora Lourdes Charles, que és la presidenta de l'associació Som Sèniors, que deu estar molt enfeinada amb el dia de l'octubre, m'imagino. Senyora Charles, com està?
4: Què tal? Bon dia.
1: Bon dia.
4: Bé, sí, enfeinada sempre.
1: Feinada.
4: Sí, encara necessitem un dia internacional, sí, de les persones grans, sí, per fer més activitats als municipis, als districtes, a les poblacions. Però bueno...
1: Bueno, dimecres que ve en parlem una mica.
4: Això mateix.
1: Per començar a fer...
4: Boca.
1: Boca, el camí, eh? Senyor Manel Becerra, historiador, que sempre li pregunto, un dia hauré de venir només al programa per parlar d'història. És president de la Unió de Jubilats i Pensionistes de l'OJT. Vol que un dia canviem el tema, senyor Becerra?
5: Cap problema.
1: Sí?
5: Sí, sí.
1: Algun tema d'història que li agradaria tractar?
5: Bueno, potser? Pues podem parlar de moviments socials i, per exemple, la veu invisible que tenim amb les generacions de persones grans dels anys 40-50, sobretot dones.
1: Doncs mira, ja tenim un tema de primera magnitud.
4: I tant.
1: Per tant, doncs, del temps guanyat als drets garantits, no? Ara entrem en la reflexió. Diríem que Catalunya afronta una transformació demogràfica estructural. Ho anem dient, perquè ningú se n'oblidi. Més d'un milió i mig de persones tenen més de 65 anys. Prop d'una cinquena part de la població catalana. Ho diem perquè cal insistir, eh? La qüestió, per tant, ja no és només quan vivim, sinó allò que diem també, com volem viure els anys que hem guanyat i que tenim els drets de viure'ls amb dignitat. La futura llei de la gent gran arriba després d'un llarg recorregut. Per tant, el Partit dels Socialistes i Junts per Avançar fan la proposta de la nova llei, crec que era l'1 d'abril de l'any passat, a més a tràmit el dia 8, publicada al BOP el dia 14 d'abril. Per tant, va superar el debat de la totalitat doncs, l'11 de març de 2026. Volem saber com està tot aquest tema, no? Que és molt important per tots nosaltres. No únicament perquè els tenen més de 65 anys, no, és per la societat catalana, pel model de societat catalana. Ara s'obre una etapa determinant. Amb la voluntat de què? De poder situar el debat parlamentari definitiu amb l'horitzó d'abril o maig de 2027. Bueno, això no és... Aquesta és una data... No és una data definitiva ni garantida. És una aproximació que estem fent, no? Després de gairebé una dècada de recorregut, hi ha una exigència inajornable, jo diria, no? El temps legislatiu, ho diem moltes vegades, no pot convertir-se en temps d'espera social. Mentrestant, què fem? Què fem, mentrestant? No? Per tant, senyora diputada, senyora Mònica Rius, insisteixo, diputada del grup parlamentari socialista i ponent relatora de la llei de la gent gran. Senyora Rius, quina reflexió ens fa vostè per començar?
2: Bé, bueno, jo en principi sí que estic especialment feliç perquè engeguem ja d'una vegada, no?, el que és el tràmit parlamentari de la llei. Vull dir que crec que això és una bona notícia. És veritat que havia superat l'esmena a la totalitat al març, però tenim un moviment legislatiu important i volíem doncs poder tenir, no?, poder calendaritzar, no?, perquè teníem altres lleis que malauradament tenim molt, no malauradament, però tenim molt de moviment legislatiu, per tant era molt difícil trobar, no?, aquest forat de calendari per poder treballar aquesta llei. Per fi ja s'han aprovat altres lleis que estaven en tramitació, per tant s'engega tota aquesta feina de la ponència i l'objectiu principal és que no s'allargui amb el temps, perquè sabem que és una llei molt esperada i, a més, que l'anterior legislatura ja va fer un recorregut important d'audiències, no?, que són aquestes compareixences.
1: Sí, correcte, sí.
2: Per tant, el que volem és que s'aprovi, evidentment, abans que acabi la legislatura, i tenim aquest horitzó que parlava...
1: Sí, seria correcte això de la primavera...
2: Aquesta és
1: del...
2: la voluntat de la ponent relatora.
1: La voluntat, sí, és la seva voluntat. Diguem,
2: la
1: no?
2: meva voluntat és que pugui estar, ja diguem, ja es pugui aprovar abril-maig. Vull dir, aquest seria una mica el calendari. Vull dir, farem a via amb les audiències i després ja, evidentment, hi ha un... O sigui, s'obre el període d'esmenes, que són 33 dies... I després ja és el treball de ponència de debatre, de transaccionar, de poder veure quines esmenes s'incorporen o es modifiquen, fins i tot quin text potser s'elimina, perquè, com sempre dic, és un document base, però que entre tots i totes l'hem de millorar, i estic convençuda perquè s'han sol·licitat amb tots els grups 115 compareixents, vull dir que està molt bé perquè hi ha una representativitat transversal, com la vida de les persones grans, molt transversal, que estic segura que ens farà enriquir el text i entre tots i totes el millorarem.
1: Després li preguntaré, senyora diputada, una mica el calendari. A més, tenim un vídeo preparat, el so d'un vídeo, que després el posarem, que explica, jo crec que molt bé, com es configura una llei, no?, aquí al nostre país, a Catalunya, perquè tothom ho tinguem clar. D'acord, a veure, senyora Charles, una reflexió, De ser atesos a tenir drets, el gran canvi, a mi m'ho sembla. El veritable acord a la futura llei, jo diria, senyora Charles, és passar de l'assistència als drets. Una persona no deixa de ser ciutadana de ple dret perquè envelleixi, de cap de les maneres, no? Les persones grans no poden ser considerades únicament receptores de cures i serveis. Aquest és un discurs, i prestacions, és un discurs que sembla antic, però encara existeix. Per tant, han de continuar exercint què? Autonomia, capacitat de decisió, participació i veu pròpia sobre el seu projecte de vida. Això ho hem de tenir clar, insistim i insistim. Aquest canvi obliga també a situar allò que vostè coneix molt bé, l'edatisme al centre del debat. La discriminació per edat no sempre és explícita. La futura llei haurà de combatre aquestes formes visibles i invisibles de discriminació, incorporar les desigualtats acumulades al llarg del temps que poden afectar, especialment, diria jo, les dones i les dones grans, les persones amb discapacitat, les persones LGTBI, grans, sèniors i altres situacions vulnerables. Senyora Charles, quin era el seu primer pensament?
4: El meu primer pensament està totalment alineat amb el que estàs comentant. Un dels canvis rellevants que pot aportar aquesta llei és passar d'aquesta mirada assistencialista, que moltes vegades és la mirada que predomina amb les persones grans, a ser una mirada basada en drets. Perquè una persona, perquè envelleixi, doncs continua sent una persona ciutadana amb ple dret. Té dret a decidir, a participar, a aprendre, a estimar, a continuar tenint la veu sobre les decisions de la seva vida. I aquí, precisament, és on el tema de l'edatisme em preocupa, perquè encara és una discriminació poc visible, és una discriminació que hem normalitzat i que moltíssimes vegades no reconeixem. No? Per tant, això de pensar de que la persona, perquè és gran, doncs ja no pot aprendre, no pot fer coses noves, no pot prendre decisions, i aquest tema és el que em preocupa, perquè a vegades es presenta guarnit de protecció, no? Com que, va, deixa estar, ja t'ho faré jo, no et preocupes, ets massa gran.
1: Continua existint aquest tema.
4: Això continua existint, però a més per les persones...
1: Però nosaltres parlem, senyora Charles, com si en el nostre núvol radiofònic del programa pensem que això només... que dins d'aquest núvol això no passa, però obres la porta al carrer i és una allau d'edatisme per tots els cantons.
4: Passa contínuament i moltíssimes vegades passa a nivell doncs, de persones que tens molt a prop, perquè nosaltres des de Som Sèniors ens en trobem amb les xerrades...
1: Les famílies.
4: Exactament. Què et diuen? És que això, ara m'he donat compte que sí que estic discriminant a la meva mare o al meu pare, perquè els hi vols facilitar la vida.
1: Doncs ara li
4: però
1: pregunta...
4: Però això vol dir que els hi treus la veu.
1: A veure què ens diu la nostra convidada, senyora diputada, sobre aquest tema i la llei. La llei dirà el que tinc que dir, però aquí també la posem sobre la taula. Per tant, jo crec que si algú d'aquesta taula, de tots plegats, incloent a banda de la diputada, que és la diputada relatora, l'Antonio Martínez de Loyo, com a president de la Comissió d'Advocats, ha treballat amb aquesta llei i fa propostes, no?, de les 72 articles. Senyor Antonio Martínez de Loyo, o Martínez de Loyo, a veure, protegir, cuidar i poder continuar vivint a casa és una de les coses que a mi em treu la direcció per anar avançant en aquest sentit, no? Diria que els drets només existeixen plenament quan també existeixen mecanismes per protegir-nos, no? Una llei amb 72 articles i avançada haurà d'articular què? Prevenció, detenció precoç, denúncia, intervenció, protecció i reparació. Per tant, de reforçar especialment la defensa davant l'abús i l'espai patrimonial de les famílies, de les persones grans, no? Que això és un altre tema del maltractament. Per tant, la transformació més profunda és reconèixer amb la possibilitat d'envellir a casa, i jo deia al principi, sempre que sigui possible i que aquesta sigui la voluntat de la persona, només faltaria. Per tant, això demana serveis domiciliaris. Senyora diputada, vagi prenent nota. Serveis domiciliaris, suficients, habitatges, accessibles, tecnologia, suport comunitari i recursos professionals. També exigeix, doncs, què? Reconèixer el paper fonamental de les famílies i de les persones cuidadores. Aquest és un tema que va en majúscules, però sense convertir-les en substitutes invisibles, que és el que està passant i ha passat durant molts anys i estava succeint ara mateix, de les responsabilitats públiques. Senyor Martínez de Loyo, el seu primer pensament.
3: Doncs que el que hem volgut és que aquesta llei sigui viscuda, no sigui una llei aliena a les persones, sinó que sigui viscuda. Des del primer moment que vam tindre a conèixer, en aquest programa de l'assistència d'aquesta proposició de llei, el que vam posar en marxa va ser
1: ara,
3: un procés...
1: Ara fa 3 anys, o farà 3 anys. Sí,
3: vam posar en marxa tot un sistema per poder justament recollir opinions qualificades de les persones afectades o de les persones que poguessin tindre una opinió qualificada. En aquest sentit, la Comissió de Sèniors del Col·legi d'Advocats, que tinc l'honor de presidir, havia d'estar cridada, lògicament, a una intervenció. Però és que a partir d'aquí va ser també la comissió de la gent gran que assisteix al Col·legi de l'Advocacia. Però és que, a més, hi ha una intercol·legial de col·legis professionals de sèniors a la que també vam distribuir la llei, i perquè no fos una opinió global sobre la llei, el que vam fer va ser dividir-la. Si hi havia 7 participants, tocaven a 7,1 o 7,2 articles per persona, el qual ho feia més fàcil el poder establir una opinió. El tema de revisar la llei no és enmendar la llei, tot i que es diguin esmenes. El propòsit és millorar-la si és possible. I, per exemple, d'alguna forma detectar si hi ha alguna contradicció. Perquè tot i que el presentador, director del programa, parlava de 72, el guió parla de 71. I aquesta confusió no és casual.
1: Són 72, senyor Martínez de Loyo.
3: No, perquè la llei diu expressament...
1: Un moment, senyor Martínez de Loyo. No, senyora diputada, quants articles són?
2: De articulat 72.
1: Val, d'acord, però... continuï.
3: Senyora diputada, quan la llei defineix a si mateixa el contingut, quants articles diu que té la llei?
2: 71.
3: Moltes gràcies. No hi ha més pregunta.
1: Però són 72.
3: No hi ha més pregunta, senyoria. Per tant, un objectiu era que fos una llei participada, una llei estimada, una llei volguda, una llei perquè sigui d'aplicació. No val això de la llei dir una cosa i després tal. Per tant, aquest objectiu penso que en aquest moment està complet perquè hem pogut fer un document, fer arribar a la ponència un document amb on hi ha 70, aquí sí que pot ser totalment radical, 70 esmenes a aquesta llei. Aquí ja dic, el que intenten és complementar, millorar, si és el cas, aquesta llei des de l'experiència de les persones que intervenen.
1: Molt bé.
3: El tema que citaves, si em permets,
1: sí.
3: O si vols ho resumir després...
1: No, endavant.
3: Sobre el tema justament del tema de la vivenda i de les solucions, dirien, habitacionals, hem fet una esmena, que és una esmena a l'article 14.2, l'esmena número 8, que el que intenta justament és prioritzar la permanència de les persones grans al seu domicili i reconèixer l'ajuda al cuidador familiar. Queda redactat de la forma següent, que puc llegir molt ràpidament, que diu el Govern de la Generalitat de Catalunya establirà les places residencials necessàries per a garantir l'efectivitat del dret a l'allotjament, en primer lloc. Però prioritzant la permanència a la seva pròpia llar i en el seu entorn sociofamiliar. El tema de la solitud, el tema de la soledat, la desitjada i la no desitjada, és el gran problema que s'intenta resoldre també a través d'aquest article. Diu, i acabaré de seguida, quan no sigui possible, aquest diria en solució, s'arbitraran fórmules alternatives d'allotjament tenint sempre en compte la situació i les necessitats de cada persona i el reconeixement i l'ajuda, aquest és importantíssim, el cuidador familiar, moltes vegades oblidat, una figura essencial.
1: Sovint oblidat.
3: Aquest tema de la família. A fi, finalment, de prioritzar la permanència al seu propi domicili. Amb això acabo de moment.
1: D'acord, senyor Martínez, perquè no sé si ha fet una editorial o la ponència, però en qualsevol cas, avancem.
2: Jo sí que... només per agrair, avui que estic a la ràdio aquí públicament, la feina que han fet des de l'ICAP amb tota aquesta, no, anàlisi d'articulat molt rigorós, perquè a nosaltres ens ajuda moltíssim, no, a fer la nostra feina. Jo en aquest cas no sóc advocada ni... O sigui, el tema jurídic se m'escapa una mica, no? Jo sí que estic en l'àmbit social, no? I tinc coneixement de l'àmbit social com a regidora molts anys, etc. Però de veritat que jo ho agraeixo moltíssim perquè, a més, si m'ho permeten, és un exemple del valor, no?, de les persones grans que tenen un recorregut, que tenen una expertesa i que, no?, amb aquest edatisme, no?, sembla que quan una persona es jubila o es fa gran deixa de perdre aquests coneixements, que és totalment una bogeria, vull dir, no, al contrari. Aquest coneixement, moltes vegades, i els que hem estudiat carreres universitàries, sabem que l'adquirim a base dels anys de treballar i d'experiències, no, en el dia a dia en la nostra feina, i això no té preu, i per tant jo volia agrair-li aquí a la ràdio públicament tota aquesta feina, de veritat, de tot cor.
3: Moltes gràcies, diputada.
1: Felicitats, senyor Antonio Martínez de Loyo.
3: Moltes gràcies, senyor director, moltes gràcies, senyora diputada.
1: Gràcies. Veritat, està gràcies. Bé, perquè el primer debat ja l'hem tingut jo i ell, per tant ja veig que la llei s'encoratja ella sola, en si mateix. Però és veritat, és un exemple de com la societat civil pot participar a la construcció d'una nova llei. Senyor Manuel Becerra, a veure... Parlar de lleis o parlar d'una llei sempre pot ser fragós o complexa, anem a veure com ho fem d'una forma, diríem, entretinguda, no? Per tant, de la llei escrita a la llei real, sempre aquí hi ha un pont, no? Reconèixer drets, establir terminis, reformar les residències, crear un observatori, programar aquest observatori, que sembla que és un tema punyent, no? Bueno, punyent, no, interessant. Un observatori a proclamar la lluita contra l'edatisme és important, però és insuficient? No ho sé, preguntem. Si no associem també amb aquesta nova llei pressupostos professionals o un pressupost, una llei sense diners, doncs és una llei buida, no? Preguntarem com està aquest punt i què és, on anirem, no? Per tant, el calendari i responsabilitats, el desplegament i el reglamentari, la coordinació administrativa, indicadors i rendició de comptes, tot això, que és farragós, ja ho entenc, però hem de posar un moment sobre la taula perquè en tinguin alguna idea, no? Aquesta és probablement la situació essencial que haurà d'acompanyar el tram final de la tramitació parlamentària, amb quins recursos es poden garantir per la llei, per dir-ho d'alguna manera, els drets que la llei reconeix. Una llei amb finançament estable, professional i caire professional, i mecanismes d'avaluació pot
6: pot transformar la vida de les persones? Aquesta llei ens ajudarà a transformar les vides de les persones de més de 65 anys i de part de la societat? Preguntem. La futura llei no es podrà mesurar només pels seus 72 articles. 71, si diu el senyor Antoni, per donar-li una mica de favor al senyor Antonio, no? Bueno, 72. Jo dic 72. Ell diu 71. D'acord. Però la diputada també diu 72. Deixem-ho aquí, Antonio, deixem-ho aquí. Si no pels seus efectes. Si disminueixen, doncs, les esperes de la dependència. A veure, si disminueixen les esperes de la dependència. Si més persones poden continuar vivint a casa. Si el maltractament es detecta i es combat. Si les residències es transformen. Si l'edatisme es reconeix i retrocedeix. Si les famílies i les persones cuidadores reben suport. Si les persones grans participen realment en les decisions que les afecten, potser l'Observatori, doncs aquesta no és només una llei per a les persones grans, insisteixo. És una llei sobre el model de societat que Catalunya vol construir davant la nova longevitat. Hem guanyat, doncs, anys a la vida, ho sabem. Ara el repte és que és donar vida, drets i dignitat en aquests anys. Senyor Becerra, té la reflexió preparada, el pensament, el que consideri.
5: M'agrada improvisar.
6: Sí, endavant, doncs.
5: Bé, una mica de tot. Realment aquesta frase que has dit de la llei escrita, la llei real, és una frase de marbre. Vull dir, això hauria d'estar a tots els parlaments i a tots els governs i a tota l'activitat política en general.
6: Està fent una proposta al Parlament, potser?
5: No.
6: Ah, no? D'acord.
5: No, necessita la diputada. I si em permeteu, de la part aquesta de la llei escrita, diguem-ne, si podem separar la frase en dos àmbits, vull també ressaltar la col·laboració de l'ICA, la contribució dels sindicats de classe, d'entitats, de societats...
2: Sí, de tothom.
5: Sé que vostè sempre ho diu també, però...
2: Era perquè venia...
5: Com és una mica, no el representant de ningú, però aquesta part no més comunitària, més activista, més participativa,
2: sí, per això l'ho he volgut ressaltar. Moltíssima gent, té molt d'interès la llei.
5: Continuem amb la reflexió. Em voldria situar, més enllà del calendari que ara segurament sortirà, en el dia següent de la publicació de la llei al DOC. Perquè jo crec que aquí, és veritat que tots reconeixem que ha sigut un grup parlamentari des de la posició que va proposar la llei i un govern actual que l'ha impulsat i l'ha continuat amb el grup parlamentari, el moment de la veritat serà el dia següent de la publicació de la llei. Sigui quan sigui, esperem que sigui en aquest mandat. Perquè jo m'agradaria preguntar-li a la diputada, i suposo que és així, i m'agradaria realment que fos així, els departaments, el govern, fins i tot el grup parlamentari, perquè hi ha una tasca paral·lela després per desenvolupar la llei i aplicar les coses que s'han d'aplicar, que algunes ja s'estan anticipant i tot. Vull dir que en aquest sentit soc conscient. Però jo crec que hauria d'haver ja una faena programada i organitzada i orientada el dia després de la publicació de la llei, perquè jo comenci amb una potència d'eficàcia, d'utilitat i d'aplicabilitat, que la gent vegi que la seva vida pot canviar i pot millorar amb l'aplicació de la llei, perquè no és un repte només de les persones grans, és un repte de tota la societat.
6: Correcte,
5: catalana, en el sentit de la dignitat bàsica, sí. De totes les persones.
6: Senyora diputada, li vol respondre ara mateix? Perquè si ja no, sí, no oblidarem la pregunta.
2: No, és que a més avui hem tingut la compareixença de l'honorable conseller Raül Moreno, que és el nou conseller a la Comissió de Drets Socials, I el govern és molt conscient de que l'envelliment de la població és un repte important que hem d'abordar amb tota la seva dimensió, no només parlant de cures i assistencialisme, tot amb tot el, o sigui, perquè jo el que valoro també de la llei és que precisament parla de la gent activa, no? De parla de formació, parla d'esport, parla precisament d'aprofitar aquesta intergeneracionalitat per compartir saviesa, que crec que també és un fet rellevant de la llei. Som molt conscients que al marge de la llei, que la volem, i volem garantir aquests drets a nivell legislatiu, el govern ha de treballar sí o sí en abordar aquest repte, no? I en redimensionar serveis, activitats, ajudes perquè puguin continuar estudiant, formant-se, tot allò que contempla la llei. I és veritat que, com deia el senyor Becerra, ja està treballant en moltes accions que parla la llei. Per exemple, poso un cas molt concret que no fa gaire va sortir la notícia de que ja s'han format, per exemple, 2.500 professionals amb LGTBI, no? Que dèiem, de garantir els drets de les persones grans, sí. Mm-hmm. Perquè tinguin uns espais segurs i de llibertat, no? Perquè a vegades quan després entren en un recurs residencial és que com que tornen, ja m'enteneu, entre cometes, però tancar-se a l'armari, no? I no tenen aquesta llibertat que crec que s'ha de garantir. Pues això és un exemple que la llei en parla, que nosaltres vam proposar i que ja s'està posant en marxa. I com això, el pla de cura, que també vam parlar, amb el tema de la dependència, etc. Sí, vull dir que hi ha molts exemples. Sí que és veritat que també, quan s'aprovi la llei, s'haurà de fer un calendari de desplegament de la llei, com es fan moltes lleis, per poder després també fer realitat. Però és que, bueno, vostès ho saben millor, perquè en parlen sovint també, però és una urgència vital el que tenim sobre la taula, I jo sóc molt conscient i sé que els que esteu aquí avui també ho sou, i per tothom, o sigui, no persones grans, perquè al final...
6: És un model de país.
2: Tots volem ser grans. I una petita qüestió, que potser m'estic allargant, però...
6: Digui'm.
2: No, amb això del canvi de mirada aquesta de d'alguna manera, no?, que quan es fan grans intentem fer les coses per ells, no els deixem i tal, és veritat que, i segur que el senyor Antoni ho sap, que van fer un canvi legislatiu amb el Codi Civil, que crec que també és un paradigma, un canvi de mirada important amb el tema de les tuteles, no?, que s'exercien tuteles amb persones amb discapacitat, etc., no?, que ens podem trobar com a grans, que siguem dependents i tinguem una discapacitat en un futur, i ara l'autonomia jurídica, diguem, es planteja en matèria de suport, perquè aquella persona pugui continuar decidint, perquè això incideix directament en la vida de la persona, en el benestar de la persona, el tema de que no pugui decidir. Crec que també és un canvi de paradigma important.
1: La nova longevitat ens convida, com dèiem fa uns segons, a canviar la mirada. Sentit de Viure a Ràdio 4, volem donar aquesta nova mirada, volem donar veu amb aquesta nova mirada. Per què ho fem? Perquè Sentit de Viure no és només un programa de ràdio. És un crit per despertar consciències. Cada dissabte al matí a Ràdio 4 i a qualsevol hora al web i a la plataforma de RN Audio obrim un espai setmanal de reflexió, coneixement i diàleg sobre la nova longevitat. Som el programa de les moltes veus i experiències que ens ajuden a comprendre el present i a projectar junts un nou sentit de viure. Un futur compartit entre generacions, una societat on ningú sobra, un compromís amb la informació, amb la dignitat de totes les edats i de servei públic. Ràdio 4, la ràdio pública a Catalunya, la ràdio que t'escolta. Ara parlem, ara escoltem, ara aprenem.
0: Sentit de viure, amb Manel Domínguez.
1: Senyora diputada, a veure, per començar, ja portem una estona parlant, però una primera reflexió. A veure, la pregunta, jo diria, la pregunta de fons ja no és només com entendrem una societat que envelleix, no? Jo crec que, què pensa vostè, sinó quina societat volem construir en el temps de la longevitat? Ho té clar vostè?
2: Bueno, jo crec que hem de construir una societat que a més d'envellir més anys, que això ja ho sabem, no? Que per sort, perquè jo sempre parlo, perquè alguns ho plantegen com una cosa negativa, i jo per mi viure més anys no pot ser mai negatiu, o sigui, és un guany de la societat per molts aspectes, és que puguem, durant aquest tràmit, no? de viure més anys, que puguem viure en les millors condicions. Vull dir, així, resumit en general, I això passa, evidentment, per moltes accions.
1: La llei treballa amb aquesta línia.
2: La llei treballa amb aquesta línia, però també, jo crec que d'una manera també preventiva, que crec que també és un factor rellevant. Vull dir, no només actuar quan ja hi ha el problema, no?, sinó també fer polítiques que jo crec que també són aquelles que potencia la llei en el sentit de persones grans actives que puguin això, practicar esport, formar-se per tenir una millor qualitat de vida, i això és preventiu.
6: Aleshores,
2: també.
6: Aleshores, senyora diputada, a veure, aquesta nova llei que ara en parlem de tots, abans ara hem de fer, escoltarem una altra cosa, després en parlem, amb aquesta nova llei, envellir junts és un repte i una oportunitat? Com ho expliquem, això, des d'aquests dos punts de vista? Estem davant d'una oportunitat de viure d'una forma diferent? Digues.
2: Estem davant d'una oportunitat, per això que deia, de que podem viure més anys, però, evidentment, acompanyat d'una millor qualitat de vida, que és el propòsit, no, d'aquesta transformació de diguem, als serveis socials, als serveis comunitaris, etc, perquè tots puguem gaudir d'aquesta, que jo sempre dic, meravellosa etapa de la vida, no? Després de treballar uns anys, de que tenim els nens ja, no? Que ja no són tan nens i són més grans, sí. I van sols, no? De poder gaudir d'aquesta etapa amb totes les garanties, perquè és que és veritat que quan hi ha necessitats o vulnerabilitats i no hi ha uns suports necessaris, evidentment ho passa malament la persona que ho pateix, però ho passa malament tot l'entorn, no? I jo crec que és un repte, com deia, que tenim i que les administracions tenim molta cosa a fer per diguem, que tots puguem gaudir d'aquesta etapa de la millor manera.
3: Un comentari a lo que deia la senyora diputada, que em sembla interessant. Parlava d'un aspecte preventiu. Jo diria que és més. Jo diria que aquesta llei contempla també, i a mi m'agrada moltíssim, un cert lideratge promocional des de la política. Normalment les lleis sorgeixen quan hi ha una realitat social que cal regular. Diu la definició de la filosofia del dret: el dret és ontològic a la persona humana. Dos persones posades en relació estableixen la seva relació. Això és el dret. Doncs això és generalment, però hi ha una qüestió que a mi m'agrada molt en aquest cas, que és no solament ja la part preventiva, sinó la part de lideratge. Aquí s'està apuntant, com deia ara, molt bé, amb una vida activa, un sentit de viure, un propòsit vital. Perquè l'edat, com he dit tantes vegades, no és més que una xifra al carnet d'identitat. Per tant, jo diria que a més de la protecció de drets, a part de la funció preventiva, estem parlant de participació, volent que aquella persona gran pugui estar obligatòriament decidint. No val esperar que d'altres no es facin les lleis, volent estar als òrgans de decisió. I la meva modestíssima participació en el que ha sigut aquesta proposta just em va en aquest sentit, que és, en definitiva, tot el que puc aportar en aquest àmbit i en algun altre, a partir d'un famós llibre que es titulava això, Sentit de viure, que va fer el professor Domínguez, no? Que és el tema de donar el sentit de vida als anys. Vull dir, aquí no sobra ningú, no solament no sobra ningú, sinó que s'ha d'aprofitar. Us puc dir, si val, perquè veieu que això és una realitat, que estem davant d'un projecte que ha començat avui a la universitat amb un advocat sènior i advocat júnior, dient què hem fet, què volem fer, com volem que sigui la professió, i ho fem conjuntament, perquè no pot ser que el sènior se'n vagi a casa, ja està, i que el júnior configuri el que ha de ser l'advocacia de futur. Però és que estem fent més coses, perquè molt properament posarem marxa una jornada sobre el talent sènior, justificant-ho des de la protecció, justament des del contrari, des de la necessitat de comptar, o sigui, socialment fa falta utilitzar el talent sènior perquè la immigració no podrà omplir, està valorat. Hi ha un informe en sentit aquest matí de KPMG que està parlant del que són necessitats de talent i la impossibilitat material de poder-lo complir. Una de les fórmules d'intentar suplir això serà justament amb el talent sènior. Per tant, hi ha dues potes importantíssimes. Una, la demografia, que està parlant d'aquesta necessitat imperiosa, o sigui, no hi ha dubte, no cal política, no cal visió. És una realitat que està així. I una altra, que els polítics sabeu molt bé, i us recordava moltes vegades el senyor Becerra, i a mi m'agrada referir l'autoria amb ell, són actualment un terç de la població votant. Això vol dir que podem determinar quin tipus de societat volem ser. No es tenim de protegir, no, són nosaltres, és que direm com seran els altres, perquè a través de l'economia silver, a través del nostre potencial, si ja són un terç, dintre de poc serem probablement el 50%. Per tant, ojo, que no anem a protegir-se, anem a determinar com volem que sigui la societat.
6: Sí,
3: és una labor de lideratge.
6: I el 21% de la població, per dir alguna cosa. A veure, senyora diputada, que veig que l'estava mirant de fer una encoratjada al que deia d'Antonio, li vol dir alguna cosa?
2: No, és que té molta raó en tot el que diu. Vull dir, és veritat que, perquè parlem ara de no, aquesta part, un terç de la població, però això té una perspectiva d'anar creixent. I si anem a territorialment, hi ha municipis on ja estem al 30 i 40% de persones grans. Vull dir que és veritat que també hi ha altres aspectes al marge de la llei, de la, el que deia la Silver Economy, vull dir, aquí hi ha un...
1: Bueno, aquí parlem de bilions, eh? Si obrim aquest calaix que avui no toca, parlem de bilions, eh?
2: Sí,
1: no,
2: sí.
1: Amb bilions en B, eh?
2: Sí, és un canvi important.
4: A mi el que m'agradaria introduir amb, aquesta, amb el que estem parlant, amb el tema de prevenció, és que, clar, aquí hi ha un edatisme que no fa prou visible la persona, perquè el que estem comentant, no, si volem participar, hi ha persones que tenen aquesta sensació, aquesta vivència, aquesta iniciativa, aquesta actitud davant de la vida. Però no solament és la persona quan es fa gran, sinó que és la mirada dels altres. Com et mira la societat a partir de que et fas gran? O sigui, ja comences a ser gran i ja no compten amb tu, ja esperen que no sàpigues de tecnologies, no tinguis que adoptar, quan ets dona, un rol d'àvia imposat. O sigui, és que el que s'espera de la societat de tu. O sigui, hi ha una sèrie de rols que el que fan és limitar les llibertats de la persona. Per tant, una llei o una prevenció ha d'anar acompanyada de campanyes de sensibilització. Val? Igual que s'ha fet amb gènere, igual que s'ha fet amb racisme. És la tercera discriminació més gran i necessitem invertir per formar a la població i per ser conscient d'això, perquè si no ja sabem quina és la derivada. Anem al maltractament. I llavors sí que hi ha un problema més greu quan ja fa mal a la persona. Però sembla que no, però solament dissenyar uns serveis bancaris on està tot articulat a nivell digital, la persona ja la fas depenent. Perquè no sap la persona, hi ha persones grans que no saben utilitzar aquestes eines. Per tant, ja depèn, bueno, pregunti-li al seu fill, digui-li al seu net o a la seva neta, no? Per tant, hi ha una sèrie de coses que el que no hem de fer és excloure la persona, sinó el que hem de fer primer és consciència de que tenim una problemàtica, que ja que vivim més anys, no podem passar rebutjant a la persona 20, 25, 30 anys de la seva vida.
1: Jo crec que la llei, està molt bé tot això que dius, la llei recull aquest procés.
2: Sí,
1: no?
2: Parla, i sí, el tema de... Perquè, clar, és el que deia també el senyor Domínguez, durant el tema de l'edatisme és transversal a la llei, amb les mesures que planteja, per exemple, això dels serveis bancaris, per exemple, també en parla, i determina que han de ser, o sigui, és exigible que siguin presencials, també amb l'administració, que també tenim feina en aquest sentit, de quan impulsem alguna acció nova, etc., tenir en compte, no?, que pugui ser accessible per tothom. Jo sempre dic pel tema d'això, de la digitalització, de les noves tecnologies, és un tema d'habilitats, no és un tema d'edat. O sigui, jo sóc molt dolenta per les tecnologies, és que jo ho pateixo personalment, em costa moltíssim, he tingut companyes, això a nivell ajuntament, regidores més grans, que ara estan jubilades, i que jo anava amb elles a dir, ostres, m'ajudes a fer això? És un tema d'habilitats. El que passa que és veritat que la mirada, allò de la mirada, els prejudicis, no? Sí que fan que potser no, ja ho donguis per descartat, no? No ho sabrà fer. Però és un tema d'habilitats, i és veritat que cal molta pedagogia, sensibilització, perquè, no es llenci a les escombraries el saber, no?, el que dèiem, la saviesa, i sobretot això, les habilitats que pot tenir qualsevol persona, independentment de la seva edat.
4: Aquest matí estàvem en una reunió del Consell Assessor i ens presentaven una ordenança municipal sobre temes d'urbanisme. I han vingut dues persones que estan treballant amb aquesta temàtica i ens diu, es posen de peu i el primer que ens pregunten és, aquí estem bé? Ens sentiu bé? O sigui, a veure, com que eren persones grans i ja es donava per suposat que no escoltàvem. O sigui, és que hi ha moltes coses a dintre dels nostres aprenentatges que comencem a formar a partir dels 4 i 5 anys de què significa una persona gran.
1: Això és és clarament.
4: Clarament. Però hi ha moltes coses que hem de canviar dintre dels
1: per
4: nostres aprenentatges.
1: Hi ha tant de treball.
4: Hi ha molt de treball.
1: Tant de treball que jo quan surto al carrer, mira que estic aquí i estudio i investigo a la universitat i faig els llibres i faig de tot, però és igual, quan surto al carrer, el primer bar que entro i ja em poso malalt. Pel que veig i pel que sento. Perdó, disculpi. Manel.
5: Mig segon d'anècdota. Jo he descobert que no tinc braços, sinó que tinc bracet. drets. Ah. I que no em demanen una signatura, sinó una firmita. Però bueno, això és a part. Volia contestar al que diu l'Antonio sobre el tema d'aquest percentatge, més o menys acceptat, de que formem del sistema diguem, electoral o la capacitat que tenen les persones grans per condicionar o influir en polítiques públiques. Però alto que no podem alimentar una certa corrent que hi ha ara per crear una fractura interessada intergeneracionals des del punt de vista d'algunes opcions polítiques o pseudopolítiques. I per això jo sempre vull insistir en que no som una part de la població o la persona gran no s'identifiquen com consumidors passius de recursos públics. Tot el contrari. Són un percentatge, el que sigui, que aportem a la societat en el context general i que són un pilar bàsic i decisiu del sistema democràtic que tenim en aquests moments.
1: Per tant, jo crec que, de tot, fixeu-vos que els temes són molts, però a partir, diríem, de l'exemple de l'ICAP, no? D'aquesta col·laboració extraordinària, m'agradaria, amb la senyora diputada, explicar com fem una llei a aquest país. No? Perquè, clar, a vegades parlem molt, però igual si l'expliquem, igual hi ha moltes més persones que s'apunten a ajudar amb aquesta llei. No? Per tant, si fem un calendari, tenim aquí la presentació de la proposició de llei que va fer el Partit Socialista. Després tenim el Butlletí Oficial del Parlament, hi ha la publicació l'any 2025. Vaig estar fent un calendari que m'estic mirant aquí amb les meves notes. Després hi ha el debat de la totalitat a l'11 de març del 2026. Després hi ha, crec que 115 o 120 compareixències, no?
2: 115 sol·licitades per tots els grups.
1: Per tots els grups. Grups que van de tres en trets, que parlen, que expliquen i que hi ha el debat, no? Vostè és la diputada relatora, per tant, és el que posa els temps. 10 minuts d'audiència per cada grup o com va això?
2: 10 minuts d'exposició per cada compareixent.
1: I després hi ha termini d'esmenes, que vol dir negociacions, vol dir la comissió vota les esmenes, el debat del ple parlamentari a l'abril o maig de 2027, tant de bo que sigui possible.
2: Tant de bo.
1: I la publicació, sembla que ho deia el Manel Acerra, al toc. Per tant, vostès tenen un vídeo, al Parlament, un vídeo, posarem el so, que explica de forma molt didàctica com se la vol, com es construeix una llei, que és vostè parla, senyora diputada, uh-huh, amb la portaveu Elena Díez, portaveu del PSC Units per Avançar, que expliquen en un minut 50 segons com es fa una llei, quin és el procediment. Va, expliquem-ho ja que estem parlant de la llei
2: i
1: dediquem aquest pensament a veure si aconseguim que les persones s'apuntin.
7: La llei pot canviar el dia a dia de moltes persones.
2: Però saps exactament què ha de passar perquè una llei s'acabi aprovant?
7: T'expliquem sense embolics com es tramita una llei aquí al Parlament de Catalunya.
8: El text de la proposició de llei del tercer sector queda aprovat per 102 vots a favor.
2: Però el primer que ens hauríem d'explicar és qui té capacitat per poder proposar una nova llei o modificar una llei existent.
7: Les iniciatives legislatives poden venir per tres vies diferents. La primera, per al govern, amb els projectes de llei. La segona, els grups parlamentaris, amb les proposicions de llei. I la tercera, de la ciutadania, amb les iniciatives legislatives populars.
9: Un cop presentada, la proposta arriba al ple del Parlament.
7: I és aquí on té lloc el primer gran debat, el debat a la totalitat.
9: I en aquest punt, el Parlament decideix si continua la tramitació o no.
7: Si continua endavant, es crearà la ponència amb representació de tots els grups parlamentaris.
2: La ponència escolta experts i entitats i després estudia les esmenes presentades pels grups parlamentaris.
7: Aquestes esmenes poden modificar, afegir o eliminar part del text original.
2: Quan s'ha acabat aquest treball, s'incorporen al text amb els canvis que han estat proposats.
7: I aquest text torna al ple del Parlament.
9: On es debat i es vota definitivament.
7: I si obté el suport necessari, la llei queda aprovada.
9: Però això no acaba aquí.
7: La llei es publica al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i entra en vigor en la data que estableix el propi text.
2: I en aquell moment passa a formar part del nostre ordenament jurídic i té un impacte directe en la vida de les persones.
7: Per això és tan important la feina que es fa des del Parlament.
2: Perquè darrere de cada llei s'aproven decisions que afecten el conjunt de la ciutadania.
7: Ara ja saps com des d'una idea...
1: Senyora diputada, hem escoltat breument com funciona el mecanisme de la llei. En quin punt estem ara, amb aquesta data
6: d'arribar a octubre sobre la llei de les persones grans o gent gran? Com diem? Encara no ho sabem?
2: Bueno, encara no ho sabem, però jo crec que acabarà sent de persones grans, perquè era un dels debats que hi havia en l'anterior legislatura quan es va tramitar, i era una, hi havia molt de consens que agradava molt més persones grans que gent gran.
6: La llei de les persones grans,
2: sí,
6: de Catalunya.
2: Jo crec que serà persones grans.
3: D'acord. Tot i que als nivells, concretament el conseller, l'altre dia quan estava aquí, ho vam comentar, i deia que amb ell no li feia tanta nosa el tema de que fossin gent, i de fet parlen de la gent jove i ningú...
2: No, jo també ho penso, però bueno, si agrada més, tampoc
6: si
2: li veig.
6: Si cal fer un debat aquí ara mateix, no? Sobre això, vale, tema, no? Ja que el veig avui, m'ho encoratjat al debat.
4: Jo voldria preguntar,
5: gent no té singular.
4: Heu comentat que hi ha 115 compareixences? És lo habitual? Hi ha més compareixences que amb altres proposicions de llei? O com estem?
2: Home, són moltes, però és veritat que a mi, que és un dels aspectes que m'agrada molt, que hi ha molt d'interès en aquesta llei. Hi ha molta gent que vol dir la seva, perquè jo he anat fent, ja ho he explicat alguna vegada, que he anat a diferents municipis, al territori, a explicar la llei perquè m'ho han demanat, perquè tenen interès, i és, que és meravellós, perquè jo gaudeixo molt de... Tu estàs fent una feina, no?, al Parlament, a més legislatiu, que... Moltes vegades la gent ho desconeix o no té en compte, no?, aquesta feina, la importància que té. Clar, veure que la gent està tan engrescada, que et fan... Jo tinc moltes anotacions de propostes que he agafat de les xerrades, que les tindré en compte a l'hora de fer aquesta tramitació, no?, d'esmenes, etc. I és veritat que com que hi ha molt d'interès i és molt transversal, tenim més sol·licituds que segurament altres lleis, altres tramitacions.
6: Aterrant. Correcte.
2: La meva idea, com a ponent relatora, jo tinc la idea...
6: Expliquem què és ponent relatora.
2: La ponència la constitueixen tots els grups parlamentaris, tenen un ponent, no?, designen un ponent cada grup parlamentari, i després hi ha el ponent relator, que és el que dirigeix les audiències, diguem-ne, les sessions d'audiències, no?, fa de presidenta, diguem, de la ponència, per dir-ho d'alguna manera... I després també és la que marca una mica el calendari de reunions, una mica la que organitza, no? Hem de quedar tal dia, tal hora, us va bé, no?, per començar a treballar, i és una mica la que organitza. Per això dic que dintre de, no?, el calendari o les agendes, jo tinc una mica la disposició d'organitzar.
6: Per tant, aterrant, a quin punt estem abans d'exaurir el programa?
2: Estem en el punt de que jo, la meva idea és que a l'octubre fem les audiències, que farem poques, i d'aquestes 115 que parlàvem farem al voltant, no arribarà una trentena, i la resta ho demanarem per escrit per agilitzar els treballs de la ponència, perquè si no s'allarga moltíssim i volem que sigui efectiva, i per escrit també ho tindrem en compte. No importa que no vinguin presencialment, vull dir, a l'octubre a mi m'agradaria fer aquestes audiències perquè quan acaben les audiències i tenim tota la informació per escrit dels compareixents sol·licitats, comença el període d'esmenes, no?, diguem, del registre d'esmenes, que són 33 dies. Seria novembre, no?, podríem dir, per fer-ho així.
6: Sí, aproximadament.
2: Novembre,
6: sí.
2: I després, desembre, gener, febrer, març, poder treballar amb els grups en ponència, que això sí que és a porta tancada amb les esmenes, transaccions, negociacions, incorporacions en el text i les votacions dels grups, perquè al final tot es vota per majoria, i a veure com acaba resultant la llei.
6: Abans que el Manel Cerrapó la paraula, només una pregunta.
5: Ràpidíssimament,
6: li dic ara... No, perdona, només que si no se me'n va. Escolti, estem a temps, encara que la societat civil pugui aportar idees, processos, estem a temps o no?
2: I tant, sí, perquè mentre es tramita molta gent també demana reunions, no?, per parlar-ne.
6: A qui s'ha d'adreçar vostè, al Parlament?
2: A mi mateixa, sí, Mònica Ríos, sí, poden trobar el meu correu a la web del Parlament, vull dir, i si no, el puc dir.
6: Poden aportar conceptes, idees, el que considerin.
2: Sí, sol·licitar reunions per seure'n i parlar i comentar les propostes que tinguin, perquè les esmenes només les poden presentar els grups parlamentaris, vull dir...
6: Per tant, se la presenten a vostès i vostès...
2: Clar, els grups són els que les recullen i després les registren.
6: Les registren, correcte.
5: Sí, a mi hi ha un parell de coses, que és l'única, perquè pràcticament només parla de temps, que són les disposicions addicionals, que parla de desplegament de la llei, d'alguns terminis i tal i qual. Però hi ha una, sobretot, de la disposició final quarta, que segur que està vostè al tanto. Y digo, la entrada en vigor de la ley de presupuestos corresponde al ejercicio presupuestario inmediatamente posterior a la entrada en vigor de la ley. Es decir, para que la ley tenga toda la efectividad, porque sin recursos supongo que hay muchas cosas que no se pueden hacer, hem de tenir un pressupost ordinari del mateix exercici que s'aprovi la llei. Això serà fàcil si aquest mandat acaba el 28 i la llei es publica el mateix 28. I no vull fer d'Antonio.
2: No. Sí, el difícil és tenir pressupostos.
5: Per això.
2: Però si, o sigui, el difícil
5: si
2: és tenir...
5: Si tenim llei, no tenim pressupostos...
10: Però on tindrem pressupostos, suposo, no? Ah, a veure, sí. Expliquem d'on surten els... Ja sé que surten del públic.
4: Però quants diners necessitem perquè aquests drets siguin drets reals?
2: No, evidentment, però hi haurà un calendari de desplegament, eh? Vull dir, tot no es pot fer, ja ho sabeu, eh? Els recursos són limitats, no es pot d'un dia per l'altre, tot no. Hi haurà un desplegament... O
10: sigui, diputada, quant val una llei? En diners? Quants diners posem sobre la taula?
2: Això jo
5: pregunté
2: no...
5: possible.
10: No, impossible, ja. Però jo, els nostres seguidors diré, bueno, però una llei, aquesta llei, quants diners s'ha de tenir? Amb el temps, suposo que no, de forma immediata. A l'endemà del DOC... A l'endemà la llei no té un euro.
5: Serà pel pressupost següent ordinari.
10: Ah, exacte. Clar, això és el que vull, que quedi clar. Per tant, passarem un temps d'una llei amb les butxaques buides.
5: O depèn, si n'hi ha... Doncs, si hi ha disposicions excepcionals o...
2: Bueno, no ben bé, perquè ja estem desplegant polítiques, eh? És el que deia, al marge de la... O sigui, la llei no crec que no l'hem de concebir com, ni com un... diguem, un document que ens faci avançar ni com que ens aturi,
10: o sigui, tot allò que s'està fent ara ja formarà part de la llei. Per exemple, si estem fent, per exemple, l'altre dia deia el conseller, si fem 4 residències noves, això ja forma part del model de llei, de la nova llei. Ja s'estan fent inversions.
2: Sí, i s'estan fent fins i tot reformes en residències públiques, adaptant-la amb pisos amb serveis, etc. Vull dir, adaptant una mica el model aquest que volem de poder viure, no?, amb dignitat i adaptant els serveis a allò centrats en la persona. Vull dir que ja s'estan fent passos. Però, evidentment, el marc jurídic, nosaltres volem que hi hagi un marc jurídic i que garanteixi aquests drets, no? Perquè crec que creiem que és important que hi hagi un marc jurídic que ho garanteixi. Però ja anem avançant. Vull dir, això, parlar de diners és impossible quantificar-ho, com deia el senyor Becerra, però ja s'estan invertint econòmicament. El que passa és que, clar, quan tinguem la llei... Si...
10: Diríem que els recursos s'estan avançant a la llei.
2: Sí, no esperem a la llei.
5: No vull fer el paper de la diputada, però l'altre dia el Salvador Illa, crec que la Drassana, que va fer un acte de resum una mica dels 2 anys i del proper, va anunciar inversions en aquest sentit.
4: Sí, per exemple, climatitzar...
2: La climatització de les residències, a 52 residències.
10: Per tant, la llei ja serà el paraigües de tot això, diríem, per anar entenent tot el procés. No?
2: El paraigües, i que d'alguna manera jo crec que també implica a totes les administracions, no? Perquè parla de moltes polítiques que també a nivell local també, vull dir, obliga, no?, d'alguna manera a portar a terme polítiques intergeneracionals, vull dir... que crec que també és com un paraigües que interpel·la a totes les administracions, i crec que és important també per això, la llei, però vull dir que evidentment hi haurà un calendari de desplegament.
10: Abans de que s'acabi el nostre temps, exhauri el temps, vull dir, sembla que el dilluns 28, si no estic mal informat, hi ha una comissió de polítiques de la gent gran. És correcte això?
2: És correcte. S'ha creat...
10: I què passa aquí?
2: Digui'm. Sí, hi ha una nova comissió al Parlament. O sigui, no, nosaltres tenim la Comissió de Drets Socials i Inclusió, i després, que és legislativa en aquest cas, i després hi ha, per exemple, la Comissió d'Infància, no?, que tracta temes d'infància que estan dintre de Drets Socials i Inclusió, però hi ha una específica d'infància. Després hi ha una específica de joventut. Doncs ara s'ha creat una nova comissió que es diu Comissió de Seguiment de Polítiques de Gent Gran. El dia 28 fem la primera comissió, es va crear, no, al Parlament també va haver-hi un debat i es va votar i es va crear, i el dia 28 és la primera comissió, que ve el director general de la Gent Gran, el senyor Cano,

0: aquest, diguem, no, procés d'envelliment, de longevitat, de noves oportunitats de persones, per les persones grans, doncs donat que estem en un moment que és cabdal a nivell social per tothom, doncs és fer aquest seguiment de les polítiques, tant des de l'oposició, evidentment, que tenen també la seva tasca, només faltaria, per fiscalitzar el govern i per, entre tots, proposar i portar a terme propostes, perquè les comissions es porten propostes de resolució que plantegen el que sigui, a nivell de cada àmbit, i perquè també això els grups de l'oposició puguin aportar i també fiscalitzin la gestió del govern.
1: Per tant, d'aquesta comissió ara ve el cap, que un dels molts punts que tinguis, el tema de l'observatori de la gent gran. Aquest és un tema també molt important, no?, per tenir una visió clara de on estem i on està el nostre futur.
0: No? Sí, i no, sí, no, i a més, com ens anem adaptant als canvis, perquè ara parlem...
1: La missió però... de l'Observatori és identificar això, senyora diputada?
0: Fer un seguiment de diguem, la societat, de les necessitats i poder fer polítiques públiques efectives en aquest sentit mitjançant l'observació de la realitat, perquè a vegades tenim canvis sobtats que també com a societat les hem viscut, i que ens han canviat paradigmes i tal, i crec que un observatori és rellevant per això, per fer polítiques efectives que veritablement donin resposta.
1: La nostra llei, si fem una comparació amb la resta d'Espanya i no sé si passa a Europa, aquesta llei, si a l'abril l'aprovem, serà una llei de referència a nivell estatal?
0: Jo crec que sí, perquè les que tenim a dia d'avui no estan al...
1: Castellà i Lleó té molt poc...
0: I Andalusia
1: tampoc.
0: Ja està, i vull dir, aquesta és molt novedosa per tot això que hem parlat, de tot el caire transversal...
1: Per tant, Catalunya liderarà un nou missatge en aquest sentit?
0: Jo crec que sí que serem...
1: No ho dic per posar-me sabó a Catalunya, per dir si realment és tal qual.
0: Jo crec que sí que serem pioners a nivell legislatiu per les necessitats i les oportunitats de les persones
1: i
0: grans.
1: I fins i tot, ara deixem que es doni un salt, Europa també?
0: Pues també, perquè Europa tampoc és que ara estigui la cosa.
1: Els suecs, no sé, Antonio, la teva visió.
2: És que estem en un moment interessantíssim. S'ha tocat una època de la vida magnífica, perquè estem, el que es diria ara, un canvi de paradigma. Estem davant d'un canvi social importantíssim. I és això, és l'edat, l'hem repetit 40 vegades, no és més que una xifra en el que n'hi ha dit. Vull dir, avui tens un potencial de desenvolupament personal, professional, social, polític, impressionant. I el que està fent aquesta llei, com deia de bon principi, justament és regular aquesta situació amb un element que, torno a insistir, el lideratge, perquè el que està és promocionant justament que aquell que vol quedar-se a casa, que no, que deixi a casa i que se'n vagi a parlar amb els companys en àmbits d'alguna forma d'interrelació personal. El tema de salut que preocupa, el Col·legi d'Advocats s'acaba de crear una comissió de salut mental davant de la problemàtica de molts advocats en el tema. En el tema de salut, sempre, tant a la cardiovascular com a l'Alzheimer, com d'altres, que apareix l'element de la relació interpersonal. El tema de que es pugui promocionar àmbits on la gent pugui parlar de lo seu és fonamental pel tema, és essencial. I el que em sembla importantíssim és la creació d'aquesta comissió, perquè aquesta llei, siguent important, senyala drets, però el que caldrà serà després del desenvolupament mitjançant reglaments. Clar, el tema del seguiment de les polítiques és fonamental, perquè si no queda en una llei que d'alguna forma podrem recórrer per interpretar-la en un jutjat davant de la reclamació d'un determinat dret, però el que és la promoció d'una política pública, és clar, a través d'aquesta comissió, sense cap dubte.
1: Arriba
2: per tant, felicitats, diputada.
1: A tots, al país, per anar avançant en aquest tema, de tot plegat. De fons, el so del comiat, el programa, no? Senyora diputada, Mònica Ríos, ha estat un plaer debatre...
0: El plaer és meu, sempre.
1: Compartir, aprendre i explicar als nostres oients en quin punt estem, no? Senyor Antonio Martínez de l'Ollo, m'ha encantat el debat mínim que hem tingut, però li prometo un altre més potent un altre dia.
2: És que tenim moltes més coses per dir.
1: Exacte.
2: I ja no teòriques, tenim experiències reals.
1: Però no continuem, que s'exhaurit el temps. Senyor Becerra, senyora Charles, gràcies per tot.
0: Gràcies.
1: Ha estat un plaer. Doncs sí, com sempre, dediquem el programa a les dones i homes sèniors, als quals l'edatisme els marca amb la petjada de l'indiferència. Tornem el dissabte vinent, a les 8 hores, temps del sentit de viure, longevitat i memòria climàtica. Les persones de més de 70 anys conserven records d'un clima que ja no tornarà. Salutacions, doncs, a José Gil, a Jaume Tudela, a la taula de so. Recordem, Sentit de Viure, també el poden escoltar qualsevol dia i hora al web de

0: Són les 9.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: 50 dies després de l'entrada massiva i irregular de migrants a Ceuta, el govern d'Espanya segueix cercant indrets a la ciutat on instal·lar envelats per acollir-los temporalment mentre es tramiten els seus expedients d'expulsió. Prop de 1.700 han passat la nit en l'últim campament habilitat en el port de Ceuta. El seu trasllat ha generat moments de caos i tensió entre els migrants per aconseguir una plaça. S'han saltat el cordó policial i els agents han hagut de contenir-los per evitar alleus. Les places habilitades, però, s'han omplert ràpidament i no han estat suficients per a tots els que volien entrar-hi. Milers de migrants més s'hi han quedat fora pel que han tornat a acampar a les barraques improvisades aixecades a les platges on malviuen. Des del govern d'Espanya es feliciten per com s'ha desenvolupat el trasllat. Ángel Víctor Torres, ministre encarregat de l'operatiu.
2: Contento de cómo ha sido el operativo porque, repito, 1.700 personas no es nada fácil y, por tanto, mi reconocimiento a quienes lo han hecho posible.
0: La oposición, en cambio, lo veu d'altra manera.
3: Hemos confirmado que esto no es inmigración. Los inmigrantes no se enfrentan a la policía. Los inmigrantes intentan buscar un trabajo.
4: Unas imágenes absolutamente dantescas que dan verdadero miedo a los ceutíes. Yo espero que salgan así, que salgan corriendo y que salgan cuanto antes.
0: Aquestes han estat les valoracions d'Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, i Santiago Abascal, líder de Vox. El soci de govern, Sumar, posa la mirada en el Partit Popular, Ernest Urtasun.
5: El señor Feijóo es un hipócrita que le pida a todos los presidentes de sus comunidades autónomas que acepten reubicaciones.
0: 50 dies després de l'entrada massiva i irregular de migrants, el govern d'Espanya calcula que encara hi romanen uns 4.000 migrants a la ciutat. I de l'exterior, els Estats Units assumiran el control militar de l'illa de Groenlàndia, al territori autònom danès a l'Atlàntic Nord, segons ha avançat el president Donald Trump, com acostuma en una piulada a les xarxes socials. L'acord, presumiblement, se signarà la setmana vinent en el marc de l'Assemblea General de les Nacions Unides. Així doncs, els Estats Units es garanteixin que cap altre adversari tindrà presència militar en aquest estratègic territori de l'Atlàntic Nord i tampoc es podran fer, sense la seva aprovació, inversions en l'illa que puguin afectar la seva seguretat nacional o sobirania econòmica pels recels dels Estats Units cap a Rússia i la Xina. I encara als Estats Units, Donald Trump ha anunciat que veta l'entrada a la Casa Blanca, a les cadenes de televisió CNN i MS Now i al diari digital Politico, als que acusa de difondre mentides i notícies falses. Aquests mitjans ja han respost a Trump. Asseguren que aquest vet aniria en contra de la Constitució dels Estats Units i seria un atac il·legal contra la llibertat de premsa. A casa nostra, els Mossos d'Esquadra han detingut a Vidreres, a la Selva, un jove de 17 anys en relació amb la violació d'una noia de 22 anys. Els fets es van produir en una zona boscosa del municipi el passat 12 de setembre. El jove ha passat a disposició de la Fiscalia de Menors i la Divisió d'Investigació Criminal de la Policia Catalana manté oberta la investigació. Segons el relat de la víctima, la jove va sortir a córrer quan un home la va abordar prop de l'urbanització Aigua Viva Park, la va amenaçar amb algun objecte i la va agredir sexualment. I també els diem que un intern de la presó de Quatre Camins ha mort després d'una agressió presumptament comesa pel seu company de cel·la. Els fets han passat aquesta matinada d'ahir divendres i els Mossos han detingut l'home, tot i que encara no en confirmen l'autoria. La víctima era a l'interior de la cel·la, havia rebut cops i l'autòpsia haurà de determinar les causes exactes de la mort mentre la investigació continua oberta. Aquesta mort arriba un dia després que un reclus s'escapés de la presó de Mas d'Enric a Tarragona. En esports, jornada setena a primera divisió, l'Espanyol ha caigut a casa davant l'Elx per 1-3, tot i jugar gairebé tot el partit amb un mes per l'expulsió d'un jugador de l'equip alacantí. Derrota sense excuses per al tècnic Perico Manolo González.
6: No puc dir res, hem fet un partit espantós, se'ns ha posat de cara en una situació que tenia molt, molt bona per guanyar i a partir d'aquest moment pues tot el que podíem fer malament, que és defensar les contres, precipitar-nos en atac i tot el que podíem fer, pues hem fet un partit, pues jo crec que el pitjor des que estic a l'Espanyol.
0: I avui a les 9, Sevilla-Barça també a les 9, a segona divisió, jornada sisena, Girona juga al camp del Cádiz. És moment ara de mirar cap al cel, situació i previsió per a les pròximes hores. A Emet, Jordi Oriós, bon dia.
7: Bon dia. Avui torna el predomini del temps estable, sobretot Catalunya, cel poc ennuvolat en general a tot el país, amb intervals de núvols a la tarda a Barcelona. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes en ascens, s'esperen 29 graus de màxima a Girona i Lleida, 27 a Barcelona i Tarragona. Durant el cap de setmana continua el temps estable i també les temperatures en tendència ascendent cap a valors més calorosos que a partir del dilluns poden ser significativament elevats, especialment a zones de les depressions centrals cap a l'interior, perquè seran més elevades de l'habitual per aquesta època de l'any. Pel que fa al vent, avui bufarà fluix ocasionalment moderat del nord-oest al litoral sud de Tarragona, bufarà la tramuntana moderada a l'Empordà i variable a la resta al matí, tendint a bufar del sud a partir del migdia. És una informació d'AEMET.
0: De moment és tot per part nostra. Es queden amb la millor companyia, els companys del Són 4 Dies.

Ràdio 4. Bon dia i bona hora, estimats oïdors de la pública. Bon dia i bona hora, estimats aquells que tenen les ganes, la contundència, l'esperança i la paciència de ser amb nosaltres en directe quan passen, atenció, 6 minuts i 20 segons de les 9 del matí. Comencem. Són 4 dies.

I amb Mònica Pavón, que balla i balla i balla, amb Luis Miguel Mendizábal, que encara balla més com una maldufa, i amb en Julio Leal, que no deixa de moure els ossos, i amb el meu estimadíssim Pau Robert, ai, Déu meu senyor, el nostre estimadíssim realitzador, amb el que hem compartit tantes batalles periodístiques i radiofòniques, que també hi és al llarg d'aquest cap de setmana. Mirin, vostès que em veuen simpàtica, alegre i amb l'ànim elevat, doncs els he de dir que m'he aixecat melancòlica. Escoltin això. Molts anys més tard, davant l'escamot d'afusellament, el coronel Aureliano Buendía s'hauria de recordar d'aquella remota tarda que el seu pare l'havia dut a conèixer el gel. Òbviament, aquesta fantàstica introducció no forma part de la meva imaginació, ja m'agradaria. Forma part de la ploma universal de Gabriel García Márquez, 100 anys de solitud. Els hi recomano la traducció que va fer al nostre idioma Avelí Artís Janet Tisna. Per què avui hem començat amb García Márquez i no hem començat d'una altra manera? Doncs perquè se m'ha quedat l'ànima trencada i sobretot m'he quedat astorada al veure que Macondo existeix. És a dir, García Márquez pensava que aquesta zona del món, que no era tangible, només succeïa a la seva imaginació. Doncs no. Si vostès volen visitar Macondo, ho poden fer a partir d'aquest cap de setmana a Madrid per un preu, evidentment, que no és barat, 1.291 euros, experiència VIP als concerts d'una altra persona que també, com ell, és colombiana, en aquest cas, Shakira. Vistes privilegiades, accés al front stage, menjar, beguda inclosa, entreteniment abans del show, què més es pot demanar? Jo em pregunto, perquè saben vostès que sóc dolentíssima, dolenta, dolenta com la pell del diable, què pensaria García Márquez si sabés que aquest narrador que avança el futur, que utilitza el gel com aliment màgic i que aquest paràgraf és absolutament meravellós, què pensaria si sabés que Macondo serà un espai no virtual, que formarà a part d'aquests 12 concerts repartits en aquests 4 caps de setmana a un estadi que, a més, també és efímer, aixecat dins de l'espai Iberdrola Music. Si vostès, per cert, ara ens estan escoltant dins de l'AVE, potser caminen cap allà a Madrid per disfrutar de Shakira i ja han pagat aquesta quantitat, perdonin, és que jo per les xifres soc dolentíssima, soc de lletres pures, 1.291 euros, ens truquen 900-454-455, telèfon directe del nostre programa, telèfon directe del Són 4 Dies, perquè volem compartir amb vostès, gairebé com si fos un matrimoni, allò més bo, allò més dolent, allò més agradable, allò més fosc i també, per què no dir-ho, allò que té a veure amb la sorpresa i l'alegria d'un cap de setmana. Vinga, va, posem fil a l'agulla.

0: 4 minuts, un quart de 10 del matí, 900, 454, 455. Si un es posa a aquestes hores del matí, matinada per alguns, perquè, esclar, vostè potser encara, estimat oïdor, no ha anat a dormir perquè ha tingut una nit meravellosament, fantàsticament divertida de gresca, ha de tenir l'ànim elevat. I nosaltres ja saben que aquest any tenim un hashtag que ens acompanya, no només el 50è aniversari de Ràdio 4, no només aquestes 5 dècades que fa que els estem acompanyant, sinó que som la ràdio que els escolta. Avui, Byung-Chul Han, filòsof sud-coreà, ha dit: al futur hi haurà una professió anomenada l'oient. El necessitarem perquè gairebé no quedarà ningú que ens escolti. Nosaltres sí que els escoltem. 900-454-455 ens truquen i ens expliquen com va el seu cap de setmana. Avui tindrem de tot, com sempre, el doctor Pasqual, que ja és aquí al meu costat, a l'estudi, per explicar-nos aquesta última que ens ha deixat de pedra, i és que Donald Trump, bé, estima tant Groenlàndia que ha arribat a la conclusió de que aquesta illa danesa també forma part del seu ADN. En parlarem amb el doctor Pasqual, els hi presentarem el tricampió del món de gimnàsia aeròbica, que és un noi, un senyor, un esportista nascut a Calafell, Miquel Mañé, Conxita Casanovas, anirem fins allà per parlar del Festival de Donosti, i també entrarem dins del Gabinet de Curiositats de Curious, el nou espectacle del Circ del Sol, Sexe del que ens agrada amb Helena Crespi, i moltes altres circumstàncies que tenen a veure amb la realitat d'aquest dissabte 19 de setembre del 2026. Llueix el sol i sembla ser que les temperatures no seran gaire elevades, així doncs que aprofitem la benentesa i comencem. Gràcies per ser-hi. Som-hi.
1: Són 4 dies amb Sílvia Tarragona.

0: No hi posarem més pa que xocolata ni tampoc els explicarem històries per no dormir, perquè la veritat és una inequívoca. Ja saben vostès que són a la pública, els Són 4 dies de Ràdio 4, i que si els hi digués que ara mateix jo sóc en directe, els hi diria que no estem dient el que toca, perquè no és veritat. Aquest matí, abans de començar el programa, primeríssima hora, ens hem anat fins a Cervera. Bé, jo he volat amb la imaginació fins a Cervera, perquè aquí es troba allà la nostra estimadíssima mestra Pepa Fernández, amb la que compartim redacció, vida i molta amistat des de fa 27 anys. Pepa Fernández.
1: Molts anys, hola, Sílvia. Doncs jo sí que sóc a Cervera.
0: Per això.
1: Sóc al meu poble.
0: Estàs a casa.
1: Sí, és estrany, és estrany.
0: Sí?
1: Estar a Cervera. Sí. És molt estrany. És com una sensació de vull, però no sé si vull.
0: I soc, però no sé si soc.
1: És que, clar, treballar davant de la gent que et coneix des de que tu eres un res, diguem, eres una nena, és molt sorprenent, no? Perquè jo quan vaig a Cervera, quan vinc a Cervera, jo segueixo tenint l'edat que tenia quan vaig sortir de Cervera.
0: Què era?
1: Home, eren 18 anys, eh? Però,
0: imagina't.
1: És a dir, jo era un adolescent.
0: Eres
1: i aleshores,
0: una nena.
1: Clar, la gent la conec d'aquella època. I aleshores ara, quan me la trobo, dic, és que és una altra vida. És una cosa molt difícil d'explicar, però estic molt contenta de ser a Cervera.
0: Home, i més avui, perquè és allò de dona la volta al món i torna al Born.
1: Sí.
0: Identitat mil·lenària, futur compartit. Cervera celebra 1000 anys d'història, any 1026, imaginin, i Pepa Fernández, que és nascuda a Cervera i que, a més, és algú que sempre ha parlat de Cervera arreu, participa activament, no només fent el No és un dia qualquiera, sinó també d'una manera molt directa a aquest mil·lenari de la ciutat, Pepa.
1: Sí, perquè aquesta tarda fem una trobada de Cerveres. És una cosa, una idea que va tenir una persona molt coneguda, un gran periodista molt conegut en aquesta casa, Ramon Font, que va ser director d'informatius, director de Ràdio 4. En fi, el Ramon va tenir la idea d'ajuntar localitats que comparteixen el topònim Cervera, i aleshores es va donar que ja, ell està molt vinculat a Portugal, ha sigut com el corresponsal històric de Ràdio Televisió Espanyola a Lisboa, es va donar que a Portugal hi ha una vila nova de Cervera, però és que després, a la resta d'Espanya hi ha Cervera del Río Alhama, Cervera de Pisuerga, hi ha un munt de Cerveres, però també n'hi ha a França, hi ha Cerver, que és molt coneguda, a Itàlia n'hi ha vàries, i aleshores va dir, per què no les ajuntem a motiu d'aquest mil·lenari? Això és el que passarà aquest cap de setmana, està passant aquest cap de setmana, però passarà sobretot aquesta tarda.
0: Escoltin, doncs, ja ho saben, si vostès són a Cervera, per molts anys podran disfrutar d'aquest mil·lenari, sobretot podran veure Pepa Fernández fer ràdio, que és un goig veure-la, i a més és una lliçó de vida i de bon periodisme, i sobretot podran disfrutar de la gastronomia de Cervera, que és meravellosa.
1: Ah, sí, sí.
0: Pepa, perdona, eh?
1: I sorprenent, eh?
0: Sí!
1: O sigui, pots trobar un restaurant amb una oferta de menjar italià, de gastronomia, perdó, italiana, japonesa, que dius, com pot ser això, Cervera? Doncs sí, italiana n'hi ha tot arreu, però japonesa bona, no?
0: A Cervera japonesa.
1: A Cervera, sí.
0: Clar,
1: sí.
0: El que dèiem, de Cervera cap a l'univers. Pepa, moltes gràcies.
1: No, gràcies a tu. Estem enregistrades, però és com si estéssim en directe.
0: Efectivament.
1: I us envio una abraçada molt gran a tots des de Cervera.
0: I ja saben, aquest cap de setmana, que jo sé que escolten òbviament a la Pepa, comparteixin Cervera amb Ràdio 4
1: no, però
0: ja
1: saps que a la ràdio ara no cal, no, es poden escoltar totes
0: sí,
1: les
0: home.
1: Coses que vulguis, quan vulguis.
0: Tens tota la raó, però avui a Cervera ha de fer bullir l'olla, així doncs que cap a Cervera
1: sí,
0: tots.
1: Sí, sí,
0: Pepa,
1: un petó molt gran.
0: Gràcies.
1: Adéu.
0: No cal ni que els hi digui, perquè la nostra estimadíssima i gran periodista Pepa Fernández fa, 28 anys que compartim redacció, imaginin, tota una vida. Si ella avui és a Cervera i si, a més, és una de les ànimes visibles d'aquesta població mil·lenària, si ens estan escoltant des d'allà, perquè no ens truquen i ens ho expliquen, 900-454-455. Si aquest fos un programa, com els diria jo, normal, tot i que a mi tot allò allò que és natural i normal, Andreu de Polleguera, hauríem de començar parlant de Trump i de, atenció, Groenlàndia. Ho farem, eh? No passi nància. Però, esclar, hi ha alguna cosa que avui hem sabut que a mi m'ha deixat sorpresa, perquè em recorda a una conversa que vam mantenir la setmana passada en aquest mateix estudi i en aquest mateix programa. Avui hem sabut que 53 anys després del seu assassinat, aquest gran músic xilè està nominat a un Grammy llatí. Escoltin-me.
2: Que la obra de mi papá siga siendo escuchada es porque mi mamá logró salvar unas cintas, los máster, porque les dan copia. El estudio se queda con una copia y mi papá se quedó con otra. Entonces en la casa habían copias. Se las pasó a un diplomático sueco que las sacara de Chile. Así se salvó la música, porque ellos quemaron las cintas originales, quemaron discos, quemaron libros. No sé si han visto las imágenes, sí, pero sí. Soldados con piras de fuego, pensando que si uno quema un libro, el libro desaparece. No es así. Si tú quemas un disco, esa canción va a estar igual, porque quedó grabada. Y eso hace que la música sea universal. Está en el tiempo. Nosotros tenemos la fortuna de poder escuchar la voz de Víctor.

0: Avui hem volgut fer una juguesca amb vostès i sabem perfectament que saben que estem parlant del gran Víctor Jara. Recordaran que fa només una setmana vàrem conversar amb la seva filla Amanda. Va ser un privilegi, va ser un honor. Hem començat avui el nostre programa parlant de Macondo i de Gabriel García Márquez. Doncs bé, una altra gran autora sud-americana, en aquest cas xilena, va escriure La casa dels esperits, la banda sonora d'aquesta sèrie que poden veure vostès a Prime Video i que estava nominada als Emmy, que la música que ha creat en aquest cas Manuel García, que l'estem escoltant ara en base de les grans cançons del trobador Víctor Jara, han estat nominades als Grammys Llatins. És a dir, allò que ens va dir Amanda Jara, de que malgrat un cantó sigui assassinat, la seva música, la seva petjada i la seva manera d'entendre el món és perpètua. Bé, doncs la senyora Jara ens ho va dir fa una setmana i avui hem vist que és absolutament cert. Professor Doctor Pascual, bon dia.
1: Bon dia.
0: Ja ho veu, l'adaptació d'aquest Deja la vida volar, nominat al Grammy Llatí, 53 anys després de l'assassinat i la tortura de Víctor Jara.
1: A mi em retrotrae amb una a la meva infantesa, i és que la meva mare, que era una rara avis, em va educar amb les cançons de Víctor Jara, Te recuerdo Amanda, La calle mojada, Donde trabajaba Manuel. Em sé aquestes cançons, però les de Joan Baez, Los de Paracahuina, el primer Julio Iglesias, que si la gent no... era un gran compositor, les seves lletres eren molt interessants, i ho recordo com això, i m'ha fet pensar, no?, que efectivament, el que ha dit la seva filla, les cançons van sobrepassar la censura, l'amor en vida, l'afusilament, no?, en aquest cas, i es manté a l'esperit. No sé si els joves el coneixen, però és hora de revisitar-lo.
0: Jo penso que sí, jo penso que és hora ja de revisitar, òbviament, tota la música d'aquest gran compositor, perquè parlar de Víctor Jara és parlar també d'algú que està de plena actualitat. Però si mirem directament als titulars internacionals a 8 minuts per 2:15 del matí, estimats oïdors de la pública, ni avui dissabte 18-19 de setembre del 2026 podem estar tranquils, hem de mirar cap a Groenlàndia. Estats Units i Dinamarca han anunciat un acord sobre aquesta illa després de les amenaces d'annexió de Donald Trump. El president nord-americà ha anunciat que començarà d'immediat el procés de desenvolupament d'una presència militar significativa. Se'n recordarà, doctor Pascual, que quan parlàvem vostè i jo la temporada passada a un altre horari, al de nit de Ràdio 4, de la seguretat a l'Àrtic, jo li deia, vol dir que serà capaç? I vostè, que és l'oracle, em deia, ja veurà com sí. Doncs sí. Què ha passat aquí? Com han arribat a aquest acord? Com es pot arribar a aquest nivell de, si m'ho permet, genuflexió cap al president d'Estats Units, que, per cert, i després en parlarem, no està en el seu millor moment, fins i tot dins del Partit Republicà?
1: Jo crec que hem de pensar una cosa. L'acord ja hi és, o sigui, ja hi era després de la Segona Guerra Mundial. Estats Units ja tenia bases en allà. El que es va fer és un... Trump necessita alguna victòria diplomàtica i en aquest cas s'avança un acord en el que en realitat no hi ha res que sigui nou. Ell posarà més accent, però el fet de tenir bases a Groenlàndia ja hi podia tenir-les. El fet de tenir poder de dir qui sí, qui no, també. Una altra cosa és que, i aquí, senyora Tarragona, és on s'està fent mal a Donald Trump, és si això comporta negocis paral·lels en l'explotació dels diversos fluids o metals que n'hi hagi a Groenlàndia i en la pròpia construcció de les bases militars, si és que es fa. Sí que és veritat que els Estats Units té un problema i necessita que Groenlàndia estigui controlada perquè és el pas, l'últim pas detectable dels submarins russos de cara al llançament de missils hipersònics, etc., a Nova York, etc. Cada vegada menys, perquè es podran llançar des de distàncies molt més grans. Però, bueno, en principi, per al trànsit de submarins soviètics és molt important tenir allà controlat, no? I això estava anant a menys per part de Dinamarca, que tenia altres prioritats. Amb això vale, però jo crec que va més per publicitat institucional, un algo que es guanya en diplomàcia en un moment molt crític, i per una altra part va de Trump fer-se ric, fent-se ric, o els seus, el del seu voltant, fent-se rics.
0: Clar, però si Trump està lluitant com sigui per fer-se encara més milionari, més bilionari del que és perquè veu que, efectivament, les coses no li estan anant.
1: Ho necessitarà per tots els processos que s'obriran
0: ara,
1: en el moment en què deixi la presidència dels Estats Units.
0: Ara, perquè mirin, ja saben vostès que Donald Trump, com totes les persones grandiloquents, prometen escenaris que són absolutament inviables. Fa una setmana amb el doctor Pasqual explicàvem allò que va dir Trump, no? Que era una manera com qualsevol altra de modificar el joc net de la democràcia, no? Que és, vostès em voten, jo surto guanyador, ingresso $5,000 a les comptes de tots els adults nord-americans que estiguin vivint en aquest moment al país. Clar, si vostès passen comptes i veuen els números, quants són els adults nord-americans que estan vivint en aquests moments al país, potser no els hi surten els números i potser la despesa no és tan elevada. Sí, hem sabut que Trump acaba el seu mandat sense veure ni un sol retall de tipus d'interès. La Reserva Federal defensa la seva independència per aconseguir el recolzament del mercat i Trump, atenció, li ha demanat a Kevin Warsh, el president de la Reserva Federal, 16 vegades que baixi els tipus d'interès, i el senyor Walsh se'l mira i em perdonaran com les vaques al tren. La pugna institucional entre el Banc Central i el govern acaba amb una derrota econòmica per Donald Trump, perquè si ell volia fer allò de Make America Great Again, és a dir, tornem a fer Amèrica gran, doncs des d'un punt de vista econòmic no ho està aconseguint, i això li passarà factura en les eleccions a mig termini.
1: Dos coses. Una estructural dels Estats Units que no es coneix i que jo sí que me'n recordo que vam parlar en la temporada anterior, que va ser, li vaig dir, es va deixar les pressions del president per posar el president de la Reserva Federal van ser molt grosses, però van ser molt llestos, i aquesta decisió de pujar el tipus d'interès es fa amb els delegats de cada estat, i això es va solucionar abans de que el president pogués intervenir, de manera que en realitat té les mans no sé si agafades del tot, però sí bastant, perquè la decisió es pren per votació i no ho estan admetent. La Reserva Federal continua sent independent. Això per una part, procedimentalment parlant, institucionalment parlant. La segona part, la guerra de l'Iran, és demencial per als interessos dels Estats Units. Trump pensava que amb les seves reserves podria mantenir el preu del petroli, però el preu del petroli està pujant. I no només això, sinó que, òbviament, tots els productes de consum degut a la crisi energètica estan pujant de preu, i la inflació, per tant, està pujant. I als Estats Units això és insuportable. De totes maneres, vostè que viatja als Estats Units, jo pensava que voldria ser corresponsal de la Casa Blanca, i penso que en aquestes intervencions no obtindrà el permís, com la CNN, Ràdio 4 es pot posar en el nivell de la CNN.
0: Home, per
1: i
0: suposat,
1: altres...
0: i més elevat, doctor Pasqual, per l'amor de Déu, nosaltres som la ràdio i la televisió pública de l'estat espanyol i la ràdio pública de Catalunya, que vam ser els primers fa 50 anys, però m'està dient una cosa molt, molt interessant, jo que, bé, escolti'm, és evident, no? Perquè, a més, és evident a la meva compte d'Instagram privada i també per un tarannà absolutament objectiu des d'un punt de vista periodístic, que tot el que està fent el senyor Trump a mi em treu una mica de polleguera, però vostè i jo, que hem tingut la sort de ser formats en aquell país i que coneixem les bondats acadèmiques, que hi hagi algú que pugui menystenir tot allò que a nosaltres ens ha servit com una part important de la nostra educació curricular i també personal, em preocupa. Estàvem parlant de Groenlàndia. Escoltin, els danesos no estan gaire contents. Acaba de publicar el New York Times que des de Copenhague s'ha dit i es repeteix que l'acord, atenció, doctor Pasqual, reconeix la sobirania del regne de Dinamarca, la integritat territorial i el dret del poble groenlandès a la autodeterminació. Jens Frederik Nielsen, que és el president autonòmic de Groenlàndia, ho ha deixat ben clar, ho acaba de publicar ara mateix al New York Times. I diu també que Trump ha dit que és un acord de vida indefinida i que no té fi. És a dir, a veure, senyor, quina part no està entenent? El president de Groenlàndia, president autonòmic, parla de sobirania nacional, integritat territorial i dret a la autodeterminació. I Trump, dale Juanico al tambor, vostè que és aragonès, va dient, a mi me da lo mismo, això no té fi.
1: Però li acabo de dir, propaganda internacional. Una cosa és quina... Perquè l'acord està signat després de la Segona Guerra Mundial. Ell necessita propaganda i veiem com, com es diu ara, crear el relat, no? I dominar el relat. I és el que està intentant fer. El que passa és que cada vegada més li surten més gent contestant el seu relat. I aleshores... Aquest exemple, entre altres coses, perquè els danesos sempre han mantingut la possibilitat de que els groenlandesos fossin independents, igual que s'ha votat si volen formar part o no de la Unió Europea, etc. És a dir, realment hi ha una autonomia, hi ha una llibertat, amb la qual cosa no poden signar un acord en el qual li donen la sobirania a un altre o la comparteixen, no? És que, sense dubte, sense conèixer l'acord, perquè s'ha signat ara i a l'anunci, i jo dormo, a vegades dormo durant les nits.
0: Ah, sí?
1: Sí, a vegades sí, no veig els acords, i molt menys en llegeixo els acords internacionals a altes hores de les nits, tinc altres perversions diferents.
0: No les expliqui, expliqui, que només són 2:15 del matí, clar.
1: Efectivament. Doncs ja li he dit, ja li havia dit abans d'aquesta notícia, de dir això és diplomàcia, o sigui, propaganda en la diplomàcia internacional en un moment molt feble de la presidència nord-americana.
0: I un moment molt feble també d'Europa. Ursula von der Leyen, president de la comunicació de la Comissió Europea, ha dit que el nostre continent està més fort que mai, però tot i així la sensació és tot el contrari i té més raó constant. Ella ha dit que estem vivint en un món obertament hostil, i la veritat és que no ens ho poden posar més complicat, que les amenaces venen de Rússia, de Xina i dels Estats Units, que Europa es protegeix, que el que està fent és invertir més en defensa, que està blindant els nens de la toxicitat de les xarxes socials. I què és el que fa von der Leyen? Perquè, esclar, von der Leyen ha arribat fins on ha arribat, perquè aquesta senyora és molt llesta, molt intel·ligent i molt formada. Mira cap a Canadà. No passa perquè sí. No és casualitat que von der Leyen hagi obert la porta a Canadà per ser el primer membre associat de la Unió Europea, quan, a més, i vostè ho sap, Estats Units sempre ha menystingut una mica el seu país veí, que, per cert, comparteix frontera no només geogràfica i demogràfica, sinó també econòmica, no? Per què von der Leyen obre la porta a Canadà per ser el primer membre associat de la Unió Europea?
1: Perquè hi ha raons geoestratègiques i en aquest cas Canadà s'ha posat a tir, en el sentit de que o l'ha posat a tir, millor dit, el propi president Trump, menyspreant el país, menyspreant la seva economia i les persones que el dirigeixen. I això ha produït un, com està fent Trump en moltes societats, un pèndol que va cap a de l'amistat i de la veïndat, que més o menys és bastant permeable en les fronteres que tenen, sobretot a Alaska i també a... O sigui, vull dir, a les fronteres habituals és bastant permeable. Comença a ser amb els acudits, no? Perquè els nord-americans sempre han considerat una mica Canadà l'EP, no? En el sentit de deixen les portes obertes, tal i qual. Quan... és la seva societat la que ha canviat, no? I que tenen armes i tirotegen, mentre que Canadà té més armes, perquè és un lloc de caça, té més armes que els Estats Units, i no es produeixen aquests tirotejos,
0: en
1: no?
0: Absolut.
1: Bé, aleshores s'ha posat. Per què ho fa von der Leyen? Von der Leyen ha dit claríssimament Rússia és una amenaça militar. Claríssima. O sigui, guerra híbrida, totes aquestes coses. Xina és una amenaça econòmica. També alguna cosa... Però sobretot ha dit, Estats Units no és ja aquest soci fiable. I el que ens està dient a tots, bàsicament, és Europa està més unida perquè es sent més sola. I ha de ser capaç de fer-se càrrec de la seva seguretat i començar a tenir una política geoestratègica diferent de la que ha fet fins ara. I en comptes de mirar cap al gran protector dels Estats Units, anem a veure si Canadà està disposat a picar, perquè, escolti, això no és fàcil. O sigui, trencar amb el veí, posar-te en Europa i començar a construir alguna diferent a la OTAN dintre del sistema internacional no serà pas fàcil.
0: No és fàcil ni serà amable, perquè si s'hi fixen, estimats oïdors del Són 4 dies, 2:15 de 10 del matí, ja saben que avui és dissabte 19 de setembre del 2026, que vam engegar aquesta nova etapa en aquest programa històric de la casa fa només una setmana i que, òbviament, malgrat el to, ha de ser i és, de fet, ple d'entreteniment, ple de rigor i ple de periodisme, no podem no explicar el que està passant i el que succeeix fora de les nostres fronteres. Més enllà dels estudis de Ràdio 4, Roc Boronat 127, ens interessa molt i molt, i per això tenim l'expertesa del doctor Pasqual, que ens acompanya cada dissabte i cada diumenge. Dit això, hi ha alguna cosa que a mi també em neguiteja, que és que si s'hi fixa, la líder comunitària va defensar l'urgència de crear aquesta nova estratègia de seguretat entre la Unió Europea, Canadà, Ucraïna i el Regne Unit, dient que Ucraïna passarà aquest hivern el més dur de la guerra i que la Unió Europea recolzarà Ucraïna. Clar, ho fan perquè d'alguna manera li tenen una mica de por a Donald Trump, estimadíssim doctor Pasqual. Fins ara hi havia molts estudiants espanyols que anaven a fer la seva carrera universitària o en Boston College a alguna universitat americana o algun institut americà. Doncs la majoria d'aquests estudiants ja no trien als Estats Units, estan anant a Canadà, que tenen facultats molt potents, i les universitats canadenques són tan bones o més bones que les americanes. No? És a dir, que d'alguna manera Trump està fent com si fos l'amo del Far West i està aconseguint que els altres li donin la raó i l'aïllin per por, no per respecte.
1: Autoritas versus poder cru.
0: Efectivament.
1: El president dels Estats Units ha decidit fer-se gran amb la imposició del poder que té, és a dir, un poder militar, i que està qüestionat, com estem veient en la guerra d'Iran. Però no té l'autoritat, no té aquesta legitimitat que et dona el ser raonable, el que la gent pensi que si tu manes a algú serà perquè és per al bé comú de tothom. Això és el que von der Leyen estava posant en dubte. El dir, fins ara hem crescut amb una aliança en la que el soci era fiable, que guanyava, que tenia calés. També és veritat que ens subvencionava la defensa. És cert, totalment cert, però també tenia els seus interessos. Entre ells, un sistema que diem de petrodòlars, no? Uh-huh. I que ha mantingut la deuda americana durant tot després dels anys 70, bàsicament. Recordem així, per recordar que quan s'ha posat en dubte el pagament en dòlars del petroli, normalment hi ha hagut invasió, guerra del país que ho posava en dubte.
0: Clar, és que vostè està parlant del petroli i ara tot a cuca viu, si em permet l'expressió, no? Encara fa bon temps, el dia és llarg, sembla ser que aquest cap de setmana les temperatures són agradables, malgrat a partir de dilluns tornen a enlairar-se. Tot és fantàstic, però quan arribin els problemes de debò, és a dir, quan arribin a les midterms elections i aquest senyor vulgui apretar i faci l'impossible perquè el petroli vagi amunt, quan comenci a inventar-se que l'estret d'Hormuz ja no és una opció, quan comenci a inventar-se que la guerra d'Iran està guanyada, aleshores els mercats patiran i la situació econòmica mundial serà feble. I no estem per gaires romanços, doctor Pasqual. I a més, quan sabem que tot el que s'explica no és el cas de Ràdio 4, s'ha d'agafar amb pinces, avui un directiu de Microsoft ha revelat que OpenEA ha robat milions d'articles del New York Times per desenvolupar la seva intel·ligència artificial. És a dir, que el que ha fet Microsoft és prendre la idea, l'editorial, la manera d'explicar dels periodistes del New York Times per crear una ideologia pròpia per captar encara més gent. És a dir, que estem en un moment molt hostil, com deia von der Leyen, i de molta feblesa, doctor Pasqual. Em sap greu dir-ho un dissabte al matí, però és així.
1: Bueno, i un dels gremis, vostè ho sabrà perquè sempre està informada de tot, però un dels gremis que ha crescut amb la IA...
0: Com és, eh?
1: És el...
0: Com és, doctor Pasqual, de veritat, eh?
1: Són els pobres llibres de vell.
0: Sí?
1: Que tenien llibres en català i també llibres de castellà antic i tal, perquè, però malauradament no és bo pels llibres, perquè han venut molts llibres de vell. Però sap per què? Per,
0: alimentar la intel·ligència artificial.
1: Efectivament, sí, per sí. Trossellar-los, sí, sí. Escanejar-los, sí, sí. Trossellar-los vol dir destruir-los físicament, eh? Desengomar-los, tot això, posar-los en una màquina perquè la intel·ligència artificial aprengui l'idioma. I és així, o sigui, no és res sorprenent, el que passa és que es fa per la porta de darrere la intel·ligència artificial que ens hem adonat que cada vegada és més perillosa i que consciència no acabaran tenint, però la possibilitat de saber que estan fent coses sense supervisió humana, això ja ho sabem, perquè quan van atacar amb una de les empreses van fer com els nens petits, van dir els agents, parlo en plural perquè són diversos components que fan una acció i es van dir l'un a l'altre, bueno, anem a fer com si no ho haguéssim fet, a veure si se n'adonen o no se n'adonen.
0: Clar, és que el que diu a mi em trenca el cor amb bocins, eh? No sé si vostès són ratetes o ratolins de biblioteca, jo sí que ho soc, i tots hem fet moltes mudances a la vida, i n'he fet moltes, eh? Que és alguna cosa traumàtica i impossible d'assimilar i, a més, d'assumir, no? Però cada lloc del món que he anat a viure, cada ciutat del món que he anat a passar un temps, m'he emportat tots els meus llibres, perquè físicament cada llibre, cada pàgina, cada paraula, d'alguna manera resumeixen la nostra vida, no el nostre interès. Que aquests llibres hagin estat d'alguna manera fets malbé per alimentar la bèstia, i amb perdó, eh? Ho dic entre cometes, com si fos un conte d'Edgar Allan Poe, per donar vida a l'intel·ligència artificial, a mi és alguna cosa que em angunieja moltíssim i que sobretot fa que pensem que aquests grans professionals que són els llibreters de vell, com deia el doctor Pasqual, que s'han passat hores i hores i hores explicant-nos el que és la vida, ara de cop i volta hagin fet el d'estiu, però no per alguna cosa bona, sinó tot el contrari. Haguéssim pogut anar a Nova York vostè i jo aquest cap de setmana?
1: Amb el Collboni.
0: Exacte, exacte, perquè s'està reunint amb Zoran Mamdani, participarà a la cimera de ciutats Urban 20 i liderarà el debat sobre la crisi de la vivenda. I jo em pregunto, estimadíssim alcalde...
1: Veig la ironia venir.
0: Clar, estimadíssim alcalde Collboni, tenint en compte que l'altre dia deia Zoran Mamdani en una entrevista meravellosa que va publicar El País, la democràcia no serveix si la gent no pot cobrir les seves necessitats. Vostè sap millor que ningú que molts catalans que ens estan escoltant, molts barcelonins que ens estan escoltant, de Tarragona, de Lleida, de Girona, però en aquest cas Barcelona, que vostè és alcalde d'aquí, no poden cobrir les seves necessitats de vivenda, que és el que explicarà a Nova York.
1: Jo crec que és diplomàcia urbana, i li explico. Les ciutats estan internacionalitzant perquè molts dels seus problemes són similars de les grans ciutats i els seus ciutadans exigeixen solucions a l'alcalde i realment hi ha problemes que no estan a l'abast. Per mi la ironia és clara, o sigui, tenim un problema de vivenda terrorífic, però és veritat que el fet de que Nova York o altres ciutats prenguin decisions com acabar amb els Airbnb o limitar els lloguers, etc, etc, farà que Barcelona tingui una possibilitat més. De totes maneres, per mi la ironia és una altra. Ciutats com Nova York, que té 3 aeroports, ciutats com Venècia o la pròpia Barcelona, que volen que no hi hagi turisme o reduir el turisme, per què es plantegen fer aeroports més grans?
0: Ah, miri, no ho havia pensat. Té tota la raó.
1: Mai ho he entès. O sigui, de veritat, jo crec que ja val. O sigui, pels ànecs de la Ricarda ja n'hi ha prou. És a dir, per què necessitem un aeroport més gran? No ho entenc.
0: Doncs miri, aquesta pregunta que es fa és una pregunta molt oportuna, tenint en compte que el senyor Collboni ja ha dit que vol que els turistes vagin pagant cada vegada unes taxes més elevades per entrar a la ciutat de Barcelona. Així doncs que aquesta pregunta ens agrada molt. Doctor Pasqual, l'acomiado, però no li puc dir adéu. sense una de les cançons que forma part de la nostra joventut barra infantesa barra adolescència barra pubertat. Preparat? Ai, quina cara fa de susto.
1: No sé, és que ja m'espero qualsevol cosa.
0: Escolti, miri.

0: El meu goig seria que algun dels molts estudiants que, bé, tenen el sort de que el doctor Pasqual sigui el seu professor a la universitat...
1: No sé si pensen en el mateix.
0: Sí, home, sí, clar que pensen en el mateix. El veiessin ballar i cantar. Quan li proposem aquestes cançons al doctor Pasqual, sempre sentim com una veu fluixeta que va cantant la tonada. És el cas ara mateix amb Barbara Streisand i Donna Summer amb aquest Enough is Enough. Enough is Enough, ha dit l'intèrpret de 84 anys, que ha dit que sí... Donald Trump tanca el Kennedy Center, s'haurà de veure les cares amb ella. Poca broma, Barbara Streisand, eh? No està per tonteries, tu, 84 anys, i diu que, ojo, Donald Trump, que si tanques el Kennedy Center tindrem un problema. Ah, i aquest post d'Instagram l'ha regalat, no només amb aquesta cançó, sinó també amb una fotografia amb John Fitzgerald Kennedy, que estan els dos joveníssims i guapíssims. Ja ho veu, eh?
1: A l'activisme dels anys 60 i 70 de les dones americanes, que recentment ha perdut un dels seus referents, encara queda Angela Davis, per exemple, amb aquesta edat i d'aigua, continua mantenint-se fermes i la barrera més gran enfront al senyor Trump.
0: Que sí, sí.
1: És, o sigui, que no podríem dir-ho d'altres referents actuals que, diguem, que tenen una... una actuació que jo no diria que fos tan conseqüent com la d'aquestes, que han estat acostumades a estar a la primera línia i han sofert les conseqüències d'estar-ho.
0: Clar, perquè Barbara Streisand, que és una senyora que té una edat, que té tots els Oscars de l'Acadèmia a l'esquena, tots els Emmys, tots els Grammys, tota la seva expertesa, és una senyora que s'ha fet ella mateixa una carrera, una senyora que va dirigir Yentl i que, malgrat va ser nominada com a millor directora, mai va guanyar l'Oscar, una senyora que li ha costat moltíssim fer la seva carrera i que, arribat a aquest punt, quan algú és combatiu i quan algú té una ideologia, la ideologia va fins al final. I jo penso que ella ha dit sí, tanques el Kennedy Center, tindràs un problema. I em sembla molt bé que sigui així. Demà ballarem més, doctor Pasqual, a veure què li poso demà.
1: Uf, em sorprèn, cada vegada em sorprèn més.
0: No es pensi, cada matí quan arribem a la ràdio dissabte i diumenge, tot l'equip estem pensant a veure què li posarem al doctor Pasqual. Avui ha estat Donna Summer i Barbara Streisand. Vés a saber demà. Gràcies, doctor Pasqual.
1: Fins demà.
0: Fins demà, bon dia, bon cap de setmana. 3:15 de 10 del matí, recordin el telèfon 900-454-455. Aquestes dues donasses deien wow, enough, it's enough. Mirin, mirin, mirin, mirin, mirin, mirin. Si amb això no ballen, ja malament rai. Ballaran ara i molt amb les paraules i la dansa absolutament sentimental i nostàlgica que ens convida a ballar el nostre proper convidat. No se'n vagin.

La vida està plena de contrastos i nosaltres estem fet també d'aquesta matèria. 3:45 de 10 del matí. Mirin, aquesta setmana he tingut l'honor absolut de disfrutar d'una obra de teatre que jo espero que vagin a veure, El hijo de la cómica, al Teatre Romea, la biografia, o en aquest cas, la manera com va veure la seva vida Fernando Fernán Gómez, passada per la veu, l'excel·lència, la meravellosa grandiloquència, en el sentit més bo de l'expressió, del grandiós Pepe Sacristán. Hi ha un moment molt intens a l'obra, que és el principi, on mentre veiem el senyor Sacristán entrar a l'escenari, lentament, tranquil·lament, perquè el senyor Sacristán té 89 anys i, evidentment, explica la història d'un ancià que mira cap enrere i que, d'alguna manera, en perspectiva, intenta entendre què ha estat la seva vida. Bé, doncs, mentre això passa, veiem un rètol que diu: s'ha de recordar. A la vida sempre s'ha de recordar. Doncs bé, això és el que volem fer nosaltres. Aquí els són 4 dies. Cada setmana el que fem és mirar cap endavant, mirar l'actualitat, perquè, és clar, no podem oblidar que, per exemple, avui fa 5 anys que va haver l'erupció de la Palma i que un 22% de les finques que es trobaven en aquesta zona de la Palma de Gran Canària van resultar absolutament afectades. És a dir, no podem no veure la realitat que ens envolca allà ara mateix, però tampoc no podem deixar de recordar. Per aquesta raó, li hem demanat i li demanem sempre a persones que apreciem, que admirem, que ens agrada la seva trajectòria, que ens agrada la seva vida, que ens expliquin un dia que ells recorden d'una manera més directa, més tranquil·la, més feliç del seu passat. Perquè, com deia Pepe Sacristán i com diu Fernando Fernán Gómez en aquesta meravellosa biografia que l'actor madrileny ha passat al teatre, sempre s'ha de recordar. Per cert, si hi van, els hi demano un favor personal, si em permeten, els hi demano un favor personal. Tanquin el telèfon mòbil i no obrin caramels. Vull dir, escoltar a Pepe Sacristán, veure un senyor de 89 anys recitant de memòria un text d'una hora i 20 minuts, sense pausa, i tenir al davant persones que miren el telèfon mòbil, que obren la pantalla i que contínuament fan fresa amb el paper dels caramels, no només és incòmode per nosaltres, sinó que és un insult, penso, a l'esforç i el mestratge d'aquest gran actor. Així doncs que, escoltin, si van a veure Pepe Sacristán, els hi demano, si us plau, que tinguem calma i tranquil·litat, que deixem els telèfons mòbils i que ens dediquem al que ens hem de dedicar, que és disfrutar d'una obra de teatre on la paraula, on el record, on tot el que té a veure amb la nostra vida és, bé, d'alguna manera el denominador comú. Recordin, el Teatre Romea estarà al llarg de les properes setmanes Pepe Sacristán. S'han de donar pressa perquè no queden gairebé entrades. El dia que hi vaig anar em vaig trobar amb companys de la professió, no direm el nom perquè una és discreta, em vaig trobar amb molts actors, directors d'escena que ens van acompanyar i que van fer que d'alguna manera penséssim que veure una obra de teatre d'aquestes característiques és el que havíem de fer. Estem a punt de contactar amb Víctor Amela, que és el nostre company, que ens explicarà quin és el moment que ell recorda de la seva vida, quin és allò que verdaderament li agrada tant. Però com sembla ser que tenim un problema amb la línia telefònica, no amb la nostra, sinó amb la de Víctor Amela, que està allà contínuament la comunicació. Què els sembla si els hi explico jo el que volia dir-nos Víctor Amela? Víctor Amela ens volia explicar el que va passar quan ell tenia 17 anys, quan viatjava per Itàlia en Interrail i dormia en un sac de dormir al carrer, quan ell era feliç i quan l'any 1968 va escoltar una cançó d'Elvis Presley que d'alguna manera Elvis Presley va crear després de sentir
aquell gran discurs que va oferir Martin Luther King al Mall de Washington. Se'n recordaran, he tingut un somni, i el somni era que tots els homes serien lliures, que tots els homes podien tenir la mateixa capacitat per crear el seu món, que hi hauria equitat, que hi hauria alegria, que hi haurien les mateixes oportunitats. Quan un joveníssim Elvis Presley va escoltar aquest homenatge que va fer Martin Luther King a la veritat i a una societat americana que estava basada en la segregació racial i on ell volia, i aquesta va ser la raó per la qual el van assassinar, que les persones afroamericanes

0: Fixin-se vostès que Elvis Presley deia If I Can Dream, aquesta meravella de cançó que bé va fer que quan va escoltar Martin Luther King, ell que era un cantant blanc amb ànima d'afroamericà i que ja saben que va començar en el món de la música veient a Memphis, Tennessee, com altres músics interpretaven les seves partitures, músics per cert que en plena segregació racial no tenien dret ni a cobrar un sou per les jam sessions que oferia, es va quedar tan impressionat que va crear aquesta cançó, If I Can Dream. Si jo pogués somiar, els diria que tornem a començar la primera hora i així tenim més temps per estar amb vostès, però no és així. Falten 20 segons per arribar al punt just de les 10 del matí. Posem el comptador a zero i després de les notícies conversem, atenció, amb el tricampió del món de gimnàsia aeròbica, Miquel Mañé. Anirem fins a Donosti per parlar amb Conxita Casanovas i donarem un cop d'ull a la vida de les persones no humanes amb Paula Calvo. Fins ara. No se'n vagin ni s'adormin.
1: Són les 11.
2: Ràdio 4. Serveis informatius.
1: 50 dies després de l'entrada massiva i irregular de migrants a Ceuta, el govern d'Espanya segueix cercant indrets a la ciutat on instal·lar envelats per acollir-los temporalment mentre es tramiten els seus expedients d'expulsió. Des del govern de Ceuta consideren que es vol convertir la ciutat en un gran centre d'estància temporal d'immigrants, un CETI. Qui sí,

0: Dira Mani, vicepresidenta Ceutí.
1: La instrucción de los expedientes de devolución y retorno con 20 ordenadores y 50 funcionarios, ahora mismo están realizando 100 expedientes al día y para solicitar asilo mediante sus abogados de oficio que tienen asignado, le están dando plazo cada 15 días. Entonces, esto va a eternizar y cronificar este CETI enorme en el que han querido convertir a Ceuta.
0: Prop de 1.700 migrants han passat la nit en l'últim campament habilitat pel govern d'Espanya en el port de Ceuta. El seu trasllat ha generat moments de caos i tensió entre els migrants per aconseguir-hi una plaça i s'han saltat el cordó policial pel fet pel qual els agents han hagut de contenir-los per evitar allaus. Per al ministre Ángel Víctor Torres, comandament únic per a la gestió de la crisi, el trasllat ha estat un èxit.
2: Contento de cómo ha sido el operativo porque, repito, 1.700 personas no es nada fácil y, por tanto, mi reconocimiento a quienes lo han hecho posible.
0: Les places habilitades han omplert ràpidament i no han estat suficients per a tots els migrants que volien entrar-hi. Milers més s'hi han quedat fora pel que han tornat a acampar en les barraques improvisades aixecades a les platges on malviuen. I de l'exterior, Groenlàndia es mostra satisfeta amb l'acord que deixa la seva seguretat en mans dels Estats Units. Per aquest territori autònom de Dinamarca es preserva la seva integritat territorial, la sobirania danesa i el dret a l'autodeterminació. Aquest acord arriba després de mesos d'insistència per part del president estatunidenc Donald Trump de la necessitat d'annexionar-se a aquesta estratègica illa de l'Àrtic per motius de seguretat nacional i que havien situat el regne de Dinamarca sota una pressió inusitada. Ara els Estats Units es garanteixin que cap altre país aliè a l'OTAN tindrà presència militar a l'illa i tampoc es podran fer inversions sense la seva autorització en àmbits sensibles per a la seva seguretat i sobirania, com la mineria de les anomenades terres rares, crítiques per a les noves tecnologies. Tot això pels recels dels Estats Units cap a Rússia i la Xina. L'acord, presumiblement, se signarà la setmana vinent en el marc de l'Assemblea General de les Nacions Unides. A casa nostra, polèmica per la traducció en el judici a quatre policies nacionals per les lesions a Roger Espanyol, votant del referèndum de l'1 d'octubre, en què va perdre un ull pels trets dels agents. La Conselleria de Justícia ha demanat explicacions a l'empresa d'intèrprets judicials després que dos d'aquests treballadors van tenir dificultats per traduir preguntes del català. Això va fer que una advocada decidís passar-se al castellà. Han denunciat els fets entitats com Irídia, Òmnium i l'ANC i la Plataforma per la Llengua. Els Comuns, Esquerra i la CUP demanen la compareixença del conseller de Justícia per donar explicacions. I a Palafrugell, l'Ajuntament organitza una nova jornada de voluntariat per netejar el litoral i conscienciar sobre els danys que provoquen els residus a les platges i els fons marí. Girona, Gemma Esteve.
3: Plàstics, envasos, però també llaunes, borilles, tovalloletes, porexpan i restes d'estris de pesca com fils i hams. Són els residus que més es troben a les platges de Palafrugell un cop passat l'estiu. L'any passat se'n van retirar prop de 70 quilos, una xifra inferior a la del 2024, quan se'n van superar els 128. La iniciativa es fa a les platges del Port Pelegrí, Llafranc i Tamariu i busca sobretot conscienciar la ciutadania sobre la protecció del medi ambient. Ruth Palomé, que és la tècnica de medi ambient de l'Ajuntament.
4: L'activitat tampoc l'orientem amb quilos de recollida. És més aviat una activitat que pretén visibilitzar que, bueno, hi ha molts residus que arriben al mar i sobretot és conscienciar d'això. És més aviat una voluntat divulgativa i visibilitzar.
3: La neteja es pot fer a peu, amb caiac o fent immersió. Per participar-hi a peu només cal anar a qualsevol de les tres platges del municipi, mentre que les persones que vulguin fer-ho amb caiac han de sortir de Llafranc. Fa 20 anys que el municipi du a terme aquesta iniciativa, que compta amb molta gent involucrada. A banda dels veïns, també s'impliquen empreses d'immersió i de caiac vinculades al municipi.
0: I a hores d'ara, una incidència a la línia R11 de Rodalies i la RG1 fa que la circulació estigui interrompuda entre les estacions de Figueres i Vilamalla per l'atropellament d'una persona. S'està gestionant un servei alternatiu per carretera entre ambdues estacions. De moment és tot per part nostra. La informació torna d'aquí a 55 minuts a Ràdio 4.
5: Una greu riuada al Nepal ha provocat la pèrdua de moltes vides i estim que la xifra augmentarà. Milers de persones han perdut casa seva. Amb la teva ajuda, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar refugi, atenció mèdica i psicològica, aliments, aigua potable i protecció. Dona per salvar vides. Envia avís al 08247 o entra a comitèemergència.org.
6: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta. Són 4 dies. Amb Sílvia Tarragona.

que arriben ara, que passen 6 minuts de les 10 del matí, doncs els hem de renyar dolçament, tranquil·la i amorosament, perquè la nostra història radiofònico-eròtica, meravellosament vocal i en el sentit més ampli de l'expressió plena de ricor, d'alegria i d'entreteniment, comença fa, bé, exactament una hora és quan ha començat. Així doncs que espero que demà siguin a les 9:05 a l'antena de Ràdio 4, perquè ja saben que som la ràdio que els escolta en aquest 50è aniversari, 5 dècades acompanyant-los. Hem dit, no ho oblidin, que aquest matí, a primera hora, he llegit una frase d'un filòsof sud-coreà, Byung-Hyuk Chan, que és una autèntica eminència, que deia: al futur hi haurà una professió anomenada oient. El necessitarem perquè gairebé no quedarà ningú que ens escolti. Doncs nosaltres sí que escoltem, i escoltem molt, no només el que a vostès els interessa, no només allò que ens volen dir a través del telèfon 900-454-455, sinó som de mena tafaners en el bon sentit i ens agrada escoltar el que embolcalla la vida. Per aquesta raó, anem directament a parlar amb algú que és sinònim de disciplina, sinònim de feina ben feta i sinònim d'esforç. Tricampió del món de gimnàstica aeròbica, no és qualsevol cosa. I fixin-se vostès que arriba aquest triomf absolut de Miquel Mañé en un moment en el que el món de l'esport, des d'un punt de vista interplanetari, universal i mundial, ha estat una mica remogut. Escoltarem la música que el nostre convidat va escollir per guanyar aquest premi tan important, per aconseguir ser tricampió, però abans de sentir-la, escoltin això, mirin.

Training season over, deia Dua Lipa, aquesta gran intèrpret, que a més és una amant dels llibres. Què vol dir training season is over? Doncs que l'època d'estar fent entrenament ha acabat. Per què? La majoria de les esportistes dones d'elit nord-americanes i canadenques, bé, doncs, grans campiones d'esquí de fons, patinadores, bé, dones esforçades, dones que tenen voluntat, han triat Dua Lipa i aquesta cançó per en recordar-se'n de la família de Sydney Sweeney, doncs perquè Sydney Sweeney ha fet una campanya de publicitat en la que ella s'ha presentat com una gran esportista d'elit, però ho ha fet absolutament despullada i, és clar, les que verdaderament s'esforcen cada dia per ser dones a l'esport han dit que aquesta no és la millor manera per definir la feina i, sobretot, la constància d'algú que arriba tan lluny. Miquel Mañé és tricampió del món de gimnàstica aeròbica, s'ha proclamat per tercera vegada campió del món d'aquesta disciplina, ha aconseguit l'hora amb una puntuació de 20.550, la més alta del campionat que es va disputar a Pamplona, i ho va fer amb una música que no té el ritme de Dua Lipa, que té alguna cosa molt més atmosfèrica, molt més nostàlgica, molt més íntima, i que sona així. Mirin.

0: De Segur de Calafell a Pamplona i de Pamplona al món. Horts aconseguits a Bacú l'any 2021 i a Pésaro l'any 2024. Amb Hans Zimmer i aquesta meravella de partitura, el nostre convidat ha aconseguit aquest guardó tan important. I en Julio Leal, el nostre sotsdirector. Julio, bon dia i bona hora.
1: Molt bon dia.
0: Com estàs?
1: Amb ganes de parlar ja amb Miquel.
0: Ai, sí, perquè tinguéssim la ductilitat, la facilitat, l'agilitat i la voluntat del nostre tricampió del món de gimnàstica aeròbica, probablement les coses es veurien d'una altra manera. Miquel Mañé, bon dia i bona hora.
2: Hola, molt bon dia.
0: Com estàs?
2: Bé, molt bé.
0: Per molts anys, per aquest triomf tan i tan important. Hem començat donant pas amb aquesta música que vas triar de Hans Zimmer. Hem parlat també d'aquesta polèmica de Sydney Sweeney, perquè jo entenc perfectament que les teves col·legues dones no es sentin còmodes veient com d'alguna manera s'explica que és tan fàcil no arribar a l'excel·lència, perquè vosaltres sou l'excel·lència a base de moltíssimes hores d'esforç i també moltíssimes hores de sacrifici, veritat, Miquel?
2: Sí, la veritat que, bueno, especialment, bueno, ser dona és especialment complicat i si a més ho redueixen a el que és el físic quan les dones han lluitat molt per ser els drets i per aconseguir tot el que han fet en l'esport i intentar arribar a una miqueta d'igualtat, doncs que arribi una campanya de publicitat així impacta.
0: Ho has entès perfectament, doncs, Miquel. Estaries d'acord amb el que diuen les teves col·legues dones?
2: Sí, sí.
0: Miquel, com et sents? Estàvem sentint aquesta música que ha triat en Julio perquè és la que et va donar aquest triomf en Hans Zimmer, aquest planeta Terra, aquesta suite tan meravellosa. Però quan va arribar el moment, quan verdaderament vas veure que efectivament aquesta posició era la teva, un com ho sent i com ho viu?
2: El primer moment sí que és bastant impactant perquè no t'ho creus. O sigui, arriba un punt que com si arribessis a un estat de xoc. És com que sí, sí, sí, sí, i no t'ho creus, saps?
1: Clar, eres el rival a batre, perquè ja portaves dos campionats, a què es podem dir que d'alguna forma es jugava a casa. M'imagino que també n'hi hauria molta pressió per a tu.
2: Sí, aviam, era una pressió afegida, però sí que és veritat que bueno, ja portava dos mundials guanyats i sempre ha estat com el punt de mira de què farà Miquel, què està a punt de realitzar, no? I sempre estava com que sempre en tenien en compte, de manera que, bueno, la pressió sempre l'he tingut, no? Però que sigui a casa, amb la teva afició, la teva atmosfera, era complicat, la veritat. Va ser una miqueta difícil de gestionar, però és millor deixar-ho a una altra banda i centrar-nos en el que hem de fer.
0: I encara hauria de ser més complicat i hauria de ser més difícil, tenint en compte que, imaginin vostès, aquesta fita, aquestes ganes i aquesta capacitat de demostrar tants anys d'estudi, de pràctica, d'esforç i de sacrifici, i que te n'adonis que ets el tercer a l'ordre de sortida. Com un pot suportar els dos que van per davant, no? És a dir, nosaltres comencem el programa a les 9:05, escoltem el nostre company Joaquín que explica el que passa al món, i a partir d'aquí, com diuen els pilots d'aviació, la pista és teva i t'enlaires. Però, és clar, tu tenies dues persones al davant. Com un aguanta aquesta pressió de saber que els 20.550 punts et col·locaven en la pole position, però quedaven encara 5 participants i alguns dels rivals més importants per sortir, Miquel?
2: Aviam, l'ordre de sortida sempre és com un una cosa expectada, perquè bueno, jo és, bueno, en general és super correcte i super bo per l'esportista sortir dels últims, perquè al final és com que tens menys persones que et poden abatre. Però a mi ser dels últims no m'agrada gaire, perquè jo soc més de fer la meva feina i que passi el que hagi de passar. De manera que estar allí aguantant i esperant i a veure què fan els altres mentre tu has de continuar mantenint-te la teva bombolla perquè no t'afecti, doncs jo no m'agrada gens, la veritat. Llavors, ser dels primers que sortia tercer i només tenia dos companys davant meu, doncs ho preferia, tot i que després ho passes pitjor perquè veus a tothom competir i dius, ostres, que t'ho ha fet molt bé, aviam si em guanya no sé quantos. Llavors aquesta tensió també és com una miqueta punyetera, no? Però sortir dels primers jo prefereixo perquè l'espera aquesta de realitzar jo el que vull fer i el que em toca fer em costa més, vaja.
1: Però cal dir que Miquel no es va iniciar des de ben menut al món de la gimnàstica aeròbica. Vas començar al bàsquet.
2: Sí, perquè de petit aquí al meu poble doncs, hi ha moltes entitats esportives i va fer bàsquet quan era jove, de manera que bueno, doncs, intenten com introduir-me al bàsquet, però jo sempre he sigut com un mono de petit, no? Llavors sempre he estat com fent rodes i volteretes i no sé quantos, llavors jo, en lloc de jugar a bàsquet, el que feia era esquivar la pilota fent una roda, saps? Llavors, l'entrenador, el que em va li va dir a mi mare, va dir, ha portat aquest nen d'aquí, busca-li alguna disciplina de gimnàstica, perquè és que no... aquí no encaixa.
0: Aquest noi no vol encistellar, sinó el que vol és donar bé voltes sobre si mateix, no?
1: Muchacho terremoto.
0: Efectivament, muchacho terremoto. Jo que cada vegada que veia un plinton de petita em quedava esturada davant del plinton i no hi havia manera que anés endavant. Només pensar tot el que tu fas habitualment, de debò, a tu et deu semblar, òbviament, alguna cosa molt fàcil, però jo penso que això que estic explicant ara en directe a Ràdio 4 als oients dels 104 dies, un quart i dos minuts d'11 del matí, ho van pensar molts oients. És més, mira, si em deixes, Miquel, obrim telèfon 900-454-455. Per vostès, com per mi, el plinton era sinònim de desgràcia, jo només de pensar, Miquel, de que tenia el plinton al davant, ja m'agafaven tots els mals. És a dir, que també ha d'haver, a part de l'esforç, a part de la predisposició, ha d'haver també alguna cosa genètica. Als 11 anys, una companya d'escola et convida a un campament d'estiu de gimnàstica aeròbica i allà comença la teva pròpia passió, no? Quan algú se n'adona de quin és el camí, tot és molt més senzill, malgrat les complicacions i els esforços, no, Miquel?
2: Sí, gràcies a la Laia Núñez doncs, vaig poder descobrir aquesta disciplina perquè el problema és que no és gaire coneguda, o sigui, és una disciplina minoritària i el fet de descobrir això va ser com literalment descobrir el món, perquè per mi la música és superimportant i m'agrada molt, molt ballar i sobretot la gimnàstica, que al final és fer coses molt difícils de manera que s'avegi fàcil, també m'ha cridat molt l'atenció. Llavors era com que tots els requisits... quadraven. Llavors, m'agradava moltíssim.
0: Tu vas de un programa de televisió l'any 2018, el Got Talent Espanya, amb l'objectiu de donar visibilitat a aquesta disciplina tan minoritària, que acabes de dir, no va superar les eliminatòries. Aquell mateix any et vas proclamar campió del món júnior en categoria individual al campionat del món de Guimarães a Portugal, el teu primer gran títol internacional. Però per què és una disciplina tan minoritària i com podríem definir-la? Ara imagina't, ara que parlàvem del plinton, no? O parlàvem de tot allò que havíem de fer quan érem petits, t'estic parlant de la meva època, que tinc gairebé 59 anys, havíem de saltar el potro, per exemple, que allò per mi era un potro de tortura, mai millor dit. Com podríem explicar als neòfits la teva disciplina, Miquel?
2: Aviam, és una disciplina minoritària, igual que moltes altres, perquè disciplines de gimnàstica n'hi ha 6, però només coneixem doncs, la rítmica i l'artística, que són les com més visibles, per dir-ho d'una manera. I bueno, és una disciplina en la que només estem nosaltres, és a dir, el gimnasta al terra, i únicament fa una coreografia d'un minut 30 o un minut 20, en què té una part de coreografia que està constituïda pels passos bàsics d'aeròbic tradicional, que seria el típic vídeo com si fos de masterclass de fitness amb la Jane Fonda, però fet d'una manera molt més artística. I s'uneixen les dificultats, que són elements concrets de l'esport, on hi ha diferents elements i famílies, com són la força dinàmica, la força estàtica, la flexibilitat i el salt. I s'uneix tot això a través de transicions, que són doncs, figures o desplaçaments lliures, totalment lliures, de manera que una coreografia pot ser absolutament diferent a qualsevol altre. I això és el gran atractiu d'aquest esport. A més de les diferents categories que hi ha per competir, les quals són individual femení, masculí, parelles mixtes, trios, que són tres persones, grups de cinc persones, i després hi ha altres disciplines, com són el aerodance i l'aerostep, que són vuit persones i tenen un altre reglament a part.
1: I Miquel no només va aconseguir l'or, fer l'èxit d'aconseguir el tercer campionat del món, sinó que també va aconseguir un bronze en trio.
0: Ojo, com dirien els clàssics, encara que sigui un barbarisme, Miquel.
2: Sí, la veritat que en aquest esport es pot competir en tres categories en un mateix campionat i jo aquest campionat del món anava amb individual i amb trio, amb els meus companys de club, els quals són la Sonia Vidal i l'Eric Gutiérrez. I la veritat que supercontents perquè era algo que, bueno, que no ens imaginàvem. A més, és del primer any sènior de l'Eric, era el primer any que formàvem equip i... Clar, és el Mundial amb moltíssima participació, ja que, bueno, vam quedar tercers, però eren 42 o 43 trios, i la veritat que és una barbaritat. A més de poder classificar-nos ja de la semifinal a la final, els quals són d'aquests 40, només passen 8, i després tornar a competir per lluitar per aquest pòdium, doncs la veritat que poder pujar-nos al pòdium per primera vegada a casa... La veritat que no té preu.
0: No té preu, tampoc té preu la manera com la que parla el nostre convidat. És una persona molt jove, molt talentosa, algú que ha deixat i deixa un llegat, dos títols mundials, sènior i un altre de júnior, algú que continua competint en gimnàsia i en gimnàstica aeròbica al Club Gimnàstic Calafell, està estudiant bioquímica, i ja per acabar, Miquel, em sembla que el teu somni és treballar pels matins a un laboratori i per les tardes d'entrenador. És així?
2: Sí, és una miqueta ser el que jo li dic workaholic, no? Però sí, em tocaria perquè al final sento com que tinc aquesta doble vida de la meva vida acadèmica a la meva vida professional esportiva, de manera que bueno, si he pogut fer-ho ara, perquè no en un futur, no?
0: Clar que sí, clar que sí. I no sé si en un futur voldràs ballar Dua Lipa, aquesta cançó que bé, ha escollit les teves col·legues femenines per reivindicar que el seu cos no és només un cos per fer un spot de publicitat, sinó sobretot un cos per treballar-lo i per demostrar que amb perseverança i amb coherència on pot arribar fins on vulgui. No sé si has pensat utilitzar aquest Train On Season per fer una coreografia, Miquel.
2: Bueno, crec que, desgraciadament, per ser home, crec que li tocaria millor fer-ho a una dona, perquè ho podria parlar en primera persona millor que jo.
0: Però Dua Lipa està molt bé, eh? Musicalment, ja que t'agrada la música, Dua Lipa és meravellosa.
2: Sí, Dua Lipa és una crac.
0: És una crac, com tu, que també ets un crac, eh? Miquel Mañé, tricampió del món de gimnàstica aeròbica. Moltíssimes gràcies, que vagi bé la bioquímica, que vagi bé la gimnàstica i a continuar donant exemple a tots, els més joves, els més petits i també els més grans. Per cert, ja per acabar, pels pares que ens estan escoltant, pels avis que ens estan escoltant, que potser, Julio, tu que ets pare, potser estan portant el fill o la filla a entrenar, eh, aquestes hores del matí un dissabte, quan falten 7 minuts per 2:15, què és el que els diries? Quin consell donaries als pares? Miquel.
2: Que sempre recolzin els seus fills, sempre i quan a l'esport vegin que els hi dona molts valors positius i, a més, que s'ho passen bé, poden disfrutar de lo que és l'esport, la disciplina i l'esforç, perquè al final això també forma molt a un ser humà i els valors que et dona l'esport no t'ho dona cap altre àmbit.
0: Doncs nosaltres estem encantats de que ens hagis donat aquest bon exemple i que efectivament l'esport continuï donant això que és tan important per aquest món tan complicat que estem vivint, no? Honor, disciplina i bondat. Gràcies, Miquel, una abraçada i per molts anys.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Gràcies, adéu-siau, bon dia. Només 5 minuts i arribem amb el punt just de 2:15 del matí. Julio Leal, tu i jo no sé si faríem bona feina com a gimnastes. Jo et dic que no.
1: Jo... No.
0: No.
1: De veres.
0: Clar, és que per ser un bon gimnasta no només cal tenir unes condicions fisiològiques, genètiques, físiques. Sobretot s'ha de tenir també alguna cosa que penso que tenen tots els esportistes d'elit, que saber molt bé el que volen i com ho volen. Diu Dua Lipa, training season is over, s'ha acabat el temps d'entrenament, però comença el temps d'agafar-nos de la mà i anar cap a Donosti. M'acompanyes, Julio?
1: Clar que sí.
0: Doncs vinga, som-hi.
3: Són quatre dies. Amb Sílvia Tarragona.
0: I amb Mònica Pavón i amb Lluís Miguel Mendizábal i amb Pau Robert i amb el nostre estimadíssim Julio Leal. I, òbviament, si servidora de vostès és davant d'un micròfon en directe, òbviament, no puc estar sense ella. És que és una història d'amor que dura fa 27 anys. Jo sempre dic el mateix, mai estaré amb ningú tants anys com ha estat amb Conxita Casanovas i el que ens queda. Sí, sembla ser que a partir de dilluns les temperatures comencen a enlairar-se i tornarem a patir una calorada per sobre del que és respectable i normal. El País Basc estan meravellosos perquè no fa una temperatura tan elevada i, a més, Conxita Casanovas combina, Julio Leal, els pinxos, los zuritos i Naomi Watts. Ojo! Ojo. Conxita Casanovas, bon dia, estimada.
4: Hola, bon dia, estimadíssima Sílvia Tarragona, què tal?
0: Molt bé, aquí. Ja m'agradaria estar amb tu allà, veure Mike Leaf, sí. Amb José Luis Rebordinos, sí. Que deixa el festival perquè es jubila, amb Naomi Watts, sí. Amb la bola negra, amb tothom.
4: Mira, Sílvia, ara estic... Jo vull ser els teus ulls a Sant Sebastià i m'està mirant directament Ricardo Darín des del cartell d'aquest any, que ens apareix de sobte per tot arreu. Aquí a la ciutat es nota molt l'energia del cinema, ja. Ja saps tu que hi ha un gran entusiasme, que tothom s'aboca en el festival. I ara estem esperant, efectivament, a Naomi Watts, que aquesta nit rebrà el Premi Donostia de mans de Juan Antonio Bayona, uh-huh. El director amb el que va fer Lo Impossible, i aquesta rosa... actriu europea, però situadíssima a Hollywood, que va debutar amb David Lynch a Mulholland Drive en el cinema per la Porta Gran i que ha fet pel·lícules molt interessants. Presenta The Housewife, també aprofitarà per fer la promoció d'aquesta pel·lícula, on ella també, et diria, ella és productora associada a la pel·lícula i crec que fa una autoexploració i es dona una mica... la volta a si mateixa també fa un personatge molt ambigu, és una dona austríaca que s'ha casat amb un americà, que arriba als Estats Units i que té un passat molt fosc, no? Ho deixaríem aquí perquè els espectadors, quan vegin la pel·lícula, puguin anar sorprenent-se, no?, amb aquest canvi de registre de Naomi Watts, que m'agrada, Sílvia, perquè són les de 60 o a la vora 60 que no li tenen por a la càmera, saps?, i que assumeixen l'edat que tenen i que van trobant personatges interessants. També Julianne Moore, el debut, és una altra de les actrius que diuen que va per Òscar aquest any. Jo ara, a part d'esperar a Naomi Watts, també acabo de fer ja les entrevistes de 5 minutos más, perquè és una pel·lícula, una producció catalana de Javier Ruiz Caldera, que ja sabeu que és de Castelldefels, i que acabo de fer una entrevista molt rara, molt rara.
0: Rara?
4: Amb Alberto Romero, que és guionista, sí. El Javier Ruiz Caldera, i a darrere seu asseguts també Belén Cuesta i Javier Cámara.
0: A veure,
4: i rara, perquè ara volen que fem les entrevistes de ràdio com si fos un programa de televisió.
0: Però per què?
4: I afortunadament, perquè la ràdio tradicional, doncs, sembla ser que ja no es fan les entrevistes així, no? Aleshores, clar, primer ha sigut una mica incòmoda aquesta estructura piramidal dels convidats, però després, gràcies a ells, són tan bona gent i són tan estupendos, els quatre que t'he esmentat...
0: Que ho han posat facilíssim.
4: Ho han posat tan fàcil, han fet fluir la conversa i hem estat parlant d'aquesta pel·lícula que ens fa entrar en una dimensió desconeguda, també. No cal rebentar massa l'argument a l'espectador. És millor que entreu i us sorprengueu amb tot el que va passant.
0: Molt bé.
4: Però em deia Berto Romero, que ha escrit el guió, que se n'ha adonat com la pel·lícula s'acopla molt bé als temps que estem vivint, no? En què cada 5 minuts ens sorprenem amb una notícia que encara és més grossa que l'anterior, no? I que una cosa... supleix a l'altre i que una cosa descarta a l'altra, a l'anterior, i que no ens dona temps a assumir res, no? I a vegades tenim la sensació d'estar això, no?, com atrapats en el temps, com un bucle en el temps, no? I d'això va aquesta pel·lícula.
0: Saps què
4: passa? Un diari basc avui, Sílvia, deia una pel·lícula que dicen que és divertida.
0: Home,
4: això també ens ha fet molta gràcia.
0: El titular...
4: Ens ha donat per comentar. Clar, el titular és boníssim. Dicen que és,
0: que és
4: divertida.
0: El titular té el sarcasme i l'ironia basca que tant m'agrada i que tant estimo, no? Però fixa't, Conxita, això que deies de l'estructura piramidal, que gairebé és com si fos aquestes estafes de Bernard Madoff, no? Se'n recordaran, aquest senyor que es va emportar els diners de la majoria dels multimilionaris que viuen a Manhattan. Mm. Bé, això que deies de Naomi Watts, perdona, Conxita, clar, José Luis Rebordinos l'altre dia deia que de tots els anys que ha estat director del Festival de Cinema de Donosti, aquesta edició és la número 74, recorda com amb molta angúnia el moment que li va donar el premi a Penélope Cruz, que li havia de donar Bono, i que no sé ben bé si Bono sortiria o no a l'escenari. Entenc que sí, sortirà a Bayona a donar-li el premi a Naomi Watts, que t'he de dir que s'ha retocat un pèl, Conxita, una mica retocada està. Perquè
4: ara t'ho diré.
0: Jo penso que està una mica retocada.
4: Va,
0: que és una actriu meravellosa, però penso que alguna cosa s'ha fet.
4: Ara, explicant-te com van de ràpides les coses aquí, demà tenim a Penélope Cruz, ja que l'esmenta, la tindrem amb els Javis demà, presentant la Bola Negra. Parlaran amb la premsa i haurem d'estar molt atents perquè aquesta pel·lícula va llançada cap als Oscars.
0: Sí, ho veig ja.
4: I després, ahir, per exemple, arribava Rami Malek, i saps quanta estona de premsa farà Rami Malek? Una hora.
0: Hora
4: per contentar a tots els mitjans que volen parlar amb ell. Per presentar una pel·lícula d'Ira Sachs, que és el president del jurat aquest any, aquest president, aquest director nord-americà, que sempre fa un cinema molt compromès amb tot el que és LGTBI... I també el que veus, jo crec que ho ha gaudit més, que està gaudint més de Sant Sebastià, és Orlando Bloom.
0: Ja
4: s'ha desmarcat molt, s'ha desmarcat molt dels anys juvenils, saps? De El Señor de los Anillos i Pirates del Caribe. I ara ha fet una pel·lícula amb Werner Herzog, on ell té un paper absolutament secundari, no? Perquè les protagonistes són Kate i Rooney Mara, que són molt curioses. És una història de dues germanes que anaven sincronitzades i no només parlaven alhora, pensaven alhora, s'enamoraven del mateix home.
0: Ai, per favor, quin atabalament.
4: I a més, passaven l'aspiradora a la mateixa hora, per exemple, no? Que al moment ho feien tot juntes. I són dues dones que estaven enamorades de l'amor, ho podríem dir així, a la recerca de la seva Arcàdia particular, també. Una pel·lícula d'Herzog, que sempre ha anat molt a la seva, en el cinema, i que va estar a Venècia, també, a la Mostra de Venècia, i que t'acaba carregant una mica, al final. A mi la que em va agradar és la del Fatih Akin, la que ha inaugurat aquesta pel·lícula Ghost Song, una història que connecta la vida i la mort. És una mena de ghost, perquè et facis una idea, Sílvia, sense Patrick Swayze i Demi Moore. Són dos nois molt joves, els protagonistes, que es coneixen una nit, s'enamoren i un accident es tronca, no? Aquest amor, un accident de cotxe, mor a ella, en aquest cas.
0: Ai.
4: Però és un ghost amb toc oriental i que parla de somnis, de somiadors, que d'això també en tenim molt aquest any aquí a Sant Sebastià, els somnis, crec que és un dels temes recurrents,
0: Conxita,
4: també a la programació d'aquest any.
0: Fixa't, i aquest any també tenim la sort de disfrutar de Mike Leaf, el cineasta humanista, 83 anys, que té una manera molt peculiar i gens populista de veure el món, i que estrena Tender Loving Care a la secció oficial a concurs, i que, bé, és la història d'aquestes amistats femenines, d'aquestes crisis existencials i reflexions sobre la cura sanitària i l'assistència social inexistent en aquests temps tan complicats, no?
4: Recordar... Jo, Mike, sempre em poso als seus peus.
0: Home,
4: sempre,
0: tu diràs.
4: La veritat, el director de Secretos y Mentiras...
0: Tu diràs.
4: És que sempre li dec un respecte total. I també hi ha altres directors com Jesse Eisenberg, que es passarà per aquí també,
0: Eisenberg,
4: per aquí Nicole García.
0: Conxita, Jesse Eisenberg, que és el responsable d'aquesta pel·lícula que friso, estimats oïdors dels Són quatre dies, 2:15 i 5:11 del matí, friso, estic histèrica, cridaria... tinc ganes de veure aquesta nova pel·lícula de Jesse Eisenberg, que ell és el director, protagonitzada per Julianne Moore, amb Paul Giamatti, la història d'una senyora que té més de 60 que es presenta a un càsting per protagonitzar un teatre musical. M'encanta, m'encanta.
4: I tant, t'agradarà molt, t'agradarà aquesta pel·lícula. Ha passat també Fatherland, de Pelikovsky, Minotauro, totes les pel·lícules que van triomfar al Festival de Cannes es passen aquí com a perles, també. I també m'agradaria destacar, Sílvia, que els actors catalans tindran protagonisme a la secció oficial, perquè, per exemple, s'estrenarà Sants, de Miquel Gurré, el director de Suro, que li agraden els títols curtets, eh? I serà amb la Vicky Luengo. La Victoria Luengo és la protagonista d'aquesta pel·lícula, que és com una Ocean's Eleven, però en lloc de saltar casinos, ells assalten esglésies per robar les figures dels sants. I després també veurem aquí, com et deia, la pel·lícula Cinco Minutos Más, de Javier Ruiz Caldera, i veurem El mal padre, que és una pel·lícula de Roberto Bueso, que va fer La banda, va debutar amb La banda, una pel·lícula petitona, però de les que van agradar, i amb un Eduard Fernández, que et dic aquí i ara que no m'estranyaria que repetís Concha de Plata el millor actor.
0: Què dius?
4: Perquè l'Eduard Fernández és capaç de tot.
0: Home, tu diràs, Eduard Fernández...
4: I si Ira Sachs no l'ha vist mai en el cinema...
0: Es quedarà de pedra.
4: Doncs es quedarà
0: de pedra, sí, sí.
4: És capaç aquest actor català. Sí, sí, sí. Fa un moment un escriptor... Aquesta pel·lícula, Sílvia, t'ho resumeixo molt ràpid, perquè... Ara els fotògrafs s'estan ja situant i això
0: vol dir
4: que Naomi Watts ja es deu haver arreglat per venir a...
0: Ja l'hauran arreglat. Conxita, ens arreglem nosaltres. Amb elles es arreglen, perdona, eh? No vull ser pájaro de mal agüero, com diria la Magí Castellà.
4: Jo he sortit ara... Tenen bons maquilladors, aquí també,
0: tot,
4: a l'Hotel Maria Cristina.
0: Tot, ho tenen.
4: Haurà esmorzat, li hauran portat l'esmorzar a l'habitació, veritat? Això
0: segur.
4: També ho imaginem, no?
0: Segur.
4: Sí, sí, sí.
0: No és com nosaltres, no.
4: Doncs,
0: és un altre
4: doncs
0: món,
4: aquesta
0: això.
4: Pel·lícula, resumeixo molt, El mal padre, és com un El ser querido, però sense rodatge, saps?
0: Otra vez El ser querido.
4: És un altre pare que s'ha de reconciliar amb els fills grans perquè s'ha tornat a casar, té una filla joveneta de la segona dona, però quan es comença a trobar malament i té problemes de salut, doncs vol fer les paus amb els fills grans, els que no diem que deixés abandonats, però sí que és un escriptor, un home que tenia les seves coses i potser ha estat... És una altra història de pare absent. És un tema que s'està repetint molt ara, darrerament, en el cinema espanyol.
0: Doncs aquest pare absent, que bé, es parla en aquest cas de la paternitat que no hi és, però també en algun moment alguna directora o director de cinema hauria de parlar de la maternitat que no existeix, que també n'hi ha. És una de les pel·lícules que podrem veure en aquesta 74a edició del Festival de Donosti, l'última dirigida per José Luis Rebordinos. Ya saben que serà Maya Ellen Beloki la que li agafarà el testimoni, i una Naomi
4: Watts.
0: Una
4: noia que Rebordinos m'ha agradat perquè ell és molt directe i molt sincer sempre. I ha dit que és una noia treballadora, que té les coses molt clares, que ha estat formant part del seu equip durant uns quants anys, i ambiciosa, ha dit també.
0: Doncs
4: però
0: està
4: ambiciosa,
0: molt bé, només faltaria.
4: En el bon sentit de la paraula.
0: Clar,
4: no? Així
0: clar,
4: la definia José Luis Rebordinos, i esperem tenir el plaer de conèixer Maya Ellen Beloki i veure aquesta nova etapa, que ella ja ha anunciat que serà continuista, això sí, no? Jo crec que el Festival de Sant Sebastià en aquest moment està ben situat en l'aspecte que van passant per aquí moltes figures, no?
0: Sí, sí.
4: Cosa que en altres moments era més complicat, i ara, escolta, ja t'ho he dit, Orlando Bloom, que a més l'hem vist amb Bernús, perquè se'n va anar, a la que va arribar ja se'n va anar, va sortir amb el Bernús, sense complexes,
0: veure,
4: les sabatilles de l'hotel i el Bernús.
0: Ja. Però cal.
4: I se'n va anar a la platja de la Conxa a banyar-se i a gaudir de les delícies gastronòmiques també de Sant Sebastià.
0: Ja ho saben. Sí, sí, sí. Ho poden veure tots.
4: Se senten a gust.
0: clar, normal, perquè són a casa. Si vostès passen per Donosti, no només podran anar a l'hotel Montegueldo, que és meravellós, no només podran prendre uns pinxos o anar a veure aquesta fantàstica platja, sinó que es poden trobar una estrella com Orlando Bloom en Bernús. Ja per acomiadar-te, Conxita, la pregunta és, sota el Bernús portava alguna cosa Orlando Bloom o anava com Déu el va portar aquest món? Perquè, esclar, serà qüestió de mirar. De mirar i comprovar, perdonin,
4: No vaig tenir temps de quedar-me i seguir veient la seqüència. Perquè, com veus, és que el festival va començar ahir, però la sensació és de que portem aquí molts dies.
0: Tota la vida.
4: Perquè han passat tantes coses que portem tota la vida. Estem com a la pel·lícula de Javier Ruiz Caldera, El dia de la marmota.
0: Exacte, sí, sí.
4: El
0: doncs
4: dia
0: igual.
4: De la marmota 2.
0: Sí, sí, igual. La marmota, el retorn no. Conxita Casanovas, moltíssimes gràcies. Una abraçada ben forta.
4: Encara no ha arribat, Encara no estem esperant. Encara no ha arribat. Les estrelles
0: retocant.
4: Es fan esperar, clar, Sílvia.
0: L'estan retocant. Conxita, moltes gràcies. Abraçada.
4: Ai.
0: Que arriba.
4: Li donaré una abraçada per teva, si vols, a la Carmen Machi.
0: Ah, sí, que avui a les 12.
4: Premi Nacional de
0: Cinematografia. Sí, senyor, a les 12, a la Tabacalera amb K, Tabacalera amb K, li donen aquest premi a Carmen Machi. Conxita, moltes gràcies. Abraçada a Naomi Watts
4: tu,
0: i ja m'expliques.
4: Una abraçada.
0: Gràcies.
4: I a Vincent Lindon, que presenta Los Miserables, també. Jo
0: també,
4: vaig sumant,
0: També. Aquí n'hi ha molts. Víctor Hugo, fins i tot. Gràcies, Conxita. Un petó.
4: Un petó. Adéu, sí, adéu, adéu, adéu. A tots els teus.
0: Adéu, reina, adéu. Ja saben, Conxita Casanovas, que té aquest to tan meravellosament simpàtic on parla de tots els actors i actrius que venerem. Naomi Watts és una gran, i Orlando Bloom, perdonin, ja m'hagués agradat trobar-me-la en Bernús. No sé a vostès, no sé a vostès, perquè potser hagués estat un ensurt o no, però hi ha la il·lusió de veure la platja de la Conxa sortint d'aquella meravella de l'Hotel Maria Cristina, Orlando Bloom, amb un Bernús de color blanc que no tothom pot portar, doncs era una alegria per la mirada. L'alegria és que el Festival de Donosti 74 en edició està a l'alçada del Festival de Sundance, de la Berlinale, del Festival de Toronto, que com deia el director Rebordinos no és ni Cannes ni Venècia, però tampoc fa cap falta que ho sigui, perquè sense cap mena de dubte és sinònim de qualitat. 3 minuts i rebrem el punt just de 3 quarts d'11 del matí, aire, i continuem el Són 4 dies. Som-hi!

0: Són 4 dies. Amb Sílvia Tarragona.
1: I amb vostès, i amb les nostres fílies i les nostres fòbies. Fílies, el cinema. Fílies, les bones notícies, la gran informació, el rigor i les persones no humanes. Paula Calvo. La tindrem immediatament amb nosaltres. Paula Calvo és la nostra doctora en antrozoologia. Ja ho saben, algú que ens ajuda a estimar les persones no humanes. Avui llegia una entrevista a Anna Ortonoves, la directora del Centre d'Acollida d'Animals de Companyia de Barcelona, que deia: tornar un animal que s'ha adoptat té un impacte emocional molt greu en ell. Adoptar no pot ser una decisió impulsiva. No ho pot ser. I tampoc pot ser una decisió impulsiva no tenir en compte, i això ho dic per part d'aquells que tenen la possibilitat de poder canviar la legislació, que els veterinaris no puguin fer la seva feina. D'aquí 15 minuts comença una manifestació a Barcelona per la salut de les nostres persones no humanes. Tutors i veterinaris units pel que verdaderament importa. Julio Leal, bon dia de nou.
2: Hola de nou, Sílvia.
1: Hem parlat amb Alfons Martínez, veterinari i president de Vet Warriors, entitat participant de la manifestació que convoca aquest comitè de crisi veterinari i que fa que a partir de les 11 del matí, d'aquí 12 minuts, surtin de la plaça Sant Jaume fins al Parlament, oi que sí, Julio?
2: Ai, sí, és. Nosaltres volíem tindre-ho en directe, però clar, era massa apurat per a l'inici d'esta manifestació. Això sí, abans de començar li hem fet un parell de preguntes i ens ha parlat de quina és la situació dels veterinaris.
3: La problemàtica que tenim és una problemàtica que ve donada per una situació del sector veterinari que és ja crònica, està cronificada, en la qual doncs, el veterinari és un professional sanitari, però no se'l reconeix com a tal. Llavors, a mica, conforme han passat els anys, han anat sortint lleis i reials decrets que el que han fet és fer que la nostra feina actualment sigui pràcticament impossible de fer de forma, diguéssim, doncs factible, no? Que sigui una feina que es pugui fer de forma normal. No podem exercir normalment actualment. Estem sotmesos a tanta pressió per totes bandes que realment treballar de veterinari estem tan carregats de burocràcia i d'exigències que s'està tornant un infern.
1: Quina pena! Em pessiga el cor, el que diu el doctor Martínez. Paula Calvo, bon dia.
4: Bon dia.
1: Benvinguda a la ràdio pública. Molts anys juntes, molts anys
4: sí.
1: Fa que estàs fent pedagogia sobre les persones no humanes. T'està escoltant en Julio Leal, que el coneixes perfectament. I avui volem parlar d'aquesta manifestació en la qual tu també estàs implicada. D'aquí un quart d'hora sortirà de plaça Sant Jaume fins al Parlament. Hem parlat amb el Alfons Martínez, president de Vet Warriors. És una pena molt grossa i un pas enrere que un veterinari com el doctor Martínez digui no podem exercir normalment la nostra feina, la nostra vocació. És així, veritat, Paula?
4: Sí, de fet, això alguna vegada ho hem comentat, els veterinaris en el nostre país tenen un risc multiplicat per 4 de la població general de suïcidi, perquè veiem com estan les coses. De la pressió que reben, i fins i tot és més alt que un metge, una infermeria, o sigui, que els professionals que es dediquen a l'atenció humana, perquè no estan reconeguts socialment, perquè no se'ls dona que està aquí.
1: El teu bebè.
4: Perquè no se'ls dona el reconeixement social, però és que a més els estan posant constantment obstacles a nivell burocràtic, a nivell normatiu, i tot això finalment repercuteix en el benestar de tots els nostres animals.
1: El problema és el decret, li deia el doctor Martínez en Julio Leal abans de començar aquesta manifestació, ha parlat a Julio amb ell fa només uns minuts, i aquesta és la pedra a la sabata, veritat, Julio, deia el doctor Martínez, el decret.
2: Sí, exacte, perquè tenen moltes traves a l'hora d'exercir la seva feina.
3: Aquí, diguéssim, la gota que ha fet vessar el got ha sigut la posada en marxa d'un real decret, que és el 666-2023. El que ens demana aquest real decret és doncs, que seguim els prospectes als medicaments al peu de la lletra, de manera que el nostre criteri clínic està doncs, en un segon pla. Aquests prospectes, en moltes ocasions, estan totalment desactualitzats i, quan estem sota amenaça de sancions, si ens els saltem, doncs això fa que sigui impossible treballar normalment. A més, aquesta legislació tampoc ens permet escollir quina és la medicació més adequada per l'animal, si ha de ser en format de veterinària o en format de medicament genèric.
1: Clar, imagina't, Julio, en quin format? Nosaltres, Paula, que estimem les persones no humanes i que tenim persones no humanes, i en vegades, com tu, ja ens vas avançar la temporada passada a un altre moment de la nostra carrera professional, bé, doncs hi ha moltes persones que han d'aprofitar que tenen un amic metge que els hi pot receptar el producte que necessita el seu gat,
4: sí,
1: o el seu gos.
4: Sí, però al final aquí estem cometent una il·legalitat.
1: Exacte.
4: Que però per salvar la vida o la salut del teu animal de companyia, que recordem que avui en dia gairebé el 60% de les llars espanyoles tenen animals de companyia.
1: Exacte.
4: És que no estem parlant d'un problema mínim. No, és que la majoria de famílies en aquest país tenen animals de companyia. De fet, n'hi ha més amb animals de companyia que amb nens. Sigui pel que sigui, que ara no entrarem en això. Llavors, obstaculitzar la feina dels professionals sanitaris, que són els veterinaris, que tenen els nostres membres de família no humans, és un sense sentit.
1: És absolutament un sense sentit que no té res a veure amb, per exemple, l'entrevista, com dèiem abans, que publica avui La Vanguardia a la directora del Centre d'Acollida d'Animals de Companyia de Barcelona, on explica en fil per randa, com tu dius molt bé i com tu has treballat perquè sigui així, l'exigència que aquests centres han de tenir envers les persones que adopten persones no humanes, perquè no es poden tornar gats i gossos com si fossin cadires d'Ikea, perdonin, és que aquests gats i gossos són sers sintientes, com diu la pròpia legislació, i s'ha de tenir en compte. Per què es fa aquesta sisena manifestació? T'ho ha explicat també el doctor, oi,
2: sí,
1: Julio?
2: Sí, és una sisena manifestació. Porten ja temps fent-se sentir, tractar de que s'escolte la seva veu. Està sent difícil. I clar, hem de tindre també en compte que no van a parar. Així ens contava Alfons Martínez.
3: El que s'hauria de fer és derogar el Real Decret 666-2023 per tornar a fer una legislació que sigui més amable amb el propi veterinari i amb la professió en general. Llavors, nosaltres el que estem reivindicant, el primer que portem, repeteixo, 2 anys fent-ho, és la derogació del Real Decret 666-2023, que depèn directament del Ministeri d'Agricultura. Portem mesos, anys, 2 anys pràcticament, intentant poder parlar amb el ministre d'Agricultura, el senyor Planes, i ens està sent impossible. De manera que l'única forma que tenim nosaltres i l'última forma que tenim nosaltres de fer-nos escoltar és doncs, fent una manifestació.
1: Bé, és l'única manera que tenen de fer-se escoltar, Paula, aquesta sisena manifestació que, repetim, d'aquí 9 minuts comença a la plaça Sant Jaume fins al Parlament. Hem conversat, bé, ho ha fet en Julio, amb el president de Vet Warriors, l'entitat participant de la manifestació, el doctor Martínez. Aquesta és l'única solució que tenen, malgrat també li ha explicat el doctor Martínez que tenen el recolzament del sector, no només el recolzament d'altres veterinaris, altres cirurgians, sinó també el recolzament dels tutors, Julio.
2: Sí, tenen cert recolzament, però també dins dels veterinaris hi ha certa problemàtica. Així que anem a escoltar-lo.
1: Vinga, anem a escoltar aquesta problemàtica en la que ells parlen de si tenen o no tenen aquest recolzament del sector. Un sector, Paula, que és bàsic i fonamental perquè aquesta tasca que esteu fent arribi on ha d'arribar, i és que els gossos i els gats, les persones no humanes, tinguin una vida millor. Escoltem el que deia el doctor Martínez.
3: El gruix de veterinaris de base, els col·legiats que estem a peu de carrer, estem tots units per la derogació del Reial Decret 666. També puc dir que hi ha certs representants de la professió doncs que no estan a favor d'això. Però això, les raons de que això sigui així, ve del fet de que aquestes institucions, aquestes entitats, estan polititzades. De manera que, a part de tenir el problema d'aquesta normativa que ens és força hostil, tenim un problema amb la nostra representació, que per raons polítiques doncs no estan fent el que han de fer a l'hora de representar-nos.
1: Estaries d'acord, Paula, amb el que deia el doctor?
4: Totalment. Aviam, hi ha unes qüestions polítiques i econòmiques, d'interessos econòmics. Finalment, tot aquest reial decret, sé que queda lleig dir-ho, però és així, afavoreix a les farmacèutiques. Aquí ja sabem que hem tocat amb un os molt, molt dur, sí? I perquè al final, si obliguen a seguir tots els passos de les medicacions, que només siguin per animals, que no n'hi ha pel que cal moltes vegades, que no siguin genèrics, tot això qui surt guanyant són les farmacèutiques. I ja sabem que hi ha certa connexió entre farmacèutiques i política, i no hi ha gaire més a dir en aquest sentit, però al final portem sis manifestacions, perdoneu el soroll, però és que estic just...
1: No, no, en plena manifestació.
4: Anava a la manifestació i se m'ha trencat el cotxe.
1: Déu del
4: cel. Així estem. Sí, aviam si arribo. I llavors estem en una situació que la realitat social és una i la política és una altra, que està desconnectada d'una realitat social que necessita uns veterinaris que puguin treballar i no se'ls està permetent.
1: Clar, perquè quan diem que puguin treballar falten 3 minuts per el punt just de les 11 del matí. Ja veuen que aquí a Ràdio 4, els 104 dies, som al carrer camí d'aquesta manifestació que comença d'aquí 6 minuts a la plaça Sant Jaume, que arribarà fins al Parlament per reivindicar els drets no només de les nostres persones no humanes, dels nostres fills peluts, sinó també dels tutors i dels professionals que tenen cura d'ells. Perquè, és clar, el problema quin és, Julio? Que ens ho va explicar la temporada passada la doctora Calvo. Depèn de quin tipus de medicaments, per explicar-ho ras i curt, Paula, no poden ser aconsellats ni tampoc prescrits per als professionals, i per això el doctor Martínez es queixava de que no poden fer la feina per la que s'han format, oi?
4: Totalment. Aquí el que ens trobem és que... Vaig a posar un exemple, sí, que crec que és el més entenedor, no? Tu tens una gossa, com m'ha passat a mi, una gossa amb un problema d'otitis, que això pot acabar en sordesa, amb una infecció greu, sí? Vas al veterinari i el veterinari et diu: escolta'm, jo sé que aquest antibiòtic és el que millor li aniria, però no te'l puc prescriure. Haig de fer primer un cultiu per demostrar que aquest és l'antibiòtic que necessita, perquè també...

0: estan jugant-se tenir un problema greu, fins i tot amb el col·legi de veterinaris de la demarcació, efectivament, en la que treballen, i ja no estem arribant a altres límits més dolorosos, com pot ser una eutanàsia, Paula, perquè depèn de quin professional, depèn de quina circumstància familiar, l'eutanàsia pot arribar o no, que d'això també n'hauríem de parlar un dia, Paula, Perquè sí, tu avui sí. que volies parlar, i no en parlarem perquè la notícia és al carrer avui, per tots aquells que estimem les persones no humanes, hem de defensar la tasca dels veterinaris i hem de defensar la igualtat i l'equitat per als nostres animals de companyia, per aquells que pensen que ho són, perquè com molt bé deia la Paula, en aquest país hi han més gossos i gats que criatures. No vull ser desagradable ni vull aixecar cap ampolla ni polèmica, però és la realitat.
1: És la realitat.
0: Són xifres,
1: és una realitat
0: són xifres.
1: En la que vivim. I si no es pot atendre adequadament els nostres animalons, això és un problema de salut pública.
0: Exacte, exacte. Perquè aquest problema de salut pública també té una contraprestació en forma de salut emocional pels tutors que veiem impotents, com a vegades no podem ajudar els nostres afillats de la manera que voldríem. Paula Calvo, moltes gràcies. No et puc acompanyar aquesta vegada perquè sóc en directe aquí. Falten dos minuts
1: però,
0: per les 11, però hi sóc.
1: Però esteu fent molta divulgació i això i esteu donant-hi altaveu i això és el que compta.
0: Doncs agraïdes de poder-ho fer molt també a la direcció d'aquesta casa, que té sensibilitat per entendre que les persones no humanes són tan importants com les humanes i que ens ajuden a ser millors, a estar més feliços i, per què no dir-ho, sentir més amor, que és alguna cosa que falta sempre en aquesta societat en la que vivim. Paula Calvo, moltes gràcies. Fins aquí 15 dies, reina. Que t'arreglin el cotxe. I que t'arreglin el cotxe, sisplau. Gràcies.
1: I sobretot que la manifestació serveixi, perquè ja van 6, eh?
0: Efectivament, ja van 6. Vinga, gràcies. Sí. Gràcies.
1: Abraçada.
0: Abraçada. Adéu, reina. Julio, no te'n vagis. Gràcies també a Alfons Martínez, veterinari i president de Vet Warriors, aquesta associació que defensa els interessos dels animals i també de la professió. Senyores i senyors, els hi puc donar una exclusiva. Estan vostès preparats? Mirin quina cara se li ha quedat en Pau Robert, a la Mònica, al Luismi i al Julio, que em mira amb una certa no por mai, però sí amb una certa prevenció. Conxita Casanovas, que ja saben vostès que una altra cosa no, però insistent, no hi ha ningú que la guanyi, m'acaba d'enviar la fotografia de Naomi Watts. Estic veient a Naomi Watts, alguna cosa que vostès encara no poden veure, no per res, sinó perquè Conxita Casanovas la té al davant. A saber, com deien els jesuïtes, darrere de Naomi Watts veiem la cara de Ricardo Darín, que ja saben que és la imatge d'aquesta 74a edició del Festival de Donosti. Naomi Watts porta una camisa molt elegant, que diria jo que és una camisa d'una marca americana, d'un dissenyador americà que no farem publicitat. Va molt poc maquillada. Cabell ros, tallat de cabell d'aquells que es porten ara, que són el tallat bob, que diuen, a l'alçada de, bé, doncs on comencen les galtes. I bé, escoltin, sembla que està contenta, que té ganes de parlar i una mica retocada. Permeti'm, jo diria que està una mica retocada, però com jo sóc mala, com la pell del diable, gràcies, Julio, butlletí de les 11. Fins ara.
2: Són les 11.
3: Ràdio 4. Serveis informatius.
4: A Ceuta, milers de migrants continuen malvivint en barraques improvisades a les platges de la ciutat. Són els qui no han aconseguit una plaça en els campaments d'acollida temporal habilitats pel govern d'Espanya. L'últim, ahir, al port de la ciutat, amb capacitat per a 1.700 persones. El trasllat va generar moments de caos i tensió entre els migrants que van saltar-se al cordó policial i la policia ha hagut de contenir-los per evitar allaus. Un operatiu criticat des del govern de Ceuta, Kisi Chandiramani, vicepresidenta segona ceutí, en declaracions al canal 24 Hores.
5: Fue caótico. A la ciudad de Ceuta no se nos avisó, la policía local no estaba advertida de que se iba a producir el traslado, tampoco el puerto de la ciudad de Ceuta, y eso provocó bastante tensión a lo largo del día.
4: Assenyala Sant Chandiramani que la tramitació dels expedients d'expulsió dels migrants s'està endarrerint per la manca de recursos i es pregunta si es vol convertir la ciutat en un enorme centre d'estada temporal d'immigrants. El president de la Generalitat, Salvador Illa, considera que el govern central ha mobilitzat tots els recursos que calien i retreu la falta de

0: Lleialtat institucional, son declaraciones al periódico de Cataluña.
1: Una situación francamente delicada, una crisis humanitaria, y yo creo que el gobierno ha movilizado todos los recursos que tenía que movilizar, ¿no? Y queda trabajo por hacer, y hay que seguir haciéndolo. Este tipo de crisis interpelan a todo el mundo, por descontado al gobierno, de la ciudad autónoma en primer lugar, y de España en segundo lugar, ¿no? Pero también al resto de formaciones políticas. A mí me parece que es lo mínimo exigible en estos casos, es un mínimo de lealtad institucional y de sentido de Estado. Lo he visto poco.
0: Del exterior, Groenlàndia es mostra satisfeta amb l'acord que deixa la seva seguretat en mans dels Estats Units. Per a Doris Jakobsen-Jensen, vicepresidenta del Partit Socialdemòcrata Groenlandès, Siumut. Assegura que han cooperat amb els Estats Units durant molts anys i creu que és important reforçar la seva seguretat per l'estat del món. Alhora que diu és important que es respecti el dret d'autodeterminació de Groenlàndia en el futur. Aquest acord arriba després de mesos d'insistència per part del president estatunidenc Donald Trump de la necessitat d'annexionar-se a aquesta estratègica illa de l'Àrtic per motius de seguretat nacional i que havien situat el regne de Dinamarca sota una pressió inusitada. Ara els Estats Units es garanteixin que cap altre país aliè a l'OTAN tindrà presència militar a l'illa i tampoc es podran fer-hi inversions sense la seva aprovació en àmbits sensibles per a la seva seguretat i sobirania, com la mineria de les anomenades terres rares, crítiques per al desenvolupament de les noves tecnologies i tot pel recel dels Estats Units cap a Rússia i la Xina. L'acord presumiblement se signarà la setmana vinent en el marc de l'Assemblea General de les Nacions Unides. I de tornada a casa nostra, a aquesta hora, a la plaça Sant Jaume de Barcelona, comença una manifestació convocada pel Comitè de Crisi Veterinari. Sota el lema Tractament sense censura, amb la vida no s'hi juga, professionals, protectores i propietaris d'animals protesten contra l'actual marc normatiu. Els veterinaris reclamen una simplificació administrativa que posi el seu criteri clínic per sobre de l'actual burocràcia per accedir als medicaments, que, a més, assenyalen, és molt restrictiva. Assenyalen també que l'actual regulació posa en risc la vida de l'animal i demanen que els ministeris d'Agricultura i Sanitat, dels que depenen, tinguin en compte les seves reivindicacions. Joan Masià és president del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona.
2: Que també puguem subministrar els medicaments que nosaltres els podem tindre i podem donar-los al nostre pacient ràpidament, que no tindrà que fer tot aquest circuit d'anar a la farmàcia, demanar-los, etcètera, etcètera, no? O sigui, demanem una simplificació del nostre treball i demanem que el nostre criteri sigui el primordial en el nostre tractament.
0: El Futbol Club Barcelona celebra avui la seva assemblea en què 4.500 socis compromissaris estan cridats a votar els comptes del club i el futur del Camp Nou. L'atenció se centra en el discurs del president Joan Laporta. En Can Barça està el nostre company Dani Esclusa. Bon dia.
3: Què tal? Bon dia. Doncs una assemblea que ha començat puntual, cosa estranya aquí a Can Barça. Hem pogut escoltar ja el discurs del president Joan Laporta, que s'ha volgut en recordar dels socis que ens hem deixat durant aquest any i ja de seguida ha passat a l'acció explicant i argumentant els punts del dia que es votaran en aquesta assemblea. Són principalment tres: la liquidació de l'exercici econòmic de la temporada 25-26, el nou pressupost per aquesta temporada 26-27 i el que és segurament el punt estrella del dia, l'autorització per actualitzar el finançament de l'Espai Barça amb 300 milions d'euros i també l'emissió de bons de deute per valor de 210 milions d'euros garantits pels drets audiovisuals. Un Laporta que ha assegurat que de les decisions d'aquesta assemblea pot quedar pendent el futur del club en les pròximes dècades.
0: Gràcies, Dani. I abans de marxar, recordem, la circulació està interrompuda en la línia R11 de Rodalies entre Figueres i Vilamalla. Entre Portbou i Figueres i entre Vilamalla i Barcelona circulen amb demores que poden superar els 45 minuts. Hi ha un servei alternatiu per carretera entre les dues estacions, Figueres i Vilamalla. De moment és tot per part nostra. La informació torna al punt de les 12 a aquesta emissora, a Ràdio 4.
4: Ràdio 4. Són quatre dies. Amb Sílvia Tarragona.

0: amb aquella alegria de contrastos, mirin, d'una banda, en una de les dues pantalles que tinc a l'estudi, veig a Werner Herzog i el seu meravellós Premi Donosti, i de l'altra, Donald Trump, que ha vetat els companys periodistes de la CNN. Escoltin, la vida és un tango i, com deia Carlos Gardel, només cal saber ballar-lo. Passen 7 minuts de les 11 del matí. Recordaran que ara fa una hora entrevistàvem el tricampió del món de gimnàstica aeròbica, en Miquel Mañé, que ha estat meravellós conèixer-lo. I ara el que farem d'alguna manera serà fer gimnàstica amb el Circ del Sol. Es queden? Ja aquesta música dona alegria al cap de setmana. Ja aquesta banda sonora ja ens posa en situació i ens posa en el moment just i inequívocament feliç. Per què? Doncs perquè nosaltres, que som uns grans seguidors d'Antoine de Saint-Exupéry o dels grans frics del Gabinet Caligari, hem trobat, com diria l'adagi castellà, la horma en nuestro zapato. Perquè ja saben vostès que el més important, com deia el Petit Príncep, és invisible a la vista. Aquesta és la filosofia, la hashtag del Gabinet de Curiositats, el Curiós, que és el nou espectacle del Cirque du Soleil, que Mònica Pavón, que la tenim aquí amb nosaltres. Mònica, bon dia.
1: Molt bon dia, Sílvia.
0: I servidora de vostès, han vist dies separats, això sí?
1: Això sí.
0: Però amb la mateixa alegria, amb el mateix ànim i la mateixa emoció. D'aquí uns segons conversarem amb David García Coll, que és el mestre de cerimònies, m'encanta, i amb Bruno Pitar, que és un dels músics, aquests músics meravellosos que ens ofereixen aquesta manera tan diferent d'entendre una realitat que a vegades no podem tocar, però els hi dono fe de debò que ens embolcalla. Mònica Pavón, comencem per tu i després saludem en David i en Bruno. Titular, què et va semblar l'espectacle?
1: Una curiositat enorme amb les andròmines. Andròmines per tot arreu, m'encanten. Qui vulgui veure andròmines, a Curious.
0: Home, per favor, és que les andròmines són meravelloses, perquè nosaltres també som andròmines, d'una manera o altra, eh?
1: Sí, sí, sí, estem fetes de molts retalls de diverses èpoques i de vegades anem al futur, però també anem cap al passat, com aquest circ que comença amb aquesta locomotora que entra entre la gent i convida a anar-se entre vapors al passat. És així o no és així?
0: És així, és així.
1: I què diuen?
0: A veure què ens diuen ells. David García Coll, el mestre de cerimònia de Curious, d'aquesta curiositat, d'aquesta manera de fer-nos preguntes per buscar respostes, al cap i a la fi el que fem aquí a la ràdio pública, pública, els són quatre dies. David García Coll, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Com està?
2: Molt bé. Encantat d'estar a Barcelona, que és, bueno, és una ciutat impressionant. I ple de cultura i bueno, és un plaer estar així.
0: Doncs per nosaltres és un plaer conèixer aquest científic, un humanista tan ingenu com enginyós, amb una innocència gairebé infantil, que creu en un món invisible. T'he de dir que la Mònica i jo, perdona que et tutegi, David, però és que jo no puc parlar-li de vostè a un científic de la seva categoria, perquè em sembla que va arribar al meu cor i el de la Mònica hem de parlar amb una certa naturalitat. Però m'agrada molt aquest missatge que esteu oferint en un món en el que tot ha de ser tan ràpid, que tot ha de ser tan tangible, que tothom ho vol tot ja, que hi hagi algú com el personatge que tu dones vida, aquest científic que és tan innocent i que és la bondat en estat pur, a mi em va reconciliar amb la vida una mica, David.
2: Ui, moltíssimes gràcies. Sí, és un personatge que és molt, molt vulnerable i que és molt naïf, que tanca els ulls i ell imagina que un altre món és possible, que n'hi ha una altra dimensió on les idees més boges que hem tingut dels éssers humans, o que encara no les hem tingut, però les hem imaginat, són possibles.
1: Aleshores, David, anem a parlar un xic d'aquelles persones que t'acompanyen a l'escenari. Hi ha sempre, per exemple, una mena, diríem, podríem dir, de musa petita, com de mida petita, però després molt grossa escena, amb uns sars. Sembla, jo no sé ben bé si és musa, si és guspira, o ben bé què fa ella, però sempre t'acompanya. Saps de qui parlo?
2: Imagina que de Madame Lili.
1: Podria ser. Sí, sí. Digue'm.
2: Bueno, és un poquet d'una musa, però també és esta dona de un poquet del segle XIX que és una gran diva però és una dona molt gran, un espírit molt gran, però que damunt de l'escenari és una de les persones més petites del món, perquè, bueno, i fora de l'escenari és la meva millor amiga. O sigui, tinc molta complicitat, és la meva partner in crime, no? Són molt còmplices de dins de l'escenari i fora de l'escenari. Però dins de l'escenari és un poquet aquesta gran diva que és una gran dona que tenia la imaginació d'una gran dona del segle XIX.
0: Es nota molt aquesta complicitat perquè, curiós, aquesta Mademoiselle Lili representa la ment inconscient del científic, la seva part intuïtiva, el seu costat fràgil i poètic, pintora, actriu, poetessa, viu dins de l'abric del seu anfitrió. Poca broma, eh? A través de la porta que té a la panxa podem veure l'interior moblat de l'habitatge de la petita dama, que inclou una butaca, fins i tot. És a dir, còmoda ella ho està, eh? No es pensin vostès, oïdors dels 104 dies, que patirem per Mademoiselle Lili, està molt còmoda. I ella fa que aquesta llar victoriana que mostra i demostra tingui una mica com la filosofia de ser el seu Pepito Grillo, no? Ser una mica la consciència, el pensament, el tarannà més íntim del teu personatge, David.
2: Sí, és aquest personatge que quan jo vaig cap a un lloc, ella em diu, no per ací, has d'anar per allà. Ah, ok, sí, per ací. És un poquet com, no sé, com la meua mestra, i és un poquet la persona que m'està indicant dins de l'escenari per on ha d'anar la meua intuïció.
1: Escolta'm una cosa, parlant d'Andròmines, ens han encantat aquesta mena de construccions, a més, n'hi ha de diversos tipus, sense dir massa, però sisplau, digue'ns com estan construïdes. És que hi ha com molt d'artesà, però també les veiem i és com imaginar-nos un ésser del passat, però també del futur. Què me'n dius? De totes les Andròmines.
2: Bueno, és un espectacle un poquet retrofuturista, no? que ens porta a ese principi del segle XX o finals del segle XIX, on tot és un poquet mecànic, però és com, no sé, parlem d'un poquet d'un passat alternatiu on aquestes coses que... tots aquests invents que ens va ajudar a éssers humans a comunicar-nos millor, des del telègraf o, no sé, la màquina de vapor, inclús la fotografia, són un poquet l'inspiració de l'espectacle.
0: Un espectacle brutal perquè la mà mecànica de Curious pesa 340 quilograms i mesura 4,5 metres per 2. Perdonin, que jo sóc en realitat de lletres pures, ho he dit fatal, però 4,5 per 2, perquè us facin una idea. Més de 100 vestits, 464 elements de tretzo, mai s'havien fet servir tants en cap show de la història del Cirque du Soleil. Els 120 integrants de la gira de Cirque du Soleil provenen de 30 països, entre persones noves i persones que porten més de 20 anys de gira, és a dir, que d'alguna manera el Cir del Sol és com la ONU, i fa la mateixa pau, o com a mínim fa més pau que l'ONU, jo diria, perquè sortim sentint-nos més infants, sortim amb més il·lusió d'aquest espectacle, i sobretot hi ha moltes persones de moltes nacionalitats diferents. En David García Coll no és català, però parla un català perfecte. Tu ets de la Cambri, tant, David?
2: Sí, jo soc alacantí. Gràcies per dir que parlo un català.
0: I tant que sí, molt bo. I a més, en David García Coll, no s'ho perdin, pels oients de Ràdio 4 que es pensin, no, els professionals del Cirque del Sol són atletes d'elit, artistes d'elit, que ho són, que es preparen des de petits. No, en David anava per advocat. Tu vas estudiar dret, no, David?
2: Ai, sí, me vaig enganyar i vaig començar a la Universitat d'Alacant tractant d'estudiar dret, però no m'agradava. No sé, jo trobava més veritat damunt d'un escenari que no pas en la universitat. I mira, per fortuna vaig anar a estudiar a teatre a Múrcia i bueno, des d'aquest moment fins ara la vida ha donat moltes voltes, però mira, ara estic així al Cirque du Soleil i estic actuant en un joc que jo crec que per a qualsevol actor espanyol és com un poquet com la Meca, no? Actuar a Barcelona. És com actuar al Royal Albert Hall de Londres, no sé, és el lloc més important per a un actor de tot el país.
1: Sí, i una cosa, és a dir, i el fet que estiguis ara en el Cirque du Soleil és com... va ser com que el Michel Lapris un dia, que és el director de l'espectacle, director creatiu, autodirector, et va trobar, és a dir, això potser no es ben bé així, però com funciona? És a dir, en el teu cas, bueno, com ha estat?
2: El meu cas va ser un poquet curiós perquè la persona que feia abans el meu personatge, Anton Valent, és un poquet com el meu mestre dins del teatre. I bueno, un dia jo estava de viatge per Estats Units i vaig anar a veure l'espectacle, que estava allà, i després de veure l'espectacle estàvem sopant i ell em va preguntar: tu pots fer el que jo faig? I jo vaig dir sí, clar, i ja està. I un mes després vaig rebre un mail del Cirque du Soleil preguntant-me si volia fer un càsting per al personatge d'Anton. I jo, què? Què ha passat? I no, Anton me va explicar que estaven buscant una persona perquè ell estava pensant en retirar-se i ja començaven el procés de càsting i havia donat el meu nom. I bueno, jo no confiava molt en que això anara bé, però clar, al Cirque du Soleil no li pots dir que no. I bueno, vaig fer el càsting al final, mira, així estic.
0: Al Cirque du Soleil ningú li pot dir que no, ni nosaltres com a espectadors, que hi han d'anar, s'ho passaran molt bé i a més sortiran d'allà rejuvenits des d'un punt de vista també emocional, ni tampoc, òbviament, un actor, un artista d'elit, un gimnasta o un músic. Perquè estem escoltant de fons a les nostres paraules la música del Cirque del Sol, que és tan important. Hem començat amb aquest You Must Be Joking. Estaríem fent broma si no en deixéssim escoltar un altre i no convidéssim a un dels músics que configura la banda sonora d'aquest espectacle. Ara els hi presentem el Bruno Pitarch, però abans Stamp Punk Telegram.

0: diguin que no fa vida, no em diguin que no fa cap de setmana, no em diguin que no fa són quatre dies aquesta meravellosa música que ens endinsa dins d'aquesta gran carpa, capacitat per 2.500 persones assegudes i en requereix un equip d'aproximadament 100 per aixecar-la. Atenció, hi ha més de 1.200 estaques que s'enterren a 1,2 metres de profunditat per mantenir la carpa al lloc. Imaginin vostès quina feinada. Entre carpa, estaca, Mademoiselle, que és dins de l'abric d'en David García Coll, hi ha uns músics fantàstics i un d'ells és en Bruno Pitarch. Bruno Pitarch, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Per molts anys.
1: Moltes gràcies.
0: Com es viu sonant també dins del Circ del Sol? Bruno, com vas arribar al Circ del Sol?
1: Buah, és, com deia David, és un somni, no? Estar treballant, poder tocar música, la música d'estos shows, no? que són meravellosos, que tothom coneixem, i tindre l'oportunitat de ser part d'un d'ells, poder tocar la guitarra quasi a diari ahí, pues per a mi és un somni que el disfrute dia a dia, no?
2: I una cosa, Bruno, veiem en escena, crec que això sí que es pot dir, uns gramòfons que van voltant per tot l'escenari, tot el públic pot veure'ls, però també veiem que hi ha també el protagonisme de la música. Primer com en aquella cambra allà al final, i de sobte, en viu s'ha de dir, toqueu tota l'estona en viu, i de sobte hi ha un moment que sortiu. Explica'ns un xic, el que es pugui explicar, com ha estat el procés de construir-la, aquesta direcció, com acompanyeu els actors i el fet de fer-ho en directe, i així que sembli com a un petit comitè. Perquè no sé si és el que pensàveu fer, però si era així, s'aconsegueix.
1: Sí, hi ha diversos moments del show que els músics anem apareixent infiltrats dins de la escena, però uh-huh. Hi ha un moment que sí és la presentació, no, dels músics. I sí, és pues, aquesta essència de club, no, de club de jazz, de petit comitè, tocant una cançó per al públic, que per a mi és meravellós aquest moment, no? Tant per al públic com per a nosaltres, els músics, poder sortir a l'escenari i dir, pues, mira, aquí estem nosaltres, no?
0: Aquí estàs tu tocant el banjo, que ara m'ho recordava la Mònica, em deia, recordem que en Bruno, i és veritat, toca el banjo, que és un instrument que, bé, sembla quan t'estem veient tocar que estiguem al costat del Mississippi, no? Que estigui a punt d'arribar Mark Twain i Huckleberry Finn, i és una autèntica meravella. Hi ha una cosa que la Mònica abans dèiem, oi, Mònica, a la reunió?
2: Digue'm. Que és que
0: qualsevol persona, qualsevol dels molts oients que ens estan escoltant ara i tenen ganes de veure el Circ del Sol, poden veure-ho, però no només perquè poden accedir-hi, sinó perquè està tan ben feta l'escenografia que des de qualsevol punt es veu molt bé i es viu molt bé, Bruno.
1: Sí, sí, així és. Estem des de qualsevol punt del, o sigui, de la grada, se pot tindre accés visual als músics.
2: Sí, això ho comentava també perquè pensàvem que fins i tot des de l'última fila o fins i tot la gent que està al costat de les columnes, crec que com que l'escenari de vegades gira, és com afavorir la visió de tothom, afavorir que tothom connecti, que ningú se senti desconnectat. Sempre passen coses a l'escenari i fins i tot, per exemple, per les columnes, la gent podem veure que baixen els acròbats. Però, mira, tinc un encàrrec, una pregunta d'una noia molt joveneta que fa trapezi, que li encanta el circ, i m'ha dit que, sisplau, us pregunti. Primer, si tenia una reivindicació darrere del que volíeu explicar, penseu que és una dona, una noia molt jove i vol saber-ho, i després, bueno, digueu-me això així ràpidament, perquè no sé si...
0: Bruno, David, Bruno, comencem per tu.
1: Sí, bueno, jo lo primer és, a part del banjo, soc guitarrista,
0: Diem-ho, sí, diem-ho.
1: Sí, perquè toques, el banjo és com a segon instrument, lo que passa que el banjo en este show té pues, una càrrega també emocional, no? Perquè recorda a ser músics de l'època, perquè el banjo és un instrument dels Estats Units, però en cert punt de la història apareix entre la població migrant europea, no? Inclús hi ha unes fotos del guitarrista francès Django Reinhardt que va començar tocant el banjo. Entonces, llavors, l'inspiració del banjo en aquest show ve un poc per ahí, no? Aleshores, és una mescla del guitarrista i el banjista, no?
0: Està molt bé, David, la pregunta que ha fet la Mònica, d'aquesta noia que és trapecista i que vol dedicar-se al món del circ, perquè durant molt de temps el circ ha estat una categoria artística que s'ha entès només com, i ho dic el només amb tot el respecte del món i sense menys tenir ningú, com bé, són artistes del circ, no? Quan en realitat el Cercle del Sol és, jo penso, l'espectacle més complet que hi ha ara en el món artístic mundial, no? Perquè hi ha cabaret, hi ha reivindicació, hi ha tendresa, hi ha capacitat de fer alguna cosa molt important que veiem en aquest espectacle, en curiós, jo com a mi m'ho vaig entendre així, que és que tots som la mateixa persona i que cal treballar per integrar i no per fer tot el contrari, David.
3: Sí, mira, a mi una cosa que he après d'aquest espectacle, que al final jo, el meu personatge és una persona que està en el seu laboratori, que vol anar a l'altra dimensió, vol obrir una porta a aquest món on totes aquestes idees són possibles, però en lloc d'anar ell a l'altra dimensió, són els personatges de l'altra dimensió els que arriben al seu laboratori. I finalment aquest personatge passa de la por a la curiositat. I l'espectacle se diu Curious i és el que a mi m'agradaria, o és el que jo he après. No sé si reivindicar, però sí que m'ha donat una gran lliçó, i és que ante les coses noves no tindré por, sinó tindré curiositat. A voltes arriben coses noves o persones noves a la nostra ciutat, i moltes voltes el sentiment que tenim és de por. Ui, estos qui són? Però també podem apropar-nos a ells en curiositat i dir, ui, com fan les coses aquesta gent nova? I és el que fa el meu personatge, i és una bona lliçó que m'ha donat a mi a la meva vida.
0: La Mònica volia fer-los una altra pregunta, i aquí al nostre espai, el Són 4 dies al cap de setmana, no deixarem els oïdors de Ràdio 4 amb l'ai al cor. De quina pregunta volia fer la Mònica? Ni tampoc el Bruno ni el David. Així doncs, que senyora Pavón, quan vostè vulgui, pregunta segona. Endavant.
2: Sí. Faig de fet de correu de missatgera la pregunta per aquesta noia trapezista que va quedar encantada amb aquest sopar, el sopar antigravitatori, que és el número de les cadires però invertit, no dic més, que va quedar encantada també, sí, oi? Que no, millor que no, farem aquí, amb el globus i amb el circ invisible, oi que sí? Sí?
3: Oi que... Sí, sí.
2: I després,
3: molt
2: però
3: bonica.
2: Elles, sí, sobretot ella em va dir, sisplau, Mònica, pregunta, què vol dir a rellotge de les 11, com és l'hora d'ara?
3: L'11.
2: Es pot dir o no es pot dir?
3: Sí. L'espectacle comença a les 11 hores i 11 minuts. Bueno, és per a algunes persones aquesta hora és com l'apertura d'un portal, i com l'espectacle parla d'obrir-nos a un altre món, és un poquet la raó per la que d'aquesta hora, de les 11 i 11. És un poquet obrir-nos a un nou món.
2: I que canvia al final, oi que sí? I no dic més.
1: Clar, sí, i al final sí. És més delicat d'explicar.
0: No ho explicarem, no farem spoiler, que us enfadaríeu molt amb nosaltres, eh? Però sí, no, és veritat...
3: Però bueno, a nosaltres el que ens agradaria és que la gent, quan isca de la carpa, pensi que tot és possible.
0: Ara!
3: Que ha vist un món que n'hi ha coses en aquest espectacle que mai s'havien fet abans al circ. N'hi ha números que mai s'havien fet, i n'hi ha coses que mai s'havien fet a una carpa de circ. Com les titelles de dits que tenim, que això mai s'havia fet en una carpa de circ tan gran, on caben 2.600 persones. I estan pendents d'una cosa tan petita com un dit. O el número d'acronet, que és una cama elàstica, un git elàstic gegant, no? on els meus companys volen, estan volant per l'aire. Però és això, no? Que obrim la porta a un món de la imaginació, i ens agradaria això, que la gent isquera dient, per què no?
0: Per què no? Perquè ha de ser perquè sí. Fixin-se vostès que nosaltres hem començat aquesta conversa amb en David García Coll i en Bruno Pitarch a les 11:05 del matí. De fet, les 11 és una hora molt important per aquest espectacle. Així doncs que ens ho han fet venir bé. I sobretot no oblidin que hi ha una pel·lícula que vostès segur que han vist, que és Disclosure Day, la nova pel·lícula de Steven Spielberg, on s'explica que les coses que no veiem existeixen. I demà, deixeu-me fer publicitat del nostre programa, demà s'estrena el Són 4 dies Lluís Pastor, doctor en periodisme, bon amic, que ja saben vostès que és el rei del mambo a l'hora d'analitzar la comunicació no verbal. I sabeu què farem, David i Bruno, demà a la ràdio? Parlarem de la comunicació amb els morts. Perquè existeix aquesta comunicació. Existeix la comunicació amb les persones que hem estimat, que ens han estimat i que no hi són. I vaig pensar molt en la feina que farà demà el doctor Pastor quan vaig veure el vostre espectacle. Perquè hi ha amors que no es veuen però que hi són, que són inalterables, immutables amb el temps, i hi ha sensacions que cal que la nostra mirada fili prim per poder-les observar. I penso que curiós, que la curiositat és d'alguna manera una bona manera per entendre. No sé si esteu d'acord.
1: Totalment,
3: sí,
1: d'acord.
3: Totalment.
0: Sí? Doncs vinga.
3: És un bon motor per a la vida, la curiositat.
0: Jo penso que sí, que és el motor més important. Així doncs, que han de ser curiosos oients de Ràdio 4, dels Són 4 dies, i se n'han d'anar a veure curiós al Gabinet de Curiositats del Circ del Sol, del Cirque du Soleil. David García Coll, moltíssimes gràcies, una abraçada ben forta.
3: A tu, moltes gràcies.
0: Gràcies. Bruno Pitar, gràcies, abraçada.
1: Abraçada, gràcies. Abraçada molt gran. Moltes gràcies.
0: Gràcies a vostès, a vosaltres. Mònica Pavón, fins ara mateix.
2: Sí, sí, i tornem al circ, sempre.
0: Ah, efectivament. Sempre. Tornem al circ amb la música o una de les músiques que té a veure amb aquest espectacle que diu Departure, algú que se'n va. Bé, doncs nosaltres ens anem, però tornem de seguida. Som-hi.

No se'ns adormi, nen, no relaxin massa malgrat escoltin aquesta música. 2:15 i gairebé un minut de 12 del matí, volant amb el Circ del Sol, cap a escoltar i parlar amb Helena Crespi.

0: capten aquest gust de cap de setmana, quan tot s'escolta d'una manera molt intensa i quan la ràdio se sent, o això preferim pensar tot l'equip del nostre programa. Ja sabem que nosaltres, els de Ràdio Nacional d'Espanya Catalunya, som l'única ràdio que els escolta, que no és qualsevol cosa. Camí del migdia, temps ara per parlar amb la nostra estimadíssima Helena Crespi, perquè ja saben que nosaltres ens hem entestat en que els dissabtes al matí sí o sí farem sexe. I es poden fer sexe de moltes maneres diferents, a moltes posicions diferents, a moltes postures diferents, a molts tons de veu diferents, a moltes circumstàncies privades diferents. Helena Crespi, bon dia, bona hora, com estàs?
1: Molt bon dia, molt bé, i tu?
0: Mira, molt bé, molt contenta, ja és el segon cap de setmana, el vaixell ha salpat ja fa, molta estona, a les 9:05, i estem encantats d'acompanyar els oients de Ràdio 4 i de que tu siguis amb nosaltres. Helena, mira, l'altre dia vam veure un titular que quan el vam llegir vam pensar immediatament en tu. Busco mujer para sexo después de misa. No m'ho invento, eh? Quan trobàvem parella, gràcies als anuncis per paraules, abans de que els xats d'internet existissin, abans de que Tinder fos una entelèquia que, bé, formava part de la ciència-ficció, probablement, de moltes persones, abans de que, afortunadament, i ho dic per als que intentaven buscar parella i sexe després de missa a través d'un anunci de paraules, que encara hi havia aquella sorpresa i aquella exaltació, bé, doncs, moltes persones s'unien d'aquesta manera. I no sé per què, Helena, vàrem pensar en una pel·lícula que segur has vist, a mi em fascina, basada en una novel·la que es diu La senyorita de Trévelez. La va dirigir Juan Antonio Bardem l'any 1956 i va ser un autèntic èxit. Què explicava aquesta pel·lícula? Doncs, ras i curt, la història d'un grup d'amics que volen fer una malifeta, que és aprofitar-se de la dona soltera, conca, com diria la meva àvia, perquè ja saben que un senyor solter era conco i una senyora soltera, l'àvia, li deia conca. Una senyora que no té cap ganes d'estar amb ningú o no pot estar-hi perquè ha de cuidar la mare, un d'ells fa veure que s'ha enamorat d'ella. I la veritat és que és una pel·lícula tristíssima. Així doncs que posem els oients en situació, després comentem el que ara escoltaràs, que és un fragment de la pel·lícula, i aquest titular tan sucós, oïdors del Són 4 dies, busco dona per sexe después de misa. Escolten.
2: Adiós.
3: ¿Y le gusta?
2: ¿Eh?
3: Digo que si le gusta vivir en pensión.
2: ¿Y qué puedo hacer? Adiós.
3: Adiós.
2: ¿Qué puedo hacer?
3: ¿Cómo se llama?
2: Gran Pensión Castilla.
3: Ah, ya, la pensión de doña... Adiós, de doña Obdulia.
2: ¿La conoce?
3: Mamá, sí, como también es viuda de militar.
2: Al llegar estuve unos días. Adiós. Estuve unos días en el gran...
3: Adiós. Ese hotel debe ser... Adiós. Debe ser muy caro.
2: Eso, adiós. Y además no es lo mismo.
3: Sí, claro, no es lo mismo.
2: Isabel, ¿quiere...? Adiós.
3: Adiós.
2: ¿Quiere que vayamos a...? Hola.
3: ¿Qué? ¿Cómo dice?
2: Que si quiere tomar algo.
3: Bueno, déjelo. Muchas gracias. Es tardísimo ya. Adiós.
2: Como quiera, pero no es tarde.
3: Es que mamá está sola en casa, ¿sabe? Adiós.
2: Sí, es solo un momento.
3: Es usted muy amable.
2: Adiós. Adiós.
3: Adiós.
2: Bueno, usted no.
0: Adiós, adiós, adiós. Aquest moment és brutal perquè, clar, la pobra senyora de bona família, mare sola, que el pare era militar, així doncs aquesta senyora és vídua, viu a una capital de províncies. La pel·lícula de Bardem va ser rodada a Cuenca i també Logroño i Palència. De fet, el carrer major de la pel·lícula és el carrer major de Palència, no? I aquesta parella, que s'estaven coneixent, no tenien cap intimitat perquè, mentrestant, tots els veïns i totes les casamenteres, no? Les celestines, anaven veient com aquesta noia, que no era gaire agraciada físicament, anava del bracet d'un dels nois guapots del poble o de la ciutat que intentava entabanar aquesta noia, no? Calle Mayor és un dramón perquè acaba, com vostè sap, fatal per ella, però hem fet aquest link pensant en aquest titular que llegíem al País, no? Busco dona per sexe després de missa. Aquesta era la manera, Helena, com les dones de la generació de les nostres àvies tenien el primer contacte moltes vegades, no? A través d'un anunci per paraules. Com s'ha canviat, per bé o per mal, Helena?
1: Sí, perquè a més, si t'hi fixes, com la base ve a ser la mateixa, no? És jo dic què m'interessa, què busco, i si algú busca el mateix que jo, doncs fem... Aquesta és la manera de fer match abans, no? És a dir, responent a un anunci de la secció de classificats d'un diari, d'una revista, no? I això ens explica que històricament sempre hi ha hagut com aquesta inquietud per trobar parella. No m'atreviria a dir si perquè realment ens surt de manera natural el buscar parella estable per tota la vida, entre cometes, o si la pressió social i les facilitats que hi ha quan tens parella fa que busquis parella, perquè si no acabes sent com una mica un bicho raro, no? Però clar, la manera per lligar, quan per exemple en el teu entorn no hi havia possibilitat o no tenies temps, etcètera, etcètera, doncs era a través d'aquests anuncis. Em fascina molt lo del busco mujer para sexo después de misa. O sigui, ho trobo d'una poesia i d'una èpica com molt brutal, no? Que a mi em fa pensar aquest, veus que bé, gent creient de missa, que a més nosaltres venim d'un aprenentatge religiós on la sexualitat sempre s'ha deixat de costat, no? O només s'ha utilitzat com a reproducció, reivindicant doncs que també després de missa es pot tenir clar, sexe, eh? Clar. I aquest senyor potser només volia alegrar una mica el cos i ja està, eh? Vull dir que també està bé reivindicar això, no? Em sona com molt, molt, molt vintage, en el fons, no? Però ho hem modernitzat. L'únic que ara hem arribat a un mercat de la carn molt més gran del que podria ser un anunci com aquest.
0: Després de missa no només era temps de vermut, sinó que també era temps de sexe. Però fixa't que
1: sí.
0: N'he trobat un altre, perquè a mi aquest article del País, Helena, m'ha fascinat absolutament.
1: Brutal, sí, sí.
0: Hombre de 28 años, de excelente familia, de agradable apariencia, con buenas perspectivas, desea casarse con una joven con dote. Clar, que aquesta és una notícia, o en aquest cas un anunci per paraules de finals del segle XIX, no? Però clar, aquí hi ha, des d'un punt de vista semiòtic i semàntic, alguna cosa que no m'encaixa. D'una banda, té bones perspectives, i de l'altra, es vol casar amb una pubilla que tingui una bona herència. No ho
1: Home,
0: acabo
1: clar.
0: D'entendre, Helena, això.
1: Bueno, sempre ho diuen, no?, que la gent benestant busca algú benestant, no?, i ja no pot baixar més d'aquest nivell. Llavors, aquí, què és el que tenen les paraules? Que llavors nosaltres aquí entre línies podem llegir diverses coses, que potser no era tan benestant com semblava, o que necessitava algú també de la seva categoria per mantenir també l'estatus, no?, i plantejar una relació amb algú havia de ser algú que sigués com a mínim de la seva pròpia categoria.
0: N'hi ha molts d'aquests anuncis per paraules, eh? Fem-ne un de directe i un altre més romàntic, eh?
1: A veure.
0: Penis enorme, 80 quilos, busco un home dur i que sobretot no ronqui, de 25 a 40 anys, amb uns braços grans i sense gats. M'agraden els bolos, el teatre i el gimnàs. Va, som-hi, nois, fem que funcioni. Home, aquest som-hi, nois, fem que funcioni m'agrada, eh? Però això de que ja digui no a los gatos, a mi em fa enrere, la veritat, eh? Ja, mira, perquè allò ja. Altre, que tingui un penis enorme, doncs miri, millor per vostè i millor per la seva parella, senyor, fantàstic. Però que digui no a los gatos, clar, però fixa't, Helena, que si molts missatges de Tinder, d'aquestes aplicacions que ara ja, per cert, no es fan servir tant, haguessin estat així de directes, moltes persones s'haguessin estalviat molts mals ratos, molts disgustos, perquè, clar, aquest senyor ja està centrant. Té un penis gran, no vol algú que li agradin els gats o que tingui gats, i li agrada el gimnàs, el teatre, i sobretot demana algú que no ronqui.
1: Però, Sílvia, m'imagino que aquest no deu ser de finals del segle XIX, de missatge,
0: no,
1: oi?
0: No, no, no, no.
1: Modern.
0: Aquest és de fa res, 3 anys, ja, com a molt.
1: Perquè anava a dir, carai, sí que anaven forts també a finals del segle XIX.
0: Sí que anaven forts, i sobretot que explícits, no? Fins i tot els diaris que ho publicaven, sí, sí.
1: I sobretot, vull dir, amb una orientació sexual que ni molt menys era la normativa, no? Per tant, mira, està bé, clar, en el fons és un missatge directe aquí. Jo crec que l'important és que tu, si has de respondre alguna vegada amb un missatge d'aquest tipus, triïs l'estil que a tu t'encaixa. Llavors, si tu ets directe, vés amb algú que vagi directe, no? Si ets més subtil, doncs vés amb algú que sigui com més subtil, no? Però clar, aquí la prioritat, evidentment, és el tema sexual per sobre de tot.
0: Mm-hmm. No? I tant, sí, i tant, que... sí, sí. Mm-hmm. El tema sexual, els bons gustos, parlàvem d'un missatge o un anunci que fos, com els diria jo, més naïf, més romàntic, aniant també, me gustaría casarme con un violinista o violonchelista de unos 40 años. Un hombre alegre y serio al que le encante hacer preguntas. A mí me encanta hacer preguntas y me encanta que me las facin. Yo soy así, excepto que soy una mujer de 39 y pianista. Las cosas claras, ¿eh? Porque, es claro, yo también entiendo, Elena, que si hay algo que es muy tímid, que té por la perspectiva del futur, que senzillament és molt fòbic. D'això, amb aquesta frase tot molt clar, pot significar, que no té per què ser així, que l'altra persona sàpiga el que pot oferir o no i el que pot esperar o no de l'altra persona, Elena.
1: Sí, sí, sí. I a més, fixa't en la manera. Aquí ara ha coincidit que... O sigui, segurament, si féssim estadístiques dels anuncis que hi havia... Segurament hi havia molts més homes posant anuncis i buscant que dones, i fixa't que en els tres anuncis que apareix un senyor que busca, el sexe o els diners són el que mouen l'anunci, no? I en canvi, en aquest, que és aquesta senyora pianista, doncs tot el tema... A veure, segurament algú que té accés a estudis musicals, doncs segurament és algú que ja té algun privilegi, però el tema econòmic i sobretot el tema sexual no és el que es mostra, no? Llavors, mira quina diferència, i aquí podem pensar dues coses. Què prioritza en general el gènere masculí, què prioritza el gènere femení, i també què ens atrevim a demanar. Perquè estic segura que també hi ha senyores que en algun moment doncs, volen algú amb el penis d'unes característiques o d'una altra, però no s'atreveixen a dir-ho per el judici social que hi ha. No? Vull dir que, evidentment, hi haurà senyores que posaran anuncis així directes. Però és curiós que en funció del gènere apareixen també anuncis molt diferents, molt més explícits o menys explícits en funció de qui ho escriu, i posant pes a uns temes de la possible relació o uns altres, no?
0: Clar, és que si un ja diu el que vol i com ho vol, potser aleshores no venen les confusions. En directe a Ràdio 4, són 4 dies, amb Elena Crespi. Mirin, ja saben que aquí en aquest programa tenim algunes obsessions, algunes fòbies i algunes filies que vostès van notant. No escoltarem a Lady Gaga, perquè com diu en Julio, el nostre subdirector, otra vez Lady Gaga, però és que, esclar, Lady Gaga torna a ser notícia. Recordaran que la setmana passada els dèiem que vam veure unes imatges força inquietants de Lady Gaga amb el seu marit i amb un nadó entre els braços, no? No teníem ni idea que Lady Gaga havia estat embarassada, no teníem ni idea que Lady Gaga havia passat per 9 mesos d'un procés que, òbviament, desgasta el cos i també desgasta l'emoció d'una dona, no? I, esclar, avui hem sabut que és que aquests 9 mesos per ella no han existit perquè el que ha fet ha estat ser mare a través de gestació subrogada, Elena.
1: Sí, sí, sí. De fet, aquesta setmana, ja la setmana passada ja hi havia aquesta rumorologia perquè era com molt estrany amagar un embaràs, no? Llavors sé que es buscaven imatges a veure on Lady Gaga mostrés el ventre una mica voltat en les últimes actuacions que va fer per justificar que potser sí que havia estat embarassada i senzillament s'ha mantingut en perfil baix durant els últims mesos d'embaràs, però... La sorpresa ha estat que sembla ser que es confirma per tots cantons que ha sigut mare per subrogada, i aquesta setmana també hem tingut altra notícia de persona coneguda, l'Helena Dunham, també mare via gestació subrogada, no? I això ens posa davant d'una nova tendència on gent, evidentment, que s'ho pot permetre, perquè una subrogada no és anar a buscar un quilo de peres a la fruiteria, doncs només aquella gent que té els diners s'ho pot permetre. I aquí és on entra de nou el debat, no? Vull dir, podem entendre el desig tant d'una com de l'altra, com de qui ha utilitzat una subrogada per tenir una criatura, però on és el límit, no? Per on estan els drets, no?, de les persones que estan aquí jugant en aquesta equació, no? Perquè normalment el que ens diuen és que en una gestació subrogada hi ha algú que té els diners i algú que no els té i els necessita, no? I fins a quin punt una persona pot ser capaç de... Es parla si vendre una part del cos, llogar una part del cos, el que sigui, no?, per aconseguir uns diners que necessiten. No? I llavors ens trobem que dins de l'entorn, o almenys a mi em passa, que ara mateix aquests dies, per mi, tot el meu algoritme de xarxes estava filtradíssim per Lady Gaga i per Lena Dunham, perquè com que jo he parlat molt de gestació subrogada, doncs també m'apareix molt el tema. No? Llavors, moltes companyes feministes posen a damunt de la taula, no?, aquest tema per veure que estem vulnerant els drets humans, ja no només d'una mare gestant, sinó també d'un nadó, i llavors, a més, entendre que tot això forma part d'una indústria capitalista, no? M'he dit, és dur, sobretot perquè en el cas de totes dues són dos grans referents, dues donasses espectaculars. En el cas de Lena Dunham també s'havia mobilitzat molt amb un gran discurs feminista. I suposo que això és el que en algun moment a les feministes, que creiem que la subrogada vulnera els drets humans, rebem com el jarro d'aigua fria al damunt, no? Ens va passar amb Chimamanda Ngozi Adichie, també, quan va dir que havia sigut mare per subrogada. I això ho estem començant a veure, i crec que és un debat molt important que el parlem de manera tranquil·la i pausada sobre fins a quin punt això vulnera drets o no, no?
0: Clar, perquè l'altre dia comentava Oprah Winfrey en una entrevista que va oferir a Jimmy Kimmel que ella pensava que la mare que té fills o filles a través de gestació subrogada, el seu concepte de maternitat no pot ser el mateix. Ha estat una manera molt maldestra, potser, de dir les coses. Ha estat poc embolcallada de polèmica, aquesta afirmació. Però, esclar, entenc, jo que no he tingut fills, Helena, però tu n'has tingut dos i has gestat a dos criatures, no?
1: Sí.
0: Bé, en aquest cas hi ha dos adolescents, però vaja, en el seu moment dues criatures. La maternitat comença en el mateix temps de la concepció. Això és el que deia Oprah Winfrey, i penso que aquesta pregunta que es fa ella és molt pertinent, perquè és un tema que a més ningú toca, però igual que ens diuen a les dones que no som mares, que no podem entendre el que és l'amor perquè mai hem parit, i és un error absolut, i perdona, perquè jo no he tingut fills, perquè no he volgut, i sé perfectament el que és l'amor i l'entrega cap a una altra persona, la maternitat comença en el moment de la gestació? És a dir, comença ja en el moment que tu estàs gestant?
1: Clar, aquí és un tema que és com molt controvers, perquè a més depèn de quin discurs fas, hi ha certs sectors que se l'agafen, se'l fan seu i l'utilitzen també en contra dels drets de les dones. Perquè, clar, si ara jo et dic, sí, la maternitat comença en el moment en el que hi ha un embaràs, llavors les persones que estan en els moviments en contra del dret a l'avortament et diran que una dona embarassada no pot avortar perquè allò ja és vida, no? Ja és ser mare, ja és ser fill, filla, no? Llavors, aquí potser una de les preguntes que ens podem formular és que potser és algo que és molt més complex i que ha de respondre-ho la pròpia persona que ho viu en primera persona. Hi ha persones que ja són mares inclús abans de quedar-se embarassades, que tenen aquest sentiment. Hi ha persones que, o quan estan en cerca, per exemple, hi ha persones que en el moment en el que tenen un positiu d'un test d'embaràs se senten mares. Hi ha dones que no senten aquest vincle maternal durant l'embaràs i potser els hi apareix en la recta final o quan poden tenir la seva criatura en braços. Hi ha mares que se senten mares en el moment en el que veuen per primera vegada la fotografia de la criatura que adoptaran i que arribarà a casa. Això és una experiència completament personal i cadascú ho defineix com sigui. El que sí que ens passa és que en el cas d'una subrogada tenim una experiència d'un bebè que ha estat durant aproximadament 40 setmanes gestant-se dins del cos d'una persona, i aquell és el seu terreny segur. I en el moment en el que hi ha un part i se'l separa de l'olor, la veu, no?, que coneix, doncs allò té un impacte en la persona. Evidentment, un bebè que neix i que llavors una altra família se l'emporten perquè han fet una subrogada, aquella llar on anirà, en principi, també serà una llar amorosa, val? Però l'impacte és brutal. La mare gestant, si canvia d'opinió, molts contractes li blinden que no pot canviar d'opinió, no pot fer-se enrere. No, és a dir, és, tot s'articula d'una manera i es juguen amb uns conceptes sobre què és ser mare, què és ser fill, què és, que és tan complex que això mereixeria potser hores i hores de debat, no? I no tothom estaria d'acord. Llavors, per mi, en aquest cas, és tota l'estructura de moviment que hi ha en una subrogada és tan complexa, tan difícil, tan èticament qüestionable, que quan ho ajuntem tot és un còctel brutal, no? Més enllà de si algú se sent mare o no en el moment en el que sap que està embarassada, no?
0: Exactament. Aquesta és la circumstància, perquè està embarassada vol dir que tu tens la possibilitat de donar llum. Però la maternitat no només passa per la gestació subrogada. Hi ha una part de l'equació que penso que ningú, estimades i estimats oïdors del Són 4 dies de Ràdio 4, ningú posa damunt de la taula, que és l'adopció. Millie Bobby Brown ho ha fet. No només adoptar a persones, a nens, en aquest cas, o nenes, que viuen a altres països i que necessiten una oportunitat. És que aquí, a Espanya, a Catalunya, a Barcelona, hi ha molts nens i moltes nenes que també necessiten aquesta oportunitat.
1: Sí.
0: I sembla que l'adopció no és una opció. I és un gran error, i a més és injust, Helena.
1: Sí, totalment, perquè a més, jo crec que potser, i és una frase que m'acompanya molt, potser els nostres esforços haurien d'anar a poder millorar els processos d'adopció, que no són fàcils i no estan exempts de polèmica, també, facilitar els processos d'adopció, perquè ara mateix, en el nostre món, hi ha moltes criatures que no tenen una llar. Llavors, això sí que és un dret bàsic, tenir una llar, que et cuidin, val? En els drets humans i en els drets dels infants, això sí que està contemplat. Llavors, entenc que l'ideal de la maternitat, aquesta maternitat idíl·lica que se'ns ha plantejat, és que tu puguis gestar la teva criatura i que puguis tenir una criatura recent nascuda entre els braços. Qui no pot, pels motius que sigui, doncs... Clar, quan es planteja tenir una criatura, si no pot fer-ho amb el seu propi cos, val? Doncs hi ha qui pensa que necessita, o sigui, en aquest ideal més similar, tenir un bebè recent nascut continua sent l'ideari, no? I llavors per això es va a la subrogada, perquè sembla que hi ha aquesta creença de que, per exemple, una adopció acaba sent una maternitat de segones, no?
0: Exacte,
1: per qui no li queda més remei.
0: Exacte.
1: No? Llavors, aquí hem de reivindicar també les maternitats i paternitats en l'adopció, perquè en la gestació subrogada, i sé que pot quedar molt fred, i depèn de qui ho escolti, ho pot interpretar d'una manera molt freda, però en el fons, en la gestació subrogada anem a fabricar un bebè, a mida inclús, a vegades, per qui vol tenir aquesta criatura. En l'adopció, aquella criatura ja existeix, necessita una llar, necessita que algú li cobreixi, no?, tot el que necessita al llarg de tota la seva infantesa. I les maternitats i paternitats per adopció són maternitats i paternitats, és a dir, Millie Bobby Brown és mare de les dues criatures que té a casa, i la seva parella també és pare de les dues criatures que tenen a casa, i potser aquí és on hem de posar els nostres esforços, no?, per entendre que l'adopció és una via molt, molt necessària, sobretot per garantir la llar de les criatures. Per mi preval el poder donar sostre, casa, amor a una criatura ja nascuda, que pel que sigui està en adopció, que no pas fer venir noves criatures per aquestes vies on hi ha tants drets humans en joc, sabent que hi ha d'altres criatures que ja existeixen i ja estan en el món.
0: Clar, perquè si no, Helena, i amb això acabaríem, perquè estem gairebé fora de temps, totes les persones que ens estan escoltant ara a Ràdio 4, els són 4 dies en directe, que són pares i mares, òbviament, i que han adoptat nenes i nens que venen d'altres continents, nens xinesos, nens haitians, nens russos, què vol dir? Que són menys pares i que aquests nens són menys fills? Ho són des d'un punt de vista anímic, ho són des d'un punt de vista emocional, ho són, ull, des d'un punt de vista legal, i ningú és ningú per dir que són menys fills i els altres menys pares. Helena, unes dades que m'acaba de passar la Mònica Pavón i que m'han deixat esfereïda, eh? Tenim molt poc temps, però és que no puc deixar de comentar-te-la. Un total de 37 dones han estat assassinades a mans de les seves parelles o exparelles en el que portem de 2026. És una vergonya. És la xifra més elevada en els últims anys. Concretament des de 2023, quan van haver 45 dones mortes abans d'arribar a l'últim trimestre. Són unes dades dades últimes estadístiques, a més de la delegació del govern contra la violència del gènere. En parlarem demà amb Dani Agudo, perquè fixa't, es commemora el 75è aniversari de l'estrena de la versió cinematogràfica de l'obra de teatre de Tennessee Williams, aquella història meravellosa que es deia Un tramvia anomenat Desig, la va dirigir Elia Kazan amb Marlon Brando i Vivian Leigh. Clar, avui parlava en Luisme i tenia tota la raó, no? Aquesta èpica i aquesta història de que, no, algunes dones les gusten malotes, no? Que és el que explicava Marlon Brando, que li va costar més d'entendre quan va tenir d'assumir aquest paper, no? Demà en parlarem des d'un punt de vista cinematogràfic amb Dani Agudo, però, esclar, no ens equivoquem.

0: acaba convertint en un assassinat, no? La que vam veient materialitzat en forma d'assassinat, no? Aquestes creences de que l'amor ha de fer mal, de que l'altre és dolentot i que llavors canviarà per tu, etc, etc, són coses aparentment petites, però que les tenim en massa i que creen la base de tota aquesta piràmide, no, l'iceberg de la violència masclista.
1: Fixa't, la seva autobiografia, Marlon Brando, com que demà parlarem amb en Dani Agudo, estic tornant a llegir altra vegada la biografia de Marlon Brando. Ell va dir: jo era l'antítesi de Stanley Kowalski, era sensible per naturalesa, i ell era un home dur, d'intuïció, instints animals infal·libles i impecable en el mal sentit, no? Clar, aquest és el retrat robot d'algú que assassina la seva dona, la seva exdona, la seva parella, o fins i tot el seu fill o la seva filla, en nom de el que ell pensa que serà la manera per provocar-li, que li provoca, òbviament, un dolor incontestable a la persona que es queda en el món dels vius, per dir-ho d'alguna manera, no? Així doncs que hem volgut fer aquesta comparació perquè són 75 anys, ja en parlem amb en Dani Agudo, i això que ens acabes de dir és el que hem de pensar. No hi ha res que puguem fer més que recordar que aquesta xifra és impresentable i que hem de posar ja fil a l'agulla d'una vegada per totes.
0: Totalment.
1: Helena Crespi, moltíssimes gràcies. La setmana vinent, més. Dubto que millor, però més.
0: I tant, això sempre. Una abraçada molt gran.
1: Gràcies, reina.
0: Que vagi bé.
1: Escolti'm, no ho podem evitar i se'ns nota. 1 minut i 10 segons i arribarem al punt just del migdia. Si Shakira arranca la seva residència en aquest Macondo efímer a Madrid, a més de 50.000 fans que la seguiran diàriament, nosaltres som els presidents del club de la nostra estimadíssima sexòloga Helena Crespi. I també dels oients que, mentre la senyora Crespi ens feia aquest mestratge de sensibilitat i de sexualitat, anàvem marcant el 900-454-455. Hem parlat amb la Mònica Pavón. Gràcies, Anna, que truca des del Pirineu i des de Girona, que ja ens escoltava en una altra etapa professional, de nit, i que ella i el seu marit estan enganxats a la ràdio. Gràcies. També en Josep de Montlló, que també ens segueix aquí al Són 4 dies i escolta al llarg de les 24 hores del dia la primera en català, que va ser aquesta pública, Ràdio 4, 5 dècades, 50 anys d'història. Gràcies per ser-hi. Després de les notícies del butlletí del migdia, donem la benvinguda a Manel Ferrer, que s'estrena aquí al programa. Els encantarà. Fins ara!
2: Són les 12.
3: Ràdio 4. Serveis informatius.
2: A Ceuta, uns 6.000 migrants ja han estat traslladats als diferents campaments temporals habilitats pel govern d'Espanya per acollir-los mentre es tramiten els seus expedients d'expulsió o d'asil. Les places no són suficients, però, per a tots els migrants que romanen a la ciutat des que van entrar-hi massivament fa 50 dies. Milers d'ells continuen malvivint en barraques improvisades a les platges de la ciutat. 1.700 migrants van aconseguir una plaça en el campament del port que va obrir-se ahir. El trasllat va generar un moment de caos i tensió entre els migrants, que van saltar-se el cordó policial i els agents van haver de contenir-los per evitar allaus. Un operatiu criticat des del govern de Ceuta que, a més, considera que el govern d'Espanya és un garrep amb els recursos destinats a fer front a la crisi migratòria. Kisi Chandiramani, vicepresidenta segona ceutí, en declaracions al canal 24 Hores.
4: Cuando una ciudad como Ceuta, tan pequeña, recibe una invasión, un golpe de este nivel, de esta crudeza y de esta dureza, las medidas que se aplican para volver a la normalidad no pueden ser medidas ordinarias. Si el golpe ha sido extraordinario, las medidas para el retorno a la normalidad también tienen que ser extraordinarias. Y es lo que no estamos viendo. Estamos viendo que el gobierno de España nos está racaneando medios constantemente.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, considera que el govern central ha mobilitzat tots els recursos que calien i retreu falta de lleialtat institucional. Són declaracions a El Periódico de Catalunya.
5: És una situació francament delicada, una crisi humanitària, i jo crec que el govern ha mobilitzat tots els recursos que tenia que mobilitzar. I que hi ha treball per fer, i hay que seguir haciéndolo. Este tipus de crisis interpelan a tot el món, per descomptat al govern, de la ciutat autònoma en primer lloc, y de España en segundo lugar, ¿no? Pero también al resto de formaciones políticas. A mí me parece que es lo mínimo exigible en estos casos, es un mínimo de lealtad institucional y de sentido de Estado. Lo he visto poco.

0: A casa nostra, els partits polítics engeguen la maquinària electoral en vista a les eleccions municipals. Junts critica la visita de Vox i Esquerra Republicana reivindica una aliança del sobiranisme davant l'auge de l'extremisme i amb la mirada a l'exterior. Laura Zurriaga, bona tarda. Bon dia, perdó.
1: Bon dia. L'adjunta a la presidència i eurodiputada d'Esquerra Republicana, Diana Riba, posa d'exemple el pacte de Cardiff a Irlanda perquè aborda qüestions estructurals com l'estat del benestar, la independència energètica o l'autodeterminació. Reivindica Riba l'aliança del sobiranisme també a nivell nacional.
2: I ens posarem a remar per assegurar que hi hagin escoles i hospitals de qualitat i sobretot perquè cada família tingui un sostre, perquè hi hagin ciutats segures, trens que funcionin, en definitiva, per assegurar el futur d'aquest país. Els col·legues del Nord han obert un camí per rellançar el sobiranisme progressista en aquest context tan difícil. I nosaltres, com a Esquerra Republicana, tenim l'obligació històrica d'agafar aquest guant.
1: De la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha titllat de teatret la visita d'avui del PP, PSOE i Vox a Barcelona, a Catalunya, volíem dir. Els discursos d'odi de Vox, diu, no són benvinguts aquí. Pel que fa al recurs del ponent del Tribunal Constitucional a l'amnistia, ha criticat Turull la cacera judicial d'alguns magistrats que s'han rebel·lat en contra de la llei.
3: Hi ha uns jutges que respecte als independentistes no fan de jutges, fan de justiciers, Llarenes, Marchenes, etc, etc. I llavors aquests s'han rebel·lat contra el poder legislatiu, perquè el poder legislatiu va aprovar una llei d'amnistia molt clara i aquests jutges el que fan és resistir-se. Un jutge ha d'aplicar una llei i el que estan fent a la cúpula judicial espanyola i especialment aquests jutges és saltar-se la llei.
1: I recorda que el magistrat José María Macías ja va ser apartat per no ser imparcial en el passat.
0: Gràcies, Laura. I els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona un jove de 25 anys fugit de Suïssa, on s'enfronta a 20 anys de presó per tràfic de drogues. El detingut ja ha passat a disposició del jutge i està pendent de la seva extradició a Suïssa, on té un judici pendent. Està acusat de formar part d'una banda que traficava marihuana i haixix a gran escala. Més de 400 quilos des del 2025, amb uns guanys estimats d'uns 2 milions d'euros. Per vendre la droga feien servir aplicacions de missatgeria instantània i feien els enviaments a través d'empreses de paqueteria ràpida. Cobraven de diferents maneres per amagar els diners i evitar que la policia els enxampés al rastre. I més assumptes, perquè una iniciativa legislativa popular demanarà el 19 d'octubre al Parlament una gestió 100% pública de la sanitat a Catalunya en un context en què la privada guanya cada vegada més pes. Pau Alemany.
4: Blindar la sanitat pública i fer que la salut no depengui de la capacitat econòmica, que l'atenció als pacients sigui digna, que els hospitals estiguin en bones condicions i que redueixin les llistes d'espera. Totes aquestes reivindicacions queden recollides a la iniciativa legislativa popular presentada per la plataforma social Marea Blanca. Avui comença aquest mecanisme democràtic que permet proposar la modificació de lleis al Parlament des de la ciutadania. Enric Feliu, portaveu de l'entitat, ha demanat la col·laboració ciutadana per assolir-ne l'objectiu.
5: Nosaltres som conscients de que l'esforç més gran vindrà quan en donguin el tret de sortida per recollir 50.000 signatures en tot el territori de Catalunya, 50.000 signatures vàlides.
4: Tot plegat en un context en què la sanitat privada creix any rere any a Catalunya, amb un 43% de la població que ja compta amb un segur privat, segons dades del Ministeri de Sanitat.
0: De moment és tot per nostra. La informació torna d'aquí a 55 minuts en aquesta emissora, Ràdio 4.
6: Ràdio 4.

0: Són quatre dies. Amb Sílvia Tarragona.
1: Ai, quina gana que tinc. Passen 6 minuts del migdia en directe a Ràdio 4, el Són 4 dies, en aquest dissabte 19 de setembre del 2026. Fent ràdio, fent vida, escoltant-los, perquè ja saben vostès que nosaltres som la ràdio que els escolta. I amb un cafè llet descafeïnat entre pit i esquena només. Imaginin vostès com tenim l'estómac, tot l'equip del programa. Les cares que fem, en Roger, en Pau Robert, la Mònica Pavón, en Luis Mimendizábal, en Julio Leal, perquè, és clar no podem ser a missa i repicar. I per què els estic explicant jo que aquests pobres mortals radiofonistes i periodistes no han esmorzat? Doncs perquè, malgrat aquí, al llarg de les 24 hores del dia, els expliquem tot allò que passa al món, avui ens hem deixat alguna cosa molt important, i és dir-los que aquest dia 19 de setembre és el Dia Mundial de l'Aperitiu. L'aperitiu, això que podran fer vostès ara, que és sortir de casa, anar a donar una volta amb la família, anar amb la colla, un aperitiu, una gilda, una mica d'anxoves, uns formatgets, una amanida russa. Ui, ui, ui, ui, ui, ui. Però no podem. No podem perquè ens espera en Manel Ferrer, que ja el tenim aquí assegut al costat, i que fa cara de gana, eh? Vostès que poden, marquin el 900-454-455 i ens diuen, per exemple, si els agrada més l'alioli o la maionesa, si els agrada més l'amanida russa amb tonyina o sense, si els agrada més l'amanida de pollastre amb salsa de color rosa o no. El que vostès vulguin, ja ho saben, aquí, 900-454-455. Però entre cervesa sense alcohol i cervesa sense alcohol, que aquesta és la pública, pública, pública, arriba el moment d'escoltar el nostre estimadíssim Manel Ferrer. Som-hi!

0: El nostre company José Gil, que té aquest gust per la música i que està l'encarregat de crear totes les sintonies que vostès escolten a tots els programes de Ràdio 4, s'ha lluit amb totes, eh? Però aquesta és meravellosa perquè, d'alguna manera, resumeix l'esperit del nostre estimadíssim Manel Ferrer. Ja el van escoltar la setmana passada i aquesta, òbviament, hi torna. Només faltaria. La setmana passada el vam, pobret, emprenyar i amb perdó, en plenes vacances. Jo li agraeixo moltíssim que fos amb nosaltres, però, clar, ja que estàvem d'estrena, no podíem no escoltar-lo. Manel Ferrer, estimat, bon dia.
1: Bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé. Ara parlàvem fora de micro de les vacances. Ja ni me'n recordo. I fa 4 dies que he tornat. És una cosa molt forta, com se'ns passa tot supervolat.
0: Tot. Sí, mira, nosaltres vam començar, com saps, aquesta nova temporada del Són 4 dies fa tot just una setmana i estem ja en la dimensió desconeguda.
1: Total.
0: És a dir, és com si ja portéssim tota
1: molt
0: la vida
1: llevant-nos
0: molt aviat al cap de setmana, però aquesta és la riquesa i l'alegria de la vida.
1: És veritat.
0: Aquesta hi s'hi ha agraït, perquè deia el meu pare, és de ben nascut ser una persona que recordi que quan potser no estava a feina li van donar.
1: Total.
0: A mi, la veritat, Manel, ho dèiem abans, i aquests dies quan hem estat parlant amb el Julio, em va deixar molt parada i molt entristida el que va dir Maria Galiana. He desaprofitat la meva carrera fent d'àvia, cuéntame. Escoltem el que va dir, Manel. Aquesta senyora, recordem-ho, té 91 anys, eh? Però tot i així, quien tuvo, retuvo. Escoltin.
2: 22 años que estaba en televisión haciendo Cuéntame cómo pasó. A mí no me aportaba nada. La abuela, vaya un papel. Lo último que yo pensaba en mi vida era que me iba a consagrar como abuela. Madre mía, qué ajeno a mi personalidad. Que yo no iba, que como yo no pensé nunca en ser actriz, pero puesta a ser actriz, pues a mí me hubiera gustado hacer películas. Y me hubiera gustado hacer papeles. Bueno, por favor. El poco tiempo, o mucho, regular, que yo llevo como actriz, para mí lo he desperdiciado. Claro, 22 años siendo abuela en televisión. Eso es un desperdicio. Como actriz, me refiero. Estoy haciendo teatro para compensar, ¿no?
0: Jo vaig quedar astorada, primer, perquè el paper de l'àvia és molt important a la vida d'una persona, Manel.
1: I a més que ha representat a moltíssimes generacions.
0: Clar.
1: És a dir, hi ha moltíssima gent que s'ha vist representada, identificada amb aquest paper. I a més, hi ha moltes capes que es poden comentar de tot el que deia Maria Galiana, perquè ella ha explicat moltes vegades que ella mai va voler ser actriu, s'hi va trobar com per casualitat. Escolta, una feina que tu no volies ni desitjaves i t'ha donat de menjar durant 22 anys, és a dir, una actor o una actriu que té una feina durant 22 anys seguits a la primera cadena, a la televisió, cobrant cada mes d'una sèrie que veien milions de persones, jo crec que el mínim que pots dir, si més no, és que t'hauria agradat fer altres coses, però desmereixer una feina que tu podies haver deixat, perquè, clar, ningú l'ha obligat a estar 22 anys, a Cuéntame.
0: I a més, aquesta senyora, recordem-ho, Manel, els oients de Ràdio 4 segur que ho saben, aquesta senyora era mestra.
1: Sí.
0: I fer de l'àvia de Cuéntame, que era un paper, com diuen els guionistes, troncal, no?
1: Totalment.
0: És a dir, a partir d'aquest paper, doncs, passaven moltes coses. Era el seny, era la persona que protegia el paper d'Anna Duato, la persona a la que feien cas,
1: la saviesa
0: de la família.
1: De la
0: efectivament.
1: Sí.
0: Doncs aquesta senyora va començar l'any 2001 amb Cuéntame, va acabar el 2023, i atenció, gràcies a aquesta sèrie va rebre el Goya, la millor actriu, per Soles, i gràcies a aquesta interpretació està fent teatre ara.
1: Totalment.
0: Jo no entenc ben bé què li va passar a Maria Galiana.
1: Jo no sé si potser de tant escoltar-ho s'ho ha acabat creient, no?, que al final va acabar, doncs, encasellada en un paper que era el de l'àvia de Cuéntame, però vaja, jo crec que això, al contrari, jo crec que això et permet fer moltíssima més feina, és a dir, les portes que t'obre Cuéntame, és a dir, qualsevol actor, qualsevol actriu que hagi sortit a Cuéntame, després ha continuat treballant, un munt han treballat, i ara que el digui jo podia fer altres coses, home, segurament ho podies haver fet.
0: Pues senyora, haberlo hecho.
1: No? Clar, és a dir, ara,
0: claro,
1: a aquestes alçades, als 91 anys, dic que l'igual no hauries d'haver estat 22 anys a Cuéntame.
0: Home, clar.
1: Clar, o sigui, tens uns calaixos grans,
0: home,
1: eh?
0: Home, tens uns calaixos, tens un currículum, has
1: Total.
0: Estat a la primera, com dius tu molt bé, de la tele, a la pública de la televisió, Televisió Espanyola que ens representa a tots, i no és perquè sigui la nostra empresa, eh? De debò, els hi dic amb la mal cor, doncs, senyora, no sé, haver-se dedicat 22 anys a ballar Jotes Canàries, jo què sé.
1: Totalment, de fet, està molt bé, perquè ara el que estan fent els periodistes, doncs, amb molt encert, és trobar una mica, doncs, la rèplica per part de la resta de la gent que treballava en aquella sèrie, i de moment tothom està respectat moltíssim el que ha dit, dient que cadascú és lliure de dir el que vulgui, d'opinar el que vulguin, però jo crec, si a nosaltres avui ens està ressonant, jo crec que la gent que ha treballat durant 22 anys amb ella, alguna cosa tenen per dir també, no?
0: Sí, però mira, perdona, jo que ja tinc una edat, home, no tinc 91 anys, jo no els faré mai 91 anys, sí, els hi dic ara, no, ui, no, 91 no? anys, quina mandra,
1: no,
0: 91 anys, no sé, quants amics meus ja no hi seran, no, 91 anys és molt de temps,
1: molt
0: i jo sóc molt pesada, ja he fet tot el que havia de fer la vida, home, no tinc ganes de morir-me, òbviament,
1: no,
0: però 91 anys
1: queda
0: no,
1: molt lluny.
0: Oi que m'entens, sí, Manel? Sí. Però dius, a veure, vostè porta tota la vida fent teatre, porta tota la vida fent televisió, penso que el tarannà i sobretot el record que hauríem de tenir de Maria Galiana seria un altre. Estic totalment d'acord amb tu, amb que persones com Imanol Arias han estat molt senyors, però jo, que jo tinc una edat, com et deia, i passo de tot, jo em sembla que si em preguntessin diria, doncs mira, aquesta senyora m'ha caigut als peus i és molt injusta.
1: Totalment.
0: Perquè ja està bé de blanquejar la mala educació. Basta, he dit jo basta.
1: Molt ben dit. I a més, quants anuncis de televisió ha fet de premsa, d'intervencions en mil llocs que li han permès gràcies a treballar en aquesta sèrie. És a dir, que per tant, treballat el que ha volgut. I si hagués volgut fer altres coses, també ho podria haver fet.
0: El que et deia, Jotes Canàries, macramés...
1: Fixa't, si hi ha coses per fer, el crochet que es porta moltíssim de nou des d'aquest estiu, és a dir, que hi ha un piló d'activitats que pots fer en el teu temps lliure...
0: O no fer res,
1: que també amb 91 anys potser està bé deixar de fer podcast i de fer entrevistes
0: també,
1: i passar a fer altres
0: també,
1: coses.
0: Senyora.
1: Està genial. Molt
0: ja
1: bé,
0: n'hi ha
1: molt
0: prou.
1: Bé,
0: ja n'hi ha
1: bé.
0: Prou. Mirin, jo no sé a vostès, estimats oïdors del Són 4 Dies aquí a Ràdio 4, però el dia que vaig saber que Chris Martin i Gwyneth Paltrow havien batejat a la seva filla amb el nom d'Apple, gairebé m'agafa un cobriment. Perquè, clar, Apple és poma.
1: Sí.
0: Aquí i a Calldetenes.
1: Totalment, a tot arreu.
0: Apple és poma.
1: És veritat.
0: Tota la vida. Aquesta noia que li han fet, a més, aquella cosa horrorosa i antiga, que és una posada de llarg, per favor, que estem al segle XXI. Bé, és igual, a més a més, molt masclista, molt classista. Calla, Tarragona, i apuja el peu de l'accelerador. Jo, quan he sabut que Maluma ha estat pare per segona vegada i ha posat un nom que ara ens explicarà Manel Ferrer, el seu fill, gairebé m'agafa un cobriment.
3: Deja de mentirte.

0: També, eh? Maluma m'agrada. Sí. Té cançons d'aquelles que deies, potser arriba una mica a la línia vermella,
1: sí,
0: però té algunes que no donen festa i fan festa.
1: Aquesta que has triat amb molt bon criteri
0: molt
1: no arriba a la línia vermella,
0: no,
1: que tu ja menys molesta.
0: Exacte.
1: Però que, escolta'm, que te quiero,
0: sí, sí,
1: que te quiero.
0: Les mostres d'amor estan perfectes.
1: Mira, que te quiero.

0: en Instagram que posteas para que jo vea, aquesta és la realitat.
1: Total, que té un piló de seguidors, Maluma, a xarxes socials, a Instagram, sembla que supera els 4 milions de seguidors.
0: Déu-n'hi-do.
1: Imagina que poses qualsevol barbaritat a Instagram i allà queda, perquè 4 milions de persones no és poca cosa. Doncs ara és notícia perquè ha estat pare per segona vegada amb la seva parella, Susana Gómez, i aquí ve la història perquè ja va tenir una primera criatura, una nena, que li van posar París, que va néixer l'any 2024.
0: Cal?
1: Original tampoc és París.
0: París Hilton.
1: París Hilton, que ja en tens una, no?
0: Que
1: és a dir,
0: és, home. París, té vostè els diners de Hilton?
1: Exacte, no.
0: Tindrà vostè hotels per tot el món? No.
1: Tampoc.
2: Pues deixe de poner nombres
1: total. És veritat. I ara diu, vaig a buscar una cosa més filosòfica, una cosa així com més moderna, deuria pensar ell, i li ha posat Orion, o sigui, Orió li ha posat a la criatura aquesta.
0: Clar. I Desdemona...
1: Clar, en quin moment decideix Maluma? Doncs resulta que té tota aquesta... doncs, la constel·lació d'Orió, que és una de les més fàcils d'identificar al cel, i li han posat aquest nom perquè diuen que la mare de la criatura, Susana Gómez, és molt amant de l'astrologia, llavors doncs han decidit aquest nom per a aquesta criatura. Jo penso que més enllà d'escollir un bon nom, després amb aquest nom l'ha de portar a l'escola, la teva criatura.
0: Clar,
1: que això és una cosa que a mi em preocupa i m'aterra totalment. És
0: clar.
1: A dir, ha de defensar aquest nom durant tota la seva vida.
0: Clar, aquest nen, com tu molt bé m'has dit a cau d'orella, sí, es dirà Orion, sí, Londoño Gómez. Home, aquí m'Esteban, bon dia, com estàs? Orion Londoño Gómez. Home, aquest nom, per favor.
1: Això ho portes tota la vida.
0: Home, per favor.
1: Llavors no sé si es pot fer ni diminutiu ni què es pot fer amb aquest nom més que portar-lo amb la dignitat. Dic que el teu pare és Maluma, jo crec que és el que et pot salvar una mica de tota aquesta història,
0: sí,
1: i la vida de luxe que segurament tindràs, perquè aquestes criatures ja neixen amb la cuna i amb tots els calés del món, però el nom aquell el porta des de pàrvols, aquest nen, des d'I3.
0: Aquest nen es dirà, atenció, Orion Londoño Gómez, i la nena es dirà París Londoño Gómez, que és un pecat mortal, perquè, és clar, que aquesta senyora li agrada l'astrologia, escolti'm, jo també, aquí
1: clar,
0: tenim el fantàstic doctor Lluís Pastor, que ens parlarà, com saben, de tot el que té a veure amb la comunicació, amb les persones,
1: sí,
0: que no estan físicament i que estan al més enllà. És a dir, que a mi l'astrologia m'encanta, però, home, per què no li poses Marte ja?
1: Clar.
0: Marte Londoño. Ah, no, perdó, Londoño,
1: Londoño,
0: no Londoño, no. Londoño Gómez.
1: És que a més no enganxen els noms amb els cognoms, que la París, el Londoño Gómez, és que és una cosa molt estranya.
0: No, això també s'ha de tenir
1: en compte. S'ha de tenir en compte els noms i els cognoms de les criatures.
0: Mira'm
1: de
0: Manel,
1: tota la vida.
0: Mira Manel Ferrer, que bé queda.
1: No, mira que bé queda. Tot i que feia molta ràbia, saps que sóc Manel Ferrer Ferrete?
0: Què dius?
1: És una continuació que té el meu nom molt forta, realment. Manel Ferrer Ferrete. O
0: sigui, m'encanta.
1: Són dos cognoms que es van ajuntar allà en aquell moment i aquí vaig néixer jo.
0: Escoltin, titular de la jornada.
1: Fixa't.
0: Res del que m'ha explicat fins ara els Són 4 dies de Ràdio 4 té cap rellevància.
1: Portem pocs dies, és veritat que llavors...
0: El titular és Manel Ferrer Ferrete.
1: Sí. I escolta, hem de seguir parlant de luxe perquè hi ha una molt amiga de Maluma, que és Shakira,
0: ja,
1: que està sent notícia,
0: sí,
1: perquè, com bé saps, ha vingut a fer, no un concert, no, una residència a Espanya, a Madrid, que estarà durant 12 dies fent concerts de manera continuada, però clar, ella ha muntat, vaja, és que jo diria un festival, no, un macrofestival al voltant de tota aquesta gira que farà ella, Les Mujeres No Lloran World Tour, i atenció perquè ja té hotel on s'està quedant amb les seves criatures, amb els seus fills, també fills de Gerard Piqué. Atenció, està en un dels dos àtics que té a l'hotel de Madrid Edition, que està situat a la plaça Celenque, i atenció, Sílvia, el que pagarà Shakira per cadascuna d'aquestes nits.
0: No sé si vull saber-ho, perquè, és clar,
1: és
0: a veure...
1: Fort,
0: anem a pams i intentem ser una mica coherents, senyores,
1: sí,
0: i senyors oïdors del Són 4 dies. Ella va dir allò de les mujeres ja no lloren, les mujeres facturen, estic totalment,
1: sí,
0: d'acord amb ella. El tour es diu així, les mujeres ja no lloren World Tour, entre el 18 de setembre i l'11 d'octubre.
1: Sí.
0: Però atenció, quan m'ho ha dit el Manel Ferrer Ferrete,
1: sí,
0: gairebé m'agafa un cobriment. Saben quan val diàriament l'àtic... Tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac.
1: És una passada.
0: 900, 454, 455.
1: No, i t'allunyes moltíssim.
0: No, estic dient el telèfon de la ràdio.
1: Telèfon. Pensava que deies de xifres, 900 euros. I dic, no, no, i puja, que encara en tenim per dia.
0: Estic dient, recordant el telèfon
1: molt
0: del
1: bé,
0: programa.
1: Molt bé, perquè ens truqui i ens ho diguin.
0: Per veure si els oients ho endevinen. No és per subestimar-los, és que jo, quan ho he vist, he pensat, no, Tarragona, no estàs entenent el que estàs llegint.
1: És fort.
0: No és 900, 454, 455 el preu,
1: no.
0: Són Orion. Atenció, digueu-me, Manel Ferreferrete.
1: 20.000 euros per nit. Jo crec que aquí està permès que t'emportis les tovalloles a casa.
0: Pornogràfic.
1: És a dir, et pots emportar les tovalloles i el que et dongui la gana d'aquell hotel. 20.000 euros. El l'àtic aquest, on estarà Vicent, té 162 metres quadrats interiors, una terrassa privada de gairebé 300 metres quadrats, té piscina privada, spa, té un llit d'aquests gegants, també inclou servei de spa, de massatges, és a dir, un tot inclòs, però igualment, clar, 20.000 euros per nit que pagarà, jo crec que és una passada. Està al centre de Madrid, molt a prop d'on es faran aquests concerts, per tant, té la feina molt a prop de casa i estarà més acompanyada de les seves criatures aquests dies a Madrid, però és una pasta el que gastarà. O sigui, imagina't, si es gasta això en cada nit d'hotel, imagina't el que guanyarà amb tota la gira aquesta, amb la residència aquesta que farà a Madrid.
0: Vaja, escolti'm, jo sóc de lletres pures, però si agafem paper i llapis, ho semblem ràpid. Pensin per tots aquells que, diguem-ho clar, aquestes hores es pot dir... Mm-hmm. Es senten erotitzats per Shakira, senyors i senyores que ens estan escoltant, que veuen Shakira i diuen jo vull ballar com ella i m'erotitza, doncs que Shakira podrà dutxar-se amb efecte pluja amb vistes al centre de Madrid. Poca broma, eh? Terrassa panoràmica privada, zones d'estar, menjador, vegetació, ojo, que si fos jo amb l'al·lèrgia que tinc començaria a estornudar, una piscina infinity privada amb vistes al centre històric de la capital. Escolti'm, 20.000 euros diaris i pot arribar fins a 25.000 en determinades dates.
1: Jo no podria dormir pensant que aquella nit allà m'està costant 20.000 euros.
0: Tampoc.
1: No,
0: jo tampoc.
1: Imagina que a sobre et dona com una al·lèrgia o una febre aquella nit i no gaudeixes d'aquella nit. Imagina que estarà allà gairebé dues setmanes, doncs feu els càlculs de casa, o sigui, és una pasta.
0: A veure, per anar a un hotel un ha de ser sempre conscient i no pots emportar-te coses que no són, però quan diu Manel Ferrer, 20.000 euros, una tovallola...
1: Segur que poden comprar unes tovalloles en la casa que Shakira se les emporti a casa seva, segurament.
0: I un calçador o alguna cosa semblant, jo penso que sí.
1: Pot repetir amb el cafè de l'esmorzar,
0: segur. Jo penso que sí. Manel, no ens queda gaire més temps, però parlem d'Orbital Aica, perquè, clar, torna a la tardor amb 6 nous programes.
1: Importantíssima més. Ara mateix va funcionar tantíssima l'anterior temporada que estan repetint ja a la 2 per les tardes, a partir de les 8 de la tarda, els anteriors episodis de la següent, o sigui, de l'anterior temporada, i a partir d'aquí un parell de setmanes, és a dir, començarà d'aquí molt aviat, encara no sabem el dia, però sabem que d'aquí dues setmanes comença aquesta nova temporada d'Òrbita Laica, que a més es podrà seguir tant per televisió convencional com per RTV Play, és a dir, serà una emissió simultània, per tant els oients i els espectadors en aquest cas de la tele podran participar-hi des de casa seva a través d'enquestes, de jocs que faran i també d'estudis que es faran que la gent participi des de casa en temps real. Per tant, també jugarà una mica amb aquests moure tots els factors i tots els sentits mentre veiem la televisió, que això ja passa, perquè ja abans només miràvem la tele i miràvem la tele, ara tenim un mòbil a la mà,
0: exacte,
1: la tableta a l'altra, ho tenim tot. No ens perdem res. Doncs en aquest cas ens vindrà molt bé per poder participar de manera activa del programa. I han avançat, a més, que aquest programa en moltes ocasions els espectadors podran escollir com acaba el programa.
0: Ai, mira.
1: Sí. I podran prendre decisions del format, que això ja em sembla una aventura prou gran. Imagina't tu que ara obrim els telèfons i diem, vostè ara escull com acaba el Són 4 dies d'avui. Això és fort, eh?
0: Doncs miri, hem recordat el telèfon abans a vostè, el 900-454-455. No els hi demanarem 20.000 euros perquè truquin, eh? Atenció, només hem recordat el telèfon. I als oients els hi ha vingut de gust que escoltéssim Shakira. I anem comptant mentre escoltem la cançó el mal d'estómac que tindríem.
1: Exacte.
0: Que 20.000 euros que seria, doncs, no ho sé, és que amb 20.000 euros pots fer moltes coses.
1: Home,
0: al
1: totalment,
0: món, eh?
1: Totalment.
0: Moltes coses.
1: Pensa que 20.000 euros és segurament el sou anual d'una persona amb una feina normaleta, eh?
0: Que bo que hagis dit això, Manel, perquè moltes de les persones que aniran a veure Shakira fan un esforç brutal per pagar aquestes entrades.
1: Oi tant, per pagar hotels, per pagar tot. avions, trens, de tot. De
0: gasolina, benzina, tot. I és clar que sàpiguen que aquesta senyora que diu les mujeres ja no lloren, molts d'ells hauran de plorar per pagar l'entrada i gasta 20.000 euros per una nit d'hotel, que sé que això que estic dient és molt populista, que ho sé, que tenen raó, que no hauria de dir. Però mirin, ja aquesta hora portem moltes hores de peu.
1: Ja
0: estem fent ràdio en directe i ja podem dir el que
1: vulguem.
0: Estimadíssim, gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I ara ja ho veuen, escoltem a Shakira. I agafem esbranzida per la recta final del Són 4 dies d'avui.

Com diu la Mònica Pavón, les dones, senyores i senyors, ja no ploren. Les dones, escoltin, escoltin això. Les dones facturem. Prou, prou. Mirin, Shakira.

0: per més que diguis, per més que supliquis, jo et dic adéu. Però no només ho diu Shakira, eh? Atenció, Manel Ferrer se n'acaba d'anar i no m'ha donat temps a comentar-li alguna cosa que hem vist, res, fa uns segons, portada al Periódico de Catalunya, per això que canta Shakira, eh? 8 de cada 10 dones solteres. Estic mirant a la estimadíssima Isabel Rocati, que som amigues, veïnes, i ens estimem. I és una senyora fantàstica d'una edat interessant com la meva. 8 de cada 10 dones solteres de la nostra generació, estimada Rocati, i que són sèniors, no busquen parella. No tenen ganes de tenir parella. Per què? Doncs perquè després de dècades de responsabilitat familiar, ara volen estar soles i disfrutar de la seva solitud, de la seva sexualitat amb elles mateixes o amb qui vulguin, i dir... Aquesta és la realitat. El nostre estimadíssim Pere Vall s'està quedant blanc, vermell, groc, perquè em coneix fa 30 anys. Així doncs que ja sap, Pere, que quan és el moment de ballar, es balla, quan és el moment de reivindicar, es reivindica, i quan és el moment de cantar Shakira, malgrat no tinguem 1.500 euros per anar-la a veure en aquest estatge, en aquest Macondo absolutament efèrim, efímer, diem-ho bé, val la pena reivindicar-la. Pere Vall, bon dia.
1: Bon dia, jo no m'espanto de res, i menys venint de tu. És que, clar, jo t'agafo tot el personatge i totes les virtuts, i no, anava a dir això, defectes, no, però cap defecte.
0: En tinc
1: no,
0: molts.
1: No, els dissimules molt bé, no els veiem.
0: Quin remei queda, la virtut forma part també de la capacitat de dissimular. Atenció, senyores, titular, 8 de cada 10 dones solteres i sèniors no busquen parella. Després de dècades de responsabilitat familiar, ara volem estar soles, i ja està. Gairebé 1:15 del migdia, la pública, Ràdio 4, la ràdio que t'escolta, Isabel Rocati, als seus peus, bon dia.
2: Molt bon dia. Un plaer estar amb tu i veure't sempre.
0: Jo també, un plaer veure't a tu i escoltar el Granito Figueres, que és veí, amor de la senyora Rocati i una mica meu. Gran pianista, gran músic. I el nostre estimat Pep Garrido, director d'una pel·lícula que avui ens venen a presentar, que és fantàstica, Tanit, que m'ha vist, m'ha mirat i haurà dit, Déu meu senyor, on he anat a parar. Pep Garrido, bon dia.
3: No, a mi m'agrada moltíssim ballar, vull dir que
0: sí?
3: No, estic tranquil·líssim. Més aviat al contrari, dic, vale, estem al lloc correcte.
0: Som al lloc correcte, perquè ja de plan aquesta última mitja hora dels Són 4 dies, els he de confessar una cosa molt íntima i molt seriosa. En Pere Vall i una servidora fa molt temps, ja fa una pila d'anys, que conspirem per donar veu a persones, personatges i personalitats que s'esforcen per fer la seva feina amb excel·lència, sense mandra i sense excuses de mal pagadors, perquè venerem els professionals de la cultura que es neguen a deixar les seves obres a mitges. I en aquesta estrena del germà Pere Vall, el Són 4 dies, no germà perquè sigui sacerdot, sinó germà de no sang.
1: A vegades pensen que sóc sacerdot.
0: Sí?
1: Algun cop m'han parat i m'han dit, pare, on és el...
0: Per la barba.
1: Per la barba. I alguna dels meus cameos he fet de sacerdot.
0: També és veritat. Però no germà perquè sigui religiós, sinó germà de no sang i de família escollida, que és la millor. Bé, el Són 4 dies, en Pere Vall i servidora, convidem persones que els agrada la seva feina. Avui, dues que fan exactament el que els hi dic: pencar i disfrutar, i que han unit força i talent per oferir-nos una delicada pel·lícula que es va estrenar ahir divendres. Escoltem.
4: Què va passar fa més de 400 anys? La misèria, la fam i la incultura. I quan hi ha por, has de buscar culpables. Dones soles. Vosaltres sabeu quin nom li van donar a aquestes dones? Bruixes.
5: Era aquí, us ho prometo.
6: El tio Toni.
5: Fa 2 hores que l'estem buscant i no la trobem.
6: Jo no dic mentida. Anem.
7: Com et diuen?
8: Em diuen la Perona.
7: Jo em dic Tanit.
8: Que n'has parlat amb algú de mi? No us ho digues mai. He escrit
9: el
8: teu nom
9: en una espelma i el foc. Al bosc no hi tornaràs a anar.
6: Sisplau, m'heu de creure.
9: Tanit, ja n'hi ha prou.
10: A veure si et faig gran d'una santa vegada.
6: No em dóna la gana fer-me gran.
0: A mi tampoc em dóna la gana de fer-me gran. Jo ja tinc una edat i quan m'havia de fer gran no sé si ho vaig aconseguir, no sé si m'he fet gran. Bon dia, Pep Garrido, Isabel Rucati, director i protagonista adulta de Tanit. Ens encanten les dones que per tenir la seva personalitat i viure lliurement són titllades de bruixes, com la Perona de Tanit. Pregunta pels dos. Aquest és un dels molts temes principals de la història, però que hi hagi una dona adulta que sigui bruixa en el bon sentit és fantàstic. Pep i Isabel. Pep.
3: Sí, la Perona és una dona que viu sola al mig del bosc del Montseny. I jo no sé si ella diria que és bruixa, probablement sí. És una dona molt sàvia, remeiera, que coneix les plantes i que no en vol saber res del món perquè el món li ha fet molt de mal. I al poble sí, tothom fa molts anys que li diu bruixa, que quan baixa al poble a vegades li han tirat pedres, l'han tractat malament, que és una dona com n'hi ha en molts pobles de Catalunya.
0: Com n'hi ha hagut moltes, perquè Isabel, tu i jo vam parlar moltes vegades privadament i tu n'has fet mestratge com a actriu, no? Marcar la diferència a vegades és difícil, és anar contracorrent, i aquestes dones que vivien al Montseny o que vivien altres zones de Catalunya, o per exemple, avui que estem molt pendents del que passa a Donosti, no? Les brujes de Zarragamundi, no? Aquestes dones que feien encanteris, sempre eren tallades de boges en el mal sentit, de desequilibrades en el mal sentit i de persones perilloses, sí, Isabel.
2: Absolutament, clar, tot lo que tot discurs, per dir-ho així, o tot relato que no tinga a veure amb el relato oficial, sigui l'època que siga, òbviament te tatxen, en aquest cas parlant de bruixeria, més de pues això, ets expedientada, no, de la vida, totalment. Sí, sí.
0: Absolutament, Pere.
1: Jo és que t'anava a dir, a confessar, és que sempre dic el mateix, quan sentia el tràiler i ha entrat la música i la cançó, se m'ha omplert els ulls de llàgrimes, ho sento.
0: Una història... S'ha emocionat?
1: Sí,
0: està
1: sí,
0: emocionat?
1: Sí. Mira que he sentit el tràiler de moltes vegades, però no sé, són coses així de sentiments.
0: Saps a mi què m'ha emocionat? Perdona, Pere. Hi ha un moment en el que la Perona, amb la Mònica ho estàvem escoltant abans, fa un encanteri. I jo penso que ha arribat a un moment en el que vivim, en la societat en la que vivim, perquè nosaltres aquí a la Ràdio Pública, al llarg de 4 hores dissabte i 4 hores diumenge, expliquem el que passa al món, però a vegades ens han de permetre el luxe de pensar que una altra realitat és possible. I jo penso que ara estem en un moment en el que hem de crear una vida paral·lela, un encanteri imaginari per poder suportar a vegades insuportable. I hi ha un moment que a la Mònica Pavón li ha agradat molt i a mi també, que sona així, escoltin.
10: Coragre.
11: Cor agro.
10: Ventre i païdor.
11: Ventre i païdor.
10: Pit carregat i ulls endanyats.
11: Pit carregat i ulls endanyats.
10: Ferida no mai podrirà.
11: Ferida no mai podrirà.
10: Qui en farigola rentarà.
11: Qui en farigola rentarà.
0: La farigola, la meva àvia ho deia, això, no? Jo quan ho he escoltat he recordat a la meva àvia Maria dir, ah, t'has fet una rascada a la cama, no pateixis, que amb farigola ho netegem tot, no? I aquelles àvies i aquelles mares i aquelles fadrines, veritat, Pep i Isabel, que amb farigola i amb qualsevol esprit de vi ja semblava...
1: Esprit de vi.
0: Esprit de vi. La meva àvia utilitzava esprit de vi, que ja et curava la vida. És alguna cosa que a mi m'ha portat a la meva infantesa. I he escoltat la meva àvia amb un to dient-me no pateixis, nena, que amb esprit de vi tot es cura, Isabel. És un moment molt dolç aquest de la pel·lícula.
2: Sí, és un moment dolcíssim. I ara acabes de dir una paraula que és, per a mi és màgica, que és la paraula àvia. Sí, sí, perquè jo crec que en aquesta pel·lícula, bueno, jo com a actriu, en cada rodatge que faig o cada personatge que em donen, íntimament, parlem de... Abans has parlat de... un encanteri, jo faig un encanteri íntim i dic a qui li dedico o de qui sóc veu ara. I en aquesta pel·lícula sóc veu de les àvies, de les meves, les primeres. I en general de les àvies. I una mica no és utilitzar la paraula reivindico, perquè no és reivindicar res, està en el text, però és una mica posar a la llum i donar-li llum a aquesta relació tan preciosa entre les àvies i les netes i aquesta transmissió de saviesa, com tu estàs dient ara. Que ja només parlar de la farigola ja és saviesa.
0: Ja estem
2: parlant d'això, ja eh? No estem
0: ja
2: parlant
0: està.
2: Ja d'altres secrets. De... No. Això, per exemple.
0: No estem parlant de química, eh? no estem parlant de medicaments impossibles, estem parlant de farigola, Pep.
3: I la Tanit, clar, la Perona és una forastera que parla amb un accent diferent de la Tanit i que en realitat està dient un refrany popular, que té forma d'encanteri, no? I a la Tanit li passa que la farigola la crida. Cada cop que sent l'olor de farigola, quan entra a casa de la Perona i la Perona està fent una sopa de farigola perquè no té res més per menjar...
0: Que bona, una sopa de farigola.
3: La Tanit l'ensuma i la Perona diu... La farigola t'ha cridat. I això agafa un tipus d'entitat que per la nena doncs és màgia en el sentit més profund.
0: Jo no sé si a vostès els hi ha passat. Avui que és el dia del vermut, que abans ho estaven dient, 2:15 d'una, potser vostès estan camí d'una bona cerveseta sense alcohol. Una bona Gilda, que sembla ser que és l'etapa més estimada aquí a l'estat espanyol. Però ara m'ha vingut al cap l'olor de farigola de la sopa que es preparava l'àvia que hi posava una mica de pa. I ara he vist a la meva àvia a la cuina de casa dels meus pares a Horta fent farigola. Farigola amb pa. Bé, que m'emocionaré jo. Estimat Vall, anem-hi, que tu i jo quan parlem dels pares i els àvies ja comencem a plorar. Així doncs que ni et miro. Vinga, endavant.
1: Ja hem introduït el personatge de la Tanit. Sense spoilers, com és la Tanit? Perquè ella té una situació familiar complicada, no?
3: Doncs mira, quan la Tanit diu no em dona la gana fer-me gran, és perquè és una nena, en certa manera, que viu uns moments molt difícils amb la seva família, perquè els seus pares doncs, estan atravessant una situació d'un embaràs de risc, i ella està com revoltada contra el món adult, en certa manera. I és una nena diferent, és una nena que no encaixa i que es resisteix a ser domesticada, diguem-ho així. I clar, quan es troba amb la Perona, la connexió és instantània. I la pel·lícula el que posa en el centre és la relació d'aquests dos personatges aparentment tan diferents, però que de sobte es troben en els moments més difícils de la seva vida. No?
0: Fixa't, això que estàs dient és molt interessant, Pep, perquè a vegades Isabel, i tu saps com la gran actriu i els grans personatges que has interpretat, no? Els que són diferents o els que som diferents necessitem que altres persones ens mirin, no? I potser la Tanit, com explica el llibre conegudíssim escrit per la Núria Albó, només necessita, que la tenim aquí, evidentment, 8 edicions ja, atenció, potser només necessita algú que la caroni, li doni una sopa de farigola i li digui tot anirà bé, no? I això ho fa la Perona.
2: Exactament, exactament. La Perona necessita de la mirada de la Tanit, és la primera que no la mira com una bruixa, dintre de la... I aleshores això a ella també li obre el cor d'alguna manera, li toca el cor. O sigui, hi ha una transmissió en les dues direccions, de Tanit, de la nena cap a ella i ella cap a... I ara m'he perdut una mica. Què m'has demanat?
0: Que com que elles dues són diferents, l'una amb l'altra, la mirada d'una i de l'altra ajuda a que elles també construïssin d'alguna manera
2: exacte,
0: un camí, no?
2: Exacte, m'havia perdut una mica. En el que estava comentant el Pep, clar, el context d'una pareix Tanit, de la seva dificultat en la família, del dolor que estan passant, i ella en el trànsit cap a l'adolescència, que és una revolució interna molt gran, de rebel·lia ja biològica, no?, de l'organisme, i en un context que no se sent mirada, acollida, escoltada per el nucli familiar, i de cop s'hi troba una dona que justament fa això d'una manera molt calmada, sense demanar-li res, sense jutjar-la, li marca límits, l'acull, a parts iguals, per dir-ho així, fa una mica de figura paterna o materna,
0: totalment,
2: no?
0: Totalment.
2: Amb ella.
0: Sí, sí.
2: O sigui que sí, és un intercanvi molt interessant, molt maco.
1: Per cert, Pep, no em resisteixo a que tornis a explicar què va dir la Núria Albó, l'autora del conegudíssim llibre de Tanit, quan va rebre la teva proposta. Això és com màgia, és una cosa fantàstica.
3: Bueno, és que la Núria Albó és una altra... És l'àvia Perona, és l'àvia Perona. Jo la vaig trucar, no ens coneixíem de res, i ella em va dir, jo ja sabia que em trucaries. Ja sabia, la vaig trucar, sóc el Pep Garrido, no em coneixes de res, m'agradaria fer una pel·lícula de Tanit i tal, diu, ja sabia que em trucaries, em va dir això. Jo vaig dir, vale, anem molt bé, i de seguida em va dir, fes el que vulguis, anem-hi, tinga'm al tanto, i a veure si la fas ràpid, perquè jo sóc molt velleta i m'agradaria veure-la acabada, aquesta pel·li, i per sort l'ha pogut veure acabada.
0: Per sort la Núria l'ha pogut veure acabada. Jo recomano moltíssim que llegeixin aquest llibre, perquè ja té una història brutal al darrere, 8 edicions, però fixin-se que hi ha una peça que es diu Et faig un lloc, que m'agradaria que escoltessin ara, no? Una bona amiga que està sentint la ràdio, diu, quina combinació meravellosa, no? La senyora Rocati, les bruixes, no? I tot el que té a veure amb aquest món màgic, no? Et faig un lloc, parla de la pèrdua i del lloc que aquelles persones que se'n van acaben trobant un espai a la resta de la nostra vida, no?
3: Et faig un lloc, és una cançó del grup Xiula. La música de la pel·lícula la fa la Clara Peia, menys aquesta cançó, que és el grup Xiula, i el grup Xiula entra, hi ha gent molt estimada, i hi ha el meu germà, que és el que canta. I és una cançó que parla d'aquesta pèrdua molt concreta, que és el dol perinatal, que és aquelles famílies que han perdut infants o acabats de néixer o a punt de néixer, que és una de les qüestions de la pel·lícula. I és una cançó que canten el Jan i la Selma, i que és brutal, és molt, molt, molt emocionant. Que... I que amb les imatges fa molta emoció. Sí,
0: i sí. Que injust que es parli tampoc del dol perinatal, eh?
3: Imagina't.
0: Es parla molt poc, eh?
3: Cada cop una mica més, però sí. fins no fa massa, no?
0: No.
3: Clar, i és una experiència molt compartida per molta gent,
0: sí, tant.
3: Però pràcticament que no es pensava ni com un dol. I aleshores hi havia molta gent que portava aquests dolors amb silenci, no? I sobretot els infants, els germans grans o petits, que els hi passa això, un dia no n'han pogut parlar i per sort això està a poc canviant, no només gràcies a la pel·li, sinó gràcies a que li estem fent un lloc justament a aquest dol.
0: Doncs fem-li un lloc aquí a la Ràdio Pública, el dol perinatal, amb aquesta cançó.

0: Quina cançó més preciosa. Ara en Pep em deies que és veritat, la Tanit en un moment parla amb el seu germà, no?
1: Clar, estan esperant una germaneta, que és la Lola.
0: Sí.
1: I la Tanit, al principi, no és capaç de dir-li adéu. No, i no li diu a ningú, simplement no se'n pot acomiadar, no? I la pel·lícula explica moltes coses, però una de les coses que explica és com la Tanit aprèn a ser capaç de poder dir-li a la Lola: ei, sóc la teva germana gran i estic aquí i et dic adéu, no? Clar.
0: Una preciositat. Quan dir adéu a vegades és tan complicat, però no cal dir adéu tampoc, eh? És allò que dèiem ara a micròfon tancat, i els hi comentava, els hi avançava a la Isabel i en Pep, que té tanta sensibilitat, i l'Isabel també, i en Pere, que demà comença un dia més, el diumenge, que és la segona setmana ja d'aquests Són 4 dies, i tindrem amb nosaltres el doctor Lluís Pastor, doctor en periodisme, una de les eminències a l'hora d'analitzar la comunicació no verbal de les persones que veiem, no? És a dir, i ara els explicaré per què dic això de les persones que veiem, no? El president del govern espanyol, que demà serà a Barcelona, conjuntament amb el líder de l'oposició, Núñez Feijóo, quan siguin davant del faristol, i bé, doncs expliquin el que creguin que han d'explicar. Hi haurà una comunicació no verbal que veurem i que s'ha d'analitzar, i la ràdio pública té l'obligació d'analitzar-la. Però el doctor Pastor i jo tenim un punt en comú, que és la comunicació amb els morts. I els morts es comuniquen. Les persones que tant hem estimat i que ens han fet les persones que som es comuniquen amb nosaltres. I tenim el goig de, gràcies al suport de la direcció d'aquesta casa, ser el primer programa a la ràdio espanyola, i no sé si europea, que farem una secció dedicada a la comunicació amb els morts. És a dir, com les persones que no hi són físicament es comuniquen amb nosaltres. Una mica el que explica Tanit, el que explicava també la Núria Albó. Així doncs que existeix aquesta sensibilitat, existeix aquesta quarta paret, Isabel, tu que ets actriu, saps millor que ningú, i aquesta quarta paret l'hem d'aprofundir, perquè nosaltres en algun moment creuarem aquesta quarta paret, Isabel. No tot... podem dir que no, la creuarem tots.
2: No, totalment. No? Sí, així és l'únic certera, és l'única certesa que tenim.
0: Efectivament, l'única
2: certesa. L'única certesa que tots compartim, no?
0: Exactament, poden anar millor les coses a la feina, pots tenir més diners, menys, però l'única certesa que tenim tots, i fins i tot els oients que ens estan escoltant, és que aquesta quarta paret la creuarem.
2: Sí.
0: Pere Vall, 3:15 d'una. En aquest programa anem d'un instant dramàtic a un altre, que, escoltin, això hauria de ser una pel·lícula, gairebé. Pere.
3: La Isabel Rocatti no és una bruixa, no, però sí que és un autèntic monstre consagrat de l'actuació. Parlem ara del descobriment interpretatiu de Tanit, que és la nena Dolça Salvans Portell. Com la trobes, Pep? I va ser un procés de càsting llarg, complicat?
1: Sí, per nosaltres era molt important que la Tanit, trobar-la al Montseny. És a dir, que fos una nena que fos de la zona on rodaríem, no? I que fos una nena de bosc. I vam penjar cartells a caus, esplais, escoles, a ajuntaments, a Ilxesc, a la presentació al cinema Girona, deia, jo pensava que ens escriurien 15 famílies, 20 famílies, i ens van escriure 300 famílies.
0: Déu meu.
1: Del Montseny, que coneixien molt bé el llibre i que volien, i que les seves filles volien provar de ser la Tanit, i aleshores ens va girar moltíssima feina, i així és com vam trobar la Dolça. La Dolça és una de les grans troballes d'aquesta peli, i ella va anar al càsting per accident, com no podia ser d'una altra manera, perquè després ella després m'ho ha explicat, de dir, jo el càsting una mica més i no hi vaig. I el primer vídeo el vaig fer que estava en pijama a casa, i em va dir, a mi no m'agafaran i tal, perquè ja li encanten els cavalls, és un esperit lliure, però mai havia pensat en ser actriu, i ella diu, bueno, vaig al càsting perquè hi va una amiga, i evidentment la Tanit de la pel·lícula mai s'hagués presentat a un càsting com el que estan fent nosaltres, no. Llavors va anar per accident, i nosaltres quan la vam veure vam dir, hosti, crec que és ella. I sí, des del principi vam tenir aquesta intuïció, i vam estar fent un càsting potser de 3 mesos, coneixent a moltes nenes i tal, i pràcticament la intuïció del principi es va confirmar al final. I és una de les troballes més fortes de la pel·lícula. Si podeu anar al cinema, és al·lucinant el que fa la Dolça a la pel·lícula.
0: No sé si podeu anar al cinema. Han d'anar al cinema. Escoltin, m'he posat tan nerviosa que li he donat un cop al micròfon.
1: I especialment els primers dies, que per les pel·lis petites, si els primers dies hi va molta gent, després doncs aguantem més setmanes a sales.
0: Doncs va, escoltin, avui que és cap de setmana, avui que la Quitxalla està a casa, i els que no són tan de petits també, vagin al cinema a veure aquesta pel·lícula, perquè si aguanten aquesta primera esbranzida, deixeu-m'ho dir així, anirà tot més endavant. Pere.
3: En els últims anys hem vist la Isabel en moltes pel·lícules i en papers prou diferents, i això sempre t'alegra, no? És senyal que no estàs encasellada. Per dir-ho d'alguna manera, rasa i curta, un dia fas riure i l'altre dia fas plorar.
2: Ah, sí, sí, bueno, esta és la condició de l'actor, no?, de l'actriu. I és un plaer poder tenir l'abanico ample, no?, de, i poc encasillament. I luego, a més, també és un gran plaer que, i un orgull que a la meva edat, que ja tinc una certa edat, encara me continuen considerant, i que l'edadisme, per dir-ho així, s'està posant al dia d'una manera... està fent els deures, vaja... Cada dia hi ha més papers per a dones grans i ja no, sinó per a dones grans que parlen des d'elles, des de la seva mirada, i es contempla amb un, com un relat més igual d'identitari com el que fins ara ha sigut exclusivament masculí, no? I jo estic molt contenta de que a poc esta bretxa se vagi omplint, no?, amb mirades diferents, perquè si tenim algo homes i dones, grans, ja, és experiència, cadascú en lo seu, i jo crec que estem en un moment molt important per poder transmetre allò que... És tan important saber transmetre com es fa un bon pa, com a lo millor, com mirar un personatge, no? O sigui, no hi ha privilegis en allò de la transmissió. Tot és important, i crec que és important donar-li veu a la gent gran, tal com ara... treus la quarta paret cap a... Estàs parlant d'ancestres. És molt important la mirada cap a allò que hem rebut, que ens ha conformat. Ja parli com a individus, com a famílies, com a societat. És important reconèixer això.
0: En una societat en la que, fixa't, segur que els oients de Ràdio 4, que ens estan escoltant en directe els 104 dies, falten 9 minuts per l'una del migdia, estaran d'acord. Una societat en la que hi ha tant edatisme, però una societat que les grans indústries farmacèutiques estan d'alguna manera invertint molts diners per trobar aquesta píndola de la longevitat, no? Píndola per aprimar-se, píndola per fer esport sense fer esport, píndola per la longevitat, abans fent una mica de broma, però és un tema molt seriós, i a més en parlarem la setmana vinent amb l'Helena Cresmi. 8 de cada 10 dones solteres i sènior no busquen parella. Després de dècades de responsabilitat familiar, ara volen decidir per la seva vida. Doncs aquest mercat de dones que som, Isabel, tu i jo, i moltes senyores que ens estan escoltant ara a través de Ràdio 4, necessiten dones que a través de la televisió i a través del cinema es puguin sentir representades. Naomi Watts ara mateix ho acaba de dir a la roda de premsa on ha estat convidada en el Festival de Donostia, a la 74a edició. Ha dit: jo tinc ganes de fer papers per la meva edat. Naomi Watts i jo tenim el mateix any de naixement, el 67. Tenim 59, gairebé 60. Home, escolti, hem de tenir visibilitat, no? Perquè aleshores, per què ens fan viure tants anys si no podem disfrutar d'aquests anys, Isabel? Jo és que, perdonin, no ho acabo d'entendre.
2: Sí, hi ha moltes contradiccions,
0: efectivament,
2: no? Efectivament. No, però estàs parlant d'algo molt seriós i molt bonic, que és la mirada i el reconeixer-s com a espectadora, parla com a... en l'art, siga, però ara parlem de cinema, en poder veure un personatge i reconèixer-te, identificar-te, perquè les persones funcionem amb identificació, clar, és a partir d'ahí que ens entenem, és una mirada interna, no? I tenir personatges, actors i actrius que amb relatos, ja dic, de l'edat, i que un pugui identificar-se o no amb això, això vol dir conèixer-se més, saber-se més, és fonamental, és una cosa que tenim que, com a societat, apuntalar més i direccionar més a que aquest discurs pues, s'assente d'una manera real, no? Sí.
3: On heu rodat, Pep? Perquè és aquesta natura que t'engoleix i et fica dins de la història de la Tanit i la Perona,
1: sí.
3: Impressionant, i de seguida hi ets.
1: Sí, una de les coses que teníem claríssim és que volíem que els espectadors, quan anessin al cine, estiguessin tota l'estona envoltats de bosc. És a dir, si la gent va al cinema, el que li passarà és que tindrà la sensació que està al mig d'un bosc de bruixes, no? Que sobretot al Montseny i al món negre, que amb la Isabel sempre fem broma perquè la Casa de la Perona, quan la veieu, és un lloc al·lucinant, però estava al mig del món negre. I el món negre no té les mateixes vibracions que el Montseny. Tot el que el Montseny és acollidor, el món negre t'expulsa cap a vés a saber on. I hòstia, ens quedava el cos ben tocat de rodar el món negre, realment.
2: Sí, sí, sí.
1: I el Montseny era el contrari.
2: Totalment. El Montseny acabava... va ser fascinant. O sigui, dos muntanyes... A més que estan una davant de l'altra. Són com el yin i el yang, o dues coses oposades, dos parts que formen part d'una mateixa unitat, no? I realment la sensació d'energia era molt diferent. Ara, gràcies a l'equip d'art de la pel·lícula, que han fet una feina preciosa, però preciosa realment, en la construcció de la casa de l'àvia Perona, era confortable entrar allà dintre, perquè tot i que era maco, és que era molt maco, però era molt raro.
1: I feia olor de farigola.
2: I feia olor de farigola.
0: Ara quan arribi a casa em faré farigola, tu.
2: Sí, sí, sí. Una sopeta. Jo
0: una
2: també.
0: Sopeta
2: jo
0: de farigola.
2: Jo parla de la sopeta, jo
1: píndoles de la longevitat, no,
2: sé,
1: no, farigola.
0: Exacte.
1: Farigola,
0: píndoles de la longevitat. No, perquè les píndoles no tenen les mans a la meva àvia.
1: Exacte.
0: No, jo vull la farigola del que feia la meva àvia. Quatre minuts i arribarem al punt just de la una del migdia. Recordar que en Xesc Cabot i tu mateix vau fer aquella història tan dura, però a més tan necessària, sense sostre, Pere, sobre la pobresa i la falta d'habitatge. Avui que tenim el nostre alcalde, l'alcalde de Barcelona, Nova York, per parlar d'habitatge amb l'alcalde Mamdani, doncs cal recordar aquesta meravella que és Sense Sostre. Ja que tenim l'Isabel Rocotti, que ens expliqui una mica quin hivern i tardor li espera.
3: Hombre...
0: Què? Moltes coses?
2: Pues
0: digue'm que sí.
2: Alguna cosa guapa, sí.
0: Que bé.
2: Sí.
0: Que bé.
2: Sí, sí, sí. Muy bonita.
0: No es pot dir res,
2: sí,
0: clar.
2: Sí, sí, bueno, ja està públic, sí que es pot dir. Mira, Teatre Lliure, Paul Wash i Pablo Messiers, una obra que es diu Relíquia. Estoy encantadíssima de formar part d'aquest equip. Això estem ja començant a mirar-ho. Se començarà ben bé els assajos en sèrio a partir de segona quinzena de desembre i sobretot al gener, i serà per a febrer, per a la sala petita del teatre. Estic molt contenta d'això. Sí.
0: Home, és una obra molt potent, eh?
2: Molt potent, sí.
0: Molt potent.
2: Sí, sí, molt potent. A veure, que, parlant de les veus dels ancestres, va ser escrita pel Paul Wass 10 anys després de la mort del seu pare, i només és això, és una obra escrita per això, per a, de cop, la figura paterna posar-la al dia, no?
0: És que, esclar, jo penso que hem estat durant molt de temps donant l'esquena a una realitat que no podem no contrastar, que és la nostra pròpia fisiologia genètica, no?
2: Clar.
0: I hem de mirar cap enrere.

0: amor, oi?
1: A la vida sempre has de tenir un gran amor.
0: Doncs ja no et dic res més.
1: Ui, Déu meu senyor, m'has deixat amb l'ai al cor. M'has deixat amb l'ai al cor.
0: No, no, no, al·lucinaràs. Quan se sàpiga és que mira, serà una revolució, això.
1: Doncs escolti'm, esperarem un gran amor, però no ens avancem. De moment veurem a la senyora Rocati a la Sala Petita del Teatre Nacional de Catalunya a partir de gener.
2: No, del Teatre Lliure.
1: Del Teatre Lliure, perdó, Lliure. Disculpin. A partir del gener fent reverències. Tanit, avui a les 6 de la tarda al Cinema Girona, pel·lícula i col·loqui.
3: I a l'Alhambra, quin dia
0: sí,
3: és?
0: Sí, a l'Alhambra demà ja estan totes les entrades vengudes, però estem a cinemes de tot Catalunya. A l'Alhambra de la Garriga, que fan una feina de militància increïble, té moltes sessions. I també estem a Ripoll, a Girona, a Vilanova i la Geltrú, en fi, a Tàrrega, a molts llocs. Vull dir que és important buscar-la aquests primers dies, perquè si no les pel·lis, si les deixem passar a vegades, no aguanten a les sales. O sigui que, si podeu, amb família, grans i petits, a veure Tanit.
1: Doncs vinga, a veure Tanit avui mateix, Cinema Girona. Fa uns dies es va presentar el Cineslis de València, de casa en Julio Leal. Així doncs, que escoltin, facin el favor d'anar al cinema, que és una de les millors coses de la vida, a part de la ràdio, eh? Perdoni, jo és que es compro cap a casa, primer la ràdio. Isabel, gràcies.
2: A tu, sempre.
1: Un petó en Nito de part nostra. Gràcies, gràcies.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Ha estat un gust. Estimadíssim, fem el vermut o què?
3: Sí.
1: Una Hilda o unes braves?
3: Les dues coses. Per què escollir?
1: M'encanta en Pere Vall, perquè sap que jo no puc escollir entre una Hilda i unes braves, senyores i senyors, i escollo les dues coses. Gràcies a tot l'equip magnífic que fa possible aquests Són quatre dies, ple de bona ràdio, espero, per a vostès, ple de molt esforç, els asseguro, de molta feina al darrere, de molta confiança i de moltes ganes de fer servei públic a la ràdio pública. Bon dia en nom de... Bé, tots ja ho saben, en Pau Robert, en Lluís Mimendisàbal, en Julio Leal i la Mònica Pavón. Demà a les 9:05 hi tornem. Adéu-siau, que descansin.
4: És la una.
5: Ràdio 4. Serveis informatius.
4: A Ceuta, un jutjat investiga la denúncia de 6 menors tutelades per presumptes maltractaments en un centre d'acollida de la ciutat. El president de l'associació d'acollida del barri de veïns del Príncipe i una advocada va traslladar a la Fiscalia un informe amb els testimonis de les joves marroquines que denuncien insults, vexacions, càstigs físics i amenaces d'expulsió per part del personal. El govern de la ciutat autònoma ja ha apartat a dos treballadors assenyalats. I a hores d'ara, desenes de veïns es concentren davant de la delegació del govern de la ciutat autònoma en protesta per la gestió de la crisi migratòria. Mentrestant, el govern d'Espanya continua cercant indrets on poder aixecar nous campaments d'acollida temporal de migrants mentre es tramiten els expedients de expulsió o d'asil. 1.700 van aconseguir una plaça ahir en el campament del port entre moments de tensió en el trasllat. Kisi Chandiramani, vicepresidenta segona Ceuti, en declaracions al Canal 24 Hores.
6: Fue caótico. A la ciudad de Ceuta no se nos avisó, la policía local no estaba advertida de que se iba a producir el traslado, tampoco el puerto de la ciudad de Ceuta, y eso provocó bastante tensión a lo largo del día.
4: Les places, però, no han estat suficients per a tots els migrants i milers d'ells continuen malvivint en barraques improvisades a les platges de la ciutat. Des del PSOE defensen l'actuació del govern central i acusen els populars de posar pals a les rodes. Rebeca Torró, secretària d'Organització del PSOE.
7: Vivas, siguiendo órdenes de Feijó, ha pasado de tirar del carro junto al gobierno, como había hecho en otras ocasiones, a ponerle palos en las ruedas. Esta es la verdad. Y es que, para saber por qué Ceuta se niega a que los menores sean trasladados a la península y se acelere así la vuelta a la normalidad, hay que preguntarle a Vivas. Claro que sí. Pero para saber por qué Vivas y el PP han decidido competir con la ultraderecha de Vox y han abandonado los intereses de los ceutíes para mirar por los suyos, hay que preguntarle a Feijo.
4: De l'exterior, Groenlàndia i també l'OTAN es mostren satisfets amb l'acord que deixa la seguretat de l'illa en mans dels Estats Units. Per aquest territori autònom de Dinamarca es preserva la seva integritat territorial, la sobirania danesa i el dret a l'autodeterminació. Aquest acord arriba després de mesos d'insistència per part del president estatunidenc Donald Trump de la necessitat d'annexionar-se a aquesta estratègica illa de l'Àrtic per motius de seguretat nacional i que havien situat el regne de Dinamarca sota una pressió inusitada.

0: Ara els Estats Units es garanteixin que cap altre país aliat a l'OTAN tindrà presència militar a l'illa i tampoc es podran fer-hi inversions sense la seva aprovació en àmbits sensibles per a la seva seguretat i sobirania, com la mineria de les anomenades terres rares, crítiques per al desenvolupament de noves tecnologies, i tot això pel recel dels Estats Units cap a Rússia i a la Xina. L'acord, presumiblement, se signarà la setmana vinent en el marc de l'Assemblea General de les Nacions Unides. I en esports, els socis compromissaris del Futbol Club Barcelona han aprovat els comptes del club en una assemblea que encara continua. A Can Barça, seguint-ho tot fill per randa, està el nostre company Dani Esclusa. Bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda. Doncs una assemblea que avança de moment a bon ritme i el que podem explicar fins ara és que ja s'han votat i aprovat per àmplia majoria dos dels principals punts del dia. Primer ha estat la liquidació de l'exercici econòmic de la temporada 2025-2026 i després el nou pressupost i exercici econòmic de la temporada 26-27. En aquest moment s'està explicant i discutint el tercer punt de l'ordre del dia i segurament el més important és el referent a l'ampliació del finançament obtingut per dues a terme el projecte de l'Espai Barça per valor de 300 milions d'euros i també l'emissió de bons de deute garantits pels drets audiovisuals del club pel valor de 210 milions. Aquest, com dèiem, és un punt clau pel futur del club, ja que d'això depèn la continuació i finalització de les obres del nou Spotify Camp Nou, un estadi que s'han encarregat tant el president com el vicepresident econòmic de presentar com la gran solució a la difícil situació econòmica del club degut a la seva capacitat de generar ingressos una vegada es trobi a ple rendiment.
0: Gràcies, Dani. I en motociclisme, el pilot espanyol Jorge Martín sortirà des de la primera posició a la cursa a l'esprint en el Gran Premi d'Àustria de MotoGP en aconseguir el millor temps en els entrenaments lliures per davant del cerverí Marc Márquez i de Pedro Acosta. La cursa a les 3 de la tarda. I abans de marxar, informem que ja s'ha restablert la circulació a la línia R11 de Rodalies entre les estacions de Figueres i Vilamalla. Això sí, només per via única, per la qual cosa els trens circulen amb demores que poden superar els 45 minuts. De moment és tot per part nostra. La informació torna d'aquí a 25 minuts a l'edició cap de setmana de Ràdio 4.

0: Una greu riuada al Nepal ha provocat la pèrdua de moltes vides i estim que la xifra augmentarà. Milers de persones han perdut casa seva. Amb la teva ajuda, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar refugi, atenció mèdica i psicològica, aliments, aigua potable i protecció. Dona per salvar vides. Envia avisum al 08247 o entra a comitèemergència.org.
1: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta.

0: Són 2:15.
1: Edició cap de setmana. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4. Olga Rodríguez.
0: Bon dia. La maquinària electoral es posa en marxa. Els polítics nacionals comencen a desembarcar a Catalunya, convertida en l'objecte de desig de cara a poder arribar o bé mantenir-se a la Moncloa. Santiago Abascal de Vox en les últimes hores, Núñez Feijóo, PP i Pedro Sánchez PSOE demà venen a buscar vots, assegurar-se suports en els seus feus. S'ho miren amb recel des de Junts i Esquerra. Venen a buscar vots que no es mereixen, diu el republicà Oriol Junqueras, i no els importa Catalunya, assegura Jordi Turull, secretari general de Junts. L'escoltem.
2: Vox ve aquí a inocular l'odi, i una persona que vingui a Catalunya a inocular l'odi no és benvinguda. I després venen el senyor Feijóo i el senyor Pedro Sánchez. Un dirà que tot va malament, l'altre dirà que tot va bé, un li dirà de tot a un altre li dirà de tot a l'altre. Amb l'única cosa que es posaran d'acord és que al final els plats trencats, al final la festa, entre cometes, sempre la pagui Catalunya.
0: Mirem els mapes del temps. Emet Jordi Oriós.
3: Bona tarda. Avui predomina el temps estable a Catalunya, amb cel poc ennuvolat, però a Barcelona, durant les pròximes hores, s'espera un augment de la nuvolositat. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes en ascens, 30 graus de màxima a Girona i Lleida, 27 a Barcelona i Tarragona. Demà continua el temps estable, amb cel clar o poc ennuvolat, les temperatures màximes en ascens. Durant la pròxima setmana, valors més calorosos a les zones de l'interior. Demà, les mínimes en ascens al Pirineu Occidental i en canvis lleugers a la resta. Una informació d'EMET.
0: I fem una ullada també a les carreteres. Servei Català de Trànsit, fins ara què?
4: Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments destaquem que domina la fluïdesa al conjunt de la xarxa viària catalana. Tanmateix ens comencem situant a la C-55 a l'altura de Manresa. Hi ha hagut un accident. Els vehicles ocupen el voral a la calçada en sentit sud, en sentit Abrera, i hi ha 2 quilòmetres de retencions. També en aquesta mateixa C-55 per Càmeres observem un tram de circulació intensa a l'altura de Sant Vicenç de Castellet en sentit nord, en sentit Manresa. Pel que fa als accessos més immediats a Barcelona, en general domina la fluïdesa. Tanmateix hi ha retencions a la C-58 entre Montcada i Reixac i el nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona, i també aturades a la Ronda de Dalt en un tram de 5 quilòmetres a la zona d'Horta en sentit Trinitat. De moment això és tot. Molt bona tarda.
0: Amb el Pau Robert als comandaments tècnics, el Roger Vergés a control central. Comencem.
1: Edició cap de setmana. Olga Rodríguez.
0: Clima preelectoral es nota per la presència de líders polítics nacionals. Demà s'espera el president del govern, Pedro Sánchez, i també el líder de l'oposició, Núñez Feijóo. En les últimes hores també ha estat aquí a Catalunya el líder de Vox, Santiago Abascal. Aquest desembarcament de líders nacionals no deixa indiferents la resta de formacions polítiques. S'hi ha referit avui Jordi Turull, secretari general de Junts, com va fer ahir el president d'Esquerra, Oriol Junqueras. Acusen les formacions amb referent estatal de venir a fer teatre i convertir Catalunya en un camp de batalla. Jordi Turull.
2: Per defensar, per exemple, com hem aconseguit aquesta setmana, que la gent li millorin les condicions per accedir a la llei de la dependència, això ho acaba aconseguint una força política d'obediència estrictament catalana. Si han de venir aquí a fer servir Catalunya del seu camp de batalla i a fer servir Catalunya simplement d'escenari per no dir res respecte als catalans, per no preocupar-se i sobretot no complir respecte als catalans, és una vinguda que se la podien estalviar perfectament, no?
0: Junts sobre la campanya de cara a les municipals de l'any que ve i totes les cites electorals que puguin venir. També es preparen Esquerra Republicana. L'eurodiputada i presidenta adjunta Diana Riba, en el Consell Nacional de la Formació, ha fet avui una crida a la unitat de les esquerres sobiranistes, Bildu i el BNG, tot emulant el pacte de Cardiff entre Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord.
5: Però nosaltres no ens volem quedar només en aquest aprenentatge del que estan fent en el nord d'Europa. Nosaltres creiem que aquesta aliança de les forces sobiranistes també és més necessària que mai aquí. Els països catalans, Euskal Herria i Galícia, cada nació amb la seva història i les seves idiosincràsies, però amb horitzons compartits.
0: I encara un apunt més polític. La CUP ha designat aquest dissabte Laura Vega com a candidata a l'alcaldia de Barcelona.
6: Si ens presentem és perquè ens estan robant Barcelona. Ara mateix les promeses més bàsiques estan trencades. Tu pots treballar 40-48 hores i això no assegura que puguis quedar-te a casa teva. No pots assegurar que puguis omplir la cistella de la compra amb menjar sa. No assegura que puguis protegir-te de la calor en aquest estiu que ha sigut un infern. I d'altra banda patim una humiliació constant. És impossible viure en la teva llengua en aquesta ciutat. Això no té absolutament cap sentit. No podem seguir mantenint un model depredador de turisme. Això també ho veurem demà a la manifestació contra l'aeroport.
0: L'alcalde de Barcelona és a Nova York per participar a la Cimera Mundial de Ciutats Urban 20, on explicarà les polítiques d'habitatge que s'estan aplicant a la capital catalana. Abans de participar demà en aquest fòrum, Jaume Collboni es reunirà aquest dissabte amb l'alcalde de Nova York, Zoran Mandami. Una sanitat 100% pública i sense ànim de lucre. És el que defensa la iniciativa legislativa popular, la ILP, promoguda per Maria Blanca i altres col·lectius socials, que registrarà al Parlament el 19 d'octubre per reclamar una gestió exclusivament pública del sistema sanitari sense concerts amb centres privats. És que la sanitat privada creix a Catalunya, les assegurances mèdiques ho han fet un 80% en els últims 8 anys i ja gairebé la meitat de la població en té. Pau Alemany.
7: Tot i que la sanitat pública encara és prioritària a Catalunya, la tendència dels últims anys està fent que perda pes. Un fet que deixa llistes d'espera cada vegada més llargues i uns centres sanitaris amb carències, segons ha denunciat la plataforma Marea Blanca, encarregada d'impulsar aquesta iniciativa democràtica que permet proposar la modificació de lleis al Parlament des de la ciutadania. Escoltem el portaveu, Enric Feliu.
8: Les conseqüències que tenen el dia a dia dels pacients, primer és la falta de seguiment dels propis pacients, és a dir, es produeix una falta de longitudinalitat en l'atenció dels pacients, i això és el típic de que el sector privat es fa càrrec de la pràctica d'algunes intervencions, però després no se'n fa responsable.
7: Ara cal recollir 50.000 signatures abans del 19 d'octubre, data límit en què s'han marcat per presentar-la al Parlament, tot amb l'objectiu que la salut no depengui de la capacitat econòmica.
0: Hi ha assemblea de docents i tot el personal educatiu a l'Hospitalet de l'Infant per decidir les passes a donar a partir d'ara en defensa de l'educació. L'objectiu principal és que es plantegen és obrir una negociació, però mantenint la pressió i continuant les mobilitzacions mentre no hi hagi avenços en les seves reivindicacions. L'assemblea valora positivament que el president de la Generalitat s'hagi compromès públicament amb la defensa de l'educació i la necessitat d'un pacte d'estat i arribar al 6% d'inversió. La intel·ligència artificial està transformant la nostra manera de treballar i de viure, com en el seu moment ho van fer Internet i les xarxes socials. La seva penetració a les nostres vides, sobretot les dels més joves, ha obligat a regular-ho tot plegat. I ara es planteja la necessitat de regular també la IA davant els riscos que s'estan denunciant, que parlen fins i tot d'aniquilació de la humanitat. Podria la intel·ligència artificial acabar amb nosaltres? A l'edició cap de setmana n'hem parlat amb la catedràtica Carina Gibert, experta en IA. Un reportatge de la Laura Zurriaga.
9: L'enginyer Jacob Coxon, exinvestigador d'Anthropic, va assegurar que la IA podria extingir a la humanitat a finals d'aquesta dècada basant-se en un incident en què uns agents d'intel·ligència artificial van desobeir directrius humanes. Segons la catedràtica en intel·ligència artificial a l'UPC, Carina Gibert, es tractava d'un exercici de ciberseguretat amb un error de plantejament al laboratori.
10: Ella genera codi o s'adapta o aprèn en funció de com tu la configures. I quan es desenvolupen aquestes eines, fa falta fer uns experiments de laboratori de dir, vinga, jo entreno a aquesta IA perquè trobi forats i que se'l salti. Llavors, què és el que els va passar en aquest cas? Que el disseny de l'experiment estava mal muntat i va sortir de l'entorn d'experimentació.
9: L'experta recalca que la IA és un software i que per si sola no suposa un risc letal per la humanitat.
10: Una IA podem matar a la humanitat? Mire, si vostè no és un terrorista que s'ho proposa i la utilitza per fer-ho, no. Perquè les IAs, en el moment que et dona la gana, les desconnectes. Deixen de funcionar a l'instant. Una altra cosa és qui té el botó de desconnectar. I això sí que ens ha de preocupar, però això no és un tema de la IA.
9: L'ús que l'humà dona a aquesta tecnologia oberta, doncs, és el risc. Assenyala que la petició de regulació per part dels directius d'Anthropic, OpenAI i el magnat Elon Musk podria amagar una maniobra comercial per desbancar la competència. Ara bé, una regulació que posi l'ètica al centre del debat és clau per garantir la seguretat, segons Gibert, tot i que serà difícil, diu, compaginar les aspiracions dels Estats Units, la Xina i Europa, puntera en regulació però a la cua en desenvolupament.
10: El govern ha de marcar el terreny de joc per garantir que aquesta tecnologia es desenvolupa dintre d'un marc segur, i en aquest camp, en aquest cas, és més important el codi ètic que el marc legislatiu. Per què? Perquè les lleis i les normatives tenen uns processos de desenvolupament que són molt lents.
9: El rumb que prengui la intel·ligència artificial, assenyala Gibert, ens interpel·la a tots.
10: El més important és reconèixer que estem davant d'un moment històric de transformació molt disruptiva i encara no està tot dibuixat. I tenim la capacitat de poder incidir per conduir aquest futur cap allà on nosaltres volem, cap allà on el món millora, com si diguéssim, no? I això em sembla molt extraordinari. És un moment que requereix molta atenció per part nostra.
0: I en ple debat sobre la intel·ligència artificial i els seus perills, parlem ara d'una altra revolució, la del dret al temps i la conciliació entre la vida professional i la personal, que implica el dret al descans i a l'oci, una tendència cada cop més a l'alça perquè donem més importància a la nostra vida personal. Marta Jonquer és la directora de la Time Use Initiative, que advoca per aquest dret al temps. Benvinguda.
11: Bon dia, gràcies, Olga.
0: Deia jo que cada vegada donem més valor al dret al temps i prioritzem la nostra vida personal, i sembla que són els joves els que ho tenen més clar.
11: Sí, la veritat és que estem notant, les últimes enquestes dels usos del temps ens mostren una tendència que la gent cada vegada li donem més importància amb aquest ritme de vida que tenim, amb com podem organitzar el nostre temps, i especialment després de la pandèmia, no? on vam poder veure que es podia viure d'una altra manera. Allò va ser obligat, no? Però podíem sopar més d'hora, podíem no tenir que fer tantes coses, no? aquesta tendència que se'n diu FOMO, aquesta por de perdre-t'ho tot, no? Doncs vam poder veure que hi havia una manera diferent a viure. Uh-huh. El que estem veient és que tant homes com dones, però especialment les dones i els joves, estan apostant per tenir un ritme de vida més, et diria, menys accelerat, i que faciliti més la conciliació amb els altres aspectes de la vida, no només focalitzat en treballar. Clar. I per això justament defensem aquest dret al temps, que és un millor equilibri amb aquests usos del temps.
0: Hi ha possibles solucions que s'han d'aprendre des de l'administració, també les empreses, i tots nosaltres, no?, com a societat civil. Vosaltres organitzeu la Time Use Week, on parleu precisament de tot això, de com es pot conciliar les necessitats personals amb les obligacions laborals per fer la vida més agradable i també les ciutats més agradables.
11: Exactament. Mira, estem molt contents que arribem ja a la tercera edició de la Time Use Week. Aquesta és una edició que organitzem amb l'Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, l'AMB i també la Generalitat. I bàsicament el que diem és tan important parlar del temps i se'n parla poc, no? En canvi, tots tenim aquest malestar que em deies tu al principi, aquesta sensació de que no parem mai, de que no arribem a tot, de que, no?, em falta temps. És una sensació que té la majoria de ciutadania, que afecta molt a la productivitat i al benestar, però no estem encara prioritzant-ho a l'agenda política, ni econòmica, ni a les empreses. I, per tant, el que fem nosaltres durant una setmana, fem aquesta week, vale?, aquest Time Use Week en anglès, setmana dels horaris en català, perquè es parli d'aquest tema, no?, per tornar-lo a posar a l'agenda.
0: Marta Jonquer, directora de la Time Use Initiative, que advoca precisament per aquest dret al temps. Moltíssimes gràcies. Continuem parlant, perquè el tema dona molt de si.
11: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: La donació de medul·la òssia, com la de la sang, salva vides. Aquest és el missatge que es vol transmetre en el Dia Mundial del Donant de Medul·la, que se celebra el tercer dissabte de setembre. Una ocasió perfecta per recordar la importància de la donació per tal de tractar malalties com la leucèmia i patologies autoimmunes greus. Joaquín Calvente.
12: En els últims 5 anys, prop de 800 pacients amb malalties greus de la sang, com leucèmies o linfomes, han pogut rebre un trasplantament de medul·la òssia a Catalunya. Aquest tractament sovint representa l'única opció de supervivència per a aquests pacients. Trobar-ne un donant compatible, però, és el gran repte, perquè 3 de cada 4 no tenen un familiar compatible. I d'aquí la importància vital del Registre de Donants de Medula Òssia, el RETMO. Laura Medina és directora del Banc de Sang i Teixits de l'Hospital Sant Pau.
13: Perquè és necessari, perquè ho necessitem, perquè hi ha molts pacients que no troben un donant compatible dins de la seva família. Pensem que només un de cada quatre són donants ideal a nivell de la histocompatibilitat, que es diu, diguéssim, no?, com la identificació de les nostres defenses i per veure la compatibilitat per un trasplantament de medul·la, i llavors això suposa només un 25%.
12: Per poder ser donant de medul·la òssia, els requisits principals són tenir entre 18 i 40 anys i gaudir d'un bon estat de salut general, és a dir, no patir cap malaltia crònica o condició que impedeixi donar sang de forma habitual. I és que el procés és bastant semblant. no s'ha de confondre amb la donació de mèdula espinal.
0: Diverses organitzacions espanyoles i europees, com la CANFIC, la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, estan fent una campanya per reclamar la fi de la publicitat de qualsevol producte vinculat al tabac i la nicotina a la Fórmula 1. Ho argumenten dient que d'aquesta manera volen prevenir l'addicció entre els més joves. Més de 4 milions de nens d'entre 8 i 12 anys són espectadors de la Fórmula 1 a Europa i als Estats Units. Doctor Joan Lozano, coordinador del grup d'abordatge del tabaquisme de la CANFIC.
14: Que això és una estratègia pensada des de fa molts anys de la indústria del tabac, que han d'adreçar-se al seu públic objectiu, que són els menors d'edat, i per tant, si aquests menors d'edat estan sent més consumidors de Fórmula 1, ells saben que ja tenen un, no, un caladero, que es diu en castellà, per anar a pescar clients i futurs addictes a la seva substància, que és la nicotina. Bossetes de nicotina, vapers, etc.
0: Els promotors de la campanya reclamen legislació per regular la publicitat del tabac. I Oxfam Intermón compleix 70 anys, 7 dècades treballant en la construcció d'un món millor i denunciant les desigualtats existents al planeta. Per celebrar-ho, s'ha organitzat una festa aquesta tarda al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, conscients que encara queda molta feina a fer. Fran Cortada, director d'Oxfam Intermón a Espanya.
15: I ens queda molta feina per fer. No podem acceptar que en ple segle XXI 2.200 milions de persones no tinguin aigua potable, mentre uns pocs neden en fortunes obscenes, o que hi hagi recursos limitats per alimentar guerres i, per contra, falti finançament per sostenir la vida. Cal denunciar unes regles de joc injustes i no mirar cap a una altra banda davant de l'emergència climàtica o del creixement dels autoritarismes.
0: És en marxa la 44a edició de la Setmana del Llibre en Català. Fins diumenge de la setmana vinent, més de 330 expositors presentaran les novetats literàries en català i es faran tota mena d'activitats per promocionar la literatura catalana al Passeig Lluís Companys de Barcelona, sota el lema "Molt per veure, molt per llegir", Pau Alemany.
7: Bona tarda. L'afluència ha estat considerable en el primer cap de setmana d'aquest esdeveniment cultural que reuneix segells editorials d'arreu dels països catalans. Grups d'amics, pares amb els fills, gent sola o acompanyada. L'oferta de la Setmana del Llibre en Català és per tothom i permet vagarejar per les 98 casetes a la recerca del llibre desitjat.
16: Per mi la setmana és una cita ineludible cada any i jo em deixo una miqueta doncs, perdre pels diferents estants, vaig passejant amunt i avall.
17: Està, penso, molt ben ubicada en el setembre com per seguir la onada de la lectura i per conèixer noves lectures.
18: Jo estic buscant alguna traducció de la Ilíada, que m'agradi, i doncs els hi vaig dir ja si volien venir amb mi a acompanyar-me i així mirem una mica les paradetes i tot.
19: És important donar-li suport a la literatura, a la cultura catalana.
7: L'esdeveniment cultural permet a les editorials, especialment les més petites, fer-se visibles i promocionar-se davant el gran públic. I també és un espai de reivindicació de la llengua i la literatura catalana. Així ho veu Jaume Ribot, editor d'una de les casetes.
20: Molt necessària que hi hagi un espai aquí al mig de Barcelona, amb tot l'auge del turisme i tot que hi hagi, que reivindiqui la llengua del territori, em sembla meravellós, i que estigui tan ple de gent, es emociona, la veritat, sí.
7: La Setmana del Llibre del Català s'allargarà fins el 27 de setembre, així que encara queda marge per deixar-se sorprendre.
0: I aquesta setmana ha obert portes a Casa Ametller de Passeig de Gràcia l'exposició immersiva Dalí, Boulevard Cibernètic, una aproximació a l'univers de l'artista català. Arts digitals, objectes i la relació amb la ciència i la tecnologia es combinen en aquest recorregut. Montse Soto.
21: Aquesta mostra aborda la relació que tenia Salvador Dalí amb la ciència, la tecnologia, la moda, la joieria, el disseny i els mitjans de comunicació. Un artista total, segons Jordi Selles, director de l'Ideal, que entenia molt bé el vincle entre art i tecnologia.
22: Que és un punt de trobada amb el Dalí, artista total. I alhora descobrim com, amb una espectacular sala immersiva, la seva obra té molts secrets que no es poden veure si no és amb una ampliació absoluta, i en el metavers d'Alinià podem ser nosaltres, protagonistes i literalment caminar pel seu univers dins d'algunes de les seves obres més conegudes.
21: L'icònic vestit d'astronauta daurat que Dalí va dissenyar el 1958, el seu bastó original, les joies cinètiques al cor reial i al calze de la vida en format digital o una reproducció del vestit d'alta costura creat amb Christian Dior per al prototip de la dona del futur de l'any 1966. Aquestes són algunes de les peces que es mostren en aquesta exposició que ja és va poder veure ara fa 4 anys en un format diferent a l'ideal i que es tanca amb Ballet Cibernètic, una performance realitzada el 1966 al Parc Güell amb la companyia Harness Ballet. Coincidint amb Dalí Boulevard Cibernètic, també s'ha fet una intervenció artística temporal al Passeig de Gràcia sobre els famosos ous de Salvador Dalí, que es podrà veure a Barcelona fins al 22 de setembre.
0: La cultura i els esports. Avui destaquem dues coses. L'Assemblea General al Barça, que s'enfronta al Sevilla aquesta nit, i també la disputa de la Supercopa d'Espanya de bàsquet a l'Olímpic de Badalona. Àlex Carazo, bon dia.
1: Bon dia. Molt que parlar de l'àmbit esportiu aquest dissabte 19 de setembre i comencem amb allò que està en marxa, que no és cap partit, sinó l'Assemblea General Ordinària del Futbol Club Barcelona, l'assemblea anual on els responsables del club tracten i donen explicacions als temes importants. Seguint-ho de prop a l'auditori 1899 del Camp Nou, està el nostre company Dani Esclusa. Dani, que ha estat el més destacat fins ara? Bona tarda.
3: Bona tarda, Àlex. Doncs el que podem destacar hores d'ara és que ja s'han votat i aprovat per ampliar majoria dos dels principals punts del dia d'aquesta assemblea. Són els referents a la liquidació de l'exercici econòmic de la temporada 25-26 i el nou pressupost de la temporada 26-27. En aquests moments ens trobem de ple en la discussió del tercer punt de l'ordre del dia, que es votarà en breus instants, segurament el més important, ja que es tracta l'ampliació de 300 milions d'euros per dur a terme l'espai Barça, que permeti acabar en els terminis marcats les obres del nou Spotify Camp Nou. També l'emissió de bons de deute per valor de 210 milions d'euros amb la garantia dels drets audiovisuals del club. Aquests milions anirien íntegrament dedicats a la liquiditat del club i a poder, com ha explicat el president Laporta, mantenir i enfortir l'equip perquè continuï competint en condicions d'igualtat amb els rivals. Aquest és, evidentment, el punt que pot comportar més confrontació, ja que suposaria de nou un important increment del deute del club, però, d'altra banda, la junta directiva el presenta com a clau per la viabilitat futura del Barça, ja que serà precisament el nou estadi el gran generador d'ingressos a futur del club quan estigui ja a ple rendiment.
1: És difícil resumir el més destacat de l'assemblea, però ens quedem amb unes paraules del president del Barça, Joan Laporta.
4: És un repte apassionant que ens obligarà a constantment ser responsables, ser imaginatius, ser innovadors, ser valents, per sempre anar un pas per endavant dels nostres competidors, que, com bé sabeu, són o societats anònimes o fons que tenen en propietat els clubs, o també clubs d'estat que, quan tenen dificultats, els requalifiquen un terreny i tan panxos.
1: Parlem ara, sí, del terreny de joc, dels temes purament esportius. El Barça visita el Sevilla al Sánchez Pizjuán en aquesta jornada 7, a la qual arriba com a líder invicte en ple de victòries, pendents de qui substituirà Joan García a la porteria i de quins canvis fa a l'11 titular Hansi Flick, amb el nivell que estan mostrant gairebé tots els futbolistes. El partit, com sempre, ens ho explicarà el Germà García, Tablero Deportivo, a les 9 de la nit. Està ara mateix viatjant cap a Sevilla. Germà, quina és l'última hora del Barça? Bona tarda.
23: Bona tarda, Àlex. Doncs mira, amb l'expedició del Barça que ja ha aterrat a l'aeroport de Sevilla, amb els 23 jugadors que ha convocat Hansi Flick, amb la novetat del porter del filial, és un juvenil de 18 anys, el sabadellenc Iker Rodríguez, que substitueix Joan García, que és el gran absent en aquesta convocatòria. Sens dubte, doncs una de les incògnites és saber qui serà el porter. En principi, tot apunta que serà Chesney, pel que va dir ahir en Hansi Flick en la roda de premsa, per bé que Livakovic també podria tenir la seva oportunitat. Un partit que es complirà als 100 partits entre el Sevilla i el Barça, el Ramon Sánchez Pizjuán. De moment, amb els 99 que s'han disputat, 39 victòries pel Sevilla, 35 pel Barça. L'últim precedent, recordem que va ser l'any passat, el Barça va perdre de forma estrepitosa per 4-1. Per cert, el porter era Chesney, perquè estava lesionat Joan García. El Barça, com bé deia, s'ha signat el millor començament històric de la temporada, entre Lliga i Champions porta 7-7, i a més el bagatge golejador que porta la Lliga és de 28 gols anotats, que és un promig de 4,7 gols per partit. Per tant, déu-n'hi-do si està bé la projecció que porta el Futbol Club Barcelona. Sens dubte que hi haurà rotacions avui, també ho va dir ahir Hansi Flick. Xavi Espar podria tornar al lateral esquerre, Koundé potser en el lateral dret, en el mig del camp podria tornar Fermín López per Dani Olmo, però en qualsevol cas, surti qui surti, s'està demostrant aquesta temporada que en el Barça les coses li rutllen, i ara, tenint en compte que després vindrà una aturada de seleccions en el que perdrà bona part de l'equip. En quant al Sevilla, doncs sí que només té dues baixes, Rubén Vargas al suís i Lucas Stassen al belga, són les dues baixes que hi han, i en principi doncs s'espera una gran entrada avui al Ramon Sánchez Pizjuán. Recordem el partit a les 9 del vespre, l'arbitratge correrà a càrrec del valencià Juan Martínez Munuera, i avui tindrem en el videoarbitratge el gran canari Raúl Martín González.
1: Sobre el dubte per substituir a Joan García a la porteria, Hansi Flick en roda de premsa.
2: Tech knows our philosophy and knows exactly...
5: Tech coneix la nostra filosofia i sap exactament com volem jugar. Livakovic acaba d'arribar, s'està adaptant a la nostra idea de com juguem a futbol. És simplement això.
2: It's about that.
1: Abans d'aquest Sevilla-Barça de les 9 de la nit, es disputen l'Osasuna-Rayo Vallecano a les 2, Atlètic Club Alavés a 4:45 i Celta Racing a 7:15. Tot en una jornada 7 que avança d'ahir a nit. L'Espanyol en un partit per oblidar pel conjunt perico. Derrota 1-3 davant l'Elx, tot i jugar l'Espanyol amb un jugador més des del minut 6 per expulsió en vermella directa a Redondo. A partir d'allà, inexplicable partit de l'equip de Manolo González, que va veure com en 3 minuts Fernandinho va marcar un doblet i el 0-2 no es va moure del marcador fins al 72, quan els blanquiblau van retallar diferències amb un gol en pròpia porteria de Xust. Però només 6 minuts després, al 78, en un contraatac, Valera va situar l'1-3 definitiu per deixar l'Espanyol molt tocat just abans de l'aturada de seleccions, amb dues derrotes consecutives la mateixa setmana. Manolo González.
6: No puc dir res. Hem fet un partit espantós. Se'ns ha posat de cara amb una situació que tenia molt, molt bona per guanyar, i a partir d'aquest moment, pues tot el que podíem fer malament, que és defensar les contres, precipitar-nos en atac, i tot el que podíem fer, pues hem fet un partit, pues jo crec que el pitjor des de castigar a l'Espanyol. Jo crec que això no té nom.
1: I un dels capitans, Edu Expósito, demana autocrítica.
8: No queda un altre que seguir treballant, aixecar això, i molta autocrítica als jugadors. Al final també el míster ja ha dit el que m'has dit tu ara, però nosaltres els jugadors som els que trepitgem la gespa, i no hem estat avui al partit.
1: Amb aquest resultat, l'Espanyol marxa les dues setmanes d'aturada de seleccions amb 7 punts, amb dues victòries, un empat i 4 derrotes a l'inici de temporada, i no tornarà a jugar fins al 9 d'octubre al camp del Màlaga. Parlem ara de la segona divisió. Està en marxa la jornada 6 i avui és el torn per un dels equips catalans, el Girona, que visita el camp d'un equip en descens, el Cádiz. Josep Guardiola.
24: El Girona Futbol Club afronta avui el partit al camp del Cádiz, sabent que els gaditans encara no coneixen la victòria en l'actual campionat de Lliga. Una dada, però, que podria portar a un error greu si se'n refien, tal com diu el tècnic del Girona, Quique Álvarez.
25: Si anem confiats, malament. El Cádiz és un rival tan dur com qualsevol, que a casa seva, tot i que no han guanyat, sortiran forts i que estan en un procés de canvi, molts canvis, ells també, des de principi, des de que van canviar l'entrenador una setmana abans de començar. Està en aquest procés, i si nosaltres tenim aquesta sensació d'anar confiats perquè és un equip que encara no ha guanyat, és el primer pas per perdre.
24: A l'hora de confeccionar l'onze inicial, Quique Álvarez ha de buscar substitut al lesionat Brian i al sancionat Abel, i de moment es queda només amb dos jugadors davant de Carles Pérez Díaz Prilla, degut a les baixes que té l'equip. El partit a les 9 de la nit.
1: I demà jugarà l'altre equip català de segona, el Sabadell, que rebrà el Real Oviedo a la nova Creu Alta a les 2 de la tarda. Aquest cap de setmana es disputa a casa nostra un dels títols de la temporada del bàsquet, la Supercopa d'Espanya, 27a edició, que tindrà lloc a partir d'aquesta tarda a l'Olímpic de

0: d'il·lusió, de ganes de veure la teva gent i és motivant.
1: I un apunt més de bàsquet, el Girona ha renovat el seu entrenador Moncho Fernández fins al juny de 2028. MotoGP, Gran Premi d'Àustria, primer en què Marc Márquez arriba com a co-líder de la General, empatat a punts amb Jorge Martín, que ha aconseguit la pole aquest matí a la classificació. Marc Márquez ha estat segon a les 3 de la tarda, cursa a l'esprint. En handbol, el Granollers visita la pista del Porto Segundo, la jornada 2 de la Lliga Sobal. Demà ho farà el Barça a la pista del Puig de Genil. I en futbol sala, els dos equips catalans de primera van obrir la jornada 2. El Barça es va imposar 6 a 1 al Peñíscola i el Santa Coloma va empatar a 5 a la pista d'Oparrulo.
2: Gràcies, Àlex.
1: Bona tarda.

0: Són les dues. Clima preelectoral es nota per la presència de líders polítics nacionals. Demà Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo, ahir Santiago Abascal. Aquest desembarcament de líders nacionals no deixa indiferents la resta de formacions polítiques. S'hi ha referit avui Jordi Turull, secretari general de Junts, com ho va fer ahir també el president d'Esquerra, Oriol Junqueras. Acusa les formacions amb referent estatal de venir a fer teatre i convertir Catalunya en un camp de batalla. Jordi Turull.
1: Per defensar, per exemple, com hem aconseguit aquesta setmana que la gent li millorin les condicions per accedir a la llei de la dependència, això ho acaba aconseguint una força política d'obediència estrictament catalana. Si han de venir aquí a fer servir Catalunya del seu camp de batalla i a fer servir Catalunya simplement d'escenari per no dir res respecte als catalans, per no preocupar-se i sobretot no complir respecte als catalans, és una vinguda que se la podien estalviar perfectament, no?
0: Junts sobre la campanya de cara a les municipals de l'any que ve i totes les cites electorals que puguin venir. Joaquín Calvente.
2: Sí, també es preparen Esquerra Republicana. L'eurodiputada i presidenta adjunta Diana Riba en el Consell Nacional de la Formació ha fet avui una crida a la unitat de les esquerres sobiranistes, Bildu i el BNG, tot emulant el pacte de Cardiff entre Escòcia, Gales i Irlanda del Nord.
3: Però nosaltres no ens volem quedar només en aquest aprenentatge dels que estan, del que estan fent en el nord d'Europa. Nosaltres creiem que aquesta aliança de les forces sobiranistes, també és més necessària que mai aquí. Els països catalans, Euskal Herria i Galícia, cada nació amb la seva història i les seves idiosincràsies, però amb horitzons compartits.
2: I encara un apunt polític més, la CUP ha designat aquest dissabte Laura Vega com a candidata a l'alcaldia de Barcelona.
0: Una sanitat 100% pública i sense ànim de lucre. És el que defensa la iniciativa legislativa popular promoguda per Maria Blanca i altres col·lectius socials que registrarà al Parlament el 19 d'octubre per reclamar una gestió exclusivament pública del sistema sanitari sense concerts amb centres privats.
2: La plataforma denuncia llistes d'espera cada vegada més llargues a la pública i carències a molts centres sanitaris. Enric Feliu, portaveu.
4: Les conseqüències que tenen el dia a dia dels pacients, primer és la falta de seguiment dels propis pacients, és a dir, es produeix una falta de longitudinalitat en l'atenció dels pacients, i això és el típic de que el sector privat es fa càrrec de la pràctica d'algunes intervencions, però després no se'n fa responsable.
2: Cal recollir 50.000 signatures abans de presentar la proposta al Parlament. Les assegurances mèdiques han crescut un 80% en els últims 8 anys i ja gairebé la meitat de la població en té alguna.
0: I assemblea de docents i tot el personal educatiu a l'Hospitalet de l'Infant per decidir les passes a donar a partir d'ara en defensa de l'educació.
2: L'objectiu principal que es plantegen és obrir una negociació, però mantenint la pressió i continuar amb les mobilitzacions mentre no hi hagi avenços en les seves reivindicacions. L'assemblea valora positivament que el president de la Generalitat s'hagi compromès públicament amb la defensa de l'educació i la necessitat d'un pacte d'estat i arribar al 6% d'inversió.
0: En ple debat sobre la intel·ligència artificial i els seus perills, fins i tot d'aniquilació de la humanitat, hi ha una altra revolució en marxa, la del dret al temps i la conciliació entre la vida professional i la personal, que implica el dret al descans i a l'oci.
2: A l'edició cap de setmana hem parlat amb Marta Junqué, directora de Time Use Initiative, que advoca per aquest dret al temps.
5: Estem notant les últimes enquestes dels usos del temps ens mostren una tendència que la gent cada vegada li donem més importància amb aquest ritme de vida que tenim, amb com podem organitzar el nostre temps, i especialment després de la pandèmia, no? On vam poder veure

0: podia viure d'una altra manera. Especialment les dones i els joves estan apostant per tenir un ritme de vida més, et diria, menys accelerat i que faciliti més la conciliació amb els altres aspectes de la vida, no només focalitzat en treballar.
1: Doncs ara l'altre temps, la previsió de l'EMET, Jordi Oriós.
2: Bona tarda. Avui predomina el temps estable a Catalunya, amb cel poc ennuvolat, però a Barcelona, durant les pròximes hores, s'espera un augment de la nuvolositat. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes en ascens, 30 graus de màxima a Girona i Lleida, 27 a Barcelona i Tarragona. Pel que fa al vent, bufarà ocasionalment moderat del nord-oest al litoral sud de Tarragona, tramuntant a l'Empordà i a la resta amb predomini del vent del sud. Demà continua el temps estable, amb cel clar o poc ennuvolat. Les temperatures màximes en ascens seran de 32 graus a Girona i Lleida, 28 a Barcelona i Tarragona. Cap al dilluns podrien pujar una mica més, valors més calorosos especialment cap a l'interior. Durant la pròxima setmana, temperatures gairebé sense canvis en valors, com diem, més calorosos a les zones de l'interior. Demà les mínimes en ascens al Pirineu Occidental i en canvis lleugers a la resta. Seran de 18 graus a Barcelona i Tarragona, 15 a Lleida, 14 de mínima demà a Girona. És una informació d'EMET.
1: Nosaltres ho deixem aquí. Més notícies a les 3.
3: Edició cap de setmana.
4: Una greu riuada al Nepal ha provocat la pèrdua de moltes vides i estim que la xifra augmentarà. Milers de persones han perdut casa seva. Amb la teva ajuda, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar refugi, atenció mèdica i psicològica, aliments, aigua potable i protecció. Dona per salvar vides. Envia visum al 08247 o entra a comitèemergència.org.
3: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta.

0: Més que esport. Amb Marga Lluc.
1: Hola, què tal? Com esteu? Molt bona tarda, benvinguts i benvingudes al Més que Esport, en aquest nou format dels dissabtes, des d'ara mateix i fins les 3 en punt de la tarda, com ja sabeu. Avui amb l'Helena Ramos i el Jaume Tudela al control de so. És tot just el segon programa de la nova temporada del Més que Esport, que sabeu que us acompanya des de fa molts anys, però que ara doncs, té un nou horari, com dèiem, fins a les 3 aquí a Ràdio 4. I avui amb dues entrevistes ben diferents. La primera ens endinsa en el nostre propi món, el de la ràdio, i especialment la ràdio esportiva, per parlar a través d'un llibre d'un referent, Joaquim Maria Puyal, i els 50 anys de futbol en català a la ràdio. I la segona es porta ben lluny, concretament a la Xina, on es troba ara mateix un català que fa la volta al món a peu des del passat 30 de novembre de 2025. El nostre primer convidat és un bon amic d'aquesta casa, Ràdio Nacional d'Espanya Catalunya, on ell mateix va treballar uns anys, tot i que pertanyent a Ràdio Cadena, i també un bon amic de qui us parla. És periodista, acaba de publicar el llibre El factor Puyal i es diu Josep Maria Déu.

0: Josep Maria Déu Parera va néixer a Sant Feliu de Llobregat l'any 1962 i és periodista i doctor en comunicació per la Universitat Pompeu Fabra. Vinculat des de molt jove al món de la ràdio, des d'on va seguir les passes del seu pare, Josep Déu Pérez, va ser redactor d'esports de Catalunya Ràdio durant una dècada i membre de l'equip de transmissions de Joaquim Maria Puyal. Com a periodista ha treballat a Ràdio Joventut, Ràdio Cadena, Ona Catalana i Gol Televisión i ha col·laborat amb RAC1, Televisió Espanyola Catalunya i El Diari Avui. Actualment dirigeix una consultoria de comunicació i productora audiovisual i és professor de periodisme i comunicació a la Universitat Pompeu Fabra i a les universitats de Vic i Girona. Déu va compartir micròfon amb Joaquim Maria Puyal, qui el 5 de setembre de 1976 va fer la primera transmissió radiofònica d'un partit de futbol en català. Aquell dia, a Ràdio Barcelona, començava una nova manera d'explicar i viure el Barça, que va contribuir decisivament a normalitzar la llengua, 7 anys abans del naixement de Catalunya Ràdio, on Puyal va continuar la seva tasca. El llibre del nostre convidat, El factor Puyal, reivindica el llegat d'un periodista que va renovar la manera de narrar el futbol i que va convertir les transmissions del Barça en un gran fenomen cultural.
1: Doncs aquí els tenim, el Josep Maria Déu i el llibre, aquest factor Puyal, la veu del Barça durant 50 anys. Josep Maria, què tal? Bona tarda.
2: Hola, Marga, què tal?
1: Quin plaer tenir-te aquí.
2: Igualment, estic tan content que ens retrobem en un estudi de ràdio, cosa
1: sí,
2: que no havia passat els últims anys.
1: Feia molts anys, però sí que és veritat que vam treballar plegats durant una curta etapa, podríem dir-ho així, però intensa.
2: Diria que l'audiència, perquè entengui la nostra complicitat, ha de saber que fa molts anys, efectivament, vam compartir estudi, vam compartir micròfon,
1: i des d'aleshores,
2: algun altre viatge, per cobrir algun esdeveniment.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: I des d'aleshores, fa
1: molts anys,
2: fa dècades, ens uneix una bona amistat. I estic molt content d'estar aquí amb tu, al teu programa.
1: Doncs jo també molt contenta que vinguis, tot i que sigui per parlar de la competència. Quan parlem de la competència.
2: Podem parlar del que tu vulguis.
1: Sí, ara sí. No parlem del llibre. Sí, parlem del llibre.
2: Del
1: parlem
2: que tu vulguis. Del llibre.
1: Podríem parlar de moltíssimes coses amb el Josep Maria Déu, un home que ens uneixen més coses, no? Com, per exemple, que vens de pare, i jo vinc de pare, també, de pare radiofònic,
2: sí.
1: A pare, a fill radiofònic.
2: Sí,
1: no?
2: Aquesta és una història molt bonica, eh? Sí. Jo quan hi penso, ostres... Avui en dia que hi ha alguns valors que estan en discussió...
1: Una mica en qüestió, no?
2: Això mateix. N'hi ha un que és el de la vocació que algunes persones la tenen, no?
1: Sí.
2: I nosaltres, potser perquè ho vam viure a casa, sí, tu amb el teu pare, en Joan Lluc, i jo amb el meu pare, en Josep Déu... Aquesta vocació, clar, l'hem tinguda, no?
1: I tant.
2: Jo el dia de la presentació del llibre em vaig atrevir a dir, i ara ho repetiré, jo quan era petit no volia ser futbolista, m'agradava jugar a futbol, però no volia ser futbolista. Yeah. Jo volia treballar a la ràdio.
1: Sí, jo també.
2: Clar, i això és vocació, això és vocació.
1: Sí.
2: Llavors, sobretot pensant en la gent jove, quan parlem, escolta, tu què vols ser quan siguis gran? Hi ha gent que diu, jo vull ser, no sé, mestre, pilot,
1: advocat, o
2: influencer.
1: Ara sí.
2: El que vulguis. Però si tens vocació, ostres, jo crec que tens molt de terreny guanyat.
1: Clar, nosaltres ho vam mamar, segurament ho portem una mica a l'ADN, però segur que a tu et passava, com m'havia passat a mi, que havies acompanyat el teu pare en alguns actes o en algun, no?, que l'havies vist treballar
2: clar,
1: en
2: clar.
1: viu i en directe,
2: clar,
1: que havies
2: clar.
1: Passejat per la ràdio, jo en aquest cas pel passeig Gràcia número 1 de Barcelona des de ben petita.
2: Sí, és que aquesta és una experiència extraordinària. És a dir, en el cas del meu pare, treballava a Ràdio Joventut.
1: A Ràdio Joventut. D'on va sortir el meu, perquè el meu va sortir de l'escola de Ràdio
2: Joventut.
1: Correcte. El que passa és que de ben jove va passar a Ràdio Nacional.
2: Correcte. Ràdio Joventut, que és una emissora que ja no existeix.
1: Ja no existeix.
2: Aquí, a Barcelona.
1: Que es va fusionar amb la nostra.
2: Exactament. Barcelona estava ubicada a la Via Augusta número 17.
1: I tant.
2: Llavors, el meu pare treballava per Ràdio Joventut, on feia un programa d'esports al migdia, entre altres coses. Jo no el podia escoltar mai perquè aquella hora jo era a l'escola.
1: Perquè estaves al col·le, clar.
2: I els caps de setmana treballava per Ràdio Centro de Madrid, que era una emissora que hi havia a Madrid.
1: A Madrid.
2: I es dedicava a transmetre partits de futbol del Madrid o de l'Atlètic de Madrid a camp contrari, és a dir, ni al Bernabéu ni al Calderón.
1: No.
2: Anava a no sé on.
1: A Sevilla, a Fos.
2: Sí, per tant, cada cap de setmana el meu pare marxava.
1: Estava fora.
2: Amb la diferència que els viatges en aquella època no eren com ara, que hi ha ponts aèris...
1: Clar, i, que vas molt ràpid.
2: I, sí. Clar, era marxar el cap de setmana i no veure cap de setmana. Fins que un dia em va dir per Reis, aquest any el teu regal de Reis serà anar a Bilbao.
1: Que guai.
2: Sí, perquè haig de fer un partit entre l'Atlètic Club de Bilbao i l'Atlètic de Madrid. I sí, sí, primer viatge en avió, no havia anat mai en avió.
1: Quina edat tenies?
2: Poc més de 10 anys. No havia anat mai en avió. Me'n recordo que el meu pare, quan vam arribar a l'avió, em va fer seure al seient que em corresponia i a mi em feia por perquè em tocava la finestra.
1: Ja, no fos cas que sortissis volant.
2: I li vaig dir, no podria seure jo al passadís? Sí, sí, sí, sí. I ja quan vam enlairar-nos, ja em vaig trobar més còmode i vaig dir...
1: Sí, més segur, no?
2: Sí, i si miro per la finestra, diu, clar.
1: A més, als nens normalment els agrada mirar per la finestra.
2: Sí, sí, però jo en aquella època...
1: A mi m'agradava la finestra.
2: És que és millor la finestra.
1: Clar, vas veient.
2: També has de dir que al passadís pots estirar les cames.
1: Això sí, tu les tens llargues. Als 10 anys no sé, però tu ets alt.
2: Potser diria que els seients dels avions són cada vegada més
1: petits.
2: Ostres,
1: sí. No, és que no hi cabem.
2: El cas és que vaig anar amb el meu pare a Bilbao, em va fer una il·lusió, imagina't. I abans del partit vam anar a l'hotel de l'Atlètic de Madrid.
1: I vas veure els jugadors.
2: I vaig veure els jugadors. Clar. En aquella època els jugadors eren... estrelles a l'abast, no com ara, que no t'hi pots ni apropar, és que no pots entrar a l'hotel.
1: Res a veure, absolutament res a veure. Tots nosaltres hem viscut moments, fins i tot aquí amb el Barça, d'anar als entrenaments, de saludar-los, de parlar amb ells, i ara és impossible. Sí, és un altre món.
2: Clar, un cop a l'hotel, allò que pots veure que sona allà al vestíbul, un prenent cafè, l'altre llegint el diari, i jo veia els futbolistes. Però a mi allò, t'has de dir, Marga, no em va emocionar especialment.
1: No? I què et va emocionar?
2: Em va emocionar quan a la tarda vam anar al camp, el meu pare a la cabina va començar a transmetre el partit.
1: A fer la narració.
2: Correcte, jo era allà al costat.
1: I això et va encantar.
2: Oh, clar, perquè jo veia que el que ell explicava és el que realment passava.
1: El que estava passant, sí.
2: A més, el meu pare, igual que el teu, el teu pare, en Joan Lluc, tenia una veu extraordinària.
1: Sí, una veu radiofònica de l'època, d'aquelles de Ràdio Nacional.
2: Oh!
1: Sí, una veu fantàstica.
2: El meu pare també.
1: També
2: tenia una veu. Perquè en aquella època, a diferència del que passa ara, la veu era una condició per treballar a la ràdio.
1: Clar. És que aleshores hi havia locutors.
2: Això mateix.
1: La figura del locutor s'ha perdut. I aleshores, doncs, sí, és cert que el locutor havia de tenir una veu, una dicció i una forma de parlar molt, molt, molt bona,
2: sí,
1: no?
2: Sí.
1: Ara, bé, s'ha juntat el periodisme, el que és el redactor amb el locutor, i bé, és una altra època. És una altra època.
2: Sí. Sí. Però en aquella època, diguem-ne que les condicions eren concretes.
1: Sí,
2: no?
1: Sí, sí, molt concretes.
2: I ostres, jo escoltar aquella veu, que era la meu pare, explicant el que jo estava veient al camp, perquè era al seu costat, i pensava, ostres, és que està dient exactament el que passa. I li sortien tantes paraules, i ho feia amb un to, amb un ritme...
1: Sense callar, eh?
2: Sense callar.
1: No calles mai,
2: I a més, amb una altra condició. Nosaltres a casa sempre hem parlat en català. I ell, el meu pare...
1: Les feia en castellà, clar, perquè era el Madrid i l'Atlético de Madrid.
2: Clar, i les feia per Madrid.
1: Per Madrid,
2: clar. Jo sentia el meu pare parlar castellà.
1: I et semblava estrany.
2: I em semblava, segons com, un altre senyor.
1: Sí, com si estigués actuant.
2: Sí, o sigui, com si fes això mateix, com si fes una actuació.
1: Un actor.
2: A mi allò em va fascinar. I al cap dels anys... jo vaig tenir l'oportunitat també de transmetre partits de futbol durant molt de temps.
1: Tu has fet molts partits de futbol.
2: Sí, sí. Cada vegada que vaig anar a Sant Mamés, cada vegada sentia la veu del meu pare.
1: La veu del teu pare.
2: La sentia. I això ho explico al llibre.
1: Ho expliques al llibre.
2: Sí, ho explico al llibre. I ara que m'hi has fet pensar, no me n'he pogut estar.
1: Molt bé. És que, clar, venim d'on venim. Ara que parles del llibre, abans, escoltem música.

0: Pink Floyd. És el primer tema que ens ha demanat el Josep Maria Déu, que aquí ens encanta que els convidats i convidades ens posin la seva música. I clar, t'haig de preguntar per què, o si això té alguna relació amb la teva carrera o no, o amb aquest llibre que avui ens has portat.
1: Pink Floyd té relació amb el llibre El Factor Puyol.
0: Sí?
1: Sí.
0: Per què?
1: Perquè jo vaig descobrir Pink Floyd relativament tard. Vull dir que en el moment en què Pink Floyd eren molt coneguts, jo no els escoltava.
0: No els escoltaves.
1: No, no. I els vaig descobrir anys més tard. I mentre escrivia el llibre, escoltava Pink Floyd.
0: Sí?
1: Sí.
0: O sigui, t'inspirava Pink Floyd?
1: O sigui, hi havia dies que escrivia sense banda sonora,
0: diguéssim. Sense banda sonora.
1: I hi havia dies que escrivia amb banda sonora. I ara estem escoltant un fragment que potser és una mica, com ho diríem això, una mica...
0: Més canyero. O no? No tant.
1: És una mica repetitiu, tota l'estona...
0: Repetitiu, tota l'estona igual.
1: Sí, però hi ha alguns fragments que són molt melòdics, home, no diria que és música zen, però són molt tranquils, i a mi m'agrada aquest tipus de música. O sigui, no em posis rock dur, perquè no.
0: No, amb això també no. Estem d'acord. Sí.
1: Sí, ha de ser una cosa que et quedi allà de fons i que no faci gaire la guitza. I per mi Pink Floyd té coses d'aquestes. I jo em posava Pink Floyd i anava avançant amb El Factor Puyol, el llibre que vaig presentar la setmana passada.
0: La setmana passada el va presentar, sí. 50 anys del futbol en català, que va començar a Ràdio Barcelona i va seguir a Catalunya Ràdio. És curiós perquè, explicàvem, va ser el 1976, aquell any va néixer Ràdio 4, enguany està també d'aniversari, 50 anys de Ràdio 4, però va ser una mica abans, perquè Ràdio 4 va néixer el 13 de desembre. Per tant, estem de celebracions.
1: Correcte, hem de felicitar Ràdio 4, evidentment,
0: Clar que sí, a Ràdio 4 on tu també vas tenir oportunitat de treballar. Per què vas fer El Factor Puyol? Ja sé, tu vas treballar en Puyol, tu vas ser membre de les transmissions mítiques d'en Joan Quim Maria Puyol, però per què vas fer el llibre?
1: Doncs, quan la Covid, la gent feia pa, o feia, què sé jo...
0: Sí, no, pintava...
1: Pintava o...
0: La meva mare pintava mandales.
1: Veus?
0: Però moltes, va fer una exposició pràctica.
1: I les tens a casa encara?
0: Les té guardades.
1: Veus?
0: Sí, la meva mare és gran i estava sola.
1: Sí, sí. I s'entretenia.
0: S'entretenia, sí, però molt, És curiós.
1: Doncs jo en aquella època vaig pensar, i si fas una tesi doctoral?
0: Veus? No se t'havia acudit abans o què?
1: No. Jo amb això he fet una mica la carrera a la inversa, Jo primer he fet la pràctica i després la teoria.
0: I després la teoria.
1: I vaig pensar, i si fas una tesi doctoral? I m'ho vaig estar pensant molt de temps, perquè em deien, fer una tesi doctoral és una cosa molt absorbent, necessitaràs molt de temps, hauràs de tancar-te a la biblioteca, buscar informació, escriure...
0: Investigar molt.
1: A més, hauràs de complir amb una sèrie de condicions. Em van explicar... metafòricament. És com si agafes un tren i hauràs d'anar parant a unes quantes estacions.
0: A totes les estacions,
1: sí,
0: no?
1: Ara en aquesta
0: tren
1: estació...
0: tramvia.
1: Sí, en aquesta estació et demanaran que facis una primera presentació de no sé què. Ara, al cap d'un temps, segona estació. Ara aquí has de mostrar no sé què. I és una cosa realment molt absorbent. Quan acabes, molt gratificant. Ja. Però mentre estàs de viatge, sues la cancel·lada.
0: Sí.
1: Així que vaig presentar la meva candidatura a la Universitat Pompeu Fabra, i me la van acceptar. D'acord, ja m'havien acceptat per fer una tesi que jo la volia vincular a la ràdio, però encara no
0: tenies clar com.
1: Tenia alguns dubtes. I un dia me'n vaig anar a caminar amb en Puyol per la muntanya.
0: Perquè sou amics.
1: Sí.
0: Ell està una mica desaparegut de la vida pública.
1: Si vols, després en parlarem d'això.
0: Sí.
1: Tu manes, però jo faré el que tu em diguis.
0: No,
1: com que m'has dit que t'expliqui...
0: Saps una cosa, Josep Maria? No mano jo. Saps qui mana?
1: Qui mana?
0: El temps.
1: Ah, doncs aniré més ràpid.
0: Sí,
1: vull dir, ho faré
0: com el tren.
1: Sí, ho faré més curt. Quan em van acceptar per fer una tesi doctoral a la universitat, vaig anar un dia a caminar amb en Puyol,
0: sí.
1: Que és una cosa que fem de tant en tant.
0: Ho feu de tant en tant. Camineu per la muntanya
1: Molt
0: bé.
1: Sí.
0: Si esteu en forma.
1: Sí, és que per la ciutat tens el risc que t'atropelli
0: una bicicleta,
1: un patinet. Sí, no, a la muntanya.
0: A la muntanya.
1: És una cosa que jo recomano, Pots parlar...
0: Sí, jo també ho he fet.
1: Sí, doncs un dia anirem a caminar.
0: Molt bé, quan vulguis.
1: I allà, caminant per la muntanya, jo vaig dir, escolta, he pensat fer una tesi doctoral. I vam estar parlant sobre això, i ell em va dir, hauràs de definir l'objecte d'estudi.
0: Clar.
1: sí, sí, ja ho sé, però tinc alguns dubtes. En fi, com que ara no tinc gaire temps, vaig convertir en Puyol en l'objecte.
0: O sigui, però et va venir la idea estar encaminant amb ell, o ja l'havies pensat?
1: No. O sigui, jo volia fer una cosa vinculada a la ràdio.
0: Vinculada a la ràdio, però vinculada amb Puyol?
1: Tenia alguns dubtes.
0: Tenies dubtes.
1: Perquè volia comparar les transmissions que feia en Puyol, amb les que es fan ara, els digitals, els influencers... Tenia una mica de...
0: Un batibarrull de coses a la ment.
1: Sí. Tenia la Macedònia per fer. Ja. Tenia allà les fruites, però no sabia quina havia d'agafar. I ell em va ajudar una mica a orientar-me, perquè em va dir, has de decidir quin és l'objecte d'estudi.
0: Clar. Perquè ha de ser un objecte concret.
1: Fixa't que hem convertit a Puyol en un objecte.
0: Eh? Ja veus.
1: De manera que vaig decidir fer un estudi sobre la influència de les retransmissions de Puyol a l'àmbit de les retransmissions a Catalunya, retransmissions audiovisuals, perquè el punt de partida de la tesi és la manera de fer d'en Puyol ha estat una influència. I la prova està en que tu escoltes retransmissions esportives o, per exemple, de castells...
0: Sí.
1: I segueixen el model.
0: Sí, que és cert. Segueixen. Sí, perquè els castells els fan com un partit de futbol, eh?
1: Exactament igual.
0: És molt curiós, sí.
1: I a més, si en lloc d'escoltar la ràdio mires la tele, el mateix, perquè la tele es fan cada vegada més...
0: Tipus ràdio. Abans com eren a la tele, gairebé deien unes paraules, callaven, hi havia un silenci, i ara no, deixem de parlar com si fos de ràdio, com si no estiguéssim veient el partit.
1: Això mateix. Llavors, quan vaig fer el meu estudi, vaig presentar la tesi, la vaig defensar, molt bé, doncs ja ets doctor, genial.
0: Ara li hem de dir doctor,
1: Sí, però jo no puc fer receptes, eh?
0: No, jo que pensava que... doctor en comunicació.
1: Doctor en comunicació, sí, que és un títol que, en fi...
0: Que t'agrada.
1: Bueno, home, després de l'esforç dius,
0: clar, que te l'has guanyat.
1: Escolta'm, això ja ho hem aconseguit.
0: Sí, però no estava previst fer un llibre.
1: No, jo volia fer la meva tesi, volia doctorar i això ho vaig aconseguir. Ja quan vaig acabar vaig dir vacances. I quan va passar un temps de vacances vaig pensar, i si ho converteixes en un llibre? I això és el que ara he fet. Treure la part de la tesi més acadèmica per convertir-ho en un llibre per tots els públics. Aquest és un llibre per la gent del Barça, per la gent de la ràdio, per la gent d'en Puyol, per la gent del periodisme, per la gent d'una generació... una mica per tots els públics.
0: Per tots els públics, sí. Tantíssima gent que ha escoltat les transmissions d'en Puyol. I li vas dir a ell que faries el llibre.
1: Li vaig dir que faria.
0: I què va dir?
1: Doncs, quan va presentar-se el llibre, és que ara estic pensant quin dia va ser, el 2 de setembre, quan es va presentar el llibre, uns dies abans, la vaig anar a veure i li vaig portar. Dic, mira, ja tinc el llibre a les mans, ja està fet, i demà surt a la venda. I estarà a les botigues i a les llibreries, no sé què. I em va dir, molt bé, diu, jo ara me'n vaig de viatge. Se'n va anar de viatge, que és una cosa que fa regularment,
0: però
1: viatjar.
0: Però es va portar el llibre o no?
1: I es va endur el llibre.
0: Es va endur
1: el llibre.
0: I l'ha llegit?
1: Quan torni de viatge ho sabrem.
0: Ja li preguntaràs.
1: Quan torni de viatge ho sabrem. Viatjar és una cosa que ha fet molt sovint...
0: Des que va deixar
1: en Puyol.
0: Bé, sí. Llavors també ho feia perquè viatjava per fer els partits.
1: Sí, li agrada molt viatjar. Fa poc se'n va anar a l'Àfrica un mes i mig.
0: Ah, molt bé.
1: Sí.
0: Aventurer.
1: Sí. Jo diria aventurer, curiós... Saps?
0: Ja.
1: Curiós.
0: Amb ganes de conèixer món i de conèixer altres cultures i de fer altres coses. Escolta, com que tenim poc temps, que ja ho saps que a la ràdio el temps és limitat, què en destacaries o quina cosa vols explicar més d'aquest llibre per la gent digui, ai, doncs el vull comprar, el vull llegir o no? Explica'ls-hi.
1: Unes quantes coses,
0: Vinga, unes quantes coses.
1: Per exemple, hi haurà moltes persones que quan llegeixin un apartat del llibre, recordaran moments, que en diem al llibre, moments memorables.
0: Sí.
1: Per tant, aquella persona que un dia va escoltar l'Urruti t'estimo, quan aquí s'ho trobi, dirà, jo aquell dia feia no sé què, o més propers. Aquelles persones que recordin l'encara Messi diran, jo aquell dia feia no sé què. Saps? I per tant, jo crec que trobaran un vincle amb la seva història pròpia. És un llibre que recupera moments que jo diria que formen part de la memòria col·lectiva. Tothom sap on era en moments puntuals quan han passat coses extraordinàries.
0: Perquè el Barça té aquest poder i perquè aquestes transmissions de... que va fer en Puyol doncs, tenen aquest poder.
1: Sí, és veritat que han quedat destacades algunes frases, algunes expressions, aquestes que hem dit, l'Urruti t'estimo, l'encara Messi, el Pizzi sos macanudo, o el que tu vulguis. Però és de dir que això és una manera de reduir molt l'obra, saps?
0: Clar.
1: Perquè l'obra es fa paraula a paraula. Uh-huh. Si em deixes fer una analogia, diria, és com parlar de la catedral i assenyalar només una finestra, perquè és molt maca, o el pany de la porta de la catedral.
0: Clar, ja, és clar, moltes més coses.
1: Clar, una piràmide.
0: Uh-huh. I aleshores, si haguessis de definir Joaquim Maria Puyal, com ho faries?
1: Doncs, home, parlaria des del punt de vista professional.
0: Professional, sí, parlem del punt de vista professional.
1: Parlaria d'un home innovador, uh-huh, rigorós, i compromès amb l'audiència. Uh-huh. Perquè la idea de servir l'audiència és una cosa que sempre les persones que hem treballat amb ell ens ha ficat al cap. Uh-huh. Fem les coses per l'audiència.
0: Sempre pensant, sí, en l'audiència.
1: Si no, no té sentit.
0: Clar, nosaltres, perquè a la ràdio no veiem a l'audiència, però hi és, no?
1: Sí.
0: Esperem.
1: Sí, és a dir, si perdem de vista que nosaltres servim a l'audiència, uh-huh, quin sentit té la nostra feina?
0: No té cap sentit.
1: No té cap.
0: No.
1: Doncs això jo crec que en tres paraules seria el que definiria en Puyal com a professional. Uh-huh. Innovador, rigorós, compromès amb l'audiència.
0: Compromès amb l'audiència. Una persona exigent amb el seu equip.
1: Diria, exigent amb si mateix?
0: Amb si mateix, amb per si començar, mateix, que això és important.
1: Sí. Uh-huh. Exigent amb si mateix, exigent amb l'equip, uh-huh, perquè no pot ser de cap més manera. Uh-huh. És que si no som exigents com a professionals en la nostra activitat, no la farem bé.
0: Clar, clar. Està clar.
1: Clar, imagina't el senyor o la senyora que pilota un avió, uh-huh, o el senyor o la senyora que condueix un autobús, per dir alguna cosa, no?
0: Ha de ser molt autoexigent amb la seva professió.
1: Oh, clar.
0: Doncs tot això ho trobareu al Factor Puyal. Fa pocs dies que està a la venda, fa pocs dies que es va presentar, però crec que està tenint una acollida. Per escolta, et sento i et veig per tot arreu, Josep Maria.
1: Estem molt contents perquè el llibre ha coincidit amb la celebració dels 50 anys de les, uh-huh, transmissions en català. D'alguna manera el llibre també vol fer un homenatge i vol ser, diguem-ne, una com ho diríem això, una referència, uh-huh, per tenir el llegat present, no? I com que tot plegat ha coincidit i ha anat molt bé, aquests dies ens trobem entre els companys i jo estic molt content i molt agraït i en general el llibre està tenint molt bona acollida. Per tant, uh-huh, si hi ha algú que ens està escoltant ara i té interès, potser li diria que no trigui a anar a buscar...
0: Afanya't, sí, que s'acaben.
1: Sí, que s'acaben.
0: Que ens els treuen de les mans.
1: Ens els treuen de les mans. El Factor Puyal, l'editorial Pòrtic.
0: Ah, ara, Josep Maria, adéu.
1: Ara t'he posat aquí una falca, que mira...
0: No, està bé.
1: Com deia aquell, he vingut aquí a parlar del meu llibre.
0: Has vingut a parlar del teu llibre, has parlat del teu llibre, i ara acabarem amb un altre referent, perquè si...
1: A veure.
0: Sí, un referent de la música. Que...

0: Un referent perquè és de Boss, és Bruce Springsteen, que és el cap, no?
1: Sí, sí.
0: Per què?
1: Per diverses raons.
0: Sí?
1: També està vinculat al moment aquell en què escrivia. Uh-huh. Aquest tema, a diferència del que hem escoltat al començament, uh-huh, és una mica més enèrgic, uh-huh, i al final, quan acabava de treballar, això...
0: Et donava energia,
1: sí, era
0: no?
1: Com, era com un...
0: Com un, com un premi.
1: De, sí,
0: un,
1: sí, sí, era com una mica de vitamina, com les postres, saps?
0: Sí.
1: Una altra raó és que quan em vaig doctorar, quan vaig aconseguir el doctorat, la meva dona em va fer un regal.
0: Uh-huh.
1: Anar a veure el Bruce a Barcelona en un concert que va fer aquí.
0: Quin gran regal.
1: Sí,
0: no?
1: Un gran regal.
0: I el vau gaudir moltíssim.
1: Vam anar els dos a veure el Bruce aquí a Barcelona. I aquest tema concret, jo no el tenia identificat especialment i em va agradar tant el directe d'aquest tema, uh-huh, que ara el tinc com un tema de capçalera, saps? Uh-huh. I...
0: Kit is back, es diu.
1: Sí, Kit is back, sí.
0: Sí.
1: I per això, doncs, ara em ve de gust escoltar-lo aquí amb tu.
0: Perfecte, eh? Doncs deixarem que continuïn una mica més els oients, que els que va tot dedicat, com deia en Boyal, a aquest tema de Bruce. I aquí t'acomiadarem, un plaer que ens hagis acompanyat.
1: Igualment.
0: Ara m'has de dedicar el llibre, ara mateix, ja te'l passo.
1: Amb molt de gust, moltes gràcies.
0: I ja
1: Marga,
0: saps que això és casa teva també, aquí també fem 50 anys, 50 anys de Ràdio 4.
1: Per molts anys, Marga.
0: Gràcies.
1: M'ha encantat d'estar aquí amb tu.
0: Igualment, fins una altra. Adéu.

0: Doncs una miqueta de Bruce Springsteen per acomiadar el nostre primer convidat, el Josep Maria Déu, però no marxeu, que ara continuem aquí al Més que Esport de Ràdio 4. Ara marxarem molt lluny, seguint la pista d'un jove català que porta des del passat mes de novembre voltant pel món, amb la particularitat que ho fa a peu, de forma esportiva, però també aventurera. Ell és enginyer i youtuber en català, més d'aficionat a la muntanya i al senderisme, i el 30 de novembre de l'any passat va sortir de Barcelona per recórrer el món caminant més de 26.000 quilòmetres en uns 3 anys. Avui ens acompanya des de la ruta i es diu Enric Luzán.
1: Enric Luzán Pi va néixer el 3 de març de 1988 a Esplugues de Llobregat. Va estudiar la carrera d'enginyeria civil, professió a la que es va dedicar fins l'any passat mentre vivia a Terrassa. L'Enric ha tingut sempre una gran afició per la muntanya, però va ser durant l'època de confinament pel Covid quan va començar a plantejar-se la realització de grans reptes a la natura, després de veure vídeos d'un malagueny, Nacho Din, que va fer la volta al món a peu entre 2013 i 2016. L'any 2022 va obrir un canal de YouTube per crear contingut relacionat amb les seves aventures i des d'aleshores ha anat documentant totes les seves travesses a peu, com la Transpirenaica o la Transcaucàsica, entre d'altres. L'any 2025, després de rebre una beca que atorga l'Ajuntament de Barcelona a creadors de contingut en català, va decidir complir el seu somni. El 30 de setembre va sortir de la plaça Catalunya de Barcelona per començar el repte més gran de la seva vida, la volta al món a peu. Per davant tenia més de 26.000 quilòmetres, 5 continents i uns 25 països. I des de llavors documenta les seves aventures a les xarxes davant una legió de seguidors que no para de créixer.
0: Enric Luzán, molt bona tarda. Jo dic bona tarda, perquè és l'hora que tenim aquí a Catalunya, però és que ara mateix no sé quina hora tens tu. Com estàs? Què tal?
2: Doncs estic bé, i aquí on estic ara són les 11 de la nit.
0: Les 11 de la nit.
2: Estic a la Xina.
0: Sí.
2: I a la Xina, sí, a la Xina tenen l'horari únic a tot el país.
0: Ah, sí?
2: A
0: mi,
2: no
0: més fàcil.
2: I no té cap mena de sentit, perquè estem molt, molt, molt, molt, molt lluny de Beijing.
0: Clar.
2: I clar, no té cap sentit. Llavors, jo a la meva hora, per tenir una espècie de salut mental horària, he d'estar-hi 3.
0: Clar.
2: Llavors, aquesta seria una mica l'hora real. Ara serien, posa-li les 8.
0: Posa-li les 8 del vespre, no? Bé, en tot cas, sí. bon vespre, bona nit, com vulguis que et diguem. Ja saben els nostres oients, ara els explicàvem que anàvem a provar. Si teníem bona cobertura per parlar amb l'Enric, que ja ho vam fer, ara ja fa uns mesos, Enric? Va ser al febrer, quan el Més que Esport de Ràdio 4 et va trucar, també, com avui, per veure com anava allò que havia començat el 30 de novembre. Ara ja portes molts mesos, de fet, doncs 10, no? Com 10 mesos portes.
2: Sí. 9 i mig.
0: 9 i mig. Sí, sí, sí, sí, sí. Encara no m'ha arribat a final de mes, clar, lògicament. 9 i mig.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Ara entrarem en detalls, però estàs com et pensaves que estaries 9 mesos i mig després de sortir de Barcelona o no t'ho havies plantejat, això?
2: Jo era un moment que vaig deixar de comptar si anava lent o ràpid, però a l'última vegada que vaig començar, que vaig comptar, anava una mica més lent del previst.
0: Ah, sí?
2: Després, també, jo, quan vaig començar a plantejar la ruta, no sabia si vindria a Centràsia. De fet, si mires els vídeos inicials, sí. Faig un salt des de Geòrgia directament a la Índia. I al final he vingut a Centràsia, he fet tot Tajikistan, ara la Xina, després Pakistan, i m'alegro molt. M'alegro molt d'haver vingut perquè ha sigut brutal, Tajikistan, per lo bo i lo dolent,
0: Escolta'm una cosa, llavors, com i per què i en quin moment decideixes que sí que faràs aquesta part de la ruta que tu havies deixat una mica en blanc o havies decidit que no la faries?
2: Jo, en principi, pensava que no la faria perquè, burocràticament, el tema dels visats i fronteres, aquesta part del món seria massa complicada, sense haver investigat massa encara el tema.
0: Ja.
2: I un cop vaig posar a investigar-me, sí que és complicat, però no tant com pensava. Jo, per exemple, pensava que per entrar a Xinjiang, que és aquesta regió on estic de la Xina,
0: sí.
2: necessitava un permís especial, que m'havia de treure l'ambaixada o el que sigui, i no.
0: No?
2: Això potser va ser abans, o sigui, fa uns anys, però ara no. De fet, he entrat sense avisat. He entrat amb el passaport i si ets de la Unió Europea tens 30 dies sense avisat a la Xina.
0: Ah,
2: i així he entrat. Sí.
0: I quants dies penses estar a la Xina? Menys de 30, clar.
2: Els menys possibles. Els menys de fet, possible. Estic molt a prop del següent país, que és la frontera amb Pakistan. Estic a 100 quilòmetres, crec. Uh-huh. I jo demà mateix, o demà passat, podria agafar el bus que em porta fins a Pakistan, perquè uh-huh. no puc entrar a Pakistan a peu.
0: Ah, no?
2: Està prohibit per seguretat. Llavors, uh-huh. s'ha d'agafar un bus des de l'última ciutat de Xina uh-huh. fins a la primera ciutat de Pakistan.
0: Uh-huh. Escolta,
2: El problema és que no tinc el visat encara de Pakistan.
0: Vaja.
2: Fa 4 setmanes que el vaig demanar i encara no m'ha arribat.
0: No t'ha arribat.
2: I aquí podem tenir un problema.
0: Ostres, i clar, ja suposo que penses en un plan B per si tens un problema o no. O vas una mica... Ja veurem.
2: De moment, esperar.
0: Esperar
2: que m'arribi i reclamar i tal. I si al final no arriba pel motiu que sigui, doncs hauria d'agafar un avió fins a l'Índia.
0: Uh-huh. Ara que dius un avió, estava jo repassant una mica les notes que tinc de quan tu vas explicar com seria la teva ruta, no? Que tens penjat allà els teus vídeos, i explicaves que agafaries un avió a Pakistan. Aquest avió no l'has agafat, perquè al final has decidit fer això que m'estàs explicant, no? Correcte? És així?
2: Vaig agafar l'avió des de Geòrgia, que crec que uh-huh. vaig fer l'última vegada on vam parlar, si no recordo malament, fins a Samarcanda, a Uzbekistan.
0: Uh-huh. A Uzbekistan.
2: Vaig fer uns càlculs i vaig veure que si volava a Uzbekistan em donava temps a travessar aquesta frontera amb Pakistan, que és el Coll d'Ampolla, abans que m'agafés l'hivern, perquè a mitjans d'octubre aquesta frontera tanca per la quantitat de neu que hi ha, perquè és la frontera més alta del món. I bueno, de moment aquest plàning s'està complint i si el visat de Pakistan m'arriba a temps, podré creuar la frontera i sense morir-me de fred, també, perquè, ostres, ara a la frontera amb Pakistan i la frontera de Tajikistan i Xina és la segona més alta del món i, déu-n'hi-do, també està a menys 5 graus, algunes nits.
0: Mare meva, i tu ja vas, perquè, clar, ja ho parlàvem l'altra vegada, que tu has de portar doncs, el mínim imprescindible, no? Perquè estàs cada dia caminant, ja t'has pogut abrigar bé. Ara mateix, ja on estàs ara, a quants graus esteu?
2: Mira, estic bastant alt, en realitat estic a 3.200, crec, metres sobre el nivell del mar, però crec que aquesta nit no serà gaire freda, perquè ara mateix no tinc gaire fred.
0: No tens gaire
2: ara
0: fred.
2: Ara deu fer uns 10 graus i baixarà a 5.
0: Déu-n'hi-do.
2: Porto el sac de menys 2, però clar, per aquestes nits de menys 5 tan fredes que he tingut, me'n vaig comprar una jaqueta gruixuda a Tajikistan, i ara quan arribi a cotes baixes de Pakistan, que ja no la necessiti, doncs la regalaré o la llançaré.
0: Ja. Clar, perquè no pots anar carregant, no?
2: No, a més, aquesta pesa bastant, vull dir, abriga molt i pesa potser 1,5 quilos.
0: Clar. Escolta, et sento molt bé, vull dir que tenint en compte que estem tan lluny i que em dius, és que a vegades potser no, et sento perfectament com si estiguessis aquí, al meu costat, a l'estudi. És curiós tot
2: clar,
0: això,
2: és
0: no?
2: Clar, és que aquí el canvi ha sigut tan bèstia a la frontera Tajikistan i Xina. És que són països...
0: És un altre món.
2: El paisatge és molt semblant.
0: Sí.
2: El paisatge és molt semblant, perquè estem al Pamir, també. Uh-huh. Però tot el tema d'infraestructura... O sigui, jo, per agafar cobertura al Pamir, era una odissea. En canvi, aquí, tot el dia d'avui, he tingut 5G, 4 ratlles.
0: Mare
2: és increïble.
0: Increïble.
2: Les carreteres de Xina estan superbé, comparades amb les de Tajikistan, i, en fi, tot superbé.
0: Escolta, doncs et deus sentir com una mica un respir, no? No sé, perquè ara em deies... He fet molt bé de fer aquesta part del camí, que no sabia si faria o no... Per lo bo i per lo dolent. No sé si hi ha hagut més coses bones o dolentes.
2: Jo diria que igual, eh? Mira, sí? Tajikistan...
0: A veure, explica.
2: He passat
0: com és, això?
2: Molta
0: com
2: calor.
0: És? Molta calor.
2: Clar, he anat a l'agost, vull dir, tampoc és culpa del país, vull dir, jo també m'ho he buscat, saps?
0: Clar.
2: I a les
0: si haguessis vingut aquí, perdona, baixes, doncs... haguessis vingut aquí a Barcelona, a Catalunya, en general a l'agost, també haguessis passat molta calor, eh? No sé, t'ho hauran explicat.
2: Segurament més, perquè Tajikistan, el bosc és sec, molt
0: no
2: sec.
0: Clar.
2: Vull dir que la humitat,
0: clar.
2: Com a mínim, no la tens.
0: Sí. No, aquí hem tingut molta
2: després,
0: calor.
2: Després, també, el menjar és dolent i els supermercats no tenen porqueria. Galetes, ramen i patates fregides.
0: I d'aquí no els treus.
2: Ells el que mengen és menjar més cuit, més natural, però clar, jo no puc comprar patates i començar a fer un estofat, saps? No.
0: Amb el fornet aquest que tens, no?
2: Clar. No, ara ja no el tinc. De fet, no tinc ni fogonet.
0: Ah, no? Llavors no tens fogonet. I com t'ho fas?
2: No. Bueno, el ramen aquest instantani el pots menjar fred si el deixes una estona en aigua.
0: Ah, també.
2: I si no, pues, menjar pa i galetes i tal.
0: Menjar fred.
2: Poc nutritiu. De fet, m'he primat.
0: T'has aprimat? Home, és que a més, entre el que camines i l'alimentació, fa gràcia perquè jo mirava, per tal de documentar-me una mica, lògicament, per aquesta entrevista, vídeos teus i tot això, i quan presentaves una mica el que faries, deies allò de... Mama, no et preocupis que menjaré bé. No sé si compleixes amb la promesa a la mare.
2: He fet el que he pogut.
0: Ja.
2: Mira, ahir que vaig entrar a la Xina, sí. El primer que em vaig demanar va ser uns fideus amb verdures i vedella, que sí. Si l'havies demanat a Barcelona i l'havies menjat, havies dit, normalet, saps? Però comptant el que portava menjant l'últim mes, va saber a glòria.
0: A glòria beneïda, no?
2: Exacte.
0: Fantàstic. No sé si tu ets de menjar oriental.
2: Sí.
0: Sí? Vull dir que quan estaves allò...
2: Una mica picant, sí. Està guai, sí.
0: Bé, vas molt bé. Què em deies?
2: La part bona de Tajikistan és que és un lloc inhòspit, és un paisatge que jo no havia vist a la meva vida, sí. Unes muntanyes brutals, caminant a un altiplà de 4.000 metres. Són els paisatges increïbles i el fet d'estar molt lluny de qualsevol civilització dona una sensació d'aventura, no? De dir, ostres, estic aquí al mig del no-res. Això també està molt guai.
0: Però, escolta, t'has trobat gent? És segur el lloc? No sé, com t'has trobat tu caminant per aquest lloc que no havies vist mai a la teva vida?
2: Tajikistan és un país que jo no sabia res. I, de fet, crec que la majoria no sap res d'aquest país.
0: Jo et confesso que no. Per no saber, no sé ni pronunciar bé la paraula. Com has dit que es diu?
2: Tajikistan.
0: Ui, vale.
2: Tajikistan,
0: sí, molt bé.
2: Doncs, seguretat, potser és el país més segur que he estat en tota la volta al món a peu.
0: Sí?
2: Sí, 100%. Sí. Hi ha poca gent. És molt rural, excepte la capital. Tot és molt rural. I, clar, en tots aquests països que acaben en estant, quins són els més famosos, no? Afganistan i Pakistan. Llavors, jo crec que associem els estants amb països musulmans molt conservadors. I no és el cas de Tajikistan, no és el cas. Són musulmans, però són...
0: Oberts.
2: Bueno, no són tan estrictes, exacte. Ja. I, de fet, el govern promociona... O sigui, impedeix que la gent es radicalitzi molt. De fet, està prohibit portar la barba molt llarga, per exemple... Està prohibit que les dones portin el hijab complet,
0: que no es veu més que els ulls,
2: per tot
0: no?
2: El coll, també.
0: Que només es veu els ulls.
2: No, això seria el burka.
0: Ah, el burka, sí.
2: El hijab, que estem acostumats a veure les marroquines, per exemple, els hi cobreix per sota la barbeta.
0: Ah, sí.
2: A Tajikistan simplement porten un mocador sobre el cap i poca cosa més. I això. Llavors, bueno, en aquest sentit em va sorprendre. I no, sí, molt segur, i la gent super amable i super simpàtica. O sigui, la gent increïble.
0: I t'entens en anglès, parlant? O com t'entens tu?
2: No.
0: No.
2: Ells parlen tajic i rus.
0: Per això dic, i tu de rus, com anem de rus?
2: Sí. Pixcó. Pixcó és la paraula que feia servir més, que vol dir caminar.
0: Caminar.
2: Llavors, quan... Sí, moltes vegades es parava un cotxe al costat i s'oferia a portar-me, sense jo fer autostop.
0: Ja.
2: I jo deia, no, pisco.
0: Sí, jo vaig caminant, no?
2: Jo camino, exacte, sí.
0: I et miraven com dient, aquest que fa aquí perdut en aquest racó del món i caminant? Això t'ho has trobat molt, allò que et mirin com una mica, perdona, com un bicho raro o no?
2: Sí. No, la gent no ho entenia.
0: No ho entén.
2: I de fet, no. De fet, es pensava, quan els deia que havia vingut caminant des de Samarcanda, em deien, però fas autostop? Jo no, caminant. I diu, I de fet, i un dia, un dels que para a oferir-me de portar-me un cotxe, jo li dic, no, que vaig caminant. I m'ofereix, em pregunta diverses vegades, i al final em diu, no money.
0: Vull dir, que és gratis, no?
2: Sí, exacte. I li dic que no, tal, i s'enfada. Es va ofendre.
0: Ja, clar,
2: És a cagar.
0: Clar, no li vas fer cas. Escolta, això dient-li d'on venies, però si li arribes a dir que vinc caminant des de la plaça Catalunya de Barcelona... Perquè, en definitiva, vens caminant, bé, amb algun vol pel mig, però poquet, no? Què haguessin dit?
2: És que jo crec que quan els dic això no ho entenen.
0: Ja no ho entenen, clar.
2: Ho entenen quan els ensenyo el mapa i els dic, mira, això és el que porto caminat. Llavors sí que ho entenen, però si els dic no... Clar, és que és inconcebible, no, per ells?
0: No, és inconcebible.
2: En tot el país, crec que només he vist una persona en els 40 dies que he estat fent esport.
0: En tot el país? O sigui, que no són molt esportius? No. No, doncs escolta, explica'ls que hi ha un programa que es diu Més que Esport, que fomenta fomenta el moviment i la preparació física, i també fomenta la música.

0: Perquè ja sabeu que els convidats i convidades del Més que Esports sempre ens han posat i ens posen la seva música. Habitualment no els tenim tan lluny ni fent coses tan extraordinàries com una volta al món caminant que ha de durar uns 3 anys, ara ens ho confirmarà l'Enric. Però en tot cas, no és la primera vegada que el truquem, ens poses música una mica al voltant de Per on vas, no? Això què és? Això que sona?
1: Aquesta cançó és uzbeka.
0: És uzbeka.
1: És d'Uzbekistan. I crec que és un temasso, crec que és bona la cançó.
0: Sí, sí,
1: però per
0: sí.
1: Això em fa gràcia perquè no sé què diu la cançó, la veritat, no tinc
0: ni
1: idea.
0: No entens la lletra, no? No l'entens.
1: No, però diu Varna.
0: Ah, diu Varna.
1: Si fixes, a l'estribillo diu Varna, Varna. I Varna, doncs clar, és Varna. Varna.
0: Perquè aquest és el nom de la cançó, més o menys, no?
1: Exacte, sí.
0: Clar,
1: sí, sí.
0: Jo havia llegit Varno.
1: L'Uzbekistan em va passar una cosa curiosa.
0: Sí.
1: Sí. Es diu, escriu Varna,
0: s'escriu en bo, però és Varna.
1: Clar, com ho diu, sembla Varna.
0: I clar, ja torna a casa, no? Una mica.
1: Clar, estava a Bukhara i vaig sentir una música de fons i vaig anar i van fer una espècie d'espectacle amb 100 ballarins i tal, brutal, i allà vaig començar a investigar la música d'Uzbekistan i està bé, comparada amb la de Tajikistan sobretot, que és molt poc potable, no he trobat cap cançó.
0: Aquesta la pots posar a Spotify, te la pots posar a la llista de reproducció. Es diu Nematov, crec que Mirjabolol o alguna cosa així. No sé, el que canta, eh?
1: El cantant?
0: Sí,
1: ni idea.
0: Ni idea. No ho he vist jo quan he buscat la cançó aquesta de Varna, que trasllada el nostre convidat una mica cap a casa. Com ho portes després de tant de temps? No sé, què és el que t'està fascinant més o què és el que estàs trobant més a faltar o què en tots aquests mesos?
1: De moment encara no m'enyoro de casa.
0: No?
1: Vària gent
0: m'ha dit
1: que és a partir de l'any que t'enyores. Ja estic proper
0: sí,
1: a l'any.
0: Ja, Déu-n'hi-do, sí.
1: Sí.
0: No t'enyores.
1: El que trobo més a faltar, doncs, home, les reunions amb amics, calçotades, aquestes coses.
0: No tenen calçots, no? Clar, de moment no has trobat calçots
1: no.
0: Allà on has anat. No,
1: no i parlant de menjar, jo vinc d'un país musulmà i ara, a Pakistan, vaig a un altre país musulmà.
0: Sí.
1: Llavors, aquests pocs dies que estic a la Xina, volia aprofitar per menjar porc.
0: Clar, perquè ja no podràs.
1: Clar. I resulta que la zona on estic... hi ha uigurs i també hi ha tajics, encara que siguin xinesos, no? I molts restaurants d'aquí tampoc et serveixen porc, per tant, potser...
0: Està molt a la frontera, no?
1: No puc.
0: Et quedaràs amb les ganes.
1: Clar, som musulmans.
0: Et quedaràs amb
1: potser
0: les ganes.
1: Hauré de buscar un restaurant xinès que en tinguin.
0: Clar, sí, segur, esperem que en trobis. On estàs exactament ara mateix? O sigui, si vols, una mica fer la fotografia del lloc on estàs perquè la gent que ens escolta es faci una idea.
1: Doncs mira, aquesta província de Xinjiang...
0: Xinjiang em sona uns dibuixos animats, em sona. Xinjiang.
1: Xinjiang.
0: Sí, bé.
1: És la província més gran de la Xina.
0: Sí.
1: I, bueno, aquí viuen els uigurs i hi ha hagut... Bueno, si us en recordeu, haver-hi bastanta... problemilles amb aquesta gent perquè els xinesos pues, els tenien una mica reprimits. Això no puc dir amb veu molt alta, no? Ja. Ara que estic aquí.
0: Ja, clar. Però no t'entenen, en català.
1: Però... doncs el fet és que hi ha molta policia, hi ha molts controls aquí, val? I de fet la frontera va ser una bogeria per entrar. O sigui, jo mai m'han inspeccionat i m'han fet tantes preguntes. Tota la motxilla va ser una bogeria, eh?
0: Ja.
1: Total, que... avui estic acampat a un lloc que no vull que em vegin i estic una mica neguitós perquè crec que és un bon lloc i crec que no em veuran, eh? Però avui he vist molta policia. De fet, m'han parat uns policies que han sigut simpàtics, però no vull que em vegin acampant, saps?
0: Clar.
1: I estic una mica neguitós per això. Llavors estic a una espècie de matolls que hi ha al costat de la carretera, però són prou alts i prou densos com perquè no em vegi ningú.
0: O sigui que estàs amagat. Una mica amagat estàs, no?
1: Estic molt amagat.
0: Estàs molt amagat.
1: Sí, avui és important.
0: Escolta, això vol dir que si ara mateix et trobem en un lloc amagat perquè hi ha la policia, perquè tens por que et puguin dir alguna cosa o el que sigui, t'has trobat amb molts embolics en aquests 10 mesos de caminata o ha estat més plàcid del que t'esperaves o t'estàs penedint o tot el contrari?
1: No. Les acampades han sigut totes... Bé, algun cop que jo... Sempre m'he intentat amagar. I algun cop que m'he amagat, algun cop m'han descobert. Però quan m'han descobert m'han dit, hola, estàs acampat aquí, hola, què tal? Molt bé, cap problema, ja està.
0: O sigui, cap problema.
1: Va haver-hi un dia a Tajikistan que vaig acampar al costat del riu.
0: Sí.
1: Al riu, a l'altra banda del riu hi havia Afganistan, ¿vale? O sigui, estava just a la frontera.
0: Ja.
1: I jo no sabia que a partir de les 5 de la tarda tu no pots estar a menys de 50 metres de la frontera amb Afganistan per seguretat.
0: Ah.
1: Llavors van venir els militars
0: sí.
1: I molt amablement em van dir això. Llavors, uns nens que hi havia jugant a futbol em van dir, parlant una mica d'anglès, em van dir, vols venir a casa meva? I em vaig quedar a casa d'aquesta gent.
0: Que dius, quina bona gent, no?
1: I van ser supersimpàtics
0: no?
1: amb mi. Sí,
0: que
1: sí,
0: bé,
1: sí, sí.
0: Que bé, que bé.
1: Amb aquest sí que vaig poder parlar perquè la dona era professora d'anglès.
0: Parlava anglès, clar.
1: Un anglès que... molt macarrònic, eh? Vull dir, jo parlava millor que ella, anglès. Sí.
0: Suposo que tu també...
1: I encara m'estan escrivint. Encara m'estan escrivint avui en dia. On estàs? No? Estàs bé? Tot bé? Ja s'ha estat a la Xina? Ostres, que guai. Sí.
0: Que bonic, no? T'has trobat molta gent.
1: Sí.
0: Mirava doncs, els teus vídeos i tal, i deies a l'inici, quan explicaves l'aventura que pensaves viure, que trobaries amb alguns catalans de diferents països perquè t'expliquessin com vivien la cultura catalana, perquè tot això ho fas per moltes raons, i entre elles també doncs, per fer un català i per donar a conèixer una mica el que és casa nostra. Ja t'has trobat amb alguns d'ells?
1: O sigui, la idea era un català a cada país que vagi.
0: Sí, i ho
1: però
0: fas, això?
1: Hi ha alguns països que, malauradament, no he trobat a ningú.
0: No n'hi ha.
1: I aquests països són Montenegro, Albània,
0: sí.
1: Uzbekistan i Tajikistan i ara la Xina. No, a Tajikistan és que, de fet, hi ha un cens del Ministeri d'Exteriors que diu que només hi ha un espanyol visquent a Tajikistan.
0: Ostres, un espanyol sol. Déu-n'hi-do.
1: Sí,
0: Déu-n'hi-do. Sí. Sí, sí, sí,
1: sí.
0: És que per quins
1: bueno,
0: llocs
1: jo,
0: que vas?
1: A la Índia ja tinc gent.
0: Sí?
1: Al Nepal també, alguna gent que treballa a una ONG.
0: Uh-huh.
1: I a Pakistan tinc pakistanesos que coneixen Catalunya i han estat a Catalunya.
0: Ah,
1: jo crec que serveix.
0: Segur que sí, sí, segur que sí. Segur que sí. Escolta, ens queda poc temps, perquè ja saps que la ràdio això és limitat, però ja tornarem a trucar d'aquí un temps, perquè ja volem saber com va tot això. Però per la gent que no et coneix massa, perquè hi ha molta gent que et segueix, no? Quan se't segueixen ja, des que estàs fent la volta al món? Per les xarxes i tot
1: al
0: plegat.
1: YouTube?
0: Sí.
1: Al YouTube 28.000. I a l'Insta, una mica més de 100.000.
0: Déu-n'hi-do. Estàs content? Satisfet?
1: Mm-hmm. Sí, molt. Sí, estic creixent bastant, sí, sí. Clar, és que això no ho dic, però en realitat el de caminar està molt bé, però el que és a vegades dur i el que a vegades complicat és pujar un vídeo cada dia al YouTube.
0: Clar, clar, clar.
1: Això
0: clar.
1: A vegades és el que es fa complicat.
0: I això no ho deixes de fer mai. Cada dia un vídeo al YouTube, mentre tu camines, mentre ets absolutament autosuficient, l'has d'editar, tot això ho has de fer tu sol, clar.
1: Uh-huh.
0: És complicat.
1: Correcte, correcte.
0: Uh-huh. Però, sí. Però te n'en surts.
1: Sí, sí, sí. Me n'en surto i quan no tinc cobertura pues, el penjo tant un punt latí.
0: Clar, quan puguis, clar.
1: I vaig ficant els vídeos a la cua.
0: Uh-huh.
1: Però bueno, bé, sí.
0: Sí, hi ha algú que potser t'està descobrint ara, que està escoltant aquest programa, el Més que Esport de Ràdio 4, explicar-li com pot veure't, seguir-te, escoltar-te.
1: Al YouTube, Enric Adventures.
0: Uh-huh.
1: A l'Instagram, Enric Luzán, i on tens tot centralitzat és a la meva web, que és lavoltaalmonapeu.cat.
0: lavoltaalmonapeu.cat. Que és el que està fent aquest noi, aquest senyor, aquest català, que anem seguint perquè ens sembla extraordinari, perquè és una cosa extraordinària la que estàs fent. N'ets conscient, no?
1: Gràcies, sí. Sí, sí, sí.
0: Totalment. Estàs a punt d'arribar l'any, ja et queda poc, perquè, però això es pot allargar com uns 3 anys? Vas dir això, no?
1: Calculo que 3 anys, sí.
0: 3 anys.
1: I el segon any jo crec que serà el més important.
0: Sí, per què?
1: Ja en parlarem, però
0: sí, home,
1: crec que... Un cop, si supero el segon, uh-huh. jo crec que per molt malament que estigui, cansat que estigui, el tercer ja el faig, perquè ja que estic,
0: ja,
1: saps?
0: Que estàs,
1: ja
0: no?
1: El faig. Llavors aquest segon any serà clau en aquest sentit.
0: Clar, perquè a més encara et queden països, zones complicades, no? I així ja rapidet, perquè ens queda poc temps, ara quan surtis de la Xina, fes-nos una mica de dibuix dels pròxims camins que has de seguir.
1: Sí, sí. Molt fàcil. Baixo a Pakistan, país que, bueno, també complicadet. Després la Índia, el Nepal, Bangladesh, un país que també, déu-n'hi-do.
0: Sí.
1: Allà he d'agafar un avió per superar a Myanmar, que està a Guerra Civil, i agafo l'avió fins a Tailàndia.
0: Clar.
1: I des de Tailàndia caminaré fins a Singapur passant per Malàisia. Allà el problema pot ser la calor.
0: Déu-n'hi-do.
1: La calor, sobretot de l'època.
0: Clar, perquè l'època aquella serà estiu per ells.
1: Sí.
0: Clar.
1: Mm-hmm. Sí. Bueno, cal veure. Com més lluny vagi, més difícil és dir quan arribaré.
0: Ja, clar, clar, clar.
1: Llavors,
0: clar.
1: Des de Singapur vaig fins a Austràlia, que aniré des de Darwin fins a Sydney. Després, potser, tota Nova Zelanda, encara no ho tinc clar. i després Nord-Amèrica, des del Pacífic fins al Golf de Mèxic. I per últim, bueno, per últim no, després volaré fins a Lima, segurament, on caminaré tots els Andes cap al sud, travessant el desert de Atacama, i fins a Santiago de Chile, on creuaré els Andes fins a Buenos Aires. I l'últim tram d'això serà el Camí de Sant Jaume en sentit contrari, des de Finisterra fins a Barcelona.
0: Fins a Barcelona, per tancar el cercle que va obrir aquell 30 de novembre quan va sortir de la plaça Catalunya de Barcelona. Doncs, escolta, Enric, espera que et posem música per acomiadar-te.

0: Tu estàs a la Xina i aquesta cançó... Què és això?
1: Pues la vaig descobrir... Uh-huh. És com... Va haver-hi una sèrie de memes, de memes al TikTok, d'uns vídeos graciosos de coses que passaven a la Xina, i sortia aquesta, sempre aquesta música de fons, aquesta cançó. Uh-huh. Vaig investigar-la, tampoc sé què diu, però m'agrada el ritme, m'agrada parlen, és molt, com molt xinesa.
0: Cal explicar als oients que a mi m'envia per WhatsApp la cançó que vol, i clar, m'envia una cosa escrita en xinès, no hi entès res. No sé com es diu, tu tampoc, no?
1: Ni idea.
0: Tu tampoc.
1: Ni idea.
0: Tu tampoc.

0: Són les 3.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: A Madrid, la Policia Nacional ha detingut un home de 85 anys per la mort violenta d'una dona de 47 anys. L'avís l'havia donat un home, exparella de la víctima, en rebre una trucada del seu pare, en què confessava que havia comès un fet greu i estava esperant que arribés la policia. Carlos Azofra és cap de guàrdia del 112 Madrid.
2: El Suma 112 ha atendido a una mujer de 47 años que presentaba signos de asfixia. A la llegada de policía local inicia maniobras de reanimación cardiopulmonar. Finalmente, a la llegada de nuestro soporte vital avanzado, solo hemos podido realizar el parte judicial, por lo que el cadáver queda a disposición de la Policía Nacional.
0: La policia investiga les circumstàncies en què s'ha produït la mort de la dona. Recordem que el telèfon 016 i el 900-920 són les línies d'atenció a les dones en situació de violència que no deixen rastre la factura, però cal esborrar les trucades del registre del telèfon. I a casa nostra, el jutjat de Guàrdia de Girona ha decretat l'internament en règim tancat per al menor detingut per l'agressió sexual a Vidreres, a la Selva, el passat 12 de setembre. Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir el jove de 17 anys, acusat de violar una noia de 22 anys. Segons el relat de la víctima, la jove va sortir a córrer quan un home la va abordar a prop de l'organització Aigua Viva Park, la va amenaçar amb una falç i la va agredir sexualment. I també en clau policial, els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta passada nit a l'Hospitalet de Llobregat un home de 19 anys amb dues ordres de detenció vigents per assassinat i tinença d'armes. S'investiga si el detingut està relacionat amb la mort a trets d'un menor de 15 anys al parc de la Pegaso de Barcelona i la mort violenta d'un home de 28 anys en una baralla a l'Hospitalet. El conseller de la presidència, Albert Dalmau, assegura que els delictes van a la baixa a Catalunya en termes generals, però que han emergit noves problemàtiques en matèria de seguretat per l'ús d'armes blanques i de foc. En aquest sentit, diu que treballen per endurir el Codi Penal.
3: No només hem de posar més Mossos com estem posant, no només hem de posar més jutges com estem posant, sinó que haurem de buscar, no, aquest enduriment del Codi Penal en armes blanques i en armes de foc per fer front a les noves modalitats de delicte, especialment de les màfies, i en aquest sentit doncs, estem treballant amb el govern d'Espanya perquè en les properes setmanes, mesos, puguem aixecar una proposta de modificació del Codi Penal que també sigui compartida pels diferents grups de la cambra.
0: El govern català ha desplegat avui els seus consellers pel territori per exposar la feina feta en els dos anys de mandat i avançar projectes de futur. Aquests dies també desembarquen a Catalunya els líders nacionals amb la vista posada en el nou cicle electoral. Des de Junts critiquen que vinguin a fer teatre. Jordi Turull, secretari general dels Juntaires.
4: Que no ens enganyin, venen aquí a fer teatre, venen aquí de nou a parlar des de Catalunya, però no sobre Catalunya, i per tant fer-la servir d'escenari de les seves batalles campals, i això nosaltres el que fem és una crida als ciutadans de Catalunya perquè posin molt en valor el que, per defensar els seus interessos, només al final serveix aquelles forces polítiques que som d'obediència estrictament catalana.
0: I des d'Esquerra Republicana criden a fer una aliança entre les forces sobiranistes progressistes d'arreu de l'Estat a l'hora que defensa centrar els esforços en millorar el dia a dia de la ciutadania. Diana Riba.
5: I ens posarem a remar per assegurar que hi hagin escoles i hospitals de qualitat i sobretot perquè cada família tingui un sostre, perquè hi hagin ciutats segures, trens que funcionin, en definitiva, per assegurar el futur d'aquest país.
0: I en clau de les eleccions municipals, la diputada de la CUP al Parlament, Laura Vega, serà la candidata dels cupaires i els comunistes a l'Ajuntament de Barcelona.
6: Si ens presentem és perquè ens estan robant Barcelona. Ara mateix les promeses més bàsiques estan trencades. Tu pots treballar 40-48 hores i això no assegura que puguis quedar-te a casa teva. No pots assegurar que puguis omplir la cistella de la compra amb menjar sa. No assegura que puguis protegir-te de la calor en aquest estiu que ha sigut un infern. I d'altra banda patim una humiliació constant. És impossible viure en la teva llengua en aquesta ciutat. Això no té absolutament cap sentit. No podem seguir mantenint un model depredador de turisme.
0: I a Ceuta, un jutjat investiga la denúncia

0: Molt bé, doncs acabem en aquest últim tram del programa amb la Laia Teruel. No es confonguin, teníem la Laila, ara tenim la Laia Teruel. Laia, molt bona tarda.
1: Exacte. Sí, que el moja li costa. Bona tarda de nou.
0: Què tal? Com va tot?
1: Doncs molt bé, avui us vinc a presentar la meva nova secció dins de la secció de feminismes que faig a cada temporada.
0: Val.
1: Rius, eh?
0: Sí, sí.
1: No et sembla bé?
0: No, està bé.
1: Aquesta temporada recuperaré històries de dones diverses que han tingut vides molt interessants i molt sorprenents i que la majoria de nosaltres, i m'incloc, no coneixem. Serà una secció tipus vides de dones que, si fossin homes, estudiaríem a les escoles i a les unis.
0: Val, perfecte.
2: Ojo, molt interessant.
1: Sí, no?
2: Sí.
1: El Moja em demanava un títol aquest estiu i jo crec que seria una cosa com Les dones també fem coses. Què et sembla com a títol?
0: Les dones fem coses.
1: Què? T'agrada més, eh? Perquè t'havia proposat títols més serios. Què t'agrada més?
0: Però ho dius com si los catalanes hacen cosas. T'has copiat d'això?
1: T'he vist ràpid aquí.
0: Seria Rajoy... Rajoy és la teva inspiració.
2: Hola, bona tarda.
0: Bueno, al final tothom té els seus referents. Si el teu referent és Rajoy...
1: Jo que ja no em compro llibres d'homes, acabo de confessar.
0: Ah, ja no compres llibres escrits per
1: homes. Estic intentant només invertir en dones autores, què us sembla?
0: Molt bé.
1: Algú ho ha de fer. Llavors si vaig a la biblioteca, però...
0: Vale. Molt bé, doncs i què ens explicaràs avui en la teva secció?
1: Avui us porto una protagonista molt interessant. Ella es diu Nelly Bly, crec que ho dic bé, crec que ens hagués ajudat abans el Llanito, per dir-ho millor en anglès, que és una pionera del periodisme d'investigació i que va fer coses impensables per les dones a finals del segle XIX. Ara us explicaré una mica més d'ella, si us sembla, i començarem per saber una mica qui era aquesta dona i recuperarem la seva història.
0: Val, perfecte. Llavors, per contextualitzar, Nelly Bly.
1: Nelly Bly.
0: Nelly Bly, ens traslladem fins a...
1: Fins al segle XIX.
0: Fins al segle XIX.
1: 1864 va néixer ella als Estats Units. Hem de pensar que era una època on el patriarcat encara hi és, imagineu-vos llavors. I ella va impulsar el periodisme d'investigació. Venia d'una família benestant, però als 6 anys es va quedar sense pare, va caure a la pobresa. Això també és important perquè moltes dones d'aquella època que van poder fer coses és perquè estaven realment en famílies benestants. En aquest cas no era així, per això també és més singular. I la seva carrera periodística és molt interessant perquè va començar quasi per casualitat. Quan ella va respondre amb una carta, un article d'un diari que, atentes, es titulava «Per què serveixen les nenes?». I el propi article defensava que les dones servim per estar a casa. Llavors, què va fer ella? Ella va escriure una carta superjoveneta, titulada El trencaclosques de la dona, i allà, molt divertida, enginyosa i molt punyent, va respondre que les dones servien per treballar i va defensar els drets de les dones d'una manera molt original. Allò va fer que la contractessin en aquest diari.
2: Ostres, t'anava a dir, li van deixar publicar? Increïble.
1: La van publicar i la van contractar.
2: Uau.
1: També això, una aposta, tot i el masclisme de l'època, per ella, no? Al cap de poc temps ja es va fer una mica coneguda, llavors vivia a Pittsburgh, perquè feia articles que tocaven temes que anaven a l'anafra, que incomodaven, que reclamaven canvis en aquella societat tan masclista. I estirant el fil d'aquests temes es va començar a infiltrar en espais dels quals no es parlava als diaris i que fins llavors ningú s'havia infiltrat. Ara segurament si us pregunto, periodisme d'investigacions, vindran al cap noms d'homes, no? No sé si us sona Hunter S. Thompson, sempre es considera que va ser el primer que es va infiltrar a Las Vegas amb les drogues, però no, ella ho va fer molt abans tot això. Diuen, perquè llavors aquí sempre trobem històries una mica, ja sabem com és la història, que la primera investigació va ser en una fàbrica tèxtil on es va fer passar per una dona sense mitjans ni família i va començar a treballar-hi. Ella en va fer un article sobre unes condicions laborals a les fàbriques que eren deplorables, sobretot per les dones, i això va fer que es fes una mica coneguda, però alhora que els empresaris de la ciutat pressionessin moltíssim el diari i la moguessin a una altra secció del diari.
2: Ostres.
1: A quina secció creieu que la van moure?
0: A l'horòscop.
1: Quasi, en aquella època. Ara seria l'horòscop.
0: Ara seria l'horòscop.
1: Ara sí. Llavors era la secció femenina, no? Parlar de moda i de coses de les dones, que era això, no? On no molestés. Però ella, allò, no va voler-ho, va fer la maleta i se'n va anar. Va passar per Mèxic, primer.
2: Wow.
1: I allà va fer de corresponsal i va denunciar corrupció, la repressió que vivien els periodistes, explotació laboral. I el govern de Mèxic la va amenaçar una mica amb que potser, si no se n'anava, acabaria a la presó. Llavors ella va fer un altre cop les maletes i va tornar als Estats Units. I aquí va tenir la sort, i era una mica coneguda, que la contractessin a un diari de Nova York, del magnat Pulitzer, del Josep Pulitzer, i allà hi va escriure un dels reportatges més coneguts seus i per el qual avui parlem d'ella. And play for you a dulcet melody.
0: Nelly Bly, aquesta tarda estem descobrint aquesta figura, Nelly Bly, una dona periodista que segurament és desconeguda per moltes de vostès i que avui la Laia ens està presentant.
1: I veieu que ara, no veieu, no escolteu que ara hi ha una cançó de la Nelly Bly, just.
0: Què vols dir de la Nelly Bly?
1: Que estan parlant d'ella. Wow. Ah, és que has tallat just quan fica la Nelly Bly.
0: Ah, li estan dedicant?
1: Sí, sí, sí. I'll sing for you, play for you a dulcet melody. Keep singing. Hi, Nelly, ho, Nelly, listen, love to me. Hey, Nelly, ho, Nelly. Vinga, aprofitant aquesta cançó de la Nelly Bly, si us sembla, arribem al nus de la història, aquesta gran fita que avui destacarem, i és que amb 23 anys la Nelly Bly es va infiltrar en un centre psiquiàtric.
2: Hòsties.
1: Època, finals del segle XIX, ella molt jove, i per aconseguir entrar-hi, què va fer? Doncs se'n va anar a dormir a una pensió i allà es va començar a fer passar pel que diríem ara, i en aquell moment també boja. Cridava. Anava pels passadissos caminant com amb la mirada perduda. Els altres hostes ràpidament van trucar a la policia, la van denunciar, i fins a cinc metges, la van diagnosticar ràpidament com a boja. I llavors un jutge ja la va internar. I la va enviar a aquest centre psiquiàtric que estava a una illa, que es deia Balwells, i que també era una illa on hi havia presó, hospital, reformatoris... Bé, totes les persones que molestaven les posaven en aquella
0: illa. Però no era boja, sinó que feia de...
1: Clar, ella es va fer passar per boja per poder entrar. Clar, hi va estar 10 dies, d'allà després en va treure un article i un llibre, i va entrar sense saber com en sortiria.
2: Clar, això t'anava a preguntar. Hi havia algú que sabia alguna cosa des de fora o ella va dir a l'aventura?
1: Que li deien, com sortiràs aquí? I ella deia, el més important ara és entrar. Wow. Jo em concentro en entrar i llavors ja ens ho trobarem.
2: Periodisme, eh?
1: Periodisme que encara no s'havia fet mai, llavors. Ella estava sent una pionera total. Allà hi va conviure amb les pacients i va documentar després abusos, agressions, unes condicions terribles. El pitjor que us pugueu imaginar, maltractaments físics, psicològics, dones tancades en armaris, les submergien en aigua gelada fins que quasi s'ofegaven, tortures, tot el menjar en mal estat, rates, els hi parlaven malament. A més, era un lloc que estava dissenyat per 1.000 dones, però n'hi havia unes 1.600, que en aquella època, aquí també passava, les presons d'aquí, doncs hi havia, imagineu-vos, unes a sobre les altres.
0: Però en aquest cas no era una presó, sinó que era...
1: Era un centre psiquiàtric.
0: Un centre psiquiàtric.
1: Sí, un centre psiquiàtric.
0: El que abans es deia manicomi.
1: Sí. Clar, ell, l'article que després direm, i el llibre el va titular 10 dies en el manicomi. El que abans es coneixia i ara encara algunes veus diuen manicomi. Què va descobrir allà? Que algunes dones sí que estaven per problemes de salut mental, però després de parlar amb elles va arribar a la conclusió que moltes no hi eren per això. Ella va documentar que hi havia dones immigrants que no parlaven anglès i això feia que no entenguessin les preguntes als metges i que no poguessin explicar com se sentien ni el que estaven vivint. Aquell comportament, no entendre'ls, era interpretat pels metges com a símptoma de bogeria i per això estaven internades i per això es mantenien internades i no les traien d'allà. Això dur, eh? O sigui, pensar que en realitat eren dones que simplement no parlaven l'anglès i que estaven allà per això.

0: que sol pecar.
1: Llavors la Nelly va descobrir que hi havia dones que estaven internes en aquest centre psiquiàtric. Érem dones migrades i va denunciar això, que com podia ser que hi hagués dones migrades que estiguessin ingressades pel simple fet de no saber l'idioma i que per això eren tractades com a persones boges.
2: Exacte. I dones pobres també, que això també, després ho hem vist també en presons de dones. Dones pobres, ella documentava un cas d'una cambrera pobra que va malaltir per cansament i quan ja no va poder pagar el tractament mèdic la van ingressar al centre. Perquè què en fem ara d'aquesta dona que no es pot pagar el metge? Doncs la posem allà i ja, doncs allà que es faci gran i allà que mori. I d'aquests, de dones pobres també en va documentar moltes, no? Immigrants pobres i una mica una barreja d'aquestes dones que no encaixaven a la societat nord-americana. I aquí també ens podem imaginar, doncs, dones treballadores sexuals, tot el que no encaixava era enviat una mica a aquell centre psiquiàtric que sabies quan entraves però no sabies quan en sorties.
0: Ningú ens traurà d'aquest forat i sovint penso tant de bo només si acostin desgraciats.
1: I gràcies a la Nelly aquesta història es va fer coneguda, com moltes de les històries que va explicar.
2: Jo crec que aquí hi ha un dubte que segur que les nostres oients tenen, que és com va sortir la Nelly d'aquí, no?
3: Sí, la veritat és
1: que... A més, vas explicar en un minut...
2: Doncs va sortir gràcies a l'advocat del diari, que va enviar una carta, i gràcies a això els 10 dies la van deixar sortir.
3: Wow.
2: Ella va fer aquest llibre de 10 dies al manicomi, i gràcies a això es van millorar molt les condicions, i es va obrir un debat públic de com estem tractant a les dones, no? I com estem tractant a les persones que diem que tenen salut mental i qui decideix qui és boig. Que això és molt interessant, i qui és boja, no? Perquè al final això s'utilitzava per controlar els cossos de les dones i controlar les vides de les dones.
1: Com pot ser que una dona que va fer una feina d'investigació tan potent sigui desconeguda i que ara l'estiguem coneixent, ara en aquesta secció?
2: I ella, ja molt ràpid, va fer una altra cosa que és bastant famosa i coneguda, té un parc d'atraccions d'això, als Estats Units, que és que va fer un reportatge, va fer la volta al món en 72 dies perquè volia guanyar a la ficció de Jules Verne de La volta al món en 80 dies. I ho va aconseguir, ho va fer en 72 dies sola. Es veu que el diari no la volia deixar anar perquè li deia, una dona sola, on aniràs? Doncs ho va fer. I d'allà es veu que van fer concursos, li van fer un joc de taula, que podeu trobar imatges si busqueu, i es va fer molt famosa en aquella època gràcies a aquest gran reportatge que en van fer molts sobre la seva volta al món.
3: Ostres, Laia, que fascinant, eh?
2: Sí, una història...
1: Això em recorda la Dolly Parton, que va morir...
3: La Patron.
1: Sí. Patron, com es diu?
3: Parton. Moja, per favor.
2: Un patró seria un patron, ara seria una altra cosa.
1: Jo al ChatGPT encara li dic ChatGTP, vull dir, no esperis que... I al Carrefour encara li dic Prica.
3: Bueno, això últim ja.
1: Això ja és més edat que disfunció, però no passa res. Doncs la Dolly que dius, Patron, tenia projectes on destinava tots els beneficis a una fundació que va crear perquè nens i nenes que no sabien ni llegir ni escriure poguessin tenir accés a un llibre. I va crear un centre d'atraccions, un centre temàtic, que es deia Dollywood.
2: Ah.
1: I encara existeix. Llavors, amb el Dollywood, l'objectiu que va fer, o que tenia, era donar feina a persones en situació de vulnerabilitat d'allà de la seva regió. Per tant, totes aquestes dones, no?, que als Estats Units fan centres...
2: Fan parcs d'atraccions, per moltes coses.
1: Per moltes coses.
2: Bueno, en honor a dones, millor que en una altra cosa.
1: Clar.
3: No, però totalment el que deies, no? Això si ho hagués fet un home ja seria molt més conegut.
2: I tant, jo no la coneixia, per exemple. I mireu que ha fet coses.
3: I probablement no s'ensenya a les escoles de periodisme, no?
2: No sé si heu estudiat periodisme, crec que sí, però jo he fet periodisme literari just, que té una mica de gonzo, d'investigació.
1: I no t'havien explicat res d'això.
2: Mira que tinc llibres de senyors, tots són senyors, perquè me'ls vaig comprar tots són senyors, no? El Gaitalès, tots són senyors.
1: Escolta, aquest nom propi, com no l'oblidem, que és...
2: Nelly Bly.
1: Estàs atenta o no? Avui necessitem... Digueu de mi, però...
2: I amb aquesta secció anirem recuperant altres noms i per anar reflexionant per què aquests noms de tantes dones han estat soterrats i estan oblidats i per què no les coneixem.
3: Estaré molt atenta, Laia, m'ha agradat molt.
1: Molt bé, doncs Laia Teruel, periodista, experta en gènere. Moltes gràcies.
2: A tu.
1: Bé, doncs arribem al final del programa. En aquesta tarda de dissabte ha estat un plaer compartir amb tots vostès el Don Ets Tu de Ràdio 4. Acabem ara amb un himne que ja és un himne propi d'una generació. L'any 1988, els països mediterranis, els països àrabs, vivien una profunda crisi social i una joventut que sentia que el futur se li tancava fins i tot aquestes esperances. Khaled, que és el Chef Khaled, va gravar una cançó que gairebé sense saber-ho acabaria posant música aquell moment. El disc va sortir només dos dies abans de les revoltes a l'octubre d'aquell any i la cançó es va convertir en tot un himne. Es diu Al-Harbawin, que ve a preguntar, fugir, però cap a on anirem? Que tinguin molt bon cap de setmana.

0: amb les pròximes municipals a l'horitzó. En un cap de setmana, amb visites dels líders nacionals de PSOE, PP i Vox, des de Junts critiquen que vinguin a fer un teatret, diuen, i no respondre als interessos dels catalans. Jordi Turull, secretari general.
1: Que no ens enganyin, venen aquí a fer teatre, venen aquí de nou a parlar des de Catalunya, però no sobre Catalunya, i per tant fer-la servir d'escenari de les seves batalles campals, i això nosaltres el que fem és una crida als ciutadans de Catalunya perquè posin molt en valor el que, per defensar els seus interessos, només al final serveix aquelles forces polítiques que som d'obediència estrictament catalana.
0: De la seva banda, l'eurodiputada i presidenta adjunta d'Esquerra Republicana ha fet una crida a la unitat de les esquerres sobiranistes, Bildu, Euskal Herria i el BNG, amb el pacte de Cardiff entre Escòcia, Gales i Irlanda del Nord com a referent.
2: I ens posarem a remar per assegurar que hi hagin escoles i hospitals de qualitat, i sobretot perquè cada família tingui un sostre, perquè hi hagin ciutats segures, trens que funcionin, en definitiva, per assegurar el futur d'aquest país. Els col·legues del Nord han obert un camí per rellançar el sobiranisme progressista en aquest context tan difícil.
0: La CUP ha designat Laura Vega com a candidata a l'alcaldia de Barcelona. Als carrers de Barcelona avui hi ha diverses reivindicacions. D'una banda, Marea Blanca i col·lectius socials han reclamat una sanitat 100% pública davant la privatització del servei. Cal recollir signatures abans de presentar la iniciativa legislativa popular al Parlament. Enric Feliu és portaveu.
3: Les conseqüències que tenen el dia a dia dels pacients, primer és la falta de seguiment dels propis pacients, és a dir, es produeix una falta de longitudinalitat en l'atenció dels pacients, i això és el típic de que el sector privat es fa càrrec de la pràctica d'algunes intervencions, però després no se'n fa responsable.
0: Per altra banda, els veterinaris han reclamat una simplificació administrativa de l'actual normativa perquè prevalgui el seu criteri clínic per sobre la burocràcia que, diuen, els dificulta l'accés a certs medicaments. Joan Macià, president del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona.
4: Quan són animals que estan greus, perquè normalment quan els porten a la clínica és que ja estan greus, o sigui, necessiten el tractament immediat, no? I pues, si no tens aquesta disponibilitat de poder arribar als medicaments o utilitzar els medicaments adequats, pues, moltes vegades pot ocasionar pues, la mort de l'animal per no fer el tractament adequat.
0: Aquesta tarda, protesta nacional de les treballadores del Servei d'Atenció Domiciliària contra la precarietat laboral serà a les 5 a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Més qüestions, els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta matinada 5 persones quan, presumptament, intentaven robar coure les vies del tren a Roda de Barà. En les pròximes hores passaran a disposició judicial el Vendrell com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força en grau de temptativa. Arran dels darrers furts de cable a la xarxa ferroviària, que ha provocat greus afectacions a la circulació dels trens, la policia havia establert punts de vigilància en indrets pròxims a la infraestructura. I de la cultura els expliquem que l'actriu Carmen Machi ha rebut el Premi Nacional de la Cinematografia al Festival de Cinema de Sant Sebastià. Considerada una de les actrius més prolífiques del cinema espanyol, Machi va saltar la fama per ser la protagonista de sèries còmiques com Aida o Siete Vides, va guanyar el Goya per 8 apellidos vascos i ha treballat amb directors de la talla de Pedro Almodóvar, Àlex de la Iglesia o Isabel Coixet.
5: He podido habitar mujeres con mundos muy diversos y muy interesantes, que me han completado a mí como persona. Mujeres corrientes, con vidas extraordinarias. Fuertes, valientes, frágiles, inteligentes, analfabetas. Y desde hace ya unos cuantos años, mujeres maduras. Gracias a sus creadores. Gracias por poner el foco en ellas, por contar las historias y por darles visibilidad.
0: Coneguem ara la previsió del temps. A Emet Jordi Orios, bona tarda.
6: Bona tarda. Avui predomina el temps estable a Catalunya, amb cel poc ennuvolat, però a Barcelona, durant les pròximes hores, s'espera un augment de la nuvolositat. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes en ascens, 30 graus de màxima a Girona i Lleida, 27 a Barcelona i Tarragona. Pel que fa al vent, bufarà ocasionalment moderat del nord-oest al litoral sud de Tarragona, tramuntant a l'Empordà i a la resta amb predomini del vent del sud. Demà continua el temps estable, amb cel clar o poc ennuvolat. Les temperatures màximes en ascens seran de 32 graus a Girona i Lleida, 28 a Barcelona i Tarragona. Cap al dilluns podrien pujar una mica més, valors més calorosos especialment cap a l'interior. Durant la pròxima setmana, temperatures gairebé sense canvis en valors, com diem, més calorosos a les zones de l'interior. Demà les mínimes en ascens al Pirineu Occidental i en canvis lleugers a la resta. Seran de 18 graus a Barcelona i Tarragona

0: 15 a Lleida, 14 de mínima demà a Girona. És una informació d'EMET.
1: Tornem amb més informació al punt de les 5. Bona tarda.
2: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta.

0: Berta. Amb Marc Solanes.
1: Pel seu interès, els preguem que tinguin les seves pertinences controlades en tot moment.
2: Por su propio interés, rogamos mantengan sus pertenencias controladas en todo momento.
3: Please do not leave baggage unattended.
1: Pel seu interès, els preguem que tinguin les seves pertinences controlades en tot moment.
4: Por su propio interés... Ampliar l'aeroport de Barcelona. Tres paraules que fa anys que apareixen i desapareixen del debat polític català. Però aquesta vegada el projecte torna amb una proposta concreta. Uns 3.200 milions d'euros d'inversió, una terminal satèl·lit i l'allargament de la pista mar per poder operar més vols intercontinentals. De fet, aquest estiu Aena va posar en marxa el full de ruta per transformar l'aeroport definitivament, la redacció del nou pla director i la seva avaluació ambiental estratègica. I la pregunta sembla senzilla. Barcelona necessita un aeroport més gran? Quants vols més significa ampliar un aeroport? Quantes emissions més? Quin impacte tindrà sobre la salut de les persones que viuen al seu voltant? És possible fer créixer l'aviació i, al mateix temps, arribar a la neutralitat climàtica del 2050? Avui, a Vida Verda, posem l'ampliació de l'aeroport sobre la taula. Benvingudes i benvinguts a Vida Verda, un espai per entendre el món que ens envolta, els reptes ambientals que afrontem i les persones que treballen cada dia per construir futurs més justos, sostenibles i habitables. Avui parlarem de l'ampliació de l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona al Prat. I ho fem després d'un estiu que ens ha tornat a recordar que el canvi climàtic no és una cosa que hagi de passar d'aquí a 30 anys. Potser és precisament per això que la decisió sobre l'aeroport és més important del que sembla. Perquè no estem decidint només què fem amb una infraestructura avui. Estem decidint quina activitat volem que tingui durant les pròximes dècades. I, per tant, també estem prenent una decisió sobre emissions, turisme, mobilitat, territori, salut i model econòmic. Per parlar-ne, tenim avui amb nosaltres tres convidats que ens acompanyaran durant tot el programa. El primer és el Joan Manel, de la plataforma Aeroport, la plataforma que s'oposa a l'ampliació de l'aeroport del Prat. Bona tarda, Joan Manel.
5: Hola, bona tarda. Moltes gràcies per convidar-nos.
4: També tenim amb nosaltres la Clàudia Custodio, de l'Observatori del Deute en la Globalització.
6: Hola.
4: I completa la taula el Ferran Puigvilà, enginyer superior de telecomunicació, periodista científic, tècnic creador del blog Usted no se lo cree. Bona tarda, Ferran.
7: Bona tarda.
4: Al llarg del programa també incorporarem dues veus més per telèfon. Parlarem amb la Olga Algaraz, doctora en física i professora del Departament de Física de la UPC, que ens ajudarà a respondre una pregunta molt concreta, si és compatible ampliar aquest aeroport i prometre la neutralitat climàtica el 2050, i també ho farem amb la Laura Chica de l'IES Global, per mirar una altra dimensió que de vegades queda en un segon pla quan parlem d'avions. Què significa tot això per la nostra salut? Però abans de discutir l'ampliació, potser hauríem d'entendre exactament què s'està proposant. Joan Manel, comencem amb tu. Fa anys que sentim parlar de l'ampliació del Prat. El projecte ha aparegut, ha desaparegut, s'ha modificat. Per tant, posem-nos primer d'acord sobre els fets. Què es vol fer exactament a l'aeroport?
5: Bé, això ja ve des de l'anterior ampliació, gairebé. Aleshores ja es va fer el Pla Delta, no?, que va suposar el desviament del riu Llobregat i l'ampliació del Port de Barcelona i també l'ampliació de l'aeroport de Barcelona, però ja es veia que aleshores ja es preveia les ànsies de creixement de l'aeroport que no s'aturarien aquí, i ja es parlava pocs anys després de la necessitat de crear un gran hub intercontinental que es va començar a concretar i definir cap als anys 2017-2018, que és una mica quan va començar a concretar-se, no?, també l'aparició de la nostra plataforma, perquè vèiem que aquí ja havia molt d'interès polític i empresarial per ampliar l'aeroport. Aleshores, en aquella ocasió es plantejava allargar la pista mar per la zona de la Ricarda, 500 metres, fer una terminal satèl·lit i també les connexions amb l'alta velocitat. Estàvem parlant de 1.700 milions d'euros i bé, en aquell moment hi havia tres governs de coalició, a l'Ajuntament, a la Generalitat i a l'Estat, tots eren de, com he dit, de coalició, i bé, hi havia petites esquerdes, no?, en aquest sentit, de visions de, pel que fa a l'ampliació. Nosaltres el que vam fer va ser crear un xup-xup social per engrandir aquestes esquerdes, que d'alguna manera van fer el que aquest projecte, quan s'havia d'aprovar el document de regulació aeroportuària d'Aena al setembre del 21, doncs Aena ho retirés perquè veia que hi havia, doncs, malestar tant social com desavinences polítiques, no? Alhora també hi havia la carta d'emplaçament de Depana, que impedia per tots els impediments ambientals que s'havien d'haver fet i que no es van fer de l'anterior ampliació, i llavors aquí es va aturar. I ara el que estan plantejant és una cosa ben diferent. Bueno, igual però diferent. Estan fent que volen ampliar igualment la pista mar, 500 metres, però una part per la banda de la Ricarda i una altra banda per la part del Remolar, que són els dos espais protegits actualment. Això ho fan perquè el port de Barcelona, doncs, que també té les seves ànsies expansives, cada cop té unes grues més altes a la zona a tocar del riu Llobregat, i perquè els avions no col·lisionin ni creïn interferències les grues amb els sistemes de navegació de l'aeroport, doncs puguin aterrar còmodament. Això també comporta un augment de la pendent d'un 1% de 700 metres de la pista mar, amb la qual cosa es crearia una paret de 7 metres d'alçada a la zona de la Ricarda, un espai naturalitzat, no? Continuen parlant de crear la terminal satèl·lit, que és una terminal equivalent a la terminal 1, i alhora també continuant amb el tema de la ciutat aeroportuària, que això ja és un projecte complementari, però que són terrenys d'Aena, les connexions amb alta velocitat. Tot això són un gran projecte que no respon encara a les compensacions ambientals que s'havien d'haver fet de l'anterior ampliació, i mentrestant, com que Aena veu que hi ha uns impediments ambientals importants, està fent altres coses. I aquestes altres coses quines són? En una primera fase, que és la més immediata, en els pròxims 5 anys, doncs aniran, volen ampliar, refer tota la T1, avançar la façana de la T1 40 metres, això és una inversió d'uns 800 milions d'euros. Volen reformular també tota la T2, també per fer-hi més capacitat, i això són 150 milions d'euros, quan fa uns mesos l'havien pressupostat per 65 milions d'euros. També estan refent i recondicionant la pista mar perquè els avions, quan aterrin i s'enlairin, puguin circular més fàcilment, i amb la qual cosa es guanyi capacitat de trànsit de passatgers en l'aeroport. Per tant, s'està ampliant capacitat sense augmentar de facto els límits territorials actuals de l'aeroport. I aquestes serien bàsicament les tres principals coses a curt termini que s'estan fent amb els plans als pròxims 5 anys, a 10 anys vista, de fer la meva gran ampliació per arribar als 80 milions de passatgers.
4: És a dir, per recapitular, reformulen Terminal 1, reformulen Terminal 2, creen una altra pista que a més ocupa dos espais protegits. Estem parlant d'una grandíssima obra. Però el debat important és què passa, Clàudia, després de l'obra, no? Això està pensat per què? Perquè hi hagi més passatgers, perquè vinguin més avions, perquè Barcelona esdevingui, no?, aquesta terminal de connexió entre vols intercontinentals.
0: És interessant perquè el 2021 veiem com hi havia molt de discurs polític, no?, sobre l'ampliació i la necessitat de fer-la, i ara se'n parla molt menys, no? I pensem que en part aquesta opacitat també es deu segurament a la por, a un rebuig social que ja es va manifestar llavors. A quins interessos respon aquesta voluntat d'ampliació? Home, doncs són els interessos dels lobbies econòmics i dels accionistes d'Aena, que veuen com, no?, com fer negoci per mitjà de l'ampliació de la capacitat i de l'increment sense límits del nombre de passatgers que passen per l'aeroport del Prat. Aquest estiu ja s'han batut rècords i s'espera que segueixi creixent el nombre de passatgers que hi passen, i amb aquestes, no?, inversions, doncs volen fer-ho possible. No tant responent a una demanda, sinó al revés, amb la voluntat de crear nova demanda per incentivar a aquest tipus de de turisme que al final respon als interessos econòmics. Aena és el gestor aeroportuari de l'estat espanyol, en un 51% de propietat pública, però hi ha un 49% d'accionistes que són del sector privat, i en què hi trobem els principals fons d'inversors, com són BlackRock i altres, que també inverteixen en altres sectors, com és el mercat de l'habitatge i altres. Per tant, veiem com tot això està molt relacionat. No es tracta només d'ampliar l'aeroport, sinó que això també està molt relacionat amb l'especulació amb l'habitatge i amb un model econòmic que el que fa és beneficiar unes poques elites, però no la majoria de persones que viuen a Barcelona i a la seva àrea metropolitana.
4: Clar, perquè, Clàudia, quan parlàvem i preparàvem el programa, tu m'ho plantejaves com una de les decisions més importants, no?, pel futur de Catalunya, i hi ha molts oients que puguin pensar que l'ampliació d'un aeroport no té res a veure amb com serà el futur del país. Pot semblar una afirmació molt grossa. Per què donem aquesta dimensió a un fet que per molta gent és aïllat, no?, com quan van obrir la Terminal 1, per exemple.
0: Aquesta afirmació, de fet, també vull donar-li el crèdit a Joan Boades, que és la persona que la va dir i com la va plantejar, i que és expert investigador en turisme i canvi climàtic. I estem molt d'acord, no?, que és una decisió molt important, potser la més important pel futur de Catalunya per molts motius, perquè l'ampliació de l'aeroport no només planteja continuar amb un model econòmic obsolet i que empobreix la majoria de la població i beneficia unes poques elites, sinó que incrementa, no?, la pressió sobre el mercat de l'habitatge, que, com sabem, està en un moment de crisi molt complicat, que l'accés a l'habitatge cada vegada és més prohibitiu, mentre permetem, no?, que s'enriqueixin aquests fons d'inversió que especulen, i també tota la gent que fa negoci amb l'habitatge turístic. Però és que no només parlem de model econòmic i d'habitatge, sinó també estem parlant del futur de Catalunya com a una ciutat mediterrània en un context de crisi climàtica. I és que l'aeroport del Prat és la infraestructura més contaminant de Catalunya a dia d'avui. Si el que plantegem és incrementar-ne l'activitat, el que farà és encara alimentar més aquesta crisi climàtica, que ja està en uns moments que, com deies tu molt bé al principi, són molt crítics, no?, i hem viscut l'estiu més calent de la història, potser fins a dia d'avui, perquè potser serà el més fresc de les pròximes dècades, no? Per tant, ampliar l'aeroport és una decisió que afecta el futur de Catalunya en tots aquests aspectes, i per això és molt important i no ho podem permetre.
4: Ferran, veiem com durant el mes de juliol l'Aena, no?, donava aquest tret de sortida a aquests plans que haurien d'aplanar, no?, tot el projecte. Això passava durant un juliol excepcional, ara hem tingut un agost excepcional a nivell de calor. Més enllà de model de país, què significa projectar un augment de l'activitat aèria en un moment de crisi climàtica com el que vivim avui, que a més ja no és un tema per al públic polititzat, és que tothom ha viscut un estiu excepcional una altra vegada.
6: És una evidència, és el que deia la companya, que segurament és l'estiu més fresc del resta de les nostres vides. És a dir, el clima ja està completament desfermat. O sigui, hi ha una mica com que si diguéssim, això no ve d'aquí. O sigui, ja han begut oli, per entendre'ns. Ara bé, la qüestió de l'ampliació a l'aeroport i tot això... També has parlat de BlackRock. Efectivament, BlackRock, clar, BlackRock no està només a l'aeroport de Barcelona, BlackRock està a tot arreu.
0: Exacte.
6: I a tots els medis de comunicació.
0: Uh-huh.
6: Val? Per tant, és el que condiciona, i està per condicionar els continguts i per condicionar la resposta social, i tot això ho saben fer molt bé. Jo l'altre dia llegia que l'aeroport de Barcelona, amb una enquesta als usuaris, el posaven juntament amb l'aeroport de Düsseldorf com el millor del món. Què vol dir que necessitem fer-lo gaire millor, gaire més gran? És a dir, estem amb un pensament que és un pensament obsolet, és un pensament del segle passat. O sigui, les coses avui dia són absolutament diferents pel clima, per l'energia, per la biodiversitat. La qüestió de la biodiversitat clama al cert. És a dir, en 50 anys ens hem carregat més del 70% dels vertebrats. Dels vertebrats.
4: Més del 70%
6: dels vertebrats. Més del 70% dels vertebrats. Això és una dada científica rigorosa. I bé, per tant, el que és la biodiversitat i el que és la natura i això s'ha de mimar, s'ha de mantenir, perquè és que si no anem tots a darrere. Si és que no hi anem abans amb el clima, que m'agradarà saber també quantes morts hi ha hagut aquest estiu per les onades de calor, però sobretot per les temperatures nocturnes, perquè que dormir a 80, 28 graus, el cos no descansa. Et sembles que descansa, però no descansa. Llavors, i pel que fa a l'energia, bueno, pues, d'aquí dos dies ens n'adonarem del que passa quan tenim un flux menor d'energia. Perquè energia, PIB, emissions, PIB, energia i emissions estan correlacionats. És a dir, és una cosa que és gairebé proporcional, eh? Per això des de sempre, eh? Per tant, jo no em veig la necessitat. Em sembla que això és un embolat, efectivament, de les elites, i que els governs, doncs, com que han de respondre a les exigències de BlackRock i de O2 i tot això, doncs ho tenen, bueno, al final acaben caient, diguéssim, eh?
4: Perquè quan parlem de descarbonitzar el sector de l'aviació, és particularment difícil de descarbonitzar, entenem, no?
6: Clar. Clar, es descarbonitzarà sol, perquè ara mateix els petrolis que queden, que ja van de baixa, tenen molta més dificultat per obtenir dièsel i querosè. Fixeu, si sentiu les notícies, el Trump trucant als lents que no em bombardegis això, perquè és que se m'acaba el dièsel, s'acaba el dièsel a nivell mundial. I doncs s'estava acabant el querosè. De manera que, en realitat, això és que no s'acabarà fent. Però el pitjor que pot passar és que es quedi a mitges. Eh? Vull dir, que ho haguéssim fet allà una gran destrossa i hem de parar perquè és que ja no... l'activitat ja no dona més d'estiu, s'ha acabat el bròquil, no?
4: Clar, això ho vam viure a principis d'estiu, no? Que es deia que davant d'aquesta falta de combustible hi hauria molts avions i molts vols que es cancel·larien, i no va passar res al final.
6: Bueno, de moment no, però clar, perquè és que quan diuen és que tanquem del tot l'estret d'Hormuz, bueno, no el tancaven del tot. I tampoc, diguéssim, anaven a la jugular, no? Però és que ara s'ha tancat el d'Hormuz, s'ha tancat el de Barenbandep, es diu, no? El del Mar Roig, i ho notarem, jo crec que ho notarem, però és que en tot cas, encara que això no passés, ja anàvem de baixa, eh? És a dir, hi ha una cosa que es diu el precipici de l'energia neta, que és un efecte no lineal. De manera que a partir del moment en què tu necessites posar entre el 15 i el 20% d'energia per obtenir l'energia que necessites, i això cada cop n'has de posar més, bueno, això diguéssim que va molt de pressa. I jo crec que molts fets de la geopolítica avui dia responen amb aquest fet, que és una mica l'ara o mai, no?
4: Perquè jo, Manel, abans de donar entrada a l'Olga, quan parlem de fer un aeroport més gran però més sostenible, que aquest és un discurs que també està apareixent als mitjans, això és un oxímoron, no té cap sentit segons el que acabem d'escoltar, no?
5: Sí, és un oxímoron total. O sigui, l'aviació planteja diferents estratègies per ser sostenible, no? Millores en l'eficiència, nous combustibles, els avions elèctrics, no? Hidrogen, etc. Però tot això, primer, que està a les beceroles, està començant aquestes estratègies, i segon, que energèticament són molt costoses. I alhora les previsions d'augment de trànsit de passatgers a escala mundial de l'aviació són exponencials, o sigui, preveuen un creixement, i per tant aquesta previsió no quadra amb les previsions d'expansió d'aquestes mesures per fer sostenible l'aviació, no? Mesures d'eficiència vol dir avions més aerodinàmics, vol dir noves rutes perquè els avions consumeixin menys, però cada cop hi ha més conflictes bèl·lics i han de fer més S's, nous horaris perquè no deixin deixants de condensació, que també són causants d'efecte d'hivernacle, i els combustibles mal anomenats sostenibles són tres cops més cars que el dièsel convencional. I llavors això ja s'està notant. Les aerolínies el que estan fent és, per exemple, com que veuen que els seus costos estan augmentant, doncs estan reduint la classe turista. Llavors estan fent avions que volin amb el mateix nombre però amb menys places. Per tant, acabaran havent-hi més vols però menys eficients. I després, parlant de la sostenibilitat, no?, dels aeroports. Val, sí, potser els aeroports acaben sent 100% elèctrics, però s'ha de veure l'origen de l'energia. I només es queden aquí, no parlen de les emissions que genera un augment del trànsit dels avions, no? I bé, aquesta és la realitat d'un sector que augmentarà els costos aviat. I l'aviació, ara mateix tenim el privilegi de volar barat, privilegi que tenim una part de la població molt petita, el 80% de la població no ha volat ni volarà mai, és a dir, només el nord global
4: el 80%
5: té... El 80%
4: no ha volat i no volarà mai.
5: No volarà mai.
0: Sí, només... Escala global.
5: Sí, escala global. Doncs... no sé què no va dir ara. Bé, aquest és la realitat, sí.
4: Doncs un sector especialment difícil de descarbonitzar, i aprofundirem ara, si és possible, amb aquesta possible ampliació de l'aeroport, arribar a aquesta neutralitat climàtica l'any 2050.
7: Vida verda. Amb Marc Solanes.
4: I aquí és on volem incorporar la primera de les dues veus que avui ens acompanyaran per telèfon. Hi ha dues afirmacions que apareixeran al mateix temps en el debat públic. Una, volem ampliar l'aeroport. L'altra, volem arribar a la neutralitat climàtica l'any 2050. La pregunta és si totes dues coses poden ser certes al mateix temps. Tenim al telèfon a Olga Alcaraz, doctora en física, professora del Departament de Física de la Universitat Politècnica de Catalunya. Olga, benvinguda a Vida Verda, com estàs?
8: Hola, gràcies per convidar-me. Molt bé, molt bé.
4: Gràcies a tu per atendre's la trucada, que ha estat tot a correcuita, com fem sempre. Olga, anem directament a la pregunta. Ampliar l'aeroport de Barcelona és compatible amb arribar a aquesta neutralitat climàtica d'aquí a 24 anys?
8: No, és absolutament incompatible. De fet, el sector de l'aviació, com sentia que comentàveu ara fa un moment, és un sector que és molt difícil de descarbonitzar. Aleshores, se'ns està venent l'ampliació de l'aeroport i se'ns està parlant d'un aeroport amb emissions zero, i això és una fal·làcia. Quan se'ns diu un aeroport amb emissions zero, vol dir que la instal·lació aeroportuària pot anar cap a emissions baixes. Però no es té en compte les emissions enormes que significa els vols dels avions que operen en els aeroports. Hem de pensar que les emissions dels avions són el 99% de la petjada de carboni que té l'aeroport del Prat. Per tant, les emissions operatives de l'aeroport, és a dir, si els ordinadors de la torre de control, si els focus que de la pista van amb energia solar, això és un 1%. Per tant, descarbonitzar aquest 1% és fàcil. El 99% restant és molt i molt complicat. Per tant, no és actualment compatible de cap manera.
4: Tu, Olga, ho expresses amb una idea que sembla molt gràfica, no? Diu que aquesta ampliació suposa una hipoteca a futur en emissions de gasos d'efecte hivernacle. Què significa que és una hipoteca a futur?
8: Mireu, l'objectiu central de l'ampliació de l'aeroport és augmentar la seva capacitat operativa, d'acord? Això vol dir passar de 78 operacions per hora a 90 operacions per hora. Això vol dir incrementar molt el trànsit aeri a l'aeroport del Prat, d'acord? Aquest increment té un impacte molt gran que s'estima pel cap baix que seran unes 600 quilotones de diòxid equivalent cada any. Això són les emissions d'una ciutat d'unes 300.000 persones, com per exemple l'Hospitalet. Per tant, el problema que tenim de reduir les emissions, que a Catalunya no ens estem en sortint, estem afegint encara un altre factor que contribuirà no a la baixada, sinó a l'augment de les emissions. I, per tant, és absolutament incompatible amb els objectius de neutralitat climàtica.
4: Perquè potser algú que ens escolta pot pensar, bé, falten, no, com et deia, 24 anys fins al 2050, ja anirem reduint les emissions. Però és que el clima no funciona així.
8: No, evidentment. És a dir, el que hem d'aconseguir és arribar a emissions zero quan abans millor. Tu dius, falten 24 anys. Sí, poden ser 20, molt millor. Perquè totes les emissions que anem llançant a l'atmosfera es van acumulant i van contribuint a l'augment de temperatura que estem experimentant. Val? Per tant, per tal de que aquests impactes deixin de créixer, val? Que no dic que redueixin, dic que deixin de créixer, que deixin d'augmentar, el que cal és assolir aquesta neutralitat quan abans millor. Aquest hauria de ser un objectiu de país i és, de fet, hauria de ser un objectiu mundial, perquè mentre no arribem a aquest punt de neutralitat climàtica, els nostres estius seran cada vegada més calorosos, les nostres tardors cada vegada tindrem més risc de riuades, etc, etc. I arriba un moment que els impactes no són gestionables. Val? Fins ara, doncs, mira, anem fent un impacte com la Dana que vam tenir al País Valencià, a ser clarament no gestionable. Es va gestionar malament, però, a més, una riuada d'aquestes magnituds difícilment es pot gestionar bé. Podem salvar més vides, però els impactes a les infraestructures, a les cases, a les ciutats, allà haguessin quedat igual. I, per tant, s'ha de ser responsable en la presa de decisions i s'ha de ser ferm en les polítiques. No pot ser que tinguem, per una banda, polítiques que demanin als ciutadans que comprin cotxes elèctrics i que, per l'altra, estiguem aprovant infraestructures com aquesta, com l'ampliació de l'aeroport del Prat.
4: Clar, aquí, Ferran, per exemple, entren en joc els conceptes com els pressupostos de carboni, no? Estem ampliant l'aeroport, estem augmentant les emissions, cas a poc, no?, amb aquest objectiu d'anar reduint poc a poc i anar planificant aquesta reducció d'emissions en els propers anys.
6: Bé, però és que, com deia la Olga, reduir poc a poc és una sentència. No? Suposant que no la tinguéssim a damunt, la sentència ja, perquè aquest any hem passat, almenys l'any passat, dos o tres anys, em sembla, hem superat ja l'1,5 graus. L'1,5 graus dispara una sèrie de llaços de realimentació positiva que fan que el clima empitjori, fem el que fem. Per això dic que estem amb una mentalitat encara del segle passat. És a dir, el segle passat era tot allò de l'oxímoron del desenvolupament sostenible i ara està l'oxímoron de la descarbonització. O sigui, això no ho arreglarem, però també el que hem de veure és quines solucions trobem per tal de reduir les emissions el més aviat possible, preparar-nos per si no és possible, i alhora amb quina energia comptem, perquè allò que aquella activitat econòmica que dona el món de menjar la poguéssim tenir amb emissions zero. És a dir, com ens en fem, això? Això és un xocac, en realitat. És a dir, és una cosa, perquè si vols reduir les emissions, has de reduir l'energia. I si vols mantenir l'energia, augmentaràs les emissions. De manera que menjaràs la concentració, si més no. De manera que, per això dic, és a dir, hem de canviar el marc en el que pensem sobre la nostra realitat, i el nostre mode de vida. No hi ha altra possibilitat, o sigui, hem arribat massa lluny. Aquestes coses de posar aerogeneradors i plaques solars, tot això als anys 80 tenia sentit i és el que haguéssim hagut de fer. No s'ha fet. Un cop s'han superat, diguéssim, determinats llindars, les mateixes solucions no serveixen.
4: Clar, perquè, Olga, quan parlem de dades, què és el que hauríem d'exigir científicament a qui defensa que podem ampliar aquest aeroport i complir els objectius climàtics?
8: Doncs el que s'ha d'exigir és intentar deixar enrere els combustibles fòssils quan abans millor. I, per altra banda, preservar els espais naturals perquè són embornals de carboni, és a dir, perquè contribueixen a absorbir diòxid de carboni de l'atmosfera. La mesura de l'ampliació de l'aeroport va en contra, en direcció contrària a tots aquests dos objectius. Per què? Doncs perquè els avions volen amb querosè, que és un combustible fòssil, i com bé comentàveu, els substituts del querosè encara no estan a un nivell que siguin implementables a escala global i, a més, hi ha molts dubtes de que puguin arribar-se a implementar a escala global. Aquí el que s'hauria de fer és, en lloc de pensar en ampliació de l'aeroport, pensar en desviar demanda, és a dir, tot el que són els viatges relativament propers s'haurien de poder fer en tren. Per tant, el que caldria, si les polítiques fossin coherents, actualment és estar reforçant moltíssim la xarxa de trens i la connexió per tren en el nostre territori i en tota Europa, que són aquestes mitges i curtes distàncies que haurien d'estar cobertes en tren. I el mateix per les mercaderies. tenim pendent el corredor mediterrani des de fa molts anys. Bueno, pues això s'hauria d'estar habilitant perquè fos una realitat en els propers 10 anys, no l'ampliació de l'aeroport. I per tant, hi ha opcions que la comunitat científica posa sobre la taula, però que són opcions que sembla que no es vulguin escoltar o sembla que hi hagi altres prioritats que responen a altres interessos que no són els interessos de la majoria de la ciutadania, al meu entendre.
4: A mi em dóna la sensació, escoltant-vos a totes vosaltres, que sou les expertes, que aquesta emergència climàtica es concep més com un eslògan o una declaració institucional que com un full de ruta real. És a dir, l'aprovació d'aquesta ampliació va totalment en contra dels objectius climàtics de neutralitat.
8: Sí, sí, sí. Jo tinc la mateixa percepció. És a dir, crec que en el nostre país s'estan fent polítiques, algunes que sí, que van a favor, però d'altres que no, i per tant tenim com la brújula una mica desorientada. El que clar, el que cal és una direcció clara, i la política climàtica ha de ser transversal en totes les decisions. No pot ser que un departament prengui la decisió A, que mira, de retruc afavoreix l'acció climàtica, i un altre prengui una decisió que hi va en contra. Ha d'haver-hi aquesta transversalitat, i actualment aquesta transversalitat no existeix. És el Departament de Medi Ambient, Sostenibilitat i unes quantes coses més que té aquesta missió, però els altres no acabem de veure com s'hi senten interpel·lats.
4: Doncs Olga, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, gràcies per posar una miqueta de llum. No sé si ens n'anem una miqueta més positius, però com a mínim escoltar-te ens ha instruït una miqueta més. Esperem que també ho hagin gaudit totes les oients.
8: Molt bé, moltes gràcies. Adéu, bon dia. Cuando...

0: escoltat aquesta cançó de Residente sobre un paisatge apocalíptic que pot venir. I després del que portem de programa, pot casar una miqueta aquesta ampliació de l'aeroport amb un món que no sé si ens estimem o si realment, com dèiem abans, ens estimem només com a eslògan. Clàudia, fins ara hem dedicat bona part del programa al clima. Fem un exercici. Imaginem que, encara que sigui molt imaginar, demà aconseguíssim avions sense emissions. S'acabaria el problema de l'ampliació del Prat?
1: Malauradament no. Com hem dit abans, l'ampliació de l'aeroport té impactes en el clima i en la biodiversitat del delta i de les zones properes, però és que té impactes en molts altres sectors, no? També té impactes en la salut de les veïnes, això crec que en parlarem després, però també té impactes en l'habitabilitat, no?, de la ciutat de Barcelona i de l'àrea metropolitana. Hi ha estudis que demostren el vincle directe entre el turisme aeri i l'increment del preu dels lloguers. És un estudi que s'ha publicat no fa gaire per la New Economics Foundation i que fa diversos casos d'estudi, un dels quals és l'estat espanyol, i ho vincula directament. El cas de Barcelona i Catalunya és molt particular perquè el 80% dels turistes arriben per mitjà aeri. Per tant, la gran porta d'entrada de turistes, tant a Barcelona com a Catalunya, és l'aeroport del Prat. Crec que qualsevol persona que visqui a Barcelona i fins i tot a l'àrea metropolitana dirà com de saturades estan els espais públics, les botigues, els comerços, com han incrementat els preus, el cost de la vida, vinculat sobretot a aquesta massa de visitants que arriba constantment i que normalment es poden permetre pagar uns preus superiors als de la població que viu aquí. I costa d'imaginar com encara poden ser més persones les que visitin la ciutat de Barcelona amb aquest tipus de turisme. I la crisi de l'habitatge també crec que és evident per tothom. Veiem com incrementen els costos dels lloguers, com els costos de compra ja ni en parlem, i mentre no hi ha una solució per garantir el dret a l'habitatge, que hauria de ser un dret, no? S'han aprovat algunes polítiques que en principi havien de contenir aquest increment dels preus dels lloguers, tot i així veiem com els lloguers incrementen. Per tant, si no frenem, no?, aquesta voràgine d'alimentar, no?, un model basat en el monocultiu turístic sense cap tipus de fren i de límit, seguirà, no?, empitjorant aquesta situació i encara fent més difícil i expulsant les veïnes de la ciutat, no només de Barcelona, sinó també de tots els municipis de la vora. També destacar, no són només turistes, no?, els que van servir a l'aeroport del Prat, també són persones, evidentment, que habiten aquí, però també és interessant aquí veure les dades, no? Abans el Joan Manel apuntava que globalment només un 20% de la població ha trepitjat mai un avió. Si ens centrem aquí en Barcelona, Catalunya, ara no sé si l'heu vist, que recentment s'ha publicat el número de setembre de la Directa, que fa un reportatge molt interessant sobre qui hi ha darrere de l'ampliació de l'aeroport, AENA, etc. I una de les dades interessants que destaquen és que un 5% de la població catalana genera el 30% de les emissions derivades de l'aviació, no? Per tant, veiem com unes elites econòmiques concentrades en molt poques persones que generen tot aquest impacte. No? I crec que també és important apuntar-ho. El debat...
0: És a dir, un terç de les emissions les provoquen només un 5% de la població,
1: exacte,
0: aquí,
1: això,
0: a Catalunya. Eh?
1: Exacte. Això vol dir que són persones que viatgen molt freqüentment, no? O sigui, també és important pensar, no? Hi ha persones que potser poden volar un cop a l'any o un cop cada 3 anys perquè tampoc s'ho poden permetre o no tenen la necessitat. En canvi, hi ha persones que ho tenen en el seu dia a dia i, per tant, generen molt més aquest impacte. Per tant, parlem d'una qüestió molt desigual, de privilegis i que impacta els drets d'uns i mentre els altres no se'n responsabilitzen.
0: Mm-hmm. Em parles de diferents qüestions i vosaltres també m'heu parlat. Per vosaltres, quina és la més important com a conseqüència d'aquesta ampliació del Prat, a banda de la descarbonització? És a dir, és el model turístic? És la crisi de l'habitatge?
2: A veure... No, jo no et sabria dir exactament quina, o sigui, és més, el problema és més seguir amb la mateixa mentalitat, és a dir, seguir amb aquest més és millor, amb aquesta cosa de fer-ho tot molt gran i endavant, i endavant, i vinga, endavant, i endavant. Escolteu, les coses tenen una mesura, tenen un punt, no? I moltes vegades menys és millor, però no sempre, evidentment, i les coses tenen un límit òptim, no? Jo crec que aquest límit ja el tenim. Ara què pretenen, ara? Que converteixi en un hub intercontinental, això? A veure, Madrid no ho permetrà, això. És a dir, no permetrà mai això. Igual que no permès el corredor mediterrani. I si algun dia ho autoritzés, doncs estaríem al 2050, que ja una mica tots calmos, no? A mi el que em preocupa és que això es quedi mitges. És a dir, que haguéssim fet la destrossa i tot plegat no hagi servit per res. I que seguim pensant que es poden augmentar l'activitat econòmica i reduir les emissions. Això és un cuento. O sigui, això és que a la comunitat científica ja no s'ho creu ningú. Només s'ho creuen els economistes. Ja està, i que són els que informen els governs.
0: Que pràcticament són els que parlen tant amb els governs com als mitjans quan es parla de l'ampliació del Prat.
2: Exactament. Són els que tenen més descendent. Bueno, així estem.
3: Sí, jo agafant el relleu del Ferran, clar, has preguntat, a part del que comenta la Clàudia, què més us impacta, no?, sobre aquestes ànsies expansives de l'aeroport. Jo... Sí, parlo personalment, no? Per mi em sorprèn molt i no deixa de xocar-me la inconsciència i la irresponsabilitat política davant d'uns fets científics clars, no? Estem parlant de que hi ha uns límits planetaris, que n'hi ha 9, que estan parametritzats, quantificats i s'avaluen periòdicament. Són aquells límits biofísics, aquells processos biofísics que a partir d'un llindar dels quals de superació la vida a la Terra corre perill, doncs bé, d'aquests límits ja se n'han superat 7. Una ampliació de l'aeroport comportaria incidir en la superació de 5 d'aquests límits, per exemple, els usos del sòl. L'aeroport ocupa 1.500 hectàrees d'espais humits, espais agraris, espais naturals. Són espais bàsics, com deia l'Olga, per retenir CO2. Les dinàmiques d'aigua dolça, també. L'aeroport l'únic que ha fet és alterar les dinàmiques de la hidrologia dels espais humits, l'afectació directa en els aqüífers, que són essencials en moments de sequera. L'aqüífer profund del Delta té una capacitat d'extracció com el pantà de la Baells i n'hem tirat molt d'ells quan hi ha sequera. El canvi climàtic, l'augment de la capacitat comportaria només amb l'operativa, sense comptar les obres i la destrossa del territori, doncs un augment de les emissions d'un 45%.
0: Clar, perquè això molt poca gent no té en compte, no? El tema sí. De que l'aeroport del Prat està en un delta i això hi ha molta gent que no ho té al cap, no? Hi ha molts altres aeroports que estan en zones amb un impacte, no? Que si s'ampliessin tindria un impacte a nivell de biodiversitat molt menor, però clar, el Prat està en un delta.
3: Un delta que ja ha perdut, com deia, un altre límit planetari superat i que l'aeroport contribuiria a superar, doncs bé, amb l'anterior ampliació s'han perdut el 80% de les aus hivernants i han disminuït també el 91% de les aus protegides, sense parlar d'altres espècies vives. Estem parlant vertebrats, estem parlant plantes, estem parlant fongs, líquens, etc. I després, un altre límit que contribuiria a superar, i d'aquest hi ha menys dades, és el tema de les noves entitats. Les noves entitats són aquelles elements que fins fa pocs anys no existien a la natura. Estem parlant de residus químics, residus plàstics, residus nuclears, però també nous organismes genètics modificats genèticament. Els avions pujant i baixant generen partícules amb els seus pneumàtics de frenada que es van expandint arreu, no? I aquestes entitats no hi eren. I una altra cosa que volia comentar és que avui volar és tan barat perquè hi ha molts privilegis en el sector. No hi ha impostos en el carusè, l'IVA és reduït, es reben mils de subvencions i ajudes en cas de que les companyies aèries pateixin problemes, i per això volar és tan barat i hi ha un auge del turisme, i especialment en l'aeroport del Prat, que és líder europeu en vols de low cost, que està generant tots aquests problemes. I a més, les dinàmiques energètiques faran que es passi d'un aeroport de turisme massiu a un aeroport de turisme exclusiu. I llavors tindrem un aeroport que gaudiran segurament poca gent ara en un futur i que serà molt més gros del que és ara.
0: Una afectació directa al delta, uns deltes que estan en retrocés, veiem tant el delta del Llobregat com el delta de l'Ebre, com la gran majoria de deltes del Mediterrani, i a més el que fem és destruir-los encara més. Portem bona part del programa parlant de milions de passatgers, de tones de CO2, infraestructures, objectius per al 2050, però ara volem canviar completament l'escala, perquè un avió no només emet gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera, no? També a terra, salt l'aire, fa soroll, genera contaminació i ho fa a prop de llocs on viu moltíssima gent. Ens acompanya per telèfon Laura Chica d'Alies Global. Laura, hola, com estàs? Com estàs?
4: Hola, Marc, buenas.
0: Laura, quan des de la ciència parleu de l'impacte d'un aeroport sobre la salut, de què parlem exactament? D'afectacions pulmonars greus, de soroll?
4: Sí, pues principalmente hablamos de la asociación de la contaminación del aire y del ruido con afectaciones respiratorias y cardiovasculares. Es decir, exceso de muertes, asma infantil, cáncer de pulmón. Estas son algunas de las enfermedades que se ven asociadas a la contaminación del aire que produce el aeropuerto.
0: És a dir, parlem de, per exemple, el càncer de pulmó, que m'ha sorprès que me'l diguis, de les persones que viuen a les poblacions més properes a l'aeroport, que en aquest cas, quines serien?
4: Bueno, digamos que no tenemos estudios específicos de los municipios del Prat de Llobregat, Viladecans y Sant Boi, y esto es una cosa que nosotros demandamos, de que haya estos estudios del impacto en la salud para poder evaluar cuál es el impacto del aeropuerto en la salud pública, porque, por ejemplo, sí que encontramos estos estudios en Barcelona. Por ejemplo, un dato es que hay 120 nuevos casos de cáncer de pulmón al año debido a la contaminación prolongada a la materia particulada 2.5 y NO2. Pero no podríamos decir los mismos de estos municipios que están al costado del aeropuerto, y esto para nosotros es una demanda clave a la hora de evaluar cuál es el impacto del aeropuerto, no solo a nivel ambiental, pero a nivel de salud pública.
0: Uh-huh. Em deies que no hi ha estudis que puguin certificar-ho a nivell científic. Per què hi ha tan poca informació al respecte?
4: Tenemos varias razones. Por una parte, es difícil cuantificar o tomar medidas dentro de los aeropuertos. Esto está como muy regulado y hay restricciones por temas de seguridad. Pero luego, cuando sí que se pueden evaluar en estos municipios, como digo, por ejemplo, en el Prat, cuál es el impacto de la contaminación del aire en la población, y no se hace. Entonces, esto realmente es responsabilidad de los gobiernos o del área metropolitana de Barcelona de proporcionar esta información y los recursos necesarios para hacer estos estudios y conocer quién son los grupos más afectados, qué nivel de afectación tienen y qué alternativas habría. Luego también está el hecho de que la gestión del aeropuerto, al ser estatal y semiprivada, se trata a veces como una infraestructura aislada y que no forma parte del entramado metropolitano, y a nosotros nos parece que debe contar en la planificación urbana del área metropolitana, porque al final es una infraestructura más, es una mega infraestructura y se tiene que tener en consideración, no se puede tratar de manera diferenciada solo por este tipo de gestión.
0: Com abans comentaven també les companyes, aquesta destrucció de l'espai natural també pot tenir conseqüències directes, no?, sobre les espècies animals i sobre l'ésser humà. És a dir, quina funció fa tot aquest espai que ens beneficia?
4: Claro, cada vez hay más evidencia sobre la relación entre la salud humana y la salud del ecosistema, ¿no? Y en el caso del Delta, como espacio natural, pues tiene unas cualidades muy importantes a nivel de mejorar la calidad del aire, regular la temperatura, proteger de inundaciones. Entonces nos sirve como aliado frente al cambio climático. Pero aparte de eso, está claro, y cada vez también hay más evidencia sobre el impacto de los espacios naturales en la salud mental de las personas, ya que son un espacio de encuentro, son un espacio de socialización, pero también en el que se puede hacer actividad física. Entonces, esto tiene un impacto sobre el estrés, la calidad del sueño, la salud mental. Y también algo que a veces es más difícil de medir es la relación que tienen las personas con este espacio natural, ¿no? Como al final este espacio es parte del Prat y la relación de pertenencia, de arraigo que se genera a partir de este espacio es importante para la salud física y mental de las personas. Y Y sí, a ver, también es importante considerarlo como un todo. O sea, el ecosistema del delta está directamente relacionado a la atmósfera, a la calidad del aire, está directamente relacionado a la temperatura. Entonces, tratarlo también de manera aislada puede ser perjudicial, y tenemos que entender cómo el ecosistema dentro de toda el área metropolitana, como decía, como un aliado frente al cambio climático.
0: Laura, doncs moltíssimes gràcies per aportar-nos una miqueta més de llum a aquesta dimensió de salut que poc se'n parla. Evidentment, si ja se'n parla poc a nivell científic sobre quines són aquestes conseqüències, doncs encara menys se'n parla d'aquests efectes sobre la salut. Gràcies per atendre'ns avui, Laura.
4: Moltes gràcies.
0: Hem parlat de les conseqüències climàtiques, de la pèrdua de biodiversitat, dels efectes en la gentrificació, també dels efectes directes que pot provocar en la nostra salut, i ja ens estem quedant sense temps. Ara sí, Joan Manel, aquesta oposició a l'ampliació també sortirà al carrer, i és que demà, diumenge 20 de setembre, heu convocat alguna cosa.
3: Sí, efectivament. Demà a les 12 del migdia, al carrer, a la confluència del Passeig de Gràcia amb el carrer Aragó, convoquem una manifestació que esperem que sigui ben concorreguda per oposar-nos a l'ampliació de l'aeroport, però no només aquest, sinó també d'altres. El mateix dia 20, a Eivissa i a Palma, hi ha dues manifestacions que també s'oposen a les ampliacions dels seus aeroports respectius, perquè es troben en les mateixes problemàtiques d'un sector que s'està privilegiant per sobre dels drets de la majoria de la gent, no? El recorregut de la manifestació anirà de la confluència, com he dit, Passeig de Gràcia Aragó, i anirà fins a la plaça Sant Jaume, i aquests dos punts estan triats expressament. El primer perquè hi ha el carrer Aragó, hi ha l'estació de Passeig de Gràcia de Rodalies, i hem volgut posar el focus precisament en la crisi de Rodalies i contraposar-ho amb els milions d'euros que es volen invertir en l'ampliació de l'aeroport i la poca eficiència que s'està tenint i destí de recursos a resoldre els problemes de Rodalies, i també per facilitar la gent que pugui venir si aquell dia funcionen els trens, i també perquè ja ben a prop hi ha la Casa Batlló, i també volem posar focus en els problemes que causa la turistització que constantment ens estan imposant des de les administracions, no? I finalment acabarem a la plaça Sant Jaume, on hi haurà els parlaments finals, també per denunciar la defensa cega que fan tant l'Ajuntament de Barcelona com la Generalitat de Barcelona per aquest projecte que no té cap sentit en els temps que vivim avui dia.
0: Demà, diumenge, 20 de setembre, a les 12 del migdia, la confluència entre carrer Aragó, m'has dit, i...
3: I Passeig de Gràcia.
0: I Passeig de Gràcia. Ja per acabar, molt ràpid, Ferran, ets optimista amb que aquesta ampliació no acabi succeint? És a dir, ja no hi ha marxa enrere?
2: Jo crec que no succeirà, però el que temo és que es quedi a mitges, com he dit abans. Jo voldria posar un apunt al que ha dit en Joan Manel, i també la companya. Quan parlem aquí d'ecologia, no? És a dir, que no sembli que aquí els que s'hi oposen són uns ecologistes que estan preocupats pels ocellets, no? O sigui, les coses han arribat molt lluny a la nostra societat. Han arribat tan lluny com que són coses, com que el preu que paguem per tot això és que avui dia l'aigua de pluja ja no sigui potable. Això, no sé si només una cosa, qüestió ecològica, o és que ens afecta a tothom, no? És a dir, no és potable perquè té un nivell de PFAS, que, de plàstics, el teflon, per entendre's, que és 10 vegades superior al que és permès per l'aigua potable, per l'aigua embotellada. Bueno, encara hi ha fonts en què això no es nota perquè encara les muntanyes ho filtren, però arriba al final acabarà sent, no? I sabem que tenim plàstics en el cos, a les placentes, al cor i al cervell. I l'última cosa que dic és que cal tenir en compte, ara recordava, que les emissions de l'aviació, de la navegació, no sé si és internacional o tota, no estan comptabilitzades en els acords, no hi són, no compten. Tampoc hi compta l'exèrcit dels Estats Units, el dels Estats Units. O sigui, allò com si no existís.
0: Clàudia, tu acabes amb un missatge optimista?
1: Optimista. Bueno, soc optimista de que demà hi hagi moltíssima gent a la manifestació i crec que és la manera, no?, de mostrar clarament un rebuig frontal a qualsevol proposta d'ampliació, perquè de vegades també quan sentim, no?, i parlem d'aquests temes que se'ns fan molt grans i és fàcil caure una mica, no?, en responsabilitzar-nos individualment, no?, i de les decisions que prenem al dia a dia, en si he d'agafar o no un avió, crec que cadascú pot fer la seva reflexió, però crec que és molt important que mostrem la força conjunta als carrers i espero que ens veiem totes a la manifestació de demà a les 12.
0: Joan Manel, Clàudia, Ferran, moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres, també a la Olga i a la Laura, que ens han atès per telèfon, i també al tècnic, al Sergi Lezcano, que moltes vegades estan allà darrere i no els mencionem i fan la gran majoria de la feina perquè això pugui passar. Avui hem parlat d'una pista, d'una simple pista, com argumenten els defensors de l'ampliació, però en realitat hem parlat d'una decisió de país, de mobilitat, d'economia, de salut, d'emissions, i de quin marge volem deixar-nos per complir allò que diem que volem fer l'any 2050, aquesta neutralitat. Hem escoltat arguments diferents i una idea ha anat apareixent una vegada i una altra. Les infraestructures no són neutres. Condicionen el que passa després. Condicionen també quants vols hi haurà, quanta activitat generarem i també quines emissions assumirem durant dècades. Per això, el debat sobre l'aeroport no és només tècnic, és polític, ambiental i social. La pregunta de fons potser és aquesta: fins a quin punt podem continuar projectant creixement en sectors difícils de descarbonitzar i alhora afirmar que volem reduir les emissions amb la rapidesa que exigeix l'emergència climàtica? No tenim totes les preguntes, però sí una obligació: fer-nos aquestes preguntes abans de prendre decisions que després poden costar-nos fins i tot la nostra vida. Això ha estat Vida Verda. Ens retrobem dissabte vinent. Us deixem amb la cançó de Landscape is Changing, de Depeche Mode. El paisatge, per desgràcia, està canviant.

0: Són les 5.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Els partits polítics han engegat la maquinària electoral.

0: amb el pacte de Cardiff entre Escòcia, Gales i Irlanda del Nord com a referent. De la seva banda, la CUP ha designat Laura Vega com a candidata a l'alcaldia de Barcelona.
1: Moltes gràcies, Pau. I canviem de qüestió perquè un jutjat de Girona ha anul·lat la sanció de 10.000 euros que va rebre la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, per part de la Generalitat. La multa es va produir per unes declaracions sobre immigració en què Orriols va dir que els musulmans eren colonitzadors i relacionava l'islam amb violacions en grup, mutilacions genitals, matrimonis forçats, així com misogínia i homofòbia. Tot plegat en una jornada en què la líder d'Aliança Catalana ha anunciat 8 candidats nous per les eleccions municipals.
2: Tenim ja més de 50 candidats anunciats, molts d'altres també pendents de ser-ho, i per tant esperem poder arrelar arreu del territori.
1: La Generalitat treballa per garantir el dret al català a la justícia. Així ho ha assegurat el conseller de Presidència, Albert Dalmau, després que dos intèrprets hagin tingut problemes amb el català aquesta setmana en el judici per la pèrdua d'un ull de Roger Espanyol. El conseller assenyala que s'ha obert un expedient a l'empresa d'intèrprets judicials.
3: El govern el que treballa és per garantir que aquest dret sigui efectiu, ja ho hem dit, que obrirem expedient a l'empresa amb l'objectiu d'oferir que la justícia a Catalunya es pugui fer en català i, si no, els serveis de traducció funcionin correctament com han de funcionar, que és el que s'espera d'un país normal. Crec que aquest govern ha fet un esforç importantíssim en ampliar places d'oferta de català, en garantir drets lingüístics, també s'ha de fer en el cas de la justícia. I ho hem d'abordar des d'un punt de vista de normalitat, un país que vol veure plenament en català.
1: Dalmau, al igual que la resta de consellers, ha participat aquest dissabte en un acte de balanç dels dos anys de govern. Els reptes de futur de l'executiu, assenyala, són l'habitatge, l'educació i la seguretat, entre d'altres. Sobre la seguretat, el conseller ha assegurat que els delictes estan baixant, tot i que va en augment la presència d'armes blanques i de foc, per la qual cosa l'executiu ja treballa en l'enduriment del Codi Penal.
3: No només hem de posar més Mossos com estem posant, no només hem de posar més jutges com estem posant, sinó que haurem de buscar, no, aquest enduriment del Codi Penal en armes blanques i en armes de foc per fer front a les noves modalitats de delicte, especialment de les màfies, i en aquest sentit doncs, estem treballant amb el govern d'Espanya perquè en les properes setmanes, mesos, puguem aixecar una proposta de modificació del Codi Penal que també sigui compartida pels diferents grups de la cambra, no? I volem doncs, trobar aquests consensos, ho he dit, en un país d'una Catalunya que avui és més segura, perquè hem reduït els delictes, perquè estan baixant els delictes a tot Catalunya.
1: I en clau judicial, el titular de guàrdia del jutjat de Granollers ha decretat presó sense fiança pel reu acusat de matar un company de cel·la a la presó de Quatre Camins. Els fets van tenir lloc la nit de dijous al mòdul 5. Hores abans, el detingut havia estat traslladat a aquest mòdul d'un altre per haver agredit a un altre reu en una baralla. Per altra banda, el jutjat de guàrdia de Lleida ha ordenat l'ingrés a presó provisional comunicada i sense fiança per dos detinguts per la seva presumpta participació en una baralla amb arma blanca que va deixar 6 ferits dimecres. I a la Selva, el jutjat de guàrdia de Girona ha decretat l'internament en règim tancat per al menor detingut per l'agressió sexual a Vidreres el 12 de setembre. Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir el jove de 17 anys acusat de violar una noia de 22 anys. Segons el relat de la víctima, la jove va sortir a córrer quan un home la va abordar a prop de l'urbanització Aigua Viva Park, la va amenaçar amb una falç i la va agredir sexualment. I als esports amb MotoGP, Jorge Martín aconsegueix la quarta victòria de la temporada en guanyar la cursa sprint al Gran Premi d'Àustria per davant de Marc Márquez i de Marco Bezzecchi. En futbol, a la Lliga F, en marxa aquesta hora el partit entre l'Espanyol i el Real Madrid. A la mitja part, el marcador és de 3-1 a favor de les Periques. Empat a 0 entre Llevant Badalona i la Real Societat. Ja saben, els actualitzem la informació al punt de les 6 en aquesta sintonia. A Ràdio 4, bona tarda.

Marta, sí, tot el que fas ho fas també. He pensat en oblidar-te, treure d'Insta i de WhatsApp, però és inútil bloquejar-te quan segueixes dins del meu cervell.

Es diuen Adeu Varsòvia, és una mostra de la cantera musical osonenca, perquè aquesta proposta és nova, és el nou projecte de l'Arnau Espina, un jove osonenc que ha crescut amb el mercat de música Viva de Vic. Per cert, us saludem des de Vic, avui que és dissabte 19 de setembre de 2026, complim la nostra tradició, que és venir a cobrir aquest mercat de música viva, aquesta 38a edició. L'Alejo del Peral, que està al control de so, i qui et parla, Joan Arenas, no sabem quants anys fa que venim, només sabem que quan van començar a venir a Vic aquesta època feia fred. Imagina si fa anys, perquè avui fa molta calor, avui estem a 25 graus aquesta tarda, o sigui que està canviant moltíssim. Bé, en tot cas, en aquestes dues pròximes hores tindrem amb nosaltres a la segona dues bandes que estaran actuant aquest vespre aquí a la Carpa, a prop de l'Atlàntida. Es tracta de Maig i Malifeta. Però també tindrem ocasió de parlar aquesta primera hora amb dos artistes, també osorencs, que una ja ha passat pel mercat per presentar en primícia les cançons del que serà el seu segon àlbum, la Mar Pujol, amb qui he parlat de gran estona, i el que farem serà començar amb l'artista que tancarà el mercat aquest diumenge. Tenim l'honor avui de rebre a l'estudi del Catalunya Express en Quimi Portet i les seves cançons.

Com ja saps, el que hem portat de torna d'una gira triomfal al costat del Manolo García, l'últim de la fila. No havien fet mai una gira de retorn i aquesta ocasió han omplert estadis per tot el país. I ara, un cop aterrats, publiquen disc de testimoni d'aquesta gira multitudinària de l'últim de la fila, i el que hem portat continua amb el seu World Tour, amb la promesa de ben aviat publicar un nou disc, amb la calma, perquè ell també es pren les coses una mica al seu ritme. Però, en tot cas, si tens ocasió, vine demà diumenge, perquè demà a la tarda, a partir de les 7, serà el protagonista que agafarà l'escenari de la plaça Major de Vic amb les seves cançons, com aquesta que ara escoltarem i que és una de les que inclou el seu disc Live in Cincinnati, Homes i Dones del Cap Dret.

0: Bé, aquesta hora rebem a l'estudi i ens posem tots en peus per saludar en Quimi Portet, senyor Quimi Portet.
1: Bueno, senyor, gràcies.
0: De què vol parlar vostè avui?
1: Bueno, no ho sé, de qualsevol cosa que vulgui, sí. De bolets, que encara no n'hi ha.
0: No n'hi ha.
1: No podem parlar encara, però podem parlar d'altres coses.
0: D'altres coses.
1: De música popular contemporània.
0: Que seria bàsicament el tema, no?
1: Una mica el nostre tema habitual.
0: Però, Quimi, jo primer vull començar parlant d'aquesta gira que heu fet amb el Manolo. Toca parlar-ne una mica, fer balanç.
1: No me'n recordo gaire.
0: No te'n recordes gaire. Perquè encara no heu baixat del núvol ja, o encara
1: sou? Sí, la veritat que sí. Doncs la veritat que ha estat un plaer fer-ho. O sigui, va ser una cosa que es va planejar durant un any, vam fer uns assajos, amb el Manolo pensava, aviam com anirà això, vull dir que sempre estàs una
0: mica... Què vol dir pensar, aviam com anirà?
1: Estàvem una mica collonidos, aquesta és la veritat. Sí, home, després de 30 anys, tothom era molt optimista, però nosaltres no tant, o sigui, mai saps que estem parlant de locals molt grossos, d'un pollastre considerable, i la veritat que ha anat molt bé, va anar molt bé ja des del moment que es va posar a la venda les entrades, i ha anat molt bé els assajos, van anar molt bé la gira, els concerts van anar molt bé, i escolta'm, endavant. Amunt i crits.
0: Amunt i crits. Una experiència que repetireu algun dia, o què?
1: Home, som una mica granadets, ja, per ser tan optimistes.
0: Amb allò d'aquí 5 anys, dic, ostres, pues, estaria bé tornar-hi.
1: 5 o 10 anys.
0: O 10.
1: 5 o 10 anys.
0: Però que no en passin 30.
1: 15 anys. A mi em sembla, aviam, no ho sé... Com diu el Manolo, ja cruzaremos ese puente. Com deia el Reixac, diu, ara dinem i després ja parlarem del sopar.
0: O com aquell d'aquell volcà que va esclatar.
1: Sí.
0: Ui, el tiempo de comer, un volcà allà esclatant.
1: I el van trobar rostit com un pollastre. Doncs ja ho anirem veient. La veritat que ha estat un plaer. Ara ens centrem en això que ens ocupa, la nostra gira de nostra.
0: Ja en parlarem, ja en parlarem.
1: World Tour, i ja anirem fent amb el Manolo. Òbviament ens veiem molt, sempre estem tramant coses, ja vam fer el disco aquell que com es deia, algú piramidal, no sé què, Desbarajuste
0: piramidal.
1: O sigui que ja anem fent coses, però bueno, ja anirem fent.
0: Escolta, aquelles onades d'emoció que hi havia a les platees dels estadis, com la percebiu vosaltres?
1: Home, es nota, sí que es nota. Sempre et fas el xulo i dius que no, que la veritat que és el mateix tocar per 75.000 que tocar per 75. És diferent, és una mica diferent. Òbviament, el teu estat d'ànim, no, tu estàs interpretant les teves cançons i estàs compartint-ho amb un grup de persones. Quan aquest grup de persones és tan i tan gros, doncs realment la cosa impressiona una mica, vull dir, fa una mica de basarda, i bueno, lo important és que tècnicament estigui ben resolt. A mi em sembla que també va ser una cosa maca de l'última, que s'ha resolt molt bé la part del so. Hem anat amb estadis que normalment tenien la fama de sonar fatal i hem sonat bé, acceptablement, i això també ha estat un plaer. O sigui que... I bueno, ho reps, doncs, primera... No puc dir que no et puja una mica l'autoestima.
0: Una mica pell de gallina.
1: Una micona, sí. Has fet unes cançons que les vas fer quan eres tendre perquè estaves enamorat o
0: perquè
1: t'havien encertat la medicació uns dies adequada, o havies trobat una marca de carajillo que et donava el lirisme adequat, i al cap de 30 anys te n'adones que aquelles cançons són importants per molta gent. Òbviament per tu ho són, per mi, pel Manolo, pels músics, però que ho són per molta gent de la nostra edat, gent més jove, i també hi havia gent molt jove, o sigui, hi havia gent que els seus pares o tiets els havien adoctrinat adequadament i que venien allà, doncs ja està, ha estat fantàstic.
0: Ho esperau, aquesta reacció? Tan entusiasta?
1: Jo ja t'he dit que amb el Manolo érem més aviat pessimistes. Érem el de tot l'equip que formàvem, érem les persones més pessimistes. Fins que no ho veus, no... O sigui, ho vam preparar amb tota la il·lusió, com si hagués d'anar molt bé, però érem pessimistes, no saps mai què passarà 30 anys després. Òbviament, el Manolo té la seva carrera perfectament exitosa, jo tinc la meva petita carrera, he fet 11 discos i anem fent, però això era totalment diferent, era ficar-se en un territori, doncs un territori que es va abandonar l'any 96, des del 96 no es havia fet ni un concert de l'última fila, reunir el grup, reunir el cançoner aquell, reinterpretar-lo, o sigui, tornar-lo a tocar, i bueno, mai saps què passarà, ha anat molt bé, doncs.
0: I ara una mica tornar d'això de les grans produccions a l'artesania, pràcticament.
1: Home, no, això és més gros encara.
0: Bueno, clar, aquest any, ojo, eh?
1: Aquest any ens ho gastem tot, hem comprat vestuari nou i...
0: En sèrio? Heu estat assajant a Musirland, m'ha semblat?
1: Sí, hem estat assajant, sí, home, sí. Sí, sí, home, assagem i tot, som l'hòstia. Aviam, feia 6 mesos que no tocàvem amb el Celada.
0: I 6 anys sense disc.
1: Sí, sí, 6 anys sense disc, però bueno, tampoc... Aviam, com vols que faci un disc, Joan? Em fan sortir programes de televisió, el Peyu i el Pla i...
0: Excel·lent.
1: Bueno, excel·lent o el que sigui,
0: però... Ets un gran actor.
1: Però hi he d'anar. No, no, sóc fatal d'actor, però sóc guapo i això...
0: I ho cobreixes una mica.
1: Clar, ho cobreixo una mica amb el físic. Però, és clar, he d'anar allà i m'han de filmar i tot això, moltes hores i tot això. Després, el Manolo, discos, que si desbarajuste d'això. He fet un llibre amb les meves cançons. Sí. He fet propaganda d'aquest llibre. Tinc una vida familiar que poc o molt l'he de cobrir una mica. La meva família extensa ja, doncs, de tant en tant l'avi...
0: No t'ha pagat, diguéssim. No
1: m'ha pagat. No, vaig fent un disco, eh? O sigui, els ratos que em deixen, tinc una habitació allà que vaig fent nyigo-nyigo. Hi ha un nyigo-nyigo en funcionament, però no es pot acabar fins que no tingui una mica de temps.
0: De fet, que divendres el titular del 9-9 és tinc moltes ganes de fer un disc nou.
1: Sí, en tinc moltes ganes, i si Déu vol, l'any que ve el faré.
0: Però anem a parts. Perquè acabeu d'anunciar un disc de l'última de la fila d'aquesta gira?
1: Aquest ja està fet.
0: Ja està fet.
1: Afortunadament.
0: I és un testimoni de...
1: Sí, sí, són totes les cançons que vam tocar en directe, absolutament totes. O sigui, i hem gravat en directe i hem estat, doncs, un mes i mig mesclant-ho i...
0: Però no és un sol concert, imagino.
1: No, no, hi ha peces de molts concerts diversos. Hem agafat
0: I està detallat, això? O...
1: No, no, la veritat que m'ha anat agafant que peces i vinga, el que surti. El que sí és cert és que hem respectat l'ordre del setlist que fèiem, o sigui, comença amb la primera cançó i s'acaba amb l'última cançó. Però hem agafat cançons, doncs, de Bilbao, de Madrid, de tot arreu.
0: Barcelona va patir una mica amb
1: la pluja, va ser dur, el primer dia va ser molt dur, i una pena, unes ganes de... Però bueno, ens vam sortir, escolta'm, sí, perquè portes tants mesos esperant-ho que, bueno, ja pot ploure. Hauria de ploure algú... Hauria de ploure Land Rovers, perquè marxéssim de l'escenari.
0: No, bueno, clar,
1: toco fusta perquè no ens caigui un Land Rover a sobre.
0: Ostres, no, jo crec que aquest cap de setmana a Vic la previsió no apunta cap aquí.
1: I menys Land Rovers, no?
0: Land Rovers, en principi, no. Però amb això el canvi climàtic no se sap.
1: No, mai se sap. Sí. Bueno, escolta, i tant per tant, val més que caigui un Land Rover que no un Seat.
0: Depèn una mica. L'havies fet mai a la plaça Major?
1: Sí, senyor, el 99, em sembla que...
0: 99, ja fa anys, això.
1: Em sembla que era el primer, al principi del World Tour, vam anar a parar a la plaça de Vic i vam tenir un gran èxit.
0: Clar, el 99 acabaves de començar la carrera.
1: Començàvem, sí, sí, començàvem. Aquell any vam fer el primer concert, que va ser a Tortellà, me'n recordo perfectament, i un dels concerts d'aquell any va ser aquí a la plaça de Vic.
0: Tornes gairebé 20 anys llargs després amb aquest però no ho sé, amb aquest World Tour. De fet,
1: World
0: un World Tour,
1: sí,
0: que no has abandonat mai, diguéssim.
1: World Tour 2026-2027. O sigui, em pensava, a vegades em pregunten, si encara estic bé, quin any som? Quin? I bueno, 2026 ho he encertat, menys mal.
0: I aquest disc està en procés? I ens sentirem alguna cosa?
1: Bueno, voleu que ens en canti unes quantes, ara?
0: No, dic el diumenge.
1: No, mai he tocat una cançó que no he publicat. Mai a la vida. Ni jo, ni el Manolo, ni Los Ràpidos, ni Los Burros, ni L'Última de Fila. Mai. No, perquè toquem les cançons que tenim gravades i que estan acabades. Una cançó que està en fabricació i a un punt de... Ostres, no està acabada, no la...
0: Bueno, però també hi ha aquest punt de dir,
1: sí,
0: què passa,
1: això ho faries...
0: què diu la gent, quina cara posen.
1: Bueno, això ho faries a la Cava Orpí de
0: Sabadell.
1: De Sabadell. Però aquí no ho faries, a la plaça de Vic, no.
0: Que aquest any tornes, suposo.
1: Aquest any, home, a la Cava Orpí...
0: És un clàssic, això.
1: A part, em donen molts quartos, vull dir que no podem passar...
0: Això no ho pot... I les elites del Vallès no es poden d'allò.
1: Exacte, nosaltres no vivim de l'aire.
0: Aquesta gira, a part del seu World Tour, l'heu batejat com? Ja ens avisaran, és correcte?
1: Bueno, no l'hem batejat així, però poder, ara que ho dius, ja ens avisaran, és molt maco. És el lema de la gira.
0: Això és el lema?
1: És el subtext, diguem-ne, de la gira. Ja ens avisaran per raons òbvies. Perquè a vegades em diuen, Quimi, i no plegaràs ara una temporada, no reposaràs... Aviam, uns tios que tenen quasi 70 anys no poden reposar gaire, han d'anar per feina, perquè ja ens avisaran, i ens avisaran segur.
0: Però perquè m'explicaves d'això, d'aquests últims temps teus, que no és que hagi estat aturat...
1: No, la veritat que no.
0: però t'ho agafes amb la teva calma, diguéssim.
1: Anem, no hi ha gaire calma, eh? No? Potser vist des de fora sembla calma, però jo vaig de cul.
0: Home,
1: tot el dia.
0: Tio, que fa 6 anys que no ha publicat disc nou, dius, s'ho agafa amb
1: aviam,
0: calma.
1: No ha publicat disc nou, però no et vull tornar a enumerar
0: no,
1: totes les activitats
0: fer,
1: que he fet. I totes són, certament, no diré tedioses, però sí que totes són laborioses. Requereixen temps, desplaçaments, energia, totes elles, molta, molta. Llavors, realment, si un dels motius pels que vull fer un nou disc és per estar tranquil una temporada, et tanques en una habitació, els teus familiars es pensen que estàs treballant i fots unes becaines. Deixes una bateria que faci pum, xa, pum, pum, xa, pum, pum.
0: I allò va perfecte.
1: I primera, que tu t'adorms com un nen petit i els familiars pensen, ho veus? El veus, l'avi?
0: Deixa'l,
1: està fent cançons, està creant, està creant.
0: Tens data per això? Que t'agradaria?
1: No, tinc data, ni tinc la seguretat absoluta de que surti aquest disc, però hi estic treballant.
0: Home, seguretat sí, jo és un disc... una hora o altra sortirà un disc...
1: Alerta, Joan, potser ens avisen abans.
0: Saps? Ostres!
1: Sempre s'ha de tenir aquest... Sí. A partir d'una certa edat s'ha de ser humil sempre. No, l'any que ve... No,
0: bueno, l'any que ve...
1: Ojo, l'any que ve en parlarem. No, primer això... dinem i després ja superem.
0: Ja ens ho trobarem. Exacte. Anem a pams, perquè tal com deies, un dels projectes recents és aquest llibre que recull les teves lletres i una mica el teu procés creatiu. 130 cançons, que clar, no es fan soles les cançons, eh?
1: Les cançons les hem hagut de fer també.
0: Ni les treus de...
1: No, la veritat és que no. Són cançons fetes al llarg de la meva carrera en solitari i la veritat que, bueno, jo penso que està molt bé el llibre aquest. Bueno, què he de dir?
0: Què has de dir?
1: Jo el trobo més que acceptable. Va, ja. Però, bueno, fan el seu goig les 130 cançons. A part, hi ha uns escrits en els quals explico una mica cada un dels discos. Procuro rememorar coses de la gravació, de la creació d'aquell disc i ha quedat una cosa bastant curiosa. Sí? Es diu Cançons amb vell llemosí. El títol és bastant atòmic. Eh?
0: Exacte.
1: També el vaig haver de crear, el títol. Vull dir que no me'l vaig pas trobar el
0: no, supeco. Tot té la seva feina.
1: Ja.
0: Tot té la seva cosa. Clar, ara fa poc, els de l'Enderroc fan el número 400 ara a l'octubre,
1: sí.
0: I han encarregat una sèrie de gent, tipus jo.
1: Una ressenya... 400, agafa un cagarro i esmorza.
0: No, una ressenya és un disc. I a mi, mira, per on em va tocar La Terra és Plana.
1: Està bé aquest disco.
0: Està bé. No,
1: la veritat que sí.
0: És que ara he vist que tu també el reivindiques.
1: Penso que és un
0: disc curiós. I jo, el tornant a escoltar, vaig dir, pues està bé aquest disco.
1: Doncs sí, és del 2004 i jo penso que la gent passem una època bona a la vida, almenys una, i em penso que és la meva època bona. És una època que no ets ni vell, ni jove, ni res, estàs tranquil, tot va bé, tens una bona salut, encara tens cabell, encara tens alguna il·lusió sensual, romàntica, lírica, i tot això crea un magma divertit en el qual, si realment ho encertes i tens els mitjans, pot sortir algun resultat plausible. I penso que a mi em va passar una mica, ho dic amb tota la modèstia, a part de bromes, penso que dintre dels meus discos és un dels discos que amb més carinyo m'escolto.
0: I ara, tornant a escoltar el disc sencer, te n'adones que és el que reuneix tot el teu imaginari.
1: Una allà. Mica, sí.
0: No?
1: Sí.
0: És el que fa...
1: La merda de la muntanya no fa pudor.
0: Exacte, però veus, aquí l'únic però que tinc en aquest disc és això, aquest merda de la muntanya no pudor, que dius, aquí sí. Falta un...
1: Bueno, a vegades una peregrullada de temps també està bé, no? Perquè llavors les coses maques llueixen més.
0: Però realment és un gran disc. I ara, quan veus en el paper els teus textos, el que has escrit per les teves cançons, suposo que n'estàs orgullós, imagino.
1: Bueno, fas...
0: O dius, hòstia, aquí...
1: Bueno, doncs sí, la veritat és que sí, ara que no ens ha sent ningú. Doncs clar, si no m'hagués atrevit a fer el llibre, òbviament. Si haguéssim imprimit aquestes cançons, les hagués vist i hagués vist que jo les hagués trobat un disbarat, des del meu modest punt de vista, doncs sí, són acceptables i em penso que estan bé. Hi ha la nostra llengua, també, que és una cosa que m'ha preocupat sempre, perquè jo vaig estudiar només en castellà i vaig aprendre a escriure la nostra llengua a partir dels 30 i pico d'anys, o sigui, perquè al col·legi només ensenyava en castellà, i a mi m'agradava molt escriure, tant que vaig escriure en castellà. Per això he pogut fer cançons per l'Último, també, o sigui que tot té els seus avantatges. Però a partir d'un cert moment vaig voler escriure els meus textos i els vaig escriure en la meva llengua i estic content. Sí, la veritat que penso que la gent que li interessi s'ho passarà bé amb el llibre, perquè les lletres, doncs, bueno, n'hi han de tots colors i n'hi ha que estan molt inspirades, n'hi han d'una mica menys, però els textos aquests que expliquen els discos estan escrits ara i són molt sincers, o sigui, i em sembla que per algú que li interessi la música popular contemporània i com funciona això a dintre, per dintre, veurà moltes coses curioses, sí.
0: I segurament el fet de tenir aquesta cura per la llengua també et fa una mica de mestratge davant dels altres músics, d'alguna manera. Vull dir, algú que com tu...
1: Paraules molt grosses. No, jo a vegades tinc algun moment lúcid, però ho espatllo de seguida. O sigui, que no hem de patir per això, saps què vull dir? El tema mestratge el tinc solucionat. O sigui, jo puc tenir...
0: O referent, d'alguna manera.
1: Sí, referent, però referent, diguem, avariat. Jo hi ha moments que ja ho veig, ostres, ha estat brillant, però al cap d'un moment la cago. Vull dir que, llavors ho compenso una mica i faig una vida normal, afortunadament.
0: Ara que tens el tema de la llengua, sí. Et preocupa el fet de que vas pel carrer i costa ja de sentir-lo? O quina és la teva percepció?
1: A veure, jo tinc un amic, molt bon amic, que es diu Lluís Enric, que segur que ens està escoltant, que és del Poble Sec, i que sempre diu, Quimi, sort que no ho veurem. Doncs aquest és el meu lema.
0: Sí? Ja ho dones ja per...
1: No, però aviam, jo faig cançons, jo canto en català, jo penso que cada un hem de fer el que podem, però no pots viure tota la vida amargat, ni trist, ni tot. Hi ha tants problemes, tants escalfaments climàtics, capes d'ozó, el català, d'això, és que no acabaries mai, realment. Hi ha d'haver un moment per menjar canelons, per estar amb la família, i per riure, i passar-ho bé, i tenir una bona salut, anar a passeig, que et toqui l'aire. Sí, ho entenc, i no vull sonar frívol, que podria sonar frívol això, però penso que el millor que podem fer tots és doncs, parlar català, escriure en català, cantar cançons en català i anar fent. Escolta'm, òbviament aquí hi ha un problema de legalitat, o sigui, el català no és obligatori.
0: Yeah.
1: I això, amics meus, vull dir, sort que no ho veurem.
0: Sort que no ho veurem. Però clar, el fet de ser una figura pública, perquè ho ets, no sé si això t'obliga d'alguna manera doncs, a tenir una actitud o tenir una postura sobre això.
1: Aviam, si sóc una figura pública, cosa que dubto totalment, doncs sóc una figura pública molt, molt avariada. Vull dir que faig el que puc, però no sóc una figura pública que em senti amb cap poder d'influència. No tinc cap influència. Faig cançonetes, em dedico a la música popular i ja està. És així, és la vida. Un tio que de vegades em surt bé algun xista, però d'una manera totalment amateur, per cada un que em surt bé, n'hi ha bastants que em surten malament, i la meva senyora diu que sí. Diu sí. I ja està, i no està. I no tinc cap... Vull dir que no penso mai que sóc una figura pública.
0: No. I quan tens 50.000 tios davant?
1: Quan tinc 50.000 tios davant, penso que els agraden les cançons que fem el Manolo i jo. No penso que els agrado jo, ni el meu posat a la vida, ni les meves percepcions sobre el món. Penso que els agraden aquelles melodies simpàtiques que hem creat i aquells textos tan divertits que el Manolo canta amb tanta il·lusió i amb tanta vehemència, no? Jo penso que els agrada això, les cançons, no? No els agrada el bestiar que ha fet les cançons.
0: Passa que tu, Quimi, des de la ironia, però et deixes anar sentències, vull dir, i tens opinions sobre les coses, i tens criteris sobre les coses.
1: Bueno, jo el que no puc fer és venir aquí amb una emissora i estar callat, clar.
0: No, clar.
1: No decidiu venir mai més.
0: No,
1: Llavors, quan parles, de tant en tant et surt alguna cosa amb una mica coherent.
0: Però sempre et dones, bueno, sí, no, la cago molt. No, ets un tio bastant, amb un criteri bastant bé, i...
1: No ho sé, aquí, insisteixo, ja ens avisaran.
0: Ja ens avisaran.
1: Perquè, aviam, no hi ha òrgan més fràgil que el cervell humà, Vull dir, i això tots tenim familiars amb una mica d'embadats provectes i veiem com que ja ens avisaran, també.
0: Sí, sí, total.
1: Espero que ens avisin. Em comença a dir-les molt grosses, també. Fem el que podem, Joan. Fem el que podem, tots plegats, nosaltres, els radioescoltes, vostè, jo, i fem el que podem.
0: Exacte. I abans ho deies, t'han tentat els de la tele i ho has fet amb gust i
1: sí, home,
0: amb gent propera, que
1: sí.
0: Un producte que està molt bé.
1: Sí.
0: De la política t'han tentat mai?
1: No crec.
0: No?
1: No, els polítics busquen gent més seriosa, no. No, home, et diria molt poc d'ells, haguessin tentat a mi.
0: Bueno, veient els polítics, ja
1: sí,
0: de
1: home,
0: tot, eh?
1: Sí, no, vale, no em facis parlar, però No, jo no, em sembla que no tinc el perfil.
0: No?
1: No.
0: Una cosa és tenir un perfil, una altra cosa és que vingui algú a trucar a la porta. Escolta, senyor Portet, he pensat que potser vostè...
1: No, han vingut, no.
0: Escolta, com a biguetada, però, com vius el mercat de música? Des del 99 que vas debutar-hi fins ara que hi tornes.
1: Bueno, com que és la meva professió, també són uns dies per trobar amics, gent que fa temps que no veig, a vostè, que feia temps que no el veia. Bueno, ja el veig de tant en tant, però aquí ens trobem cada any.
0: Exacte.
1: Ara em trobaré el pare, el mànager de l'Albert Pla, que és un personatge també que el veig cada any aquí. Em fa molt... És aquí, mi.
0: És aquí, mi?
1: Sí, és aquí, mi. I molts amics, gent que es dediquen a la mateixa professió que jo, que m'encanta trobar-los, gent jove que els sento i aquí puc conèixer-los en persona, i bueno, i òbviament com a habitant d'aquesta vila, doncs també m'encanta. Com si... Nosaltres, la gent de Vic, som gent tirant avorrits, gent molt pacífica, que és una cosa que m'encanta, perquè realment no hi ha res més pesat que la gent divertida. Però som gent que també ens agrada veure com que la gent s'ho passen bé, no?
0: Sí. Amb perplexitat, diguéssim, no?
1: Mira els que fan aquests. Som gent pacífica, però que un cop a l'any, sí, sempre que marxeu, vull dir que si passeu un any es quedeu, llavors sí que l'hem cagat tot. Però que uns quants dies ho trobem divertit. No?
0: Uns quants dies i prou, tampoc.
1: Veure gent alegre, gent... sense preocupacions a la vida.
0: Fins diumenge, després ja a partir de dilluns ja és una altra cosa.
1: Normalment diumenge al migdia ja marxen els professionals.
0: Ja. Bueno, marxen divendres. Avui ja marxen
1: avui
0: molt.
1: Ja marxen molt,
0: sí.
1: Bueno.
0: La majoria.
1: Però bueno, ja t'ho dic, jo com a professional, com a músic, com a part d'aquest ofici, doncs sempre és una ocasió de passar-ho bé i de retrobar-se amb amics.
0: Va, ja acabem. Què heu preparat per aquest diumenge? Com serà el vol?
1: Tocarem unes cançons boníssimes, molt bones, molt, que són les nostres, òbviament, i ja està. I hem estat assajant com animals, perquè hem estat 6 mesos sense tocar, però ens en vam anar a Musicland a assajar, i vam muntar tot l'equip, vam estar amb el Celada, la Txell i l'Albert Lax assajant, preparant les cançons, un setlist supermaco, que comença amb una cançó molt maca i s'acaba amb una altra molt maca, i al mig està ple de cançons maquíssimes, i escolta'm, ja està. Intentarem portar un vestuari
0: adequat,
1: decorum, i dirigir-se al públic amb educació i circunspecció, i ja està. I escolta'm, un concert més que fa molta il·lusió. Són concerts difícils perquè coneixes moltes cares. És a les 7 de la tarda, que no és gaire fosc,
0: no.
1: I veus els caretos de doncs, gent que coneixes molt, gent que, ostres, un que et cau bé, l'altre no et cau bé.
0: Algú que li deus calés, a lo millor...
1: En el meu cas, no. En el meu cas, no, perquè jo soc molt bon pagador.
0: Bueno, tens una factura pendent.
1: No, però coses pitjors que això. Algú que el mataria. No, jo no mataria ningú. Però vull dir que en un lloc on coneixes tanta gent, doncs és més complicat, a vegades és més complicat de tocar en un lloc que el públic és una cosa més abstracta, no? Però, bueno, també fa molta il·lusió. Toques en un espai que és molt familiar, en un espai que és molt familiar, i agrair sobretot a la gent del Mercat de Música Viva que hagin pensat en nosaltres per aquest concert, que és el de Cloenda, que és amb una hora fantàstica.
0: Molt assenyada, sí.
1: Sí, hora assenyada, amb llum natural i que hi pot anar tothom, no?
0: Doncs una bona celebració de tancament d'aquest Mercat de Música, 38 edicions. Quim Portet, un plaer tenir-te aquí, com sempre.
1: Igualment. Bueno, fins l'any que ve, si no ens avisa.
0: Exacte, si no ens avises abans.
2: Catalunya Express amb Joan Arenyes a Ràdio 4.
0: La conversa amb el nostre amic Quimi Portet. Demà estarà a la plaça Major de Vic fent el tancament d'aquesta 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic. Nosaltres avui estem fent el nostre programa en directe. Passen 5 minuts de 6:15 i també hem tingut ocasió de parlar amb la Mar Pujol. Aquesta artista de Prats de Lluçanès ha preestrenat les cançons del que serà el seu segon àlbum. D'aquesta aigua no en veuré. Escolteu l'entrevista. Mar Pujol, benvingut al Catalunya Express.
3: Gràcies per convidar-me.
0: Clar, avui és el dia aquell, després d'una preestrena, quines sensacions té algú com tu que ha estrenat a casa seva, d'alguna manera, jo dic entre cometes, sí, un nou disc?
3: Ressaca extrema, com si fos adolescent de cop. De fet, avui ho explicava amb una amiga, com jo quan era adolescent em llevava de la ressaca amb culpa, sempre. Era com, ai, a veure què vaig fer la nit, saps? I m'he llevat com una mica així, com dient, ai... aquest error, aquell error, aquell error, i després he anat a esmorzar, m'he fet el cafè, ho he sentat tot, i he dit, Una cosa, o sigui, tu tens en compte tota la feinada que has fet, totes les cançons, com a els errors? Sí, errors, però hi va haver molta màgia, també molta emoció, molt caliu de la gent. Bueno, un talent de la Carmen, de la Bruna, o sigui, que molta emoció, nervis i emoció a parts iguals.
0: Està molt bé. Clar, els errors els saps tu, però potser els que hi érem allà no els van percebre. Els saps tu, perquè jo volies que fos així i va sortir així. Però els que hi érem no sabien si allò era un error o és com volia que sortís.
3: Ja, ja, ja. Poder sí.
0: També és aquell dia, l'endemà d'una preestrena, en què aquí ha passat, has entrat a aquest estudi, les tres persones que estàvem aquí t'hem felicitat perquè ens va encantar el concert. Suposo que al llarg d'aquest matí, des que has anat a esmorzar fins ara, que estem havent dinat, t'has anat trobant gent i que t'ha dit alguna cosa del que va veure. I,
3: sí,
0: no?
3: Ja, bueno, més que trobat gent, m'han enviat missatges.
0: WhatsApps, clar.
3: Sí. I tothom super, super bé, com molta gent l'ha rebut amb molta emoció i com, bueno, sentir que després de fer un treball que va agradar força, que estic fent una altra cosa i que també ha agradat molt i sobretot més que agradar, que la gent s'ha emocionat i que ho ha pogut sentir com una altra casa, també, doncs m'emociona. Va ser guai.
0: La sala gran de l'Atlàntida, plena de com per sentir les noves cançons. Clar, tu, ara has dit una cosa, estic fent una cosa diferent, però vull que ens expliquis què de diferent té aquest disc nou i el que es va poder sentir ahir en aquesta preestrena.
3: Clar, per mi, o sigui, és diferent perquè, a part de que explica coses de jo, una altra etapa de la meva vida, diferent a la meva etapa de quan vaig composar cançons de Rebost, clar, jo crec que Cançons de Rebost és com més íntim, més tancadet, més recollit. És més casa, més que aquest. Aquest jo crec que és més, continua sent molt íntim, però té algo més d'horitzó, de mar, d'obertura, de si abans Cançons de Rebost s'assemblava més a un rierol, ara aquest el veig més com el riu Ter, saps? Com una cosa com més caudalosa.
0: Caudalosa. Doncs amb això coincideixo, perquè de fet, escoltant les cançons, ahir pensava, no sóc un gran entès, però el que jo vaig percebre és això, que comprant les cançons antigues amb aquestes noves que ahir vam poder escoltar, tenien aquest punt una mica més ampulós, no? Una mica ambició de fer-se grans, aquelles cançons. Tot i que les manteniu sempre allà, en su mort, gairebé, no?
3: Total. Sí, sí, sí, sí. Crec que el que s'ha conservat prou és aquesta estètica com de crepitejar del foc, no? Una cosa com molt, molt petita, però que conté coses grans, no?, dintre. I crec que això és el que m'interessava mantenir. Era com, jo tenia la sensació de voler continuar Cançons de Rebost.
0: Mm-hmm.
3: Sí, era com, no me'n vull pas anar gaire lluny encara, saps? Tot i que en l'intent me n'he anat més lluny.
0: Sí.
3: En depèn de quina dimensió parlem, saps? Però
0: i això te n'hi has anat volgudament o t'hi has trobat que estaves anant cap a una altra banda? O hi ha hagut algú que t'ha dit, mira, Marc, podíem provar això, podíem anar cap allà?
3: No, jo sí que tenia ganes de no anar-me'n gaire, o sigui, la meva intenció era poder fer un altre disc de Cançons de Rebost, perquè de vegades penso que hi ha com una moda que em sembla molt, molt bé, però que no volia seguir, que és la de he de fer alguna cosa supertrencador, superdiferent, i era com, tinc zero ganes de fer alguna cosa diferent, vull fer el mateix, t'ho dic en sèrio. Però encara que vulguis fer el mateix, no et sortirà el mateix, perquè has viscut coses diferents, seràs una altra persona. Vull dir que la voluntat hi era, però no vull dir, era impossible que passés.
0: En el teu cas, un segon disc també és un repte, perquè, tal com dius, va tenir una gran acollida del teu disc de debut, i ara doncs tenies el llistó molt alt. Sí. I no podies decebre els que van apostar per tu en aquell primer àlbum, no?
3: No, intento no pensar-ho des del decebre o no a la gent, tot i que hi és, aquest pensament. Vull dir que el judici sempre està allà, no? I el què pensaran, no vull decebre, perquè és veritat, o sigui, no vols,
0: ara que no vulguis, clar.
3: No, clar, i no vols fer una cosa pitjor que el que vas fer. Vull dir que en aquest sentit és com una arma de doble fil, no? Que és molt guai aquesta sensació perquè et porta a no fer coses que ja has fet exactament iguals o no caure en uns tòpics o no currar-t'ho. En definitiva, currar-t'ho. Però alhora és difícil no caure en fustigar-te molt i en no fluir de cop, saps? Perquè és com, no. Com que et vas escapçant a tu mateixa a través d'aquest judici, saps? Mm-hmm. I, bueno, sí, ha estat un repte. No fer cas a aquesta maranya de pensaments dels altres i anar al revés, anar a l'origen de les cançons, bueno, o el que per mi és l'origen de les cançons, que és anar cap endintre.
0: Anar cap endins.
3: Sí. Mm-hmm.
0: De fet, jo, veient el concert ahir, pensava, és que aquesta noia és l'antítesi de la Pat Giel. Pat Giel és artifici, és plàstic, i tu ets just el contrari. No sé si visualitzes això.
3: Ja. Clar, o sigui, sí, entenc aquesta visió. O sigui, jo no l'escolto gaire, la Pat Giel.
0: També jo entenc, tampoc. Però...
3: També entenc que ocupa com una figura diferent a la meva i que hi ha de ser també, saps? Com que la crec necessària en el moment actual, o sigui, que ho veig com un procés natural de la societat que hagi aparegut artistes com ella. Però sí, o sigui, com que són natural... O sigui, per mi una cosa és aquests tipus de show que van a lo grande i que mouen un altre tipus de... Per mi és com que no té tant a veure amb lo artístic, sinó amb...
0: El màrqueting, potser.
3: Amb l'oci, amb... Ah. És com que mouen parts diferents del cos. O sigui, per mi, lo purament artístic mou coses de l'ànima i l'altre potser mou coses molt més terrenals, saps? No sé, jo ho veig així.
0: Els que van veure ahir la preestrena de l'Atlàntida van comprovar la sonorització exquisita de l'Atlàntida, la complicitat que teniu amb la cellista, la Bruna González, i tot això, vau saber crear aquell ambient especial que va embolcar allà tot el concert curtet, perquè ja se sap que són més curts del normal. Aquest és el to que tindrà aquesta gira, que engegaràs amb aquest disc?
3: Sí. Intentarem compartir força amb la Carmen, perquè, bueno, ahir ja es va veure, és una passada compartir amb ella, el bolo creix d'una manera espectacular, i sí, en principi, clar, va ser curt, però tampoc tan més curt del que jo tenia pensat fer, eh? O sigui, crec que m'encanta, que em diguis això, perquè... Si s'ha fet curt, és bona senyal.
0: Però ja està bé, és una durada que és perfecta per això, per fer un tas de les cançons noves. I també, clar, fer un concert amb cançons que la gent encara no ha escoltat mai, també és un repte, suposo, no?
3: Sí, totalment. Clar, és com... A tothom li motiva molt més sentir alguna cosa que ja ha escoltat abans, no? Però bueno, el repte era... presentar les cançons de forma que... De forma sincera, vull dir, com... I que crec que les pròpies cançons ja tenen com una força que... Penso que algunes d'elles, sense haver-les escoltat gaires cops, ja et poden... Com et poden deixar amb una frase allò captivada, no? Bueno, vull dir, però això passa a tot arreu. Jo quan vaig escoltar... Vull dir que estem poc acostumades a anar a escoltar coses noves i fresques i rebre-ho amb el mateix entusiasme, no? Però a mi, per exemple, m'encanta...
0: Sí, descobrir i que et sorprenguin.
3: I tant, sí.
0: Una de les coses que val la pena destacar d'aquesta presentació a Vic és el domini dels silencis. De dir de que tot forma part del mateix, no? De la veu, el so dels instruments i el silenci que acompanya una cosa i l'altra i que fa que creïn aquesta atmosfera que t'atrapa.
3: Totalment. O sigui, per mi el silenci és un instrument més, és com el... És Bruna, jo, l'equip i el silenci. Allà, com a... que és part d'aquesta atmosfera. I crec que és algo com que ens fa tanta falta com a societat ara mateix, espais on poder gaudir d'això i veure què és el que proposa aquest silenci.
0: Sortint al vespre em vas trobar Guillem Roma.
3: Ai.
0: I vam parlar una mica, també va haver una estona al concert, i vam coincidir amb això. Diu, no, és que la mare és això, és natura, és la naturalitat, la cosa sense artifici, absolutament, no?
3: Totalment. Bueno, és que, o sigui, també et diré, no és buscat, eh? Vull dir, és que sóc així i sóc el contrari de la performance. Vull dir que no puc... Bueno, per mi és una sort, com que és la música o el directe és un espai on jo no controlo, saps? On els... Sí, la cara. Jo faig una cara de preocupació quan canto, però m'encanta aquesta...
0: Estàs com molt capficada.
3: Clar, però m'encanta aquesta cara, tot i que em sembli lletja, m'encanta la cara perquè és símptoma de que no estic controlant jo i hi ha un algo dintre meu que és molt genuí i que surt. I això no passa gaires vegades a la vida. Llavors és... Bueno, gaires vegades. Vull dir que no... En altres esferes de la vida no passa. I és molt, molt agradable de sentir.
0: Tot això per presentar un disc que es publica el pròxim 16 d'octubre i que du per títol, o donarà per títol, d'aquesta aigua no em veuré. Que és una frase feta que suposo que t'encarregues de desmentir, perquè no saps mai, no? Si aquesta aigua em veuràs o no. En el teu cas.
3: En absolut. Bueno, vull dir, ja la plantejo dient-la, no? Perquè sempre hi ha... O sigui, la frase sencera la precedeix una advertència que diu no diguis mai.
0: No diguis mai.
3: No diguis mai d'aquesta aigua no em veuré. Llavors és com? Doncs ho dic. Ho dic perquè de vegades ens és necessari afirmar coses amb contundència, no? Aferrar-nos a veritats absolutes, però ojo amb això. Ojo amb aferrar-nos a veritats tan absolutes que després mira com va el món, saps? Yeah. Però alhora, des d'un entendre també que en el present necessites aferrar-te a coses per arrelar-te, no? O sigui, vull dir, jo necessito creure en certs... Sí, necessito com certs statements, de vegades, com aquestes... creences, pues per créixer, encara que després les hagi de desmentir.
0: I quin vincle hi ha amb aquest títol que has triat per l'àlbum i les cançons, el que expliques en les cançons?
3: Doncs crec que el que ho vehicula tot és la contradicció.
0: Uh-huh.
3: És això, no? Com dir, d'aquesta aigua no em veuré i després veure'n. I com ens sentim nosaltres amb això. Llavors, crec que durant tota aquesta etapa, des de que vaig acabar Cançons de Robots fins ara, he estat composant. Doncs, amb aquest sentiment de contradicció com a artista i com a persona. I crec que, vulguis o no, en cada cançó hi ha rastre d'aquesta contradicció. De fet, també hi ha una cançó que es diu Moralina, que també va en lo moral, no? D'aquestes dites que fem, que m'encanten, no? Perquè en realitat les dites es fan com a consells de vida, no? Que es feia abans com a advertències, o sigui, això em sembla fascinant, no? Que és com per ajudar-te a créixer com a persona, però que alhora t'instal·len veritats molt absolutes, no? Que és com això, no sé si ho vull, no? Una veritat així.
0: Ahir explicaves que en el disc hi ha tres col·laboracions. Vam poder veure una damunt de l'escenari, que és la de cantant argentina Carmen Aciar,
3: sí.
0: Que ara em deies que tens intenció de comptar amb ella més sovint, no?
3: Sí, i tant. Sí, amb ella ja vam provar aquesta cançó just quan la vaig composar. O sigui, amb totes les col·laboracions del disc són col·laboracions que mentre jo feia la cançó ja pensava amb la persona, no? Era com... A ulls clucs, jo vaig pensar, és que aquí em sona la Carmen Aciar fent aquesta veu. I llavors, doncs, ja ens coneixíem, i llavors li vaig com proposar de... Va, provem-la, tal. I és que va ser com... molt natural. Vull dir, era com normal que pensés en ella, perquè és que està feta per ella.
0: Perquè m'explicaves ara, entenc que tu parteixes d'un text, d'una lletra a la qual hi poses música, normalment.
3: No. Normalment és al revés, crec que t'hi va molt més la música, la part musical. quan tinc un riff, una ronda d'acords que m'inspira o tal, després ja començo a estibar del fil de la lletra i va sortint. Sí. Va sortint o així, més natural, com si tibessis d'un capdell, o a cops de martell, de vegades també. Vull dir que de vegades no és tan natural. En aquest disc m'he trobat molt amb això de
0: sí.
3: Picar pedra, de... No, això no és. O sigui, la primera frase que et surt, no. La segona, tampoc. La tercera, tampoc. Com anar buscant.
0: Te vam veure que al final del concert, cap al final, tram final, vam veure, explorant nous matisos a la teva veu, buscant una mica el límit o buscant registres diferents, no?
3: Mm. Sí. No, ja et dic que no va ser buscat, simplement. M'ho vaig trobar perquè la ronda d'acords m'hi va convidar.
0: 3 anys de gira contínua, pràcticament, que no has aturat. Ara presentes aquest disc i a l'octubre ja t'hi poses amb una gira que de moment les dates que hi ha són espectaculars, perquè te'n vas a Islàndia, he vist.
3: Ah, sí.
0: Què ha passat? Com ha anat això?
3: Sí, això ha estat bastant la Luis, que és la meva mànager, que va trobar varis bolos així fora, com aquest d'Islàndia i una a Portugal. I res, estem contentes de tant en tant fem aquests viatgets amb la Bruna. Jo realment no sóc molt de viatjar, la veritat, però en aquest cas em fa molta il·lusió, perquè no he vist mai aurores boreals i espero poder-ne veure.
0: També passes per Portugal, te'n vas a Islàndia, diversos concerts, però evidentment aquí també faràs festivals, faràs auditoris, com el de Terrassa, el Festival Accents. Per tant, es presenta una temporada interessant, no?
3: Sí, total. Sí, no. Molta sort i molt contentes de... Encara no ha sortit el disc i ja podem començar a compartir tota aquesta música en directe.
0: Parlem d'un parell de les cançons del disc. Quina història hi ha darrere de cançons com De saber no en sé o Quilòmetres llum?
3: De saber no en sé, per mi vol... O sigui, és com una picada d'ullet. Per exemple, jo m'imagino, o cada cop que veig aquests... edificis històrics, no? Que estan fets amb pedruscos o aquestes esglésies, aquests acabats, no? Que és com tot tan fort arquitectònicament parlant, i després ho comparo amb el que fem ara o el que es prioritza ara en un edifici, no? Com fem molt, bueno, molt, però molt més malament, no sé com dir-ho. Llavors, per mi és com això, en plan, ara estem en el moment de si sabés navegar amb un vaixell de paper m'endinsaria al mar, que és això, com... És com aquesta manera de fer ara, no? Molt més com... Molt més cutre. O... Després dic... De saber no en sé, però si sabés dibuixar amb un 6 i un 4 et faria un retrat. Com és la versió cutre, no? De tot. I que ho precedeix aquest, el saber, com aquest verb. És com, perquè jo plantejo, que de saber no en sé, però si sabés dibuixar, amb un 6 i un 4 et faria un retrat. Clar, si no saps saber, no pots accedir a lo que ve després, perquè és saber dibuixar. Però si no saps saber, no pots saber dibuixar. És el que plantejo aquí. Bueno.
0: Ja ho escoltareu en el disc. Per cert, que l'any passat va ser la Plaça Major, em sembla, no?
3: Sí, correcte.
0: Aquest any a l'Atlàntida s'ha de dir que els del mercat et cuiden, eh?
3: Sí, molt. És que sí. Sí, clar, amb en Casa de Jesús ja fa temps que ens coneixem, també ell sempre...
0: El Rubén no és parent teu, ja li vaig preguntar.
3: Ja. No, amb en Rubén també ens coneixem. Però clar, jo vaig començar fent Trepa, el meu primer àlbum, a la Jazz Cava, que tocava allà, i ella estava molt vinculat en Casa de Jesús. I ell ja em va escoltar allà, sempre ha estat com... M'agrada molt el que fas, sempre ha estat com molt a prop i donant-me molt suport. Vull dir que sí, és molt guai sentir que et fan cas i que en aquest cas és que jo sento que estimen el que faig, saps, també?
0: I ara que ens escolten, tu com veus aquesta tropa que han agafat ara els comandaments del mercat?
3: Molt bé. Sí, jo crec que està... brillant tot molt. O sigui, i torna a haver més, també més música diversa, al carrer, com hi ha molta oportunitat per diferent gent. A mi m'agrada.
0: Ja acabem, eh? Però m'agradaria saber com ha estat aquest traspàs, perquè és el primer que publiques en Hidden Track, crec, no?
3: Cançons de rebost, també.
0: Ah, ja ho era?
3: Sí.
0: I què tal aquest segell? Un segell petit que d'alguna manera doncs casa molt amb la teva filosofia de fer coses doncs, això, ben cuidades, sense grans escarafalls, però que sigui un producte ben fet i ben presentat, no?
3: Sí, sí, sí. O sigui, per mi és un equip de gent molt humà que treballa molt professionalment. Clar, és que la Luis també, a més, sí que són persones crítiques i crec que això m'ajuda molt a estar on vull estar, no? Que, vull dir que no hi ha, no acostumen a haver-hi bolos molt raros que els he de fer perquè no sé què. Bueno, vull dir, com que tothom entenem la música des d'un lloc molt semblant. Llavors això fa que hi ha una entesa, hi hagi una entesa general que a mi em deixa molt tranquil·la com a artista. Com a artista.
0: Clar, i trobar bons companys de viatge és bàsic, no?
3: Sí. No, no, és que si no... No m'ho imagino. No m'ho imagino perquè la música és algo tan passional i tan personal, en el meu cas, que si tingués un equip que pensa la música des d'un altre lloc o vol més comercial o tal, jo ho passaria fatal, segur.
0: Doncs avui tenim la sort de fer un petit tast del que es va poder sentir aquest dijous a l'Atlàntida i, en tot cas, el dia 4 d'octubre ja es podrà sentir el primer avançament d'aquest nou àlbum. La cançó es dirà Mitja Vida i el disc apareixerà el 16 d'octubre, no?
3: Sí.
0: I es diu D'aquesta aigua no em veuré. Marc Pujol, molt agraït per la visita, com sempre. Enhorabona pel directe de dijous i per tota aquesta gira que tens pel davant, que segur que t'ho passaràs molt bé.
3: Moltes gràcies.
0: Fins d'una altra.

Hem compartit aquesta primera hora amb en Quimi Portet primer i després amb la Mar Pujol en aquesta edició del Catalunya Express, que com sempre t'acompanya en directe des del Mercat de Música Viva de Vic, l'edició 38, avui que és dissabte 19 de setembre de 2026. Som a punt pel butlletí de notícies i ens esperen més convidats just després d'aquesta hora.

0: Són les 6.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Sobre la crisi migratòria a Ceuta, col·lectius antiracistes s'han concentrat a diferents ciutats del territori nacional per exigir que respectin els drets humans dels migrants que van creuar des del Marroc. A Ceuta, un jutjat investiga la denúncia de 6 menors tutelades per presumptes maltractaments en un centre d'acollida de la ciutat. El president de l'Associació de Veïns del Principe i una advocada han traslladat a la Fiscalia un informe amb els testimonis de les joves marroquines que denuncien insults, vexacions, càstigs físics i amenaces d'expulsió per part del personal. El govern de la ciutat autònoma ha apartat els dos treballadors assenyalats. Continua, però, el malestar entre els veïns. Malgrat el trasllat de 1.700 migrants al campament del port, els que no han aconseguit plaça continuen als carrers. Des del socialisme defensen l'actuació del govern central i acusen els populars de posar pals a les rodes. Rebeca Torró n'és la secretària d'organització.
2: Vives

0: Company, escoltàvem el conseller del MAU. Canviem de qüestió. El Departament d'Agricultura ha aprovat una nova línia d'ajuts de gairebé 5 milions d'euros destinada a les explotacions afectades per la dermatosi nodular contagiosa. La malaltia afecta majoritàriament el sector boví, especialment a les vaques lleteres. Els recursos serviran per compensar la reducció d'ingressos ocasionada pel sacrifici sanitari dels animals i la pèrdua de capacitat productiva, segons ha explicat ara sí el conseller de Ramaderia, Òscar Ordeig.
1: Tardaran uns mesos, alguns anys, a recuperar l'activitat i, per tant, donarem diners per compensar aquesta tornada a l'activitat.
0: Agricultura també està preparant una convocatòria de 2,3 milions d'euros per compensar l'augment de preu de la benzina. I ara sí, intentem connectar amb el nostre company Joaquín Calvente, que ha estat seguint la manifestació de les treballadores del Servei d'Atenció Domiciliària que es manifesten, recordem, a Barcelona contra la precarietat laboral.
2: Les treballadores del Servei d'Atenció a la Dependència denuncien la precarietat dels seus salaris i de les seves condicions laborals que vinculen amb la privatització d'aquests serveis municipals. I lamenten que la seva feina no estigui reconeguda com caldria. L'Olga és una de les treballadores del SAT de Sabadell.
3: Nosaltres som psicòlogues, som cuineres, som infermeres, i el més fort, quan tu vas a casa d'un usuari, et donen un determinat temps, i moltes vegades aquest temps no et dona per cuidar bé aquesta persona. Necessitem més temps, necessitem més personal, i el que veiem és que l'empresa li és igual, agafa els diners dels usuaris i a les treballadores no ens paga el que ens hauria de pagar.
2: I adverteixen que es preparen per anar a una vaga a nivell estatal.
0: I en clau de successos, els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta nit a l'Hospitalet de Llobregat un home de 19 anys amb dues ordres de detenció vigents per assassinat i també per tinença il·lícita d'armes. S'investiga si el detingut està relacionat amb la mort a trets d'un menor de 15 anys al Parc de la Pegaso de Barcelona i la mort violenta d'un altre home de 28 anys en una baralla a l'Hospitalet. I als esports, l'Assemblea General Ordinària del Barça ha aprovat ampliar el finançament de l'Espai Barça en 300 milions d'euros. Connectem amb el nostre company que està seguint aquesta assemblea a fil per randa, Dani Esclusa. Bona tarda.
4: Bona tarda, Laura. Doncs aquest ha estat el punt més remarcable de tots els que s'han aprovat fins ara, aquesta ampliació de la financiació de l'Espai Barça per valor de 300 milions d'euros que aniran destinats íntegrament a la finalització de les obres del Camp Nou i també l'emissió d'aquests bons amb la garantia dels drets audiovisuals que el club emetrà per valor de 210 milions d'euros. Tot això ha estat aprovat amb una àmplia majoria, sempre sota la premissa que tenir el nou Camp Nou finalitzat en els terminis previstos ajudarà a multiplicar els ingressos del club i, per tant, a poder tornar tot aquest deute. També s'han aprovat successivament tant la liquidació de l'exercici econòmic 25-26 com el pressupost per la temporada 26-27, els nous contractes amb les empreses Ohana Real Estate i Babylon Park, que suposaran més ingressos pel club, i la ratificació dels nomenaments de la nova junta directiva. A part, en l'apartat esportiu, Deco ha confirmat la pròxima renovació de Rafinha fins al 2030 i també la de Marc Bernal i Xavi Espart.
0: En bàsquet, en marxa el partit de la Supercopa entre la Sisa Joventut i el Cosner Baskonia. El primer quart del marcador és de 4-0 a favor del Joventut. I en futbol femení, golejada de l'Espanyol al Real Madrid. El partit ha tancat amb un marcador de 5-0 a favor de les Periques. El Llevant Badalona i la Real Societat han empatat a 0. I en MotoGP, Jorge Martín ha aconseguit la quarta victòria de la temporada en guanyar la cursa sprint al Gran Premi d'Àustria per davant de Marc Márquez i Marco Bezzecchi. És tot per ara. Tornem amb més informació al punt de les 7 en aquesta sintonia. Bona tarda. Ràdio 4.

Senit i es dia és una cançó de Júlia Colom que ha estat la cançó guanyadora d'una de les novetats d'aquest any en aquest Mercat de Música Viva de Vic, el primer premi, la primera edició del premi Marc Lloret a la millor cançó. Ara us ho explico.

Això és el Catalunya Express. Avui estem en directe des del Mercat de Música de Pipa de Vic. Estem amb el Jordi Mañas, al control central, l'Alejo del Peral, aquí els comandaments, i aquí et parla Joan Arenyes. És una tradició que fa molts anys que fem. I aquí estem puntuals, com sempre, per compartir amb nosaltres, i amb vosaltres, sobretot, aquesta recta final del Mercat de Música Pipa de Vic. Per endavant, aquesta tarda tenim doncs, un bon grapat de concerts que val la pena venir a parar a l'orella, per exemple. Aquest vespre, a la nit, a partir de 11:45, podreu veure Match a la Carpa de l'Atlàntida, després Valle a Valle i Malifeta, un trio de concerts bastant potent en aquella hora. A la plaça Major, que és on segurament hi haurà més persones, més milers de persones, hi ha previst l'actuació de Caral Laos a partir de 9:15, Ginestar a 10:15 i Bayuca a partir de 11:45. Però hi ha moltes coses, hi ha molts músics pel carrer. Si no heu estat mai en aquesta cita del Mercat de Música Viva de Vic, val la pena que vingueu i us perdeu pels carrers i us sorpreneu i descobriu propostes de músics que venen aquí sense estar a la promoció oficial, però portar la seva música a qui la vulgui escoltar. Hem obert amb aquesta cançó de la Júlia Colom, i tal com et deia, és la guanyadora de la primera edició del Premi Marc Lloret a la millor cançó. Ho ha impulsat Xàfec, que és la xarxa de festivals de música de Catalunya, i el grup Mishima. El jurat ha reconegut Sanit i Es Dia, aquesta cançó que hem escoltat, que està inclosa en el seu disc Paradís, i n'ha destacat la composició, la instrumentació, la sonoritat i la interpretació. Aquesta artista mallorquina ha estat a Vic present per recollir aquest premi, un premi que, a més, inclou 5 actuacions remunerades, que això està molt bé, 4 en festivals membres del Xàfec i una com a telonera de Mishima a la Sala Apolo el desembre del 26, a més d'una peça única creada per Cabo San Roque. Doncs hem obert aquesta hora amb la música d'una noia, la Júlia Colom, i seguim amb una altra noia, en aquest cas, que ve des de Ponent, es diu Maig, i sona així.

0: Vull però no puc. Així sona una de les cançons del disc Prou, un disc que avui podreu sentir en directe a la Carpa de l'Atlàntida en aquesta 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic. La seva intèrpret no és de Lleida, eren els Cargols, però això ja la fa mig de Lleida. Sí. Maig, què tal, com estàs?
1: Molt bé, sí, tinc família per Lleida, per sí? Això és el que t'estava comentant abans.
0: Que... sí. Coneixies Vic? El Mercat de Música, sí?
1: Sí, sí, jo, de fet, l'any passat vaig anar per veure... A qui vaig veure? Vaig veure la Maria Arnal.
0: Ah.
1: Sí, i en general sempre m'ha agradat molt també la Fira de Tàrrega. Han sigut com dos mercats on he anat molt des de petita.
0: Que coincideixen pràcticament una setmana de diferència, no?
1: Sí, sí, i amb els meus pares sempre m'havien portat a la de Tàrrega, i llavors ja quan vaig ser més gran vaig anar a la de Vic.
0: Està
1: i,
0: bé.
1: Sí, sí, m'ha encantat sempre la música i trobo que és una de les oportunitats més guais per conèixer artistes nous.
0: Com a artista, per tocar, hi havies vingut mai?
1: No.
0: Per tant, avui debutes, eh?
1: Debuto i em fa moltíssima il·lusió, la veritat. També part de... Bueno, tot el disc l'hem gravat a l'estudi del Joan Borràs, que està
0: aquí molt a prop.
1: Sí. Mm-hmm. Llavors jo, Vic, l'he trepitjat molt aquest últim any, llavors ja el sento com meu.
0: Clar, a banda del Joan Borràs, que és això, productor del disc de Maig i un dels músics d'Oques Grasses, en el disc també ha participat de la Drena Activa l'Arnau Grabulosa, que el tens de baixista i teclats.
1: No, l'Arnau només m'acompanya a la banda. Qui ha
0: a la banda,
1: participat
0: dir, sí,
1: en...
0: sí, no.
1: Sí, però qui ha participat en l'àlbum
0: és el Marc de l'Avert. Sí, sí.
1: Sí, sí.
0: Anava a dir això, eh? L'Arnau com a músic de la banda i el sí. Marc de l'Avert també com a directe. Però ell no ha produït aquí.
1: No, el Marc sí que ha produït, l'Arnau no.
0: Fantàstic.
1: Sí.
0: Vale, estic molt espès, ja ho veus.
1: No et preocupis,
0: no et
1: preocupis.
0: Ajuda'm.
1: Sí, t'aniré a ajudar.
0: Has vist que ja sóc una persona gran. Que aquesta...
1: No et preocupis, no et preocupis.
0: I com t'ho prens, això? De debutar a Vic, vull dir.
1: Bo, em fa moltíssima il·lusió.
0: Sí?
1: És que, a més, jo a Osona no he tocat mai.
0: Mai?
1: Mai. I és que jo tinc família, la meva tieta és de Vic, i tinc una altra de Vilanova de Sau, i, o sigui, tot Osona la tinc molt present.
0: Estava mirant els números de Spotify de Prou, que és el disc que presentes, i no estàs gens malament, no?
1: Estic molt contenta, la veritat. Sí, sí, és el meu primer disc, llavors és com va ser molt impactant la rebuda, sobretot els primers mesos, o el primer dia me'n recordo que vaig fer un pic de reproduccions, de 25.000 reproduccions només en un dia, i allò ja va ser com, wow, vale, que en saps, o amb Maig Prou, que en un dia va... O sigui, que jo no intento no obsessionar amb els números, però va ser com un... Wow, què està passant aquí, saps? I estic molt contenta i molt agraïda, la veritat.
0: Clar, ja deus saber que aquest mercat és un punt de trobada de programadors, de premsa, de públic. No sé si tens una mica aquesta idea de dir, a veure si surto d'aquí amb algun bolo sota el
1: braç,
0: sí? Però vens amb aquesta idea o bueno, no tens expectatives?
1: Jo vinc a gaudir,
0: sí?
1: Sempre tinc o sigui, jo al final, si pujo a un escenari és per gaudir-lo. Llavors, sempre vaig amb aquesta mentalitat. També estem fent aquest directe molt enèrgic, on em permet a mi i als músics com estar super... saltem tot el rato i ens ho passem molt bé. Llavors és com... Ja que el públic ve a passar-s'ho bé també, doncs nosaltres, per poder transmetre aquesta felicitat al públic, també has d'estar tu tranquil i gaudint-ho, no?
0: Clar, però clar, i has trepitjat primera Sound, Vida, Cabró Rock, vull dir que escenaris grans ja n'has
1: sí.
0: trepitjat algun, eh?
1: Sí. Sí, la veritat és que sí. Sí, o sigui, jo, per exemple, el Primavera és un dels festivals amb què em va fer més il·lusió, perquè em toca més a la banda personal. Jo porto anant al Primavera Sound des dels 7 anys.
0: 7 anys?
1: Sí, sí, o sigui, els meus pares sempre m'han envoltat molt de música. No són músics, però els hi agrada molt la música, sobretot a mi mare. Llavors, sí, va ser un somni fet realitat, la veritat.
0: Vas debutar el 25 en Flor de Maig?
1: Com?
0: Vas debutar? A quin any?
1: L'EP el vaig treure el 2025, l'any passat. Sí.
0: L'any passat, i es deia?
1: La Flor de Maig.
0: Ah, vale, és el que
1: sí,
0: he dit.
1: Sí, sí, sí, perdona. Que no.
0: Però ara ja no sé, eh? I en aquest, has canviat una mica l'orientació musical?
1: Sí, sí, sí, perquè la veritat és que el rock és un gènere que el porto mamant molt des de petita. En plan, sempre... Me mare era grupi del David Bowie i The Cure i tots aquests. Ella els ha vist des
0: grupi?
1: De... En plan, era en plan boja.
0: Sí?
1: Sí, sí, sí. De fet, el seu objectiu...
0: A veure, els grupis volien ficar-se al llit amb els cantants, bueno, i artistes, no sé
1: mare... si... No, jo no sé la seva vida de jove. No, però ella,
0: la definició de grupi...
1: Ella sempre m'ha dit que era grupi, eh?
0: Vull bueno, no entrarem aquí.
1: No entrarem aquí. No, què va. Però sempre he escoltat molta música internacional. Hola, boniques! Unes noies que... Sí, ara, ma mare sempre ha escoltat molta música internacional i a casa hem escoltat moltíssima música internacional, música dels 60s, música dels 70s i fins i tot una Kate Bush o una Patti Smith, les tinc molt presents com a l'imaginari. Llavors, quan vaig voler fer com el primer àlbum, vaig voler connectar molt amb aquestes arrels que tenia de petita. Mm-hmm. I per això vaig decidir-me per aquest gènere. També em volia casar amb un gènere, perquè portava provant molts gèneres i mai m'havia casat amb un. Saps, de música, i va ser com un... Va, doncs anem a apostar pel rock, que és una cosa que...
0: Pop rock. Una mica Avril Lavigne.
1: Una mica, sí, no? M'ho han dit.
0: T'ho han dit?
1: Jo crec... Bueno, Olivia Rodrigo a vegades m'han dit...
0: Sí, jo que soc més viejo, no? Vaig tirar enrere.
1: Clar, no, però... Tampoc ets pas vell, tu, vull dir.
0: Però... Va, jo em poso al teu costat i dius, que tens 20 anys.
1: Tinc 20 anys, sí. Clar. Sí. Però bueno, jo crec que el que passa és que tenim referents molt similars. Mm-hmm. I això fa que acabem pues, tenint música més que pot relacionar-se. Sí.
0: Clar, és que de fet diuen que torna el rock. No sé si tu també tens aquesta percepció.
1: No sé, jo crec que les modes són supertòxiques i has de fer el que et ve de gust. I tant de bo no sigui una moda. I, o sigui, jo crec que els gustos han de ser com... Quan era abans que si a tu t'agradava el rock, pues, escoltaves música rock i no era perquè ara està de moda el rock o tal, saps? Trobo que les modes són molt tòxiques en qualsevol ambient i tant de bo no passi això de que torni al rock, o sigui, simplement que sigui un gènere més que la gent escolta.
0: Clar, si comparem això, el món de la música de l'època de la teva mare i la meva, amb la teva generació, clar, ara surten cada dia milers de cançons fetes per humans i milers de cançons fetes per IA.
1: Sí.
0: I que difícil deu ser, en aquest marasme de música, destacar i treure el cap.
1: Sí, jo crec que estem en una situació molt favorable per als músics nous, perquè cada vegada és més accessible el fer un tema, però el fer-ho més accessible també significa haver-hi molta més oferta i potser no tanta demanda. Llavors, al final, destacar sempre costarà més quan hi ha més competició, que, el repeteixo, és molt tòxica aquesta mentalitat, però també és una veritat, no?
0: A què dius prou?
1: A què dic prou? Mira, la toxicitat, els ambients dolents i prou als pensaments tòxics, sí. És que estic una mica happy flower, la veritat. Llavors, m'encantaria poder... no dir prou a ser feliç. Sí. Ho he quedat tope de hippie.
0: Ha quedat molt hippie, això. clar, abans repassàvem, t'has rodejat d'això, de grans músics i grans productors, però tu també et presentes com a cantant i productora.
1: Sí, i músic també. Jo sóc guitarrista des de petita.
0: Uh-huh.
1: I sí, vaig començar a produir el primer o segon de l'ESO. Llavors és una cosa que tinc i m'agrada molt... poder utilitzar aquests recursos per jo a l'estudi poder aportar el meu granet de sorra.
0: Per què has volgut delegar amb un altre la producció del teu disc?
1: Jo trobo que quatre mans treballen millor que dues i sempre m'ha encantat compartir la meva música. Sí que és veritat que el procés de composició el faig jo tot perquè soc potser més friqui del control en aquest sentit, perquè al final estic expressant com em sento a través d'una lletra, a través d'una melodia, que sento que ha de ser com l'expressió més pura que surti de mi. Però la producció... O sigui, jo trobo que no tinc prou coneixement com per aportar una qualitat final que em pot aportar a treballar amb altres productors dins de la sala. Repeteixo que a mi m'agrada molt estar formar part d'aquest procés de...
0: T'estic veient allà darrere l'esquena el Joan Borràs mirant què tocava.
1: Sí, bueno, i també el comping de les veus, com la gravació de les veus, la selecció de tomes, tal, com que també sóc bastant persona amb això, pues ho selecciono jo sempre, perquè si no em dóna toc. Però sí, hi ha coses que faig exclusivament jo, perquè si no m'agafa algú.
0: Qui no tingui cap referència sobre Maig, et busca Spotify i veurà una estètica com molt vintage, molt 60s, que té poc a veure amb el que fas després.
1: De gènere, ja. Sempre, ja, això és veritat, però per mi sí que té a veure, perquè potser el rock que estic fent jo ara és molt 90s, però és que el rock 90s s'inspirava moltíssim del rock 60s. Mm-hmm. És una reinterpretació dels 60s. Llavors trobo que tot té un vincle, saps? I també la raó estètica i visual del meu projecte és perquè m'inspiro molt de l'estètica dels 60s, que és l'època com de la joventut de la meva àvia, que sempre ha sigut com un referent de moda per mi de vida, i de fet, bueno, a l'octubre passat va morir, i de fet a l'àlbum hi ha un parell de temes que xerro sobre el dol. Però, clar, una de les coses que vaig com heretar va ser el seu armari. Llavors tinc moltes peces de roba que són d'ella. Sí, sí. Una jaqueta de pell, que és una mica polèmica, això, però...
0: Clar, aquella època no comprava el Primark. No, bueno, la roba durava, vull dir.
1: Sí, no, tenia poca roba, era molt... però peces com... molt cares, i se les posava sempre.
0: I tu ho estàs reciclant, això?
1: Jo ho estic reciclant, sí. Vinted i l'armari de meva àvia són
0: amics,
1: Són amics, per mi, sí, sí.
0: No sé si ets conscient que hi ha poques front women en el programa musical català. N'hi ha alguna, però vaja, tu ets una rarabis, diguéssim, no? No és l'habitual.
1: És que a mi el concepte de frontman o front woman em flipa, tio. Sí. I de fet... és que és això, les referents que he tingut sempre han sigut from women, o sigui, pues el que deia, la Patti Smith és una tia que té uns ous, perdó per l'expressió, però és una tia que jo la vaig veure, me'n recordo, el Primavera Sound del 2014, amb 7 anys, i pensar, és que vull ser ella. Llavors, o fins i tot, pues fins i tot portant-ho a Catalunya, Dan Peralbo i el Comboi.
0: Ahir estaven aquí.
1: Sí, que van tocar ahir. A mi el Dan em sembla un espectacle.
0: Perquè és pura actitud, aquell noi.
1: És pura actitud. Llavors és com agafar aquestes pues, inspiracions i fer-ho meu, no? A l'escenari.
0: O sigui, et compares amb el Dan Peralbo, damunt de l'escenari? Això
1: no,
0: s'haurà de veure.
1: Tinc molt a aprendre, tinc molt a aprendre.
0: No.
1: Però ells porten molts anys ja.
0: Però bueno, busques aquesta vibra, diguéssim, eh?
1: Sí. És que m'encanta, o sigui, jo gaudeixo tant els seus concerts, els vaig veure al Vida aquest any, i vaig gaudir-ho com mai. Sí, sí.
0: És que això, és energia, és bon rotllo, sí. I t'atrapen.
1: Sí.
0: Tan sols et quedis la meitat de l'oceà, ja déu-n'hi-do. Vull dir que, bueno, saps què vull dir?
1: Ja, sí.
0: Escolta, ara parlaves d'un concert que et va marcar, de la Patti Smith, però no sé si era aquest el que et va marcar de dir, ostres, va obrir els ulls al món de la música, va dir, jo vull ser això.
1: Clar, jo després vaig tenir una època on Dorde, que és una artista nova-zelandesa, em va marcar moltíssim. A partir dels... O sigui, vaig tenir com una època a l'adolescència, als 12 fins a... O sigui, potser dels 10 als 14, que quan va treure Melodrama i com el seu àlbum debut, la vaig veure al Primavera Sound. I jo... Hi ha dues actuacions que sempre me'n recordaré, que una és la de la Patti i l'altra és la de la Lorde. Perquè... O sigui, no va ser tant el concert en si, sinó veure tanta gent units per un sol motiu. I és com l'amor per la música i estar saltant i ballant sense preocupar-se el que la gent pensés d'ells. I quan vaig veure allò va ser com una mica un... Jo vull això.
0: Està molt bé. Com estan en aquesta gira, a banda d'aquesta parada aquí a Vic?
1: Molt bé, molt bé, la veritat. Al setembre mai havia tingut concerts i aquest any en tinc 4, que em sembla com molt heavy. El cap de setmana que ve tinc 2, un al Prat i l'altre a la Mercè, al BAM.
0: A quin lloc que ho fan aquest any?
1: A l'Estrella.
0: A l'Estrella, és veritat.
1: Sí, sí, sí. I molt guai, la veritat, tinc moltíssimes ganes i, bueno, llavors a partir de l'octubre ja farem pausa, jo he de tancar-me a escriure, he de tenir temps per relaxar-me i poder...
0: Sí, estàs pensant en un disc nou ja o què?
1: Sí, jo estic una mica boja en aquest sentit. Jo estic pensant en 2028.
0: Carai.
1: Sí, però perquè sempre he sigut molt de pensar en el futur a saco.
0: Uh-huh.
1: Però sí, i també per l'any que ve hi hauran unes quantes coses, la veritat, que ja estan passant.
0: Estan passant.
1: Sí.
0: Doncs estigueu atent al que passarà amb la Maig i les seves cançons. En tot cas, si voleu fer-ne un tast, aquesta nit a partir de 3:15 estarà en directe aquí, en aquest mercat de música Viva de Vic, al costat, atenció, perquè el cartell està prou bé, eh? A partir de 3:15 Maig, a partir de la 1, Valle a Valle, i a partir de les 2, ja pels que aguantin aquella hora, a mi no m'hi busqueu, Mali Feta. Això serà a la carpa de l'Atlàntida, perquè aquest any no busqueu l'escenari del Sucre, perquè ja no existeix, s'ha tot concentrat en aquesta zona de la ciutat. Maig, bueno, ens ha costat arrencar, però ara estem bé.
1: Ara
0: no?
1: Estem bé, ara estem bé.
0: És el que passa quan acabes, que és quan estàs bé, doncs s'acaba l'entrevista. Però sí, m'ha agradat molt conèixer-te i espero
1: igualment
0: que tinguis molt d'èxit.
1: Moltes gràcies.
0: Marxarem un altre estiu, en 3 estius més, què et sembla?
1: Perfecte.
0: Sí?
1: Sí.
0: Doncs vinga, gràcies.
1: A tu.

No n'hi havia cura pel xevac, que estava a prop el final del camí. I ara estic al balcó fumant, bevent. Pot ser més tranquil, pot ser més content.

0: D'aquesta manera s'acaba el disc Brega dels convidats que tenim a aquesta hora, que podreu veure aquesta nit si us passeu per la carpa de l'Atlàntida. Són els Malifeta. Tenim a Blana i la Mira aquí amb nosaltres. Què tal, com esteu?
1: Hola,
2: hola, molt bé.
0: Benvinguts a Vic. Suposo que heu estat abans a Vic, actuant o com a públic, imagino.
3: Jo no, jo mai havia estat, crec.
0: No?
3: No.
2: Jo sí que havia estat en un projecte que tenia, que es deia Pupilles.
0: Pupilles, clar.
2: Sí, vam estar a una carpa i després a la plaça, l'any 2022.
0: Expliqueu que aquest projecte, el de Malifeta, va néixer com una mena de divertimento quan es va acabar Zoo, perquè l'heu fet conjuntament amb l'Arnau Jiménez. És tal qual? És una cosa que vau fer, bueno, per passar l'estoneta i que s'ha fet gran o què?
2: Sí, bueno, Arnau és la meva parella i al confinament.
0: Ah, al confinament.
2: Sí, estàvem molt avorrits.
3: Dio para mucho.
2: Sí, i van decidir fer la primera cançó de Malifeta, però, òbviament, els dos tenien projectes musicals i mai havien pensat en fer concerts en directe, ni fer un grup, ni res d'això. Era un divertimento per a nosaltres.
0: Va començar com un duet, però ara sou més, em sembla, no? Sou bastants més.
3: Sí.
0: Qui sou ara, Malifeta?
3: Pues estem Anna i Mire i després...
0: Sou les veus, vosaltres,
3: sí,
0: a part de l'Arnau?
3: Sí, sí. I després està Arnau, després tenim a Poyet, que és també el productor, i a l'escenari fa com moltes coses a la vegada.
0: Quatre.
3: I... després Héctor,
0: sí,
3: que és teclista,
0: uh-huh,
3: i després tenim els Vents, que van canviant un poc, però bueno, està Marcos, està Giuseppe, Manu...
0: Vents, eh? Uau.
3: Sí, tenim trombó, trompeta i saxo.
0: No sé si no sé què pensareu vosaltres, però clar, veient una mica la trajectòria de Pupilles, també de Zoo, no sé si Malifeta és una mica la continuïtat o l'herència de Zoo i de Pupilles per vosaltres.
3: Jo no ho veo, no ho veig així, no.
2: A veure, és inevitable que hi ha gent tres que recorden els anteriors projectes en la manera de cantar i en la manera de composar també, però suposo, sí, que és una cosa molt diferent.
3: Sí, jo crec que... no és una evolució, perquè crec que és diferent, però bueno, és inevitable que hi hagi coses comunes, saps?
0: Sí. Anava a dir jo que això segurament és inevitable, no? Que la
3: clar,
0: gent
3: faci clar, clar, clar.
0: Però vosaltres ho entomeu bé, vull dir, sabeu gestionar això, que us comparin constantment amb coses,
3: sí,
0: anteriors.
3: Sí, a mi em dona igual.
0: Sí, us dona igual.
3: Sí, o sea, vull dir...
2: si ens comparen amb Zoo,
3: claro, no,
2: de categoria.
3: Sí,
2: sí, sí, molt bé.
0: Què veurem aquesta nit aquí a Vic?
3: Pues jo crec que veurem un directe potent, no? I a més crec que avui anem a tocar un setlist compacte i prou...
0: Clar, són 45 energic. Minuts, no, em sembla?
3: Sí, sí. Aleshores hem agafat com els temes més enèrgics i crec que serà xulo.
0: El que feu té bastanta potència musical... fins i tot té un punt fosc, no sé com dir-ho, no?
3: Sí,
2: sí.
0: Com definiu vosaltres el que feu?
2: Jo crec que sí que ho definiria, que té un punt prou
3: total,
2: fosc
3: total.
2: I pot ser irreverent.
3: Sí.
2: Són lletres molt descarades, que pot, sí, ser parlen de temes que molta gent consideraria que no són molt comercials,
3: sí,
2: que no és una lletra blanca, com és,
3: sí, sí, sí.
2: I que no té complexes, la lletra, i crec que la música tampoc.
3: Exacte, que juguem amb estils i ens atrevim a fer coses que ens agraden i ja està. Crec que és agressiu en moltes coses, no només en la música, sinó a vegades en la lletra, inclús quan és un tema lento, saps?
2: Sí.
3: Té la seva foscor.
0: Clar, perquè durant molts anys la música era un vehicle fantàstic per la reivindicació, per la protesta. Això ha passat una mica a les xarxes socials i la música, bueno, ha quedat una mica desubicada en aquest sentit de reivindicació. Però vosaltres una mica aposteu també per això, no?
2: Sí, jo crec que el nostre disc està ple de reivindicacions, perquè també som del País Valencià, vivim a una zona molt turistificada i és inevitable parlar dels temes que ens preocupen.
3: I amb un govern que, bueno, pues, al final... Però crec que no ha sigut una decisió forçada, ni crec que ha sigut també inevitable parlar de política, perquè la situació, la vivenda, l'educació, la llengua, el País Valencià, hi ha moltes coses que fan que siga inevitable parlar d'això, perquè és el que vivim.
0: Tal com deia, la Mireia té experiència al mercat de música, tu no, però per la teva experiència prèvia, amb quina idea vens aquest any en aquest mercat? Creieu que sortireu amb algun contracte, amb algun bon contracte? Veniu aquí sense expectatives i fer un bon concert i prou?
2: Jo sempre sóc anar sense expectatives, res, però no per res, perquè vinc a gaudir, que és el que vull.
0: Però amb pupil·les, havies tocat aquí.
2: Sí.
0: Em vau treure alguna cosa d'interessant, com vau tocar a Vic?
2: Doncs el que li dic a Anna és que recorde dels millors concerts que van fer.
0: Ah, sí? Bueno,
2: sí, perquè la plaça estava superple i me'n vaig anar a casa...
0: Ah, va fer la plaça?
2: Sí,
0: carai, tu.
2: Estava pleníssim. I me'n vaig anar a casa amb una sensació molt bona. No sé si va sortir algun contracte, suposo que sí, perquè Jordi, el nostre manager, és molt crac, però no vas vindre amb la idea de vendre un producte, sinó de gaudir d'un concert i que agradarà a la gent que estiguera en el públic.
3: Sí.
0: Ara que aquesta cosa que va començar tan petita durant el confinament i que s'ha anat fent gran, no sé si teniu ja marcat una mena d'això, de trajecte, diguéssim, o de sabem cap on voleu anar, diguéssim.
3: Sí, a veure, tenim una cosa super... Bueno,
0: que no es pot explicar encara, vols?
3: No, no, sí, sí, pot, sí, vaig a dir-te-lo.
0: És que fes encara en plan, ho dic o no ho dic?
3: És lo típic de, no, però encara no, ara sí. Que fa uns dies hem anunciat que anem a fer 3 sales, i que és la primera vegada que presentem el disc en sales i la primera vegada que anem a fer-ho a Barcelona, perquè mai hem tocat a Barcelona, ni siquiera un festi.
0: Debuteu a Barcelona amb 3 sales, sí. Quan i
3: no,
0: quina sala?
3: Farem València, Madrid, i després Barcelona el 20 de febrer.
0: 20 de febrer.
3: A la sala Apolo 2.
0: No està gens malament.
3: Sí, i jo, no sé, tenim moltes ganes, crec que serà molt especial, i és anem a fer un concert més llarg, i la gent, no sé, té una màgia especial els concerts a sales.
0: Esteu contents de moment com està funcionant la proposta?
3: Sí.
0: Sí?
2: Sí, molt contentes. Jo, bueno, com sempre t'he dit, que no vaig sense expectatives, anava així quan van treure el disc, i l'altre dia quan ella em va passar tota la llista de bolos que havien fet, vas dir, ostres, hem fet moltíssims, s'ha quedat una gira potent i hem tocat en llocs molt xulos, i aleshores afortunades.
3: Sí, i sobretot així a Catalunya crec que hem tingut com una sensació de pujadeta, saps? De cada vegada que vingut, la gent com que està més les cançons i està més connectada amb el bolo i, no sé, és bonic això.
0: És més fàcil trobar bolos per vosaltres aquí a Catalunya o a València? O és diferent?
3: Hombre, no? A València no.
2: A València ens coneixen molt més.
0: Però com que tenim aquesta imatge, que a València no es tracten bé els cantants valencians. Dic,
2: clar. No, el que passa a València és que no hi ha tanta oferta.
3: Ah. Claro,
2: no hi ha tanta oferta
3: d'indústria.
2: Sí, no hi ha tants concerts en valencià.
3: Sí.
2: No hi ha tanta costum d'en totes les festes majors portar a grups, porten més a orquestres, a DJs, i aleshores així és més fàcil perquè hi ha molt més on anar, clar. Mm.
0: Actueu a les 2 de la matinada avui, eh? Què fa un músic des de les 7 de la tarda que està aquí?
3: Pues mira, una entrevista. No, però estem molt acostumades a esperar.
0: Sí? Com es gestiona això?
3: A vegades és
2: per a mi, malament.
3: Sí, és que
0: dormiu,
3: esperem
0: feu
3: molt.
0: Crucigrames.
3: No. És que no, en realitat no fas res, és com que estàs ahí atrapat en vaig a fer algo però no massa perquè tinc que estar concentrada i estic a un camerino que al final és una cosa xicoteta. Parles però ja vens de 5 hores de furgoneta, saps? O sea, és com una sensació d'una bombolleta. Hi ha vegades que hi ha gent que coneixes, hòstia, és una amiga teua que està a Vic, i és que no t'apetís ni quedar amb l'amiga, saps?
2: Cervesa. Jo no puc
3: és
2: fer una cervesa
3: estàs
2: ara.
3: Estàs en el mood i... Sí. Però bueno, el nostre treball és tocar i esperar.
2: I esperar.
0: Es passen nervis entre la prova de so i l'actuació?
2: No, de vegades estàs com cansada, no? A mi una vegada, jo toco el clarinet i tocava Moros i Cristians i un company em va dir, ens paguen per esperar, no per tocar. Tocar és el que nosaltres volem fer. I vas dir, és cert, perquè jo tocant gaudís, però esperant en desespere.
3: Sí, però és que després el bolo, jo no patisc perquè es passa superràpid, saps? I abans és com que, no em poso nerviosa. I crec que no és esa sensació, els companys tampoc.
2: No.
0: Home, avui hi ha un bon cartell, aquí a la Carpa de l'Alentí de maig, Valle, que ho petarà moltíssim abans de vosaltres, i Malifeta, vull dir que us deixaran tot bastant
3: a la calenteta. Bé, perfecte.
2: Que aguante la gent, per favor.
3: Sí.
0: Sí, home, sí. No, avui és dissabte, la gent...
2: Sí.
0: I la temperatura és ideal. Bueno, ara fa calor, perquè llavors estarà de conya, vull dir que és una bona proposta aquesta nit. Doncs, escolteu, Anna, i mira que vagi molt bé aquesta actuació de Vic, que sortiu
2: amb
0: molts bolos sota el braç, o en tot cas amb una bona experiència, i ens apuntem a aquesta data, el dia 12 de febrer.
3: 20 de febrer, a la Sala Apolo 2.
0: Sala Apolo 2, a Barcelona, presentació de les cançons d'aquest disc de Malifeta. Treu la cançó que ha de servir per tancar.
3: Rovellet.
0: Rovellet de l'ou?
2: Sí.
0: Per què us agrada aquesta?
3: Perquè en el directe és molt divertida.
0: Sí?
3: Sí.
2: El directe sí.
0: Va, comprovem-ho. Gràcies, noies.
3: A vosaltres.
2: A tu.

0: L'Albert López és el director de Pickup, del segell de Lyrics, i en aquest mercat de música viva han aprofitat per presentar la nova imatge del segell, un segell històric, el més històric de tots, dels que encara existeixen segurament, i una nova línia, segurament, musical. Vull que m'expliquis una mica això, en què consisteix això que hem fet avui, aquí, en aquest brindis al mercat de música viva.
1: Hola, bona, Joan. Doncs mira, ja ho has explicat tu molt bé, però això es tracta bàsicament de que hem parlat de Pickup, de Lyrics. Pickup sabem que és el nom que no només és un segell, sinó és l'empresa, és l'ASL, que és Pickup. Llavors, el segell és un segell històric que porta, doncs, 42 anys en actiu i en forma. I en aquest moment, després de també treure altres marques, com en aquest cas de Lyrics, enfocada a un públic més jove, o un consum més immediat, segurament a coses més comercials, doncs Pickup, quan vam fer el 40 aniversari, ara fa 2 anys, però que la festa s'ha allargat, ara vam estar donant-li voltes i la idea era, doncs, això, fer una renovació, enfocar el Pickup del futur, mirar cap als 42 anys següents i, evidentment, això comportava no una renovació únicament d'imatge, del logo, de tot plegat a nivell visual, sinó també a nivell d'artistes. Doncs, estem començant una remesa nova d'artistes que volem treballar amb aquesta idea, volem continuar amb aquesta idea de fer música molt lligada a la cultura, música de foc lent, fer artistes que no hagin de ser immediats des del primer single, vull dir, treballar-ho bé, a consciència, i amb aquesta idea, doncs, hem començat, però amb artistes d'aquesta nova generació. I en aquest cas, doncs, avui hem tingut el plaer d'escoltar Olivias, que, bueno, de moment, que qui no les conegui, convido a que busqueu. En novembre traiem el primer disc en Pickup, prèviament ja tenia alguna cosa, i això, doncs, bueno, simplement és un primer tastet de lo que està per venir.
0: Ara fa uns quants anys, com vau posar en marxa el segell de Lyrics, des de fora podria semblar una aposta arriscada, però suposo que ara, amb el temps i la trajectòria, suposo que esteu molt contents de com us ha resultat aquest producte que en aquell moment va apostar per la música urbana en català.
1: Sí, bueno, en el cas de Lyrics estem, bueno, evidentment estic content, vull dir, va ser una cosa que vaig parir ja ara, ja fa temps, no vull pensar molt perquè em faig gran, però bueno, sí, era en un moment en el que Pickup, doncs, evidentment era un segell clàssic, teníem artistes consagradíssims, el Maria Mar Bonet, Raimon, i tot un catàleg amplíssim, també alguns altres, i jo també era més jove, i llavors també buscava connectar amb un públic que estigués més amb la meva línia en aquell moment, bueno, la meva idea va passar per fer un segell amb una marca desmarcada a Pickup, però dintre de l'empresa, en aquell cas era de Lyrics, i bueno, no tant per apostar per la urbana, era per apostar per nous sons, era un moment en què portàvem 10 anys o 11 o 12, no sé, que únicament, o sigui, el mainstream i tot el que escoltava la gent jove era la música, doncs, de fusió, aquella que, i que encara, vull dir, que molt bé, però que era trompetes. Nosaltres aquí no havíem entrat, llavors jo tampoc volia entrar en una batalla que estava més que perduda, i vaig buscar alternatives, i en aquest cas una d'elles era, doncs, apostar per sons que aquí a Catalunya creia que podien funcionar, des de la Peung Gang, quan vam detectar, fins al 31 Fam després, els Flashy Ice Cream, que estan en una forma increïble, i ara ja, doncs, variants com en Chico i companyia. O sigui que amb Delirio estem supercontents, continuem en forma, estem connectant, i ara amb Pickup, doncs, la idea és buscar una altra línia, i així estem.
0: Ja per acabar, què suposa per tu, Albert, això, agafar el pes d'un llegat històric com és el de Pickup i projectar-lo al futur amb una aposta nova, amb artistes nous?
1: Home, doncs mira, si ja em va costar una mica quan vaig decidir en el seu moment com a AR i director de comunicació, quan encara no era el director general, doncs fer un segell dintre l'empresa i jugar-me-la, doncs evidentment, sí que això a mi em... Jo estic molt orgullós de Pickup, però hòstia, fa vèrtic, perquè al final aquests 42 anys dels que parlem, dels que ara estem fent, no un trencament, sinó una continuïtat per a cara al futur... Hòstia, pesen, perquè estem parlant d'una discogràfica que, no sé, podia nombrar, ja he dit Sant Traït, he dit Sau, he dit Adrià Puntí, puc dir Maria del Mar, en Raimon, Gato Pérez... O sigui, hòstia, si arribo a la meitat del que va fer Pickup els 42 primers als 42 següents, ja estaria més que orgullós. Llavors, em fa molta il·lusió i fa vèrtic, també.
0: Avui he fet un testet d'Olívies. Quan surt el disc?
1: El disc d'Olívies, hòstia, ara... me gusta más esta pregunta. Ho acabem de dir en directe.
0: Novembre, hòstia, no?
1: És novembre, però el dia, tio, ara m'agafes... hem de mirar novembre. Si l'11 és divendres, crec que és l'11. Però, tio, no tinc aquí l'agenda. Però és el novembre segur. Igualment, ho veureu per xarxes, ho veureu, ara estarem molt actius amb, aquesta, amb aquest nou naixement de renaixement del segell. I bueno, amb Olívies, doncs, evidentment, és la primera gran aposta i veureu d'aquí poc quan surt. Però ja dic, novembre segur, i atents perquè pinta molt bé.
0: Estarem pendents. Gràcies, Albert.
1: A tu, Joan. Un plaer.
2: Que no hi ha varietat? Escolta el Catalunya Express de Ràdio 4.
0: L'Albert López és el responsable del segell Pickup, que va aprofitar aquest mercat de música Viva de Vic per fer un brindis amb qui volguessin acompanyar-lo i presentar la nova imatge i la nova projecció de futur d'aquest segell històric. I amb això arribem pràcticament al final d'aquesta edició del programa. Estem a 5 minuts perquè siguin les 7 de la tarda. I us explico quin és el menú per aquesta tarda, vespre, fins a la matinada, si us acosteu a Vic. Per exemple, si aneu a la carpa de l'Atlàntida, ara ho explicàvem, a partir de 11:45 de la nit hi veureu a Maig, que ha estat amb nosaltres, a partir de la 1 hi veureu a Baia Valle, i a partir de les 2, les noies i els nois de Malifeta. Això a la carpa de l'Atlàntida. Si no, a la plaça Major, a l'escenari Estrella d'Am, que ara la voz actua a partir de 9:15. Ginestar estarà actuant a partir de 10:15. I tanca aquest escenari la música electrònica de Bayuca a partir de 11:45. I finalment, si aneu a la catedral, a l'escenari més roquer d'aquesta edició, a partir de les 8:15 hi actua Jofe, a partir de les 9 hi actua Mujeres, i a partir de 11:15 hi actuaran el grup Crim. Aquesta banda tarragonina, a més, ha aprofitat la seva presència en aquest mercat de música Viva de Vic per fer un anunci important. Els Crim diuen que se separen indefinidament després de 6 discos i 17 anys als escenaris. Per tant, si ets fan de Crim, si ets fan de la música metall i el rock més estripat en català, avui tens una de les últimes ocasions de poder-los veure en directe, perquè de moment s'aturen de manera indefinida. Per tant, crec que val la pena tancava avui amb ells aquesta edició del Catalunya Express, una cançó que es diu Para Nostra, que esteu a l'infern. Salutacions de l'Alejo del Peral, el Jordi Guimanyes està al control central, i qui et parla, Joan Arenyes, fins la setmana que ve. No, què dic? Fins demà, perquè avui ja sabte, demà tenim un altre programa. I demà, per cert, mentre soni el Catalunya Express, pots acostar-te a la plaça de Vic i veure el directe d'en Quim Fortet. Ara sí, pleguem. Fins demà, adéu-siau.

0: Són les 7.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda, Ceuta. El recent reallotjament de 1.700 migrants al campament del port no ha aconseguit reduir la tensió als carrers. Centenars de persones continuen dormint a les platges de la ciutat autònoma i avui hi ha hagut noves protestes de veïns. D'altra banda, un jutjat investiga la denúncia de 6 menors tutelades per presumptes maltractaments en un centre d'acollida de la ciutat. El president de l'Associació de Veïns del barri del Príncipe i una advocada van traslladar a la Fiscalia un informe amb els testimonis de joves marroquines. El govern de la ciutat autònoma ha apartat els dos treballadors assenyalats. Escoltem a l'advocada en qüestió, Nur Amar, al canal 24 Hores.
2: Se trata de insultos por parte de educadores y educadoras, que, pues sobre todo educadoras, que están a su cargo, que básicamente las hacen sentir humilladas, maltratadas, con correctivos y con castigos que atentan directamente contra la integridad física y moral de las propias niñas. La salud mental de las niñas se ha desmoronado las últimas semanas a causa de eso. Tenemos que decir que son niñas que están renunciando a un techo al que dormir cuando escapan por la presión que sufren dentro de los propios centros.
0: A Barcelona, les treballadores del Servei d'Atenció Domiciliària s'han manifestat a la plaça Sant Jaume per denunciar la precarietat laboral que les afecta. Sous baixos, temps d'atenció insuficient per als pacients i manca de personal que vinculen amb la privatització del servei. Lamenten que la seva feina no estigui reconeguda com caldria i adverteixen que es preparen per una vaga a nivell estatal. L'Olga és una de les treballadores del SAP de Sabadell.
3: Que nosaltres som psicòlogues, som cuineres, som infermeres i el més fort, quan tu vas a casa d'un usuari,

0: un 6% del PIB i pràcticament no arriba al 4%.
1: Més qüestions. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta matinada 6 persones quan presumptament intentaven robar coure a les vies del tren. 5 d'elles a Roda de Barà. En les pròximes hores passaran a disposició judicial al Vendrell com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força en grau de temptativa. En una altra actuació, un home ha estat detingut a Granollers quan sortia de la via carregat amb cablejat ferroviari presumptament sostret. Arran dels darrers furts de cable a la xarxa ferroviària que han provocat greus afectacions a la circulació dels trens, la policia havia establert punts de vigilància en indrets pròxims a la infraestructura. Dijous passat, un jove de 21 anys amb 14 antecedents penals va ser detingut com a presumpte autor dels 6 robatoris de coure en tan sols 10 dies als voltants de l'estació de França de Barcelona. I connectem ara per saber com se circula a les carreteres catalanes amb el Servei Català del Trànsit. Finaràque, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments ens comencem situant a la C-55 a l'altura de Manresa. S'acaba de reobrir la via. Hi ha hagut un accident entre un turisme i una motocicleta i en aquests moments resta només un carro tallat a la calçada en sentit nord perquè s'està acabant de fer neteja de la via. També destaquem un altre accident a la C-31 a l'altura de Badalona que talla un carril i provoca circulació intensa en el tram afectat en sentit Barcelona. També aturades en la Pota Nord a Santa Coloma de Gramenet i a la C-58 d'entrada a Barcelona, tot i que ja s'ha retirat l'accident de primera hora de la tarda que tallava dos carrils d'entrada al nus de l'Atri. De moment això el més destacat. Una bona tarda.
1: I els esports en bàsquet en marxa el partit de semifinals de la Supercopa Endesa entre el Joventut i el Baskonia. El temps de descans, el marcador és de 38 a 41 a favor del Baskonia. A les 9 es disputarà l'enfrontament també de bàsquet entre el Barça i el València i també en futbol. El Barça s'enfrontarà aquesta nit al Sevilla en la 7a jornada de la Lliga al Ramon Sánchez Pizjuán. És tot per ara. Continuem la informació al punt de les 8 en aquesta sintonia. A Ràdio 4, bona tarda.
3: Una greu riuada al Nepal ha provocat la pèrdua de moltes vides i estim que la xifra augmentarà. Milers de persones han perdut casa seva. Amb la teva ajuda, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar refugi, atenció mèdica i psicològica, aliments, aigua potable i protecció. Dona per salvar vides. Envia avisum al 08247 o entra a comitèemergència.org.
4: Ràdio 4.

tarda, com esteu? Ja fa dies que us anunciem que realitzaríem el nostre programa, com fa tants anys i anys, des del Mercat de Música Viva de Vic, un mercat que arriba ja a la seva 34a edició i que, com sempre, ens mostra aquelles propostes dels artistes del nostre país i també de fora de les nostres fronteres que aniran nodrint els pròxims mesos les sales de concerts, els festivals, els cicles musicals. Avui en farem un tastet, perquè precisament el que ens agrada del Mercat de Música Viva és que ens anem sempre amb les maletes plenes d'experiències, i aquestes experiències també aniran passant en el decurs dels pròxims mesos per aquest el nostre programa. Avui us parlarem d'una exposició molt especial, una exposició on és present l'amor i la figura, l'esperit, la música i molt més enllà d'en Marc Lloret, que ens va acompanyar durant tant de temps com un dels directors d'aquest mercat de música viva. També tindrem oportunitat de saber que presentarà en aquest mercat el Pep Gimeno, el Botifarra, que és un home veterà i que també ha posat les llavors perquè moltes noves generacions facin les seves músiques, tot conservant i respectant els ritmes tradicionals i posant-los una miqueta

al dia. I farem referència a una experiència que també es viu de manera molt intensa aquests dies a Vic i que són tots aquests ritmes que ens sorprenen a les cantonades, a les places, als carrers. És una experiència que ens ve fruit d'una iniciativa que és Músics al carrer. Tot això i més en un mercat que, com sempre, ens planteja reptes i noves iniciatives. I una d'aquestes noves iniciatives, doncs, ha estat crear la primera edició del Premi Marc Lloret. Una primera edició que ha guanyat aquesta cançó, Sa nit, i es dia, ella és Júlia Colom.

0: Nit i es dia, que és aquesta cançó de la Júlia Colom, que us ho dèiem, ha guanyat, ahir es va donar a conèixer, aquesta primera edició del Premi Marc Lloret, impulsat per la gent de Xàfec, la xarxa de festivals de música de Catalunya i també el grup de música Mishima. Marc Panmanyé, durant tant de temps, ens ha acompanyat, ens ha ajudat. Sense ella no hagués estat possible segurament fer molts dels nostres programes aquí al Mercat de Música Viva de Vic. Des del Departament de Premsa, acompanya amb els últims temps del Marc Lloret. Què tal? Molt bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Li hagués agradat al Marc aquest tema de la Júlia Colom? Què creus que hagués dit? Que ell era sempre molt puntillós, eh?
1: Sí. Jo crec que sí. De fet, ens va fer molta il·lusió a tots quan el jurat va escollir aquesta cançó, perquè el Marc va donar a conèixer la Júlia Colom a Mishima. Ja fa un temps que va venir, va tocar uns temes amb Mishima, o sigui, abans d'un concert de Mishima, i va ser ell qui va una mica, no, posar-la sobre la taula i donar-la a conèixer a la resta del grup, amb el qual estic convençuda. I després que és un tema preciós. O sigui, ara estava escoltant i no? Fa viatjar molt.
0: És un tema que ben bé podria afegir-se i acompanyar aquesta exposició meravellosa. Per favor, no us la perdeu. Emocionant i colpidora, també s'ha de dir. Escollir l'amor, que es pot veure al Centre d'Arts Contemporànies de Vic, amb fotografies de la Maria Permanyer, en textos i àudios i música del Marc Lloret. I que d'alguna manera tu ens diràs, Maria, ha estat creada i exposada, ens deies abans, no amb la intenció de mostrar, doncs, aquells últims moments, no?, de la vida compartida amb el Marc Lloret, sinó de compartir aquesta experiència amb d'altres, que la puguin haver passat o no, no? Però a veure què és el que succeeix una mica.
1: Sí, jo crec que va néixer d'una necessitat, diguéssim, de la necessitat de col·locar en algun lloc l'amor immens, no?, que en aquell moment tens i que sents per aquella persona que es mor. I en aquest cas, a més, amb el Marc no vam poder gaudir de molts anys de relació perquè la malaltia va arribar de seguida de que nosaltres estàvem junts. Per tant, ha sigut una relació en la que hem fet créixer l'amor mentre la malaltia també creixia, no? Llavors va quedar tot molt amunt i era una necessitat d'ubicar-ho a alguna banda. Això, així com a... no? D'on surt això? És cert que el Marc era molt públic, no? Era músic, portava al mercat. És a dir, realment era un personatge que se'l coneixia molt cap a fora i nosaltres les circumstàncies ens van fer viure una relació en la que aquesta part hi era, però vam gaudir molt d'una part més íntima per necessitat. I també hi havia aquesta necessitat de recuperar-la, no? De connectar-me amb això. I l'altra cosa és que vam compartir molt cap a fora l'enfermetat i després la mort. Vull dir que el Marc no va seguir fent vida i treballant i fent vida social sempre que es trobava prou bé. I ho va compartir tant com que a casa va venir molta gent, va haver-hi gent que el va acompanyar a l'hospital quan jo no podia, o fins i tot jo podent. És a dir, que va ser una cosa que ell no va tancar cap a dintre i, per tant, em semblava que era en concordància el fet de compartir ara cap a fora també, pues, que això passa, que això ens va passar a nosaltres, li va passar a ell, ens passa a tanta gent i es hi ha tantes coses que connecten, no? Sensacions i emocions que es connecten, que són les mateixes visquis amb altres persones. I al final l'amor ens arriba a tots també. I per tant, que està bé que hi puguem dedicar una estona, perquè si no només li dediquem quan realment ens atravessa tan bèstia que se'ns emporta per davant, metafòricament i realment, és a dir, quan ens morim o quan el dolor és tan bèstia, no? És l'únic moment en el que parem, posem ordre, sembla que tot té un sentit i ara sí, a partir d'aquí, no? Les coses importants són... I després no és veritat, la vida torna a agafar un altre ritme i se'ns torna a emportar, que està bé perquè ens tornen a venir aquelles ganes de viure i de créixer, però crec que no està de més conviure amb dedicar temps a pensar en això, pensar en l'amor.
0: Dediqueu-li temps a recórrer aquesta exposició, que ho torno a recordar, la podreu trobar al Centre d'Arts Contemporànies de Vic fins al 9 d'octubre. Dic que dediqueu-li temps perquè teniu text, teniu fotografies, però teniu música, i estaria molt bé, perquè us teniu una audioguia amb la que podeu anar seguint totes les cançons que ha seleccionat la Mar Permanyer. A més, algunes d'elles, ara en parlarem, inèdites, peces a més, en alguns casos, tremendament especials i que us ajudaran, i ho torno a recordar i a repetir, perquè crec que és important, no només... A fer un viatge a partir d'aquestes experiències viscudes del Mar Lloret i la Mar Permanyer, sinó d'unes experiències que són molt properes a tots i cadascun de nosaltres. Ningú m'espera, de Mishima, és un dels temes que podeu escoltar.

0: Ningú m'espera de Mishima és un dels temes que, com dèiem, acompanyen les diferents etapes d'aquesta exposició Escollir l'amor, fotografies de Maria Permanyer, textos, àudios i música de Marc Lloret. I ho dèiem, hi ha músiques, ara en parlarem algunes d'elles, que m'han sorprès realment que fossin en aquesta exposició. A la Mar segurament no, però ho dèiem, és que sí, una de les característiques que tenia el Marc Lloret és que et semblava que el coneixia, no? Que deies, perquè donava aquella imatge, no, Mar? Sempre li havíem dit, de fet, és que tu dones una imatge de tio tan sèrio, no? Tan així, que de vegades fins i tot fas una mica por, i de sobte ell feia aquell somriure i treia aquell humor així una mica cínic que deixava anar, i deies, me l'està fotent, no? I potser amb la música també la fotia, no? Que deies, no, aquest senyor només deu escoltar segons quin tipus de música, etc. I vas a l'exposició i dius, com? El robe los toreros muertos?
1: Bueno, hi ha alguna que té més a veure amb mi, que de fet era una de les bromes que teníem entre ell i jo, perquè jo sempre deia que Robin i Esther em recordava molt a nosaltres, no? I llavors em miràvem cara de... A nosaltres per què? O sigui, què té a veure amb mi? No? I jo és perquè em connectava amb ell, i també quan vivia ella a Antoni Gros i viatjava jo amb cotxe, l'escoltava molt, molt, molt, molt. Llavors era inevitable, formava part de nosaltres. Fins al punt que va haver-hi un any que el Marc es va plantejar per mi, per fer-me un gust a mi, què passaria si portava el Robin Iniesta a Vic? La Montse Portús encara riu perquè no entenia res. Deia, quina pregunta m'està fent? No ho sembla. No, però sí que Els Toreros Mortos és una cançó que ell va deixar escrita, igual que les notes que estava fent en tornar a la mort i a la vida, i que estava fent durant aquest últim any, hi havia apuntades alguns temes, i un era aquest dels Toreros Muertos. I realment té molt a veure amb aquest humor negre que tenia el Marc, no? Sí.
0: Hi ha moltes altres cançons, ho dèiem, algunes d'elles inèdites que el Marc havia enregistrat amb el Dani Vega i amb el Pau Vallvé, que són d'aquelles perles musicals que encara commouen més dintre de tot el que és l'ambient que envolta aquesta exposició. I abans em deia la Mar, no, aquests temes de moment estan allà amb un calaixet, no sé si físic o emocional, no?
1: Bueno, bàsicament perquè són inèdites, no estan registrades, no estan publicades, i llavors, a més, en aquesta època en la que vivim ara, no? Que tot de seguida tothom necessita tot que corri, tot que es comparteixi, és com una mica protegir-les i veure com ho hem de fer, no? Segurament acabarem registrant-les, sobretot perquè tinguin un benefici pels fills, que és el que ell hagués volgut. O sigui, el seu desig el 2024 sobretot anava orientat a tot allò que puc fer que millori el que deixaré als meus fills, no? I per tant, mirarem de fer-ho. Mentrestant, doncs, poden escoltar aquí, perquè està aquí i ja està, no? I a més, jo he fet una immersiva 1990, no? Que no té res de digital i és tot molt antic, amb el qual vas amb una audioguia que té els arxius allà inclosos, no són ni QRs ni res. Vull dir que...
0: L'univers del Marc era molt ampli, perquè com a director del mercat, com a teclista de Mishima, com un home que sempre està relacionat amb el món de la música, doncs no es cansava de viatjar amunt i avall, era la seva obligació a l'hora de fer descobertes. I una de les coses que més emociona d'aquesta exposició, d'aquest Escollir l'amor, és que és molt íntima. És a dir, aquest univers tan gran que envoltava el mar probablement els 365 dies de l'any es refugia en aquesta exposició amb quatre parets, amb un gat, un gos, amb un piano, amb les mans a la mar, dels fills.
1: Sí, i penso que... sí. Bueno, penso que són coses que passen. Què passa, això? És que quan estàs malalt i quan, no? I quan et tens uns certs condicionants, l'univers es redueix també. En aquest sentit, a nivell físic, era molt gran tot el que estàvem vivint i el que estava passant era molt gros també, però sí, fèiem plans, perquè els fèiem, havíem d'haver anat, no sé si era l'últim any o el 2023, bueno, va haver un any que havíem d'anar a Nàpols i no, i al mateix moment abans de sortir de casa vam veure que no podíem anar, doncs no va. Vull dir que els plans els fas, però després es redueix molt el que realment pots acabar fent, no? I sí, és, però és el que et deia, hi ha molta intimitat, però a la vegada és una intimitat que vam compartir molt, i bé que ningú es pensi que, què sé, la primera vegada que obrim la finestra, no?, de casa, no.
0: De fet, una de les últimes fotografies és una fotografia absolutament comunitària que demostra com i de quina manera es compartia, doncs, l'esperit de la música, l'esperit de l'amistat i al final l'esperit de la vida. Hem parlat d'algunes de les músiques que acompanyen aquesta exposició. Hi ha una cançó absolutament magnífica, que és, abans escoltàvem a la Júlia Colom amb aquest tema que ha guanyat la primera edició del Premi Marc Lloret. Segurament si s'hagués presentat aquest De l'amor de la Lucía Fumero en el seu moment s'hagués portat un guardó.

0: del amor de Lucía Fumero és present en aquesta exposició i ara ens comentava la Mar, va ser un tema important també a casa.
1: Sí, va ser tot el disc, i aquest tema és que és preciós, però tot el disc el vam escoltar moltíssim. La Lucía ens el va fer arribar al mes de novembre, diria que el va publicar, ho dic de memòria, però del 2024, i a casa el vinil anàvem, o sigui, en bucle. Al Marc li fascinava totes les peces. Deia que era un treball increïble que havia fet la Lucía en aquell disc. Li hagués agradat fer alguna cosa amb ella, haver col·laborat d'alguna forma, saps? S'ho imaginava fent, i sí, va estar present també en el comiat que li vam fer en el Marc al febrer.
0: Lucía Fumero, ho dèiem, també present en aquesta exposició Centre d'Arts Contemporànies, escollir l'amor. No sé si tens intenció, tens previst que... Jo crec que aquesta exposició hauria de circular, i t'ho dic en un altre... Perquè serveix per sanar. És una mena de medicina, eh? Ho comentàvem abans a la Mar. És colpidora, eh? Nosaltres vam sortir plorant, ja ho direm, eh? Ahir, després de veure-la. Però després reflexiones i t'adones de que algú mostri, ja siguen fotografies, en textes, en músiques, totes aquestes emocions, totes aquestes vivències, i que les vulgui compartir amb tu, són una medicina molt important i molt necessària en aquests temps.
1: Sí, la veritat és que hi havia intenció d'això. És a dir, hi havia intenció de dir, sé que no és una cosa exclusiva. Hi ha molta gent. Desgraciadament, el Marc havia patit la mort de la seva parella anterior, per càncer també. El pare de la meva filla també va morir quan ella tenia 8 anys, 9 anys. Hem tingut diversos amics intimíssims que s'han mort, a més a famílies. És a dir, l'amor no ens ha sigut estranya en cap moment, no? L'hem tingut molt present. Però això, en aquests moments en els que t'adones que som molta gent que ens passa en situacions d'aquestes i que, ostres, transitem moments de molt de dolor i de molta tristesa, però, bueno, que això, que compartir, que són coses bastant... que sí, que es comparteixen, que salvant les distàncies hi ha moltes similituds amb aquest transitar, no? De fet, hi ha molts llibres escrits, no?, del tema del dol, però és que és veritat, hi ha coses que repeteixen, no?, i que està bé, sí, donar-los aquest espai. Escollir l'amor, en el fons, és un títol que em va ajudar bastant triar-lo una terapeuta, una dona que acompanya el dol i la mort, i que em deia, tot això que us ha passat ho heu escollit, o sigui, heu escollit viure tot això, i és veritat, o sigui, el Marc estava vivint el dol de la seva anterior parella quan va escollir l'amor, i va escollir viure el que vam viure nosaltres, i de la mateixa manera a la que va aparèixer la malaltia també vam escollir que no, ja no podíem tirar enrere, o sigui, havíem triat l'amor i anàvem a viure el que havíem de viure amb la malaltia o sense la malaltia, és igual, no? I doncs és una mica posar en valor això, no? Que al final bueno, que està bé quedar-se amb, que nosaltres podem anar escollint cap on volem anar, i que tenir l'amor com a veleta, no? És una bona manera.
0: Marc Permanyé, moltíssimes gràcies per compartir aquest escollir l'amor. I mira, ens quedem amb una altra cançó que també la veritat és que ens agrada moltíssim, d'una banda que a més precisament vàrem tenir l'oportunitat de conèixer aquí.
1: Exacte.
0: Al Mercat de Música Viva de Vic, són la gent de Maestro Espada i posen la despedida. Moltes gràcies, Mar.
1: Gràcies a tu.

Doncs és la despedida de Maestro Espada. Us ho recordem, no us la perdeu si sou per Vic, aquesta exposició d'Escollir l'amor, fotografies de Maria Permanyer, textos i àudios i música de Marc Lloret, de CEVIC, Centre d'Arts Contemporànies. Doncs mireu, del Centre d'Arts Contemporànies marxarem cap al Lab de la Biblioteca Pilarín Vallès, a Vic, perquè allà ens espera el Marc Pérez. Bé, de fet, el Marc Pérez ha xerrat amb el Dani Granados. De què? Doncs d'aquesta experiència que té lloc també dins el Mercat de Música Viva i que s'envolupa, abans ho dèiem, a l'espai més públic, als carrers, a les places, a les cantonades. Estem parlant de músics de carrer. Marc Pérez, responsable de l'App, Espai Musical de la Biblioteca Pilarín Vallès de Vic, li explica doncs com i de quina manera surt aquesta iniciativa i com podem gaudir-la, al Dani Granados. No.

0: Bona tarda, Marc. Volíem començar preguntant-te què és exactament Músics al Carrer i què és el que heu volgut plantejar aquest any des del mercat de música viva. Quin és el tipus d'experiència que trobarà la gent quan es trobi aquestes propostes pels carrers de Vic?
1: Músics al Carrer de música viva és una activitat espontània sorgida de, doncs, de la necessitat d'altres grups que no formen part, diguem-ne, de l'àrea més professional, sinó de l'àrea més popular, doncs d'expressar les seves inquietuds musicals. Per tant, el que trobarà la gent, diguem-ne, al carrer són aquest tipus d'espectacles de tot tipus, vinculats més a allò que els agrada desenvolupar més que allò que el mercat vol que et desenvolupen, no? I això és una de les coses o de les avantatges que et pots trobar, que pot ser avantatjós o fins i tot desavantatjós, eh? Vull dir que hi ha vegades que el no haver passat per aquest filtre, doncs et pots trobar qualsevol cosa, perquè evidentment és un espai totalment obert, totalment popular i en el qual hi ha pocs filtres.
0: De fet, el carrer havia tingut un pes molt important en els orígens del mercat de música viva. Recuperar aquesta dimensió és també una manera de reconnectar amb aquell esperit inicial, amb un mercat que no només succeeix a Vic, sinó que d'alguna manera és viscut per la ciutat i pel seu conjunt de veïns i veïnes?
1: Doncs sí, els músics al carrer és una cosa que esperen molt els grups, els grups, espera la ciutadania, espera el poble en general, no només la programació oficial, sinó aquestes petites sorpreses que et vas trobant pel carrer. I això el que fa és aquest lligam, que la gent se senti més seu, el que és el mercat en si mateix, que ha de continuar funcionant com funciona, però evidentment sempre ha de tenir aquest retorn, i aquest retorn és important de cara a la ciutadania.

0: A Territori Clandestí parlem sovint de l'espai públic com un equipament cultural en si mateix, un lloc sense porta d'entrada on la cultura pot aparèixer enmig de la vida quotidiana. Què permet la música al carrer que és més difícil que passi dins d'una sala? Pot ajudar aquesta música a arribar a persones que habitualment no se senten interpel·lades per la programació cultural?
1: La música al carrer significa una obertura de ments de molta gent que potser no ho buscava i se ho ha trobat i li ha agradat, diguem-ho així, no? Vull dir, obre una mica aquest ventall del públic que doncs, habitualment només va a sales o només va a espectacles concrets en equipaments, com bé tu dius. Per tant, és un molt bon element, sobretot que sigui el fet de que sigui espontani li dona més aquest pes encara, no? De trobar-te-ho i de gaudir-ne del fet de trobar-te-ho. Evidentment, no a tothom li agrada i no a tothom... hi ha gent que li agraden més les coses a la carta, però sí que és veritat que per a la ciutadania en general és bo que hi hagi tot tipus de representacions i que aquestes representacions que hi ha al carrer doncs siguin, per una banda, espontànies i per una altra banda, doncs riques, no?
0: Hi ha una última qüestió que ha a veure amb l'arrelament. En un mercat que és també un gran punt de trobada professional del sector musical, com podem aconseguir que la ciutadania de Vic no sigui només espectadora o anfitriona durant aquests dies, sinó que s'apropiï del mercat en el senti seu i d'alguna manera també en formi part?
1: L'organització, diguem-ne, la direcció artística del Mercat de Música Viva té un repte molt, molt gran amb això que planteges, bàsicament perquè ja es veu que has de portar a terme l'equilibri aquest entre arrelament a la ciutat i perspectiva de mercat global, fins i tot internacional, no? I això planteja aquests dubtes que es poses, no? Clar, aquí jo el que et diria és que realment aquest equilibri s'està intentant portar a terme i s'està fent, perquè si no tindríem segons quins concerts i segons quins espectacles pensats només com si fos un festival. I l'equilibri hi és, hi ha un equilibri professional, hi ha un equilibri de portar algunes propostes que és més per al públic en general i que estan fetes bàsicament per això. De fet, fins i tot hi ha programadors i gent del sector que els a partir de divendres ja no hi són, perquè ja han vist tot el que havien de veure, ja han fet tots els contactes que havien de fer i sobretot es reserva aquest divendres, aquest dissabte per fer aquesta activitat. Que hi ha feina a fer, sí, que hi ha temes com músics al carrer que doncs donant-li una volta i dos i tres podria ajudar a que aquest arrelament amb la ciutat fos més intens, evidentment, i segur que s'aniran trobant les fórmules. De fet, una de les intencions que tenim aquí des de l'Espai Lab de la Biblioteca Pilar Invallès des de fa temps és aquest treball comunitari amb Mercat de Música Viva i arrelament a la ciutat que anirem abordant com a tasca pendent. I després crec que això també, el fet de tenir a Vic com un nucli molt important de músics i de músics emergents, a Mercat de Música Viva ha de donar-hi resposta d'alguna manera o d'altra. Una és amb músics del carrer, evidentment, però després doncs hi ha altres camins com espais de creació, etc, que s'han d'anar desenvolupant de la mà també del mercat i que jo crec que és un repte que segur que més endavant s'assolirà i es treballarà.

Era la música de Kelly Saya, que també ha estat protagonista en aquest Mercat de Música Viva de Vic, dins la programació de Músics al Carrer, i un senyor que hi va omplir també els escenaris d'aquesta 38a edició del Mercat de Música Viva, des d'on estem realitzant el nostre programa, ha estat Pep Gimeno, el Botifarra.

0: Pep Gimeno, Botifarra, molt bona tarda.
1: Bona tarda, com va?
0: Molt bé, estem molt contentes que estiguis aquí amb nosaltres i, a més, molt contentes d'escoltar una de les col·laboracions d'aquest treball discogràfic que ja porta uns mesos, uns anys, ja podríem dir, i on, entre d'altres, s'acompanya de la veu, i ara li explicava al Pep Gimeno, d'una veu que ens encanta, que ens emociona, que, a més, vàrem tenir l'oportunitat de tenir abans d'estiu aquí amb nosaltres presentant els seus nous temes, i que és la Titana. Tu ets conscient, Pep Gimeno, de la llavor que has deixat i que han recollit les noves generacions de músics?
1: Bé, sí, la veritat és que sí. La veritat és que és molt bonic que la gent jove que estiga per la llavor esta que han fet les nostres dones tota la vida.
0: El Pep Gimeno Botifarra, que va aparèixer en un moment... Ara sembla que allò de recollir les músiques tradicionals, posar-les una mica més al dia, conquerir a la gent més jove, és una cosa que donem per, entre cometes, normalitzada, però els inicis no eren així.
1: Serà ara, serà ara.
0: Aquí vamos, eh?
1: Pues no, la veritat és que no, perquè jo vaig començar en uns anys, i vaig començar, pues, el primer que tot, a gravar a la meva àvia, que era, jo em vaig criar en ella, i cantar-me les cançons, les oracions, tot el que això, i en aquell entonces la gent, pues, no tenia gens clar. El Tai, quan va començar en el 74 o 73, jo em recordo que quan es vaig sentir cantar en la meva llengua vaig dir, això no és possible. I bueno, després, pues, jo què sé, posar a cantar un cant de batre, la gent es burlava, no?
0: Sí, m'agrada això que acabes de dir. De la gent es burlava. És cert. És que ara, afortunadament, les coses han canviat.
1: A muntó.
0: I s'escolta aquesta música amb molt de respecte i amb molt d'orgull. Però va haver-hi un temps que se la mirava una mica d'esquena, no? Com aquella música, ai, mira, que ens ve de segons quins substrats i que, entre cometes, no és moderna, no?
1: I sentir-los cantar a la gent major, sempre estan igual, les mateixes cançons, i un poquet desagradable, no? I ja per part de famílies que veien que l'abuela mos cantava i no ho veien bé. Però bueno, el que dius tu, que és una sort de que la gent jove que estiga per la llavor, i fusionar, que diuen ara, no? Fer fusions de tot això, això és molt bonic.
0: I és una sort que gent com tu segueixis en actiu i que encara vagis trobant,
1: sí,
0: no? Aquelles cosetes que en ocasions estan invisibles. Exacte, aquests tresorets, m'agrada la paraula.
1: Tresoret.
0: Aquests tresorets, no? Has vingut al Mercat de Música Viva de Vic no només a mostrar-nos alguns dels temes de la teva llarga trajectòria, també a presentar-nos un treball discogràfic. De fet, el pròxim dia 2 d'octubre sortirà el primer single del teu nou disc, que ahir ja vàrem tenir oportunitat d'escoltar-lo. Recorda'ns el títol.
1: Pues el títol és L'U de Moixent, perquè jo sóc de la comarca de la Costera, i quan jo era jovenet, pues, anarem a Moixent i vam gravar el tio Joano, el tio Pijirri, el tio Pedro Lanau i aquella gent. La majoria en Moixent, molt raro, però homes, però jo sempre dic que sempre han sigut les dones el que... Però sí, eren els homes, és que s'ocuparen de tot això. I bueno, i és el carrer del Ravalet, és diríem posar-li també un segon títol, que és la copla que comença L'U de Moixent.
0: El carrer del Ravalet, que és la porta que obre aquest nou treball discogràfic. Ho dèiem, aquest single sortiria el dia 2. Ens haurem d'esperar fins a l'11 de desembre per conèixer el tresor total, no?, que amaga aquest bagul.
1: I gros,
0: que
1: té, gros.
0: Això és el que vull que m'expliquis. Com de gros és aquest treball discogràfic i quines altres perletes podrem trobar musicalment parlant?
1: Pues,
0: si ja podem dir alguna de les gent. Que segur que t'acompanya.
1: Per damunt, els acompanyants no, encara no se poden dir, però per damunt, pues mira, una cançó de Rogatives, que la vaig recollir al Marquesat, que és Catadau, Llombai, el Farb, d'uns germans de l'Oz. Després, a veure, cançons de Rogatives, L'U de Moixent, també, una vanera, que la vaig arreplegar al poble de Juan Diego, que ja no viu la senyora, ja no viu, Lola Blasco, potser. I, bueno, pues tot és... Diuen cançons noves, no són noves, són cançons velles. Després, a veure què n'hi ha més. N'hi ha... No sé, n'hi ha una cosa també, no sé si la puc dir, que...
0: A mi m'encanta perquè el Pep Jimeno es va mirant al seu mànager, claro, que va posant així els ulls com a plats, com dient, t'he dit que hi ha algunes coses que no,
1: que no es poden dir.
0: Però clar, jo sóc periodista i haig de punxar a veure si trec...
1: A tu t'agradaràs carota la vespera.
0: Sí, exacte.
1: Pues ja t'he dit, les cançons derogatives, però n'hi ha molt, un velatori. Bueno, dos variants dels velatoris de la meva comarca, un és de la Llosa de Ranes i un altre de Xàtiva, del meu poble, no, de la meva ciutat. Jo soc de ciutat. No sé, moltes cosetes.
0: Doncs ens esperarem.
1: La petenera, també, de Xàtiva. Bueno, són quatre peteneres, perquè al País Valencià també existeixen les peteneres. Una és de Xàtiva, una no, n'hi ha dos de Xàtiva, una de la Vilavella, Castelló, i una altra és d'Ador, que és a Gandia, a la comarca de la Safor.
0: Doncs mira, Pep Jimeno, saps què farem? Dime. Ens esperarem de moment el dia 2 d'octubre, que surt aquest... El carrer dels Ravalets,
1: m'has
0: dit?
1: El carrer dels Ravalets, sí.
0: El dia 4, que sortirà un segon single. No us podem dir el títol. El dia 10 de desembre sortirà el disc. No us podem dir el títol. Per tant, ens haurem d'esperar, però hem gaudit molt de la teva presència.
1: Això és com la fira dels Calcananta, no s'acosta. A poquet a poquet.
0: Ah, molt bé, doncs anirem poquet a poquet. Moltíssimes gràcies, de veritat, per haver vingut.
1: I plaer.
0: A partir del 10 d'octubre podem tornar a parlar, no?
1: I quan ja vulguis, quan vulguis.
0: Sí, vale, doncs vinga.
1: Gràcies.
0: I moltíssimes gràcies a vosaltres per haver-nos acompanyat aquí al nostre programa especial des del Mercat de Música Viva de Vic, del territori clandestí Alejo del Peral, Consol Saenz. Demà tornem a les 7 de la tarda, com sempre, a la sintonia de Ràdio 4.

0: Són les 8.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon vespre. A Ceuta, centenars de migrants continuen malvivint en infrahabitatges a les platges malgrat el trasllat de 1.700 al punt d'acollida temporal del port. L'executiu assenyala que 6.000 persones ja estan allotjades en punts habilitats, però continua l'atenció. El govern de Ceuta reclama més recursos i que s'accelerin els tràmits de devolució. Kisi Chandinarami, presidenta, vicepresidenta segona, volíem dir, de Ceuta, al Canal 24 Hores.
2: Va a pasar lo que nosotros temíamos, si es que Ceuta se va a convertir en un gran CETI, en un gran centro de estancia temporal de inmigrantes.
0: De la seva banda, el Partit Popular ha sol·licitat de nou la compareixença al Senat de tres ministres, són el d'Interior, la de Defensa i el ministre d'Exteriors. Aquesta nit el vicepresident primer avaluarà aquestes qüestions al programa de televisió espanyola Informe Semanal. Carlos Cuerpo.
3: Porque no podemos, o hay que conseguir evitar que haya un elemento de incertidumbre económica que se sume a la incertidumbre o incluso al miedo que puedan estar pasando en estos momentos los ciudadanos ceutíes, ¿no? Una cosa no quita la otra, hay que apoyarles económicamente, pero no es el todo de la respuesta que tenemos que proveer.
0: Per altra banda, menors marroquines han denunciat abusos i vexacions en centres d'acollida. La Fiscalia ha obert expedients per protegir-les i el govern de la ciutat autònoma ha apartat els dos treballadors assenyalats. En clau d'habitatge, Barcelona protesta aquesta tarda contra l'especulació immobiliària. El sindicat de llogateres ha organitzat una concentració al carrer Mallorca 243 a l'Eixample, davant un dels edificis on els veïns es veuen amenaçats per la nova propietat, una gestora de patrimoni que no els vol renovar els contractes. Gemma Tramulles és una de les veïnes afectades.
4: I ens va dir que no ens renovaria els contractes i que ens faria a tots a fora. El que va passar és que van revendre tots els pisos a un altre inversor i aquests inversors el volen revendre a uns altres. Per tant, aquests pisos que els van comprar a 300.000 euros, doncs ara mateix estan anunciats per 700.000, sense fer-hi cap mena de rehabilitació. És a dir, és una especulació com una casa.
0: El sindicat xifra en 73 els blocs on té veïnes organitzades, la meitat a Barcelona. I de l'exterior, l'OTAN dona el vistiplau a l'acord entre els Estats Units, Dinamarca i Groenlàndia que amplia la presència militar estatunidenca a l'Àrtic. Segons el portaveu de l'Aliança Atlàntica, Alison Hart, el pacte contribuirà a fomentar la seguretat col·lectiva, l'estabilitat i la cooperació. Dinamarca considera que aquest acord reforça també la seguretat compartida, és beneficiós per l'OTAN, diu, i també per la Unió Europea. I de la seva banda, Groenlàndia

0: ha comès un error en hackejar empreses que no devia en una prova de seguretat. Una negligència de l'empresa que s'assuma a les comeses per Anthropic o OpenAI. Els experts, però, posen el focus en la responsabilitat de les empreses tecnològiques, Pau Alemany.
1: Els atacs informàtics realitzats per Gemini es van produir al maig quan el model d'intel·ligència artificial va endevinar les contrasenyes per accedir a tres llocs webs que, se suposava, no entraven dins de la prova de ciberseguretat. És un error similar als anunciats pels models d'altres empreses capdavanteres al sector, com són Anthropic o OpenAI, que s'han coordinat per demanar que s'alentitzi l'avenç. Els experts, però, consideren que aquests moviments formen part d'una campanya de màrqueting per crear expectatives de cara a la sortida a borsa i protesten per la manca d'assumpció de responsabilitats. Escoltem Carina Gibert i Ulisses Cortés, catedràtics d'intel·ligència artificial.
2: Llencen aquestes bombes mediàtiques de forma absolutament irresponsable per generar el pànic en la població.
3: Nadie assume la responsabilitat legal ni econòmica de los errores que se causen.
1: Els dos remarquen també que els models d'intel·ligència artificial no cometen errors de manera autònoma, sinó que hi ha enginyers i empreses que hi són al darrere.
0: I els esports, en bàsquet, el Joventut ha guanyat el Bascón i a les semifinals de la Supercopa Endesa, que s'han jugat a Badalona, per 96 a 84. A les 9 es disputarà l'enfrontament entre el Barça i el València. I en futbol, el Barça també s'enfrontarà al Sevilla en la setena jornada de la Lliga, al Ramon Sánchez Pizjuán. Els actualitzarem la informació al punt de les 9, ja ho saben, aquí a Ràdio 4. Bon vespre.
4: Una greu riuada al Nepal ha provocat la pèrdua de moltes vides i estim que la xifra augmentarà. Milers de persones han perdut casa seva. Amb la teva ajuda, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar refugi, atenció mèdica i psicològica, aliments, aigua potable i protecció. Dona per salvar vides. Envia Bizum al 08247 o entra a comitèemergència.org.
5: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta.

0: Letra Llegada.
1: Letra Llegada.
0: A Maricruz Hernández.
2: Hola, famílies. Benvingudes. Com esteu? Com el curs escolar, hem començat nosaltres també nova temporada, la 13a, i aprofitant el 50è aniversari de Ràdio 4, hem renovat sintonia. Ho dic perquè ningú es despisti. Sí, sou a Lletra Lligada. Aquesta música que aneu escoltant és la que a partir d'ara ens connectarà amb vosaltres. Espero que seguiu confiant un any més en fer el camí de la criança junts. Benvinguts i benvingudes a les mares, als pares que ens acabeu de descobrir. Hem deixat fora de l'estudi etiquetes, prejudicis, culpes, i amb la brúixola que vam estrenar la setmana passada, enfoquem el nord per aprendre entre tots a acompanyar millor els nostres infants i adolescents. Avui escoltarem la veu d'una mare que ens vol compartir com és per a ella una tornada de setembre. Té una nena de 2 anys i mig amb una malaltia neurodegenerativa ultra rara i podem imaginar tots que el començament de curs és poc convencional per a la família. També xerrarem amb la periodista científica Elena Sanz, que ha publicat un llibre perquè els nens i les nenes entenguin com funciona el seu cervell. Es titula «Mamà, què passa dentro de mi cabeza?» i l'ha publicat l'editorial Crítica. Però abans de tot això, hem de rebre un noi que ha dissenyat, conjuntament amb un amic, un telèfon mòbil que permet una interacció amb la tecnologia més sana. Almenys aquesta és la intenció amb la que l'han comercialitzat i podria ser una via també perquè els conflictes a casa s'acabin amb l'arribada del primer mòbil. L'escoltem. Comença Lletra Lligada.

La relació dels menors amb la tecnologia està al centre del debat públic. Precisament l'últim informe PISA ens torna a qüestionar si està afectant més del que imaginem, no només el seu neurodesenvolupament, sinó també el seu rendiment acadèmic. Serà una qüestió que segur que comentarem al llarg de la temporada, però ara em vull centrar en l'aparell en si, en aquest mòbil que és la porta d'entrada a un altre

0: Món ple d'oportunitats, però també de reptes i de riscos. Cada cop arriba més aviat el moment de comprar el primer telèfon intel·ligent als fills, enmig d'un corrent que proposa endarrerir-lo cada vegada més. De vegades coincideix amb l'arribada a l'ESO, amb el fet que comencen a anar sols a alguns llocs, amb la necessitat que ens puguin trucar i que nosaltres els puguem controlar o localitzar. I llavors diuen els experts que ens hauríem de fer una pregunta important. Realment està preparat per tenir un mòbil el nostre infant, el nostre adolescent o preadolescent? Perquè com podem quedar-nos amb tota la part bona i evitar precisament la que ens agrada menys? D'això en volem parlar amb el Carlos Fontclara, cofundador de The Balance Phone, una empresa catalana que va néixer precisament d'una pregunta, no? Què passaria si tinguéssim un telèfon que ens permetés tenir les eines que necessitem, però sense tot allò que està pensat per retenir la nostra atenció? Carlos, bona tarda, benvingut.
1: Hola, bona tarda.
0: Aquesta va ser la idea des del principi, em sembla, no? Replantejar la relació de les persones amb els seus dispositius mòbils.
1: Exactament. De fet, l'Albert i jo comencem l'empresa, se'ns ajunten dos temes. Un és que ens agradava molt el món de l'emprenedoria i sabíem que en algun moment volíem emprendre. I la segona és que teníem una frustració personal molt gran amb com dedicàvem el nostre temps del nostre dia a dia. I els vam detectar que passàvem massa temps enganxats a una pantalla, sobretot la del mòbil,
0: sí,
1: que normalment era per consumir contingut que realment no ens aportava res i que no anava en línia amb els nostres interessos o amb com nosaltres realment volíem passar aquest temps, que era més aviat fent esport o quedant amb amics o llegint o fent coses que ens estimulessin una mica. I d'aquesta frustració vam dir, ostres, anem a intentar canviar la nostra relació amb la tecnologia, anem a intentar canviar aquesta dependència que tenim del mòbil, i vam fer una anàlisi de per què era tan addictiu o per què ens robava tant de temps. Vam veure que sobretot era perquè hi havia molts serveis i plataformes optimitzats perquè tu t'hi passis el màxim temps possible, i és on ens vam començar a plantejar el dir, ostres, anem a fer un mòbil que no tingui tots aquests continguts addictius, que no ens exposi a aquestes plataformes que ens roben tant de temps, però que alhora ens permetin viure el dia a dia, perquè en aquest camí vam fer un experiment de fer servir un Nokia, d'aquests que fèiem servir
0: dels més bàsics,
1: 15
0: sí,
1: anys. Exacte. I ens va encantar. Sí, la realitat és que ens va encantar perquè vam recuperar aquesta sensació de control, però vam durar una setmana perquè trobàvem a faltar moltes coses que avui en dia són molt necessàries, com podria ser el WhatsApp per comunicar-se o Google Maps per navegar per la ciutat o tot aquest tipus de serveis. Banca, salut, etc.
0: Esclar,
1: i d'aquí neix una mica la idea.
0: Esclar, perquè estic pensant, Carlos, que sembla que has d'escollir entre dues cares d'una moneda molt dràstiques, no? Això que tu deies, de desconnectar completament i, per tant, no faig ús dels serveis de missatgeria que avui dia són tan útils, no? Que de seguida poses un WhatsApp per comunicar-te amb algú, o el que tu deies, no? Poder utilitzar la banca online, o compro tot el paquet, no? I compro, per tant, totes les xarxes socials, totes les aplicacions, ja sigui de joc, d'entreteniment que tinc, i tenint en compte, doncs, que no pots parar, no? Això de l'escroll, que per qui no estigui basat a la terminologia, no? És aquest passar pantalles sense que t'adonis pràcticament del temps que estàs invertint ni del que veus, no? Perquè al final consumeixes contingut que potser ni t'interessa, no?
1: Totalment. Aquesta és l'elecció que nosaltres no volíem fer entre tot o res, i vam dir, anem a fer alguna cosa que estigui entremig, que no ens exposi a cap contingut addictiu, que al final nosaltres ho definim amb xarxes socials, jocs, plataformes de streaming, pornografia o apostes. Llavors, tot això nosaltres ho traiem del mòbil, però alhora que ens serveixi per viure el dia a dia d'avui i que ens permeti fer servir tot allò que és funcional, que és una mica el que dèiem ara, comunicació, navegació, banca, salut, tot aquest tipus de serveis. I això és el que és Balance Phone. Nosaltres ho llancem fa 2 anys. És un mòbil amb una interfície supersenzilla, en blanc i negre, on les aplicacions t'apareixen en llista, i que no té accés a cap contingut addictiu, ni en app ni en web. O sigui, filtrem xarxes socials, filtrem pornografia, filtrem tots aquests continguts que són un risc tant per adults com per nens, i això és una cosa que justament vam descobrir més endavant, i alhora que et permeti tenir aquesta interacció amb la tecnologia més sana i més funcional, per així dir-ho.
0: Em sembla molt interessant tota la reflexió que vosaltres vau fer, sobretot tenint en compte que vosaltres sou dos enginyers, per tant la tecnologia us agrada, i a més joves, no? Heu crescut, diguem, amb l'ús precisament d'aquestes xarxes socials, d'aquest aparador. Tenir una empresa també suposa, no? Tenir un aparador, donar-se a conèixer i, per tant, tenir en compte què s'està dient d'un en tot aquest aparador tecnològic o digital, no? I em sembla molt interessant que vosaltres diguéssiu, no, és que hi haurà més gent com nosaltres que té aquestes inquietuds, que us llancéssiu fa 2 anys a crear aquest telèfon mòbil, anem a dir, diferent, i que, a més, la resposta va ser positiva, perquè potser hi ha algú que ens escolta ara, fins i tot encara que sigui mare o pare, que digui, però escolta, i algú va comprar aquell telèfon? Estem disposats a renunciar a l'Instagram, a X, a tot això?
1: Total, total. De fet, la resposta va ser superpositiva. Per nosaltres, en aquell moment, era una aposta i vam dir, bueno, si nosaltres volem, segur que hi haurà gent com nosaltres que també ho busca. I realment se'ns va acostar moltíssima gent que efectivament buscava una solució com aquesta, que estan molt, molt disposats a renunciar a aquestes xarxes socials, perquè al final no és que renuncis a les xarxes com a tal, les renuncies a tenir-les en el mòbil accessibles tot el dia, que és una mica on nosaltres veiem el problema. Després cadascú les pot consumir en un ordinador o en un iPad, però ho fas en uns entorns i en un temps tan dedicat que mai perds aquest control o no tens aquesta hiperaccessibilitat que tens amb el mòbil. I, de fet, quan nosaltres llancem és quan descobrim per primera vegada una necessitat molt gran en famílies que busquen un primer mòbil pels seus fills i que no volen que estiguin exposats a la pornografia, a les xarxes i a tots aquests tipus de continguts. I la veritat és que inclús amb aquest segment ens funciona molt, molt bé.
0: I us vau començar a formar vosaltres mateixos, perquè, esclar, entenc que no sou pares, i es vau començar a formar, no?, en tot aquest àmbit, parlant amb experts, amb diferents especialistes, imagino, per veure, no?, de quina manera afecta aquest públic jove i com podeu oferir un telèfon que sigui realment el que necessiten els menors per l'edat que tenen i el que demanden també els pares i les mares, perquè ja saps que també patim molt i estem una mica obsessionats també per tenir el control, no?, i per poder comunicar-nos amb els nostres fills i filles.
1: Totalment. De fet, quan nosaltres vam entendre que realment hi havia un segment de la població que era molt més vulnerable que nosaltres, anem a dir, el segment adult realment està igual d'exposats a aquesta addicció i realment el consum és igual d'alt, però no és tan vulnerable en el sentit de que ja tens un criteri desenvolupat i ja ets conscient de moltes coses. Però quan vam entendre l'impacte que tenia consumir xarxes o consumir pornografia quan tens 12, 13, 14 o 16 anys, i vam començar a veure dades sobre depressions, ansietats, inclús suïcidis en casos una mica més extrems, i com això afectava aquesta adolescència, vam dir, hòstia, ens hem d'obsessionar en crear un entorn digital segur per a aquestes primeres o noves generacions. I això és el que hem estat fent durant un any i mig. El concepte com a tal segueix sent el mateix, un mòbil lliure d'addiccions, però ara està molt enfocat a mantenir aquest entorn digital segur perquè puguin tenir una primera interacció amb la tecnologia sana.
0: Em sembla molt interessant aquest ventall que ara proposeu i que neix d'alguna manera. La pregunta que habitualment sempre ens fem, i és la pregunta que en els últims anys hem fet els experts, les famílies, era quan hauríem de donar al preadolescent o a l'adolescent el seu primer mòbil, no? Fixeu-vos que ja parlo de preadolescència, no? Quan estem precisament volent allargar, diguem, aquests telèfons amb accés a internet més enllà dels 14 o dels 16 anys, no? I vosaltres feu una reflexió que va més enllà i que dieu, no ens preguntem a quina edat li hauríeu de donar, sinó poseu el focus més en la maduresa d'aquest adolescent, si està preparat o no, per tenir una eina com aquesta, oi?
1: Exacte, exacte. De fet, quan vam aprendre que realment la mitjana d'edat en el que es donava un primer mòbil, no sé si era els 10 o els 11 anys a Espanya, òbviament ens va esgarrifar una mica, però realment és la realitat. Llavors vam dir, i nosaltres sempre diem, si no necessita el mòbil, no se li ha de donar un mòbil, com més tard millor, això sempre és així, i quan se li dona un mòbil, el que sí que intentem reivindicar és que es faci un procés de reflexió amb què és el que realment li estic donant al meu fill, perquè moltes vegades, ara jo crec que cada cop menys perquè hi ha més consciència, però en els últims anys la majoria de famílies no eren conscients dels riscos als que
0: No.
1: exposava els seus fills quan li dona un mòbil com qualsevol altre. Llavors nosaltres sí que vam desenvolupar, de la mà de molts experts, on ens agradava fer una plataforma plena de recursos i eines que ajudessin a les famílies a navegar una mica aquesta decisió. Una d'elles és el quiz que tu mencionaves ara, que va, en base a unes quantes preguntes intenta avaluar la maduresa dels seus fills o intenta forçar una reflexió en els pares de dir, ostres, el meu fill està preparat o no? I intenta guiar en aquesta decisió.
0: I tot això està lligat a aquest telèfon mòbil que vosaltres heu dissenyat? És a dir, en el moment que adquireixes el telèfon mòbil, tens dret a tot aquest contingut extra que tu ens deies, no? De guies, de vídeos, de recursos, per poder acompanyar precisament no només el primer moment en el que dono el telèfon al meu fill o la meva filla, sinó tot el procés perquè aquest nen o aquest adolescent anirà creixent.
1: Sí. De fet, això està obert, eh? No va lligat a cap compra de cap telèfon. A la nostra web mateix
0: fantàstic.
1: Trobes tots els recursos i no, tampoc estan dirigits en que acabi en una compra de Balance. Simplement la nostra missió és de generar consciència. Després cadascú escull una mica el seu camí i el que vol fer. Òbviament, doncs per nosaltres creiem, de fet nosaltres fem servir Balance des que va llançar, perquè era un producte que ja et dic, està molt pensat per nosaltres. I tant tenim adults com famílies que el fan servir. Però la nostra missió, el que a nosaltres ens motiva en aquest sentit, és forçar aquest procés de reflexió i després que cada família esculli una mica el camí que vol, que també una cosa que hem après és que amb el tema d'educació cadascú és un tema molt personal i cadascú fa una mica el que vol i el que creu segons els seus valors, que tots són vàlids i molt diferents moltes vegades.
0: I si jo com a mare et dic, bé, però jo al telèfon mòbil del meu fill ja li he instal·lat tots els controls parentals, no?, que he trobat en el mercat, que em semblen els més adients. Què aconseguiria, diguem, amb el disseny que heu fet vosaltres a la vostra tecnologia que no em dona un control parental, per exemple?
1: Nosaltres una mica el que intentem és acompanyar també el pare en aquest control parental. És a dir, nosaltres com a tal no som un control parental i una cosa que hem detectat parlant amb moltes famílies és que normalment és una responsabilitat que o no volen assumir o no saben assumir perquè no saben configurar-los o genera un conflicte constant a casa quan el fill o filla sap que depèn del pare els controls que pot posar o treure.
0: És difícil no cedir a la pressió tan social, diguem, no?, de l'entorn com del propi fill,
1: total,
0: que cada dia et va donant la murga per papa, mama, mira que la resta de companys sí que tenen accés,
1: exacte,
0: jo m'estic perdent coses, no?
1: Exacte. I saben que estan a una decisió dels pares o mares de dir, bueno, va, t'ho obro i t'ho deixo fer servir. Llavors, normalment estan molt a sobre, més enllà de que ja acostumen a ser relativament fàcils de saltar, en el sentit que com que és una capa que poses a sobre d'un mòbil qualsevol, normalment hi ha maneres una mica de saltar-s'ho. Llavors, la nostra diferència en aquest sentit és que el nostre sistema ve de fàbrica instal·lat. Nosaltres treballem amb Samsung perquè el nostre sistema operatiu vingui instal·lat de sistema i no es pot saltar. Diguéssim que el mòbil és el que és i és com és. I, igual que no té flexibilitat en el sentit de que no es poden posar límits de 5 hores, de 3 hores, del temps que vulguis, o no es pot escollir el que està obert i el que no, nosaltres assumim aquesta responsabilitat de definir que tot l'espai digital sigui segur, i és una mica la nostra obsessió, és de sistema. Llavors és una mica el dir, aquest és el mòbil que tens, pots fer tot això, no pots fer tot l'altre, i d'aquí no pots sortir.
0: Exacte, aquest mòbil és com és, l'hem comprat així, i per tant, encara que nosaltres volguéssim, no et podríem introduir tot això que tu ens demanes, no?
1: Exacte.
0: Amb la qual cosa, jo crec que això ho agrairan les famílies que ens estan escoltant.
1: Talla una mica la discussió, sí.
0: Entenc que conserva el WhatsApp per descomptat, no? Podem tenir música dins, la càmera, poder trucar,
1: sí,
0: no? Aquestes coses, enviar l'ubicació.
1: Exacte.
0: I eliminem tota la part de xarxes i aquest accés a internet més lliure, que és el que pot posar en perill les criatures. Doncs,
1: exactament, sí.
0: Ja veieu, una conversa enriquidora i una idea enriquidora que surt de dos joves que precisament van tastar, diguem, de primera mà el que suposava tenir aquesta addicció, no?, al telèfon mòbil, i no només al telèfon, sinó a tot allò que ens dona com a possibilitats de fer. L'Albert Bertran i el nostre convidat, el Carlos Fontclara, són els cofundadors de Balance Font, i em sembla molt interessant que hi hagi aquesta possibilitat d'accedir als continguts a través del seu web, per poder, doncs, com a mínim fer-se les reflexions oportunes i després, com deia també el Carlos, que cadascú prengui la seva decisió en funció, doncs, dels valors, de com sigui el seu infant, del final del context de casa seva. Carlos, aquest mòbil entenc que no només el veneu a Espanya, perquè com a mínim per adults ja s'està comercialitzant fora del nostre país també.
1: Exacte. De fet, venem a tota Europa, però sobretot som rellevants al Regne Unit, tant per adults com per nens. En aquest sentit, sempre hem abarcat els dos segments. I és el que et dic, molt rellevants al Regne Unit, perquè des d'un inici moltes famílies ens van començar a adoptar i el boca a orella ha anat fent una mica gran la bola. A Espanya també, a Irlanda també, a Països Baixos també, i bueno, després, a poc a poc, diversos països europeus.
0: Déu-n'hi-do. Doncs molta sort, Carlos. Fins aviat.
1: Moltes gràcies.
2: Lletra lligada a Ràdio 4 amb Maricruz Hernández.

sé que ja hem escoltat altres vegades aquest tema de Charango, però és tan bonic i la lletra té tant a veure amb el que hem compartit avui que crec que val la pena repetir. Avui hem fet camí radiofònic gràcies a l'Aro Seren i la Marina Agudo al control tècnic. Us espero aviat de nou. Bona setmana, famílies.

0: Són les 9.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona nit. En clau política, els partits han engegat la maquinària electoral aquest dissabte a Catalunya amb la mirada posada a les pròximes municipals. Demà diumenge, visita del president del govern i el líder del Partit Popular. Des de Junts critica que vinguin a fer un teatret i no pels interessos dels catalans. Jordi Turull, secretari general.
2: Que no ens enganyin. Venen aquí a fer teatre, venen aquí de nou a parlar des de Catalunya, però no sobre Catalunya, i per tant fer-la servir d'escenari de les seves batalles campals, i això nosaltres el que fem és una crida als ciutadans de Catalunya perquè posin molt en valor el que, per defensar els seus interessos, només al final serveix aquelles forces polítiques que som d'obediència estrictament catalana.
0: L'eurodiputada i presidenta adjunta d'Esquerra Republicana ha fet una crida a la unitat de les esquerres sobiranistes amb el pacte de Cardiff entre Escòcia, Gales i Irlanda del Nord com a referent. Diana Riba.
3: I ens posarem a remar per assegurar que hi hagin escoles i hospitals de qualitat. I sobretot perquè cada família tingui un sostre. Perquè hi hagin ciutats segures, trens que funcionin. En definitiva, per assegurar el futur d'aquest país. Els col·legues del Nord han obert un camí per rellançar el sobiranisme progressista en aquest context tan difícil.
0: Més qüestions. Esquerra Republicana tanca l'expedient per la campanya de falsa bandera dels germans Maragall i demana perdó als afectats, a la militància i a la ciutadania. Les conclusions de la Comissió de Garantia sobre la qüestió dels cardells que vinculaven Ernest i Pasqual Maragall amb l'Alzheimer s'han presentat aquest dissabte a la Comissió Nacional del Partit. Assenyalen de manera directa dos exvicesecretaris de comunicació i indirectament l'exdirector de comunicació i a un militant. Aquests quatre implicats en la campanya ja no formen part del partit i, per tant, la Comissió de Garanties no ha proposat sancionar-los. Per evitar que es tornin a produir situacions semblants, Esquerra proposa la traçabilitat de les decisions, el control dels recursos i impossibilitar qualsevol estructura informal o paral·lela. I en clau d'habitatge els expliquem que desenes de persones han participat d'una celebració del creixement dels blocs en lluita organitzat pel Sindicat de Llogateres aquest dissabte. El sindicat xifra en 73 els blocs on té veïnes organitzades contra l'especulació immobiliària. La meitat es troben a Barcelona, però hi ha edificis afectats en una vintena de municipis, entre els quals Sabadell, Cornellà de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Santa Coloma, Sitges o l'Hospitalet de Llobregat. L'acte, que ha comptat amb la participació de Mamadou, Uixa, Marc Giró, Escorpio i l'actuació sorpresa del grup Biznaga, ha estat al carrer Mallorca 243 de Barcelona, a l'Eixample, davant un dels edificis on els veïns es veuen amenaçats per la nova propietat, una gestora de patrimoni que no els vol renovar el contracte. Gemma Tremollas és una de les veïnes afectades.
4: I ens va dir que no ens renovaria els contractes i que ens faria a tots a fora. El que va passar és que van revendre tots els pisos a un altre inversor i aquests inversors el volen revendre a uns altres. Per tant, aquests pisos que els van comprar a 300.000 euros, doncs ara mateix estan anunciats per 700.000, sense fer-hi cap mena de rehabilitació. És a dir, és una especulació com una casa.
0: I en clau cultural, el Festival de Cinema de Sant Sebastián ha rebut el premi, l'actriu Carmen Machi ha rebut el Premi Nacional a la Cinematografia. L'actriu va saltar la fama per ser protagonista de sèries còmiques com

0: Supercopa després de guanyar el Baskonia per 96 a 84. A aquesta hora comença l'enfrontament de semifinals entre el Barça i el València. I també en futbol el Barça s'enfrontarà al Sevilla en la 7a jornada de la Lliga al Ramon Sánchez Pijuan. Per ara el resultat és d'empat a 0. Abans de marxar coneguem la previsió del temps per demà. Jordi Orios a Emet.
1: Demà a Catalunya continua el temps estable amb predomini del cel clar o poc ennuvolat i les temperatures màximes en ascens. S'esperen valors màxims de 32 graus a Girona i Lleida, 28 a Barcelona i Tarragona. Cap al dilluns podrien pujar una mica més, valors més calorosos, especialment a zones de l'interior. Durant la pròxima setmana, temperatures gairebé sense canvis que continuaran en valors calorosos, com diem, especialment a les zones de l'interior. Pel que fa a les mínimes, la propera matinada en ascens al Pirineu Occidental i amb canvis lleugers a la resta. 18 de mínima a Barcelona i Tarragona, 15 a Lleida, 14 a Girona. Pel que fa al vent, demà bufarà fluix del nord al litoral, variable a l'interior a primeres hores del matí, tendint a bufar de component est al terç oriental i del sud a la resta a partir del migdia. És una informació d'EMET.
0: És tot per part nostra. Poden mantenir-se informats a les diferents emissores de Ràdio Nacional i també al portal web rtv-e.cat. Bona nit.
2: Ràdio 4. 50 anys en català i amb tu. L'altra ràdio, amb Cinto Niki.
3: Com és habitual cada setmana, és un, ja podríem dir, un costum que ens retrobem en aquestes ones hercianes de Ràdio 4 o a través dels bits que circulen per la xarxa i internet des del portal RN Audio. Comença una nova edició d'aquest magazín de la cultura audiovisual i tecnològica des d'aquesta ràdio pública, des de Ràdio 4, en el que és l'edició ja del dissabte, dia 19 de setembre, quan són les 9 i 5 del vespre. Per nosaltres, avui significa donar-vos la benvinguda més cordial a la nostra edició número 2653.
4: Buenos días, tengan todos ustedes.

0: poco más de qué se trata.
1: ¡Arranca y vámonos! Hem començat d'una manera tranquil·la, però intentarem ja agafar ritme radiofònic amb els següents continguts. Enregistrament històric de Ràdio Sabadell de l'any 1958. Informació de la Ràdio de l'Estat Espanyol, des de guia de la ràdio amb Lluís Segarra, Ràdio Afició amb Miquel Àngel Sáez, Tecnologia i Pensament, ja espera per entrar en aquest locutori el doctor Carles Llinàs, de la Facultat de Filosofia a la Salle Universitat Ramon Llull, el món tecnològic també de la mà de Quico Gras, doctor en Ciències de la Comunicació, Tecnologia Ètica, Social, des de Fem per Comuns, avui amb un cas també que ha passat recentment a Europa, que té a veure també el govern de Donald Trump, un cas que ens explicaran els companys de Fem per Comuns, que alerta d'algunes tendències també repressives des del govern nord-americà cap a diferents col·lectius, escolteu-lo amb atenció, el món també del gènere, de les minories culturals, de les migracions a la diversitat, amb el doctor Raül Martínez, des de la Universitat de Vic, i també hem de tenir temps per escoltar en Jordi Álamo avui parlant sobre arxius audiovisuals des de l'empresa Evantic. Tot això fet mano a mano amb la Irene Moreno, realització tècnica, control de so, i aquest qui us parla, Sintoniqui, a la direcció i presentació.
2: L'altra ràdio vintage, amb en Sintoniqui. L'altra ràdio vintage.
0: L'altra ràdio vintage.

Obrim programa amb un fragment històric extret de l'Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona, projecte col·laboratiu participatiu sense ànim de lucre que podeu consultar en aquesta adreça arxiuradio.uab.cat. Dic que després de més de 2 anys de feina ja hem acabat la digitalització i que

0: catalogació del material sonor de Ràdio Sabadell i a J20 aportat per la família Anadon Solà, procedent de Joan Solà, qui fou director d'aquella emissora durant força anys. Agrair a l'Albert Murillo les moltes hores de feina i, evidentment, la família Anadon Solà per aquest valuós donatiu. L'Albert Murillo és qui l'ha digitalitzat. Actualment, a l'Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya podeu escoltar 400 fragments sonors de Ràdio Sabadell i a J20 que van de l'any 1958 a l'any 1995. Pertanyen a una setantena de programes i a una vuitantena de veus de presentadores i presentadors que estan, evidentment, indexats. Una altra part del material procedeix de Juan Sánchez Villegas, qui també ha col·laborat en la identificació d'algunes de les veus que presenten els programes juntament amb el Manolo Garrido. Us animem a enviar els enregistraments de la ràdio del passat de qualsevol emissora de que participeu en aquest projecte que tira endavant la Universitat Autònoma de Barcelona, un projecte que té també la col·laboració de la Xarxa de Comunicació Local i la Federació de Ràdios Locals de Catalunya. A dia d'avui tenim 17.500 registres de 1.308 ràdios. Fet aquest punt d'actualitat, doncs el protagonista és el fragment de Ràdio Sabadell, i anem al més antic que tenim, el més antic de Ràdio Sabadell i a J20. És un fragment de Don Juan Tenorio de Zorrilla del mes de novembre de l'any 1958. Les veus són de Pere Perelló i Carme Anadon.
1: No es cierto, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor. Esta aura que vaga llena de los sencillos olores de las campesinas flores que brota esa orilla amena. Es agua limpia y serena que atraviesa sin temor la barca del pescador que espera cantando el día. No es cierto, paloma mía, que están respirando amor.
2: Callad, por Dios. Oh, don Juan, que no podré resistir mucho tiempo sin morir tan nunca sentido afán. Callad por compasión, que oyéndoos me parece que mi cerebro enloquece y se arde mi corazón. Me habéis dado a beber un filtro infernal sin duda, que a rendiros os ayuda la virtud de la mujer. Tal vez poseéis, don Juan, un misterioso amuleto que a vos me atrae en secreto como irresistible imán. Tus palabras me alucinan y tu aliento me fascina y tus ojos me envenenan. Don Juan, don Juan, yo lo imploro de tu hidalga compasión. Arráncame el corazón. Oh, ámame.
0: Ràpid cop d'ull a l'actualitat. Comencem dient que l'empresa audiovisual MediaPro, amb seu a Barcelona, després del canvi de direcció i de la revisió de diverses àrees de negoci i d'un expedient de regulació d'ocupació que va suposar l'acomiadament de 189 professionals a tot l'estat espanyol, ha anunciat que l'1 de gener de l'any vinent, 2027, canviarà de nom. El grup MediaPro deixarà aquest nom i adoptarà el de Imagina. De fet, recuperarà aquesta denominació d'Imagina que ja havia utilitzat en el passat. El canvi de nomenclatura es presenta com la culminació del procés de transformació iniciat per la companyia en aquest any 2026 amb l'arribada de Sergio Oslé com a president executiu i Carlos Núñez com a conseller delegat. La companyia va néixer amb la denominació de Media Producción, amb MediaPro com a marca comercial. Posteriorment, es va adoptar la marca Imagina arran de la fusió amb la productora Globomedia. I després és quan es va rebatejar com a grup MediaPro per ara, a partir de l'1 de gener de l'any vinent, tornar a Imagina. Llengua.cat és una nova plataforma digital que vol fer visible quins establiments ofereixen atenció en llengua catalana. El Codi de Consum de Catalunya reconeix el dret dels ciutadans a ser atesos en la llengua oficial que triïn, català o castellà, però aquest dret, pel que fa al català, no sempre es correspon amb la realitat quotidiana que es viu en molts indrets de Catalunya. El web tenimllengua.cat permet localitzar, afegir i valorar establiments segons l'atenció que ofereixen en català. Els usuaris poden consultar la informació disponible i contribuir a ampliar-la amb les seves pròpies experiències. Tenimllengua.cat ha estat creada pels activistes lingüístics Arnau Oliver i Enric Pujol i recupera l'esperit de la desapareguda aplicació Catal App, impulsada per Plataforma per la Llengua, que també permetia valorar l'atenció lingüística dels comerços. Tenimllengua.cat just comença i confia en la participació ciutadana per créixer. La proposta vol donar visibilitat als negocis que tenen en compte la llengua catalana. Fet el cop d'ull a l'actualitat, posem una ràfega i saludem el primer especialista del programa d'avui.
3: L'altra ràdio, amb Cinto Miqui.
0: I connectem ara amb Raül Martínez, doctor en Ciències de la Comunicació i professor de la Universitat de Vic. Des dels estudis de ràdio d'aquella universitat és des d'on ens parla.
4: Bona, Cinto. Avui, des de l'estudi Carles Capdevila de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, parlem de com han evolucionat els discurs de menyspreu i d'odi contra el futbol femení en només una dècada.
5: La única nota optimista es que cuando se casen, si se casan, cambiarán este juego por una batería de cocina.
4: Així sonava el Nodo l'any 1961 parlant d'un partit de futbol femení. Pot semblar un discurs d'un altre temps, però hi ha una idea de fons que encara continua. Que les dones no haurien de jugar a futbol i que ocupa un espai que no és seu. El 2020, les futbolistes van fer vaga per reclamar un conveni professional i condicions dignes. Una part de l'opinió pública va qüestionar-les. Què es pensen que són? Per què reclamen tant si no generen valor econòmic? I mentrestant, el futbol femení iniciava canvis radicals. Va arribar el reconeixement del futbol professional, les Champions del Barça, el Mundial de la Selecció Espanyola. Van arribar rècords d'assistència als estadis i, sobretot, una nova generació de jugadores convertides en referents per a milions de nens i de nenes. Però els discursos de menys preu no van desaparèixer. No saben jugar, els guanyarien els juvenils masculins, el futbol femení ni és futbol ni és femení, i massa sovint la discussió sobre les futbolistes acaba desviant-se cap al seu cos, la seva aparença o la seva vida personal. També es deia que ningú no les volia veure jugar, però van començar a omplir estadis. I aleshores es deia que omplien, però perquè les entrades són gratuïtes. I llavors el Barça mobilitzà 15.000 aficionades a Turí o 40.000 a Bilbao. Una afició que compra entrades, que viatja i que, a més, converteix aquests partits en espais familiars de gaudi i convivència. Durant anys, el Barça femení ha estat el gran referent mundial pel joc, per la formació i pels títols, però avui potser ja no és l'únic projecte atractiu. Ara hi ha clubs, lligues i països que hi estan invertint milions. La National Women's Soccer League als Estats Units, la Women's Super League anglesa, clubs europeus que estan reforçant plantilles, infraestructures, equips tècnics, serveis mèdics, màrqueting i comunicació, experiències per a l'afició, i això té conseqüències. Aconsegueixen salaris més elevats per a les jugadores, competicions més equilibrades, fomenten que les aficions omplin els estadis. A més, tenen més patrocinadors, més cobertura internacional i, sobretot, més capacitat per atreure les millors jugadores. I el Barça? Continua sent un dels millors equips del món, continua guanyant, continua formant jugadores o fitxant les millors jugadores del món, però cada vegada té més competència per retenir-les. Jugadores emblemàtiques han marxat a projectes internacionals amb una capacitat econòmica i esportiva creixent. I aquí observem un altre tractament diferenciat entre homes i dones. Quan un jugador marxa a l'estranger, sovint parlem del seu creixement professional, de la seva ambició, del salt esportiu. En canvi, quan marxa una futbolista, molts discursos estan argumentant la decisió a partir de la seva vida personal, amb qui viu, on vol viure o si segueix la seva parella. I així evitem parlar de les dificultats del futbol espanyol per retenir les futbolistes. Anglaterra, amb l'objectiu del Mundial 2035, ja està planificant el futbol. Està desenvolupant la base, les competicions i les estructures professionals. Els Estats Units preparen una segona lliga per atreure el talent del futbol femení. 8 franquícies volen generar un planter de jugadores competitives i atreu les promeses del futbol internacional amb beques universitaris, sous anuals de fins a $35,000 i desenvolupament esportiu d'èlit. Aquestes lligues s'assumeixen l'augment de la cobertura mediàtica, les oportunitats de patrocini. Assumeixen que els tornejos de la Copa, com la Copa del Món, han atret milions d'espectadors i han creat una demanda de més cobertura dels esports femenins. Les marques reconeixen el valor d'invertir en el futbol femení i això es tradueix en acords de patrocini que augmenten la visibilitat i proporcionen un suport financer a equips i jugadores. I mentre a Espanya, què? Doncs la Lliga Espanyola continua depenent de l'èxit del Barça. Encara costa trobar clubs amb recursos suficients, projectes sòlids i capacitat per competir amb els grans projectes europeus. Encara hi ha sous baixos, infraestructures insuficients, equips tècnics amb recursos limitats i jugadores que han de complementar els seus ingressos. I encara hi ha clubs que entenen el futbol femení com una obligació institucional i no com una oportunitat estratègica. I possiblement el futbol espanyol, en lloc de liderar aquesta transformació, acabarà veient passar el futur des de la banda.
0: El gat mariner ens ha sortit així, mariner, però ja que estem en aquesta secció, amb un toc una mica filosòfic. Secció de tecnologia i pensament, un autèntic plaer tornar a rebre en aquesta temporada el doctor en filosofia Carles Llinàs, el degà de la Facultat de Filosofia, la Salle Universitat Ramon Llull. També un plaer des de l'altra ràdio, 50 anys de Ràdio 4, establir aquesta col·laboració entre la nostra ràdio pública i el campus de la Salle Universitat Ramon Llull. Mira, ja diu, i tant, d'allà precisament és on ens ve el doctor Llinàs, que ja va sumant temporades, crec que ja és la tercera, va sumant episodis.
6: Sí, sí.
0: Què tenim en aquesta secció? La invitació, doncs, a un tema que ens parla, com ara sentireu el Carles Llinàs, a un pensament, però evidentment d'una manera distesa, agradable, però amb fonament. Avui dius que el protagonista, que potser serà protagonista de més d'un espai en aquesta temporada, és Massimo Cacciani.
6: Cacciari.
0: Cacciari. Cacciari. No entenc la N amb la R, jo que escric malament, disculpa'm.
6: No.
0: Massimo Cacciari. Ara ho dic bé, amb dues Cs. Qui és Massimo Cacciari?
6: És tot un personatge. Itàlia és una personalitat molt coneguda, perquè a part de ser filòsof, de tenir una obra molt àmplia i molt densa, a més, en alguns casos, molt densa, a més ha estat alcalde de Venècia, no sé si un parell o tres de mandats. Vull dir que ha estat un personatge que s'ha implicat molt en la vida pública i procedia d'una certa esquerra, diguem, en els seus moments més o menys de partit, però ell sempre ha estat força independent respecte dels partits i bueno, va arribar a ser doncs alcalde, com dic, diverses vegades.
0: Situats.
6: I va ser professor de filosofia, sobretot a Milà. I en aquests moments, que ja té més de 80 anys, però està molt bé de salut i tal, i se'l crida per activa i per passiva. Si els oients o tu mateix voleu, podeu trobar a internet muntanyes de conferències seves, entrevistes
0: de tot. Debats, Massimo, amb dues S's, Cacciari, aquest xà, escrit amb dues Cs, sense cap A, i Chiari, que jo el batejava erròniament en no entendre amb la meva lletra. Dius que avui el concepte situat del personatge que ens portes de Massimo Cacciari és el caràcter radical de la revolució tecnològica contemporània.
6: Sí. És un autor que ha fet obres, com et deia abans, molt denses i molt grosses, Però darrerament, sobretot, jo diria que deu ser sobretot a partir de la jubilació, diguem així, o del pas a catedràtic emèrit i tot això, s'ha dedicat molt a reflexionar sobre la... l'impacte que està tenint aquesta revolució tecnològica, no? I una de les coses que subratlla, en primer lloc, és aquest caràcter revolucionari que fa que sigui singular, fins i tot com a revolució, si vols dir-ho així, que fins i tot com a revolució sigui singular respecte d'altres revolucions que hem tingut, no?, en la història. Jo què sé, a començaments de la modernitat tenim revolucions molt importants, com poden ser fins i tot doncs, el que des d'Europa en diem descobriment d'Amèrica. Sí, sí, esclar, això es produeix en un espai de temps molt curt, el descobriment d'Amèrica, però els efectes i l'adquisició de consciència de que realment hi ha un altre continent allà, que és un altre món, triga dècades i dècades. No? I probablement fins un segle després, un segle i mig, no hi ha consciència de que realment estem en una pilota, no?, que el planeta és un globus i que això ha donat lloc a una altra manera d'habitar el món. No? Doncs una de les coses que insisteix Cacciari és aquesta, que la revolució tecnològica actual és gairebé com si fos instantània, no? S'està produint a tal velocitat...
7: Que els seus efectes són immediats.
6: Bueno, és que si ho penses una mica, esclar, els que són més joves, això a vegades a classe em passa, no? Els que són més joves no se n'adonen de fins a quin punt... Jo he viscut, no? Bueno, i potser tu també, no? Els meus...
7: Segur que ja també ho he viscut, Carles.
6: Vull dir, quan teníem els primers mòbils no tenien internet. El primer mòbil, per què servia? Perquè servia, si tenies un problema, trucaves a casa, veniu-me a buscar, veniu-me
7: a
6: buscar.
7: Sí, sí, era un element de veu molt res pràctic, més. Després per escriure 4 missatges de SMS, però aquí s'aturava, i a partir d'aquí esdevé una eina que concentra multitud de funcions: telèfon, ordinador, reproductor audiovisual connectat telemàticament en molt poc temps, i esdevé una eina, diguem-ne, completíssima que absorbeix l'atenció de...
6: El primer mòbil que vam tenir...
7: De moltes de les nostres hores.
6: Efectivament, sí, sí. Els meus fills, per exemple, el primer mòbil que van tenir no el volien, o sigui, se'l traien de sobre, un li passava a l'altre perquè no
7: li era útil.
6: No, bueno, és que no era una eina d'entreteniment.
7: Clar, no era una eina d'entreteniment audiovisual, que és bàsicament el que és a dia d'avui.
6: Exactament, no? Llavors, una de les primeres coses que impacta és aquesta radicalitat de l'acceleració que estem vivint, que fa que, bueno, una mica la sensació aquella que tens quan t'estàs columpiant, no?, el vertigen aquell,
7: sí.
6: I és que una sensació de buit, fins i tot, no?, de que, bueno, que no saps exactament què pot passar a l'instant següent, no? Jo crec que aquesta és una cosa molt important, i em sembla que, bueno, per això jo volia subratllar-la. Hi ha altres sempre... característiques, però potser en altres
7: en parlarem en propers programes, perquè avui també hem invertit un temps que era necessari de presentar la figura de Massimo Cacciari, no? Sempre que hi ha l'acceleració, crec que alguna vegada també amb les teves col·laboracions m'ha vingut a la ment una de les frases, potser no és literal, de l'escriptor Milan Kundera, que la velocitat és directament proporcional a la capacitat de l'oblit, no? Que tot quan s'accelera, aquest vertigen, el que els va provocant és molts impactes, però en el fons molt oblit sí, i poca cosa queda. Clar. Per tant, aquestes qüestions sempre són bones d'aturar-te, pensar-ho. I això és el que us invitem a fer des de l'altra ràdio amb la inestimable participació del doctor Carles Llinàs, que torna al programa d'aquí un mes. Fins aleshores, Carles. Moltíssimes gràcies.
6: Gràcies a vosaltres.
3: L'altra ràdio, amb Sintonic. Hey, baby,
7: listen to me. I think that's important for you. Programa... divers, molts col·lectius es poden expressar des d'aquesta ràdio pública, com el que escoltareu seguidament. Un plaer tenir una nova temporada dins de l'equip de l'altra ràdio, la gent de Fem Procomuns. Sentireu seguidament en David Gómez, des de Fem Procomuns, que ens explica la maniobra que ha fet el govern dels Estats Units per tancar el col·lectiu italià Autichichi Inventati com a proveïdor de serveis digitals a internet. Autichichi Inventati va ser fundat l'any 2001 per membres del moviment antiglobalització italià i va fer costat als seus inicis a Indymedia Italia en la cobertura, per exemple, de la 27a cimera del G8 que es va celebrar aquell any a Gènova. Doncs bé, hi han hagut novetats pel que fa a aquest col·lectiu que David Gómez des de Fem Procomuns s'explica en tot detall.
8: Després de 25 anys, només 10 dies. Quedeu-vos amb aquesta comparació. I és que després de 25 anys de proveir d'eines digitals als moviments socials i entitats, el col·lectiu italià Autistici Inventati ha decidit tancar passats només 10 dies de rebre una qualificació del govern nord-americà. Estats Units té una qualificació governamental per definir una organització com a terrorista, la Foreign Terrorist Organization, FTO per les seves sigles angleses, i una altra per les organitzacions que proporcionen infraestructura al terrorisme, la Specially Designated Global Terrorist, SDGT per les seves sigles angleses. El que va fer el 26 d'agost el govern nord-americà és qualificar Autistici Inventati com a Specially Designated Global Terrorist. Aquesta qualificació no és resultat d'un procés judicial amb garanties, sinó que és una decisió arbitrària del Departament d'Estat. Com a conseqüència d'aquesta decisió, el 27 d'agost el compte de PayPal d'Autistici Inventati va ser cancel·lat i l'endemà, el 28 d'agost, el domini autistici.org ja no era accessible. El Public Interest Registry, una entitat sense afany de lucre sota legislació nord-americana que s'encarrega de la gestió dels dominis .org, es va veure forçada a bloquejar-lo. La declaració governamental també amenaçava amb sancions secundàries a les entitats financeres participants. Degut a això, Banca Popolare Etica Italiana, que a l'estat espanyol és coneguda com a Fiare, es veia forçada a anunciar l'1 de setembre la suspensió del compte d'Autistici Inventati. La Banca Popolare Etica, o Fiare, és una banca cooperativa que facilita serveis bancaris i, sobretot, finançament a projectes i entitats de l'economia social i solidària que no volen treballar amb la banca convencional. La Banca Popolare Etica, en l'anunci de suspensió, va declarar que no estava d'acord amb la qualificació. Però si no hagués actuat així, a partir de les sancions secundàries podria haver perdut la capacitat d'operar amb targetes de crèdit i dèbit, Visa o Mastercard, donat que depenen d'un monopoli nord-americà. Nombroses organitzacions de tot el món han mostrat la seva solidaritat amb Autistici Inventati. Però l'efecte de la qualificació i les sancions secundàries amenaçaven a tenir un efecte dominó ampliant el prejudici a altres persones i entitats. És per això que el col·lectiu, en anunciar el seu tancament el dia 6 de setembre, argumentava el següent. En aquest clima polític, continuar oferint els nostres serveis posa en perill els nostres usuaris i qualsevol persona que formi part de les nostres comunitats. Sense cap garantia jurídica ni de defensa, amb una qualificació unilateral i aprofitant-se que les organitzacions del govern d'internet i del sistema financer estan sota la seva jurisdicció, el govern dels Estats Units ha aconseguit un èxit repressiu molt destructiu. El precedent és molt greu, perquè pot aplicar-se a moltes altres organitzacions proveïdores de serveis digitals. Mentre les grans corporacions tecnològiques han posat les seves tecnologies i processament de dades clarament al servei d'operacions de guerra i repressió, s'està posant en risc un col·lectiu que proveeix eines digitals simplement amb una classificació, sense cap procés legal amb garanties. Des de la cooperativa Fem Procomuns ens solidaritzem amb Autistici Inventati i defensem el dret a proveir-nos de serveis digitals de forma independent a les grans corporacions, com nosaltres estem fent amb el projecte Somnúvol. Però també ens fem una reflexió important. Internet i el sistema financer no poden dependre d'organitzacions amb seu a un sol país, sobretot quan aquest país s'orienta cap a una deriva autoritària i altament repressiva de qualsevol dissidència.
7: Anem canviant de temàtica, ara és hora de saludar en Jordi Alamo de l'empresa Avantic, també amb la seva primera intervenció d'aquesta temporada radiofònica, que ens explica com està canviant la forma d'indexar els fitxers de vídeo i àudio dins dels grans arxius audiovisuals.
9: Fins fa relativament poc es feia igual que amb qualsevol altre document, un conjunt de metadades, autor, data de creació, versió, origen, número de document i afegint-hi uns tags a mà. Era una fitxa útil i és una fitxa útil per localitzar el fitxer, però que no deia gaire res del que realment passava dins del vídeo o de l'àudio. Actualment, amb l'increment exponencial de continguts audiovisuals i gràcies a la intel·ligència artificial, això ha canviat. Es continua classificant pels mateixos camps i tags de sempre, però ara s'hi ha afegit una cosa ja, comença a ser habitual, la transcripció automàtica del contingut i la seva classificació, segons el que realment es diu o es mostra sovint i fins i tot en diversos idiomes alhora. El vídeo, a més, obre un ventall propi, reconeix el text que apareix dins la imatge, cartells, rètols, subtítols, transcriure'l, traduir-lo, identificar les persones, els objectes i els indrets que hi surten. El propi contingut visual es converteix en font de metadades sense que ningú l'hagi hagut d'etiquetar a mà. Però sempre hi haurà el fet de que un humà haurà de validar la indexació per corregir els possibles errors que hi hagi. Això canvia com es consulta l'arxiu. Abans depenia gairebé exclusivament de la fitxa, de la data que has creat, els camps, i ara es pot buscar pel contingut mateix, en un moment on apareix una persona concreta, en un indret, dient una paraula concreta. D'aquí surten els beneficis més clars. Velocitat per localitzar un fragment sense visionar hores de material, accessibilitat, perquè es recupera contingut encara que ningú en tingués constància prèvia, capacitat de creuar informació, trobant totes les vegades que una persona o un tema apareixen repartits en desenes de vídeos i recuperació de material que abans quedava a la pràctica perdut per manca de catalogació detallada. En conjunt, el fons audiovisual es converteix en una eina de consulta real, no només en un dipòsit de fitxers. I un últim apunt, més de gestió que de tecnologia, per treure tot el partit això, cal un CMS, un Content Management System, un sistema de gestió de continguts que no només emmagatzemi els fitxers, sinó que organitzi permisos i doni accés fàcil a tota aquesta informació generada automàticament. Un exemple és Evantic One, un ecosistema modular presentat a l'IBC de 2026 a Amsterdam, orientat a automatitzar producció, arxivament i distribució des d'un mateix lloc i que ja incorpora aquesta manera d'indexar transcripció, classificació, reconeixement d'elements, integrat tot en el mateix sector. Al cap i a la fi, la gràcia d'un CMS és no haver de saltar d'una eina a l'altra. Tot passa pel mateix lloc, amb una sola font de veritat, per tot l'arxiu. I això és el que converteix la indexació en alguna cosa útil de veritat i no només generar metadades, sinó tenir-les a mà ben organitzades i quan cal.
7: Anem sumant temporades a l'antena de Ràdio 4, però no abandonem el nostre origen, l'altra ràdio. Va néixer com un programa del món de la radioafició, era l'any 1980, i diguem-ne, amb la majoria d'edicions de l'altra ràdio. Tenim informació del món de la radioafició. Saludo a Miquel Àngel Sáez, el president de la Federació Catalana de Radioaficionats. Benvingut, Miquel Àngel. I abans de parlar d'una iniciativa que es farà la propera setmana dins el món de la radioafició, fem un cop d'ull ràpid d'algunes de les activitats que han tingut lloc en aquest estiu, que hi anem deixant enrere. Algunes coses que es van fer a la radioafició catalana el passat mes de juliol, quines podrien ser?
10: Sí, hem tingut un mes de juliol força actiu. A l'agost sempre és una mica més baix, hi ha una activitat, però al juliol sí que n'hem fet diverses. Per exemple, el dia 4 i 5 de juliol vam fer un del contest dels campionats, diguéssim, que hi ha importants, que forma part del campionat d'Espanya, que és el concurs Atlantis de BHF o UHF. El grup de concursos en van anar a la muntanya, van estar al santuari d'aquí d'Esmunts, que això és a Sant Agustí de Lluçanès. Tenim allà una activitat a la Mar de Maca des d'allà dalt. Això va ser el dia 4 i 5 de juliol. El dia 19 de juliol ens van anar amb els companys i amics de Salvamar Notícies a fer una trobada molt maca també, que va ser a Maçanet de la Selva, aquí al costat de Blanes, i va ser també magnífic. Després de fer activitat allà i parlar amb tothom i tal, van anar a dinar, com sempre acabem dinant. Ja ho he dit sempre, nosaltres aquí al Ràdio Club practiquem la radiogastronomia.
7: Ben fet, escolta, manera. Deixa'm dir i felicitar els col·legues de Selva Mar Notícies.
10: Mar Notícies, sí, sí.
7: Selva Mar Notícies, que té un molt bon canal de YouTube, per tant, si aneu a YouTube trobareu Selva Mar Notícies, van sumant edicions, és una feina també sense ànim de lucre, molt meritòria, que per tant des de l'altra ràdio una nova salutació i les més sinceres felicitacions. Alguna altra activitat encara de l'estiu?
10: Sí, hem tingut un parell d'activitats més, o tres en aquest cas, el dia 1 i 2 d'agost, coincidia a principi de mes, va ser el Contest Internacional de la Llaro, que també van participar des dels Munts. El dia 5 i 6 doncs, bueno, van estar també doncs, fent un finisit de setembre, vull dir ja, van estar també fent el Contes Internacional, també, un altre dels internacionals que hi ha també de Beaquefa, i el dia 12 i 13, com no, doncs han fet el Comarques Catalanes, que és el contes típic d'aquí de Catalunya, que fem quasi totes les activitats o la gent que estem a Catalunya a dins del que és el tema de Beaquefa. Beaquefa, només Beaquefa.
7: D'acord, molt bé. Comarques Catalanes, que en les últimes edicions ha estat organitzat per l'ARCAT, no? En aquest cas,
10: sí,
7: com a entitat organitzadora. Dèiem que teniu una iniciativa de la Radiofició Catalana mirant cap al proper dissabte, que ja serà 26 de setembre.
10: Sí, senyor. El proper dissabte tenim una trobada magnífica que fent any rere any serà la 16a trobada de la Radiodifusió Catalana al Castell de Montesquiu. Hem de dir que la Diputació de Barcelona ens cedeix a les instal·lacions gratuïtament i fem una trobada magnífica a lo que és la part de la gespa del Castell de Montesquiu i el que havia estat l'antic paller, que ara s'ha arreglat i és una sala d'exposicions, ens el deixen per poder fer la trobada de la Radiodifusió Catalana. La 16a trobada de la Radiodifusió Catalana.
7: A quin horari estareu en el Castell de Montesquiu el proper dissabte?
10: Estarem aproximadament des de les 8 del matí fins a les 2 de la tarda. A les 2 de la tarda pues, ja recollirem tots els trastos i ens anem a dinar. Com
7: doncs
10: no,
7: si alguna sempre. Persona passa per Montesquiu, sí. Per a prop de Montesquiu, sí. Per Sant Quirze de Besora, per la zona de Lluçanès, Ripollès, Osona, aneu perquè és un castell magnífic de veure, és un jardí que també és un plaer caminar per aquella gespa, però el dissabte vinent, durant tot el matí, els radioaficionats catalans fan aquesta 16a diada, els podreu veure allà, i tant de bo que els saludeu i digueu, mira, la setmana passada ho vaig escoltar a l'altra ràdio de Ràdio 4. Miquel Àngel, que vagi molt bé aquesta diada i fins aquí uns dies.
10: Molt bé, adeu-siau, gràcies.
3: L'altra ràdio, amb Cinto Niki.
7: No sé si en Joan Francesc Gras, Quico Gras, quan no el presentem oficialment com a doctor en Ciències de la Comunicació, ha estat alguna vegada, perquè és un home que viatja també força, que li agrada Catalunya, que se l'estima. El Castell de Montesquiu, això que ens explicava el Miquel Àngel Sáez. Has estat al Castell de Montesquiu?
11: Sí.
7: És un lloc bonic, eh?
11: Sí.
7: Que val la pena de visitar-lo en aquella localitat, al límit del que seria, no?, Osona ja, amb Ripollès, no?, en aquella zona de Catalunya. No venim a parlar dels viatges al Quico Gras, que també en podríem parlar, sinó que venim avui a parlar, Quico, i molt content que mantinguis la col·laboració amb l'altra ràdio, sobre una reflexió que ens vols fer sobre intel·ligència artificial i els humans, no? En una setmana que hem conegut que el govern dels Estats Units de Nord-Amèrica, específicament el seu president, Donald Trump, deia a principis d'aquesta setmana que ell considerava que no era necessària cap regulació sobre l'aplicació, l'ús de la intel·ligència artificial en el moment que semblava que una sèrie d'empreses nord-americanes tenien la intenció de fer alguna mena d'autoregulació o d'una mena de compromís ètic per potser no entrar en determinades qüestions.
11: Correcte.
7: Saber trobar uns topalls adequats. Molt interessant també la reflexió en aquesta setmana feta al programa de Ricard Ostrell de Catalunya Ràdio d'un dels responsables del Barcelona Supercomputing Center, on també hi expressava el seu criteri que semblava adequat, convenient de trobar uns límits, de trobar algun tipus de marc legal per algun tipus d'accions. I avui tu ens volies donar una mica el teu parer, la teva reflexió sobre la intel·ligència artificial als humans i com veus aquest tema tu també que fa tants anys que hi estàs involucrat.
11: I una petita prèvia, recordar que vam fundar una entitat catalana que es diu CIVICAI, que curiosament va ser l'Escola del Treball el seu primer acte, que un dels motius d'haver-la creat és per pensar en una regulació, no? Què penso habitualment? Els reptes de la tecnologia, que són molts i molt ràpids i molt reiteratius, si pensem fa 40 anys, doncs internet, abans la tele, doncs solen fer-se amb interacció amb els humans, no? Llavors escrivim, parlem, fem entrevistes nombroses, que totes parlen de la intel·ligència que farà, que no farà, que deixarà de fer. I si ens cuidem potser dels que interactuen amb ella, que som els humans? Per què? Perquè l'hauríem de posar amb els humans perquè el repte el focalitzar-lo amb la tecnologia, a part que és acrítica en general, potser pots dir que va bé, la tecnologia sol ser crítica. Jo invento un artefacte per millorar certes coses, però no penso, per exemple, el consum energètic que hi ha amb intel·ligència artificial, tots aquests governs que estan fent grans projectes amb la IA i tota aquesta conya, i resulta que estan consumint quantitats ingents d'energia, dius, escolteu, nois, on estem, no?
7: Sí que és això que també el govern dels Estats Units deia, que ells no tenien cap intenció de regularitzar, per exemple, aquests grans centres de servidors de dades que tenen un consum energètic elevadíssim. Això les passades temporades de l'altra ràdio ho hem posat damunt la taula, perquè és una evidència que en els llocs on està dona molts pocs llocs de feina, perquè són centres que van automatitzats i que realment l'impacte laboral és mínim i que a dia d'avui tenen uns costos. Algú savi també del món tecnològic del Barcelona Supercomputing Center deia fa temps que a dia d'avui potser no seria un problema que aquests centres consumissin moltíssima energia si es pot produir, però no és el cas encara a dia d'avui, amb sistemes ecològics, sistemes que no tinguin impacte amb CO2.
11: Correcte.
7: Que el problema no seria el gran consum, sinó com es genera el gran consum, quina contaminació suposa, no? Que és un matís, però clar, a dia d'avui això implica, evidentment, una sèrie de despesa clar. Energètica i, en aquest cas, també de contaminació. Per tant, tu, la reflexió que ens portes s'ha de tenir en compte els humans, cap on ens vols guiar?
11: O sigui, hauríem de tenir més en compte els humans perquè som en qui interacciona aquesta intel·ligència. És a dir, si de moment no existíssim, aquesta IA no faria
7: qui
11: res.
7: Qui interacciona i qui l'ha creat.
11: I qui l'ha creat.
7: Perquè això és una pura creació humana, avui no té cap secret, no s'ha creat per, diem, una generació espontània, la intel·ligència artificial.
11: Llavors, els humans tenim una característica amb la tecnologia que s'ha demostrat al llarg del temps, que és que arribem tard, sempre arribem tard. És a dir, si no tenim un fet molt puntual i molt agressiu, exemple molt cafres, la bomba atòmica d'Hiroshima i Nagasaki, clar, evidentment, ens ho hem carregat tot, d'acord, van ser els americans, però aquí ha passat alguna cosa molt greu i hem de posar-hi atenció. La IA, estem esperant més aviat què passarà, què farem, prendrà la feina al veí, a mi, a l'altre, però clar, aquesta interactuació anem tard perquè regulem o no regulem, però ja ens haurà passat per sobre, no? Llavors jo penso que hauríem de fer més incidència amb els humans que amb la tecnologia. Tenim un exemple universal de fa molts anys, de l'any 68, que és 2001 o una odissea a l'espai, quan desconnecta el famós HAL, no? I a més que ho veu tot, veu com parla, no sap, li explica, no? Llavors, primer seria aquest. Llavors, pensa més en regles a curt termini, perquè aquest quedar-nos fora de joc com a humans, que arribem tard, a més ho estem fent amb un tempo nostre, no un tempo IA.
7: Clar, aquest és el problema, no?
11: Un mig termini, si sortim al carrer i li diem a la gent, a mig termini què penses fer? I et diran tots, d'aquí 10 anys, no. Amb la IA estem parlant 3-5 anys com a molt,
7: sí, sí.
11: Un període mitjà, i si no 10, un període llarg.
7: Que s'ha posat en marxa en molt poc temps, tot aquest món de generatiu, d'alguna manera estem parlant de 4-5 anys, que en poc temps ha tingut un gran impacte, que encara ho tindrà més, i que, per tant, no es pot, com tu dius, estar pelant la pava, esperant legislar o fent algun tipus d'acció a uns anys vista, sinó que és una cosa, diguem-ne, molt, molt del present. Aquesta idea queda molt clara i és una gran evidència.
11: I llavors, com ens relacionarem a partir d'ara, no a un nivell, no a molts nivells, amb aquesta tecnologia? Perquè, clar, a més, aquesta tecnologia, crec que no hi ha una paraula més endavant que exponencial, però crec que és molt exponencial. Va, super de pressa, cada vegada n'hi ha més. S'ha notat molt que feia molts anys que ho preparaven, com que no acaba de funcionar, no passa res, i ara ha hagut com un boom.
7: Bueno, clar, hi ha hagut la suma de la supercomputació, hi ha hagut aquests ordinadors que han permès, en una dècada prèvia, un avenç que abans, diguem-ne, era impossible, ni que la teoria ja estés feta, no?
11: I llavors, com a professor que està molts anys, crec que a més hi ha una cosa molt evident. S'ha destruït l'educació. No sé si per atzar o molt premeditadament. Hem convertit a la gent en més tonta o més ignorant, i llavors aquesta IA ens dominarà molt els que hi ha darrere. Perquè si tens gent més ignorant, menys preparada...
7: Sí, això és una altra situació contemporània, no? L'educació que sembla que en molts nivells sobta ara també perquè la tecnologia no estigui tan present a les aules, hi hagi més temps, més reflexió, més lectura, no? Un ensenyament que vegi de lo que era una mica l'univers clàssic,
11: sí.
7: Però evidentment sense deixar de tenir en compte que la societat també té aquestes eines, però que es veu que d'alguna manera això provoca una certa distorsió, no?
11: I clar, llavors clar. Aquesta IA se sumen molts factors i per tant, repeteixo, estem tot el dia parlant de la IA, la tecnologia antropomòrfica, que si cul, que si l'altra, però resulta que potser el factor humà és on tenim el nostre tendó d'Aquiles bastant fotut, perquè tota aquesta generació nova és pragmatisme, agafen les eines, les fan servir, però cada 8 anys a més. I per últim, ho revolucionaríem, que aquesta ja no té sentiments, aparentment, però té algo pitjor, que els té delegats o derivats, perquè és un algoritme, és un fet matemàtic.
7: Sentiments no en podrà tenir mai, en tot cas però simularà que en té.
11: Aquí està el problema.
7: És com la veu, no? Jo ara la veu sintètica... No sé com dir-t'ho. Ara jo sóc un mal actor, em poso a plorar.
11: Clar.
7: Jo sóc un humà, que ara jo sóc un actor pèssim, i dius, escolta, aquest home fa pena, i és veritat. Però la veu sintètica diu, ui, pot fer-ho, però és evident que aquella veu no pateix pas, ho simula.
11: No. I li han explicat...
7: I pot quedar molt realista.
11: El mal de panxa d'un o d'un altre, i això farà. Llavors, factor humà, crec que és on hauríem de posar l'atenció i no amb la tecnologia.
7: Veig avui fer la competència, que fa una estona també el teníem al programa, el doctor Carles Llinàs, amb la seva secció de tecnologia i pensament. Avui hem tingut dues, podríem dir, seccions on us invitem en aquest pensament i aquesta reflexió. Ens ho ha fet el doctor en ciències de la comunicació, Joan Francesc Gras, que torna al programa el mes entrant. Quico, fins aleshores.
11: Fins aleshores.
7: Mentre veig sortir del locutori en Quico Gras, després d'aquesta reflexió sobre la intel·ligència artificial, sobre l'ésser humà, anem a parlar amb un ésser humà de carn, d'ossos, que coneix molt bé el món de l'actualitat radiofònica de l'Estat espanyol, el responsable de Guia de la Ràdio. Visiteu a internet guiadelaradio.com, guiadelaradio.com. Com es diu el seu responsable? Com es diu aquesta persona, carn i ossos? Lluís Segarra, un dels veterans ja de l'equip de l'altra ràdio. Lluís, benvingut a una nova temporada.
12: Moltes gràcies. Aquí amb intel·ligència natural.
7: Això mateix. Fem un cop d'ull a l'actualitat. Avui farem un repàs a la ràdio de l'Estat espanyol. Parlem, evidentment, de les novetats de la nostra casa. Però abans agafem una cosa d'actualitat d'aquesta setmana. Passat dimecres, 16 de setembre, a la prèvia del partit entre el Futbol Club Barcelona i el Santander, que es va celebrar al Camp Nou, es va fer l'especial 50 anys de futbol en català de Joaquim Maria Puyal, una emissió conjunta dels programes Què t'hi jugues, Barça, de SER Catalunya, i la TDT de Catalunya Ràdio. Aquesta transmissió va ser codirigida per Sique Rodríguez i Ricard Torquemada, i va reunir algunes de les veus que van treballar amb Joaquim Maria Puyal. Va repassar també aquesta transmissió en uns dels moments més emblemàtics de la història de les narracions de futbol en català. Dic que si ens veu escoltar la setmana passada, primer programa de la temporada, si no aneu a RN Audio, teniu l'entrevista que vam mantenir amb Josep Maria Déu, que ha escrit, en aquest cas, el factor Puyal, editat per Pòrtic. Si aneu a RN Audio, podeu escoltar aquella entrevista. Tenim novetats a la nostra casa i estan en marxa fa uns quants dies. Fem un resum, si et sembla, novetats de la programació radiofònica 26-27 de Ràdio 4. Lluís.
12: Doncs mira, sí, en plan ràpid, per la tarda tenim una sèrie de novetats. Una es diu La Tàctica, que ho fa la Mariola Dinarés. També hi ha com a nou programa El Quart Temps, del Josep Maria Rubí, a l'Irrepetibles, del Carles Mesa, i La Tarda de Ràdio 4 amb el Xavi Martínez. I després, al cap de setmana, el Són Quatre Dies, aquesta temporada el fa l'Escrivia Tarragona. I bé, també hi ha un programa nou de cuina i gastronomia que es diu La Comanda, que el fa la Natàlia Sánchez. I també es potència
7: aquesta
12: temporada
7: molt... Cuiner, no et deixis el cuiner, Raül Balam Ruscalleda, que mira, el no fan mano a mano. La Natàlia Sánchez segur que sap cuinar, gran companya de la casa, gran comunicadora, no dubto que també pot ser una gran cuinera, però Raül Balam Ruscalleda, evidentment, ja té un prestigi a banda de la seva mare, que fa molts anys també, Carme Ruscalleda, col·laborant a Ràdio 4. No, és una bona opció. Pels diumenges de 2 a 3, o RN Audio, com us diu el Lluís, el programa es titula La Comanda. Acaba, Lluís.
12: Sí, el que et deia, que també es potencia força la part de podcast, i destacaré un que el fa el Sergi Mas, el meu antic veí Sergi Mas, que es diu Les mares i els pares que ens van parir.
7: Cert, mensual, eh? Podcast mensual. I també retrobem, després de fer l'estiu a Ràdio 4, a les tardes de l'estiu, en Joan Barutel, ara els diumenges de les 8 del vespre a les 10 de la nit, els diumenges Joan Barutel amb el programa del vespre que es titula Demà és dilluns i què? Eh, Lluís? Demà és dilluns? T'ho dic així, i què? No? No. Pels que ens escolteu, demà és diumenge. Els que ens escolteu a Ràdio 4, avui estem a la nit del dissabte. Però el company Joan Barutel està demà en antena. Novetat sembla també que poden ja mirar cap a la propera temporada de RAC1. Hi ha hagut una notícia d'aquesta setmana a partir d'una entrevista que va fer Toni Clapés a BTV. Què va dir Toni Clapés aquesta setmana a BTV, Lluís?
12: Doncs es veu que l'home està ja una mica cansat d'anar a la ràdio cada dia i ja diu que segurament aquesta serà la darrera temporada del versió RAC1. Això sí, no es retira, no es jubila encara, perquè té un projecte de fer un programa de televisió a la 2CAT.
7: La 2CAT és aquesta temporada, eh? La 2CAT el teniu a pocs dies d'estrena, no?, en aquesta temporada.
12: Em sembla que encara no té títol, jo no l'he trobat, però diu que es tracta d'una tertúlia d'humor.
7: Sí, sí. Per tant, Toni Clapés incorporarà la programació de la 2CAT d'aquesta casa i, pel que semblaria, potser serà l'última temporada radiofònica del versió RAC1, que ja tenia l'antecedent a Catalunya Ràdio, el versió original. Són moltes dècades de programació diària, doncs semblaria que potser aquest programa doncs encara hi ha la seva recta final. Anem a novetats d'altres cadenes d'aquesta temporada radiofònica. Comencem per SER, que ha tingut força canvis, la cadena SER.
12: Doncs sí, hi ha hagut canvi de cromos. L'Aim Mar Bretos, que feia a l'hora 25, doncs ara està al matí fent l'Oi por Oi, i el José Luis Sastre, que era el, diguéssim, el número 2 de l'Àngels Barceló als matins, doncs fa hora 25. I una altra novetat que hi ha per allà és que s'ha encarregat a l'hora 25 de los negocios, que feia el Javier Ruiz, perquè com ara es veu que està molt liat amb allò de la sèptima, doncs no li dona el dia per tot i, bueno, ha deixat la seva.
7: És veritat que hi ha la nova cadena privada de televisió, que ja ho vam anunciar a l'altra ràdio, sortirà per TDT gratuïta d'aquí unes setmanes, la sèptima, la sèptima, i per tant aquesta professional deixa també la cadena SER. Alguna novetat de COPE?
12: I una però petita. Allà les coses estan força tranquil·les, però diguéssim, els oients que esperaven tornar-se a retrobar a les tardes amb la Pilar García Muñiz s'han trobat que el programa el fa l'Israel Remuñán, però que no hi hagin alarmes, que només es tracta d'un petit problema de salut de la Pilar, però que es veu que tornarà d'aquí a poc.
7: Doncs que es recuperi ben aviat. A cop d'ull a Onda Cero.
12: Doncs a Onda Cero també hi ha un moviment de cromos. El Rafa Latorre, que feia la brújula a les nits, doncs ara fa la primera part del Mas de Uno, o sigui, li han tret feina al Carlos Alsina, i la brújula li han encarregat a la Marta García Aguiar. I una altra novetat que hi ha després, el programa d'esports, el Radio Estadio Noche, que fins ara ho feien l'Edu Pidal i la Rocío Martínez, doncs la Rocío ja no hi és dedica només a la part d'esports d'Antena 3.
7: Ja que parles d'esports, anem a la ràdio esportiva de l'Estat espanyol, Radio Marca. Alguna novetat?
12: Doncs destacaria un parell. Un programa que es diu Otra Ronda, que el fa el Carlos Vicente Gómez, també conegut com a Chitu, que això va, diguéssim, a la nit, a les 11 a la 1 i mitja, és a dir, competència de tots els que fan esports a aquestes hores, i va començar allò a fora, amb el Luis de la Fuente, amb el seleccionador del primer dia. I després hi ha un altre programa que s'ha enfocat, diguéssim, per l'audiència d'Amèrica, perquè com per internet es pot escoltar tot arreu, doncs és un programa que es diu l'altra orilla, que va de futbol americà, però no el que aquí entenem com futbol americà, sinó el futbol d'aquí, però fet allà, o sigui, els partits de la Conmebol, la CONCACAF i tot allò, i dic que està enfocat per allà perquè es fa a les 2 de la matinada d'aquí als dimarts, és allà que allà s'hi agafa un horari una mica més normal. No?
7: Tenim 30 segons finals, donem un parell de titulars i tanquem espai. Lluís.
12: Doncs mira, la històrica Ràdio Les Palmes canvia de nom, té ara mateix una fase transitòria que es diu Ràdio Islas, Ràdio Les Palmes, suposo que la Ràdio Les Palmes ho deixaran córrer de 15 mesos, i després doncs, ha lamentat la mort de l'Alfonso Nasarre, que li ha agafat sent director de Onda Madrid, també havia estat director de Ràdio Nacional.
7: Doncs amb aquesta notícia luctuosa, acomiadem a Lluís Segarra, al seu web, www.guiadelaradio.com. Fins a més entrant, Lluís. A tots vosaltres, gràcies per escoltar-nos. Fins la setmana que ve i, sobretot, molt bona ràdio!

0: Hem començat un nou capítol d'Electrònica Desastre a Ràdio 4 amb el tema Let Me Introduce Him, que va ser el tema d'apertura del primer àlbum del nostre convidat d'avui. Així que permeteu-me presentar-vos a l'artista conegut com a Uner Nines, o potser a casa seva com a Manu García. Benvingut, Manu, a Electrònica Desastre.
1: Bona tarda. Un plaer estar aquí.
0: En Manu García és pianista, és compositor, podríem dir també que és un arquitecte del so, i ho és amb dues identitats artístiques. Uner, d'una banda, Nines, de l'altra, que de fet són les dues cares d'un mateix creador. Una seria la que fa bategar la música electrònica i l'altra la que la porta cap a territoris més cinematogràfics i d'avantguarda. El tema amb el que hem començat el programa forma part del que va ser el seu primer àlbum, que es va editar l'any 2014 sota el títol Tune 432, però quan va arribar aquest àlbum, Uner, doncs no era nou en aquest món, ja tenia una sòlida i extensa trajectòria amb la música electrònica. I tot i que avui, en aquest programa, explorarem més la seva faceta com a Nines, jo no podia presentar-lo, doncs això, sense dir que és Uner. I jo et dic, Manu, són personalitats artístiques inseparables?

Però el que dona sentit a aquesta edició d'Electrònica de Sastre i la raó per la que avui hem convidat a Manu García és el seu projecte més recent, que es diu Nines Intimate. Així que a partir d'ara, i ja us ho explicarem a poc durant el programa, Nines Intimate, el concert que va enregistrar al maig a Barcelona.

0: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta. La barrera del so. A Mirena Desumvila.
1: Doncs anar allà on vibra la nota per sentir l'ona sonora, sempre atents a tot allò que passa al voltant de la música, investigant cap on van els nous sons. És per això que estem també cercant què fan els nous creadors, per quines doncs, sonoritats viatgen ara, quines són les seves inquietuds, a vegades tornant a les arrels, però afegint també sempre quelcom de nou i propi. Avui parlarem una mica d'això, perquè arriba una nova edició del Festival de Blues de Cerdanyola, enguany enfocat a unir també tradició i futur amb figures veteranes i també amb nous sons i artistes emergents, com per exemple també el que ens visita avui. Una barrera del so amb la feina tècnica de l'Aro Saré i de la Mariana Agudo, som-hi ja amb un nou acústicament.
2: Per mi la música és un dels grans plaers.

Un ritme acarona la pell, com el raig de sol que hi grava una esperança. L'essència de melodia i guitarra revela un horitzó. El cant és el camí càlid cap a aquell món. Jan Nieto publica el seu segon treball, Sideburn, un lliscar lluminós cap al cor de la cançó. Folk rock per retrobar el cronista del viatge. Una veu per recordar-nos que encara hi ha paisatge, que encara hi ha immensitat per reconquistar de nou l'abast de la nostra llibertat. Avui, a l'Acústicament, la ment acústica de Jan Nieto.

0: més ha passat, no?
1: I, sí.
0: Bueno, sí, al final, clar, jo tinc uns referents concrets.
1: Per les influències.
0: Sí, i m'agrada un so concret. Llavors, mm-hmm. però bueno, al final, no sé, jo escric del que em passa a mi i això pues, normalment passa en present.
1: Mm-hmm. I què et passa a tu? Què li passa al Jan Nieto?
0: Doncs, bueno, no ho sé, jo crec que el misticisme que normalment es ven darrere d'una vida doncs, dedicada a l'art, crec que tampoc és tan cert. O sigui, crec que al final és una vida doncs, com qualsevol altra, i si un pescador escrivís cançons també tindria coses de les que parlar. Vull dir que tothom té coses de les que parlar i totes són interessants.
1: Però veus com hi ha molt present i hi ha molta cosa pràctica? De fet, tens una cançó que es diu L'amor no és per tant. Sí. M'encanta. Sí. M'encanta el títol, m'encanta la proposta. Bueno, a veure, eh? Tranquil·litat i rock and roll. Sí.

0: Què vol dir aquest, l'amor no és per tant?
1: Doncs és una cançó que vaig escriure justament dient... si no és el contrari, no? Però l'amor no és per tant, jo em referia a un tipus d'amor concret que, bueno, doncs, que molts cops creiem que hi ha un patró inamovible i que aquest patró, doncs, si no el segueixes, no t'anirà bé la vida, no? I justament era una oda a l'amor, però un altre tipus d'amor. I, bueno, o sigui, això no ho ha entès ningú perquè a la persona que li vaig escriure, que és la meva parella, ho va entendre fa dues setmanes. Vull dir que ella es pensava que havia escrit un tema de que no m'agradava estar enamorat i estava enfadada, realment.
0: Sí, la seva reacció va ser aquesta.
1: Home, no, enfadada no, però quan li vaig dir...
0: Què passa amb aquest tema?
1: Sí, sí, sí.
0: No, però clar, i aleshores expliquem una miqueta. L'amor no és per tant, què vol dir exactament? Precisament el contrari.
1: O sigui, jo vaig explicant... a la cançó, no? Com una situació de dues persones que han tingut, doncs, una situació concreta i com que no han tingut aquesta situació idíl·lica de, doncs, ens coneixem, estem un mes sent amics, tenim una cita, ens enamorem i estem 20 anys junts i mai discutim, no? Doncs era una mica de dir... Doncs, mira, pues, jo he tingut una altra situació concreta que ha acabat a portar... O sigui, m'ha acabat portant a estar enamorat igualment, però per una altra via. I era més la cosa de qüestionar l'amor hegemònic. O sigui, de qüestionar l'amor com l'entenem tota l'estona. I és això, que jo què sé, que igual la cosa d'estar... en una butaca sense parlar, que dic una cosa a la cançó, que era com una frase així, de estem els dos a casa, però cap sent interès per l'altre, doncs igual aquesta, doncs, tampoc és la versió més, més idíl·lica de l'amor.
0: Uh-huh. Fins a quin punt també tenim com, pautes molt marcades, no? Com estereotips, com fins i tot també en el món de la música. No? Ara t'ho deies, hi ha molt de misticisme darrere de la figura del rockstar o de tal, i després, bueno, jo estic a casa meva fent uns macarrons, el que sigui, no?
1: Sí.
0: Més quotidianitat.
1: Bueno, al final jo crec que allò de la llibertat és tan relatiu, o sigui que al final tot el que pensem, el que decidim, les coses que acceptem com a realitats inamovibles, tot això és un pacte social i és una cosa imposada per la societat. O sigui, és un tema d'entorn social que la societat va evolucionant i ens acaba portant, doncs, a una sèrie de coses amb les que tots estem d'acord, però, bueno, és això, jo què sé, les relacions monògames són una normalitat ara, però igual fa no sé quants anys no ho eren. Llavors, doncs, bueno, és el mateix que la música, que la figura del músic, tot això, la cultura, tot això es va movent sempre i sempre tenim la sensació de que la nostra realitat és la que sí que és. O sigui, que nosaltres ara vivint en el segle XXI, no, és aquesta la que és la normal. Els romans, quan feien orgies amb tios,

0: No, allò era lo raro. Ara és lo normal. Quan la família monògama heterosexual està instaurada. Això és lo normal, saps? Llavors, jo era, doncs... Pues, és això d'aquí, en realitat, la normalitat és la que decideixi la societat. O sigui, si demà passat decidim que és normal anar sense pantalons, doncs serà normal. O sigui, mentre ho faci tothom, ja està.
1: I d'aquesta manera, doncs, a vegades hi ha canvis... I hi ha canvis com, per exemple, doncs, sortir de les harmonies clàssiques i anar a unes harmonies de rock que permeten fer coses meravelloses amb els acords sense seguir masses normes, no? I aleshores potser apareixen altres tipus de música i aleshores doncs, apareixen creadors que fan cançons de rock i de folk anys més tard, com per exemple el Jan Nieto, imprimint temes que semblen, tu parlaves del moviment també, temes que semblen també fins i tot... que ens moguin, no? Temes que semblen caminar com si estiguéssim també en un road trip. Això és del seu nou treball discogràfic, Sideburn, i es diu Mr. Billionaire.

0: Doncs això que dèiem, no? Per exemple, fa 400 anys doncs, existia un altre tipus de música i després es va inventar la primera, la quarta i la cinquena. No? Sí. Tònica, quarta i quinta, i allà es va obrir un món i un horitzó. I parlant d'horitzons, la teva música penso que té molt això, no? Jo ho deia una mica a l'inici. Imaginava quan escolto la teva música com si les teves melodies poguessin ser un raig de sol que m'escalfava, no? Com s'aconsegueix que hi hagi aquesta il·luminació, no? Aquesta llum del sol en la música?
1: Bueno, jo això no ho sé. O sigui,
0: vale, aquí és que som una mica flipats, en aquest programa.
1: No, vull dir que jo no sé si ho faig, no sé com ho faig,
0: vale.
1: Però sí que amb aquest EP sí que és cert que és més feliç, no? que el disc anterior, i és més difícil escriure cançons felices. No per un tema de que estigui més trist més estona, sinó perquè també se'ns ha donat la idea de que quan tu estàs trist tens més coses a explicar. És una mica cert, perquè quan tu tens una necessitat de treure alguna cosa, doncs la música és bastant fàcil com a mitjà per fer això. I normalment quan realment ets feliç i vius la teva vida i no tens res del que queixar-te, no et queixes. Llavors és com que no et surt seure i posar-te a escriure una cançó. Llavors, jo amb aquest disc, amb aquest EP, o sigui, sí que tenia un tema, dos temes tenia, aquest últim també el tenia, però els dos del mig em van dir, no, és que, bueno, tens dues setmanes per escriure'ls. I vaig dir, vale.
0: Uau.
1: I llavors, bueno, doncs, pues, llavors t'hi fiques i dius, vale, sí que tinc coses a explicar, saps? Però igual, no sé, estàs, quan ets feliç, estàs com més ocupat en viure aquesta felicitat que en queixar-te del que no tens, no?
0: I com va anar això? Perquè havies de gravar, havies d'entrar a l'estudi?
1: Sí, bueno, això sempre els encanta a tothom. Tothom que està en el món de la música, el que més li agrada són les dates límit. Això és l'hòstia. O sigui,
0: absolutament. Sí. Més d'un músic veniu i dieu, no, és que havíem de fer el disc i el vam fer directament a l'estudi.
1: Clar, clar. O sigui, no, i és això, que és com, que també és cert que les dates límit el que et donen és, doncs, un principi i un tancament. Sobretot el tancament, perquè si no tinguessis data límit, no sé què estaria fent ara mateix, però segur que no tindria disc. I, bueno, és un mal de cap, doncs, perquè sempre estàs corrent tota l'estona, tot són presses sempre, però, bueno, doncs t'hi acabes posant, no? I si l'últim dia és demà, doncs, has de fer el tema i això, i llavors, doncs, dona la casualitat que et surten dos temes que et molen, doncs, mira, fantàstic. Si no, hagués tingut un problema, segurament, perquè no sé.
0: I així va néixer Sideburn, que es diu així per la pressa de Sideburn.
1: No. Sí, no.
0: Per què aquest títol?
1: Es diu així perquè, mira, perquè jo abans portava unes patilles bastant bastant importants i llavors, això també passa quan fas un disc, que posar nom és l'últim i no hauria de ser l'últim, perquè llavors és en plan, molt bé, tinc els temes, estan gravats, tinc les fotos, quin títol li poso, saps? I és com, joder, tio, o sigui, i res, i llavors m'agradava tant com sona la paraula com visualment, o sigui, com a títol m'agradava com està feta aquesta paraula, o sigui, no té un sentit més enllà de lo purament superficial que és patilla, saps? Però patilla en català és una castanya de paraula i en anglès, doncs, bueno, va fer gràcia.
0: Saps que la primera vegada que vaig llegir el títol vaig llegir Sideburn? Perquè com que era una mica americana,
1: clar, clar.
0: També, no,
1: sí,
0: la música?
1: Sí, sí, sí.
0: I em va connectar de nou amb tot això que et deia també de la llum, de la carretera i tot això. També el disc té aquesta intenció de tornar una mica a l'essència, no? De guitarra i melodia, no?
1: Sí.
0: I això és potser del més honest i és potser la representació aquesta del qui fa una cançó per explicar una mica una història, no?
1: Sí. O sigui, bueno, jo sempre he escrit amb guitarra i melodia, però jo crec que aquest disc sembla més com purista o que tira més a l'arrel, perquè jo havia fet el primer i m'havia menjat molt la olla, doncs, després de fer-lo, com que tenia la possibilitat d'editar i de canviar coses i de... ara afegiré una guitarra i ara no, i no sé què, doncs sí que tenia ganes de fer un disc en directe. I al final és el que és això, que vam anar un dia i vam gravar 4 temes, bueno, 3, perquè un és acústic, però vam gravar 3 temes, i bueno, jo crec que sí que té aquest com color d'antany, perquè... doncs perquè estàvem allà tocant, i això és una cosa que sona antiga, el tocar tots alhora sense claca i tal, sona antic, però bueno, jo trobo que ha quedat bé.
0: I a més amb una banda increïble, que ara parlarem de tot això, perquè hem de parlar tota l'estona. Estic ara diguéssim que en antena i en micròfon ho he dit bé, però porto tota l'estona a dir-te Gerard,
1: sí.
0: I és per una raó que ara explicarem, però realment la banda, amb el Matías Míguez, mm-hmm. amb el Gerard, amb el Marc Benaigues a la bateria, amb el Litus, mm-hmm. també a la guitarra, vull dir que molt bona banda.
1: Sí, jo... Bueno, això és una gran sort poder tenir músics tan bons a Catalunya i bueno, i a casa també, vull dir que...
0: I a casa.
1: Sí, sí, sí.
0: Ara parlarem d'això, abans que res per això. T'has portat la guitarra, t'has sí. portat la teva Fender, meravellosa, tenim el set preparat i ens encantaria que ens toquessis una de les cançons del disc, You Can Live.
1: Fantàstic.
0: De què va aquest tema?
1: Mira, aquest tema va... Jo tinc un amic, molt amic, que estava en una relació, doncs, que... no apuntava moltes maneres i ja portava un temps com prolongant-se i res, o sigui, no és amb mala fe, però era una cançó en plan de tio, va, ja està, en plan que deixa-ho córrer, que això ja no dona per més i que ja trobaràs algú altre, vull dir que no ha de ser aquesta, saps? No ha de ser aquesta amb la que et moris donant la mà i ja està, i mira, i ara ja ho puc dir perquè ho han deixat.
0: Per mira, això. La cançó ha fet el seu efecte.
1: Sí, bueno, clar.
0: A vegades les cançons tenen poder, les cançons.
1: Sí, a veure, ell no sabia què anava d'ell quan estaven junts.
0: Ara li has dit després.
1: Home, clar.
0: Ara com ha deixat?
1: Sí, sí.
0: I què ha dit?
1: Ha dit, que cabron.
0: Doncs bé, doncs dedicada al teu col·lega i també doncs, a tots els nostres oients, ens farà molt felices d'escoltar un dels tracks d'aquest Sideburn. És el Jan Nieto a la guitarra i a la veu.

0: You Can Live, aquí en exclusiva a l'Acústicament, dins de la barrera del so. I quina càrrega emotiva. I novament penso també una cançó que, malgrat està dient pots marxar, també guarda, i que hi ha un cert lament en el seu cant, també guarda esperança.
1: Sí. O sigui, guardo esperança per l'amor, diguéssim, no per aquell amor. O sigui, clar, jo al final... Sí que és això, que quan ja tu penses molt i pues, li has donat masses voltes a si realment vols estar i tal, doncs quasi que bueno, que cal anar-ho deixant.
0: I a més, parlant del poder de les cançons, aquí per això hi ha una de les frases que m'agraden més d'aquest tema, que diu "There are things that can't fix with a song", és a dir, hi ha coses que no es poden arreglar amb una cançó.
1: Sí. Sí, és això, que hi ha coses que no es poden arreglar amb una cançó que estan trencades. O sigui que, mira, que, pues això és que és bastant o sigui, explicativa la frase, en el sentit aquest de que, bueno, pues pots escriure algun tema, però, bueno, ja està d'això, ja és passat.
0: I la música per tu què és? Per què vas començar a fer música?
1: Doncs, bueno, jo vaig començar a fer música... com la majoria de coses a la vida, per l'entorn social que jo he tingut, perquè a casa meva doncs, es fa música, i bueno, i jo crec que més que perquè es fa música a casa, sinó perquè a casa meva m'han ensenyat a estimar la música. I jo crec que aquesta és la diferència i la sort, o sigui, el privilegi de classe que té una persona que neix en una família on es fa algun tipus d'activitat artística, que l'eduquen i li ensenyen a estimar l'art. I això és la diferència. O sigui, llavors, a mi m'estimo molt la música, però perquè m'han ensenyat a estimar-la també.
0: Clar, jo abans deia que tota l'estona fora del micròfon li havia estat dient Gerard, Gerard, Gerard, Gerard Nieto, sí. Perquè clar, el Jan és el fill del Gerard Nieto, que és un dels millors pianistes de casa nostra, reconegudíssim, que toca doncs, amb artistes de fora i d'aquí, i que doncs, podeu veure en els festivals de jazz, de blues d'aquí de casa, bé, el Jamboree a moltes sales. I clar, jo li volia preguntar també al Jan Nieto com era això, com és ser fill de Gerard Nieto. Entenc doncs que per una banda aquest ambient a casa d'inspiració, i no sé si potser per alguna banda també una certa pressió, perquè no deixa de ser algú doncs, que també ha estudiat moltíssim i ara s'hi dedica absolutament professionalment com un referent, i que ha passat també molt per l'escola, no? Ton pare té no sé quants títols.
1: Sí, no. Jo crec que pressió no tanta, però perquè al final no fem el mateix. Igual si jo toqués el piano jazz, sí que tindria més pressió. Bueno, al final és una comparació inevitable, no? Però com que ell no escriu temes, pues, i com que escriure temes tampoc és una cosa que es pugui medir de cap manera, doncs mira, no... Pressió no n'he sentit cap, i de fet mai a casa mai m'han obligat a fer música. O sigui, mai. Llavors... és una decisió pròpia, en principi.
0: I com és tocar junts?
1: Bueno, clar, és... home, és guai, evidentment. És guai tenir, doncs, amb el teu pare, en aquest cas, un àmbit on tu puguis, doncs, parlar el mateix idioma i estar connectats, no?, en una activitat artística que és la música, que a part és una activitat molt íntima. I bueno, i això, doncs... doncs també ajuda, no?, a connectar amb els teus familiars, perquè a part del meu pare, la meva mare també és músic i els meus avis, bueno, diguéssim que a la família hi ha gent...
0: Des dels avis, eh?
1: Bueno, sí, el meu avi ha tocat tota la vida i ha sigut profe de música i sí, o sigui, ha vingut... el meu pare, els seus pares no eren músics, però el meu avi sí. I bueno, i llavors és això, que és guai. Després, clar, jo vaig en directe amb el meu pare i, clar, això també és un tema perquè, bueno, jo vaig en directe amb el meu pare bàsicament perquè és el millor organista que conec de per aquí. I és així, o sigui, llavors, perquè a mi realment em diuen més, hòstia, tu vas amb el teu pare, no sé què, vols dir això, tot el rato anar de la mà del teu pare. Vull dir que a mi...
0: Per un criteri musical.
1: Sí, sí, o sigui, clar, és això, ell... És que jo de veritat que no conec a ningú que pugui fer allò com ho fa. I també juga una gran part el que al final, com que m'ha educat ell, els referents que tenim són similars. O sigui, jo els referents que he pogut desenvolupar per mitjà propi han sigut de més gran. Però llavors és molt fàcil entendre amb què vull, saps? Mm-hmm. Perquè al final ell ha escoltat allò. I llavors és com, mira, pues, ja ho tenim.
0: Anem a escoltar un dels temes del teu primer disc. Això es diu Newton Road, és molt soul i em sembla que també es veu bastant la presència que dèiem de l'òrgan.

0: Aquí estaves una mica més trist.
1: Aquí sí. Sí, però aquesta no parla de mi.
0: De què parla?
1: Sí, aquesta cançó sempre em fa gràcia explicar-ho perquè bueno, érem uns amics que vam quedar per escriure cançons. Lo qual ja era una mala idea.
0: Es queda per escriure cançons?
1: Lo qual ja era una gran mala idea. Llavors, pues, va ser en plan, vale, va, digue una paraula. Porta, no sé què, vale. Jo vaig escriure el primer vers i va ser en plan... bueno, jo aquest tema l'acabo a casa, vale? Perquè, i ja comencem un altre. I perquè l'altre amic en plan, no, perquè jo escric el segon, no, deixa'm a l'amic, i llavors això m'ho vaig endur a casa. I bueno, doncs parla d'una parella inventada, que jo això tampoc ho havia fet mai, d'inventar-me una situació, i és un home que es va tornar boig perquè la seva dona va morir. I bueno, i llavors doncs vaig escriure tot el tema i tal, i llavors després... O sigui, amb la meva parella també vam estar hores dedicant-nos a buscar a quin any passava allò, de quina enfermedad havia mort la dona, a on estava enterrada la dona, i Newton Road és el carrer on estava enterrada la dona, en teoria. I llavors, doncs mira.
0: Allò que dèiem, del narrador d'històries,
1: sí, eh? Sí, sí. Bueno, en aquest cas sí.
0: I un exercici curiós de compartir, no?
1: Sí.
0: Va anar millor amb la parella que amb els
1: això
0: col·legues.
1: Això sí, això sí.
0: Escolta, Jan, t'estarem veient en directe al Festival de Blues de Cerdanyola, que tot just comença d'aquí uns dies, del 2 a l'11 d'octubre. Què hi veurem allà?
1: Doncs hi veureu els dos discs, o sigui, el primer disc i l'EP, en directe, amb una banda de 6 persones, que, bueno, doncs anem amb orga i teclats, guitarra i veu, baix i bateria, i a part dues guitarres més. I bueno, doncs jo crec que és una música que en directe també és una altra cosa, i és una cosa que també és guai. I és bueno, és un directe que està bé. I res, llavors pues, veureu això, una mica de temes que no estan a cap disc i alguna cosa de blues, evidentment, i bàsicament això.
0: Uh-huh. Com és per tu també que doncs, estiguis dins de la programació d'un festival, que en aquest cas serà la 35a edició del Festival Blues, que bueno, és tot un referent?
1: Home, jo vaig flipar una mica, però per això, perquè va escriure... Albert i em va dir, mira, hi ha aquesta oportunitat, tal, i jo, doncs pues, vinga. I bueno, i va costar trobar un assaig, perquè, mare meva, sí, aquest que el bateria se'n va a Sud-àfrica no sé quants dies, i jo,
0: bueno, clar, amb la gira de Cocos i Nandetònics.
1: Exacte, sí, i jo, sí, mare sí. Meva, no assajarem. I bueno, al final vam assajar, i no, jo molt content. Clar, aquestes coses també, jo intento tampoc pensar-hi molt, perquè... No sé quanta gent em va dir l'Albert que hi havia, però és que tampoc ho vull saber. O sigui, jo quan arribem allà ja serà en plan, hola, què tal? I jo tancaré els ulls i faré el bolo i ja està.
0: Quin dia serà?
1: El 2 d'octubre. Serà, i crec que toquem a les 9, 8 o 9, una hora d'aquesta raonable.
0: Bé, doncs el 2 d'octubre, a les 8, les 9, com sempre en aquest cas obert al públic, no? Com és el Festival de Blues de Cerdanyola, i sabem a on...
1: No, això...
0: Doncs això ja li preguntem, no et preocupis, perquè ara parlarem amb el director del festival.
1: Fantàstic.
0: I si de cas serà el primer que li preguntem.
1: Molt bé.
0: Jan, moltíssimes gràcies per haver vingut avui. Felicitats de debò per aquest nou treball discogràfic, aquest Sideburn, que arriba també després de la llarga durada d'Elijah. I esperem doncs retrobar-te, veure't a l'escenari i retrobar-te ben aviat aquí també... que tornis a presentar més cosetes i més cançons. No sé si estàs quedant amb els amics per fer algunes lletres o alguna
1: cosa. No, això ja no... Jo vaig veure que no funcionava, això.
0: Gràcies, Jan.
1: Moltes gràcies.
0: Ens anem a un altre tema. No marxis del tot. You Can Live, però encara no. Perquè tens la guitarra i ens encantarà que ens interpretis una altra de les cançons del teu repertori, que es diu Motor Boat. I doncs aconseguint aquest motor que segur que ens farà navegar, t'escoltem i no marxeu vosaltres perquè continuem parlant del Festival de Blues. Gràcies, Jan.
1: Merci.

0: música i el feeling de D.K. Harrell serà un dels convidats del 35è Festival de Blues de Cerdanyola, una de les cites de referència del gènere. Aquesta edició serà del 2 a l'11 d'octubre amb artistes com Johnny Rawls, Anna Popovich, Andrew Duhon, Al Dual, Angela Hudú o el concert del 20è aniversari de Contrablues amb la Jove Orquestra de Cerdanyola. En volem parlar de tot això amb el director del festival, el José Antonio Guillem. Què tal, com estàs?
1: Hola, doncs pues molt bé, encantat de parlar amb vosaltres.
0: Escolta, enguany, el cartell aposta fort per connectar la tradició amb el futur, és a dir, reunint doncs, grans llegendes amb les noves veus, també més sorprenents de l'escena, per exemple. Una de les figures més representatives d'aquesta nova generació és el que estem escoltant, aquest guitarrista i cantant de Louisiana, el D.K. Harrell, que té només 28 anys i dos discos, el segon, atenció, ja amb Alligator Records, i s'ha convertit en una de les grans revelacions del blues mundial. De fet, tu el veus i realment sembla B.B. King, perquè també és negre, és gros, no? Tota una revelació, aquest artista.
1: Correcte, l'has definit perfectament, perquè sí, és la gran sensació de revelació sobre el blues nord-americà, considerat per la crítica com l'hereu natural de l'estil clàssic del B.B. King. Sí, l'has acertat de ple.
0: Quasi res, eh? Sí. Què esperem d'aquest concert?
1: A veure, el festival el que combinem justament pues, és això, no? Són figures internacionals amb molt de nivell, amb talents locals, estatals, talent i gent d'aquí, no? De fet, els concerts, el festival ja està muntat d'aquesta manera, no? N'hi ha alguna persona, no ens agrada anomenar-lo com telonero, no? Però algú més d'aquí, de l'escena més local, l'escena més estatal o catalana, amb algun artista internacional. I diguem que jo crec que això és la idea una mica d'aquesta edició. I el que podreu veure qualsevol dia des que pugueu vindre, doncs és això, és talents emergents amb grans figures, aquesta combinació.
0: D.K. Harrell, per exemple, s'unirà també a Johnny Rawls o també al talent de la Sèrbia, Anna Popovic.
1: Correcte, una de les guitarristes i cantants de blues rock més aclamades del panorama internacional. Sí, virtuosisme pur a la guitarra, slide i un directe boníssim.

0: Anna Popovic, que aquesta reconeguda guitarrista sèrbia, referent internacional del blues rock contemporani, que ens diu José Antonio que hi ha músics de blues boníssims d'arreu del món, que potser no cal haver nascut al Delta o a Chicago, però que també hi ha una aportació valiosíssima, no?, en aquests músics.
1: Sí, correcte. A veure, el blues és un, tot i que la rel és americana, afroamericana, pues està molt extensa ja arreu. I portem, pues, bueno, ja ho has dit, des d'una guitarrista sèrbia, gent nord-americana també, gent del Mississippi, també inclús gent de França, vull dir, el blues està extens ara ja mundialment.

0: Estem escoltant els grandíssims a Contra Blues. Què podem dir de Contra Blues, José Antonio?
1: Bueno, Contra Blues és una banda que aquí en Cerdanyola és superconeguda. De fet, han tocat un montón de vegades a Cerdanyola. I en el Festival de Blues també. I, clar, aquest any, el 20è aniversari d'aquesta gran banda, bueno, ens van oferir retomar un projecte que ja havíem iniciat aquí fa, no sé si 7 o 8 edicions, i és a Contra Blues mesclada amb una orquestra de corda. És algo espectacular. Són quasi 40 músics dalt l'escenari, i amb els temes de Contra Blues que són ja clàssics, pues arranjats per a orquestra de corda, i la veritat és que no us ho perdeu perquè és espectacular.
0: Quin valor té pel festival crear produccions pròpies?
1: Bueno, per al festival és importantíssim, lo de les produccions pròpies, perquè, bueno, nosaltres considerem que el festival és una cosa tan arreglada ja aquí a Cerdanyola, que la ciutat es transforma durant el festival amb la capital del blues, no? I, a més, si et fixes, el Festival de Blues es diu Festival Internacional Blues de Cerdanyola, no? És com un blues una mica d'aquí, no? I llavors, pues, aquestes produccions pròpies ens ajuden una mica, pues, a fer la nostra petjada, no? La nostra aportació, no? I per tant, pues, sempre estem oberts a aquestes produccions. Ens interessen moltíssim.
0: Veurem a dalt de l'escenari, com dèiem, a Contra Blues, que estan celebrant 20 anys. De fet, acaben de rebre un premi Altaveu per ser un grup compromès amb l'ofici, perquè porten més de 900 concerts, com a Contra Blues. És una passada. Potser d'aquests 900, potser 50 han estat al Festival de Blues de Cerdanyola.
1: Jo diria que inclús més. Però ja no solament com a Contra Blues. És que, clar, a Contra Blues tots els músics després tenen les seves formacions i les seves històries. I llavors, tots els anys tenim per aquí algun d'ells amb alguna altra formació. Vull dir que formen part del festival, ja.
0: I també d'artistes molt estimats de casa nostra, veurem el nou projecte d'Esther Wax, no?
1: Correcte, sí. Esther Wax és també una artista superconeguda aquí en Cerdanyola, superestimada, i ens va proposar també presentar aquí en el festival, en aquesta edició, el seu projecte en solitari, que està coguent-se encara, em sembla, que està gravant-lo, i per suposat li vam obrir les portes en seguida, sí.
0: Tu has escoltat alguna cosa? Ens pots donar algunes pistes? Perquè, bé, la coneixem, sabem que és una de les grans veus de casa nostra, amb aquesta manera descarnada, no?, d'atacar la nota i d'atacar aquest blues que li surt tant de dins, amb tanta actitud, que ens encanta. Hi ha alguna novetat del seu projecte en solitari?
1: Mira, si vols que et sigui sincer, vull dir, aquest projecte en solitari el porta molt amagat. En el sentit de que jo he pogut escoltar alguna cosa fa uns dies que ja ha penjat alguna cosa a les xarxes. Però fins ara, inclús ens va demanar mantindre una mica en silenci fins ara que estem una mica ja, pues, traient tota la informació. Però no, estem tots a l'expectativa, però vaja, segur que ens deixarà a boca badat.
0: Segur que sí. Nosaltres hem pogut llegir alguna cosa que com a periodistes hem de dir, perquè ho hem llegit, no sabem, ho hem llegit a xarxes, no sabem, però s'intueix que potser també es podria introduir l'idioma, el castellà, no ho sabem. En tot cas, ho veurem en aquest Festival de Blues de Cerdanyola, que estarà del 2 al 11 d'octubre. Esther Wax, també molta presència femenina, perquè com dèiem, hi haurà la Popovic, Àngela Hudú, i també òbviament, hi ha espai pel rock and roll i el rockabilly.

0: És la música d'El Dual i parlàvem, doncs, de... Bé, és que la matèria que tenim a casa nostra, en aquest cas El Dual, de fora de les fronteres catalanes, però també de l'estat espanyol, i és que tenim una cantera de músics increïble pel que fa a l'escena del blues i del jazz, també. Però de l'escena del blues d'aquí, de casa nostra, mira, ens acaba de visitar també el Jan Nieto aquí a l'Acústicament, i realment, certament, ens fa pensar que com d'afortunats podem estar dels músics que tenim aquí, no?
1: Sí, sí, és que n'hi ha una cantera enorme, i no ho sembla, eh? I hi ha molt de músic, molt de talent, que Déu-n'hi-do, no?, amb el que parlàvem abans, no?, que no fa falta haver nascut al Mississippi avui en dia. Tenim, per exemple, l'Al Dual és una persona que, si no m'equivoco, és de Múrcia, va anar als Estats Units i va guanyar, va quedar el primer en un concurs de rockabilly. O sigui, ell és d'aquí. Llavors, ja, el blues és un gènere tan especial que n'hi ha a tot arreu. I aquí n'hi ha molt de talent, moltíssim.
0: Que afortunats que som. Escolta, i José Antonio, també cal dir, això és molt important, que els concerts del Festival de Blues de Cerdanyola estan oberts al públic, eh?
1: Sí, sí. De fet, la gran part de la programació, perquè després estan els bars també i alguns locals, la fem en un parc que tenim aquí a Cerdanyola, que es diu el Parc Xarau. Instal·lem una carpa de circ, tal qual, de 45 metres de diàmetre, en el que estem tots allà dins la mar de vent, encara que faci mal temps, ja pot ploure, passar el que sigui, que nosaltres tirem endavant. I és un lloc que ja portem 3 anys posant aquesta carpa i bueno, ja estem de lujo. Us convidem a tots a vindre a passar 2 dies per aquí.
0: Doncs allà podrem veure les actuacions de D.K. Harrell, de també de Johnny Rawls, de l'Anna Popovich, de Contra Blues, d'Esther Wax, del Dual, d'Oleándole, també, d'aquesta fusió increïble de flamenc i jazz que ens encanta. I també, menció especial, crec que és important, d'aquest blues a la ciutat, perquè és que Cerdanyola, amb aquesta gran tradició que té musical i de blues, ho demostra moltíssim també amb tots els establiments pràcticament i bars de la ciutat també volcant-se en el festival.
1: Sí, sí, és una passada, perquè és que són 10 dies de festival. Aquests 10 dies, diguem, la programació oficial és la que comentaves tu, no?, que és la que més nom té, d'artistes internacionals i d'artistes també estatals amb molt de nom, però és que els bars programen com, bueno, pues la quantitat d'uns, no sé si són 35 o 40 concerts en 10 dies, o sigui, us podeu imaginar, aquí pots passar-te tot el dia de concert en concert, i a més grups que algunes vegades els ha portat a algun bar i l'any següent els han portat a l'escenari principal. O sigui, n'hi ha molt de nivell. Penseu que fa tants anys que es fa el festival aquí a Cerdanyola, que està tan arrelat, el jovent va néixer amb música en directe i ara són grans, vull dir, continuem disfrutant-ho. No, és una passada.
0: Doncs, José Antonio Guillem, director del festival, felicitats per aquestes 35 edicions. Ho celebrarem junts, ho celebrarem fort i anirem a veure, doncs, tots els concerts, també els del blues a la ciutat, com per exemple amb aquesta banda que està sonant, bons amics del programa, que són els Wild Incordios, i és una de les moltes propostes que podeu tenir en aquest Festival de Blues de Cerdanyola, que també trobeu tota la informació a internet. Moltíssimes gràcies, que vagi molt, molt bé.
1: Pues moltes gràcies a vosaltres, encantat d'haver parlat amb vosaltres i recordar-vos que teniu tota la programació a bluesdecerdanyola.com.
0: Doncs queda dit i nosaltres ho deixem aquí, i com sempre amb la millor música, en aquest cas amb el blues, nosaltres que som molt, molt amants del blues, us deixem aquest blues una mica més budilejant, dels Wild Incordios, i nosaltres hi tornem demà al punt horari de les 11, aquí a la sintonia de Ràdio 4. Fins aleshores.

0: Ràdio 4. 50 anys en català i amb tu. El pop d'abans molava més. Amb Roger Gascón.
1: Ei, família, com esteu? Us dono la benvinguda a un nou episodi del Pop d'Abans Molava Més. Avui amb la segona part de l'especial doble dedicat a un dels grups més importants del final dels anys 70 i la primera meitat dels 80, Dire Straits. Un grup encapçalat pel discret cantant però talentós guitarrista Mark Knopfler que van donar-se a conèixer l'any 1978 amb el seu primer single Sultans of Swing que mica en mica els va portar a la fama. Una fama que van mantenir amb cançons com Tunnel of Love i Romeo and Juliet de l'any 1980 i Private Investigations de 2 anys més tard. Just després, el baterista Pete Withers va deixar el grup i el va substituir Terry Williams. Dels membres fundadors ja només quedaven el seu líder Mark Knopfler i el baixista John Ilsley. I amb aquesta nova formació, que incluïa també el guitarrista Hal Lynns i el teclista Alan Clark, al gener de 1983, només 4 mesos més tard de la publicació del seu disc anterior, Love Over Gold, la banda va treure un EP de 3 cançons, amb una cançó extra als Estats Units, amb molta marxa, d'entre les quals destacava la primera d'elles, una cançó completament oposada al que venia sent Dire Straits fins llavors, senzilla, molt enganxosa, amb molt de ritme i tot un homenatge al rock and roll de finals dels 50 i principis dels 60, fins i tot amb un aire Beach Boys en certs moments, com en el solo de guitarra d'aquesta Twisting by the Pool.

Twisting by the Pool, el single extret de l'EP de Dire Straits de 1983, titulat Extended Dance Play, va arribar al top 20 de diverses llistes internacionals, inclòs el número 1 a Nova Zelanda i el 2 a Austràlia. Gràcies a l'èxit d'aquesta cançó, i sobretot el d'uns mesos abans en Private Investigations i el disc de què formava part, Love Over Gold, aquell 1983, la banda va guanyar el Premi Brit al millor grup britànic i es van embarcar en una gira de 8 mesos

Els 8 als 14 minuts. Once Upon a Time in the West, dels 5 minuts originals, a 13. Però, en canvi, aquest single, la cançó que dona títol al seu disc de 1982 i que allà durava 6 minuts, en directe es queda en 3 minuts i mig. Que curiós. És aquesta Love Over Gold. Hey.

En Dire Straits, a dalt de tot, aquells anys Mark Knopfler encara tenia temps per fer les bandes sonores de dues pel·lícules com Local Hero i Going Home. Totes dues van tenir molt d'èxit i, tot i que comptaven amb l'ajuda puntual dels seus companys de banda, denotaven que Mark Knopfler tenia ganes d'alliberar-se una mica dels lligams del grup. També va aprofitar per produir discos de Bob Dylan, Aztec Camera i Willie DeVille. I pel seu compte, el baixista John Ilsley va publicar el seu disc de debut en solitari, també amb contribucions dels seus companys de Dire Straits. Uns Dire Straits que van tornar a l'estudi amb les energies recarregades a finals de 1984 per gravar el que seria el seu cinquè disc, que es titularia Brothers in Arms, un àlbum enregistrat als estudis Air, propietat de George Martin a l'illa caribenya de Montserrat, uns estudis que ja han aparegut a diversos programes com els que vam dedicar a The Police o Elton John. Per a la gravació del disc, la banda va fitxar un segon teclista, Guy Fletcher, i després d'unes setmanes de gravació, es va decidir que s'esborrarien totes les bateries que havia gravat Terry Williams, ja que es veu que el seu estil no els semblava que encaixés gaire amb el que es volia per aquest disc, i les va regravar el músic de sessió Omar Hakim. L'únic rastre que va quedar de Terry Williams en aquest disc és el crescendo de bateries.

Seria de l'inici d'una de les cançons més potents d'aquest àlbum, una cançó que també compta amb Sting fent segones veus i cantant I Want My MTV amb la melodia de Don't Stand So Close To Me, l'èxit del seu grup The Police. Molts ja deveu haver deduït que es tracta de Money For Nothing.

Aquesta Money for Nothing va guanyar un Grammy i va estar nominada a 2 més. I el canal musical MTV, precisament el canal de què parla la cançó, va atorgar 2 premis al seu vídeo, un dels primers clips fets amb animació en 3D, molt rudimentari, però trencador per l'època. I això que una mica més i no es realitza, ja que Mark Knopfler estava totalment en contra dels videoclips. Ell preferia veure la banda tocar, però al final la seva xicota el va convèncer. I pel que fa a vendes, Money for Nothing va ser el single més exitós de tota la carrera de Dire Straits, ja que va romandre el número 1 durant 3 setmanes a les llistes americanes, va encapçalar les llistes canadenques i va ser número 4 al Regne Unit, Austràlia i Nova Zelanda. Curiosament, no va ser el primer single extret del disc Brothers in Arms, ja que 2 mesos abans s'havia publicat el senzill d'avançament de l'àlbum, aquesta So Far Away.

Far Away no va tenir ni de bon tros el mateix èxit que Money for Nothing, ja que excepte alguns països on va arribar al top 10, generalment es va moure entre les posicions 20 i 30 a gran part de les llistes de vendes. El tercer single extret del disc també va tenir un resultat més aviat discret, i és normal, ja que tot i la seva qualitat, és una cançó massa lenta per a un single. Una cançó que Mark Knopfler va escriure l'any 1982 sobre la Guerra de les Malvines i que és la que dona títol al disc. Brothers in Arms. These mist-covered mountains.

aquesta Brothers in Arms va ser el primer single de la història publicat en CD. I és que Mark Knopfler es va obsessionar amb el so cristal·lí d'aquell format tan innovador per aquella època. De fet, aquest àlbum de 1985 va ser el primer disc de la història gravat totalment de manera digital. I li va sortir bé la jugada, ja que l'àlbum va guanyar 2 Grammys i un premi Brit, va ser número 1 durant moltes setmanes a un munt de països i va vendre més de 30 milions de còpies, la qual cosa el fa un dels discos més venuts de tots els temps. Va ser el primer disc de la història a arribar al 1 milió de CDs venuts i a vendre més CDs que vinils. De fet, la demanda de CDs d'aquest àlbum va ser tan gran que va col·lapsar les poques fàbriques de discos compactes que ja hi havia. Actualment apareix a diverses llistes de millors àlbums de la història, però s'ha de dir que va rebre diverses crítiques negatives quan va sortir, sobretot al Regne Unit, que el titllaven de disc poc arriscat, poc aventurer, potser per cançons com la que va ser el quart single de l'àlbum, un rock and roll tan poc arriscat que, de fet, la lletra també parla de rock and roll i cita diverses cançons d'aquest estil dels anys 50, amb una melodia molt senzilla i un teclat realment simple i poc creatiu, fent una melodia amb només 4 notes tota l'estona. Però mireu quines coses, la cançó va ser un èxit absolut i encara avui, malgrat tot, sona i sona a certes ràdios. És aquesta Walk of Life.

bé, com heu pogut notar, no sóc gaire fan d'aquesta Walk of Life. A veure, com a cançó, no em sembla res de l'altre món, tampoc em molesta. Però el teclat, aquest teclat em cansa molt, molt. Que un grup amb tant de talent com a instrumentistes com Dire Straits hagin fet una cançó amb això tan repetitiu i amb tan poca inventiva em sorprèn molt. De fet, aquesta cançó va estar a punt de ni tan sols entrar al disc, ja que Neil Dorsman, coproductor de l'àlbum juntament amb Mark Knopfler, es veu que pensava com jo i la volia vetar. La banda no pensava igual i així la cançó no només va entrar a l'àlbum, sinó que també va sortir com a quart single i va acabar sent el major èxit de la banda al seu país, el Regne Unit, en què va arribar al número 2 de les llistes. I després de publicar el seu disc més exitós i d'una enorme gira internacional amb 248 concerts en un centenar de ciutats i més de 2,5 milions d'entrades venudes, l'any 1988, Mark Knopfler va decidir dissoldre la banda. Us preguntareu per què? Doncs perquè afirmava que la premsa deia que Dire Straits eren la banda més gran del món. No estaria pas malament, això, no? Doncs es veu que no li agradava perquè simplement parlaven de la popularitat sense posar l'accent en la música. A veure, no sé què esperava Mark Knopfler després de Walk of Life. Molt popular, però la música, no sé jo, eh? Bé, bromes a part, Mark Knopfler també necessitava un descans, i el va tenir. Però 2 anys més tard ja en va tenir prou, i va tornar a reunir el grup per gravar un nou disc, el 6è ja, que van titular On Every Street, un disc que també va ser un èxit espaterrant a tot el món, i que també va tenir crítiques més aviat poc entusiastes. El primer single, que també és la cançó que encet el disc, té moltes semblances amb Walk of Life. També té una melodia molt simple i poc original, també parla de rock and roll, però almenys, que bé, no té una melodia de teclat insuportable. És aquesta Calling Elvis.

Calling Elvis va ser top 10 a les llistes d'un munt de països europeus, d'Austràlia i de Nova Zelanda, però el Regne Unit només va arribar al número 21. Almenys va tenir més èxit que el segon single extret d'aquest àlbum, una cançó irònica sobre els suposats beneficis energètics del tabac, les hamburgueses i el whisky, entre d'altres coses, titulada Heavy Fuel.

El tercer single extret del sisè disc de Dire Straits és una de les cançons més curioses de l'àlbum. Una bonica cançó, lenta, amb base de piano, una melodia de saxo-soprano entre estrofa i estrofa, i quan la cançó sembla que ja s'ha acabat, de cop entra la guitarra elèctrica de Mark Knopfler fent uns arpegis que, a més, van replicant la melodia que poc abans havia fet el saxo, mica en mica la cançó va pujant, fins que entra la bateria i la banda al complet per un instrumental d'uns 2 minuts espectaculars, i que, tot i ser un bucle de la mateixa frase repetint-se un cop rere l'altre, a mi personalment se'm fan curts. Una molt bona cançó que dona títol al disc de què forma part, On Every Street.

Després de la publicació de l'àlbum On Every Street, Dire Straits, amb algunes novetats a la formació, van fer una gira mundial d'uns 300 concerts en 2 anys davant de més de 7 milions d'espectadors. Uau! Doncs no us penseu que tot va anar bé. Les tensions dins la banda es van accentuar, tothom va acabar-ne fart i l'ambient es va tornar tan insuportable que al final de la gira, després de l'últim concert a Saragossa el 9 d'octubre de 1992, la banda es va dissoldre per sempre més. Ara sí que ja mai més no es van reunir i, segons han dit el mateix Knopfler i el baixista John Ilsley repetidament, ningú no té cap intenció ni ganes de tornar a viure allò. Per acabar, us deixem amb el que va ser el quart single del disc On Every Street, un altre rock de melodia molt simple, però amb força ritme i ganxo. Aquesta, The Bug. Fins aquí aquest doble programa dedicat a Dire Straits. Esperem que us hagi agradat la seva història i les seves cançons i ens veiem ben aviat amb més bona música a un altre episodi del Pop d'Abans Molava Més. Fins llavors, moltes gràcies.

0: Més que esport. Amb Marga Lluc.
1: Hola, què tal? Com esteu? Molt bona tarda. Benvinguts i benvingudes al Més que esport, en aquest nou format dels dissabtes, des d'ara mateix i fins les 3 en punt de la tarda, com ja sabeu. Avui amb l'Helena Ramos i el Jaume Tudela al control de so. És tot just el segon programa de la nova temporada del Més que esport, que sabeu que us acompanya des de fa molts anys, però que ara doncs, té un nou horari, com dèiem, fins a les 3 aquí a Ràdio 4. I avui amb dues entrevistes ben diferents. La primera ens endinsa en el nostre propi món, el de la ràdio, i especialment la ràdio esportiva, per parlar a través d'un llibre d'un referent, Joaquim Maria Puyal, i els 50 anys de futbol en català a la ràdio. I la segona es porta ben lluny, concretament a la Xina, on es troba ara mateix un català que fa la volta al món a peu des del passat 30 de novembre de 2025. El nostre primer convidat és un bon amic d'aquesta casa, Ràdio Nacional d'Espanya Catalunya, on ell mateix va treballar uns anys, tot i que pertanyent a Ràdio Cadena, i també un bon amic de qui us parla. És periodista, acaba de publicar el llibre El factor Puyal i es diu Josep Maria Déu.

Josep Maria Déu Parera va néixer a Sant Feliu de Llobregat l'any 1962 i és periodista i doctor en comunicació per la Universitat Pompeu Fabra. Vinculat des de molt jove al món de la ràdio, des d'on va seguir les passes del seu pare, Josep Déu Pérez, va ser redactor d'esports de Catalunya Ràdio durant una dècada i membre de l'equip de transmissions de Joaquim Maria Pujal. Com a periodista,